0: Imagina que també en Anna. Sí. No parlem en la tia Vicentica sense Anna i en Anna sense la tia Vicentica.
1: Tota la raó.
0: Som un poc salvant les distàncies. Mari Carmen i la tia Rogelia. O que així era, però...
1: Carmen i sus
0: però de carn i os.
1: I su muñeca, sí senyor.
0: I música, i ben bona que tindrem sí. en el programa. Ens acompanyen avui Benjamín Prado i Javier Menéndez Flores. Venen a València en el marc del certamen València Negra a parlar-nos de les cançons de Joaquín Sabina i de Robe Iniesta. Què tenen de noir, a més de genis, en les seues composicions musicals, estos dos poetes admirats músics del rock, on no hem passat pipa amb ells? Segur que si passarem molt bon rato, escoltarem les cançons i veurem què tenen en comú. Molt.
1: Molt, segur que és xulíssima, no? I comencem parlant d'un altre tema, no?
0: Sí, sí, a més segur que, no sé si vos preocupa, però hem de prestar atenció, sobretot si estos dies, de cara a l'estiu, anem a passar una temporada fora de casa. Les vacances i l'estiu, la seguretat en la casa.

0: Ah, i és que cada estiu, quan arriba l'època vacacional, sempre ens trobem amb una llau de titulars de robatoris en cases buides, aprofitant que els propietaris se'n van o se n'anen de viatge o a la segona residència. Ui.
1: De fet, les dades són ben contundents. L'any 2025, l'últim que hi ha dades, a la Comunitat Valenciana es van produir més de 17.000 robatoris en domicilis. 17.000. És cert que any rere any els lladres o les bandes organitzades dedicades a perpetrar robatoris amb força depuren les seues tècniques, les perfeccionen, fan tècniques més innovadores. Vaja, que jo diria que quasi totes les portes poden ser obertes per uns cacos que en sàpiguen. Inclús fer la entrada de forma sigilosa i sense generar sospites. Saps el que passa? Que t'agarra molta por. Sobretot si és de nit i estàs en casa.
0: I és que entra en un lloc que ha de ser a donar-te seguretat i tranquil·litat, i que se trenqui aquesta seguretat és molt preocupant. Vinga, per això avui la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a conèixer de quina forma podem protegir-nos davant aquestes bandes i quines són les tècniques que se poden utilitzar. Mar, hola, on estàs?
1: Hola, Mar.
2: Bona vesprada, què tal? Doncs mireu, me n'he vingut a una empresa de pans i serrelleria de Xirivella, que ja porten més de 40 anys treballant per la seguretat en els habitatges i també d'alguna forma llevant eixa por, no?, que comentàveu, de que algú en un moment donat doncs puga ficar-se a casa. I és que és de veres que són molts els professionals que al final treballen i s'especialitzen en previndre estos robatoris, des d'evident doncs, tots els fabricants de portes, també els proveïdors d'alarmes, segurs, assegurances i, evidentment, negocis de serralleria. I així a Xirivella, en esta empresa, que com vos dic porten una trajectòria molt, molt llarga, saben que els lladres poden fer-se amb les formes més creatives per a entrar als habitatges. I vull que ens comenti una miqueta Vicente Montesinos, que és el gerent. Bona vesprada, Vicente.
3: Hola, soc Vicent de l'empresa Biloc, MVM, i
2: jo vull que ens parles una miqueta d'aquestes tècniques, no? De com funcionen, perquè és més fàcil entrar a un habitatge del que ens podríem pensar inicialment.
3: Sí, anem a veure. És molt fàcil. Avui per avui, entrar a una vivienda d'una casa pot tardar entre 15 i 30 segons sense trencar res.
2: Ai, mare.
3: Obriguem la porta i en unes noves tecnologies que n'hi han, fer en cada munt una còpia de clau.
2: Una còpia de la clau de seguida, immediata?
3: Immediata.
2: Però això com es fa? Perquè, clar, sé que hi ha moltes tècniques que cada vegada són més creatius, els lladres, fins i tot n'hi ha noms específics en anglès, no?, que serveixen. De quines tècniques estem parlant, Vicente?
3: Anem a veure, mira. Tècniques n'hi ha moltes. Jo te les vaig enumerar un poquet per damunt. Està el bumping, està l'impressioning, està la nitrocongelació.
2: La nitrocongelació? Sí. Això què vol dir?
0: Això sona a mi Walt Disney.
1: La tecnologia,
3: pues és una cosa molt, molt senzilla. Resulta que venen uns sprays que s'utilitzen en la mecànica dels cotxes per posar els rodaments i els bujes, que conxalen fins a 85 graus baix zero. Entonces, què ocorreix? Tu conxales el bombillo, en aquest aparatet poses una clau i com els mollets i això són més fins que un cabell, pues, al comprimir-se i estar congelats se trenquen.
2: Ostres.
3: Entonces se queda una codificació lliure. Poses una clau de bumping i en menys de 30 segons ho tens a guarda.
2: Mare meva, però nitrocongelació, és que això sona a ciència ficció, que de seguida, però se fa habitualment.
3: Se fa habitualment, mira, el que ara més se fa. Bueno, tenim el bumping, com vos ha dit...
2: Que el bumping què és, exactament?
1: Què és això que explicaves, una clau de bumping, això què és? Sí.
3: La clau de bumping és una clau que entra en el bombí de la porta, en el cilindre, però que té tots els forats profundos. No té codificació, la codificació és a nivell zero, el més profund de tots. I entonces tu li pegues uns colpets i per vibració la serradura agarra la codificació i s'obre. Sí, així era de fàcil.
2: I després l'altra és la que havies comentat, que és l'impressioning, que és directament calcar, no?, eixa clau.
3: No, l'impressioning és una clau que té una ranureta i entra en una plata que ja te venen, que encaixa, i tu la meneixes i vas pegant un colpet i per la pressió agarra la codificació i obre.
1: O sigui, Vicent, per lo que estàs comentant, diguem, són tècniques en les quals s'utilitza algun tipus de clau o un duplicat, o, diguem, d'alguna manera, no, duplicat, no, del pany per obrir-ho no, en una clau, perquè és... aquelles altres tècniques del plàstic i tot això, forçar això, plàstic, lo que és el pany el plàstic, i de manera és... violenta, això se fa o ja no?
3: Sí, anem a veure. La, de manera violenta ja cada dia menys. El de tancar portes en palanques fan soroll i això li serveix per robatori, perquè així el tema és que avui n'hi ha molta ocupació i en l'ocupació no trenquen la porta. Bueno, t'explique. Tens les claus mestres que per certes herraures en internet les venen i te venen a lo millor. Home, per una marca de forrellats que no se pot dir, en internet la venen i en Espanya n'hi hauran 2 milions de portes. Dixes, en una clava soles obris els 2 milions.
2: Totes les portes.
3: Totes les portes d'eixa wow. marca.
1: Però Vicent, sí, sí. A veure un momentet el que es diu. I eixa clau però, mestra que obri tots aquests panys, la venen en internet?
3: Sí, la venden en Amazon.
2: Mare meva. Clar, jo ara estic desprevet. A mi m'està agafant poreta i tot.
0: Home, sí, és poreta
2: que jo no sé... Sí. Clar, jo no sé si...
3: Hi ha una altra cosa més curiosa, que si teniu curiositat podeu mirar-la. És una maquineta, que és això és l'últim, de l'última generació, que se diu Topolino. Topolino tarda en obrir una porta 15-30 segons i te fa còpia de clau.
2: Directament?
3: Sí, directament.
2: Descodifica el forrellat o com és?
3: Codifica i se queda ahí la codificació dins i tu d'ahí fas una còpia.
1: I se fa un duplicat de la clau.
0: Mare meva, si està sofisticat.
2: Clar, jo crec que no érem conscients no, de la sofisticació no, dels sistemes que gasten els lladres o les bandes en general. Clar, jo imagino que vosaltres també quan treballeu i parleu amb persones que han patit aquestes circumstàncies també, doncs que tenen també la por una mica agafada el cos, no, Vicente?
3: Home, anem a veure, jo he anat a servicis que han entrat a robar a les 4 del matí a persones molt majors. Perquè diu, jo és que tinc el passador ixe que posen la porta, és que tenen el sistema per a passar-lo. Els passadors en una radiografia se lleven.
2: Clar, i n'hi ha errors comuns també que fem a casa, vull dir, jo imagine que no n'hi haurà ningú, espero que ens estigui escoltant, que siga això de me'n vaig de vacances i guarde la clau baix de l'alfombreta de l'entrada de casa, però no sé si n'hi ha altres tipus de coses que fem que potser hauríem de revisar-nos també.
3: Bueno, pues a voltes la confiança de parlar massa, de dir me'n vaig de vacacions, he cobrat i tinc els diners en casa, en la peluqueria, ui, pues jo de ma abuela tinc les joies. Entonces estas cosas son cosas que no se deben de comentar, porque el otro le conta al otro y siempre hay algo que estás contando. ¿Me entiendes o no? Entonces, yo consejo que vos done es tener precauciones de si te vas de vacaciones, por ejemplo, pues tancar bé, posarte un sistema de seguridad adicional al teu pany, porque siempre es que claro, ni hay que posar cosas que no tinguen accés desde fora. Perquè si tu te poses 2 panys, pues el Topolino en uno 15 segons i l'altre 15 segons més, pues no has guanyat res.
1: O sigui que posar-se un doble pany, diries que seria el consell, Vicent. I una pregunta volia jo fer-te.
3: No, posar voltes... un doble pany en clau, no.
1: Vale.
3: Posar un doble pany, uno, el que tens, i afegir-li a ixe un bloquejador de cerradures.
0: Un bloquejador de cerradures.
3: Bloqueador, no un altre pany. Un sistema de bloqueo de cerradures.
1: Vale. De moment, en el que tenim, per exemple, si rodem, o sigui, hi ha persona que té el costum de, des de dins de casa, poses la clau per dins, rodes... I jo què sé, la persona, la família està més tranquils, de que aixina el pany és menys accessible. És aixina o no, Vicent, en la teva experiència?
3: Anem a veure. Rodar la clau sempre n'hi ha que rodar-la, però té igual, des de fora se pot obrir.
1: Encara que tingues la clau posada... O sigui, rodar la clau i deixar la clau posada per la nit, saps? Per dins de
3: si
1: la casa.
3: Anem a veure, si tu la deixes posar, el bombillo de dins té la codificació, al deixar-la posar. Tu, per fora, ells tenen unes ganxos especials que la posen i quan roda el bombillo de dins s'obri.
2: O sigui, que podem fer-la rodar per molta clau posar que n'hi haja. I clar, una curiositat que jo tenia també és perquè al final això se fa molt ràpid, no? Els mètodes que havies comentat en 15-30 segons ja tenen la clau, però clar, també en aquest moment, per exemple, si estàs de vacances, si estàs fora, els lladres també ho han de saber, ja no és només la gent gran, per exemple, o gent simplement que estigui dins de casa, sinó que els lladres sàpiguen que, per exemple, no estàs. Això també hi ha formes que tenen els lladres, com de fer aquest seguiment, de, mira, posar doncs, una cinteta, no?, per assegurar-se que ningú ha entrat en casa. No sé si n'hi ha codis, també.
3: Sí, normalment solen posar celo, un tros de llaneta, qualsevol cosa en la porta, perquè quan van ells, fan la revisió, diuen, este, pues per lo matí està la llana i per la vesprà no està. Tornen a posar-la per lo matí i saben que esta persona treballa per les vespraes, o perdó, treballa per lo matí perquè no ha obert la porta, i quan arriba per la vespra a casa ha obert la porta, doncs ja saben que tenen que robar. Tenen marques per saber el potencial econòmic de cada vivienda.
1: Ah, també.
3: Tenen controlat...
2: Com si foren jeroglífics o alguna cosa.
3: Sí, tenen jeroglífics. Que tenen tot això, ho tenen...
2: O sigui, que si veiem alguna marqueta en algun moment en la porta, ahí, Vicente, sospitem, no?, que potser està passant alguna cosa.
3: Mira, jeroglífic.
2: Mira, sí, així m'està ensenyant, així al costat té Vicente un codi, és una espècie de compendi, sí, d'algunes de les marquetes que posen, per exemple, sí, quan està...
3: Casa deshabitada, buena acogida, solo viven mujeres... robar a inválido.
2: Ostres, però són marques com molt específiques, no?
3: Sí, sí, vivienda d'empresario.
1: Això no ho posen, Vicent?
3: Això ho posen
1: manera?
3: En el marc.
1: En el marc. En el marc. Així en el rotulador.
2: En algun lateral o en una navalleta o com heu fet?
3: En un lateral. Però ara això se feia antes molt. Ara no, ara el que fan és el control de que si n'hi ha gent o no n'hi ha gent.
1: El que comentaves tu de la llaneta i això per a saber quins són els seus horaris, saber si el cotxe entra avui al garatge o el que siga, no?
3: Un sistema d'apertura molt curiós que se diu la lanilla.
2: La lanilla?
3: Lanilla, lana, lanilla.
1: Sí. Lanilla.
3: Agarres un fil de llana de les que les dones fan els suèters,
2: sí, sí, sí,
3: i la impregnes de vaselina,
1: sí, uh-huh,
3: i la vas embotint per al bombillo, la vas embotint per al bombillo i la vas apretant ben apretadeta, i després quan ja està tot apretat en un sistema, en un ganxet, vas fent aixina, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, i s'obri.
2: Mare meva, estem descobrint, crec, que un món, sí, que desconeixim. És de veres que no hem de ser tampoc alarmistes en aquest sentit, que és de veres que encara que n'hi ha un número molt, molt gran de robatoris, vosaltres mateixa ho heu comentat, més de 16.000 a l'any a la Comunitat Valenciana, ha descendit, per exemple, respecte l'any passat, però sí que és cert que ens podem protegir d'alguna forma, i és curiós, no?, conèixer a lo millor aquestes formes, o per exemple el tema de la llaneta o el tema de la cinta, per a evitar...
1: I agafar consciència de que, bueno, i potser tenim la casa més vulnerable de lo que pensàvem. Mira, fa poc, Vicent, vos conte un succeït que igual no tindria que contar-lo, perquè no sé, però ho conte. Jo soc així. Jo soc així, jo ho conte. Resulta que, bueno, pues coses de... Jo no sé si és que ja a l'edat, Vicent, pues, ho té el cap ple de pèl, que diu mon pare, i penses menys, o vas en pilot automàtic, total, aquí una, dos i tres, picador a Molinex, vaig a comprar el d'allò i al supermercat i me deixa la clau dins i el meu xicón estava fora. S'havia anat a passar uns dies fora. I no tenia... ninguna manera de tindre un duplicat. És cert que és un pis de pas, que tenim a València, que no és un pis en què tinguem, no tenim grans... No és, és un pis... Pues, bueno,
0: no té atractius per als lladres.
1: Com si fos un pis d'estudiant, per entendre. És un pis de convivència total, que dic, què faig, què faig? I un vell me diu, xico, toca... Tens la casa assegurada? I clar, toca el seguro i vindrà i t'obriran la porta. I dic, ah, pues mira, claro, toca, fa tot... Als 10 minuts se va presentar allí una dona, però escolta, especialista... especialista que portava un plastiquet, allò que dius tu d'una radiografia. Mireu, jo no sé si es va contar això, però va obrir la porta,
3: sí, no, que
0: amb una facilitat,
1: però en 0, i jo li vaig dir, per despedir-la, menys mal, perquè la xica no era estrangera, no, de si. Diu, menys mal que estàs en el lado de los buenos, perquè si estigués en l'altre costat, pues...
0: pues és el que acaba de veure, m'agrada flipar.
1: Que saps, és a dir, Vicent, que això és una cosa sabuda, no?
3: Sí, però això és el resbaló, el sistema d'apertura per resbaló, que no arrollar la clau.
1: Esto es el resbaló, en
3: això és servir pel resbaló. Però, clar, els altres sistemes...
1: És que el pany de la porta la també té de dir que és de si no res, també.
2: Sí.
3: I el forrellat està complint tota la seva seguretat, que és rotllar i passar els passadors al marc.
1: Ja.
3: Entonces, i és el tema.
2: Clar, però és curiós perquè en els minutets que portem de conversa jo crec que almenys unes 7 o 8 formes d'obrir el pany n'hem comentat, i jo tinc curiositat també per el tema de les alarmes, perquè hi ha molta gent, evidentment hi ha gent que té alarmes, però n'hi ha molta altra gent que en lloc de tindre l'alarma es posa el cartell de l'alarma. Clar, jo no sé si això els lladres se ho saben. Que això és fals, que això
1: que
2: és
1: que l'enganxina o el cartell.
2: Clar, l'enganxina de l'alarma.
3: Les alarmes és un sistema de posar el lletrero, tant les que funcionen com les que no funcionen són per a dissuadir. Però els lladres fan lo de que viene el lobo, que viene el lobo. Van allí, peguen dos punyades a la porta, se dispara l'alarma, i si l'alarma sona, pues és que n'hi ha alarma. M'explica o no?
2: Sí. Prova error, vaja.
3: Exactament.
1: Sí. En dos punyades s'encén l'alarma, clar.
3: I després, pues, què fan? Ve l'amo i mira, no ha passat res, una falsa alarma. Veuen que se'n va, tornen a pegar-li dos punyades, torna a sonar l'alarma, i així successivament, fins que l'amo no va. Lo de viene el lobo. I quan vingué el lobo, ja l'havien robat.
1: Ja veus que és que vos dediqueu a seguretat, també se les sabeu totes.
0: Claro, és que també, perquè, ho hem vist tot.
1: Esteu en el robatori, en el sector, claro.
3: El robatori express. El robatori express s'utilitzen estos tipus d'apertura, sobretot el Topolino, que els té igual. Ells entren en una casa i en 5 minuts van 4 persones, una se queda baix, bloquegen la porta del pati, i uns altres estan a l'avís per si ve la policia, per telèfon o per el walkie que porten, aua, aua, que li diuen a la policia.
1: Sí, és un clàssic.
3: En 4-5 minuts
1: aua, aua.
3: Te han desvalijat la vivienda, aunque està sonant l'alarma.
1: Perquè avui les alarmes sonen,
3: però la gent no va a la casa perquè n'hi ha por, n'hi ha... No, tu no vas a eixir de ta casa sonant l'alarma del veí, t'assomes i tanques la porta i crides a la policia. O si tens el telèfon del teu amic, li toques del teu veí, però tu no vas a
1: eixir. Conforme que si estos són bandes organitzades i això, i te peguen un mal colp, no.
3: Jo no li ho aconsella a ningú.
2: No, evidentment. No, sobretot en aquests casos el que cal fer, imagine jo, és parlar amb una... Protegir-nos, evidentment.
0: Com? Clar que hem de fer.
2: Imprudències, no? Vosaltres, de fet, que ja porteu 40 anys en l'ofici, per exemple, heu patentat un model d'aquests pans que ara es porten, no? D'aquests pans intel·ligents. Però també, sobretot, el que en aquests casos imagine que ha de fer és consultar amb una empresa de serralleria experta, com sou vosaltres, com n'hi ha també per ací, per València, però sobretot consultar els experts, Vicente.
3: Consultar i fer cas.
0: Perquè... molt ben dit.
1: També.
2: Perquè està molt bé rebre el consell, però aplicar-lo també.
0: Claro, apliquem-ho.
3: Després pensem que així, en el tema de la seguretat n'hi ha molt de producte xino. Molt de tema que tal. Nosaltres vam patentar un sistema que no és un forrellat, és un sistema de bloqueig. O sigui, això el que fa és... Bueno, a veure, nosaltres portem 8 anys i no han tingut ni un sol robatori en més de 25.000 instal·lacions.
2: Que això ja és èxit.
3: Que això, que si és èxit, pues ja veuràs, intentos molts. Com funciona? Tu li rolles la clau i tots els passaos del teu forrellat que han entrat en el marc, el sistema es bloqueja. No poden tornar pa carrere, ni aunque te facin el bumping, l'impressionin, el topolino, te taladren el bombillo, te l'arranquen.
2: Encara que facin el topolino i dupliquen la clau i tot el que siga, no poden.
3: Perquè és un bloquejador. I la ferradura està bloquejada, com si estiguera a trencar. S'activa en un mando a distància especial i en una aplicació mòbil, en un codi d'encriptació avançada AES-128, que això... és el que utilitzen actualment tots els governs per encriptació de documents. I això es diu MVM VLOG. És el millor sistema dit per els clients i l'experiència ho diu. S'activa en un mando a distància especial i en una aplicació mòbil en un codi d'encriptació avançada AES-128, que això és el que utilitzen actualment tots els governs per encriptació de documents. I això es diu MVM

0: altres, però que no són, jo no recomano, i tampoc vaig a dir marques, jo no ho recomano. La porta ha d'estar sempre tanca. Les finestres...
1: Això és la de la persiana, mitja oberta, tancar fins a baix, això com?
0: La persiana, n'hi ha que deixar-la pues, un pamet per baix, tal. En les del mig, les que estiguen accessibles, tancades del tot. Després vos compreu en internet un llavi automàtic, que el que fa és que aleatòriament, no sempre a la mateixa hora, per exemple, pues, a les 2 té l'hora encesa mitja horeta, s'apaga, però al rato torna a encendre-la d'una habitació.
1: Ai, mare, per a despistar, no? Com a...
0: Sí, però exactament.
2: Perquè pensen que n'hi ha gent.
0: Veig que n'hi ha, perquè pareix que n'hi ha gent. No, no, és així, però vamos, si t'es protegida la porta, avui per avui, segons estadístiques, el 95% de tots els robos se produeixen per la porta d'entrada.
1: Doncs revisar també la porta, també acudir als experts com vosaltres, empreses valencianes també, que sabeu que sou coneixedores de com funciona este món. Vicente Montesinos, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, per haver-nos fet aquestes recomanacions i este repàs per com podem protegir-nos a casa. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adeu.
3: Gràcies, Vicent. Un abraç. No sé si estem una miqueta més tranquils o regular, però vaja, revisem el pany i el forrellat, ja tenim a casa.
2: Deixem-nos assessorar i mira, si no, no te'n vagis de vacances.
3: Bueno, també és una idea, com està tot. Gràcies, Marc.

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som a Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Les 4:37 minuts, Juanito ja està així a la nostra companyia. Com estem, Juan?
1: Què tal? Molt bé, bona vesprada.
2: Què tal, company? Bona vesprada.
0: Repassem l'actualitat de successos i, sens dubte, una de les últimíssimes hores és entorn a la mort del fundador de Mango.
1: Sí,
0: així la novetat d'avui anava encaminada en que s'havia detès al seu fill Jonathan, que tot l'orava que la cosa venia per ahí.
1: Sí.
0: Ara us contaràs un poc els fets com van transcorrer. Però l'última notícia, l'última hora per on va?
1: Sí, va sobre este cas. És la notícia del dia, sense cap dubte, en la crònica policial. I és esa detenció del propietari del fill de Mango, de Jonathan Andic. I fa 5 minuts que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha confirmat la decisió del jutjat, i és que li imposa una fiança d'1 milió d'euros per a no enviar-lo directament a presó provisional. També imposa la retirada del passaport. Per tant, Jonathan Andic, clar, en una persona del seu perfil empresari que viatja molt, és un problema greu no poder eixir del país. No podrà eixir del país fins a una nova ordre. De moment, les actuacions seguiran secretes. El delicte que se li imputa és un presumpte delicte d'homicidi per la mort de son pare, Isaac Andic. Recordem, al mes de desembre de l'any 2024, fa un any i mig, ha sigut una detenció, la d'esta matí, una notícia que ens ha sorprès moltíssim. No és la primera vegada que escoltàvem informacions que apuntàvem a que Jonathan podia tindre alguna relació en esta mort, que ara recordarem, però ha sorprès i ha conmocionat moltíssim al món empresarial.

0: empresarial i també el grup empresarial Mango, que sabeu que és una de les empreses punteres a Espanya i a tot el món, no?
1: Que Jonathan ocupava un càrrec executiu
0: Jonathan,
1: important a l'hora de prendre decisions.
0: Sí, Jonathan ara mateix és el director de la línia masculina de Mango, de Mango Men, i també és el president de l'empresa que gestiona el holding empresarial del grup Mango.
2: Una
0: germana, són tres germans, l'altra germana, Judit, és l'apoderada d'aquesta empresa, i l'altra germana, Sara, és vocal d'aquest consell d'administració.
1: Clar que també ara mateix les decisions que haja de prendre en l'entorn de l'empresa... Bueno, l'empresa haurà de prendre decisions, imaginen el seu consell d'administració, però estaran ara mateix, com a mínim, entre parèntesis.
0: Mango ha aconseguit encapsular un poc tota esta crisi d'imatge reputacional que ha de fer front, i també la mort, no?, del que era el seu propietari, el seu fundador, que va fundar aquesta empresa de no res. Ha aconseguit blindar-se, i no sols ha mantès els beneficis, sinó que en els últims anys en l'últim any i mig ha augmentat un 11% els beneficis, val? Yeah. Per tant, les decisions que s'han pres en este any i mig, pel moment, no han afectat a la companyia.
2: L'empresa va per un costat i el cas de la mort d'Isaac per un altre. Però atén-me, des del principi s'havia assenyalat com a possible, i ara explicaràs què és el que va ocórrer quan este home va aparèixer mort, però clar, la diferència està que ara deuen tindre indicis suficients per a posar-li un milió, has dit?
0: Un milió d'euros de fiança,
2: que jo crec que pot pagar perfectament.
0: Per evitar la presó provisional, sí, evidentment, per a tu i per a mi seria una quantitat inassumible i aniríem a presó preventiva. Per això moltes vegades m'heu escoltat dir que la justícia no és igual per a tots, no?
2: No.
0: Però sí, és una quantitat molt elevada, no?
2: Sí.
0: Clar, de moment tenim poca informació del que s'està investigant, de la investigació dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè la causa està secreta i pel que ens conten continuarà secreta. Però sí que és cert que en l'últim any, perquè aquesta investigació en un principi es va comunicar que s'arxivava en gener de l'any 2025 sense responsables, però ha continuat en secret. I sembla que hi ha una sèrie de qüestions que avui per avui no s'han aconseguit aclarir. Això no significa que d'ací un mes el senyor Andic puga donar totes les explicacions pertinents i puga aclarir les zones fosques, grises, que hi ha dins del seu relat. Així, a ell se li ha detingut avui per una sèrie de contradiccions. Una d'aixes contradiccions és la seua localització, la de Jonathan, no la d'Isaac, que és la víctima, la de Jonathan, en el moment en què se produeix l'accident. Sembla que en un moment diu que està al seu costat i en un altre moment diu que està més lluny. També hi ha una altra contradicció, i és el moment en el que ell telefona als serveis d'emergència per a donar compte d'aquest accident.
1: No va ser la primera telefonada.
0: Sembla que ell va dir que havia sigut la primera i s'ha confirmat que no. Clar, és una informació que sí que...
1: Són indicis, en realitat. Clar, però...
0: Així hi ha una pluralitat d'indicis, però una pluralitat d'indicis et poden condemnar, eh?
1: Sí,
0: atenció.
1: Una seqüència d'indicis.
0: Per una seqüència d'indicis et poden condemnar, fins i tot si no hi ha cos, com és el de Marta Calvo. El cas de Marta Calvo està condemnat, la valenciana que va ser assassinada, no? Està condemnat per una pluralitat d'indicis i no hi ha cos. Però, clar, els indicis han de ser molt sòlids.
1: Clar, ahí està. Clar, no? Hi ha indicis i indicis.
0: Clar, cada cas, i això no es pot extrapolar a tots els casos, no? I també hi ha una altra contradicció, que ara pot ser que, com no tenim tota la informació, no pot ser rellevant, però és on estava aparcat el vehicle en el que es van traslladar pare i fill fins a la zona de Montserrat, de Barcelona, per a passar un dia a la muntanya.
2: Recordem que era una excursió entre el pare i fill a soles, en la muntanya, i en una zona que hi havia major risc, bueno, mira si hi havia risc, que se va despenyar l'home i vam faltar.
0: A Collbató. No, però sembla que la zona des d'on es va despenyar va ser en desembre del 2024. Se'n van pare i fill a passar el matí a la muntanya. Sembla que tenien aquesta afició, no? Per fer...
2: Ho havien fet més
0: vegades. No era la primera vegada, sí, ho havien fet moltes vegades. Segons la versió inicial, el fundador de Mango va caure, no?, per un desnivell a més de 100 metres. Però la informació que ens arriba és que aquest desnivell no és precisament el que més complexitat presenta. És a dir, es tracta d'una zona que està ben acondicionada i que en principi no es considerava com un tram perillós dins de la ruta de senderisme que estaven fent. Això va sorprendre en un inici també, no? Mm-hmm. Clar, estem parlant d'una de les famílies més poderoses d'Europa. Estem parlant que l'herència d'Isaac Andic estava valorada en el moment de la seva mort en 8.000 milions d'euros. 8.000 milions d'euros.
1: Sols personal.
0: Sí.
1: La fortuna personal.
0: La fortuna personal.
2: I que anava curiós... destinada als fills i a la... que era la seva dona.
0: Sí.
2: Ell, i, bueno, sí.
0: Sí, sí. Que, i és curiós...
2: Que no és la mare d'ells.
0: No. I és curiós que d'aixòs 8.000 milions d'euros, uh-huh, el màxim beneficiat siga Jonathan Andy, que és la persona que l'acompanyava en el moment de la seva mort. Això és el, uh-huh, que considera els Mossos d'Esquadra i el jutjat de Martorell, pel qual s'ha ordenat esta detenció.
1: I com era la relació entre pare i fill?
2: Sí, perquè a més ha especulat...
1: Hi havia disputes, sí, hi havia haver, discussions...
0: Sembla que hi van haver dos...
1: converses, sí, diguem, de WhatsApp que puguen ser incriminatòries...
0: Les persones de l'entorn de Jonathan asseguren que és una persona molt reservada, poc comunicativa, i que, de fet, aquest caràcter encara s'ha agreujat en l'últim any i mig, no?, per tota la pressió que està patint. No? I era una persona... que tenia certs conflictes amb el pare, però en cap moment es pensava que es podria plantejar l'escenari que tenim damunt la taula actualment, i és que l'han imputat un presumpte delicte d'homicidi cap a son pare, no? Sembla que en l'any 2009 i en l'any 2012 hi van haver dos intents pels quals Jonathan va intentar assumir la gestió de gran part del holding empresarial, i les informacions que han publicat diversos diaris econòmics en l'últim any apunten que el pare ho va paralitzar, però això tampoc significa que ell, per exemple, ara mateixa hi haguera un canvi d'herència o un canvi en el testament, no? I que haguera motivat o la millor, jo que sé, que s'agreujaren aquests conflictes, no? Però era una relació conflictiva, però no era una relació de la que es podia desprendre, no?
2: Que poguera passar que el que va passar succeir, el que
0: està passant. El que sí que és cert, i això ho han confirmat avui fonts policials, que el principal mòbil que s'investiga és l'econòmic. Mm-hmm. És evident, no?
1: Mm-hmm. I que tens experiència i olfacte. Per què avui la detenció? És a dir, ha hagut alguna... diguem, en aquest interrogatori... se li ha posat, diguem, contra les cordes, perquè hi ha alguna prova, sospites, pot ser, el que s'ha filtrat, que puguen acorralar d'alguna manera el seu testimoni, perquè que fins ara no se l'ha detès. El moment de la detenció, suposa que hi ha un moment, o sigui, hi ha un argument per a fer palanca, diguem, judicialment, no, o imputacionalment.
0: Ha d'haver, no?, un argument de pes que, uh-huh, figure en la interlocutòria per la qual avui s'ha dictat aquesta ordre de detenció.
1: Perquè és detenció i interrogatori.
0: Sí, clar, sí, clar. Encara no coneixem l'auto, aquesta interlocutòria. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el comunicarà en les pròximes hores, perquè aquesta decisió s'ha pres fa 20 minuts. Però el que sí que ens tenim clar és que esta detenció, esta diligència s'ha practicat avui perquè acaba d'arribar al jutjat de Martorell una anàlisi dels Mossos d'Esquadra del telèfon mòbil de Jonathan Antic.
1: Clar, missatges borrats?
0: Sí, sembla, pel que ha transcendit, que hi havia,
2: sí,
0: havia una sèrie de missatges que estaven esborrats i que la policia ha pogut recuperar. Per tant, aquest informe ha sigut clau per a poder procedir a aquesta detenció, perquè, uh-huh, en realitat no hi havia cap novetat. No s'ha produït només aquesta diligència, s'han produït interrogatoris a testimonis, s'ha produït un interrogatori als escoltes d'Isaac. Per què? Perquè...
1: per a contraposar versions, entenc, també.
0: I perquè el fill va demanar que no pujaren amb ells a fer la ruta del senderisme. També s'han interrogat a les dues germanes. Hem de dir que la família Andic ha fet un comunicat, les dues germanes han fet un comunicat mostrant el seu suport incondicional cap al germà i assegurant que no hi ha cap prova i que no van aconseguir cap prova de la presumpta implicació del seu germà en l'accident de son pare. Les germanes, uh-huh, i la família, pel moment, uh-huh, està unida. Però sembla que sí que en aquestes intervencions telefòniques hi ha hagut una sèrie de qüestions que, insistisc, avui per avui, costen d'explicar, però no significa
2: que no puguen explicar-se.
0: Mes, ell es pugui explicar. Per què? Perquè la causa en l'últim any ha estat secreta, a ell no se li ha pogut prendre declaració, i ell, per exemple, avui, el que sí que ens confirma el TSJ és que ell ha declarat. Ell no s'ha negat a declarar en el jutjat. Sols ha declarat per a... I malgrat que no sap les proves que hi ha en aquest tipus d'interrogatori, et pregunten per missatges que potser estiguen descontextualitzats, que en aquest moment no caus, i la majoria d'advocats de defensa el que te recomanen és no declarar, perquè això te pot perjudicar quan la causa estiga oberta i pots dir algo o pots mencionar algun detall
2: que després
0: te perjudique.
1: Sí, ell, com a d'innocència, diries sí, tu. O de convicció sí, d'innocència.
0: Sí, no? Sí, sí, sí. I així és com ho interpreten els fiscals i els jutges. Cap dubte en aquest sentit, no? Si tu declares, és com una senyal que vols col·laborar en la justícia.
2: Partim de la base que ell és innocent, que s'ha de demostrar la presumpta culpabilitat, i partim de la base de que des del primer moment ha sonat molt estrany que estigueren a soles, absolutament a soles, enmig de la muntanya.
0: Tu a mi em preguntes, Gemma, per exemple, o vosaltres, Gemma Ximó, em digueu, penseu que això, i estem avui a 19 de maig, del 26, sí, penseu que això en un any, en dos anys, en tres anys, es podrà acreditar amb proves que hi va tindre alguna implicació en aquest succés? Jo vos dic que no.
2: Jo crec que no,
0: és
2: també
0: molt difícil. Per què? Estem parlant d'un delicte privat. És a dir, es produeix en la intimitat d'una ruta a la muntanya, sense testimonis, sense càmeres de seguretat, sense absolutament res, som que, tu i jo.
2: I entenc que una autòpsia feta, que tampoc...
1: Una prova forense experiment que
2: assenyale que ha hagut un...
0: L'autòpsia,
2: una agressió ni res.
0: És cert que l'autòpsia va dir que no hi havien senyals que Isaac intentarà agafar-se, val? A un... A, no sé, a, un, a una pedra.
2: Al que siga,
0: al que
2: sí,
0: fora, intentar... no? Però, clar, el que no va dir mai un forense és que... Perquè, clar, si tu no t'agafes, sembla com que t'has caigut, no t'ha donat a agafar-te. No. Això és el que interpreten en la ciència forense, no? I si t'espenten, intentes agafar-te, perquè notes que hi ha un impuls. Això és el que diu la ciència forense.
2: Clar,
0: això no és una conclusió.
2: Ja,
0: és a dir, jo te puc espentar per darrere i no tindre cap senyal de que has intentat agafar-te. I el que va
1: però
0: dir...
1: Però no hi havia senyal de baralla prèvia,
0: no,
1: etcètera.
0: Això sí que no. Això sí que
2: és,
0: no.
2: És molt difícil que pugui demostrar si ha tingut alguna cosa perquè a lo millor no. Igual va ser un malaurat accident, però que
0: la hipòtesi, que tenen els Mossos d'Esquadra damunt la taula és un espentó. No és cap baralla, és un espentó. I... clar,
2: mira, estem veient imatges que ells...
0: Està aixint ara mateix
2: de
0: jutjats de Martorell.
2: Després de la resolució de la jutgessa, que t'havies dit que li havia posat una fiança d'un milió
0: d'euros. En menys de 30 minuts aconseguir reunir els diners.
2: Ja t'he dit que no me semblava que fora car per a ell.
1: Que tarda és fer un bisum.
2: En bisum, ha fet bim-bam en un bisum.
0: Clar, jo veig molt... Clar, i l'autòpsia...
2: Si no, si en aquests missatges amagats no hi ha una explicació... o una declaració
0: no és una prova concloent.
2: No va aconseguir treure limòria.
0: No sé, vulga, per exemple, reconèixer, però no crec jo que estiga dins de la seva línia de defensa quan no ha reconegut fins ara, no?
1: Que el poses en contradicció davant d'alguna de les línies argumentals que donen més ales a algun indici.
0: L'autòpsia l'únic que va poder concloure és que el senyor Andic va morir a causa del colp. Però l'autòpsia no va entrar mai en si el van espentar, si no el van espentar. Va ser molt difícil que aquest cas es pugui provar,
2: aclarir o provar
0: a nivell judicial. Molt, molt, molt difícil, perquè és que a més han hagut accidents així a la Comunitat Valenciana que s'han produït en les mateixes circumstàncies. I la família de la víctima, o la millor eren dos amics que anaven per una muntanya, la família de la víctima ha considerat que l'altra persona havia tingut algun tipus d'implicació i no ha pogut,
2: demostrar,
0: no ha pogut avançar la investigació. No és impossible, Ara, per exemple, en Múrcia s'està investigant a un home que va aixinar la seva parella a bussejar, també ella va morir, bussejant, ell no, però la Policia Nacional ara, a través de l'anàlisi del seu terminal mòbil, ha trobat uns missatges sospitosos i també l'han imputat i l'han detingut. Vull dir, no és impossible, però serà un crim difícil de resoldre. I clar, estem parlant d'una fortuna de 8.000 milions d'euros, que ja de per si és sospitós.
2: Ai, senyor, em fa l'efecte que seguirem parlant, però clar, això continuarà donant de sí. Però n'hi ha altres punts d'actualitat pels que volíem preguntar-te.
1: Sí, este cas que ens ha sacsejat a tots en la comarca del Baix Segura de manera ben especial, el crim de Dolores, dissabte passat, recordeu, van aparèixer tres persones mortes en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil. La mare, el fill de 24 anys i la gent de la Guàrdia Civil. Tenim estudi forense, tenim novetats?
0: Sí, també l'hem conegut fa unes hores i el que ha confirmat l'agència EFE a través de fonts de la Ciutat de la Justícia d'Alacant és que l'autòpsia confirma que es tracta d'un crim de caràcter masclista. Mm. És a dir, va ser l'home, el guàrdia civil de professió, el que primer va disparar a la seva dona en una habitació de 51 anys, li diem Marisol, i després se'n va anar a una altra habitació i va disparar al seu propi fill, Alberto, de 24 anys. I després se'n va anar al corredor de la vivenda i es va disparar a ell, 55 anys. Jo el dissabte pel matí, quan em vaig alçar i vaig veure aquest titular, se me van collir un poc l'ànima, el cor i tot,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: perquè és que estem parlant
2: tota
0: d'un crip esgarrifós.
2: Sí, senyor.
0: Ja per l'escenari en el que es produeix, que és en la caserna de la Guàrdia Civil de Rojales, dins de la vivenda, per part d'una gent que ha de vetlar per aquests delictes.
2: En l'arma reglamentària, a més?
0: En l'arma reglamentària, el que haurà passat aquesta dona, clar, no hi havien denúncies prèvies per violència de gènere, segurament, i això és una hipòtesi, però segurament sí, és per la professió del seu home. Conec a moltíssimes dones que han sigut i
2: ostres, maltractades. Ostres, però vius en l'entorn de la Guàrdia Civil, que normalment no sé en el cas de Rojales, però en el meu poble, per exemple, hi ha una unitat...
0: Dolores, perdó.
2: En el cas de Onda hi ha una unitat que
0: clar,
2: precisament
0: no,
2: tracta estos
0: Dolores,
2: temes.
0: Segur.
2: I dius, ostres, no la van, si patia la dona, no la van veure, no la van protegir, o ella no va poder...
0: Conec a moltes víctimes que són dones de Guàrdia Civils, de policies nacionals, de policies locals, perquè sabeu que no hi ha un perfil de víctima de violència masclista.
2: De qualsevol perfil
0: efectivament, és vàlid.
2: Socioeconòmic...
0: És vàlid, clar.
1: Però també pensem que la caserna de la Guàrdia Civil és un lloc també de convivència de les famílies.
2: Clar.
1: És a dir, no, a veure, són com si foren pisos, és de veres, en un nivell d'intimitat, però també hi ha un nivell de convivència i que resulta també estrany, no?, que la dona no traslladara a ninguna amiga, a ninguna altra companya, que ningú sabiguera.
2: La por.
1: Perquè, en principi...
2: Però i el fill, 24 anys?
1: Clar, de quin... Estàvem parlant d'un perfil, diguem, del Guàrdia Civil que havia sigut conflictiu,
0: no,
1: d'alguna manera,
0: no.
1: I això, que no dubte, per descomptat, que està donat a patir un infern, no? Però vull dir que és un lloc en el que n'hi ha també certa convivència entre les famílies,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i de fet el Ministeri de l'Interior sí que ha confirmat en els últims dies que no es tractava d'un agent expedientat ni que havia tingut cap problema durant els 30 anys que portava de servei. A més, és el típic agent de la Guàrdia Civil que és llicència de l'acadèmia i que el primer destí on li toca, en este cas Dolores, es queda. Portava 30 anys en el poble, no era de
2: tota
0: Dolores,
2: la vida, tota la
0: però era com
2: seu.
0: Si fora...
1: Un veterà.
0: Un dels agents més veterans de la Guàrdia Civil de Dolores. Sí que és cert que hi ha veïns que han dit que en els últims temps tenia com un comportament estrany, però en cap cas s'imaginaven que això podia passar, no? Com... Clar, ha sigut una commoció al poble. A més, és que l'assassinat es produeix el dissabte, que en el poble de Dolores celebraven la festivitat de Sant Isidre, de Sant Isidre Labrador,
2: sí,
0: una romeria, es fan les comunions. En seguida, la gent els coneixia moltíssim, tant a ell com a la dona, com al fill, i clar, ha sigut una...
2: Ha sigut un colp per al poble.
0: Ha sigut un colp duríssim per al poble.
1: No, un conflicte familiar, previ,
0: El que sí que està confirmat és que ella no formava part del sistema Biogen, que és el sistema del Ministeri de l'Interior pel qual es regula els riscos que té una dona de ser assassinada, perquè, clar, no hi havia denúncia prèvia, per tant, era invisible per al sistema, aquesta dona. I també s'ha confirmat que no es tractava d'un agent conflictiu, que no era un agent que hagués estat expedientat per mal comportament, per ser, tindre una personalitat violenta, sorpresa total, no?
2: O sigui, que ara hem d'esperar que les averiguacions, les investigacions donin una miqueta més de llum de què va passar dones, en aquesta casa.
0: Més de 1.000 dones ja assassinades des de l'any 2003. La Comunitat Valenciana encapçala este any el número de dones assassinades, també. També de fills, sabeu que fa poc també es va produir un altre assassinat amb el xiquet. I bé, en este cas...
2: Se queda el cos.
0: Es va produir en un lloc que havia de ser segur per a les dones, com és una caserna de la Guàrdia Civil.
1: Aquesta és la cara més amarga i més negra de l'actualitat del dia a dia, però hem de contar-la també, i a més de la manera brillant que es fa sempre el nostre company Juan Nieto. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
0: A tu, adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
2: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
3: De tu a tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
4: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
5: Ole tu, ole tu!
3: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
6: Efectivament.
3: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
7: Estan les mares patint, saps?
3: No patiu.
7: Això és.
3: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
8: No m'esperava això.
3: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
9: Vols dir?
3: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular s'escriuen amb J.
9: És de veres, és de veres.
3: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval i, per tant, s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
10: De tu a tu.

0: dit-te jo, Gemma, amics, ara que són les 5 i 10 i després de les notícies anem a arrencar esta magnífica segona hora d'avui, dimarts, aquestes temperatures tendials, aquesta brisa que tenim, això és una meravella. Jo crec que està optant a director general de l'assessoria musical del programa.
1: Està, eh? Vol dir que estàs llevant-me a mi el meu tro?
0: No exactament. Lo teu no té...
1: Lo meu està fora de categoria.
0: Està fora mida, no tiene parangón.
1: Lo meu no pot entrar a concurs.
0: Juga en una altra lliga. No entra en concurs. No entra en concurs.
1: Però sí,
0: ell vol compaginar, ara com fa falta dos jornals, vol compaginar el seu de economista en jefe, economista en cap, i també el d'assessor musical del programa. Trobo millor.
1: DJ en bon gust. Bueno... Cuidado que Mar també ho fa bé, eh?
0: També ho fa molt bé, sí.
1: Ahir n'hi ha picabaralla.
0: Sí.
1: Ahir n'hi ha competència.
0: Bé. Però moltes vegades això també passa en les empreses. Aquí estem parlant de lo de Mango i tot això. Aquí estem un poc tot el culebrón de lo de Mango. Que també té la seva cosa econòmica. Ara podem parlar-ho i tal.
1: Pues no ha pagat un milió d'euros, pim-pam, en un bisú.
0: La competència sana i saludable dins d'una empresa genera un poquet com... Piques, no, però hi ha com un
1: motiva,
0: estímul.
1: Un estímul. Cosa,
0: dius,
1: ja, s'estimula.
0: No està malament. No està malament. Que dic jo que...
1: Parlem en ello, que perquè estem parlant d'ell i és d'ací davant. Sí,
0: què tal? La seva samarreta patagònica.
2: Exacte.
1: Sí?
0: Com és un calamar, és un calamar patagònico, però...
1: Ui, va de color verd i fica Patagònia.
2: Exacte.
1: En la seva samarreta.
2: La meva samarreta.
1: Sí. Ja està. Atem una cosa, molt bé la música igual, eh?
0: Molt bé la música igual.
1: Cada dia, eh? Ho fas bé cada dia.
2: Sí, és un treball.
0: I les accions de Mango, a més, en tot això, ja veurem demà què passa.
2: Demà veurem. Demà el mercat veurem.
0: Demà veurem com reacciona.
1: Però
0: fins ara la cosa...
2: Sí, no, no. Correcte, correcte. Home, la veritat que ahir n'hi ha diners de permís, hem de tindre en compte que els beneficis de Mango en 2025 van ser de 242 milions d'euros. O sigui que... 242 milions d'euros de beneficis en 2025.
0: Estava comentant Juan Nieto fa un moment que la fortuna personal d'Isaac Andic, el fallecido, el finado, o vet a saber què va passar, però ja ho està averiguant.
1: Però finado està, finado està.
0: No, finado sí, completament. Perdoneu, perdoneu que fem una miqueta d'això. 8.000 milions d'euros. De fortuna personal, el que tu tens en el banc, el matalàs d'Isaac Andic, 8.000 milions de pavos.
2: Tu com ha de ser això perquè tu obris l'aplicació del banc i veges aquesta xifra? Jo crec, que el banc no se t'obri l'aplicació.
0: Però el fill,
2: pesa massa,
0: el coixo tampoc estava.
2: No.
0: Perquè puc haver fet un bízum d'un milió d'euros, així no normalment. Sí.
2: Pim, pam, pum, boca de llatum, ja està.
0: El jutjat...
2: He dit una cosa, que al final sí que vaig a dormir a casa, eh? I a pagar la fiança i ja està.
1: Ja està, sí.
2: És el que n'hi ha.
0: L'abocat l'ha confiscat, diu, l'ha confirmat i a la marxa.
2: Sí, és així.
1: Però avui en economia no parles tu de Mango, no?
0: No.
1: Sí.
2: Correcte, correcte, sí, efectivament.
1: Assolellada. No.
2: Bueno, ahí está, correcte, perquè, anem a parlar d'un fenomen que jo crec que ja més o menys tots sabem que enguany, en concret aquest estiu i també els pròxims, es va produir un fenomen que és quasi únic i irrepetible, que s'ha batejat com el trio ibèric. Que no és una tapa, que porta braves morro i orella, encara que podria, encara que podria, el trio ibèric, no,
0: seria resulta... Seria boníssima, sí. I el nom no sé si
2: no
0: està registrat.
2: No sé si està registrat, però, bueno, ahí ho deixem.
0: Li ho diré Pasqualet,
2: exacte,
0: del bar de Beniapa,
2: que passa una oferta en beguda i se te queda molt bé de preu. Però no, això és una sèrie de fenòmens astronòmics que en conjunt, atenció, injectaran més de 1.300 milions d'euros en l'economia espanyola durant els pròxims 3 anys. Vull dir-te que no és que els tres fenòmens vagin a fer una inversió sinó que resulta que en concret aquest estiu, el 12 d'agost, és a dir, d'ací a 85 dies, perquè podeu veure el compte enrere en el web oficial d'Apunt i podeu trobar tota la informació si la necessiteu, es produirà un eclipsi de sol que es podrà veure des de gran part de la Comunitat Valenciana.
1: Clar.
2: I atenció, perquè segons un informe d'analistes financers internacionals, este eclipsi tindrà un impacte en la comunitat, solament este eclipsi, de 130 milions d'euros. 130 milions d'euros. Clar, que estan de categoria.
0: Jo veig així lo de Zapatero.
2: No, però sí, continua baixant, continua baixant.
0: Que també té la seva
2: derivada econòmica. En efecte, en el web sí, en el web d'Apunt podem anar baixant.
1: En la part de la
0: meteorologia. Eclipsi del segle.
2: Eclipsi del segle, correcte. S'ha batejat de xina també.
0: No, és que entrat en la primera, vist lo de Zapatero, digues o no.
2: No, no, però això
1: és un altre tipus d'eclipsi.
2: Exacte, és un altre tema també.
0: Ah, mira, sí,
2: és molt interessant.
0: 85-03.
2: Sí, sí, 85 dies queden per a l'eclipsi del segle. I estem parlant de que això provocarà o portarà al voltant de 130 milions d'euros en la Comunitat Valenciana. Principalment pel lloguer de curta duració, perquè el fenomen atraurà sobretot turistes internacionals, responsables del 80% de la despesa que estàvem comentant i contribuirà a dinamitzar el turisme rural i l'economia més local, autonòmica i també
1: senyors, nacional. I hotels i restaurants, alguna cosa
2: en efecte,
1: més.
2: En efecte, cara, sí, sí. De fet, aquest estudi que estàvem comentant estima un valor afegit brut de 421 milions d'euros, la qual cosa reflecteix l'efecte transversal de l'eclipsi en diferents sectors econòmics, com estaves comentant. Yeah. I això també s'ha de sumar la creació aproximadament, atenció, de 7.300 ocupacions en tota Espanya. Això sí, així com una recaptació fiscal, que això també és interessant pel que fa a la part pública, de 146 milions d'euros, la qual cosa, al final, bueno, el que fan aquestes xifres és reforçar aquest paper d'aquest esdeveniment com a un motor econòmic, ja no solament com un fenomen de l'astronomia, sinó com a un motor
3: però
2: econòmic.
3: Com està, diguem, la comunitat valenciana en general? Trobo jo que més el nord, no sé, però està ben posicionada, és a dir, hi ha llocs en la comunitat valenciana...
1: En ma casa millor que la teua, ja que te diga. En ma casa millor que la teua.
3: No, no, millor que en Gandia. Correcte. Més al nord, millor.
1: Crec que sí. Ah,
2: sí, correcte. De fet, mira, en el web, en esta part també se pot comprovar això, però sí, la realitat és que este eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la comunitat valenciana molt, molt, molt bé, especialment gran part de la província de València i sobretot tota la part de Castelló. Interior de Castelló, meravellosament, també. Per exemple, així en on estan els estudis de la ràdio, també se podrà veure molt bé. En concret, ara, també hi ha localitats...
3: A Gandia també, no sé què parleu, a les 8:33, en màxima intensitat. Veus?
1: Podràs veure-ho, però en Benassal, millor.
2: Mira, per exemple, Benassal, millor.
3: Vaig a mirar-me a veure Benassal.
2: S'espera que se pugui contemplar al 100%.
1: Al 100% en Benassal.
2: Ahí està, ahí està. I resulta que la Generalitat ha habilitat un web oficial per a traure tota la informació i per a consultar els observatoris que s'habilitaran per a poder contemplar-ho. Perquè tu dius, ara jo això on me'n vaig a veure-ho, allà on tu vulguis, bueno, i si anem a un d'estos observatoris que s'han habilitat i que... En
1: o n'hi haurà més convoi.
2: N'hi haurà més convoi, n'hi ha opció de tindre aparcament, n'hi ha opció de tindre la màxima visibilitat.
1: Ara més preparadet.
2: Correcte, està la cosa una miqueta més
3: preparada. Mira, diu que, que un minut i 40 segons a Benassal.
2: Sí, això és Xina. Això també ho hem d'assumir, val? És l'eclipsi del segle.
1: Claro, però no, no és un eclipsi que dure...
3: Però un minut i 40 segons està bé, eh?
2: Per això, per això, per això.
3: Que no és un, que no és un passaret. No,
2: exacte, està bé.
3: Diu que a les 8 i mitja, molt bé.
2: Això és, al voltant d'això ara. Però, clar, jo vull que parlem de tots aquests números, de totes aquestes xifres que jo vos estava comentant i, sobretot, vull saber si tot això s'està ja generant, si no, com està afectant el turisme d'interior i, per això, parlem amb Laura Viva, responsable de comunicació del Club Temps d'Interior. Laura, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Hola, Laura.
4: Hola.
2: Laura, a veure, parlem una miqueta de tot això. Heu notat un augment de les reserves per a... Bueno, perquè a tot això no sé si ho hem comentat, que l'eclipsi és el 12 d'agost, que a ningú se li passe, dia 12 d'agost.
1: Has dit 25 dies.
2: 85 dies, però clar, és el 12 d'agost, correcte. Laura, com està el tema de les reserves?
3: Queda alguna habitació?
4: Des de l'associació no estem veient de moment un augment generalitzat de reserves associades directament a l'eclipsi. Ara bé, sí que comencem a veure casos especialment en zones de Castelló, on ja hi ha reserves vinculades directament a l'eclipsi. Hi ha molta expectació i de cara als pròxims mesos de juliol, de juny i juliol, hi ha molta expectativa i que aquestes reserves augmenten.
1: Has assenyalat Castelló, o sigui, se troben diferències entre províncies o entre comarques?
4: De zones de l'interior, te dic que les zones dels ports, el Maestrat, amb municipis com Morella, Culla, Sant Mateu, Vilafamés, és on més ocupació es detecta.
3: Però és ocupació, Laura, vinculada directament a l'eclipsi. Clar, 12 d'agost és temporada altíssima. Exacte. També per als allotjaments d'interior, no? No sé si, diguem, quan se fa l'ocupació es pregunta el motiu i podeu desbrinar si és a causa de l'eclipsi o no.
4: Exacte, sí. També tenim, a banda de l'ocupació respecte a l'eclipsi, també és pues, vacances d'estiu, escapades o festes locals, però sí que s'està detectant eixa preferència per l'eclipsi.
2: Clar, en este sentit, Laura, estàvem comentant les xifres, la importància també del turisme i tot el que genera. Quin impacte econòmic penses que pot tindre, sobretot en tots aquests establiments que estan adherits a Temps d'Interior?
4: Des de la nostra perspectiva, no, com a associació, pensem que l'impacte pot ser, ha de ser positiu. No estem veient una demanda nova massiva, però sí que pot ajudar a completar l'ocupació en molts allotjaments que encara estan a mitja capacitat. I això és molt important per al territori, perquè no només beneficia l'allotjament, sinó que també repercuteix en la restauració, en el comerç local, en les activitats. Aleshores, és com que s'activa tota aquesta cadena de valor, no? I estem donant visibilitat als pobles i a les empreses de l'interior.
3: Uh-huh. Clar, perquè en els vostres allotjaments, Laura, quin perfil de... Bueno, no sé si és perfil més familiar o, no sé, o de parelles, o quin és el perfil, i si és també d'ací del territori espanyol, la gent de fora, quin és el perfil de client que teniu?
4: Sí, el perfil més habitual és el turista vacacional, te dic, de parelles, famílies, no, que busquen experiències en la natura o experiències més singulars. Però sí que és veritat que tenim també este turista estranger que ara, pues, principalment, la seva principal motivació és vindre ací a l'interior de la Comunitat Valenciana i observar l'eclipsi, i estan reservant amb molta més anticipació.
2: Uh-huh. I davant aquestes reserves que comentaves, Laura, els vostres establiments estan preparant alguna cosa especial, algunes activitats o algunes ofertes, no sé, us estan anunciant d'alguna manera en especial?
4: Sí, pues alguns dels nostres allotjaments o inclús empreses com bodegues ja estan plantejant accions, per exemple, des de promocionar el seu territori, no, o els seus allotjaments com a lloc ideal per a poder veure l'eclipsi, fins i tot també com crear algun paquet o alguna experiència concreta, per exemple, experiències de no turisme vinculades a l'eclipsi o també de rutes senderistes.
2: De fet, Laura, hem pogut parlar també amb els responsables del celler Baró d'Alba, les Useres, i ens comentaven que estan preparant una experiència expressament per a este dia, per al 12 d'agost, que a més està tenint molt bona acollida. Anem a escoltar-ho.
5: Nosotros tenemos ya reservas para el día 12 con una experiencia que hemos creado con glamping y enoturismo. Primero haremos una visita a la bodega con una cata de 4 vinos. Después haremos una comida campera con verduras y carne a la brasa. Después un poco de música en directo y después ya el eclipse. Después habrá un poco de cena y al día siguiente un desayuno. En fin, la verdad es que lo tenemos completo, tenemos bastante demanda y estamos pensando con la empresa de glamping pues incluso ampliar plazas porque será una actividad muy muy muy chula, ¿no? Muy chula y única además.
2: A més, que estàvem escoltant que si esmorzar, dinar, música en directe, eclipsi, sopar... què més, no? Què més podem demanar?
3: Total, l'eclipsi és minut i mig, però després és un comboi, claro.
1: Però això de dir, quan ella parlava de pobles, parlava Laura de Morella, Culla, Vilafamés, clar, és que són pobles que sempre paga la pena anar. Si damunt te fan un eclipsi, te fan.
2: Un eclipsi històric,
1: no? Com si
2: fos una obra
1: de teatre. Te fan un eclipsi, escolta. Circuit i mitja n'hi redonet.
2: És impressió. Laura, com veieu este tipus d'iniciatives que al final s'estan creant també a partir d'això?
4: Sí, pues ens pareix molt bé perquè al final les empreses de l'interior que són més xicotetes o que moltes vegades la falta de promoció no saben com poden arribar a als turistes o als visitants. Aleshores, totes aquestes iniciatives que ells que fan i que volen desenvolupar són perfectes.
3: Seria també interessant, no?, que com han fet en el celler Baró d'Alba, que quan te paqueticen, pot ser un producte, a més te ho donen tot ben organitzat, també de veritat que t'ha d'agradar el vi, en fi,
2: sí.
3: En per a un perfil de clientela concreta, pues, potser no per a xiquets, més per a pensant en parelles i això, però que te paqueticen i se puga incloure el vore l'eclipsi, sembla que és una bona idea. En aquest sentit, col·laboreu en aquestes iniciatives des de temps, allotjaments d'interior, o diguem cada allotjament...
1: Bueno, fa la seua.
3: Busca, diguem, la seua iniciativa i la publica en les seues xarxes. Com ho feu?
4: Pues sempre són les empreses, no, les que ells mateixos creen l'experiència i nosaltres com a associació es donem promoció. I a les xarxes socials, a temps d'interior, podeu buscar i si voleu reservar, pues encara esteu a temps.
3: Uh-huh. O sea que, diguem, la plataforma genèrica amplifica cada una de les iniciatives que es publiquen en les xarxes. Jo és per donar idees, a mi jo tampoc. Però lo del vi, molt bé, però sobretot que hi ha bon menjar.
1: Sí, eh?
3: O després de l'eclipsi, un bon sopar.
2: Ahí está.
3: Jo crec que això...
1: Sorpresa de nadie, que t'atraiga això poderosament.
3: Ben dormidet. I això, és una, ja és un completo meravellós. I el Sant Demon excursioneta, vinga, no dic jo que no.
2: Exacte,
3: no
2: molt bé, per completar, no? Sí. I baixar un poc tot.
3: Però, home, no me direu, Laura, que en els establiments d'interior no hi ha també que el tema gastronòmic... Jo sempre quede com el Fartera, que sempre...
2: No,
3: me vaig buscant, no, vaig buscant no, sempre.
1: Perquè ens agrada...
3: És que ens agrada la cuina d'interior, que és una cosa, oh, bàrbara. Però fins a quin punt, no, la gastronomia, el producte, és un enganx important a l'hora de triar un establiment o altre, no?
4: I a més és un molt bon acompanyant, com haveu dit, per a sí, finalitzar l'experiència de l'eclipsi, no? amb un sopar amb aquests productes locals que ens ofereix la nostra terreta. I ah, que...
3: Tu vas amb tota l'emoció de l'eclipsi, t'obri la gana... I tu saps que el sopar que t'ha res, això és una meravella.
1: Això és poesia.
2: Això
1: poesia.
2: És poesia, en efecte. En fi, Laura, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que s'acaben d'animar aquestes reserves en alguns allotjaments. També en este tipus d'experiències que, com comentaves, podem trobar en el vostre web. Moltes gràcies, Laura.
4: Moltes gràcies.
2: Una abraçada. Adéu.
3: Definitivament, a mi està de Cat Stevens. Acabes de ser nomenat director general d'assessoria musical.
1: Ja estàs en el número 1 del pòdium.
2: Moltes gràcies.
3: No pots haver-me tocat més el temps.
2: Gràcies.
3: No pots haver-me tocat més el temps.
2: Bueno, jo l'únic que faig és seguir els consells econòmics que vos dona, que és diversificar, no? La part d'economia, la part musical, ja està, la vida va així.
1: Però t'he dit una cosa pel que fa l'eclipsi.
2: Sí.
1: L'embòlic s'acosta al pantà de Benitandú.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per a veure l'eclipsi, que van anar a comprovar, n'hi havia un dia que havies d'anar a comprovar perquè coincidien l'hora, la ubicació dels astres o jo que sé.
2: I tu n'ares?
1: No, ah, jo.
2: Tu estaves així.
1: Però és que van anar a una empresa d'estos que vas en canoa.
2: Ah, sí? Ah, mira.
1: I estaven allí organitzant allò de la millor forma possible perquè si te pille per la contorna, tu estigues allà una canoa. Veus? En un refrigeri, el refrigeri estava impepinable. Bé, l'equip. Ja, sí. Què demanés?
3: Molt bé. No, que podries convidar a l'equip.
1: Sí?
2: Entonces, de cara consiguen.
1: Però jo, si vols no deixar una canoa, aneu a caure's a l'aigua.
2: Vaig a veure si reservi alguna experiència, però tu vés gestionant lo del lloc en la canoa i tota la pesca.
1: Sí. Vinga, va.
3: I les coques per a sopar també.
2: No, exacte. Home, això està fet.
1: Això està fet.
2: Molt bé. Adéu, companys.

0: Ai, Mari, i ara volem parlar amb una dona que, bueno, que ens agrada sempre convidar perquè amb ella està assegurada l'alegria, el bon rotllo, és actriu, canta, és empresària, pinta i decora falles i fogueres i palmitos, però principalment fa humor en valencià.
1: Això és un completo.
0: És un completo.
1: Què més? Què més?
0: És tan guai.
1: És que és dona perfecta. Triomfa, a més, en les xarxes. Diu que en Instagram té 120.000 seguidors. Ella diu en Instagram...
0: Una barbaritat. Ah,
1: sempre una escama. I diu que dalt dels escenaris...
0: Triomfa.
1: Triomfa. En la nostra televisió, com a col·laboradora de Connexió, Comunitat Valenciana...
0: Triomfa.
1: Triomfa. Una dona que dona vida a l'entrenat tia Vicentica i...
0: Triomfa.
1: Una autèntica dona valenciana que s'ha guanyat de l'estima del públic perquè...
0: Triomfa.
2: Totes n'hi ha que replegar-ho, eh? Que no s'ho replega soles. Que no, saps? A vos si tens que estudiar una carrera universitària per guardar un tatxe de fallera. Te ho deixareu com Déu mana quan se ho lleveu, però és molt bonic arribar i plam, el deixes caure allà. Penes, ell aguanta la falda. No tens forces? Ai, de lo que hauràs d'estar fent tu estes falles. Que has anat a picar a la mina o què? Fica la perxa. Mira, deixeu estar que m'estàs ficant nerviosa. Jo me fico nerviosa enseguida. Difícil ficar la persilla per així, pegar-li una volteta i tancar el tratge. Molt difícil, sí senyora. Es ves a la taula que en els endreços i en els ganxos també tens amb un toc aclarir. Què diuen? Que bonico! Quantes falles en casa? Preciós, mira, m'avorrone. En què vol ser musa? Muso, muso, seràs muso.
0: El seu alter ego, la tia Vicentica. Com és la tia Vicentica?
1: Això és l'últim que he penjat, es veu en l'Instagram i això. És una cosa que passa molt en cases valencianes o en cases falleres. Clar, tu saps l'escampà que es fa.
0: Que tens el menjador o que tens una habitació tota feta papilla pura.
1: És un vestidor, és tot un escampà de coses minudiues també i de coses més grans. És un no aclarir-se, però molt bé.
0: Però és la nostra vida.
1: Però és clar.
0: I la tia Vicentica l'explica de categoria mundial. I darrere de la tia Vicentica tenim Anna Muñoz.
1: Ui, que la tenim així.
0: La tenim així. Com estàs, Anna?
3: Ai, que ha vingut.
1: Que ha vingut.
3: Com esteu?
1: A més, has vingut superestiuenca i sube. Diu que no.
3: Tinc un calor.
1: En qualsevol cosa que em posa, jo...
0: És que us fa molta calor.
3: Ha triat el primer que tenia.
1: Doncs bé, és ideal, ah.
3: Pues gràcies.
1: Pues molt bé.
3: Tu també ets molt florit, eh?
1: Ai, molt bé.
0: Sí, ella està primavera a la topeta de
3: més. Florit, si mos van a dir.
1: T'has d'anar a compte d'estos pectorals?
3: Sí, sí, sí.
1: T'has d'anar a compte d'estos...
0: No, és que ara va al gimnàs i se deixa la pell.
3: Està molt definit, eh?
1: Ah, anem fent.
3: Jo tinc que anar.
1: Anem fent. No te dona la vida, dius.
3: No, però te vaig a dir, és que ara estic fent playback. Ara mos toca, estem en època de playback, acaba de començar, l'ATM s'estava parlant amb Gemma Grec,
0: però una coreografia o uns balls, que també subes la camiseta, eh?
3: Sí, sí, sí. De fet, després me tindré que canviar, perquè així no puc anar, després me'n vaig a ballar. Clar, això a mi me dona la vida, me dona alegria. I això és el meu entreteniment. Mira,
0: eixa, Anna, que damunt també té rondant, cap amunt i cap a ballar la tia Vicentica. Teniu preparada la gira?
3: Sí, en la gira, con Michael Jackson, la gira mundial. Ai, ho he vist un humor que m'ha fet molta risa,
0: yes.
3: Que jo també és vídeos d'humor, que m'ha fet molta risa, que uno que ha descobert que no li diuen...
1: Que no li diuen
3: que
1: què?
3: No li diuen Mike el Jackson.
0: Mike.
3: Que s'ha enterat que li diuen Michael Jackson. Que creia que li diuen Mike
1: el Jackson.
3: Perquè era de los Jackson 5. Hòstia, que risa.
1: El Jackson 1 o el Jackson 2.
3: Que venia ofegat de la risa de voreu, eh? És que jo també veig humor i me fa molta risa. És imprescindible l'humor.
0: És imprescindible l'humor. I bueno, ja més tu el contagies a tot hora. A veure, vull dir que actues al Teatre Principal d'Alacant en juliol el dia 10.
3: El dia 10.
0: Que és molt important perquè vens ja de fer el Teatre Principal de València, el Teatre Principal de Castelló, te faltava d'Alacant i el tenim ahir el dia 10.
3: Sí, el triumvirato.
1: La Rita de Principals. Que
3: fort, eh?
1: És fort, això.
3: És súper, súper.
0: I un principal...
1: Fa uns anys.
0: Imposa, no?
3: Sí. Bueno, m'imposa sobretot també perquè és Alacant. I
0: ara, a veure, vull dir que actues al Teatre Principal d'Alacant en juliol el dia 10.
3: El dia 10.
0: Que és molt important perquè vens ja de fer el Teatre Principal de València, el Teatre Principal de Castelló, te faltava d'Alacant i el tenim ahir,
3: sí,
0: el dia 10.
3: Sí, el triumvirato.
1: La Rita de Principals.
3: Que fort, eh?
1: És fort, això.
3: És súper.
1: I un principal.
0: I un principal.
1: Fa uns anys.

0: i vaig en valencià. Vull deixar-ho super clar. Vaig a Alacant en valencià, perquè en Alacant també se parla valencià. Tenia molta gent que vol el valencià
1: més en el Campello, que l'estima. Mira, de veres que en la ciutat vos anar perdent,
0: costa una allò, miqueta, però que sí. Però n'hi ha gent però i tenen ganes de veure valencià i jo sí. Vaig a dur-lo seu en valencià.
2: I el gaje, bueno, el gaje, aquesta explicació que està fent la tia Vicentica de com se te queda la casa.
0: És aplicable tota
2: la,
0: a tot.
2: És aplicable perfectament a la
0: perdona, a casa quan s'acaba la provesòlia és antana, també n'hi ha un frenat, també se vestim, vull dir, és que és igual, és lo mateix, però en calor, lo mateix.
2: I m'han dit que gira entorn a l'explicació, que és una neta de la tia Vicentica la que claro. Va ser bellesa del foc.
0: Claro, del foc. La tia Vicentica, al igual que primer va fer a una fallera, és que en té una en València i ara en té una en Alacant. Ja veurem si arriba a Castelló, no ho sé.
1: Vas campant, que sí. Vas campant netes per arreu.
0: Vaig escampant, jo sóc com... Anava a dir una barbaritat. Sóc com una persona que té molts fills. Tinc molts nens, molts nebois, jo tinc molt... A muntó, que no s'acabe. I la xiqueta, pues, bueno, la xiqueta té goig de ser vellea del foc. Bueno, s'abuela, com sempre, igual un poquet més encara que la xiqueta. I no anava així.
1: Però és la xiqueta?
0: Home, això faltava. Què es diu el xou? Que no eixirà la xiqueta. La xiqueta eixirà perquè ja farà s'abuela paquisca. Ah, sí? I qui li compra la indumentària?
2: L'abuela.
0: S'abuela. Però la del poble. La de la capital mai, ixa no s'amolla mai, són les hueles de poble les que s'esgasten.
2: Les que van en les perretes.
0: Ella va reivindicar ahí, ixe monedero ahí en el sí, a la capital, sí. A l'indumentarista, armarà un 2, un 3, un 4, un 5 i un to de mayo per comprar-li-ho tot, ho ensenyaran a casa, no és la de la consogra, que no s'ofereixes coses, i li farem una gran presentació. Jo assegure que això no ho han vist en la vida, o sigui, no han vist una presentació aixina en la vida, la però reconeixeran tot el món. Me diu quan ve a veure el de Falles, que és la inspiració d'este, que me diuen pareixes de la meva falla. He vist a fulanito, a menganita, a menganita. Se van representant les cares, ben... cares. Ixen les cares, les cares, Juan, les cares.
2: Tots tenen algú que respon a aquests perfils.
1: Un reconeixement també de la festa, de sí. que
2: i
1: que la vius
2: i de la manera de ser nostra, sí, les persones viscut, i personatges.
1: I que també eres una dona que vas en els ulls oberts com un perdigot i les orelles obertes i vas sí. agarrant també expressions damunt i davall i tal.
2: Este de fet, matí... la tia Vicentica deu ser un recull de ties de veritat
0: de tot,
2: o de claro. iaies de veritat
0: este
2: o de mares de veritat.
0: Este matí m'ha passat perquè l'altre dia va ser la comunió de la meva filla. I antes de que me criticaren he decidit fer-me un vídeo criticant-me jo. Entonces, la tia Vicentica m'ha criticat el traje, o sea, he ficat imatges pròpies, la bateta i tal, si anava aixina, si anava aixina, bueno, tot això. I entonces un home, tal val, que és el motos, li diguem, és que va sempre molt mudat. I entonces va ahir la dona, van els dos supermudats, que m'encanten, són Jesús i Sabelín. I entonces me diu Jesús, diu, ja ha vist a ta mare ja, que en seguida ficava tieta, la meva pròpia mare, tieta, no diga això, que anava molt requete bé, no sé què, que és quan ta mare ix en el Facebook a defendre't. Ta mare ix a defendre'm de mi mateixa.
1: Però això que estàs contant és un cas real.
0: És tot real, clar. Entonces Jesús me ho ha contat, ja ha vist a ta mare.
1: Ta mare s'afronta
0: sí.
1: de lo que conta la tia Vicentica
0: de mi mateixa.
1: Sí. I en defensa teua en el Facebook.
0: I ahir m'he inspirat i he dit ta mare en el Facebook, claro que sí. N'hi ha que fer un vídeo de ta mare en el Facebook. Què fa ta mare en el Facebook? Compartir amens.
1: Ja tens un filó,
0: el niño Jesús. Compartir 25 veces porque si no vas a tener mala suerte.
2: Corre.
0: Parlar en un senyor que va vestir de coronel. Ixes coses.
1: Això fa ta mare?
0: Borrar-se. Bueno, la meua no, però mares. És un
1: mares en general.
0: Però m'ha aixit el clic, no? És el clic i ja faré, mira. Mira el que ha ficat esta. Has vist com va vestida? Que vergonya això, perquè ho fiquen en el Facebook. M'encanta.
2: Està ben fent la parada, Isa, que el 10 de juliol estàs al Teatre Principal d'Alacant. Prenem nota, amics i amigues d'Alacant, perquè tu ara mateix estàs de camí a fogueres. O sigui, de fet, estàs pintant.
0: Però si sé la peluca, ¿vale? Ara si sé la peluca, vaig i pinte. Sí, estaré con tots els anys que he tingut, des de fa molts anys, que he pintat alguna foguera i, bueno, pues enguany estaré en primera. Primera adulta de la mà de Paco Giner, ja duc anys treballant en ell, he treballat en fogueres en ell, he treballat en Pere Baenas també, en Raúl García Pertusa, en Mario Pérez, en Sergio Amar...
2: Ten recorregut.
0: Has vist, Ximó? Tu me coneixes des que som xicoteta, imagina't.
1: No, però en sèrio? A banda que tens mà i tens bona traça i això... Però tu la peça ja la tens? O te porten
0: sí.
1: la peça?
0: No,
1: vas al taller?
0: Vaig al taller. Perquè estem caros. Quan són grans no n'hi ha més remei.
1: Perquè forma part d'un conjunt, digue.

0: no és
1: sí,
0: una peça
1: clar,
0: independent.
1: Clar, no, no, i tens que veure el resto i tens que veure... I a voltes necessites un andami o una escala. Pot ser, no t'ho claves en casa, això.
0: Tan grandota, sí.
1: Ai...
2: Ai, és una d'especial.
0: No, no, jo...
1: Guany, la, primera, sí, però d'igual gran.
0: La foguera gran. Sí, però que la peça és una peça sí, gran, és una peça del...
1: Clar, hi ha de tot. N'hi ha més grans i n'hi ha com tu, tamany real, tamany però, real. Claro, això per transportar-ho i per tot és molt incòmode. No, n'hi ha que anar al taller.
2: Vale. Perquè ella és artista.
0: Ja, ella
2: és artista. És artista en tota la magnitud i plenitud de la paraula.
0: No. No, i a més, és una manera també d'apreciar realment l'art que n'hi ha darrere. Encara que és el
2: ni art,
0: que no
2: ni
0: agrada,
2: molta
0: que
2: feina.
0: Monuments, tant fogueres com falles. No?
2: Sí, hi ha molta feina.
0: I, ostres, passes per davant d'una falla i si saberis la quantitat... Saberis sí. Pegar-te la quantitat d'hores que vos pegueu en el taller pintant.
1: Sí, i la, lo mal és que el que se veu és lo que fa el pintor, sobretot, i el que faig jo, ja que sóc la decoradora al final, però davant hi ha molta feina. Jo sóc una gran defensora dels lijaors de les falles i fogueres. Perquè és que
0: això no ho aprecia ningú.
1: Pues se té que apreciar, perquè si n'hi ha voltets, n'hi ha ratlles, si no està ben fet, si aplanen la figura, no té el mateix volum. És un art, lijar i lijar bé.
0: Això ho surt blanc, tot el món, no? O què?
1: Ja després el que du damunt. Les capes, sí, la de primera, la de segon, n'hi ha que fer en lijes diferents, se fa primer en lija grossa, després en lija fina, inclús a voltes duen tercera capa. Això és una
0: mascareta, aquestes persones també...
1: Claro, pues n'hi ha molta gent que ha tragat un munt de pols i rascar corxo tampoc és agraït. Però n'hi ha que fer-ho, vull dir que...
2: Algú fa perquè puguin lluir tan xules.
1: Home, jo he vist gent en tirar de manera curta en febrer i en gener, passant un fre que me moria i ets una calor que se morien, perquè, claro, i si exercis i fixis, si tu veuràs.
0: Imagina't.
1: Important.
2: A tots en fem paraeta, que el 10 de juliol va al teatre principal d'Alacant, perquè ja ha estat el de Castelló i el de València, però el 14 de juny, que el tenim més a prop, està en Oliva i...
1: Magisa!
2: El dia 30
1: contau,
2: de maig.
1: Contau.
2: I se'n ve al meu poble, estarà en Onda, en que, Onda. Ja, que ja ha estat, per cert, sí. Al Teatre del Col·legi Verge del Carme.
1: Sí, vaig a fer...
2: Quina fase
1: no és la continuació, però sí. Sí, com diuen a la meva falla, sí, però no. Jo vaig fer la boda, allà sí, a vaig fer la boda, i quasi al nebó de la tia Vicentica, José Enrique.
0: Allà, en Onda.
1: Tots tenen noms compostos.
0: Sí.
1: José Enrique. I la dona, que ella li diu que és un penco, que és la Barbie. Ella s'ha quedat en estado.
0: La dona.
1: La dona, sí. Però ell, no, clar... bueno.
0: Bueno,
1: més ell, ella que ell.
2: Pel que siga.
1: Mantens lo que te, per lo que siga. Per lo que siga. Sí. Total, que havia rodat tant en la boda, seguís rodant en la boda, seguís casant-los per tota la Comunitat Valenciana, però, claro, passar esta circumstància vaig dir, per què no fem un bateig? I com a Onda ja s'ha casat, pues ara tinc que batejar a Maria Jesús.
0: Ah, la xiqueta de Maria
1: Jesús. Volíem ficar-li un altre nom.
0: No, no tinc una foto.
1: És la de sempre. Saps que la meva filla me cobra alquiler?
0: Ja.
1: És de la xiqueta. I me diu, mamà, diu, i diu, has actuat en la nina? I dic, sí, diu, no se t'ha oblidat algo? I li dones 5 euros.
2: Ai, les mujeres no lloren, les mujeres facturen.
1: Claro,
2: la xiqueta
1: diu,
2: molt bé.
1: Si no, diu, si no, compra-te'n una. O sigui, la major, però clar, la major li ven molt bé, això 5 euros.
0: O te
1: diu,
0: mires una en el Google de la IA i agarres una.
1: Me fa més goig. Li dones 5 euros a la xiqueta, ja està contenta, i la xiqueta ja la tinc a entrenar, que ja parla quan jo parla i tot, el Riborn i
2: ja la tinc a entrenar.
0: I música i això com va?
2: Això, que estigui gent que cantes i tot.
1: Sí, en els shows cante. Claro. Ah, cante, sí, en el bateig cante una saeta.
2: Ai, ai, ai.
0: Va.
1: Teu xure.
0: Però que no li pega.
1: Sí que li pega. Tu és que no has vengut.
2: Ella la farà pegar.
1: Vine a veure-ho.
0: Però com pega... Com pega una saeta en un bateig?
1: Perquè sí, perquè jo vull que
0: no
1: la meva...
0: No vols desvelar-ho?
1: No, jo vull... Només vaig a dir-te que vull que la meva germana es canvie de bata, perquè tu saps que això és molt de... Jo sóc filla única, però sóc observadora, com tu dius, i al meu alrededor tinc moltes germanes. Sempre hi ha una germana, quan som majors, que diu a l'altra, canvia't ixa bata. En ixa quanta bata raó. No vas bé.
2: Quanta
1: ixa blusa, canvia't això. Entonces, la tia Vicentica insisteix a la germana que es canvia la bata. I la germana no vol, perquè ella està empenyada que això li para bé, però no. I al final no té més remei que cantar-li en forma de saeta, entendràs per què.
0: Ah,
1: hi ha un lamento, però la saeta fa risa. És una saeta còmica. Sí. És raro, però és còmica.
0: Però vocalment la saeta demana molt de
1: bueno, que no que
0: tu,
1: puc,
0: no dic que
1: puc,
0: tu no tinguis dots vocals.
1: No s'espereu lo de la Setmana Santa de Sevilla, eh? Vull dir, la Macarena no va plorar llàgrimes tampoc.
0: Ai.
2: I vols que en els espectacles... Clar, evidentment és un espectacle, vull dir, la tia Vicentica té un recorregut, una explicació... De... Però després interactues molt amb el públic, que sí. Això fa que la gent... se senta d'alguna manera partícep, perquè clar, a més són històries que tots les reconeixem, que tot d'alguna sí, manera.
3: Nostre, és veritat.
2: Tots tenim una tia bisantica, tots tenim una germana que te diu una sabata no vas bé.
1: Toca i canvia, toca i canvia.
2: I jugues interactures que això li dona molta sal.
1: Clar, molta sal, de fet, n'hi ha gent que ha vingut un munt de vegades a vorem, eh? Tinc gent que ha vingut a vorem, però moltes són moltes, hem una dotzena.
2: Perquè canvia, canvia barbaritat, el, sobretot la interactuació.
1: Clar, la meva amiga Encarnita, que és la famosa Encarnin, que jo dic que és germana meua, jo tinc germans, i ella ve a vorem un munt de voltes, i dic, Encarnita, actua així, te'n vens? Ai, vale. I se'n venen ella, Nacho, que és el seu home, la xiqueta a voltes també ve la meva filla, en fi, fem convoy, anem ahí tots, després sopem o dinem. I jo, n'hi ha moltes que, és que la veig en el públic i està plorant de la risa, dic, Encarnita, és ja pare, dic, cariño, de què plores? Dic, pareixes boba, pues si ja s'ha llegat, i se mor de la risa, diu, però és que ja sé el que vas a dir. I ella li fa risa i sap que la gent va riure, o que ja li estic dient alguna cosa a algú i tal, i
2: ell
1: m'ho
2: dic sempre.
1: Sí, i jo disfrute de veure la gent riure.
0: Bueno, per si algú dubtava de les dots musicals de la tia Vicentica.
2: Tenim testimoni?
1: Des de que eres xicoteta ja estàs molt acostumbrat, no trobes res a la primera, ai, algun cert te ho amaga. És que eixa dona és una bruixa i te troleja canviant les coses més

0: Ixa dona està mare, un ser sobrenatural. Una mare sap coses que no pots alcançar.
1: És que és una diva. Claro. Valiente y poderosa.
2: I tot ho sap.
1: Si
2: vas a fer trastaes, ho adivinarà.
3: Mola molt la barreja també que fas de llenguatge popular i de llenguatge així de tiktokero, de... Sentir parlar també la tia Vicentí, que és una que parla la joventut d'ara també.
2: Mira, faig una broma que me va eixir un dia de espontània durant un dels shows, que jo estic parlant de com me feren a mi la bata de comunió quan era xicoteta. I conté que vaig a València i que me fiquen entre dosos i puntilles, tabelletes entretengudes, això ho diria ma abuela, tabelletes entretengudes.
3: Tu podies fer.
2: Clar,
3: perquè costava molt de fer.
2: Clar, perquè i quan t'entretens una puntilla, és que la fas, que no la fiques recta, sinó que la vas fent fruncideta. Sí, i l'organdí, i seda salvatge, i no sé què. I sempre n'hi ha algun adolescent que se queda així a mirar-me encara, dic, tu m'has entès? Dic, no, dic, pues tu quan dius 6-7, bro, literal, i 100%, jo tampoc. I la gent se pixa, perquè m'indigna, estàs indignada de sentir-me, jo estic indignat tot el dia sentint-vos a vosaltres, que no entenc el que diuen.
1: Anna, tu podies imaginar-te on anaves a plegar el que anaves a viure de la mà de la tia Vicentica, perquè això va néixer més o menys d'una forma espontània i divertida.
2: Seguir
1: sense pretensió, no, sense pensar.
2: Sense pretensió de ninguna classe. És una cosa molt... molt orgànic, les xarxes són orgàniques, els vídeos també, ara igual d'algú que estem parlant, pues se m'ocorria si faig un vídeo. Jo crec que és això, vull dir, jo no pretenc res, no pretenia actuar ni en el principal de València, ni en el de Castelló, ni en el d'Alacant.
1: Pues mira.
2: Ve aixina, pues jo ho agarre de bones, ho faig en il·lusió, jo a tots els puestos em vaig, o faig les coses en il·lusió, i faig, jo sóc aixina, és que no tinc, no n'hi ha doble cara, sóc aixina, davant de la càmera, darrere de la càmera, en... quan dinem, xus, que estem en una publicitat del programa que gravem, i quan estem en el programa, sóc aixina. És el que n'hi ha, no n'hi ha més. Ni vull convèncer a ningú, ni vull ser res especial, ni vull ser abanderada de no sé què, ni coses aixina, sóc que m'ho passe bé.
1: Disfrutar el punt.
2: I ja està. No m'ho haverà de ningú perquè jo no tenia pretensions de ser monologuista. De fet, me ric molt en Juan Mamero de matí quan me presenta sí. Clara Castelló i diu, i també la humorista, i cada volta que diu, la humorista... Jo que sé, a mi quan diuen, tu de què treballes? Jo dic, jo soc pintora, és que jo soc pintora. N'he format per això i per l'altre no. I, però estic molt contenta, i claro que soc humorista, si me paguen per això i faig humor i pleno un teatre, seré humorista, però...
1: Sí que tens ese talent, no. Evidentment, però vaja, no era la teva sí. primera opció laboral,
2: no.
1: sinó que ha succeït.
2: Però m'encanta, me ho passa superbé. Així com sempre m'agrada cantar sí que m'agrada, tinc que dir-vos que me dona un poc de pena. No és que siga jo una cosa... de pa gravar un disco, però canté millor que en la bizantica i mai puc cantar en ningun puesto. Claro, sempre canté de bizantica.
1: Ja.
2: Entonces, pues bueno, però també m'ho passe molt bé.
3: I per què no cantes de la filla? O de
2: perquè vaig sempre caracteritzar. Però tinc un repte.
3: I no pots fer un xim-pum.
2: Sí,
3: fer un altre personatge.
2: Tinc una cosa a pensar, que la duc pensar molt de temps.
3: Per lluir-te aixina...
2: No, ja no he de dir això, però vull fer una prova. Vull fer un monòleg de mi. O sigui, així en diu. Sense eixir disfressar. Sense la veu de la bizantica.
1: Anna,
2: jo.
1: Molt bé.
2: M'agradaria provar-ho. Pues
1: és un repte xulo.
2: Veus? Això sí que m'agradaria fer-ho, però per una curiositat, per veure com reacciona la gent. El cap és el mateix.
1: Clar.
2: Perquè n'hi ha voltes que me passa, me va passar en Òscar Tramolleres, ara tornem a altra volta a l'Olímpia, el 31 de maig, que no n'hi ha entrades. I vàrem anar els tres, els dos junts, i ara altra volta el 31. I clar, ell parla de mares i jo parlo de fills. I me passa moltes vegades que quan inclús estic parlant de mares, a mi m'agradaria llevar-me la peluca i dir algo. Ja. Però no ho pot dir la bizantica, ho tindria que dir jo. I m'agradaria fer també humor de...
1: Tindreix opció
2: en altra perspectiva.
3: I no es pensa provar en un show de la bizantica, de repente en un plispas, després has de tornar a posar-te. És complicat.
2: Podria
3: no,
2: fer-ho.
3: Fer una prova...
2: En jo algun
3: no
2: vídeo,
3: sé, està acudint-se-me així
2: en el primer
3: vot.
2: En el de Falles. En el de Falles gasté un parell de vídeos per canviar-me, perquè a mi m'agrada canviar-me de traig.
1: Jo, perquè la bizantica té mudes.
2: Sí, sóc com una Barbie esquiadora, Barbie va a la playa, Barbie clavariesa...
1: El rumbo no se lleve.
3: Barbie clavariesa.
2: No, de moment. Me lleven la segon part. I ja és mudar, ja és sense el rulo i tal. I m'agrada fer això col defecte d'així, quan més brilla el tratge, quan més volant té, quan més cosa... I la gent fa, sempre fan... Ai!
3: I te mola veure lo que lo
2: deixo de dir. I jo el més coent que veig en internet me compre, saps? El més coent que n'hi ha me compre. I sí, i n'hi ha algunes que diuen que bata, dos, dic, veritat. Me la fa Marina la peseta. Marina la peseta que fa 20 anys que es morí. Marina la peseta, saps?
3: I parlant del orgull que tens, no? Del personatge que has creat, del treball del que fas, que encara no... Està guai que no tinguis pretensions, jo crec que és part del teu...
4: Encant.
3: Èxit. Però no dir èxit, dir el teu encant, no? De la teua autenticitat. El fet que t'hagin donat el premi també per difusió en TikTok, de fer TikToks d'ixos en València.
4: Sí,
3: que això també és...
4: Olé.
3: Que també és molt guai, això,
2: no? N'hi ha varios xulos. Ixe és uno, el de TikToker de l'any, segué... Bueno, primer me varen fer com TikToker de l'any, després vaig ser creadora de contingut en València de l'any, i l'any passat ne vaig rebre, a principi d'any, sí, bueno, a finals de l'any passat, concretament, me varen donar uno molt xulo d'ambaixadora digital valenciana en llengua valenciana. N'hi haven varios, estaven els companys jajajes, per exemple, també, n'hi haven de gastronomia, n'hi haven de turisme, i a mi me donaren el de llengua. I pues, me va fer il·lusió, la veritat, perquè que algú pense que te tenen que donar un reconeixement sempre és bonic. I el de les dones també, en la cadena SER de Castelló, jo què sé, m'han donat coses molt xules.
4: Perquè
2: també
4: jo
2: agraïda sempre.
4: I ho explica divertit i tal, però senyors i senyors, ahí darrere n'hi ha faena. Igual que en el monument quan veiem una foguera o una falla, hi ha molta faena darrere, tu també has de fer un guió, buscar-te l'inventa.
2: N'hi ha faena també, Emilio. N'hi ha
4: faena que a la millor te fa mal el cap o el peu o el pisat i tens actuació.
2: N'hi ha faena d'Emilio, que és el meu home, Emilio Navarro. Sanguango, és el meu tècnic.
4: Li diu la tia Vicentica al Sanguango.
2: Bon, correcte. Bon tècnic, molt bon tècnic, i una persona que sap llegir-me molt bé perquè han fet molts anys ràdio junts en directe, ja sabeu que és imprescindible la comunicació en ells, i ell era el tècnic, era el director del programa, però feia el tècnic a la vega. I entonces, clar, ell sap dur-me molt bé i moltes vegades estic dient alguna cosa, me fica músiques, me descol·loca a vega, es xua molt en mi, perquè a voltes me fica roïdets, com si estigués atrofiant la bisantica, entonces n'hi ha una faena ahí des dos, a voltes de pensar coses i a voltes diu... Me envía WhatsApps mientras estoy actuando y después me veig torero, no sé qué, sacarse los mocos, yo veo unas cosas y digo, ¿eso qué es? Pues que ella ha pensado, claro, y digo, pues cuando digas no sé qué, solo vas a decir más veces, porque a voltes no se repetís y se gag.
4: Claro.
2: Pero si ahí veo que se puede repetir, se busca una sintonía, se busca un roide para acompañar, pero eso fem lo de la música, al final siempre lo diguem, es un poquito un espectáculo de revista. Més que un monòleg, perquè n'hi ha aquesta música, és més complet, no és parlar a soles, és, jo conto una història, no són xistes sols, sinó que de principi a fin hi ha una història, i no sé, com no ho comencen sense pretensió, es començàvem treballant aixina i tots els shows tenen com aquest format.
3: Ja, però Anna, heu anat professionalitzant també l'espectacle.
2: Me tengo que professionalitzar a la força.
3: Currar-te-ho i fer-te els teus... i estudiar la narrativa humorística i currar-te... Lo que és el show.
2: Lo que sí que intento és cuidar molt el personatge. Vull dir, el personatge sí que és de veres que només vull que faci humor, això... En els últims temps he tingut algun problemeta per això, perquè a voltes pues, la gent, jo ho entenc, te volen quidrar perquè facis visibilitat de lo que siga, no? D'algunes coses i tal. I sempre dic...
4: Tu eres un alma libre.
2: Vull que, primera, que no m'agrada que ningú me organitze la vida perquè jo els demés no se l'organitze. Jo vull que només siga humor. Vull que quan la gent veig a la cara de la tia Vicentica és humor. Sol és humor. Sol. Jo sóc jo. Jo en el meu perfil, ja parlem d'altres lo que vulgueu, però en l'humor... Vaig decidir des del principi que era aixina i he sigut molt a rajatabla i sí que cuide molt el personatge, l'estètica. Intente, si vaig a fer aquajim, pues que vaig en un banyador. Com toca, de aquajim, de tot, pues com toca. O sea, todo muy bisantiquero. Rollo bisantiquero.
4: I després en els seus TikToks, pues es que jo no sé on topeta els vídeos més surrealistes i més coents del món que la tia Vicentica els comenta perquè paguen la pena.
2: Claro, a mi m'encanta. Jo tinc carpetes i carpetes guardades de coses que jo m'aguarde que m'agraen i els temes d'actualitat que moltes vegades faria més actualitat però és que suposa gravar o és que costa temps.
4: Ja, costa temps.
2: I no tinc a voltes tant de temps, però n'hi ha voltes que he estat rumiant de vaig a fer un vídeo d'això. I al final al rato vaig a dir, che, que el faig, vena, puxa corrent, va, me ho fique i ho grave, perquè és que si no el grave no me quede tranquil·la.
3: Pues mireu,
4: vos recordem les cites.
3: Onda, 30 de maig, no era això? Ho teniu apuntat?
4: El 31 està en el Talia, però...
2: Anem al bateig i duré a la xiqueta a batejar.
4: Oh, quina meravella.
2: En Oliva parlarem de falles.
4: el 14 de juny.
2: Que, a més, sabeu que en Oliva, per primera vegada en la història, va atendre fallera major infantil d'Oliva.
4: Ai, ai, ai, ai.
2: A vos, si va ser la neta de la tia Bisantica.
4: A veure, a veure.
2: És que ve al peu. Ho acaben d'anunciar i he dit, en serio? Que molt bé. Que ve la gent està d'Oliva, de les falles d'Oliva.
3: Oliva, que en Oliva, és a dir, Oliva.
4: Oliva.
2: Sí. Jo t'he dit que vaig ser enguany pregonera de les falles i me van tractar de categoria i me n'aní més pagar que pagar.
3: És brutal. I moros i cristians en Oliva.
2: No ho ha vist, però també m'han parlat i superguai.
3: Arrear-se un putxero en el mes d'agost allí, vestir de capità moro, això és el més gran que hi ha del món mundial.
2: Jo t'he dit que estic molt contenta de la Bisantica perquè, entre altres coses, me dona això. Un coneixement de tot el territori, de les festes, de les costums, de la indumentària, que a mi m'agrada tant, que és impagable.
3: Pues el 14 de juny en Oliva i el 10 de juliol al Principal d'Alacant.
2: Show de fogueres, eh? Serà per primera volta, Show de fogueres íntegro per a d'ells. En valencià, sempre.
3: La sort que mereixes.
4: Gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres, que sou més bonicos que tot.
4: A xuxoneig, a la tia Bisantica de la nostra part.
2: Lo que necessiteu. Bueno, de tu, xuxoneig, lo de Ximo és altra cosa. Ja se sap.
3: Hi ha una tensió sexual no resolta.
2: No resolta, algun dia, no sé el que pot passar, Ximo.
3: Dic-li-ho, algun dia ho hem de resoldre.
2: Ja li ho dic.

0: Cosas que moren.
1: La mateixa música ja ens va bé. Joan Carles Fortea, com estem?
2: Bona vesprada. Jo tinc una pregunta. Jo volia la teva Vicentica que mos fera també pues, totes les tradicions meteorològiques. Te podia dedicar un show a la meteorologia valenciana. Estaria molt bé. A veure què diu. Sempre que
1: passa
2: de 70 d'abril, no lleves un fil, no sé què, els guantes, l'aire popular, alguna coseta aixina de cada poble. Ai, no
1: te'n
2: posa,
1: no te posa el micro.
3: A mi una de les il·lusions de la meva vida és un dia fer l'oratge i el camp. Mira, la tia Vicentica fent l'oratge i el camp, com és això?
1: Impagable.
3: Jo estic intentant convèncer de matí Connexió Cometa Valenciana que vegin fer un dia l'oratge en el xicón este que ve de matí a fer-lo.
4: Això el director general...
3: A que tu ho veus?
4: Això ho averiguem.
2: Jo ho veig, a més, amb Antonio estaria encantat. Però tu saps el matí en el Connexió... Oye, un dia en el Connexió... Això se pot arreglar.
1: Llancem.
2: Això se pot arreglar. El programa es diu En Connexió.
4: Tot connectat.
2: Diu, connectes i
4: ja està.
2: Bé, m'imagina que la tia Vicentica, com tindrà una casa gran de poble, tal, ara es farà fresqueta dins, però al migdia fa molta calor.
1: Quina calor han passat avui.
2: Més de 30, molts pobles, més de 30. Però dins de casa, les cases antigues encara s'està fresqueta. Encara s'està bé. De matí encara estem bé, encara s'agraeix, però la calor continua, se quedarà igual tota la setmana. Demà fluix un pèl, però és un pèl que són 2 graus que no es nota. Ja. I continua amb més de 30 fins al cap de setmana. Per tant, roba d'estiu ja i aprofiteu. I atenció amb el sol. Crema molt.
1: Protecció, amigues i amics.
2: Crema molt. Més, fins i tot, el detector que tenim ahí situat a l'aeroport de València està mesurant més que la radiació que hi ha a final de juny, principi de juliol.
4: Molt.
2: Aneu a espai amb el sol.
4: Sempre em veureu per ahir, travessant el pàrquing en gorra.
1: Sí que és veritat.
4: Però això, sí, ve el tema del sol.
2: Sí, però tu no tens problema. No, jo sí que tinc problema, jo me creme amb una facilitat que
4: me creme.
2: També?
4: Sí. I protecció sempre és molt
1: sus
4: important.
1: Cabets, sus cabets engorra, aquestes caretes en crema.
2: Queda pendent la connexió, tia Vicentica.
4: Això està fet, això és parlar-ho, això és parlar-ho en Antonio.
1: Mira com xave l'asco dient, que calor.
4: Lo que diu, què?
1: Amb esta sintonia no guanyé jo, no? El ranking de los mejores.
4: Esta es la sintonía.
1: A veure...
4: Necesita mejorar. Toma nota. Venga.
5: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algun lado saldrà la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7. De tu

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, Empadonet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
6: De tu

0: nosotros.
1: La vesprada da punt.
0: Ni inocentes ni culpables. Corazones que des...
2: Amor se llama el juego, una de les innumerables meravelloses cançons de l'enorme Joaquín Sabina. És que Sabina serà convidat especial d'una cita altament estimulant dins del marc, que ja de per si és atractiu, de València Negra. I per completar el dueto irrepetible també estarà present l'essència d'un altre titan, com Robe Iniesta. Joaquín Sabina i Robe Iniesta, dos artistes immensos, si no els més grans, deies tu, Joaquín. Genis, poetes de la història contemporània del rock en espanyol, seran convidats indirectes d'un encontre en el que la seva poesia feta música serà la protagonista.

0: Cátedra y Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera.
1: La vesprada da punt.
2: Tapunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Tapunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Tapunt Ràdio. De tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: No es nada personal.
1: Detente, eso me cae mal, nada personal, solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Perquè l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
2: Si és per una bona causa,
1: que és per una bona causa.
2: Hi ha massa problema, no?
1: Però parlant, me vaig dir l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament de tratar, ja t'ho dic. Com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè, bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
2: Si és per una bona causa,
1: que és per una bona causa.
2: Hi ha massa problema, no?
1: Però parlant, també vaig dir l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits.

0: perquè sí, és tot cor i perquè va en el, saps, va exposant-se de, sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant, i passa que a més després està per ahí sobrevolant la culpa.
1: Oi!
0: I la culpa purgar-la.
1: Ja està aquí ella.
0: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que vos aboquem avui.
1: Vaig a dir-te una cosa, Joaquín, que crec que ens representa una gran partida de la població, i Lorena Gascón, que ens la trobareu per @lapsicologajaputa, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
2: Jo posa límits menys al meu gat, que li ho permet tot.
1: És que els gats són éssers especials.
0: Te bula.
2: El què?
0: El gat te bula.
2: Me bula.
0: Te bula, que no,
1: sí,
0: que te
1: bula
0: permís.
1: Papal.
2: Sí, totalment, totalment.
1: Perquè ells són els amos. I ho saben, o no?
2: Sí, sí, totalment. Però les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
1: Vull estar explicant com es fa això de posar límits, que has vist que així el Joaquín i jo ho duem regulero, eh?
0: Que bueno, a veure, manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els hem de posar, com se posen, en fi, tot.
2: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
1: Tira fem, parque,
2: total. O sigui, que quan posem tanques, mm-hmm, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos, estem fent que no ens tiren la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones, jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús, o és amenaçar als demés, i no és això. És l'objectiu dels límits, quan estan ben posats, és jo me protegisc, i posant tanques al meu solar.
1: La metàfora del solar, molt bé.
0: Mola molt.
1: Se visualitza, s'entén. Però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
2: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
1: Una educació, un entorn,
2: total.
1: Un tot.
2: Yeah. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és lo bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer. Les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sintem culpa.
1: Com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los, o que ens hagin educat a nosaltres.
0: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen?
2: Sempre. No? No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no s'acorda als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser complaent, perquè és el que m'has ensenyat des que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
1: No contestes, no t'ataca.
2: Clar. Aleshores, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries amb la teua personalitat. No és el que has après.
1: Per tant, l'idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
2: Sí, totalment.
1: És possible.
2: És possible. És
1: possible, senyorita doctora.
2: Sí, totalment. És possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
1: Això és el que
2: fot un poc. Perdó pel taco. És que això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per al final ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot arribar a passar. Per al que ens estan escoltant, hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va a vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc anem a anar

0: normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creences, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguin, pues jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
1: Com un entrenament.
0: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona és com que està així i diu, que vaig jo! És el meu torn! I és com que se'n van a l'altre costat i tu dius, com pot ser això? I és molt curiós, és molt divertit. Fins a que més o menys això s'equilibra i la persona és una persona normal... Que pot posar límits.
1: Ja sabem, m'apareix
2: a posar límits. Sí. Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent, en fi, agradables, estem sent bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
0: Sí.
2: Senyal d'alarma a voltes. Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podia tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit.
0: Sí, sí, sí, en la família les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que et deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment... tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, i aquesta persona no val la pena.
1: Bueno, va un poc de la mà del dir que
2: no. Té una certa psicopatia, vete a saber, no?
0: Sí, o sigui, no val la pena.
1: Vale. Dic jo que això va un poc de la mà d'aprendre a dir que no, que moltes vegades, que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta. No, o com?
0: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir-ho així, val? Perquè no... Jo dic tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que dic, ostres, els límits no funcionen.
1: Entrem en un bucle...
0: Total. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recordo la setmana, l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me pareix mal, sinó què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegeix d'això? Tu imagina't que quedes en una amiga sempre i sempre arriba tard. I te molesta, perquè si no et molesta passa res, però imagina't que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit, l'esperes 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. Així t'estàs protegint tu.
2: I li ho dius, no?
0: Bueno, li pots dir o no? Li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegeix jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que estic parlant, això passa molt, eh? Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegeix quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar. I així, supercomplicat, és dels casos més complicats que m'han dit. I jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació.
1: I aquell capte que això...
0: I després d'una estona...
1: Amb això te perd, sí, diguem.
0: Exactament, i després d'una estoneta tu tornes i estàs normal amb ell. Te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que no fa res, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres, volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
1: Ja. No, si s'entés un to.
0: Sí, en lloc de donar-li formatge, el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estigui ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona ens està cridant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar aquest telèfon, tu pots colgar la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que, pues, en les relacions, per exemple, de parella, que els deixi l'altra persona.
1: Clar, que tu pegues i se pas, dir, si me parles mal, me'n vaig. Total. I que siga l'altra persona la que diga, pues ara el que me vaig
0: pues jo. Pues te dejo, exacto. Ja. Però és que a lo millor és lo millor que ens pot passar.
1: Ja, igual cas. És un risc que fa la pena córrer-lo.
0: Totalment, sí, sí, sí. Però, o sigui, que les persones moltes vegades és que estem enredades en relacions que moltes vegades ens fan mal, però és que és molt complicat eixir d'ahir, eh? No és tan fàcil com dir, posa límits. Ja. No és tan fàcil.
2: Està guai aquest concepte que has posat també, que has exposat, el tema del mereixement, que moltes vegades estem o som un poc limosneros de l'amor, també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre també, que la nostra estima és digna de ser merescuda, valorada i valuosa. En efecte, no? I aquest concepte també de l'autoprotecció m'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits, ergo, t'autoprotegisses i després te sents bé. Per tant, ostres, ahir t'està reforçant també, dient, hòstia, jo m'estime molt aquesta persona, el que estic, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant aquest límit i no toca, però si me sent bé, escolta, si resueno bien con esto, ya va bé, ¿no?
0: Total, total, sí, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona de que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
1: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser complaent. Ai, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
0: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
1: Del que fas tu.
0: Exactament. Ai, no del que els dius, del
1: sí,
0: que
1: no
0: fas.
1: Del que fas.
0: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és lo pitjor, veritat.
1: No, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
0: Total, els has de posar tu.
1: Perquè els fills ens vegin posant aquests límits.
0: Clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, és molt complicat, sí, però es pot anar a la teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores les gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim, i com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que a les meves millors amigues, quan no se ho mereixen, perquè
1: hombre,
0: no fan,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: no fan, no fan res per al mereixer, i em tracten mal damunt, no? O sigui que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva ni cap persona que siga increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en les persones que es cuiden, que tracten bé a la resta i que són bones persones, no?
1: I, molt bé.
0: És clar, que és veritat.
2: Sí. Quan se n'aprofiten de nosaltres, persones que estimem, ens fa mal.
0: Sí.
2: Si això ho diguem, vull dir, és una manera d'expressar un límit d'una manera clara. Dir, en això estàs fent-me mal, estàs fent-me patir. No tornes a fer-ho. No?
0: Clar, tu pots dir això, però també tindré clar tu com vas evitar que en el futur no et torni a passar fent tu alguna cosa que depenga de tu només.
2: Ah, que si torni a caure, pues no he posat el límit, clar.
0: Exacte, ja. Clar. Ja. Clar, home, també està bé, és veritat que a vegades les persones no saben que ens estan fent mal i està bé també comunicar-ho, i si la persona és normal i ens vol molt, deixarà de fer-ho, no? Tu imagina que tenim una iaia que ens diu sempre, estàs més grossa, jo què sé, per posar un exemple, no? Dir-li a l'abuela, a la iaia, això em fa mal, no? No m'ho digues més, per fa. Ai, que la generació de cristal. No te puc dir res. Bueno, imagina't que no t'ho diu més. Genial. Mm-hmm. Però si t'ho torna a dir, tu sempre pots dir, ara vinc i te'n vas. Mm-hmm. I després tornes, no? O sigui, com el límit sempre pot ser fer un vacío, no? O de me'n vaig. luego el teléfono. I està així. Sí, no, no cal ni enfadar-se ni dir-li de tot, no cal estar agressius. Tu li lleves el privilegi de la teua presència, de la teua atenció.
1: I en qualsevol moment podem aprendre, si no hem sabut posar aquests límits, podem aprendre a posar-los, tinguem...
0: Totalment.
1: 10, 20, 30, 40, 60...
0: I 70 anys, totalment. Sí. Tots podem aprendre, igual que hem après a no posar-los, podem aprendre a posar-los. Hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt i el recomano molt en teràpia, que es diu, adivina, Cuando digo no me siento culpable.
1: Ai,
0: Es diu així el llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te diu els teus drets assertius, no sé, i està ben escrit, no? És interessant. Jo pensé que ajuda molt i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar límits.
2: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal o alguna cosa que és inconvenient o que està alterant la convivència o el que sigui, val, poses un límit. Però com és el xiquet o com és la xiqueta, ai, toca, relaxes la barrera i deixes de posar el límit. Clar,
1: ui, això ho fa una amiga.
2: Això és molt fatal, no?
1: Si no t'arregles el quarto, no giràs este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ix el cap de setmana.
0: Ja,
1: ja. Això és una amiga.
0: Ja. És que, clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són... És que...
2: És un material sensible.
0: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat. O sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, val? Però els xiquets i els fills necessiten límits. L'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahir, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, el van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu és que jo l'he amenaçat com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. Clar, no li vas a fer això. Això és una crueltat, no? Tira-li. A més, t'estàs perdent tu el diners. No els tirava.
1: A més, no ho faria, vull dir-te, no?
0: No guardava els xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res. Me deia, és que els límits no funcionen, no fot. És que no estàs... La conseqüència, no... Que jo si no estic dient que ens hem de ser cruels ni que ens hem de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los. Si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema. Després anem a anar a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar. O anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor, als xiquets, premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius anem a fer això i aquesta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a... I els adolescents, sobretot, com tu no ets de xiquet, li has posat límit d'adolescent, oblidat, eh?
1: Si ho extrapolem perquè... a l'exemple que posa Besades de si una persona et parla malament, ves-te'n.
0: Sí.
1: Per a que capte el missatge de que no pot parlar-te malament, pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
0: Clar, clar. Però és molt complicat, eh? en els fills o en els xiquets, que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és cridar. No és com...
2: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
0: Total. Total.
2: El límit pot ser, l'entrenament del límit, diguem, aplica, diguem, la mateixa fórmula, però clar,
0: el malestar,
2: el patiment,
0: sí,
2: i el malestar que te genera, sí, també com a pare, com a mare. I a les persones majors, per educació, pel que sigui, ens costa una miqueta més?
0: O què? Sí, podria ser... Les persones majors...
2: L'instint protector, que sí. Sé jo, que ja si som iaios, i ja que sé, arribes a un punt que dius...
0: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 són les mateixes creences.
2: Està ficat en la molla de l'os.
0: Exactament.
1: És molta pràctica.
0: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creències que a vegades són creències xungues. O sigui que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Però si tenen bona voluntat i ens volen molt, jo crec que es pot aconseguir també que posar els límits bé.
1: I entenc que el benefici el benefici a banda de superar aquella sensació de culpa, posar límits, també pot reforçar-te, jo que sé, a nivell confiança.
0: Sí.
1: Quan ja és un practicant correcte.
0: Sí,
1: posar límits.
0: Sí, sí, sí. Podem començar pel de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no? En la cola. Así vaig jo, és el meu, jo què? De a una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo no, jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
1: Perquè eres una persona humana que t'encanta les croquetes.
0: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot el sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen algo, tu pots deixar un silenci, jo, però és que em sap mal, és que m'estan contant, i a més, és que me conten coses xunguíssimes, que tu dius, però com me pots contar això, si no em coneixes de res, me ho conten. Yeah. Deixo un silenci i ara he après a que me doni igual, a que i no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com només deixar un silenci, saps? No estàs sent mal educat tampoc, estàs en el teu dret de no continuar
1: de no
0: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte.
2: Jo faria una aportació a banda, i és que sí, a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut, tu.
0: Sí. Sí,
2: un bon límit posat a temps.
0: Total.
2: Te canvia la vida, això, eh?
0: Total, tu saps les de relacions.
2: Millora la salut, la mental i l'altra, eh? Perquè està tot comunicat, eh?
0: És que les
2: relacions... Sí, s'acaben els ardors i els marrollos. Sí, sí.
0: Totalment, perquè les relacions
1: te
0: que
1: lleves
0: li
1: un pes,
0: tant...
1: un pes de damunt.
0: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
2: Hòstia, és terapèutic, eh?
0: Totalment.
2: Absolutament. Este ratet també ho és, eh?
0: Moltes gràcies, igualment.
2: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: A vosaltres. Adéu,
2: Lorena.
0: Gràcies.

0: Esta cançó la ha triada el departament de...
1: El de Javi González,
0: de musicalització,
1: no.
0: I de, ambientació musical, no?
1: Ese,
0: la has triada tu.
1: Jo, clar. Jo des d'esta i la d'abans, que era... Vamos a aprender a poner límites.
0: Està guai, Jimmy, està guai. M'agrada molt La frontera, està guai. Però estic tan... L'he sentit tants milions de vegades, esta cançó.
1: Ja.
0: I és molt òbvia de límits.
1: Que queda des...
0: Perquè anem... Anem millorant, val?
1: Va, vinga, anem, com a rap,
0: però guai, està guai, en el límite del bien, com, per a parlar de límits queda molt guai. Queda molt, no sé com alimar-la.
1: És que sóc fatal, droga en cançonetes, Reis
0: no,
1: Juan.
0: No, però
2: jo també l'he escoltada milions.
0: Té tanta il·lusió.
2: L'he escoltada milions de vegades, però és una cançó, tant. És una històrica, un...
1: recurrent
2: dels crits de, tal.
0: Sí, sí, no? Sí, sí. No, està, ai, bé, sí, està bé. Bueno, ja...
1: És igual, podem...
2: De bé, tinc a posar vos límits, jo també.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé. Perquè si no veges tu, molt bé, sintonia,
0: molt
2: cultura.
0: Bé. Sí, sí.
2: Parlem de cultura, avui és dimarts, sí, ja ho sabeu, sí. Juanjo Prats. I avui parlem de les arts vives. Saps això?
0: Aquí n'hi ha mortes.
2: Veus? Això és la típica pregunta.
0: Sí.
2: Cada volta més es parla, no?, d'un espectacle d'arts vives i molta gent diu, calla, no, però diu, ui, serà que jo sóc tonta, que no... Doncs expliquem, les arts vives són arts que posen en comunicació diferents disciplines, que tenen un... que estan abocades a la societat a la qual s'adrecen, etc. I no vol dir que les altres estiguin mortes, eh? Mm-hmm. Que no, ni de... Que va, que va, que va. Que van a estar mortes. Aleshores parlarem d'Arts Vives amb Juanjo Prats. L'excusa ens la dona el Festival Deu Sentits, que s'està celebrant a València, on hi ha molts exemples d'espectacles d'Arts Vives. I a més, avui tenim un privilegi tan gran, jo només l'he escoltat, equalitzar i calfar veu, i amb això jo ja m'he emocionat.
0: Ens acompanya... En directe?
2: Sí. Mm. Borja Penalba ens presenta el Giròvag, la suite de Parlavà, que és una meravella de disc, que és una... Són, estan en car viva, són cançons en car viva, nues, amb... no sé, amb una producció increïble, amb acompanyaments... com el de Vicent Colom, que és al piano. Hi ha cançons que poden convertir-se en himnes. Saps quan... quan eixes cançó que dius, ostres, aquesta cançó és per a posar-te-la, com dèiem abans, un milió de vegades seguides, no?
0: Parlem de Sabina o de Robe Iniesta fa
2: sí,
0: un moment.
2: Sí, sí, efectivament.
0: Benja,
2: I Borja Penalba és d'eixes persones que tenia molta cosa dins, ha estat mitja vida dedicada als altres, i a ell també, no? Però d'una altra manera. Ha fet un canvi des d'eixe Giròvag i ve a contar-nos-el.
0: No pot molar més el programa a partir de les 7 i 10 després de les notícies, eh?
2: La veritat és que tinc ganes.
0: El mestre Plats, parlant d'Arts Vives, i Borja Penalba, pues, que eren veig.
2: Creu-vos?
1: Planàs.
2: Creu-vos?
1: T'escoltarem. Jo des del cotxe.
2: Que me vaig a quedar millor. Calla, dona, per l'amor de Déu.
1: Gràcies.
2: Un beset.
1: Joaquí, demà què tens que fer a les 4 de l'esperar?
0: Jo he quedat en un equip fantàstic que lidera una dona admirable. Què eres tu?
1: Demà què tens que fer? Parlaves de Sílvia.
0: Bueno, també estic rodejat de gent absolutament admirable en la que depren cada dia, i això és un privilegi. Demà estaré així, no faltaré.
1: Demà a les 4 estarem així, no?
0: No, i abans també, eh? És que si arriben a les 4 me donareu passar l'art, eh? Fins demà.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Cada u té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Mi, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
3: Però de veritat, cal triar bàndols?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico!
3: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
9: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
3: A mi el reggaeton em dona marxa.
10: Home, pues clar.
3: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
11: I ahí la torna teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
3: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
12: Sí? No, però que moderna.
3: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
13: Oh, que són de bones! M'encanten!
3: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
14: A mi m'agrada la Pantoja.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
3: De tu a tu.

Mare, mira si t'has fet alta, ja no et reconeixia, la cara la tens igual.

mai a Calcuta? No. Jo tampoc. Però hauria estat molt agradable d'haver estat a Calcuta una vegada. Aquell dia, haver recorregut els seus carrers. Haver jagut amb l'esposa d'aquell militar anglès sempre tan desficiosa i recordar-ho ara tot.

0: teu nom.
1: Música i memòria en la ràdio de Punt.
2: Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru el pimentó torrat tallat en tires. Cante llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat. El vi begut en casa a l'hora de menjar. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafi un tros de pimentó. El vi que ens feia forts. L'enlaire, avidament. Eucarísticament. Me'l mira enlaire. El vi de l'esperança. De vegades arriba l'èxtasi, l'orgasme. Cloc els ulls.
0: Plantar cara a la vida.
2: I me'l fot. Esperança. De vegades arriba l'èxtasi, l'orgasme. Cloc els ulls.
0: Plantar cara a la vida.
2: I me'l fot.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número, també va en xifra i en número el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i el perfil d'Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio, un WhatsApp, amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta, que és: què et sembla la protesta convocada per Libertat d'UBCF per a dissabte? Vas a participar en ella? És la qüestió, o les qüestions que vos fem en el dia d'avui. Sí, aneu a participar en aquesta protesta, i què vos sembla convocada per Libertat d'UBCF? Allí precisament parlàvem amb José Pérez, el president de Libertat d'UBCF, que ha convocat una protesta per a dissabte baix el lema "No sobran los motivos". Servidor ja es decantava a ir per dir que la protesta és necessària, perquè és necessari recordar que hi ha gent que no baixa els braços, i sobretot per posar el personal en alerta. En alerta del que ve. Estem a una jornada d'acabar la Lliga, i això significa, en Meriton, temps de vendre la moto. Ara ja fa quasi un any, falten 10 dies, 11, es despenjaren en Meriton amb el ja famós comunicat de la tornada a l'elit europea. I tot i que alguns alertarem que de Meriton un no es pot creure res, en temps de necessitat, vendre esperança, sabent que és més falsa que un disc dels Milli Vanilli, funciona, perquè el personal està tan angustiat que vol creure en vol alguna llum, en promeses que no tenen cap fiabilitat, mentre els profetes del paradís a futur guanyen temps de primer de propaganda. Ara arribarà el moment dels noms, de prometre reforços, de culpar als futbolistes si alguna renovació no és bé, de prometre molt i gastar poc, de molt de fum, de molt d'autobombo i de l'eterna promesa de Meriton. Enguany sí que van a funcionar les coses. Ens espera un gran futur. El mantra de "hem estat a punt d'entrar en Europa" i a projecte, si finalment no s'aconsegueix el lloc de conference, és la frase comodí que va servir per a justificar-ho tot aquest estiu, i generalment anirà acompanyada del "deixen treballar" clàssic en el hit parade dels temes de la Meritònia. Cal estar alerta per a que no tornen a vendre la moto d'una manera tan fàcil, per a que, per molt que repetisquen una mentida mil voltes, i en això són uns autèntics mestres, no acabi agafant cos de veritat. Per exemple, quan parlen de la sostenibilitat i de lo tocada que va quedar l'economia amb la Covid, no sé si us recordeu, però se tiraren anys a missa trola, i no parlen de que l'economia del club està feta un desastre a base de vendre futbolistes bons per baix del seu preu, Soler, Condogbia o Ferran, o regalats, Parejo o Canguin, o de comprar Tierris per 12 quilos, Marcos Andrés per 9 milions, Almeides per vora 9, o Schenks per 5 milions d'euros. Per això ells estan completament inhabilitats per a parlar d'estabilitat o de projectes. Per això la credibilitat de Meriton és la que és: zero. Encara que vagis amb la millor de les intencions, els seus fets parlen per ells, perquè en la vida no eres el que dius que vas a fer, eres el que fas. I Meriton no pot parlar de projectes quan se gasta 2 milions d'euros en comprar terrenys per edificar al costat de la ciutat esportiva, però un any es gasta a lo millor 0 euros en reforçar l'equip, o altre any es gasta a soles 1,5 milions. No són decisions errònies. És un desastre molt calculat i molt ben organitzat per l'amo, per a mal del club i per a bé del seu negoci i la seva butxaca. Alçar la veu és important, vital, diria jo. Que els esbirros a sou de l'IM, fonamentalment els valencians que ja hi cobren un bon sou del club, escolten la protesta, es fa necessari. Que siga un dia incòmode. Servirà per alguna cosa? Almenys perquè sàpiguen els guardians del negociet de Peter que no es xuplem el dit i que no sempre van a guanyar. Algú ahí dins hauria de sopesar que ningú som eterns en els puestos. I sobretot
perquè en casos d'injustícia i mal govern com este, estar actiu te retrata. Fer-te el fals solidari amb paraules i no amb fets també diu qui eres. I per a tancar, perquè en casos d'estos, entre qui es meneja i protesta i qui no fa res, jo em quede amb qui es meneja i qui protesta. Probablement, perquè compartisc aquella màxima de Humphrey Bogart encarnat al periodista Ed Hutchinson en el Halcón Maltès, allò de l'encant de les causes perdudes. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts.

0: 11 i 10, saludos, ja s'ha folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. El dia d'avui ens vas a contar, ho deixem ahir, però sí que vull avançar alguna coseta. Ens vas a contar, no diem ni el nom, però alguna coseta de futur de València.
1: No puc dir res?
0: Si vols dir aquí...
1: No, vaig a parlar de Guido Rodríguez.
0: Vas a parlar de Guido Rodríguez. Sí, sí, sí. Val.
1: Hi havia un grup partit... I d'un club que l'ha rebutjat i per què l'ha rebutjat.
0: Val. Hi havia un grup argentí que eren los Rodríguez.
1: Rodríguez.
0: En este caso, anem a parlar de
1: Rodríguez.
0: Boníssim,
1: el de Calamaro.
0: Sí, senyor. Bueno, amb tot això i molt més, ja sabeu que tenim càtedra, per si voleu enviar alguna qüestió, però jo te pregunto com cada dia, com venen les fotos?
1: Fotos venen de mercat, si vols.
0: Mira.
1: Corberán no recupera efectius per a rebre el Barça. Lucas Beltrán manté molèsties en el genoll. Danjuma presenta dolor en l'esquena. I Gallà i Renzo continuen fora de l'equip després de les lesions musculars que patiren dijous contra el Rayo. Tots volen viatjar a la Cartuja. El Llevant ha rebut un total de 1.691 peticions per a les 720 entrades que disposa per al partit contra el Betis, on es juga la permanència en primera. Cada abonat del Llevant podia sol·licitar dos entrades fins al matí d'avui i la demanda ha doblegat el nombre de tíquets que de moment el club valencià per a repartir entre els seus seguidors. El Llevant ja va comunicar que els abonats que més vegades hagin acompanyat l'equip este curs fora del Ciutat de València tindrien prioritat en el repartiment de les entrades per a la zona visitant de l'estadi del Betis. Portugal crida Renato Veiga, el central del Villarreal, ha sigut convocat per a disputar el Mundial 2026. D'altra banda, Gerard Moreno ha parlat en el dinar de final d'any del Villarreal en el dia d'avui i ha assegurat que tractaran de fer tot el possible per a guanyar l'Atlético de Madrid este cap de setmana i finalitzar tercers en la Lliga.
2: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. És l'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important, i per tota la gent també que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
1: Cipenga al Mundial. L'extrem Brian Cipenga, que milita al Castelló, ha sigut convocat per la selecció de la República Democràtica del Congo. Serà la cinquena vegada que l'extrem del Castelló, de 28 anys, vagi convocat amb la seva selecció, totes elles, com a jugador de l'equip de Castalia. Cipenga va arribar al Castelló el juliol de 2024 i s'ha convertit en un jugador fonamental per al conjunt que prepara Pablo Hernández. D'altra banda, el club ha anunciat que Jeremy Melot pateix una lesió en el bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra el Cádiz, i no estima temps de recuperació. Celebra el Deportivo Eldense, l'equip alacantí ha festejat l'ascens a segona divisió amb un recorregut en autocar pels carrers d'Elda. L'inici ha sigut en l'estadi i la recepció i festa posterior per a club, plantilla i cos tècnic ha sigut en l'Ajuntament de la ciutat.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts, obrim el 90 minuts i, com vos dèiem, avui és temps de la nostra apertura per a parlar d'un futbolista que jo crec que va alçar molt de hype, que diuen els boders, molta expectació en la seva arribada amb les seues primeres actuacions, que a poc ha anat diluint-se i que, sobretot, des del club no deixava de dir-se que era un futbolista que entrava en els plans de futur, sobre el qual edificar el València de l'any que ve. Estem parlant de l'argentí Guido Rodríguez, Salva, i d'algunes dades que entens per oferir-li als nostres oients.
2: Bueno, ja contarem en el seu dia, Manolo, que l'opció que el València finalment poguera contractar per a les pròximes temporades a Guido Rodríguez era una opció complicada, tenint en compte totes les arestes econòmiques que presentava aquesta operació. Sempre hem dit que, bueno, que l'operació de que el València poguera fer-se amb Guido era una operació que estava en bolquers, que depenia finalment de la presència del València la pròxima temporada en primera, en segona i en primera i en Europa, o en primera sense Europa, que esta situació no se tancaria mentre no es tancara la temporada. I a hores d'ara estem en les mateixes. Recordem que el futbolista va arribar lliure i que l'opció era complicada per la fitxa que percebia en la Premier. El salari net de Guido Rodríguez en el West Ham United era d'aproximadament 2,4 milions d'euros anuals nets per temporada. 2,4. La informació que nosaltres tenim respecte a Guido és que demana molts diners en concepte de fitxa, com a mínim la mateixa que tenia en el West Ham United, però a esta quantitat econòmica que demana hem d'afegir prima de fitxatge. És un futbolista que arriba de Bades. La prima de fitxatge al València no li la va cobrar este estiu, quan el València, bueno, va fer-se amb ell en el mercat de l'hivern per a la meitat de temporada. Ara sí que la va a demanar, però a més la informació que nosaltres tenim és que està demanant 3 temporades de contracte, que me sembla probablement la aresta o el problema més important per a que un club pugui contractar Guido, tenint en compte que té 32 anys. 3 temporades de contracte a raó de 2,4 milions d'euros nets per temporada me sembla a mi personalment una operació que és cara. Què informació podem afegir a hores d'ara? La informació de Guido Rodríguez. Desconec la data, però recentment el Villarreal s'ha reunit amb els representants de Guido Rodríguez. Ja contarem així en el seu dia. De fet, entra Javi Mata, el company de Villarreal, i va confirmar que una informació de Súper, que va dir que el Villarreal havia seguit a Guido en diferents compromisos d'esta temporada. Bé, pues la informació que nosaltres contem a les d'ara, 90 minuts, és que el Villarreal s'ha sentat amb els representants de Guido Rodríguez, però en el moment els representants de Guido Rodríguez li han plantejat les condicions econòmiques que Guido li demana al Villarreal per a firmar contracte, el Villarreal ha dit que és una operació cara, que el Villarreal no la contempla i ha deixat de tindre en el seu objectiu per a reforçar el mig del camp de la pròxima temporada a Guido Rodríguez. És a dir, que el Villarreal considera molt cara l'operació de Guido Rodríguez per tot el que estem contant. 3 temporades de contracte, en la mateixa fitxa que percebia en el West Ham United, 2,4 milions d'euros nets per temporada, lo que són pràcticament 5 milions d'euros bruts, que és el que li costaria al València i en este cas al Villarreal. I la informació que nosaltres tenim és que, i és una informació que va donar Diego Pico en Marca, Guido té una oferta milionària de la Lliga Mexicana. La Lliga Mexicana sí que li paga la fitxa que ell pretén, li paga la prima de fitxatge que ell pretén, li dona les 3 temporades de contracte que ell pretén, però Guido, com que vol quedar-se en Espanya, està utilitzant aquesta oferta que ja té de Mèxic per a veure si València o Villarreal, o si hi ha altre club en Espanya, que a mi se m'escapa, la poden igualar. Guido, com que ja té clara la oferta que li donen en Mèxic, que és el que ell busca, pues lo que tracta és que la igualen així els clubs d'Espanya que estan darrere d'ell. El Villarreal ja li ha dit adeu, i la informació que nosaltres tenim del València, Manolo, el València el que deixa caure és que li ha presentat una gran oferta econòmica, ojo, és Meriton, una gran oferta econòmica a Guido, i que Guido no ha contestat. Jo entenc que este capítol, Manolo, pues, se tancarà la pròxima setmana, perquè Guido de Presa tancarà el seu futur i perquè ja té aquesta gran oferta de la Lliga Mexicana. La informació, torna a dir, Manolo, és que són temporades de, són tres temporades de contracte que en Mèxic li desdonen, que demana 2,4 milions d'euros nets per temporada, que en Mèxic li donen, i que el Villarreal, a aquestes condicions econòmiques, s'ha dit que no. El València diu que la seva oferta és important. A mi me costa de creure que l'oferta del València econòmicament siga important, que el València arribi a les xifres que percebia en el West Ham, perquè, com van encontrar ja en el seu dia, canvia la política de salaris alts en el València, o que canvia la política d'inversió en fitxatges del València per a la pròxima temporada. Jo ho van dir en el seu dia, el València, per a contractar Guido, ha de fer fora Diakabi i la fitxa de Diakabi. Però, a més, si a mi me preguntes, jo crec que per a fer, per a oferir estos diners a Guido, el València ha de negociar ja una fitxa a la baixa la pròxima temporada per a que renove José Luis Gallà.
1: Pues, i si són les dades que vos oferim, els diners que està demanant Guido i que de moment han fet que el Villarreal el lleve. Les coses mai són definitives, i més en el món del mercat i del futbol, però que de moment el Villarreal deixa de contemplar l'opció de Guido Rodríguez. Ara, el que uno pensa és que si el Villarreal veu cara a l'opció Guido Rodríguez, pues probablement el València no puga tampoc arribar a lo que... A lo
2: València que... diu que li ha oferit una gran quantitat econòmica, és el València i és Meriton. Torne a dir, per a que això siga possible, Manolo, ha de canviar la política de salaris alts en el València, o ha d'haver inversió. Però en tot cas, este capítol, Manolo, se tancarà pronte.
1: Pronte, correcte. Del València poc més que dir, perquè...
2: No, ara ho reunarem en la càtedra de Miqui.
1: Vale, perfecte. 11 i 24, ja sabeu que resten 4 dies per a que s'acabe la Lliga, i per tant ja estem activant en el 90 minuts el modus mundial.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, dimecres 20 de maig i 8è dia de vaga educativa, avui amb una cita clau, més que una cita, un ultimàtum. Fins a les 5 de la vesprada tenen els docents per a decidir si signen o no l'última proposta d'acord de conselleria. La consellera Mari Carmen Ortí diu que han posat tota la carn a la graella en un acord històric.
2: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. Este consell ha complit.
0: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presenta millores en alguns aspectes, però la distància continua sent molt gran en qüestions com ara les ràtios, les plantilles i la recuperació del poder adquisitiu perdut. Marc Candelas, TPB.
3: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant, no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i se baixa de ràtios.
0: I demanen també més concreció en altres aspectes d'un document que asseguren és més un punt de partida que d'arribada. José Seco, CESIF, Mari, Maite Tarazona, UGT i Txelo Baix, Comissions Obreres.
4: Que és una concreció major en el tema de la mejora de les plantilles.
5: Però és que estem molt lluny. Sempre hem dit que ens pareixia un document de partida.
6: Un document que, com vos dic, té més ombres que llums i ja veure com ho valorem.
0: I demanen també els sindicats més temps per a sotmetre l'acord a l'examen de les bases. Veurem què passa avui. De moment, els sindicats han obert enquestes perquè el professorat es pronuncie i els han convocat a les 11 a la porta de la conselleria a València per a continuar amb la pressió. Estarem pendents. Repassem, mentrestant, altres assumptes que són avui titular en el sumari. Imputat per primera vegada en democràcia un expresident del govern és José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, en les 85 pàgines que té la resolució judicial, considera Zapatero líder d'una estructura de tràfic d'influències a favor de l'aerolínia Plus Ultra i altres clients, i xifra en quasi 2 milions els beneficis de l'exlíder socialista i el seu entorn. Toni Cano, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Segons el document judicial, aquestes comissions serien il·legals. La trama hauria creat una empresa a Dubai per a cobrar les comissions. Zapatero, que seria l'aconseguidor, ho nega rotundament en una declaració gravada difosa ahir.
8: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
7: Serà el 2 de juny quan Zapatero acudisca al jutjat.
0: La violència masclista deixa una altra víctima mortal a Espanya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 48 anys acusat d'assassinar l'exparella en plena via pública.
7: La víctima, una dona de 33 anys, havia denunciat prèviament del seu agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor després d'un judici ràpid celebrat només un dia abans del crim. Mentrestant, desenes de persones es concentraren ahir a Pamplona, a Navarra, per a condemnar l'assassinat de Saida El Yusif, de 44 anys, morta presumptament a mans del seu marit, a la localitat navarresa d'Arguedas. Des que ha començat l'any ja són 19 les dones assassinades per violència masclista a Espanya.
0: I la Unió Europea acaba de donar via lliure al polèmic acord arancelari amb els Estats Units.
7: Els negociadors del Parlament Europeu, el Consell de la Unió i la Comissió Europea han arribat esta matinada a un acord sobre el text final. El nou tractat comercial elimina els impostos a una bona quantitat de productes dels Estats Units. A canvi, l'administració Trump imposa uns arancels del 15% a la majoria de productes europeus. La novetat és la introducció en el text de diverses condicions que permeten revisar el pacte tal com reclamava Alba el Parlament Europeu.
0: I en els esports, dissabte es decidirà tot en la part baixa de la Lliga, en primera divisió, i els equips valencians, que encara es juguen la permanència, preparen estos dies eixos transcendentals duels. Òscar Forés, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, les plantilles i les aficions de Llevant i de l'Elx que s'estan mobilitzant per acompanyar els seus equips en l'última jornada. Hi haurà desplaçament massiu de granotes a Sevilla i franja verds a Girona. 720 entrades per al públic granota a la Cartuja i 306 valents aficionats i licitants que es desplaçaran a Montilivi.
0: Després se'ns amplies. En l'horatge avui continua la calor, sorpresa, encara que el termòmetre cert que no pujarà tant com ahir. Antonio Sánchez, contans.
10: Bon dia, Alba. Per sort tindrem el vent un poc més de llevant, això farà que les temperatures ja no es quedaran tan altes com ahir. Esperem màximes o més puig el termòmetre entre els 26 i els 28 graus, però ja no passarem dels 30 com va passar en moltes comarques. Tindrem una jornada fins i tot més atemperada cap al litoral, on el termòmetre es quedarà entre els 22 i 24 i tot això amb sol, però després contem un poquet més els detalls d'avui i del que ve esta setmana.
0: T'esperem a partir de les 7 i mitja. Pel que fa al trànsit, tenim ara ja les primeres retencions a les carreteres, a València a la CB30, a Paterna i a la B30 a Mislata. Respecte als trens, en els Rodalia hi ha retards en la línia C2 de València a Xàtiva i atenció també a la ciutat d'Alacant, hi ha talls de trànsit al centre de la ciutat per les manifestacions educatives i sanitàries. Són les 7 i 5, que és així com es presenta de moment el dia. De seguida n'aprofundim en tot. Vicenç Jover en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
11: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
12: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
13: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
14: De tu a tu.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: 7 i 7 minuts del matí, tota la pressió en els sindicats i els representants dels docents tenen fins a esta vesprada a les 5 per a donar una resposta definitiva a l'última proposta d'acord de la Conselleria d'Educació. És un termini raonable per al Consell, però inviable per a la majoria dels sindicats convocants d'esta vaga indefinida. Toni.
7: Sobre la taula, una oferta ambiciosa, en paraules de la consellera Carmen Ortí.
2: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres pues ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara pues ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
7: Per als sindicats, la proposta és un avanç, almenys en part, i presenta millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
3: S'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0 a 3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional, que també havien retallat.
0: Toni, podem dir que fins a aquest punt arriben aquests punts d'acostament entre les dues parts.
7: La distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial, que no inclou la revisió anual vinculada a l'IPC, la inflació, i en la reducció de ràtios que no baixen de les fixades pel Ministeri.
3: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i se baixa de ràtios.
7: Així ho explicava Marc Candela, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. També en la qüestió de les plantilles, els sindicats majoritaris demanaven la recuperació de l'acord firmat el 2023 amb el Botànic, que incloïa 5.000 noves places i el Consell va anul·lar. I es troben a faltar compromisos més específics en matèries com la millora d'infraestructures, la temporalitat dels docents o, diuen els sindicats, la càrrega lectiva i el dret al descans.
0: El termini imposat per la Conselleria als sindicats per a donar una resposta també ha generat el rebuig per part dels docents.
7: Consideren que és inviable fer una consulta en menys de 24 hores, al mateix temps que reiteren els dubtes que genera el document final. Així s'han expressat Txelo Valls, secretari general d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, Maite Tarazona, d'UGT, al País Valencià, i José Seco, president de CECIF Comunitat Valenciana.
6: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles...
5: Però és que estem molt lluny. Sempre hem dit que ens pareixia un document de partida, però no un document definitiu per assignar.
4: Vamos a volver a estudiar esta propuesta y vamos a ver qué es lo que decide nuestro comité y a partir de ahí pues mañana vendremos a la reunión con los deberes hechos.
7: A la consellera Ortí és necessari donar una resposta ràpida en una situació de vaga indefinida.
2: Si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que, com he dit, estan perdent molts dies.
0: I la pregunta que ens ve ara al cap és, i ara què? En la reunió prevista per a les 5 de la vespre dels sindicats convocants, Toni, volen que la resposta que donen estiga ja avalada pel professorat.
7: Per això, a partir de les 9, obriran una enquesta per a polsar el grau d'acceptació de les mesures de l'acord. A més, en el formulari també es pregunta si volen mantenir la vaga indefinida, seguir-la per províncies o comarques, seguir-la per etapes educatives o bé centralitzar o no les manifestacions. Han demanat participació perquè la representació siga tan àmplia i ràpida com siga possible. A les 3 de la vesprada, sindicats faran un primer seguiment i decidiran si les respostes són suficients per acudir a la taula sectorial de les 5 de la vesprada convocada per la Conselleria per firmar o no l'acord.
0: I mentre continua l'estira i molla entre Conselleria d'Educació i sindicats, les mobilitzacions es mantenen. Este matí a les 11 hi ha convocat una concentració del professorat a les portes de la Conselleria d'Educació.
7: Així és, està previst que la protesta s'allargui fins que acabi la reunió entre les parts, que començarà a les 5 de la vesprada. Com més hem contat, a aquesta hora Educació ha convocat els sindicats docents per a firmar o no l'última oferta per a intentar posar fi a la vaga indefinida del professorat, de l'inici de la qual es complixen 8 dies.
0: I avui, a la una i mitja, els equips directius d'escoles i instituts públics estan convocats a les portes de la Conselleria d'Educació, presentaran de manera individual i per escrit les mancances i necessitats que tenen els seus respectius centres. Mesura de pressió que s'afitxa a eixa vaga i a les protestes del professorat a les portes de la Conselleria mantenen també els equips directius eixa amenaça de presentar dimissions en bloc si no s'arriba a un acord sobre les reivindicacions del professorat. I l'altra notícia del dia, la imputació per primera vegada en democràcia d'un expresident del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero. 2 hores abans que comenci la sessió de control i es registre un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la imputació protagonitzarà, sens dubte, si atenem a les reaccions polítiques generades al llarg del dia d'ahir la sessió. De seguida abordarem aquestes reaccions d'esta tempesta política. Primer, Toni, els titulars de la resolució del jutge.
7: El magistrat José Luis Calama, en les 85 pàgines que té la interlocutòria, considera Zapatero el líder d'una estructura de tràfic d'influències a favor de l'aerolínia Plus Ultra i altres clients i xifra en quasi 2 milions d'euros els beneficis de Zapatero i el seu entorn. Segons l'acte judicial, serien comissions il·legals. La trama hauria creat una empresa en Dubai per a cobrar les comissions.
0: Zapatero, que seria l'aconseguidor, ho nega rotundament, ho ha fet en una declaració gravada difosa ahir. Serà el 2 de juny quan acudisca al jutjat. En seu compte, Iñaki Espeso.
15: L'Audiència Nacional ha acordat investigar Zapatero per tràfic d'influències, integració en organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. El jutge instructor José Luis Calama l'ha citat a declarar com a investigat el pròxim 2 de juny perquè considera que hi ha indicis que l'expresident hauria liderat una estructura estable i jerarquitzada destinada a influir en decisions públiques a canvi de beneficis econòmics. Comissions il·legals, prop de 2 milions d'euros que haurien acabat, segons el jutge, en l'entorn personal i empresarial de l'expresident. El jutge investiga el presumpte ús irregular dels 53 milions d'euros del rescat a Plus Ultra i si Zapatero va utilitzar contactes i societats per influir en la concessió de l'ajuda i ocultar l'origen dels diners. La decisió judicial ha vingut acompanyada també del registre de l'empresa de màrqueting i publicitat de les filles, que presumptament hauria rebut més d'un milió d'euros de la trama, així com altres empreses relacionades a la investigació. Zapatero va admetre al Senat el mes de març haver realitzat treballs de consultoria per a l'empresari Julio Martínez Martínez.
16: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna.
15: Però va negar qualsevol cobrament per gestions relacionades amb Plus Ultra.
8: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
15: En un comunicat este dimarts, Zapatero nega qualsevol irregularitat i defen que mai va intermediar en el rescat.
8: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
15: En una causa que suposa la primera vegada en democràcia que un expresident del govern és imputat per la justícia.
0: La notícia de la imputació de l'expresident Zapatero ha sacsejat l'actualitat política nacional. L'oposició ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez, però des de l'executiu tanquen files amb l'expresident. Anem fins a Madrid. Guillem Lizarde.
17: Així és, el govern defensa la presumpció d'innocència de Zapatero, en paraules de la ministra portaveu Elma Saiz.
18: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
17: Però des del partit, el portaveu Patxi López admet que ha sigut un colp dur per als socialistes.
19: No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista.
17: El Partit Popular i Vox vinculen la imputació de Zapatero amb el govern de Sánchez. Escoltem la popular Esther Muñoz i Pepa Millán de Vox.
20: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
21: Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
17: Els d'Abascal reclamen una moció de censura, però els populars no els diuen els números i posen el focus en els socis parlamentaris. Des de Sumar, de moment, prudència, però no descarten un cas de guerra judicial. Esquerra també veu motius per a dubtar. Escoltem Oriol Junqueras.
22: Inventa que la Fiscalia te lo afina.
17: I des de Podem reconeixen que la situació es complica per al govern de Sánchez. En paraules de Ione Belarra...
23: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
0: Més assumptes. A les 9:30 compareix davant la jutgessa que instruïix la causa penal per la gestió de la Dana, qui era cap d'informatius d'esta casa d'apunt en octubre del 24, Ivan Esteve. N'estarem pendents. Ahir va ser dia de compareixences en comissió. La que més mirades suscitava la del Congrés, on estava citada Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb l'expresident de la Generalitat, amb Carlos Mazón, el mateix 29 d'octubre. El Congrés ha parlat de les dificultats personals, Toni, que ha patit durant més d'un any, ha dit, més d'un any i mig, però no ha volgut contestar les preguntes dels grups.
7: La primera intervenció de Vilaplana ha sigut efectivament per a explicar que s'acollia el dret a no declarar perquè ja ho va dir tot davant la jutgessa instructora de Catarroja.
24: És un any i mig duríssim i que a més en aquest any i mig jo vaig acudir com a testimoni a un jutjat, el jutge de Catarroja, i hi ha una declaració a més al respecte a la qual sí que li demanaria i els demanaria a tots que vaig acollir-me.
7: Sense entrar en més detalls, sí que ha negat a preguntes de la diputada de Compromís, de Més Compromís, Académico, que hagi rebut pressions de la Generalitat per a no declarar.
24: Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat, ni vaig prendre cap decisió. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, no tinc res a aportar de nou, i l'únic que vull és acabar.
7: Només vol acabar, ha dit, després de preguntar-se repetidament què feia en esta comissió. A la vista del seu estat emocional, el diputat de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha renunciat a fer més preguntes.
24: Ja ho sé que no m'estan jutjant, però jo me sent jutjant.
25: Ho sé, i me pareix humanament comprensible, però vostè també ha d'entendre...
24: No vull reviure ja més, està tot aquí. Es demanaria, per favor, és que està tot aquí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni...
25: Jo l'entenc... però vostè ha d'entendre que quan...
24: Els meus fills a l'altre costat, la meva parella, la meva família,
25: pues mire,
24: els meus amics...
25: Té raó, no tinc més preguntes. Moltes gràcies.
0: I paral·lelament, en la Comissió d'Investigació sobre la Dana al Senat ha comparegut la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica.
7: Ho ha fet a petició dels populars i del grup parlamentari mixt. Li han preguntat sobre la resiliència de les infraestructures i la pèrdua d'electricitat en el moment de la barrancada. Sara Agesen ha defès la gestió del govern espanyol.
26: El bulo de esta sesión es que básicamente el ESALERT no se envió porque no había electricidad. Lo que llegó tarde es la alerta de las autoridades competentes, la Generalitat Valenciana.
0: Abans de continuar amb més assumptes, un breu apunt. El Consell ha aprovat este dimarts el nomenament de Román Ceballos com a nou president d'esta casa de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
7: El nou president d'Apunt és un directiu amb trajectòria en la direcció d'organitzacions públiques i privades. A més, va ser secretari autonòmic de Formació i Ocupació i director general de Treball durant el govern d'Eduardo Zaplana.
0: Set i de 9 minuts. Del cas que investiga irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan d'Alacant, cita important avui. Dani Ortega, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Sí, la titular de la plaça número 5 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Alacant ha citat per avui, a les 10, l'exregidora d'Urbanisme Rocío Gómez i l'exdirectora general municipal de Contractació Pública Maria Pérez Hickman. Les dos declaren com a investigades. Abans d'això, a les 8:30, estan citats els tres funcionaris de l'Ajuntament que no acudiren a la primera citació judicial cursada per el 8 de maig.
0: Tenim, Dani, una altra novetat sobre este cas. La jutgessa que s'encarrega de la investigació ha rebutjat la possibilitat que la Generalitat es persone en qualitat d'acusació particular.
1: Sí, diu la magistrada que la Generalitat no ostenta la condició de perjudicada directa pels fets investigats. Assegura que existeix un evident conflicte d'interessos en la mesura que la Generalitat apareix vinculada funcionalment o orgànicament als fets i les persones investigades.
0: Canviem d'assumpte, Dani, però ens quedem amb tu sobre les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, al Baix Segura. Es confirma la principal línia d'investigació, la d'un crim masclista.
7: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es deduïs de les autòpsies, la seva dona, de 51 anys, i el seu fill, de 24.
0: Dani Ortega, de nou, què més en sabem?
1: Sí, com comenteu, les autòpsies practicades confirmen que el guàrdia civil va matar a tirs la seva dona i el fill dels dos abans de llevar-se la vida amb l'arma reglamentària. Una conclusió que reforça la hipòtesi principal dels investigadors, la d'un crim masclista dins de l'àmbit familiar. La dona no constava en el sistema Biogen ni hi havia denúncies prèvies per maltractament, segons la delegació del govern. Pendents encara de la confirmació com a cas de violència de gènere per part del Ministeri d'Igualtat, la de Dolores és la tercera dona assassinada a la Comunitat Valenciana en 2026, després dels feminicidis de Benicàssim i Xilxes. Recordem que el 012 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït, funciona les 24 hores i no deixa rastre en la factura, tot i que cal esborrar-lo del registre de telefonades del mòbil.
0: Gràcies, Dani. La violència masclista deixa una nova víctima mortal a Espanya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva exparella en plena via pública.
7: La víctima, una dona de 33 anys, havia denunciat prèviament del seu agressor que tenia un ordre d'allunyament en vigor després d'un juí ràpid celebrat només un dia abans del crim. Diversos testimonis van aconseguir retindre'l fins a l'arribada de la policia. Mentrestant, desenes de persones es concentraren ahir a Pamplona per a condemnar l'assassinat de Saïda El Yusif, de 44 anys, morta presumptament a mans del seu marit a la localitat navarresa d'Arguedas. Durant les protestes, col·lectius feministes han alertat que aquests assassinats no són casos aïllats i han reclamat més recursos públics i més prevenció. Des que ha començat l'any, ja són 19 les dones assassinades per violència masclista a Espanya i en esta estadística no entren de moment ni la dona assassinada a Arguedas, a Navarra, ni la de Figueres, a Girona, Catalunya, ni tampoc la dona assassinada a Dolors, al Baix Segura. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. És gratuït i no deixa rastre en la factura, tot i que cal esborrar-lo, Alba, del registre de telefonades.
0: El recordem sempre que parlem d'una sospita d'un nou cas d'assassinat, de violència i d'assassinat masclista, ixe 016. Canviem d'assumpte, anem a Castelló. Una treballadora municipal de Borriana ha mort este dimarts en un accident mentre treballava en el servici de via pública de la localitat. Ens heu contat des de la redacció Lluís Linyana. Lluís, bon dia.
9: Bon dia. Sí, els fets han ocorregut a l'avinguda de Canyada Blanc de Borriana. Segons les primeres investigacions, la dona de 52 anys ha mort després que un turisme col·lisionara contra un camió del servici de via pública i, a conseqüència de l'impacte, la dona ha quedat atrapada davall del vehicle. Els servicis mèdics desplaçats només han pogut confirmar la mort de la treballadora. A més, un home de 83 anys ha resultat ferit lleu per contusions. L'Ajuntament de Borriana ha decretat dos dies de dol oficial, banderes a mig pal i la suspensió dels actes. També s'ha convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia a les portes del consistori.
0: Lluís Linyana, gràcies. De l'actualitat del món destaquem la visita a la Xina del president rus Vladimir Putin marcada per la guerra a Ucraïna, la situació al Pròxim Orient i les expectatives de possibles avanços en matèria energètica. Innocenci Ortín, bon dia.
3: Bon dia. Putin va arribar a nit a Pequín i avui l'ha rebut Xi Jinping amb tots els honors al Gran Palau del Poble. La visita de Putin a la Xina només té una, és només una setmana després de la que va fer el president dels Estats Units, Donald Trump. Però a la premsa oficial xinesa, això significa que Pequín s'ha convertit en epicentre de la diplomàcia mundial. Els dos mandataris tenen previst firmar al voltant de 40 acords per a reforçar la seva associació estratègica. Especialment important és la garantia de subministrament energètic per part de Rússia. La Xina importava fins ara un 45% del gas i el petroli a través de l'estret d'Hormuz, que ara està bloquejat per l'Iran i pels Estats Units.
0: Innocenci, la Unió Europea, per la seva part, acaba de donar via lliure al polèmic acord arancelari amb els Estats Units.
3: I han calgut diverses rondes de converses enmig de les pressions de Donald Trump per accelerar l'entrada en vigor del pacte. Els negociadors del Parlament Europeu, el Consell de la Unió i la Comissió Europea han arribat esta matinada a un acord sobre el text final. El nou tractat comercial elimina els impostos a una bona quantitat de productes dels Estats Units. A canvi, l'administració Trump imposa uns arancels del 15% a la majoria de productes europeus. La novetat és la introducció en el text de diverses condicions que permeten revisar el pacte, tal com reclamava el Parlament Europeu.
0: I el continent africà continua preocupant el brot d'Ebola.
3: El Ministeri de Sanitat de la República Democràtica del Congo ha informat ja oficialment de 136 morts causades per la malaltia.
6: Nous sommes aujourd'hui à 136 décès probables liés à la maladie.
3: També hi ha vora 550 casos sospitosos pel brot de virus d'Ebola declarat divendres passat a l'est del país i que també ha provocat una mort a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut espera que en dos mesos pugui haver-hi una vacuna per a esta variant del virus. Un dels malalts d'Ebola, un metge missioner nord-americà que es va contagiar a la República Democràtica del Congo, acaba d'arribar a Alemanya, on l'han traslladat per a tractar-li la malaltia. Les autoritats sanitàries alemanyes asseguren que el risc de propagació del virus és molt baix.
0: Set i 26, i anem ja amb els esports i amb els dies previs a l'última jornada de Lliga.
3: L'americà que es va contagiar a la República Democràtica del Congo acaba d'arribar a Alemanya, on l'han traslladat per a tractar-li la malaltia. Les autoritats sanitàries alemanyes asseguren que el risc de propagació del virus és molt baix.

0: El Llevant és que millor ho té per a salvar-se. Amb 42 punts, pràcticament sols una carambola l'enviaria a segona, però tot i això, 720 seguidors granates viatjaran amb entrada a la Cartuja de cara al partit de dissabte contra el Betis. El club organitza este desplaçament amb entrada, més opció de viatjar amb AVE per 210 euros o en bus per 75. L'Els, també amb 42 punts, i que també depèn d'ell mateix, jugarà a Girona, on els val amb un empat. 306 ànimes franjaverdes viatjaran a la graderia visitant per donar suport als seus i ho faran en cotxe particular o bé amb un bus que posa el club. I qui no viatge també podrà veure el partit en una pantalla gegant que instal·larà l'Ajuntament il·lícita. En quant al Villarreal, ahir celebrà el tradicional dinar de final de temporada. Va ser l'últim per a Marcelino García Toral com a tècnic del conjunt groguet. L'equip afronta esta recta final de Lliga amb la tercera plaça en el punt de mira i això passa per guanyar diumenge a la Ceràmica contra el seu rival directe, l'Atlètic de Madrid. El davanter groguet Gerard Moreno lamenta la mala ratxa dels últims dos partits i confia que l'objectiu es puga aconseguir.
1: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. És l'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important. I per tota la gent també, que al final durant la temporada ens ha recolzat.
0: També va parlar Moleiro, que ha marcat 10 gols en la seva primera temporada en el Villarreal i està en la prelista per al Mundial.
2: Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie, si voy pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
0: La llista definitiva de Luis de la Fuente se sabrà dilluns, Alba.
3: Dilluns estarem pendents i també farem atenció al bàsquet i a la Final Four de l'Eurolliga que comença divendres i en la que, ja ho hem contat, s'estrena el València Bàsquet.
0: Sí, l'equip viatja a Grècia avui a migdia cap a Atenes on l'espera el Real Madrid en la semifinal. L'equip blanc va celebrar ahir el Media Day i el seu tècnic, Sergio Scariolo, va dir que confia en l'experiència de la plantilla. Recorden que en principi els lesionats Tavares i Len no formen part de l'expedició. Segons l'entrenador italià, l'esperit competitiu del Madrid està fora de dubte i els jugadors sabran adaptarse a la situación.
4: Un gran respeto para nuestro rival, yo personalmente por Pedro, desde luego. Real Madrid es el Real Madrid siempre. Puede tener limitaciones, estar en un gran momento, estar en un momento menor, pero cuando va a competir, el Real Madrid siempre compite y este equipo siempre compite.
0: Estem segurs que València Bàsquet també competirà i tant de bo, Alba, traga un bon resultat.
3: Doncs sí, tant de bo i que ens ho conteu.
0: Exacte.
3: Moltes gràcies.
0: Sí, sí.
3: Adeu.
0: Adeu.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
6: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
7: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
8: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló. 103.7.
9: De tu a tu.
10: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
11: Amb Alba Requejo.
3: 7:31 minuts, 8è dia de vaga educativa avui amb una cita clau, l'hem contada més que una cita, un ultimàtum. A les 5 de la vesprada estan citats els docents per a dir si signen o no l'última proposta d'acord de conselleria. Des del Consell, Mari Carmen Ortí diu que han posat tota la carn a la graella en un acord que qualifica d'històric. Per als sindicats, la proposta és un avanç i presenta millores en alguns aspectes, però la distància continua sent molt gran en qüestions com les ràtios, les plantilles i la recuperació del poder adquisitiu.

0: perdut Toni Cano.
1: També demanen més concreció en altres aspectes en un document que asseguren és més un punt de partida que d'arribada.
0: I els contem també la imputació per primera vegada en democràcia d'un expresident del govern espanyol. És José Luis Rodríguez Zapatero, el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. En les 85 pàgines que té la resolució judicial, considera Zapatero líder d'una estructura de tràfic d'influències a favor de l'aerolínia Plus Ultra i altres clients. Xifra en quasi 2 milions els beneficis de l'exlíder socialista i el seu entorn.
1: Segons el document judicial, aquestes comissions serien il·legals. La trama hauria creat una empresa a Dubai per a cobrar aquestes comissions. Zapatero, que seria l'aconseguidor, ho nega rotundament en una declaració gravada difosa ahir. Serà el 2 de juny, Alba, quan acudisca al jutjat.
0: I la violència masclista que deixa una altra víctima mortal a Espanya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 48 anys acusat d'assassinar l'exparella en plena via pública.
1: La víctima, una dona de 33 anys, havia denunciat prèviament l'agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor després d'un judici ràpid celebrat només un dia abans del crim. Mentrestant, desenes de persones es concentraren ahir a Pamplona per a condemnar l'assassinat de Seida El Jussif, de 44 anys, morta presumptament a mans del seu marit a la localitat navarresa d'Arguedas. Des que ha començat l'any, ja són 19 les dones assassinades per violència masclista a Espanya.
0: I pel que fa al trànsit, cues a les carreteres, com ara a València, la CB30 Paterna, la B30 Mislata, CB35 a Sant Antoni de Benaixeve i la CB36 a Sedaví. A hores d'ara tenim també retencions a l'entrada de València, a l'A3, i en els trens, en els Rodalia, hi ha retards en la línia C2 de València a Xàtiva. Atenció també a Alacant, hi ha talls de trànsit al centre de la ciutat per les manifestacions d'educació i sanitat. I quant a l'oratge, parlàvem d'eixa calor en el nostre titular, calor que no és tan gran, tan alta com la d'ahir. Antonio Sánchez, què ens espera en esta jornada?
2: Bon dia, Elba. Este matí sí que s'ha notat una lleugera pujada del termòmetre perquè fa la temperatura actual, no?, del matí. Ara mateix cap a l'interior estem entre els 10 i els 14 graus, més cap al litoral entre els 16 i els 20. En alguns punts de muntanyes a prop de la costa sí que s'està notant també un matí ben calent. Però avui, per sort, tindrem la tornada, o tornarà el vent de llevant, un poc més de sud-est, i això farà que el termòmetre no arribi a temperatures tan altes com les d'ahir. El vent de llevant no només es quedarà avui cap al litoral, sinó que també arribarà a comarques més cap al prelitoral, que és on ahir vam arribar, per exemple, als 33 graus a Antella, a la Ribera Alta. Avui ja no, avui ens quedarem en les comarques on més puja el termòmetre, que seran com les d'ahir, prelitoral i també cap al Baix Segura, Baix Vinalopó, en els 28-29 graus. Així que ja no es passarà i se llindar dels 30 graus. Cap al litoral estarem entre els 23 i els 25, així que ens queda una jornada amb temperatures més de, un poc més de maig, encara que això no tardarà en canviar perquè els pròxims dies torna a pujar el termòmetre i estarem en... A més, les temperatures ara sembla que no només esta setmana, sinó també la setmana següent, així que s'ha davantat un poquet l'estiu, perquè l'estiu meteorològic comença el 1 de juny i veurem com la situació estarà marcada, això sí, per el cel blau, estable, amb alguns núvols alts, però poca cosa perquè fa la precipitació. Esta setmana sembla que l'anticicló es posarà damunt de nosaltres i no se n'anirà fins almenys la setmana que ve.
0: Cel blau i temperatures altes. Gràcies, Antonio.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: Les notícies del matí.
0: Set i 35 minuts, els representants dels 200 valencians tenen fins a esta vesprada a les 5 per a donar una resposta definitiva a l'última proposta que fa Educació. És un termini raonable per a la conselleria i inviable per a alguns dels sindicats convocants d'esta vaga indefinida. Toni Cano.
1: Sobre la taula, una oferta ambiciosa, en paraules de la consellera d'Educació, Carmen Ortí.
4: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres pues ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara pues ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
1: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presenta millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
5: S'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0-3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional, que també havien retallat.
0: I, Toni, podem dir que fins ací arriben els punts d'acostament entre les dues parts, perquè la resta són diferències.
1: Així és, la distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial, que no inclou la revisió anual vinculada a l'IPC, i en la reducció de ràtios que no baixen de les fixades pel Ministeri. Marc Candela.
5: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i se baixa de ràtios.
1: També troben a faltar compromisos més específics en matèries com la millora d'infraestructures, la temporalitat dels docents o la càrrega lectiva i el dret al descans.
0: El termini imposat per la conselleria als sindicats per a donar una resposta també ha generat el rebuig, Toni, per part dels docents.
1: Consideren que és inviable fer una consulta en menys de 24 hores, al mateix temps que reiteren els dubtes que genera el document final. Així s'han expressat Txelo Valls, secretari general d'Educació de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT del País València, i José Seco, president del CESIF a la Comunitat Valenciana.
6: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles...
7: Però és que estem molt lluny. Sempre hem dit que ens pareixia un document de partida, però no un document definitiu per assignar.
8: Vamos a volver a estudiar esta propuesta y vamos a ver qué es lo que decide nuestro comité y a partir de ahí pues mañana vendremos a la reunión con los deberes hechos.
1: Per a la consellera Ortí és necessari donar una resposta ràpida en una situació de vaga indefinida.
4: Si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que, com he dit, estan perdent molts dies.
0: Sobre les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores al Baix Segura, es confirma la que era la principal línia d'investigació, la d'un crim masclista.
1: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es deduïs de les autòpsies, la seva dona, de 51 anys, i el seu fill, de 24. Les autòpsies practicades confirmen la principal línia d'investigació, que el guàrdia civil va matar a tirs la seva dona i el fill dels dos abans de llevar-se la vida amb l'arma reglamentària. Una conclusió que reforça la hipòtesi principal que des del primer moment manejaven els investigadors, la d'un crim masclista dins de l'àmbit familiar. Els tres cossos es van trobar dissabte de matí dins de la casa quarter de la Guàrdia Civil de Dolors, com diem, al Baix Segura, on la família residia des de feia anys. La dona no constava en el sistema Biogen ni hi havia denúncies prèvies per maltractament, segons la delegació del govern espanyol. Pendents encara de la confirmació com a cas de violència de gènere per part del Ministeri d'Igualtat, la de Dolors és la tercera dona assassinada a la Comunitat Valenciana l'any 2026, enguany, després dels feminicidis Alba de Benicàssim i Xilxes, a la Plana Baixa.
0: Però els hem de contar una nova víctima mortal a Espanya de la violència masclista. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva exparella en plena via pública.
1: La víctima, una dona de 33 anys, havia denunciat prèviament el seu agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor després d'un judici ràpid celebrat només un dia abans del crim. Diversos testimonis van aconseguir detindre el presumpte autor fins a l'arribada de la policia. Mentrestant, desenes de persones es concentraren ahir a Pamplona per a condemnar l'assassinat de Saida El Yusif, de 44 anys, morta presumptament a mans del seu marit a la localitat navarresa d'Arguedas. Durant les protestes, col·lectius feministes han denunciat que estos assassinats no són casos aïllats i han reclamat més recursos públics i més prevenció. Des que ha començat l'any ja són 19 les dones assassinades per violència masclista a Espanya i en esta estadística no entren de moment ni la dona assassinada a Arguedes, ni la de Figueres, ni tampoc la dona assassinada a Dolors, al Baix Segura. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. És gratuït i no deixa rastre en la factura, tot i que cal esborrar-lo del registre de telefonades.
0: I els contem també que Jonathan Andy, que el fill del fundador de Mango, està ja en llibertat provisional després de pagar la fiança, atenció, d'un milió d'euros. És eixa la quantitat que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que du el cas. Sobre ell pesa una acusació d'homicidi per la mort de son pare. Ens ho conta de l'Aida Ferrer.
9: Un milió d'euros és la quantitat que ha pagat Jonathan Andy per evitar la presó provisional. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut a primera hora del matí per la mort de son pare, el fundador de Mango, Isaac Andy. En Manilla, escortat pels Mossos, al migdia ha arribat el jutge de Martorell que dirigís la investigació. Allí ha declarat durant prop de 2 hores i s'ha refermat en la seva innocència. Ja de vesprada, l'empresari ha dipositat la fiança només mitja hora després que la jutgessa li hagi comunicat la decisió. També se li han retirat el passaport i haurà de presentar-se al jutjat cada setmana. La detenció de Jonathan Andic és l'últim gir que fa la investigació després d'any i mig. En un principi, la mort del fundador de Mango el desembre de 2024 es va considerar accidental, però en octubre del 2025 es va saber que s'investigava com un cas d'homicidi. Les contradiccions del fill primogènit el van posar en el radar i va acabar sent imputat. Jonathan Andic duia temps apartat d'un negoci que en cap moment s'ha vist afectat. De fet, 2025, ja amb el detingut fora de l'empresa, va ser rècord de vendes per a la marca i va guanyar 242 milions d'euros, un 11% més que en 2024.
0: I ara el cas d'un veí de 81 anys del Baix Segura que assegura haver passat més de 2 anys esperant una operació a l'Hospital de Torrevella i que finalment ha acabat amb un diagnòstic de tumor maligne. Anem allí a Alacant, és una crònica de Daniel Ortega.
10: Un pacient de l'Hospital de Torrevieja denuncia que ha hagut d'esperar 2 anys per a ser operat d'un tumor maligne. José Luis Madrid, de 81 anys, assegura que va acudir al metge al setembre del 2024 amb molèsties i amb sang a l'orina. Li detectaren un quist genital i el cridaren per al preoperatori, però mai arribaren a operar-lo. Després de 2 anys i 20 queixes al servei d'atenció al pacient, l'home té un nou diagnòstic, un tumor maligne a la uretra, i l'operaran d'ací a poc.
0: Set i 43 minuts, moment de parlar amb les companyes de la televisió d'esta casa. Elena Riego, bon dia.
11: Bon dia, Alba. Doncs avui a les notícies del matí de la televisió parlarem del que podria passar en la nova taula de negociació entre sindicats i educació, perquè els sindicats han de portar una resposta a la proposta que ha presentat la conselleria en les últimes hores. També continuarem analitzant els detalls de la imputació de Rodríguez Zapatero i estarem en directe a Orpesa. Allí estan regenerant les platges. Connectarem en directe a les portes del jutjat de Catarroja, on s'instruís la causa per la gestió de la Dana. Este matí està previst que declare el nostre company Ivan Esteve, que era director d'informatius d'esta casa, el dia de la barrancada. Tot això i moltes més coses a partir de les 8:30 a la televisió de Punt.
0: N'estem pendents. Gràcies, Elena.
11: Adéu.
0: Eix era el menú televisiu. Anem ara amb el menú radiofònic. Anem amb la informació de proximitat, però la primera parada, com sempre, és l'avanç dels temes que estan preparant avui en la Munt i Avall, que comença d'ací a ben poquet, d'ací a 15 minuts. Sergi Olcina, bon dia. Crec que avui teniu entrevistes de pes.
12: Sí, Alba, bon dia. En qüestió d'un quart d'hora estarem ja en antena de nou. Ens visita primer el president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, que arribarà ací al voltant de les 10:15 del matí, però també per a visitar el Festival de València Negra ve Marta Robles, que està molt especialitzada en esta matèria i no només es parlarà de l'últim seu llibre, sinó també de la seva participació en este festival. Una de les coses que anem a comentar avui és la llei de protecció animal, que és relativa, depèn de on l'agarres, però una iniciativa molt xula que du a terme l'Hospital Veterinari Universitari de la Catòlica de València, que està buscant donants de sang tant de gossos com de gats per a crear un banc de sang tan necessari també en els animals. Bueno, com no pot ser d'altra forma, parlarem de la Final Four i del València Bàsquet i d'un museu molt curiós de gorros que n'hi ha en Gata de Gorgos.
0: Doncs tot això a partir de les 8 del matí. D'ací a un poquet. Gràcies, Sergi.
12: Fins ara.
0: Anem amb dos apunts que ens interessen. Els interessen sobretot si estan per València. Entra en vigor avui l'aplicació de la zona ZAS a Russafa. A pesar del recurs que han presentat les discoteques que demanen suspendre la posada en marxa, l'Ajuntament de la ciutat ha dit que estudiarà la demanda del sector de l'oci. Toni Cano, hola de nou.
1: Hola de nou, Alba. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat este dimarts l'aprovació definitiva de la declaració de la zona acústicament saturada a Russafa. D'esta manera, es limita l'activitat d'oci i restauració en una zona delimitada per 18 carrers i suposa suspendre la concessió de títols habilitats per a instal·lar o ampliar locals i la suspensió o instal·lació de noves terrasses en domini públic. Des de l'Associació d'Hoteleria i Oci de la Ciutat de València, el portaveu Vicente Vizcueta assenyala que han presentat un recurs per a frenar aquesta aplicació.
13: Se solicita la suspensión de las medidas adoptadas en la ZAS mientras planteamos alternativas de medidas de prevención y sobre todo lo que hacemos es evaluar las mediciones acústicas que le han hecho a la Concejalía de Mejora Climática adoptar una decisión equivocada.
1: Limita l'horari dels establiments, tot i que ja s'havia aplicat de manera cautelar des d'octubre del 2024. Així, les discoteques hauran de tancar a les 3 i mitja de la matinada de diumenge a dijous i poden estar obertes fins a les 4 i mitja els divendres, dissabtes i festius. Respecte a les terrasses, podran estar obertes des de les 8 del matí i l'horari de tancament varia segons la temporada, de març a final d'octubre fins a les 12 i mitja de la nit, excepte divendres, dissabte i vespre de festius, que poden tancar una hora més tard en este barri de València, Russafa. Els mesos de gener, febrer i novembre i desembre, el tancament al bar es farà mitja hora abans.
0: I un apunt més abans de la publi, les obres per a reparar el pont de la Sud de l'Hort de València han començat ja amb un pressupost de 746.000 euros. Pretenen millorar l'estructura després que una inspecció municipal ha detectat problemes.
1: Els operaris hi treballaran en horari nocturn, en la qual cosa es tallarà el trànsit entre les 10 de la nit i les 6 del matí durant 4 mesos. El pont, que travessa el Jardí del Túria per la Ciutat de les Ciències, és un dels més emblemàtics de la capital valenciana.
14: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
17: A punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
18: De tu a tu.
0: Set i 49, anem amb la informació esportiva i el primer que destaquem és que ja queda menys perquè es resolga l'última jornada de Lliga en primera divisió. Òscar Forés, hola de nou.
19: Hola de nou, Alba. Sí, quasi tots els partits es disputaran dissabte. Ens centrem en els equips valencians que encara juguen la permanència perquè els dos jugaran fora i els dos estaran acompanyats per un bon grup d'aficionats que els donaran suport. El Llevant és qui millor ho té per a salvar-se amb 42 punts, pràcticament sols una carambola l'enviaria a segona, però tot i això, 16.000 seguidors granotes viatjaran amb entrada per a la Cartuja de cara al partit de dissabte contra el Betis. El club organitza este desplaçament amb entrada més opció de viatjar amb AVE per 210 euros o en bus per 75. L'Els, també amb 42 punts, depèn d'ell mateix. Jugarà a Girona, on els val amb un empat. 306 ànimes franjaverdes viatjaran a la graderia visitant per donar suport als seus i ho faran en cotxe particular o bé amb un bus que posa el club. I qui no viatge podrà veure el partit en una pantalla gegant que instal·larà l'Ajuntament il·licità. Mentrestant, el Villarreal celebra ahir el tradicional dinar de final de temporada. Va ser l'últim per a Marcelino García Toral com a tècnic del conjunt groguet. L'equip afronta esta recta final de Lliga amb la tercera plaça el punt de mira i això passa per guanyar diumenge a la Ceràmica contra el rival directe, l'Atlètic de Madrid. El davanter groguet, Gerard Moreno, lamenta la mala ratxa dels últims dos partits i confia que l'objectiu es pugui aconseguir.
20: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. L'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important, i per tota la gent també, que al final durant la temporada ens ha recolzat.
19: Ahir també va parlar Moleiro, que ha marcat 10 gols en la seva primera temporada en el Villarreal i està en la prelista per al Mundial.
21: Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie, si voy pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
19: Una llista definitiva que recordem donarà Luis de la Fuente dilluns que ve.
0: serà això dilluns, n'estarem pendents. A Elda, ahir es va viure la festa de l'ascens.
19: Sí, festa grossa. Diumenge no va poder ser per culpa de la pluja, però ahir de vesprada l'Eldense sí que va tindre una celebració com toca pel seu ascens a segona divisió, amb autobús descapotable i amb tota l'afició blaugrana. La comitiva va eixir del nou Pepico Amat per a fer la tradicional rua pel centre d'Elda fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on els jugadors saludaren aficionats i aficionadis des del balcó del consistori. Els més aclamats de la balconada, Nacho Quintana, l'heroi de l'ascens amb el seu doblet, i l'artífex de l'èxit, el tècnic Claudio Barragán. Jesús Clemente ens contava així com estaven disfrutant de l'ascens.
2: Impresionante, estaba muy contento y más de compartirlo con otra afición y ahora mismo pues es lo que tenemos que hacer, disfrutar de la categoría, ir a mantenerla y seguir disfrutando juntos.
0: Quina alegria. I en bàsquet arriba el moment més important de la temporada per al València Bàsquet amb la Final Four de l'Eurolliga que arranca divendres.
19: Sí, perquè l'equip viatja avui al migdia cap a Atenes on l'espera el Real Madrid en la semifinal. L'equip blanc va celebrar ahir el Media Day i el seu tècnic Sergio Scariolo va dir que confia en l'experiència de la plantilla. Recorden que en principi els lesionats Tavares i Len no formen part de l'expedició, baixes sensibles. Segons l'entrenador italià, l'esperit competitiu del Real Madrid està fora de dubte i els jugadors sabrán adaptarse a esta situación.
3: Un gran respeto para nuestro rival, yo personalmente por Pedro, desde luego. Real Madrid es el Real Madrid siempre. Puede tener limitaciones, estar en un gran momento, estar en un momento menor, pero cuando va a competir, el Real Madrid siempre compite y este equipo siempre compite.
19: Fora de dubte també està que València Bàsquet competirà, així que de segur que viurem un gran espectacle. Per cert, parlant d'espectacle, en les finals de conferència est, el primer partit de l'NBA ha caigut del costat dels New York Knicks, que esta matinada s'han imposat als Cleveland Cavaliers per 115-104.
0: Espectacular. Moltes gràcies, Òscar.
19: A tu, Alba.
0: Adéu.
17: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Recta final per a les fogueres de Sant Joan. Ahir arribaven a la sala d'exposicions de la llotja els primers ninots que opten a salvar-se de les flames enguany. Unes figures que són un tast del que veurem al carrer ja el mes que ve. No queda res. No apanyos.
22: Arranquen els preparatius per a l'exposició del Ninot 2026. L'entrega de ninots en la sala d'exposicions de la Llotja va començar ahir i continuarà avui des de les 12 del migdia fins a les 9 menys quart de la nit. Els artistes descarreguen els ninots infantils i adults amb la màxima precaució als llocs indicats dins del recinte. Este és el cas de David Ojeda, artista de la foguera Parc de les Avingudes, comissió que enguany ha triat l'obra El petit príncep com a temàtica central. A més, l'autor assenyala la rellevància de preparar este acte des del primer dia.
23: Vamos a aprovechar porque había menos gente y así podemos disfrutar más de este momento porque es un momento muy importante porque es como la carta de presentación de lo que va a ser la hoguera y estamos muy ilusionados este año.
22: Un altre ninot del qual es podrà gaudir aposta per una estètica més botànica, segons explica el seu artista, Sergio Amar, de la foguera Plaza de Santa María.
24: La hoguera trata sobre los tipos de plantas, entonces tenemos aquí qué necesitamos para que una planta crezca y florezca. Entonces tenemos la tierra por un lado, el sol para hacer la fotosíntesis.
22: La inauguració tindrà lloc este divendres 22 de maig, a les 7 i mitja de la vesprada, després de la desfilada de les Vellers, des de l'esplanada fins a la sala d'exposicions de la Llotja.
0: És el cant a la senyera. A esta hora, la plaça de la Mare de Déu està plena de devots perquè València torna a viure avui una de les jornades més emotives i multitudinàries en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
25: La basílica ha obert la porta a les 6 i mitja del matí per a celebrar el tradicional besamans públic a la patrona. La jornada s'allargarà fins que passe l'últim devot. L'any passat, 30.000 van ser les persones que volgueren passar l'estampeta o qualsevol peça personal pel man. Avui farà molta calor i és per això que es recomana portar roba fresca, ventall i estar hidratat en les cues d'espera per a entrar a la basílica. Les misses habituals no se suspendran i se celebraran en el cambril per a mantindre el culte ordinari durant la jornada.
0: Inma Vijuescas, de Besamans de la Mare de Déu, anem ja amb més cultura perquè dins del Festival Literari València Negra hem pogut viure la presentació de les biografies de Sabina i de Robe. Va ser ahir, a València.
25: Sí, bon dia, Alba. Els escriptors Benjamín Prado i Javier Menéndez van parlar de les contradiccions, de les nits llargues i de les vides intenses d'estos dos músics que han sigut els grans narradors de la música espanyola. Ens ho conta Maje Jorge.
4: Diuen que Robe Iniesta va ser l'únic capaç de superar el mestre Sabina amb esta versió que calla melancolia, però la veu d'Extremoduro el que va fer és transformar-la en burro. Así apareix la diferència entre els dos grans poetes de la música espanyola.
5: Que la hacía como una mezcla de poesía y nitroglicerina. Inventa un subgénero del rock, que es el rock transgresivo, y lo que hace es elevar a categoría de arte los OE. Lo que nadie puede nombrar en una canción.
6: Yo creo que Sabina es más un escritor que ninguna otra cosa. Es un poeta con banda, es un tipo cuya principal virtud está en la capacidad que tienen los grandes poetas, que es la de ser buenos narradores.
4: Y no obstante eso, los dos comparten la capacidad de convertir les cicatrius en cançons. Per això, les seues biografies formen part de València Negra, perquè parlen de personatges al límit, de contradiccions humanes i de les intenses.
5: En el cancionero de ambos está muy presente un gusto, un apego por la marginalidad, la delincuencia, el lumpen.
6: Contarla de manera que la canción sea un espejo que cuenta también la historia del que la oye, no solamente del que la escribe, ¿no?
4: En 2025, els dos desapareguen de maneres distintes. Sabina va baixar de l'escenari. A Robe el va trobar la mort, però cap dels dos serà anat del tot.
0: Parlàvem de literatura, d'art, i ara parlem també d'unes xifres milionàries.
25: Sí, perquè els pintors Henri Matisse i Pablo Picasso lideren una venda d'art modern de la casa de subhastes Sotheby's a Nova York, que va recaptar un total de 302 milions de dòlars. Le Chase Lorraine de Matisse, que retrata una cadira amb un pla de fruita, es va vendre per 48,4 milions, el segon preu més alt per l'artista, després d'una batalla de 10 minuts entre quatre interessats que van sobrepassar l'estimació més alta de 25 milions. En segon lloc, el quadre Arlequí de Pablo Picasso, d'estil cubista, va recaptar 42 milions de dòlars dins de les expectatives. I en tercer lloc, la pintura sobre paper, La collita a la Provença, de Van Gogh, va obtindre 29 milions. Unes xifres que es deixen bocabadats després que ahir van saber que a Nova York un quadre de Pollock es va vendre per 181 milions, quasi triplicat el rècord del pintor. Amb aquestes dades de maig, sembla que tant Sotheby's com la seva rival confirmen que el mercat de l'art està en un bon moment.
0: També està en un bon moment. Els segons finals del programa són per a Cher, la diva del pop i icona LGTBI per excel·lència, complix avui ni més ni menys que 80 anys amb Believe, un dels seus temassos. Arribarem a les 8 del matí.

0: amb ella, amb esta diva. Hem arribat pràcticament a les 8, és tot el que es volíem contar. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 i donem el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de la Munt i Avall, que prenen ja el comandament dels micròfons. Sergi Olsina, hola.
1: Bon dia, Alba. A partir d'ara ens encàrrec d'esta emissió. Fins a les 2 de la vesprada, que tingueu un bon matí, encara que ens trobarem de nou a les... ens trobarem de nou, millor dit, a les 9 del matí en el pròxim butlletí. Un abraç, fins ara.
0: Adéu.
1: Frida Kahlo és una icona mundial, el llegat literari i artístic de la qual explora l'amor, el dolor, però també la resiliència en una vida molt dolguda. Les seues frases més inspiradores van transformar el patiment en art, destacant reflexions plenes de força, independència i passió, com esta que deia així: ojalá que allò que estàs buscant valga més que el que estàs perdent.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: A tota la gent que ens escolteu a través de la ràdio i també internet, en qualsevol de les tres províncies, en este cas quan parlem de la ràdio, Castelló, València o Alacant, internet en qualsevol punt del planeta, donar-vos la benvinguda i saludar-vos a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A tota la gent, repetix, que formeu part d'esta família matinal de Punt Ràdio. Benvinguts al magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
1: El jutge central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional a Madrid va sacsejar aire al país al encausar el president, expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en un procés que investiga un suposat delicte de blanqueig de capitals i tràfic d'influències en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge José Luis Calama, titular del jutjat, tracta d'aclarir un presumpte ús irregular de 53 milions d'euros amb els quals l'executiu espanyol de Pedro Sánchez va rescatar la companyia aèria pocs mesos després d'esclatar la pandèmia. Concretament, si van servir per a rentar diners i si en aquella operació es van cobrar comissions il·legals. En una resolució feta pública ahir dimarts, cita Zapatero per a declarar en qualitat d'investigat el 2 de juny a les 9 del matí per tres presumptes delictes: organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. L'instructor, a més, ordenava escorcolls de l'oficina de l'expresident espanyol i d'altres tres mercantils que es duien a terme pel matí pels possibles vincles amb el rescat de Plus Ultra. Una és l'empresa de màrqueting de les filles de l'expresident Zapatero. Al llarg de 85 pàgines, Calama assenyala que la investigació ha permès constatar l'existència d'una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències estructuralment organitzada i liderada per Zapatero, que hauria posat els contactes personals i la capacitat d'accés als alts càrrecs de l'administració al servici de tercers interessats a obtindre decisions favorables. Al moment en què esclatava el cas, es formava la porta del despatx de Zapatero, ubicat al carrer de Ferraz número 35, a pocs metres de la seu del PSOE, una gran expectació mediàtica. Un núvol de periodistes s'apostava davant de la façana i podia captar el moment en què agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, eixien amb maletes precintades i caixes amb documentació. Els escorcolls s'allargaven durant unes 4 hores i, en paral·lel, els agents també continuaven el registre de l'agència de publicitat What the Fay, propietat de les filles de Zapatero, Alba i Laura. Les dos presenciaven des de dins de l'immoble les actuacions policials juntament amb l'advocada. Comença un nou episodi prou apassionant. Lucy, bon dia.
0: Bon dia. Calama, que ha decidit alçar el secret de sumari, indaga sobre el paper de Zapatero en el rescat públic de Plus Ultra. El socialista ja es va desvincular d'este procediment en una compareixença en la comissió Coldo del Senat el març passat, quan va dir que en absolut va ser el facilitador. És la
4: primera vegada en democràcia que un expresident del govern espanyol està investigat en una causa judicial per corrupció. El magistrat va assumir el 3 de març la competència sobre esta causa que investigava inicialment un possible delicte de blanqueig en l'aerolínia espanyola i va prorrogar fins el 28 de maig la instrucció d'este cas. El 2024, Anticorrupció, junta amb la UDEF de la Policia Nacional, va descobrir que els diners amb què es va evitar la fallida de la companyia aèria podrien haver-se utilitzat per a blanquejar diners provenents de la corrupció veneçolana.
1: La història continua. Abril, bon dia.
5: Bon dia. La recerca judicial sorgeix arran d'una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció que apunta a l'ús indegut dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra via concessió del Consell de Ministres al mes de març del 2021. En l'escrit, el Ministeri Públic assegurava que els diners s'haurien utilitzat per a la devolució de préstecs concedits a eixa societat per unes altres, d'una suposada trama delictiva. Assenyalava una presumpta organització criminal assentada a França, Suïssa i Espanya, amb 7 persones sospitoses d'haver comès un possible delicte de blanqueig de capitals.
6: Me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Una actividad privada, legítima, contrastada.
1: Segons la Fiscalia, els fons il·lícits procedirien d'actes de malversació comesos per funcionaris públics a Veneçuela en molt alta quantia, concretament de fons públics de programes CLAP, comitès locals d'abastiment i producció, impulsats pel govern bolivarià per a repatriar aliments bàsics subsidiaris i vendes d'or del Banc de Veneçuela. La societat Plus Ultra figura com a signant i beneficiària d'uns presumptes contractes de préstec amb 3 societats de l'organització criminal implicades en les vendes d'or, i aquests contractes donen cobertura al seu torn a les corresponents devolucions per part de la societat espanyola Plus Ultra en dates consecutives a la recepció de l'ajuda pública, a comptes a l'estranger de societats que formen part de l'organització criminal, segons sosté el Ministeri Públic.
4: En el seu moment, la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Madrid va investigar este rescat, però va acabar arxivant la causa amb el suport de l'Audiència Provincial de Madrid. Reoberta la investigació per via judicial a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, la jutgessa es va inhibir posteriorment en favor de l'Audiència Nacional. Després de més d'un any de pesquisions, el desembre de 2025, el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al CEO Roberto Rosselli, a un advocat i a l'empresari Javier Martínez, es va detindre posteriorment, quedaren en llibertat els agents de la UDEF en una operació impulsada per la Fiscalia Anticorrupció.
6: Sé lo que buscan, pero ¿sabes lo que les digo? Que ganaré.
4: En el marc d'esta operació, diversos agents de la UDEF acudiren a les oficines centrals de l'aerolínia per a tractar de recaptar informació fiscal d'esta companyia. L'anàlisi d'estos comptes va portar la jutgessa a considerar que l'assumpte té més ramificacions de les que s'arreplegaven inicialment en la querella.
1: De moment, l'executiu ha manifestat la plena confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de conèixer-se la seva imputació per part de l'Audiència Nacional en una causa que investiga presumptes delictes de tràfic d'influències i organització criminal. Podien haver dit que no el coneixien, però fonts de Moncloa han assenyalat que, si bé el govern no qüestiona la investigació del jutge José Luis Calama ni els procediments judicials, això sí, mantenen la convicció de que l'exmandatari no ha incorregut en cap irregularitat.
5: Ha assegut la ministra portaveu, Elma Saiz, qui ha liderat esta defensa institucional reivindicant la presumpció d'innocència de Zapatero i defensant la pulcritud de les actuacions als préstecs atorgats durant la pandèmia, específicament, com diem, en el cas de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Des de la tranquil·litat, des de la confiança, la prudència i el respeto a la justicia afrontamos esta noticia. Ya hemos tenido ocasiones de compartir con todos ustedes lo relativo a los préstamos que se han dado a las diferentes aerolíneas en un momento tan complicado como fue la pandemia, unos préstamos que salvaron empresas, que salvaron empleos, que también, por cierto, bueno, pues en países de nuestro entorno se hicieron procedimientos similares y préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes.
1: El que està clar és que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el Clas Plus Ultra continua provocant una forta sacsejada política a Espanya. Les reaccions arran de la imputació de l'expresident espanyol per 3 delictes en la causa de l'Audiència Nacional, que investiga un presumpte blanqueig de diners en el rescat públic de l'aerolínia, coneguda este dimarts, han sigut immediates. Com us diem, les reaccions es multipliquen des de tots els partits. Mentre el Partit Popular ha endurit les seues crítiques contra l'expresident socialista, veus del govern, Podemos i Sumar, han reaccionat amb cautela i fins i tot han arribat a lliscar la possibilitat d'un cas de lawfare.
8: Determinados sectores del poder judicial es un enemigo a batir, es el expresidente Zapatero.
9: Si está siendo víctima o no de esta guerra judicial.
10: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
11: Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole.
12: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
5: Podemos, en concret, sosté que la dreta li té moltes ganes i Sumar sospita que la imputació podria respondre a una estratègia de judicialització política.
13: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. Vamos a ver lo que pasa en todo caso.
4: Per la seva banda, Vox carrega contra la màfia socialista després de la imputació de Zapatero, reafirmant que és el primer expresident imputat de la història i acusa el govern d'haver arribat per a sacsejar. Segons Vox, el PSOE ha fet del crim la seva manera de fer política.
11: El primer expresidente imputado de la historia es del Partido Socialista. Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole. Estamos ante una banda que ha llegado al poder para servirse de él, como están demostrando cada día, como demuestran todas las noticias que salen diariamente relativas a la corrupción de este gobierno. Un gobierno que llegó para saquear a los españoles y, en el caso de Zapatero, además, condenar a toda una generación.
4: Més reaccions. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, també ha descrit José Luis Rodríguez Zapatero com el primer expresident imputat per corrupció i ha condemnat este trist record del PSOE.
14: En mi opinión, si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción, José Luis Rodríguez Zapatero es corrupción. Y que esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia es la enésima degradación del Estado de Derecho y de las instituciones. Dicho de otra manera, supongo que el juez lo tendrá que ver bastante claro, el tema de la imputación, como para que sea el primer expresidente del gobierno imputado por corrupción y por diversos delitos en la historia de España.
1: Això sí, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, és qui ha mostrat el suport a l'exmandatari i ha defensat la seva trajectòria política, mostrant també certa incredulitat, reconeixent alhora l'impacte intern de la notícia.
15: Tenemos que conocer todavía los detalles. Creo que ya circula por ahí el auto del juez, pero todavía no lo conocemos. Pero diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
1: Veurem què dona de si tot això, que no ha fet més que començar. N'hi ha altres protagonistes de la jornada i tenim que parlar de la sessió de control al Congrés. Serà avui una de les més difícils per a Pedro Sánchez i arriba en un dels punts de major tensió recent de la legislatura. De colp, els resultats de les eleccions andaluses han passat a un segon pla, Lucy.
4: Sí, la sí i ara passa pel futur judicial de Zapatero, actiu fonamental en l'actual Partit Socialista i també Moncloa. El Partit Popular aprofitarà per a llançar-se parlamentàriament al coll de Pedro Sánchez amb la perenne exigència d'avançament electoral, especialment pel camí de la dimissió. Moncloa, en este punt, fa cas omís. L'argumentari d'urgència esgrimit tant per Moncloa com per Ferraz en les primeres hores d'este escàndol ha sigut confiar en l'honorabilitat d'una figura clau com és la de Zapatero. Pedro Sánchez incidia este dimarts en la necessitat de defendre el bon nom d'un company com és el president Zapatero, més que un aliat per a l'actual president del govern, com es va veure en la campanya de les generals de 2023. Davant estarà Partit Popular i Vox, que coincideixen a reclamar la fi de la legislatura, encara que amb més habituals discrepàncies entre formacions. Per als de Núñez Feijóo, la via passa per la dimissió de Sánchez, al qual només li queda una eixida digna, diuen. I per part dels d'Abascal, no perden ocasió d'alimentar el seu xoc amb el Partit Popular, perquè des de Vox la reclamació és a Gènova, perquè presenten una moció de censura a la qual segueixen sense donar els números i que Feijóo continua descartant. Tot i això tornarà a sonar a partir de les 9 del matí en la cambra baixa, en el que s'aventura ja com una sessió de control de molt descontrol i no menys decibels.
1: Per cert, que l'auditor de comptes de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, compareix avui al Senat, un dia després d'aquesta imputació de Zapatero.
4: Sí, els populars van impulsar, gràcies a la seva majoria absoluta en el Senat, esta nova comissió d'investigació per a dilucidar responsabilitats polítiques en el cas Plus Ultra i han citat a diversos perfils tècnics. En esta ocasió ocasió, el PP ha decidit cridar a compareixer a Jesús Ángel Carbajo, que és l'auditor de comptes de Audicar SL, l'empresa encarregada d'auditar Plus Ultra.
1: Més coses. Educació dona un ultimàtum als sindicats perquè accepten la proposta de conselleria i desconvoquen la vaga indefinida, Abril.
5: I tenen fins avui, a les 5 de la vesprada, per a fer-ho. Els sindicats han acordat que avui a les 9 del matí penjaran el formulari sobre l'acceptació de la proposta de conselleria, que, recordem, inclou propostes com una pujada salarial de 200 euros i demanen una resposta massiva per part dels docents. Qui vulga contestar a este formulari podrà fer-ho, segons els sindicats, fins les 9 de la nit, més tard d'eixe termini concedit per Educació. A més, este matí estan convocades diverses assemblees de centre o comarcals per a discutir la proposta de conselleria i quins punts negociaran en cas de no acceptar-la. A les 3 de la vesprada, els sindicats faran un primer seguiment del nivell de participació en este formulari i decidiran si és suficient o no per assistir a aquesta mesa sectorial a la qual estan convocats a les 5 de la vesprada. Però, clar, què passa si no accepten este acord, este ultimàtum de la conselleria? Els sindicats demanaran a les assemblees que escollisquen entre mantindre la vaga indefinida, fer vaga per províncies o comarques en diferents dies, fer vaga per etapes educatives o altres opcions com manifestacions i concentracions descentralitzades o centralitzades i celebrades en cap de setmana. Recordem, a més, que avui a les 11 hi ha una nova concentració en la seu d'Educació de Campanar, ací a València.
1: I no són els únics, perquè avui també es manifesten els metges.
4: Sí, la vaga dels metges ha iniciat la seva segona jornada d'esta setmana amb un suport superior al 90%, segons els convocants, segons el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, CESM, que ha convocat per a avui dimecres manifestacions a València i Alacant. La protesta té com a objectiu reclamar més personal facultatiu, millores laborals i professionals i menys sobrecàrrega assistencial. La manifestació s'iniciarà a les 6:30 de la vesprada a la plaça de Manises, a València, enfront del Palau de la Generalitat, recorrerà el carrer Colom i conclourà en la plaça del Temple, a l'entorn de la seu de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. A Alacant serà a la mateixa hora, a les 6:30, i eixirà de la plaça del Mercat Central per a dirigir-se a la Casa de Bruixes, seu del Consell. Durant esta setmana també hi ha convocades concentracions davant dels hospitals i centres de salut, tant a Castelló com a València com a Alacant.
1: I canviem d'àmbit en este inici de programa. Espanya i 7 països, inclòs el Regne Unit, llancen una coalició per a acabar amb la violència contra les dones i les xiquetes.
5: Sí, la iniciativa promoguda per la ministra d'Exteriors britànica, que anteriorment va ser titular d'Interior i va fer de la lluita contra esta xacra una de les seues prioritats, ha sigut recolzada inicialment pel Regne Unit, Espanya, el Marroc, el Brasil, Sud-àfrica, Austràlia, Jamaica i Bòsnia-Herzegovina. L'objectiu és compartir experiències, establir plans nacionals d'acció sobre la qüestió i incrementar el treball de prevenció amb la vista posada en reduir a la meitat en una dècada la violència de la qual són objecte dones i xiquetes, emulant així la meta que ja es va fixar al govern britànic. El Regne Unit acollirà l'any que ve una cimera sobre la violència contra dones i xiquetes, en la qual els diferents països podran fixar nous compromisos i informar sobre els progressos realitzats en la matèria.
1: Són les 8:18. Anem a tractar més coses. Esta ens afecta a les butxaques. El preu màxim de venda al públic de la bombona de buta de 12,5 quilos baixa un 5,87% des d'ahir fins als 15,39 euros. Això és la causa de la reducció temporal de l'IVA al 10% i de la suspensió temporal també de l'impost d'hidrocarburs, tal com publica el butlletí oficial de l'Estat. En última revisió, fa dos mesos, el cost era de 16,35 euros. El preu màxim de venda dels gasos liquats, del petroli envasat, els GLP, en envasos d'entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de buta no està liberalitzat i es revisa bimestralment el tercer dimarts de mes.
4: Esta revisió es calcula en funció del cost de la matèria prima, propà i butà, en els mercats internacionals, així com del cost dels nòlits, transport i també de l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar, entre altres elements, com és el cost de la comercialització o l'aportació al Fons Nacional d'Eficiència Energètica. En esta ocasió, l'abaratiment de la bombona es deu a la reducció de l'IVA al 10% i la supressió de l'impost sobre hidrocarburs entre que establís temporalment el Pla Integral de Resposta a la Crisi a Orient Mitjà. Este paquet de mesures compensa l'ascens de la cotització de les matèries primeres i del cost dels nòlits, i així també com la depreciació de l'euro enfront del dòlar.
1: Un altre consum, el del suc de taronja exprimit 100% natural, ha caigut un 30% en l'última dècada, segons indica un document redactat pel Comitè de Gestió de Cítrics, Sucs Valencians del Mediterrani, Tumavesa, la Universitat Complutense de Madrid i la Generalitat Valenciana. L'estudi du per nom Efectes de la desinformació en els hàbits d'alimentació naturals. El cas del suc de taronja denuncia la publicitat negativa i incerta que es fa d'este producte als mitjans de comunicació i com això repercuteix en el consum. Durant una trobada baix el mateix nom organitzada pel comitè, s'abordava l'impacte dels missatges alarmistes i les notícies falses difoses en xarxes socials i mitjans digitals sobre la percepció i el consum del suc de taronja.
16: Estem assistint en els últims anys a uns atacs indiscriminats al suc de taronja en titulars sensacionalistes, impactants, per el tema del sucre, fonamentalment. Però, a més, el que s'està fent és atacar al nostre suc natural o 100% exprimit, que per normativa, per llei, no pot tindre sucre afegit.
1: Per tant, prioritzen aclarir les coses. Marina, bon dia.
17: Així és, bon dia. En la reunió també està present la directora general de Producció Agrícola i Ramadera de la Conselleria d'Agricultura, Maria Àngels Ramon Llin, que ha subratllat que el suc no pretén substituir el consum de fruita sencera, encara que sí formar part i complementar una alimentació equilibrada dins d'una dieta saludable. A més, ha explicat que la transformació de les taronges en suc ajuda a reduir el malbaratament alimentari i permet valorar fruita que no va al mercat en fresc per raons de calibre o aparença externa. La presentació de l'informe s'emmarca en la iniciativa sectorial Res més que suc, res menys que suc, iniciada el 2025 per a reivindicar el valor del suc de taronja 100% espremut enfront de la creixent desinformació detectada en internet i les xarxes socials. La Comunitat Valenciana és la principal regió productora de cítrics d'Espanya, amb més de 2,7 milions de tones en la campanya 2024-2025 i prop de 42.000 explotacions citrícoles que ocupen més de 118.000 hectàrees. En aquesta campanya va exportar més de 2,15 milions de tones de cítrics per valor de 2.510 milions d'euros, mentre que les exportacions de suc de taronja van superar les 112.000 tones en 2025.
1: Per cert, el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miquel Barrachina, ha visitat les obres de canalització de la Rambla Sant Antoni al seu pas per la pedania de Sant Antoni de Requena, on reivindica l'esforç inversor de la Generalitat per reparar els danys causats per la dana en illes de tota la província. Barrachina subratlla que el Consell destina 46 milions d'euros a les obres de reparació de les illeres danyades per la dana, amb 40 actuacions distribuïdes a 29 localitats de 5 comarques valencianes. També assenyala que la Generalitat està actuant amb rapidesa i responsabilitat per millorar la seguretat hidràulica dels nostres municipis per a prevenir riscos davant d'episodis de pluges intenses i inundacions.
18: Estos vecinos de San Antonio de Requena van a dormir este otoño mucho más tranquilos que lo hicieron el anterior. Y cuando vengan las lluvias estaremos preparados. Esta es una inversión de 2 millones de euros encauzando un barranco que forma parte de 40 actuaciones distintas que el gobierno de Juan Fran Pérez Llorca está haciendo en los cauces de Pedro Sánchez con préstamos pedidos por los valencianos para ganar en seguridad. Porque es cierto que los cauces son todos titularidad de la Confederación, propiedad del Estado, pero la seguridad es cosa de todos. Por eso 46 millones de euros para invertir en cauces en 30 municipios, en 40 obras como esta, van a permitir ganar en muchísima seguridad para las próximas riadas.
5: L'actuació visitada a la pedania de Sant Antoni de Requena consisteix en la construcció d'un mur de protecció al peu del talús i en el reforçament de la fonamentació dels ponts sobre la Rambla de Sant Antoni. L'obra, que compta amb una inversió de 2 milions d'euros, té com a objectiu estabilitzar el terreny, protegir les infraestructures existents i reforçar la seguretat de l'entorn davant de futurs episodis de pluges intenses. Esta obra s'emmarca en l'àrea d'actuació número 1, dotada amb 5 milions d'euros i que agrupa intervencions als municipis de Alboratxe, Bunyol, Caudete de las Fuentes, Xera, Requena, Utiel i Llàtova. Al conjunt de la comarca de la Plana de Requena-Utiel, la Generalitat executa 5 actuacions que partien d'una inversió adjudicada de 3,1 milions i que actualment arriben als 4 milions d'euros.
1: Anem a parlar-vos d'un subjecte que tenia 39 obres d'arts falses atribuïdes suposadament a pintors com Antonio Saura i Joan Miró. I la policia el va prendre quan intentava obtindre'n certificats d'autenticitat. Es tracta d'un veí de València a qui la policia autonòmica ha detingut per intentar comercialitzar aquestes obres falsificades. Li atribueixen un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual i estafa, segons detallen fonts de la Conselleria d'Interior.
5: El grup de Patrimoni Històric de la Policia Nacional, en col·laboració amb la policia autonòmica, culmina així la investigació investigació que ha tret a la llum 39 obres falsificades que anaven a acabar en el mercat de l'art. Totes estaven signades i atribuïdes a reconeguts artistes com Antonio Saura, Joan Miró i Jean-Michel Basquiat. Especialistes en estos autors han constatat que les obres localitzades a València són falses. Una vegada identificat el propietari de les obres, este va declarar davant la policia que totes les havia adquirides en diferents ocasions a una única persona en el mercat d'encants de València. I afegia, a més, que les obres estaven signades en eixe moment com Saura, Miró i Basquiat.
19: Son como un pastiche de elementos imitadores de obras originales y también firman que imitan el original de los autores.
1: L'empresa valenciana de sabatilles Timpers ha anunciat mitjançant les xarxes socials que tanca després de 8 anys d'activitat. Una bonica aventura que han creat entre tots i que arribava a la seua fi. Eren 8 anys meravellosos, creient que els més bonics de la seua vida, segons manifestava en un emotiu vídeo el cofundador de la companyia, Diego Soliveres.
20: Familia, esta bonita aventura que hemos creado entre todos durante todos estos años llega a su fin. Han sido 8 años maravillosos, creo que los más bonitos de nuestra vida, lo podemos decir así. Nuestro proyecto de vida ha girado en torno a Timpers y creo que nunca hemos hecho ni haremos nada tan bonito, pero no somos capaces o no hemos sabido o podido de llevar esto al siguiente nivel o al nivel que merece Timpers y por lo tanto el proyecto pues acaba aquí.
5: Fundada el 2018 per Diego, Aitor i Roberto, tres joves emprenedors que forjaren l'amistat en l'equip de futbol per a cecs d'Alacant, l'empresa estava integrada al 100% per treballadors amb diversitat funcional. En estos 8 anys s'han dedicat a la producció de calcera amb caràcter inclusiu, amb un producte que es dissenyava pensant en les persones invidents, tant per l'elecció dels teixits i dels cordons com per la inserció del logotip en braille. Timpers va néixer com a empresa emergent en l'acceleradora d'empreses valencianes en la Lanzadera i estava acreditada com a centre especial d'ocupació. Entre els èxits més reconeguts de la companyia està la producció del calcer de la selecció espanyola per als Jocs Paralímpics de Tòquio del 2021.
1: Més coses, la mostra de València Cinema del Mediterrani ha obert el termini d'inscripció per a la 41a edició, que serà del 3 al 15 de novembre d'enguany. Des del 13 de maig, les empreses i persones interessades a participar es poden inscriure a través de les plataformes Fitch Home o Films Freeway fins a les 23:59 del 30 de juny, això segons l'Ajuntament de València. La Palmera d'Or i Plata de la secció oficial mantenen la dotació de 30.000 i 20.000 euros a la producció, respectivament, així com l'import de 15.000 euros destinat a la distribució a Espanya de la Palmera d'Or.
17: La Mostra d'Or de València Cinema del Mediterrani manté l'objectiu de ser punt de trobada i referent de la cinematografia de l'àmbit geogràfic i cultural del Mediterrani. Podran participar llargmetratges amb una durada superior a 60 minuts i migmetratges amb una durada d'entre 30 i 59 minuts. Les obres que participen en la selecció oficial i en la cabina hauran d'haver sigut produïdes a partir de l'1 de gener del 2025 i no podran haver-se estrenat en sales, televisió o plataformes accessibles des de territori espanyol ni haver-se mostrat prèviament en altres festivals o esdeveniments a Espanya, tant en competició com fora d'illa. Pel que fa a les obres que participen en Xaloc, hauran de complir els mateixos requisits, però la projecció prèvia en altres festivals, en la selecció oficial i en la cabina hauran d'haver sigut produïdes a partir de l'1 de gener del 2025 i no podran haver-se estrenat en sales, televisió o plataformes accessibles des de territori espanyol ni haver-se mostrat prèviament en altres festivals o esdeveniments a Espanya, tant en competició com fora d'illa. Pel que fa a les obres

0: Anem a fer un repàs també de les portades dels principals diaris. Anem a començar per Levante, el Mercantil Valenciano. Encetem el repàs per ixe periòdic, on parla del Consell, veritat?
1: Sí, efectivament, el Levante titula avui: el Consell es planta en una pujada de 200 euros per a parar la vaga. I la proposta d'educació que han d'acceptar o no els sindicats. Però també titula Zapatero, el primer president imputat. I en el cas de les províncies, avui els dos diaris coincideixen en ixe titular de Zapatero, primer president imputat. L'altre dels temes destacats en la portada és, de nou, educació. Dia clau per a la vaga indefinida de professors després de l'ultimàtum d'educació.
2: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca Zapatero imputat, és el principal titular, i també que un testament i tres vistes a Montserrat acorralen al fill d'Andic. El que fa al diari El Mundo, casat amb el comissionista internacional Zapatero, és un dels titulars, i també que la seva obsessió pels diners i tres visites al lloc de la caiguda acorralen a Jonathan, també fent referència a ixe succés de l'empresa Mango, del que era el CEO de l'empresa. També destaquen altres diaris com La Razón, Zapatero, mai vaig fer cap de gestió per al rescat de Plus Ultra, i l'altre titular que destaca este diari és que Vox sí que calfa per a entrar en el govern andalús i per què no donar-los un lloc.
1: En el cas de La Vanguardia destina avui la seva portada, com no, a la notícia del dia. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències, però també guarda lloc per al cas de l'assassinat del fundador de Mango. Acusa d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I en el cas del periòdico, de nou Zapatero protagonitza la portada. El jutge l'investiga pel cobrament de comissions i també té en consideració la situació a Catalunya, titulant Illa i Junqueras segellen l'estabilitat.
0: Anem ara a Múrcia, Marina, on tenim que prestar atenció, entre altres coses, a aixes qüestions de la cosa que ens envolta.
3: Efectivament, avui se celebra en Múrcia un procés sense precedents, i és que és la primera vegada en què un ecosistema actua com a acusació particular, en este cas, el Mar Menor. I és que l'Audiència Provincial de Múrcia acull avui un juí que és històric, perquè el Mar Menor es presenta com el primer ecosistema d'Europa que compta amb personalitat jurídica. Este procés judicial seu a la banqueta dels acusats dos empreses agrícoles pels vessaments provocats al camp de Cartagena entre 2015 i 2017. A l'altra banda, les organitzacions ecologistes actuen en la causa com a perjudicats en representació del Mar Menor. Si finalment aquestes empreses agrícoles són declarades culpables, este judici es diferenciaria d'altres per on aniria a pagar eixa indemnització. Tot i que la Fiscalia ha demanat que siga entregada a l'Estat com a titular del domini públic terrestre i el domini públic hidràulic afectat, les organitzacions que representen el Mar Menor defenen que la compensació hauria de ser per a l'aiguamoll. Tot i que per saber este desenllaç encara haurem d'esperar, esta és una de les aplicacions clau de la llei del 2022 que va donar drets propis al Mar Menor i que ara per primera vegada es posa en pràctica.
0: Pel que fa al trànsit, retencions a les carreteres, com ara a València, a la CB30, a Paterna, a la B30, a Mislata, a la CB35, a Sant Antoni de Benaixeve, cues també a la SEAT a Paterna, que a causa d'un accident sense víctimes registra al voltant de 8 quilòmetres cap al sud. A Alacant, a la 70, a l'altura de Font Calent, també hi ha retencions. En els trens, recordem, el Rodalia, la línia C2, està registrant retards de 25 minuts de Xàtiva cap a València Nord. I també ens referim a l'oratge, perquè els termòmetres es recuperaran amb el pas dels dies i la notícia de la setmana serà el calor. Després d'uns dies més fresquets, ara ampliarem amb Antonio Sánchez, que ens espera, però tenim alguns dades més.
3: Un resum breu. Sí, avui baixaran lleugerament les temperatures perquè predominarà el vent de llevant i de gregal. Dijous tornaran a fluixar les brises i s'espera de nou un ascens tèrmic destacable, amb valors que passaran dels 32 i 33 graus a les localitats habitualment més càlides de l'interior i del sud d'Alacant. Cap al litoral, les variacions de temperatura seran més suaus i poc destacables al llarg de la setmana.
0: Antonio, bon dia. Què tal? Què mos espera a banda del que hem avançat nosaltres? Calor, calor i calor.
4: Sí, per als pròxims dies sí, però la veritat és que no. Avui serà una jornada amb temperatures un poc més baixes, perquè ha comentat la companya, el vent de llevant és el que vindrà i el que marcarà aquestes pròximes hores, i veurem com sobretot es notarà aquesta baixada del termòmetre al litoral centre i en concret a les comarques on ahir van arribar als 33 graus, com per exemple a la Ribera Alta. Avui ja no arribarem a aquest valor, ens quedarem en els 29-28 graus, així que la Ribera Alta, la costera, sí que podrem descansar un poquet d'esta calor intensa que vam viure ahir. Pel que fa a l'interior, avui puja el termòmetre, Sergi. Sí que és de veres que el litoral i centre sí que baixa un poquet, però a l'interior no, a l'interior de fet puja la temperatura. I avui al racó de Mus es quedaran en els 29 graus, al Palau Tinc Requena 29 també, al Vall de Confessallora fregarà en els 30 i al Baix Segura encara estarem en els 31-32 graus, així que ens espera

0: A la primera que saludem és a Sílvia Tormo, que ja està sempre a punt per a apropar-nos tot allò que té que veure, en este cas, amb el Meridiano L'Horta. Sílvia, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano d'avui és que l'Ajuntament d'Alboraia ha reclamat a la Generalitat Valenciana una actuació coordinada entre les administracions per a resoldre el problema de contaminació que afecta les seues platges i que ha obligat al tancament al bany en els últims estius. Segons l'informe elaborat per la Conselleria, a petició de l'Ajuntament, s'ha desvelat que la presència d'estos microorganismes a les platges de la població tenen el seu origen en altres municipis de la comarca, on discorre la mateixa séquia. Esta aigua arriba a la platja d'Alboraia, on una volta serà analitzada, algunes voltes ha donat resultat de no apta per al bany. Segons el consistori, la solució requereix actuacions supramunicipals i la implicació de totes elles. En paral·lel, l'Ajuntament ha proposat mesures per a reforçar el control d'abocaments dels polígons industrials a aquesta séquia. Per altra banda, una altra notícia destacada en el Meridiano.es és que la Diputació ha aprovat 20 milions d'euros en subvencions extraordinàries per a la prevenció de catàstrofes naturals en tots els municipis de la província. Les ajudes es destinaran a plans d'emergència, millores en infraestructures i formació de com actuar davant riscos. Arran d'això, l'Ajuntament de Picanya ha informat que ha adjudicat les obres de reconstrucció i millora de la piscina coberta, que encara no està per fer, i el seu centre esportiu. El projecte inclou l'ampliació de l'edifici amb una nova planta superior i també la protecció de maquinària i un espai per a evacuació. Es tracta d'un nou model dissenyat, adaptat a futures riuades. Recordem que aquesta infraestructura està totalment en desús des del passat 29 d'octubre del 2024.
0: Més coses i més companys, en este cas, José Miguel Ortolà, també un dels nostres clàssics des de les Riberes. José Miguel, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana al diari digital el 6w3w.esisd.es. El CIR acollirà este dijous 21 de maig a les 19 hores la presentació del llibre José Segrelles, Mago de la Fantasia, escrit per l'historiador i investigador alcireny Bernat Montagut. L'acte tindrà lloc al Cercle Alcireny La Gallera, amb la participació de l'autor i de José Enrique Segrelles, advocat, comissari d'art i expert en la figura del pintor. La publicació editada per la institució Alfons el Magnànim ofereix una revisió profunda de la trajectòria artística i vital de José Segrelles, il·lustrador valencià reconegut internacionalment per la seva capacitat de crear universos fantàstics i escenes d'una gran força visual. Per altra banda, Carcaixent registra una notable millora en seguretat viària amb una caiguda del 27% en els positius per alcoholèmia. Les dades de la policia local reflecteixen una reducció significativa dels casos detectats i dels accidents relacionats amb el consum d'alcohol durant l'any 2025. Segons les xifres facilitades per la policia local, el número total de positius en controls d'alcoholèmia ha baixat, passant dels 205 casos detectats en 2024 als 149 registrats durant 2025. Aquesta millora també s'ha traduït en una reducció de la sinistralitat urbana relacionada amb el consum d'alcohol. En concret, els accidents vinculats amb aquesta causa han descendit de 7 a només 3 casos en un any. I per a finalitzar, parlem de l'Hospital de la Ribera perquè ha iniciat la renovació integral dels més de 300 llits hospitalaris destinats a les habitacions del centre, dins d'un projecte que compta amb una inversió total de 1,3 milions d'euros. Els nous models, elèctrics i d'última generació, incorporen altes prestacions en funcionalitat i qualitat assistencial. Les primeres 50 unitats han arribat a l'Hospital de la Ribera i durant les pròximes setmanes la substitució de l'equipament es realitzarà de manera progressiva per a garantir la continuïtat assistencial i evitar interferències en l'activitat diària del centre. I fins així la informació del diari digital el 6w3w.esisd.es. Gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Gràcies, José Miguel. Ens queda saludar a Toni Cuquerella. Toni, què tal?
3: Hola, molt bon dia. Des de Comarca CB vos acostem l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Comencem a l'Horta Sud, on Paiporta es blinda davant de futures inundacions. El municipi està duent a terme unes jornades formatives clau per a preparar a la població, una iniciativa fonamental per saber com actuar i millorar la coordinació veïnal després de l'experiència viscuda amb la Dana. D'altra banda, a la Vall d'Albaida, Ontinyent estrena el nou servei d'Ontibici. El sistema compta amb 57 bicicletes elèctriques i una aplicació mòbil renovada per a controlar els trajectes. Funciona de 6 del matí a 12 de la nit amb preus molt competitius com un abonament anual general de 15 euros. I sense eixir de la comarca, polèmica a Agullent i Benissoda. La Generalitat Valenciana ha autoritzat de manera definitiva la instal·lació d'una planta fotovoltaica entre aquests dos termes, una decisió que tira endavant malgrat les nombroses al·legacions presentades pels veïns i pels mateixos ajuntaments implicats. I fins així l'actualitat amb la que obrim avui Comarcal CB. Que passen un molt bon dimecres.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
5: Campanes i pólvora a les 4 i menys quart d'esta vesprada, precisament l'hora que avui fa 25 anys es va rebre esta telefonada de la UNESCO per anunciar que el Misteri d'Elx era patrimoni material de la humanitat, el primer a tot l'estat espanyol.
0: Precisament, el 18 de maig es complia l'aniversari de la valoració d'un bé que sap conservar la seva essència per 500 anys.
6: Van anar a l'UNESCO, van fer la presentació, van anar a la capella, a l'escolania i, en definitiva, van tindre un èxit clamorós. I als dos anys, l'alcalde Diego Macià va recibir pues, això. Deixar la notícia de que l'UNESCO ens nomenava Patrimoni de la Humanitat.
0: No volem deixar de passar este punt d'actualitat a les 8:55 perquè El Misteri és una obra amb 500 anys d'antiguitat estimada per tot el poble d'Elx que es transmet de generació en generació i que no perd l'essència, però també enfronta nous reptes.
7: El que la UNESCO lo reconociese como una obra inmaterial de reconocido prestigio universal pues nos pone a la altura de cualquier otra obra maestra.
0: Com vos contem, el dilluns es va celebrar ixe aniversari i acabava amb una missa d'acció de gràcies i també una processó. També amb la certesa que la tradició perdurarà, tal com ho demostren no només les participacions de cada any i com la gent demostra la seva admiració i fervor, sinó també els milers de dibuixos que han fet els xiquets de tots els centres educatius de la ciutat i que s'han mostrat estos dies. Està, per tant, d'aniversari la proclamació, diguem, de Patrimoni de la Humanitat del Misteri d'Elx, el primer de tots els que tenim. Bé, esta setmana també els cines Lis acollien la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica filmada als Ports sobre les relacions humanes en el món rural i que arribarà a tots els cinemes este divendres, 22 de maig. Una trama que gira entorn d'Empar, una dona de 62 anys que treballa en una granja en situació de crisi i que guarda l'esperança que la seva vaca, Tona, tinga un cadellet. Malgrat que aconsegueix quedar-se encinta, la vaca, l'embaràs resultarà ser de risc i Empar farà afrontar els veïns per tal de protegir-se pel benestar de la vaca.
8: I totes estan ben posades allà. Com en una petita comunitat poden succeir tantes coses.
0: És important que la localització al nostre territori, concretament a la comarca dels Ports, hagi sigut una altra decisió clau en el desenvolupament de la narració de la peli.
9: La peli l'hem ubicat al nord de Castelló, als territoris dels Ports, la tinença de Benifassà, fa que els personatges siguin amb un caràcter determinat. No? Després tenim gent que ve de les ciutats i que aprenen d'esta necessitat de compartir coses.
0: Entre l'elenc es troben actors de renom com Isabel Rocati, Pep Moner o Carlos Cuevas. La pel·lícula, que està dirigida per Cristina Fernández i Miguel Llorenç, que també han escrit el guió junt amb Rafa Albert, ja s'ha estrenat al públic en el Festival Internacional de Moscú i en el BCN Film Festival. Per tant, recordeu que este divendres 22 de maig arriba a tots els cinemes i és una història molt, molt pròxima, molt de nosaltres i sobretot el que és més important, feta en casa i rodada en casa. Una altra cosa, parlant d'aquelles qüestions que ens afecten i que són pràcticament com patrimoni. I si no són patrimoni, són bé d'interès cultural. Vos ho dic perquè la companyia de teatre La Dependent, que des de fa 37 anys assumís les representacions del centenari i Alcoià Belém de Tirisiti, ha presentat l'única oferta per assumir este contracte. En principi per a les dues properes campanyes, però amb la possibilitat de que aquestes dues prorrogues d'un any cadascuna, de manera que el total de contracte s'eleve a 4 anys, siguen ampliables. D'aquesta forma, si no sorgís cap contratemps en la licitació convocada per l'Ajuntament d'Alcoi, serà esta companyia de nou, esta companyia alcoiana, la que continua al capdavant del Belém de Tirisiti, un retaule de titelles que data de finals del segle XIX i que és una cita ineludible i multitudinària cada Nadal, acostant-se públic de diferents punts de la Comunitat Valenciana i fins i tot de més enllà. Arriba públic fins i tot internacional. La campanya passada, només per donar-vos un detall, es va tancar amb 213 funcions repartides en 40 dies i 31.707 espectadors, que es diuen pronte, però que poquet a poquet van sumant i es converteixen en molts. Només fer-vos un recordatori abans d'arribar a les 9 del matí, en què Alba Requejo ens aproparà tota la informació referida als últims minuts i el que ens ve per davant. Assenyalar-vos sobretot el trànsit, que avui està complicat, perquè estem parlant encara a aquestes hores de retencions en les carreteres, com ara a València, a la CB30 a Paterna, a la B30 a Mislata, a la B35, la CB35 a Sant Antoni de Benaixeve, i cues també a la C7 a Paterna, que a causa d'un accident sense víctimes, afortunadament, registra al voltant de 8 quilòmetres cap al sud. A Alacant, la A70, i a l'altura de Font del Calem hi ha també retencions. I no ens oblidem dels trens, perquè el Rodalia a la línia C2 està registrant retards de 25 minuts de Xàtiva cap a València Nord, pràcticament dins de la normalitat. En fi, estem a punt d'arribar, com us dic, a les 9 del matí d'este 20 de maig de 2026. És moment d'anar actualitzant, d'anar posant-nos més encara, si cap al dia, de tot allò que està passant al nostre voltant, amb una actualitat política molt moguda avui, en una sessió de control al govern que es presenta en el Congrés dels Diputats, com a mínim molt proactiva. Així que estarem pendents de tot això i algunes coses més que ara mateixa, com us dic, Alba vos conta. Arribem de nou ací en un moment.
10: Són les 9.
11: A punt. Notícies.
10: Bon dia. A esta hora comença la sessió de control al Congrés amb una qüestió, ho hem estat contant per damunt de totes, en la mirada de tots els grups parlamentaris, la imputació per primera vegada en democràcia d'un expresident del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero. S'espera que el cas force el primer pendent cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Estem pendents d'eixe senyal que ens arriba en directe, que els oferirem si durant este butlletí es produeix eixe primer cara a cara. Una imputació que protagonitza ara, sens dubte, esta sessió, si atenem a les reaccions polítiques generades al llarg del dia d'ahir. Mentrestant, anem amb més actualitat. En el cas que investiga irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan d'Alacant, cita important avui al tribunal que jutja el cas. Hi ha citacions molt destacades. Dani Ortega, bon dia, conta'ns.
12: Bon dia, Alba. Sí, una jornada clau avui als jutjats d'Alacant en el cas de les vivendes públiques de les naus a la platja de Sant Joan. S'espera un dia llarg en aquestes instal·lacions pel número de persones citades a declarar. A les 10 està previst que declaren com a investigades l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, una de les adjudicatàries de les vivendes i que va dimitir quan va esclatar l'escàndol, i també la cap de servici de contractació, Maria Pérez Hickman, després que dos fills i un nebot seus obtingueren vivendes en esta promoció. A més, una hora abans, a les 9, estan citats també els tres funcionaris municipals que no van declarar el passat 8 de maig perquè, segons digueren, no havien rebut les citacions. Es tracta de l'arquitecte municipal, el promotor de la cooperativa i l'excap autonòmic de vivenda protegida, que va revisar els 140 expedients i que també havia resultat adjudicatari d'un pis a través de la seua parella. Recordem que, a més de les investigacions judicials, també hi ha comissions obertes tant al consistori alacantí com a les Corts Valencianes. D'altra banda, els hem de contar una novetat, i és que la jutgessa ha rebutjat que la Generalitat puga personar-se en la causa com a acusació particular.
10: Gràcies, Dani. Tenim ja senyal en directe i la primera pregunta de Feijóo a Sánchez.
13: ¿Hablaba con usted directamente? La segunda. ¿Va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señoría.
10: La paraula la té ja el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Dèiem que esta qüestió, la de la imputació de Rodríguez Zapatero, centraria bona part de l'atenció dels diputats i diputades este matí. Estem pendents de la resposta de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo.
14: Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
15: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Mire. Dèiem, era eixos primers minuts de cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Continua esta sessió de control al govern. Estarem pendents per a donar-los totes les notícies que ens arriben des d'allí. Parlàvem d'eixa cita clau, la de les VPPs, les vivendes de protecció pública a la plaça d'Esa, a la platja, perdó, de Sant Joan, i també tenim una altra cita clau de la qual estem pendents per a desencallar el conflicte a l'educació valenciana. Fins a les 5 de la vesprada tenen els docents per a decidir si signen o no l'última proposta d'acord de conselleria. La consellera Mari Carmen Ortí diu que han posat tota la carn a la graella en un acord històric per als sindicats. Eixa proposta de conselleria és un avanç, presenta millores en alguns aspectes, però la distància continua sent molt gran en qüestions com les ràtios i la recuperació del poder adquisitiu perdut. Sentim la consellera Ortí i Marc Candela de l'STPB.
16: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. Este consell ha complit.
17: No hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve.
10: Concrecions demanen també en altres aspectes en un document que asseguren que és més un punt de partida que no un punt d'arribada. José Seco, CESIF, Maite Tarazona, UGT i Txelo Baix, Comissions Obreres.
18: Que és una concreció major en el tema de la mejora de les plantilles.
19: Però és que estem molt lluny. Sempre hem dit que ens pareixia un document de partida.
20: Un document que, com vos dic, té més ombres que llums i ja veure com ho valorem.
10: A esta hora hi ha oberta una enquesta per a que es polse el grau d'acceptació d'aixes mesures de l'acord entre el professorat, un formulari que servirà per a saber si el professorat desitja mantindre la vaga indefinida, seguir-la per províncies o comarques, seguir-la per etapes educatives i centralitzar o no les manifestacions. A les 3 de la vesprada els sindicats faran un primer seguiment i decidiran si les respostes són suficients per a acudir a aquesta taula sectorial de les 5 de la vesprada per a signar o no l'acord. I en els esports, el València Bàsquet calfa motors abans de viatjar a Grècia. Eva Casany, bon dia.
21: Bon dia, Alba. Este matí farà l'últim entrenament al Roig Arena i pogueren estar en la sessió Montero i Saco recuperats del virus, però continuen tractant de recuperar l'esguinç de Josep Puerto. L'equip viatjarà a Grècia esta vesprada i finalment tindran un miler d'aficionats taronja a les grades. Divendres a les 8 disputaran la semifinal contra el Real Madrid, que ahir va celebrar el Media Day. En principi no podrà comptar amb els lesionats Tavares i Lent, però el seu tècnic confia en la capacitat de la plantilla per adaptar-se a la situació i el seu esperit competitiu. Sergio Scariolo.
22: Un gran respeto para nuestro rival, yo personalmente por Pedro, desde luego. Real Madrid es el Real Madrid siempre. Puede tener limitaciones, estar en un gran momento, estar en un momento menor, pero cuando va a competir, el Real Madrid siempre compite y este equipo siempre compite.
21: Un equip d'esta casa anirà a Atenes per a seguir minut a minut el recorregut històric del València Bàsquet en esta Final Four.
10: Gràcies, Eva. Tot de moment, tota l'actualitat en la ràdio d'ací. A pràcticament una hora, les 10 en punt. També la tenen actualitzada en xarxes socials i en el web. Es queden ara amb la segona hora del programa Munt i Avall.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
23: De tu a tu.
24: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
25: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
3: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
1: Som la veu de tots. Som A Punt. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Allò d'amunt i avall, sobretot amunt, anem a tindre que complir avui especialment, perquè, si m'ho permeteu, farem alguns viatges o algunes connexions en el Congrés dels Diputats, on avui, en la sessió de control al govern, m'imagina que l'activitat està centrada després d'aquest procediment contra José Luis Rodríguez Zapatero, el primer president espanyol de la història, imputat. I això és que des d'ahir va alçar les alarmes i, evidentment, no n'hi ha altre motiu de conversa, sobretot en els mitjans de comunicació. Estan omplint pàgines i pàgines i, sobretot, hores de televisió i ràdio. També ho han de fer així, com comprendreu, el fet és inèdit i això, en el fons, ens afecta a tots, perquè quan parlem d'aquestes coses també parlem dels dinerets dels titos de tot el món. Són les 9:10, avui és 20 de maig de 2026, és moment de començar la nostra tertúlia, encara ens queden unes quantes hores de ràdio, i així estem, com sempre, baix la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Anem a començar saludant a Pilar Tamayo. Pilar, què tal, com estàs?
4: Què tal, molt bon dia.
0: Tu eres de les primeres que ahir, a més, em ploien els whatsapps i les notificacions, i tu eres de les primeres, per no dir la primera, que em va enviar el titular, tinc que dir.
4: Sí, os acordaréis que el lunes en esta mesa yo predije la imputación de Zapatero, porque, bueno, llevamos años, a mí misma, algún concejal del Ayuntamiento de Valencia, en alguna otra tertulia, me ha amenazado por hablar durante estos años de los archiconocidos negocios de Zapatero en Venezuela. Yo creo que era prácticamente una vez al mes iba a Caracas. Es más, ayer tenía previsto un viaje a Venezuela. El auto es demoledor, pero es absolutamente escrupuloso. Son prácticamente 90 páginas. Se publicó ayer y no se publicó antes de la campaña electoral de las andaluzas, para ese respeto del Poder Judicial a un proceso electoral y no interferir. Y aún así, el PSOE y el Gobierno, a mi modo de ver, han insistido en ese camino tan peligroso del lawfare, que es una invención, porque esto de lawfare no tiene nada. Es una investigación que se inicia a petición de las fiscalías de Francia y de Suiza por el presunto blanqueo de capitales, de dinero en determinados países, no solamente en Venezuela, sino también en Emiratos Árabes y en China. Es una magnífica noticia que la justicia demuestre su funcionamiento pese a las presiones de Pedro Sánchez, que ahora está hablando en el Congreso.
0: Anem a veure si podem escoltar a Sánchez, perquè m'imagino que tot anirà centrat en la defensa, en este cas, del seu homònim José Luis Rodríguez Zapatero. Escoltem a Sánchez des del Congrés dels Diputats.
5: ¿Qué derechos sociales habla usted si aquí ha votado en contra de todos los avances sociales? Ha votado en contra de la reforma constitucional del artículo 42 que ampliaba derechos a las personas con discapacidad.
0: Está responent-li a Abascal en estos moments que acaba d'intervindre. Escoltem al president.
5: Ha votado en contra de la ley de vivienda, ha votado en contra de la reforma laboral. Se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha opuesto a la revalorización de las pensiones, señor Abascal. Se ha opuesto, por supuesto, claro que sí, a la ley de paridad, a la extensión de los permisos de paternidad con maternidad y su equiparación. Se ha opuesto también, acabamos de entrar o meter en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma constitucional del aborto para blindarlo precisamente de la ultraderecha y de la derecha, que lo que quieren es cuestionarlo como hacen allí donde gobiernan. Señoría, si usted vota en contra de todos los avances sociales que este gobierno y esta mayoría parlamentaria ha implementado durante estos últimos 8 años de administración del gobierno de coalición progresista. Y la realidad al final...
0: Parece que no está refiriéndose al tema de Zapatero.
4: Tiene poca defensa el tema de Zapatero.
0: De todas formas, es que Pedro Sánchez, para dir patata, vamos, le pega moltes voltes
4: Zapatero no, es cazamayor, no es uno más, porque es, como tú bien has dicho, el primer presidente de la democracia española imputado, y además está imputado por falsedad, por tráfico de influencias, por organización criminal, por ser el jefe, el presunto jefe de una organización criminal que operaba internacionalmente, y por presunto blanqueo de capitales. Es decir, es que no solo es la figura, sino los asuntos que se le atribuyen. Pero es que además Zapatero es el coach de Pedro Sánchez. Es que además Zapatero es fue la figura principal en la campaña de las andaluzas. Y acabo. Hay una pregunta que se está lanzando en este momento y es: ¿quién autorizó y por qué el rescate de Plus Ultra? Ese rescate de 53 millones de euros por el que presuntamente Zapatero habría cobrado unas comisiones que presuntamente después habrían blanqueado, ese rescate fue aprobado en Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, y Ábalos, que era el ministro de la cosa, se ha desmarcado de la decisión de ese rescate. Entonces, ¿quién lo autorizó? ¿Lo autorizó el presidente del gobierno?
0: Anem a obrir les preguntes ja. Sergi Pitar, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: El veig a tu una miqueta més tranquil, però la que tenim damunt és menina, no?
6: Buah, la que té damunt del senyor Zapatero i el Partit Socialista, jo crec que és un... Deia Pilar, això, Cazamayor, a veure, ha sigut el referent dels últims anys del socialisme, a més el referent moral. I quan juguem a aquestes coses de la moralitat i apareix un cas que fa una pudor brutal, que a més, com molt explicava Pilar, arrenques de veres que arrenca fa uns anys una denúncia de manos limpias que s'arxiva, però després és de veres que detecten Fiscalia de França, la Fiscalia de Suïssa, moviments per intent de blanqueig de capital, i al final això és com sempre. Algú se pensa que no li van a pillar i sempre el més tonto de la banda acaba cascant. I des del més tonto de la banda ha passat en Coldo, i ara sembla que ha passat també amb,
0: sí, algun escarmentat, algun d'estos que no
6: de
0: queda
6: Plus Ultra, que parlen molt i tal, i acaben fent caure tot el castell de cartes, no? Jo crec que així estic un poc estupefacte en la reacció del govern, en la reacció del Partit Socialista, perquè vull, no estem parlant, vull, jo sí que crec que avui l'Aufer, ni a l'Aufer en Espanya, se li ha fet a Podemos, està acreditat, estan en la banqueta sentats en el cas Kitchen per perseguir a Bárcenas per denunciar la Gürtel, això és evident, però no tot és l'Aufer, no podem ficar-ho tot en l'Aufer. Ja sí, n'hi ha un jutge molt seriós de l'Audiència Nacional, ja està la fiscal, una fiscal també molt seriosa, que veuen seriosos indicis de delicte, que si s'atreveixen, o que si saben l'impacte que pot tenir d'imputar a un expresident del govern, és el primer expresident del govern que acaba imputat, jo crec que és perquè ho han de tindre molt clar, evidentment, pues, tota la cançoneta de sempre, de la presumpció d'innocència i tal, però bueno, així en aquests moments és Zapatero el que ha d'explicar. De moment, només jo vaig veure el vídeo d'ahir, només que era un poc despagat, perquè només que negava,
0: sí.
6: Pues, al final sempre és el manual, no? De quan,
0: que està allà al costat dels matorrals.
6: Correcte, no? Sí, aquest vídeo que fa. Però haurà de donar moltes explicacions i les haurà de donar en juny. I ahir vull veure, perquè segurament a l'haver estat la causa secreta, pues el home diga, no, pues ara m'han de no declarar perquè no sé el que n'hi ha en la causa. Si fa això, pues ja tindrem un passet més.
4: La declaració és el 2 de juny, que crec que més o menys coincide con el inici, bueno, la declaració en el juicio del hermano del presidente del gobierno, que el juicio empieza este mes de mayo, pero el hermano del presidente del gobierno, no me acuerdo ahora, declara el 1 o el 2, o podrá coincidir incluso. Pero es que se habla de la posibilidad de que se pueda decretar incluso prisión preventiva, que la acusación particular ya la ha solicitado por peligro de fuga, porque de hecho Zapatero tenía previsto volar esta misma semana a Venezuela. Digo que se habla
0: una persona encara,
4: que se habla de esa,
0: hable,
4: de esa posibilidad.
6: Zapatero te la dona, les filles en España.
4: Sí, el auto,
6: no me el veig fugant-se, sí, com Roldán,
4: no,
6: a Venezuela, que a més ara és un protectorat dels Estats Units, que tardaria dos minuts en extraditar-lo.
4: Yo simplemente estoy diciendo que el auto le atribuye a Zapatero el presunto cobro de 2 millones de euros en comisiones.
6: No, sembla que no és tan presunte, eh? Vull dir, sembla que el negoci, el feren les empreses de les filles, l'empresa de les filles va facturar, vull dir, ella ha reconegut ja el cobrament de 500.000 d'euros a 70.000 al mes d'esta empresa. Vull dir, ahí n'hi ha unes transaccions econòmiques evidents.
0: Anem als estudis d'Apunt en Castelló, on tenim a Jesús Montesinos. Jesús, què tal? Com estàs?
7: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, encantat de saludar-te de nou i trobar-te, sobretot en la ràdio.
7: Molt bé, gràcies.
0: Bueno, crec que tens a Carles Mateo ahí, no?
7: Des de la finestra de ràdio de punt,
0: sí.
7: Se veu quasi el Peñagolosa.
0: Sí, això mos ho diuen sempre, quan veu Juan Vicentelles i tal, presumint molt de les vistes que n'hi ha en els estudis de punt en Castelló. Bueno, que el dia que tens crec que a Carles Mateo de tècnic, con lo qual ja es queden tots saludats, i bueno, sí que el demana a tu també una visió d'això que està passant, sobretot com a, de tots els que estem ací, el degà, el que més temps porta en este planeta, com per a poder tindre una visió objectiva d'això que està succeint des d'ahir.
7: Objetiva no hi ha ningú que pugui fer-la. Cada un ho interpreta en funció dels seus datos, els seus criteris. Jo crec que estem ante front a l'intent de manipulació, l'intent no, la realitat d'una manipulació política i mediàtica més important dels últims anys en Espanya. I què objectiu perseguís? Res d'aclarir quin és el paper i si Zapatero posa la mà o no. Els objectius són les eleccions del 27, com s'ha demostrat este matí en l'inici del debat en el Congrés. Així estem ante una situació on se pot manipular tot, política i mediàticament, e instrumentalitzar a policies i jutges, com s'ha demostrat al llarg de l'experiència dels últims anys en Espanya en casos pareguts per la dreta i per l'esquerra. I podrem parlar d'això més avant. Però estem en aquest cas i això pues, lo que fa és entorpir, ingovernar este país i està pendent sempre d'este tipus de qüestions. I clar, ningú va acceptar que esta manipulació està en el fons perquè l'objectiu és més important. És les eleccions del 27. I però no va, això no afecta ni millora per a res la vida dels ciutadans.
4: Pues bueno. Ahora está hablando Rufián, que a mí me gustaría preguntarles a los socios que ayer dispararon contra el Partido Popular y cerraron filas con Zapatero, si les parece moral, una lección de moral, el presunto cobro de comisiones y además de países donde la población sufría los efectos no solo de la falta de libertades, sino del hambre, como por ejemplo de Venezuela. Mm.
7: A mí alguien en algún sitio escuchó esta mañana comparando lo de Zapatero con la renta que vamos a pagar ahora. O sea, el juego puede ser eterno, infinito, para darle papel a esta historia. Pero lo que habría que cuestionarse es por qué se utilizan este tipo de
4: Jesús,
7: instrumentos.
4: Vamos a ver, es que si te parece demagógico decir que es que tenemos que pagar la renta mientras el secretario de organización del PSOE y entonces ministro de Transportes, la cartera más importante a nivel presupuestario, organizaba orgías diarias, no lo digo yo. Lo dice la UCO. Y el móvil de Coldo describe el trasiego de prostitutas pagadas con dinero público.
6: Pero que no vos pagar, Pilar.
4: ¿El qué?
6: No vos fer la declaración. Ni a qué fer la declaración.
4: Claro, claro. Pero lo que no quiero son pagar putas para ministros del gobierno de España. Eso no quiero. Y lo que no quiero es pagar comisiones para expresidentes del gobierno ni para nadie, sea del partido que sea. Estaremos de acuerdo, ¿no?
0: En desigualdad de condiciones.
4: Claro que los impuestos se han de destinar al estado del bienestar, pero no se han de destinar a pagar orgías. Digo yo.
7: Pilar, vaig anar a més
4: el
7: que ha dit abans. No me fie per a res dels informes de la UCO ni els de la UDEF. Conec molt clarament.
4: Pues viva el Estado
7: de
4: Derecho.
7: No, és que, Pilar, te vaig a remetir a altres informes de la UCO. Jo vull recordar que és present, que és que ho teniu també present, que informes de la UCO i el que va passar mediàticament, etcètera, en camps Sonia Castedo i Rita Barberà. Què diuen els informes de la UCO, la quantitat de xuis que van tindre, què diuen els titulars de País, del País, d'altres diaris d'esquerres i a vegades també de dretes, respecte a Sonia Castedo, Camps o Rita, per dir alguns casos, que tinc una llista més llarga, per no parlar-te el que s'ha dit en aquest país de Shakira o de Julio Iglesias, ¿vale? I ha acabat tot, Camps, Sonia Castedo i Rita, com ha acabat? Innocents o arxivats? És el mateix cas, el mateix ferramenta que s'està utilitzant ara. Sí. I en què acabarà això? Pues acabarà després de les eleccions del 27, quan guanyen A o B, i ningú se recorda de què passava en Zapatero.
4: I tu ves...
6: Bueno, jo crec que...
4: Jesús, tu ves normal haver rescatado a una companyia que en Espanya, a nivel de tráfico aéreo, representaba el 0,03%, haberle insuflado 53
6: eran préstamos,
4: millones de
6: Pilar,
4: euros.
6: Préstamos.
7: ¿Quién te ha dicho?
6: Pero Pilar, eran préstamos.
4: Pero ese rescate se hizo sin ningún informe previo. Ese rescate, hoy la prensa publica que se conoció antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros incluso.
7: Pilar, lo mateix que te dic de la UCO, te dic del tema dels mitjans de comunicació, que és a base d'esta manipulació, perquè al final se traba de captar el vot, no sols de fer un acte judicial. Entonces, tampoc me fie de lo que s'està dient, ens porten molts anys en este negoci i sé lo fàcil que és manipular una declaració a la ràdio, un títol, un titular en un diari o una televisió o les xarxes. I com és molt fàcil manipular això, no pots utilitzar tota aquesta informació per a poder muntar este lío.
4: Entonces, és que jo sé de... un juez de l'Audiència Nacional, Jesús, situa a Zapatero com el jefe de una, lo dice el juez, por eso no utilizo la palabra presunción, el juez dice que Zapatero era el jefe de una red internacional de tráfico de influencias, que el dinero que obtenía después lo blanqueaba a nivel internacional. Y lo que dice el juez es que la oficina del expresidente del gobierno, que ayer fue registrada junto con las empresas de sus hijas, dice que esa oficina era el centro de esa red. Eso lo dice un juez de la Audiencia Nacional, no lo digo yo.
7: Me da lo mismo. Pilar, me dona lo mateix, ho acaba de dir al principi. La instrumentalització de la policia UCO i UDEF i de la justícia forma part d'aquest tipus de xoc que s'està fent, però no és que s'ha fet en Zapatero. Te torna a dir Camps, Castedo i Rita. I més que podíem añadir a la llista.
6: Home, però
7: se va fer per l'esquerra i per la dreta.
6: Però anem a pams en això. Vull dir, al final hem arribat a un punt en Espanya que sol es val lo que és penal. Yo creo que también ha arribat el momento de decir, vale, lo de Sonia Castedo, lo de Francisco Camps, lo de ara de Zapatero, pues es que això no saps com acabarà en un tribunal penal, sí, perquè acreditar delictes penals és molt complicat i cada vegada són millors les enginyeries financeres, però lo que està clar és que així n'hi ha que posar ordre en lo que fan els expresidents del govern d'Espanya quan deixen de ser presidents del govern d'Espanya.
7: Però qui t'ha dit, Sergi, que lo que ha fet este senyor és lo que està dient ara?
6: No.
7: Igual, no, perquè... Veure,
4: però si això l'ha admitido ell,
7: si gran prudent mediàticament.
4: Ell
7: ha admitit...
4: Zapatero viajava todos los meses a Venezuela.
7: I què passa que viatja a Venezuela?
4: Jo
7: vaig a València cada setmana.
4: I sus conexiones con Huawei, por ejemplo.
7: I què passa?
4: Vamos a ver, un expresidente del gobierno puede dedicar a esta labor de lobby para blanquear, aquí ya no hablamos de la cuestión penal, para blanquear dictaduras.
7: Cambia el cognom,
6: pero lo que diga de presidents, cambia els cognoms, vull dir Felipe González, Aznar, vull dir, volem que els nostres presidents se convertisquen en lobistes, que és lo que són en estos moments els tres presidents lobistes, menos Mariano Rajoy, que per cert encara no és l'únic que no s'ha convertit en un lobista internacional, com és José María Aznar, com és Zapatero i com és Felipe González, que forma part i cobra d'empreses de l'IBEX 35. El rei emèrito també, o altre patriota, diners també en l'estranger. Jo crec que haurem de començar a regular, independentment de lo penal o no, que al final... És que si portem, que és el que ens ha passat a tots, portar la política només a lo penal i traure-la de l'àmbit de l'ètica...
7: I això és el tema.
6: I això és el tema. Vull dir, i jo a mi a solo de Zapatero, pues ja veurem com acaba, però a mi me resulta que fa molta pudor. I al final, l'empresa de les filles i l'empresa d'ell facturava al seu col·lega i l'empresa de les filles treballava per al seu col·lega, que a la seva vegada treballava per a Plus Ultra, perquè eren les filles de Zapatero. I això, la gent normal, la gent del carrer, pues acaba passant que
4: pregunta,
6: diu, ara jo he de fer la renda.
4: No, no, no, i la pregunta, Jesús, és, esta empresa de consultoria se creó para que facturara Zapatero? ¿Y se creó para que facturara Zapatero por los vínculos que tenía Zapatero con los gobiernos, no solamente el de España, sino el de Venezuela y el de China?
6: Pero Pilar, eso es el lobby.
4: Esa es la pregunta.
7: Que esas afirmaciones
4: ¿para qué
7: gratuitas?
4: Se crearon
7: no,
4: estas
7: Pilar,
4: empresas?
7: Que en esas afirmaciones gratuitas que tú estás haciendo, ya estás condenando a Zapatero. Y eso es lo que torna a decir.
4: La manipulación. Jesús, yo ahora estoy centrada en la cuestión ética que estaba diciendo.
7: Pero ¿qué ética? La que tú quieres plantear como que es la falta de ética de Zapatero o la realidad ética.
8: És que això és el tema que estem manipulant permanentment. És que tu te'n recordes del
4: tio.
8: No, això és la demagogia, Pilar.
4: Afortunadament és demagogia passar-nos el estado de derecho por el arco del triunfo.
8: Però qui se lo ha passat? Aquí... Te lo estás pasando tú.
4: No,
8: que és el derecho, la presunció de innocència, te la estàs passant ja.
4: Però què estàs diciendo? Però si jo estoy haciendo... Però Jesús,
8: a ti te pareció que la presunció...
0: No vos son la PUES 2, per favor, perquè si no la gent de la ràdio...
4: No, perdona, perquè has dicho algo muy grave. Yo estoy diciendo todo el mundo, todo el tiempo, que no lo digo yo, que lo dice el juez de la Audiencia Nacional. Y he utilizado en todo momento la expresión presunto. Así que no digas que yo me paso por ningún sitio la presunción de inocencia.
8: La presunción de inocencia.
4: No, porque me estás manipulando y no tolero que me manipules. No, no te estoy manipulando.
8: Y si te estoy manipulando, hago lo mismo que tú, Pilar. No pasa nada.
4: No lo tolero.
8: Sí, estamos en un juego de debate.
4: Y estamos diciendo que vivimos en un estado de derecho y que un juez de la Audiencia Nacional, en un auto muy alzado, en todo momento la expresión presunto. Así que no digas que yo me paso por ningún sitio la presunción de inocencia. Porque me estás manipulando y no tolero que me manipules.
8: No, no te estoy manipulando. Y si te estoy manipulando, hago lo mismo que tú, Pilar. No pasa nada.
4: No lo tolero.
8: Sí, estamos en un juego de debate y
4: estamos diciendo

0: España y que fiscalías de países como Francia y Suiza fueron los que contactaron con la Fiscalía Española ante la presunción de la comisión de estos delitos muy graves.
1: Mira, ahora me toca a mi ya con Cano.
2: Sí, home, segur que teniu. Jo no intervinc perquè
0: sempre dic que és suficient. No, però és que Jesús pone en mi boca palabras que son mentira i no se lo voy a permitir.
1: No, bueno, pues no te lo permites, me da lo mismo. Si estuvieras aquí, ahora nos tomaríamos un café. La presunción de inocencia significa, no sol es posar presunto, significa que en ningún moment en el xutxe, en la policia, o en nosaltres mediàticament o políticament, que te vaig a contar, tu ja dones per fet una sèrie de coses que no estan demostrades. Per què? Perquè l'èxit d'esta operació no és demostrar que Zapatero és corrupte, sinó afectar políticament al PSOE, sobretot a les eleccions del 27, i si és possible que siguin este mes, com este mateix ha plantejat en el Congrés. Ahí està la manipulació, no en el resultat d'esta investigació. Per això, tant la UBF en este cas, com els mitjans de comunicació que juguen a favor i la manipulació política, a lo que estan és a crear el conflicte. Un conflicte que s'arrastrarà els pròxims mesos fins a les eleccions quan siguin, que això és el propòsit del tema. Però com s'ha intentat moltes vegades, no se'n recordeu d'aquí el titular en el País i 140 portades més dient te quiero mucho, dinero, los trajes, no te'n recordeu? Això era un xutxe que estava mantenit.
0: No, però vamos a ver, en el Tribunal Superior de Justícia escuchamos una escucha de una conversación entre Álvaro Pérez el Bigotes y Francisco Camps, en el que Francisco Camps le decía a Álvaro Pérez, que está en la cárcel, le decía, amiguito Belalmate, que era un huevo. Y Francisco Camps en ese momento miraba al techo del... No, no, estoy describiendo una situación. No es que tú dices que estamos diciendo te quiero.
1: Aquel titular que perseguía...
0: Jesús, no hay manera, vale, entonces el PP y Vox han llamado a un juez de la Audiencia Nacional y le han hecho prevaricar. Tú estás diciendo que el juez de la Audiencia Nacional es un prevaricador. ¿Estás diciendo eso?
1: No, es un instrumento. ¿Qué información le ha plegado a la taula, al xutxe, que declara una investigación?
0: Si le la, de la, una la de las fiscalías no. De Francia no, no, no. Y de Suiza.
1: ¿Qué ha fet aquesta investigació? ¿Qui l'ha redactat? ¿Com ha plegat? ¿Qué interessos té? Que interessos té? No se'n recordeu? És que ha passat moltes vegades. És que fa 15 dies ni s'obriguen a Julio Iglesias per el tema de la gent que diuen que...
2: Les treballadores que tenia en casa.
3: No se li va obrir res, va arxivar la fiscalia.
1: Bueno, va arxivar-ho
3: després d'obrir-ho. I en el cas de Julio Iglesias, a veure, una cosa, perquè jo crec que hem de ser... no podem... Tot té un mig i dos vores i cada cas és cada cas. I estem posant així en el sac tots els casos en el mateix. Jo insistís.
2: A ver, lo de Julio Iglesias compararon lo de Zapatero.
3: Pero Julio Iglesias, en este cas, que el va traure nosaltres, el diari.es, i ara mos va posar una demanda i tal. Però
2: sí, Julio, pues la té jurar, no?
3: Sí, però Julio Iglesias en el seu dia va cobrar 2 milions d'euros de la Generalitat en un paradís fiscal. Vull dir...
1: I què passa? Julio Iglesias no té residència en Madrid.
3: Diners públics, però podia haver-ho cobrat en un compte de Miami.
1: A pagar l'aparcament.
3: Pero
1: en Madrid,
3: si no, os podía haberlo cobrado en un conte de Miami y no en Granadinas o en Islas Caimán o en un cobre.
1: Arrastren desde Fatems de una actuación mediática que, a banda de ser vergonyosa. Y te digo, uno que ha sido director en muchos medios de comunicación y también ha chugado a esa manipulación. Tiene que reconocer, porque es así, no lo reconozco mil veces. A una manipulación mediática que va per davant de la sentència, no respeta ninguna inocencia. Te vaig a citar 3 casos més.
3: Pero ¿qué fem davant
1: d'això? El tema de Vilaplana. Ahir era un espectacle lamentable veure aquesta pobra xica, aquesta pobra periodista, allí, perquè els mitjans de comunicació s'han cebat en ella.
2: Em deixes fer, Jesús, és que em pareix molt interessant això que vas exposar, i voldria tindre temps per a poder parlar-ho, perquè mos va quidrar a tots, especialment l'atenció, l'actitud de Maribel, allí on estava compareixent, precisament, i com es va reaccionar per part dels altres. Entonces, per poder tindre ja tota la mitja hora lliure, dir-vos que són les 9:32, fem la pausa habitual d'estora, i tornem de seguida, que veig que esteu avui molt proactius.
0: No, és que l'estat de derecho no existe. Montesquieu, resucita, por favor.
1: Ni la presunción de inocencia, Pilar.
2: Ni és que la dels presentadors dels programes tampoc. És el que n'hi ha.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Sostenibilitat, ve de llatí sostenere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme

0: era de suposar que això anava a alçar bambolles des del moment en què va eixir, perquè periodísticament tot el que està dient Montesinos va ser com remoure el formiguer, l'acusació directament i la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Ja sé que hem mesclat un poquet xurres en merines, però sí que voldria quedar-me en eixa compareixença d'ahir de Maribel Vilaplana, a la que ha fet al·lusió precisament Jesús Montesinos, i en la que, bueno, tu el que explicaves directament era com els mitjans de comunicació han incidit, no?, en donar major o menor prevalència. Inclús, com ella va dir, certa acusació, sense tindre ninguna responsabilitat, no?
1: Jo el que volia dir és que els mitjans de comunicació mediàticament en Espanya i les xarxes, per suposat, se sumen permanentment a fer posicions més per a poder no vendre, sinó per a poder marcar una tendència. Vilaplana és dona, és guapa, és periodista, va a dinar en el Mazón en el dia d'autos. Evidentment, en comptes d'estar analitzant la vida de Mazón, han dedicat a analitzar la vida de Vilaplana. Li han tret hasta els mosquits que rodegen el seu cap i els tintes que puga gastar. És que és una cosa vergonyosa.
2: Jesús, esta senyora... ¿tú de qué sugieres que hablemos los medios de comunicación?
3: No, yo no soy de acuerdo.
2: No, porque hoy, por ejemplo, nos podemos ir a casa... porque no, del tema de Zapatero pues no conviene, Pilar, hablar. Entonces, pues nada, todos los medios de comunicación españoles, todos estamos equivocados, porque estamos hablando de que por primera vez en democracia se ha imputado a un señor que a día de hoy es absolutamente inocente, pero que a partir del día 2 de junio tiene que explicar muchas cuestiones por las que le señala la Audiencia Nacional y por las que hay otros estamentos judiciales internacionales que también le señalan. Pero los medios de comunicación, pues mira, nos vamos a casa y hablamos, que es verdad que nos preocupa, hablamos de que los huevos tienen un precio inédito en la historia, pero mire usted por dónde, que los medios de comunicación también tenemos una obligación.
1: Pilar, yo creo que podían hablar en mi charla de comunicación del caso Zapatero.
2: Pero bueno, podrías dirigir todo este programa, porque sugiero, Sergi se habrá equivocado sacando el tema de Zapatero.
1: No, sugiero,
2: es un tema importante.
1: Es un tema importante, el que tiene que hacer las escaletas, ya se las hace muchas veces, Pilar. Montes Vegas, ya no tiene que hacer más. Els mitjans de comunicació podien parlar del cas Zapatero, però en comptes de deixar-se portar per els interessos particulars i empresarials i polítics que té cada mitjà de comunicació, intentar plantejar, analitzar realment què està passant en aquest tema, no quedar-se en el tema de l'auto i el tema de l'informe de l'UDEF i cotejos que n'hi ha per ahí.
0: Jesús, hi ha un llibre que se publica demà. Deixa'm preguntar des d'una forma imparcial, perquè jo estic així en mig i tinc que estar així en mig.
1: No,
0: sí, com seria, entonces, com seria ixe Witens Patoig, pel que veig, has vingut inspirat.
1: No, que porta.
0: Com seria ese tractament, si no objectiu, perquè tu dius que no existís, però sí un tant més escèptic d'este cas?
1: Primer, és que n'hi ha que remuntar-se més arrere. Fija tu, estem en la vaga de l'educació.
0: Sí,
1: magnífic.
0: I la dels metges.
1: Els mestres, i els metges també, els mestres i els metges tenen dret a reivindicar millor salari i canvis organitzatius. Però portem 15 dies ja en aquesta situació i la conselleria no aporta una solució. N'hi hauria que plantejar-se com està l'educació en Espanya, què responsabilitat tenen en aquesta educació, en els informes PISA negatius, en el tema de matemàtiques...
0: Però tot això està parlant-se tots els dies també?
1: No, no s'està parlant. Parlar-ho significaria canviar el fracàs. Canviar-ho significaria canviar el fracàs. I res de lo que s'està parlant canvia el fracàs. L'abandono escolar en Espanya és dels més importants, per no ser...
0: Però vols dir tu que aquesta responsabilitat la tenim nosaltres, els mitjans de comunicació?
1: No, vull dir jo que en comptes de deixar-se portar per el riu que porta, que parla de la vaga, i ja està, que me pareix molt bé, comencem a rascar un poc com està l'educació. D'això no se parla. No se parla d'aixòs temes. Per exemple, me pareix molt bé que se parla de les eleccions andaluses, si ha guanyat el PP, ha perdut, el PSOE s'ha caigut. Tu saps que el vice ha tret 105.000 vots en Andalusia?
3: Però,
1: saps el que significa això?
3: Jo crec que estàs parlant de les televisions d'Espanya, perquè jo crec que a punt, i nosaltres, jo que faig informació del País Valencià,
0: si
3: nosaltres hem utilitzat la vaga per contar lo mal que està l'atenció a la diversitat en les aules, les males condicions que tenen els professors, les agressions que hi ha a professors i professores i a mestres, la falta de respecte.
0: Hem parlat en les guarderies, en els menjadors,
3: l'abandonament escolar. És de veres que nosaltres al final, pues, apunti, pensem, nosaltres la decisió valencià en el diari.es, pues, bueno, són coses de xicotetes, però nosaltres sí que hem estat en la vaga.
1: T'ha dit abans que ja sou director molts anys i ja t'ha dit que això mateix ho ha fet, però ara la distància, per sort,
2: i del cas permitit... Naranjax no hablava. Jesús?
1: Claro que sí. Per cert, fíjate la diferència. No, veus, tu ahí estem parlant d'un tema. Quan es talla el cas Fabra, que l'inaugura la SER, perquè ve així Jesús Caldera a muntar l'operació, és que aquestes coses, clar, n'hi ha que investigar-les i donar-les també. I jo, sabedor d'aquesta història, en el diari vas començar a parlar-li cas Naranjax, no cas Fabra. Me va caure la Mundial, per suposat. I després va tenir més conseqüències en mi i en el diari. Pues, així no és el mateix. El dia que detenen a Zaplana, junten la Guàrdia Civil, que estava en la porta de sa casa per anar a detenir-lo, n'hi havia tres televisions de Madrid que varen vindre el dia anterior expressament perquè es varen anunciar d'algun puesto que anaven a detindre Zaplana. És que aixina va sumant i te trobes sempre eixa història que en els últims anys reina profundament en Espanya. I això mos impedeix profunditzar realment de les coses que en els mitjans o en les xarxes se podia parlar per a completar o que algú parlar en este tipus de coses.
2: I Fabra, por poner un caso solo de los que estás hablando, Fabra estuvo en la cárcel de manera injusta.
1: No. Però se demostra molt clarament tot. El que t'estic dient és el mètode de com se produeix aquesta investigació. És el mateix cas del Camps, o te puc parlar de Francis Puig. El cas de Francis Puig és que a mi me dona vergonya cada vegada que parlem, resulta que jo ha conegut tots aquests casos personalment a ell, com se feien, com no se feien, i no hi ha delicte, però se manté el delicte perquè interessa electoralment, com el cas de Mònica Oltra. Però és que això són, podem parlar de més coses, el cas de Shakira, la que li caiga a Shakira en el tema fiscal va ser brutal, de mitjans de comunicació, políticament també.
0: O sigui, vols dir tu, Jesús, que mos quedem en la superfície i en el cas, però no, tu vols que entrem més a dins, que deixem realment les causes.
1: Se deixem anar per els interessos que són lògics, sí, econòmics, polítics, sí, i personals en el tema. Cada un, com un xutxe va a comprar a la tenda, un xutxe porta xiquets al col·le, un xutxe vota. Y por lo tanto,
2: claro,
1: no
2: por, eso,
1: ser...
2: por eso que hace todo es un juez. El auto se publicó ayer y no la semana pasada.
1: No, a ver, eso Pilar, es una instrumentalización del tema. Mira, desde el punto de vista puramente de marketing, el auto tiene que publicarse ahora porque la semana pasada podía morir o dejar un poco más disolt en el tema de las elecciones. Mientras que ahora brilla perquè no hi ha una altra cosa que l'oculte.
2: Bueno, Jesús, vamos claro. A fer campanya para que tú presidas el Consejo General del Poder Judicial.
1: També, no, m'havies dit abans que anava a fer una cosa en l'escaleta.
0: Les escaletes, sí, vas a llevar la faena a una de les noves xiques.
1: L'escaleta, tot, però és la vida no me dona pata.
0: Bueno, estic sorprès perquè avui, que creia que ara va escoltar més a Pitar, que resulta que no. Bueno, no m'esperava això, i més, jo que anava a dir al principi, tingueu consideració en Jesús Montesinos, que juga en desavantatge perquè està en Castelló i no mos veu, però veig que te les apanyes suficientment, és a dir, que el que dia tens suficients hores de vol com per a poder...
2: Bueno, es desviar sobre la noticia probablemente del año en España, que es la imputación por primera vez en democracia d'un expresidente del gobierno. Imputación. Hòstia, por la comisión...
1: Ja m'has donat tres faenes. Ara se dedica al marketing de desviar l'atención.
2: Imputación por presuntos delitos de extrema gravedad.
0: Sergi Amolla, que et vull
3: matar. Anàvem a parlar de lo de Maribel Vilaplana. Plana,
0: jo tenia especial interès també en això,
3: jo que he sigut molt crític o continuo sento en l'actuació de Maribel Vilaplana, jo vaig dir, jo crec que ella se va enganyar perquè va estar durant moltes setmanes permetent que s'instrumentalitzara la seva figura per part del govern valencià, per part de Carlos Mazón. Ella va tocar el son que li marcava la Generalitat, primer callant-se mentre Mazón mentia a tots els valencians d'on havia estat deixa vesprà i de que va arribar a les 8 de la vesprà al Palau de la Generalitat. Això ella ho sabia des del dia 1. Ella primer, quan va parlar amb els periodistes, entre ells jo mateixa, mos va dir que si les 5, després que si les 6, i després va fer una carta que si les 7:15. Jo crec que ella ahí s'enganya perquè se deixa instrumentalitzar pel govern valencià, i se deixa també continuem mantenint que és una reunió de treball per a tapar una relació d'amistat prèvia que n'hi hava, i que crec que ahí s'enganya i és per lo que li cau. Dit això, la basura en la que s'han convertit les xarxes socials i totes les animalades que s'han dit d'ella, pues la major condena i la major censura. Però ella no, deixava de ser un testimoni que estava en uno dels principals responsables de la gestió de la Dana el pitjor dia dels valencians en els últims, en el segle XXI i possiblement si llevem la Guerra Civil en el segle XX. Jo crec que es va equivocar en la seva estratègia i jo la vaig criticar en Martí d'Opinió, jo crec que de manera elegant, perquè...
0: El resum no seria estava en el lloc menys adequat, en el moment totalment, més adequat i en la totalment. Persona menys adequada.
3: I sobretot que després se va, la van manipular o jo crec fruit de la por o fruit de lo que fora, i ella es converteix en una corretja de transmissió de les mentires del govern de la Xai, i això és el que és intolerable.
1: No, jo tinc, puc coincidir en algunes coses que diu Sergi, però mirem un poc més profundament el tema. Qui és Maribel Pri la Plana i a què se dedica? Ella se dedica, té una empresa de comunicació i se dedica a donar classes de comunicació a empreses, a organitzacions o a institucions. Per tant, depèn d'un mercat i de la imatge en què tingui aquest mercat. En part, aquest mercat el controla també la Generalitat. I ella està en el lloc adequat, que és on té que anar. Si la convida, té que anar a parlar perquè és amic o perquè li va fer una proposta o per lo que siga, a dinar en un senyor, en este cas Mazón, pues va, ja està, no se planteja en res més. Apareix el tema i durant 24 hores següents no hi ha confusió en què havia dinat Mazón.
2: No, 24 però ja, hores no.
1: Quan apareix el tema de que
2: no,
1: ha sigut...
2: No, Jesús, 24 hores no. Pasó...
1: Dos horas, Pilar.
2: No, Sergi, de... ¿cuánto tiempo pasó hasta que se supo con quién estaba comiendo Mazón?
1: Eso pasó. No tiene valor ninguno. Se supo cuando se pudo contar y ella lo pudo contar también a algunos amigos o lo que sea. Es que a partir de ese momento, y no solo es en las xarxes, es que estén culpantes a las xarxes per evitar la nostra responsabilitat com a periodistes. En els mitjans de comunicació barbuts, en ràdios, premsa i televisió, a Maribel Pi la Plana la fusilen. És que li diuen de tot. No les xarxes, els mitjans barbuts i en CIF, ahí li diuen de tot. Que ella s'equivoca, és que jo m'imagino quina és la situació d'ella. En ademés, sabeu la seva situació personal, per tant, és que ella no pot reaccionar.
3: Jo no la sé, però te dic una, per exemple, jo crec que d'ella, així, la premsa valenciana, així. Després és la basura de la M30 pacadins, jo estic en tu, les televisions, això s'ha convertit, té bastants problemes a l'hora de, a més de parlar de temes que desconeixen. Jo en la Dana he flipat les tonteries que se diuen de la M30 pacadins, de lo que passava així, perquè nosaltres que estàvem així en el periodisme local estàvem contant. Però a ella sí, el tractament de la premsa valenciana ha sigut exquisita. No l'han esperat a la porta del seu treball. No han anat al Camp del Llevant a posar-li els micros, les televisions, com que si això li havia passat en la M30 pacadins, pobreta, i me referís que al cas Moulià amb el tema Rejón, de com s'ha tractat a les dones allí i l'assetjament mediàtic al que cauen. Ja sí, a d'ella se li ha tractat
1: en València.
3: Jo crec que molt ben tractada, i altra cosa, vull dir, faltaria més que no podem criticar la seva actitud. I jo t'ho dic per algunes actuacions que ha fet, com per exemple, quan envia la carta, l'envia un divendres a les 6 de la vesprada. Tots sabem el que passa un divendres a les 6 de la vesprada. O sigui, ella podia haver enviat un dilluns a les 8, un dimarts a les 3 de la vespre, no, però l'envia el dia que més li interessava a l'agenda del Palau de la
1: Generalitat. Hi ha periodistes valencians que han intentat colar-se en events que ella coordinava i muntava i donava classe per a poder detectar com anava vestida, què feia, què no feia. Periodistes de la M30 de la M30 cap a fora.
3: Pues no s'ha publicat
1: del bypass cap a dins.
3: No s'ha publicat.
1: És que sí que s'han publicat coses, però suposat és que a vegades només que mirem el que volem mirar en els diaris. I segon, és que jo volguera, jo mateixa, en una situació pareguda, és que puc estar hasta que trobe la línia d'actuació, me puc estar equivocant tots els dies, i té el dret a equivocar-se. Perquè al 24 d'abril ja estava arribant palos. És que aquestes coses s'han convertit en el xuis, en el xurgador des de més, no?
2: Jesús, posa't en el paper de Vilaplana. En la vida, todo el mundo podemos hacer y decir lo que nos dé la gana, faltaría más. Luego tenemos que asumir las responsabilidades de lo que hacemos y lo que decimos. Y simplemente Vilaplana, yo no estoy tan segura que fuera manipulada por la Generalitat o que fuera producto de una presión a la personal a la que ella estaba sometida, porque es evidente que ella estaba en el sitio menos adecuado con la persona menos adecuada el día que fallecen 230 valencianos y que ella no tenía ninguna responsabilidad. Pero es verdad que lo que sucede los días de después, ella tiene que dar explicaciones y ella se equivocó. Y claro que puede decir y hacer lo que le dé la gana cuando le da la gana, pero luego tienes que asumir las responsabilidades de lo que haces y lo que dices. Y a mi modo de ver, considero que ella se equivocó, no explicando desde el principio lo que había sucedido. Y ya te digo que yo no sé cómo, porque ella estaba sometida a muchísima presión. Bueno, yo sí que sé que con Carlos Mazón no habría comido, porque yo aplico una máxima que me decía una maestra periodista mía, María Consuelo Reina, yo es que nunca voy a comer con políticos ni a cenar. Entonces, como esa es una máxima que yo llevo durante los 26 años de mi profesión periodística, porque siempre he hablado en despachos y ya está.
3: Pero sola o con más gente, a ver, si va a ser Mechen, sí.
2: Sí, claro. No, sí, pero sí. Pero quiero decir que es que, pero sí, eso es una manera de actuar mía que es muy extrema y es verdad que me ha ido bien, porque
0: pero yo un sopar colectivo o un dinar colectivo, sí, por ejemplo, es de periodistas, sí, pero que, organiza per l'Ajuntament o per l'alcaldessa,
2: así
0: que vas.
2: Yo nunca quedo con ningún político a solas, a comer, ni a cenar, sí, de ningún signo político, porque no, porque creo que te puede traer problemas, efectivamente, y además...
1: Pues me falta adivinar en presidentes de gobierno, pues no, y presidentes, pues de grandes, no, empresas,
2: pero lo que
1: y
2: te digo, encantado, pero, no, pero Jesús, que no pasa nada, que cualquiera puede hacer lo que quiera, pero luego uno tiene que contestar y explicar las ¿qué? Cosas
0: bueno,
2: que hace.
0: Bueno, a lo mejor Jesús,
2: yo creo que Maribel seguramente estaba sometida a muchísimas
0: cosas. A lo mejor un día, claro, conforme es desenvolupen, sí, les cosas, igual no es el mateix, ¿no? En la llibertat o de la forma que ho feies tu, o ho feien a tres directors que hem tingut, o a tres companys, a conforme podria fer-se un dia, per lo que pot implicar per a qualsevol que vagi a un dinar o a una reunió privada.
1: Com ha convertit fer aquest tipus de coses que no reals? O sea, al final no, què haurà passat si Mazón dina aquest dia un home per fer-li la mateixa proposta?
3: Que, pues la verdad que ha hagut la del polvo a l'home.
1: Tu creus?
3: Home, ja t'he dit jo.
1: A les 48 hores desapareix de l'actualitat.
3: Desapareix. Mira, nosaltres li haurem mirat, nosaltres li haurem mirat les empreses, li haurem mirat fins als cançoncillos, a veure si facturava o no a la Generalitat.
1: I no te conté res, sí, i haver assegut un director d'un diari al que li venen.
3: És un parany, tio, és un parany. No poder criticar, no poder criticar, perquè siga dona, és un parany.
2: I dicho eso, condeno los insultos sexistas o machistas de los que ha sido víctima en las redes sociales, pero es que en las redes sociales, por desgracia, nos insultan a todos, por H o por B, sí o no, cualquiera que tiene una presencia
0: el
2: en las
0: Twitter
2: redes sociales.
0: Es lo más tóxico que he visto en el móvil.
3: Entre Mazón, que parle Mazón, sí, cuando eso es, sí, masclisme, cuando Mazón entraba a les chiques y a les periodistas, pero Instagram, tío, va, no, y son de esta peña poca. Se li pot criticar a Maribel Vilaplana, però criticar professionalment, evidentment. Todo lo demás, condenable, ¿no? Lo segundo.
2: Pero Maribel Vilaplana, como cualquiera, no es intocable. Ya está. Y las
1: es que,
2: actuaciones
1: al tema Zapatero, si no
2: estén
1: parlando, no
2: estén
1: parlando de si Vilaplana es intocable o no. Estoy hablando de que cómo
2: no,
1: se juzga,
2: no,
1: com
2: no,
1: se juzga
2: no
1: definitivamente a Vilaplana y a molta més gent en els mitjans de comunicació i per añadidura en les xarxes. Però en els mitjans de comunicació, segons color, intencionalitat, persona, etc, etc. I a Maribel Vilaplana se li ha fet un xui sumaríssim.
2: Ya, pero es que hasta según tú, Jesús, y no hacemos, los periodistas hacemos muy mal nuestro trabajo, porque hacemos juicios sumarísimos de Zapatero, de Vilaplana.
1: Claro, claro, pero ya, Pilar, pues pero eso,
2: no,
1: pero
2: acabo,
1: eso está...
2: No acabo de pillar a qué nos tenemos que dedicar.
1: Sí, no primer que res, averiguar a què se tenim que dedicar, perquè evidentment ahí està el resultat de lectura dels diaris, de com se sent la ràdio en alguns programes i també les
2: la
1: televisions.
2: Ràdio, la ràdio està a on va la publicitat? I el consum d'informatius en Espanya todos los meses, te aconsejo que lo leas, Barlovento,
1: Pilar,
2: hace
1: lamentablemente por suerte me dedico a eso todavía.
2: Pues hace informes, Pilar, de audiencia,
1: ¿sabes,
2: y el consumo de informativos está disparado en este país.
1: Pilar,
2: luego,
1: ¿sabes
2: no
1: dónde está la clau?
2: Quitar credibilidad a la profesión periodística, porque muchas de las cosas que han sucedido han sido Mira, fruto no, no, de la investigación periodística.
1: Pilar, no es cert, no es cert.
2: ¿A que no? Porque
1: tú sabes, ¿que no? Te recomano que llegues ese informe.
2: Los asuntos de Ábalos
0: no te puedes intervenir un ni l'altre, que esteu muy molt.
1: Te recomano que llegues ese informe de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre el nivel de credibilitat que tenen els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació no les xarxes d'Espanya. I ese nivell de credibilitat que ha caigut brutalment en tota Espanya per a diaris, ràdios i televisions, està afectant sobretot a la clau de tots els mitjans, que és la publicitat. Qui no se creu la credibilitat i se creu la caiguda d'atenció als informatius, als periodistes, etc., és la publicitat, que ha trobat que aquests mitjos ja no són interessants per a plegar al lector, al espectador o al radioient. Ja no s'interessa perquè no resulta que siguin atractius per a aquesta publicitat. I això és el detonant, la clau de tot el que està passant. I aquesta reflexió tindríem que fer-la i plantejar les coses d'una altra manera, perquè en altres països no està passant això. Per què? Perquè nosaltres tenim des de fa anys una conducta que efectivament està provocant aquest tipus de situació. I això és el tema que n'hi ha que analitzar. Els comptes de resultats dels mitjans de comunicació perquè no tenen publicitat.
3: No, sí, la que tenen és la, que tenen és la publicitat institucional.
1: Institucional i d'ajuntaments que provoca una vinculació, a més, també.
3: Evidentment, clar, això, jo crec que això és, però això és un altre debat. Vull dir,
1: no, és el debat de per què els mitjans de comunicació se sumen.
2: Entonces, cuando pongo dos ejemplos que no tienen nada que ver, cuando Ketty Garat publica todo lo que publica sobre Ábalos, y la justicia
3: bueno,
2: a estas horas...
3: Bueno, pero Ketty Garat pega 7 tiros y acierta uno, ¿vale? Bueno, vale. Ketty Garat va hecho como pim-pam. No,
1: pero ¿qué pasa?
3: A ver, y alguno acerte, pero que... Volvé.
2: No. O cuando vosotros en el diario emitís o publicáis, creo que fuisteis vosotros, el vídeo de Cifuentes con las cremas de Olay, que provoca...
3: No, eso fue Okoy Diario, lo de las cremas. Pues Okoy Diario. Nosotros lo que contamos es el máster, lo del máster, la falsificación, les firmes...
2: O el máster de Montón, que provoca la dimisión de Montón.
3: Altres també, que provoca la dimissió de Montón.
2: Efectivamente, entonces, quiero decir, es que no se está juzgando penalmente a Cifuentes, se está juzgando una actitud que no se sostiene en una presidenta de un gobierno autonómico. Es que aquí nadie está diciendo que Zapatero a estas horas sea culpable. Tampoco lo está diciendo un juez. Tampoco lo está diciendo un juez. Lo que el juez está diciendo es que hay sospechas muy graves con código penal en mano sobre su manera de actuar empresarialmente y que se está hablando de un expresidente que además no es historia porque es el principal valedor y el coach del PSOE actual y del presidente del gobierno actual. Y la pregunta con la que he empezado es con la que acabo, ¿quién autorizó el rescate de Plus Ultra? Porque a mi modo de ver no estaba justificado. Una empresa que en España significaba el 0,03% del tráfico aéreo.
0: Sergi.
3: Bueno, va autoritzar el ministeri, vull dir, evidentment, ahí va haver, hi hauria informes...
2: El Consejo de Ministros.
3: Sí, sí, sí.
2: Las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas y lo preside Pedro Sánchez.
3: Sí, però bueno.
2: Sí, sí.
3: Tu ja saps molt bé que un president a nivell de decisió executòria, a nivell penal, va ser complicat.
2: Però tot això que lo explica Zapatero.
3: Claro, que ho explica el dia 2. Que ho explica el dia
0: 2.
3: Jo tinc molta curiositat i sobretot ahí veurem si ell decidís explicar-ho o decidís dir no ho vaig a declarar, que és una de les opcions també
0: passar,
3: que sempre passa en estos casos, perquè no, és que com ha estat secret sumari no me puc veure la causa i llavors ahí començarem a...
0: Home, pues mos deixarà sense poder contar res, Jesús, entonces ni d'una forma ni d'una altra.
1: Un montó de coses que jo sàpia i ha sentit d'aquest programa, s'han contat un montó de coses, per tant, sí que se conten coses.
2: No la contàvem nosaltres, les
1: cuenta
2: un juez.
1: Una uniformitat en la que, en base a no sé què datos reals, perquè, per exemple, el tema dels diners que s'han donat a aquesta companyia d'aviació i les consideracions s'apoyen en datos que vete a saber qui les ha publicat.
2: ¿Cuántos
1: si
2: aviones
1: si
2: tiene
1: no
2: esta compañía, Jesús?
1: ¿Qué?
2: ¿Cuántos aviones tiene esta compañía?
1: Me da lo mismo. Los aviones,
2: no,
1: ¿sabes
2: no me da
1: que
2: lo
1: los
2: mismo.
1: ¿Tú sabes que
2: aviones?
1: Los aviones,
2: no,
1: ¿tú
2: no
1: sabes que
2: lo
1: los aviones se alquilan, Pilar? Ah. No se compran. Los aviones se alquilan. Son propiedad de una compañía y de Ryanair.
2: No, es que soy tontita y no sé nada.
1: Se alquilan por horas, por días, por líneas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no
2: pero como soy tontita, por eso
1: no,
2: me siento en la misma mesa que tú.
1: Simplemente de antes de hablar de esa empresa y de lo que ha pasado con esa empresa, hay que mirar qué está pasando. ¿Quién es esa empresa? ¿Qué datos tiene? No los datos que se publican en un sitio y al día siguiente en otro sitio los contamos.
0: Bueno, mireu el rellotge que vos queda un minut.
3: Dit això, i per concloure, jo no vull que expresidents que siguin lobistes, no vull gent que ha tingut una informació brutal de l'Estat de la interioritat de l'Estat, de la interioritat de les empreses. No vull presidents que facturen a empreses privades quan acaben de ser presidents, i el mateix dic del rei emèrit, que perquè és que
2: n'hi ha que regular-ho d'alguna manera. El rei emèrit està pagant,
3: d'alguna manera. N'hi ha que regular això
2: España,
3: perquè és que no pot.
2: Fíjate, no, ahí sí que se le ha hecho un juicio Jesús a l'emèrit.
3: El descrèdit a la democràcia és brutal.
1: Per suposat, Pilar, és el més dur de veritat que se li ha fet. Un xui públic que no té sentència de ningú tipus. Però s'ha considerat, i en este país havia, no s'anava contra ell, s'anava contra la monarquia. I l'informe de la Universitat de Múrcia, que està publicant-se estos dies, dient
0: Jesús,
1: com
0: Jesús, que se m'acaba el temps.
3: Bueno, era un comissionista.
1: És l'exemple.
0: Bueno, anem a les 10 del matí. Ve el president de la Diputació de València en un moment. Gràcies als tres. Fins ara.
2: Gràcies.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
6: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero monopolitza la sessió de control al govern de Pedro Sánchez. Cap dels portaveus ha reproduït les preguntes registrades. Alberto Núñez Feijóo exigís que Pedro Sánchez se'n vaja perquè el considera col·laborador dels presumptes delictes de l'expresident. Sánchez l'ha acusat de tindre abans informació sobre el cas i d'utilitzar-lo com a adreçera per arribar a la Moncloa.
7: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
8: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán.
8: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
6: Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit una explicació i un pla de resposta al cas. Sánchez ha reiterat el suport a Zapatero.
9: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
8: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. A diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción.
6: Y si solo el final es porque el temps de respuesta del presidente se había acabado. I abans de començar esta sessió, als corredors del Congrés, els socis parlamentaris del govern espanyol han mostrat la preocupació per la imputació de Zapatero. Escoltem la diputada de Més Compromís, Águeda Mico, el diputat de Sumar, Enric Santiago, i la diputada de Podem, Ione Belar.
10: Siempre lo hemos dicho, en estos casos, prudencia, que él se pueda defender en el proceso judicial y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
11: Después del auto, ¿cree que hay lawfare?
10: No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare.
12: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno. Esa es una cosa que está clarísimo. Y segundo, desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
11: No pinta bien el auto.
6: Per la seva banda, el portaveu socialista Patxi López ha dit que manté la confiança en Zapatero.
13: Vuelvo a decir lo mismo y no me vais a sacar de ahí. Cuando la cosa está en los tribunales, que la justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa. Y mientras tanto, presunción de inocencia y por la vivencia personal mía con Zapatero, yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario.
6: Canviant d'assumpte, els jutjats de Catarroja està declarant avui com a testimoni qui era cap d'informatius d'Apunt el dia de la dana, Ivan Esteve. La magistrada que instruïs el procediment l'ha cridat després d'escoltar el testimoni de la cap de meteorologia d'Apunt, Victòria Rosselló, que va dir que a la jutgessa que 5 dies abans de la barrancada els servicis informatius ja van preparar un dispositiu especial en previsió de greus inundacions. Això és el que Ivan Esteve ha comentat abans de prestar declaració.
14: A nosaltres aquella dana ens va agafar previnguts, precisament perquè els companys de l'oratge ens avisaren amb molts dies d'antelació de la gravetat de la situació i això ens va permetre poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder aquest dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada.
6: i del cas que investiga irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan d'Alacant, a les 9 del matí estaven citats els tres funcionaris de l'Ajuntament que no acudiren a la primera citació judicial cursada per al 8 de maig. Els tres estan compareixent davant de la magistrada i a aquestes hores està previst que hi acudisquen l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, i l'exdirectora general municipal de contractació pública, Maria Pérez Hickman, les dos com a investigades. A les portes dels jutjats, l'acusació que exercix Ciutadans s'ha felicitat per la decisió de la jutgessa de no permetre a la Generalitat incorporar-se a la causa com a acusació particular. Eduardo García Ontiveros.
4: I ha cogido la jueza los argumentos que desde esta acusación, desde la acusación de Ciudadanos, pusimos encima de la mesa. La jueza ha entendido que nosotros teníamos razón y que no cabía la personación de la Generalitat porque no es perjudicado de ningún tipo y porque puede haber un conflicto de intereses.
6: Y en els esports, el futbol, esta nit es disputa la final de l'Europa League. Gonzalo López.
15: L'Aston Villa d'Unai Emery s'enfrontarà al Friburg a les 9 en l'estadi del Besiktas. L'extècnic groguet buscarà guanyar esta competició per quinta volta en la seva carrera, després d'aconseguir-ne 3 amb el Sevilla i una amb el Villarreal. D'altra banda, el candidat a la Champions, l'Arsenal de l'exvalencianista Mosquera, es va proclamar ahir campió de la Premier League 22 anys després. L'empat de nit del Manchester City deixa sense possibilitats l'equip de Pep Guardiola. El Sarteta alçarà el títol el pròxim diumenge en acabar l'últim partit lliguer contra el Crystal Palace.
6: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
16: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
17: De tu a tu.
18: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
19: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
18: No pintem les coses de color de rosa.
19: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
18: I parlem l'idioma de l'esport.
20: Los 11 que salgan a morder como perros.
21: Tornarem al 4-4-2
22: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
23: Al mando.
24: Tu li has donat les claus.
23: Por algun lado saldrá la rata.
18: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
25: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
26: fem banda
25: amb el millor repertori de músics valencians.
26: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
25: Desfilarem al costat dels nostres músics.
26: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
27: L'economia per a totes i tots.
28: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
27: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
18: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
16: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
0: Com sempre, amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, posant tots els dies en antena aquestes 6 hores de ràdio, que comencen a les 8 del matí i acaben a les 2 de la vesprada, en la que el contenidor de continguts, vos podeu imaginar, és espectacular, o esperem que almenys ho siga, i a més, del gust de tots. Bé, n'hi ha una cosa que avui marca el punt d'inflexió, almenys meteorològicament. Javi Miró, què tal? Bon dia.
29: Bon dia, molt bé.
0: I és la calor. Ho parlàvem abans amb Antonio Sánchez, això ha començat a notar-se, si no des de anit, des d'esta matina.
29: Sinó que ja no fa tanta calor com ahir, a aquestes hores. De fet, ahir ja parlàvem a aquestes hores d'entre 24 i 27, 28 graus en algun punt, sobretot del litoral sud del Golf de València. I avui aquestes temperatures ja queden una miqueta més frenades perquè bufa la brisa i tenim en general més humitat de forma homogènia tot el territori. Ara destaquem que tenim vora 25 graus i la temperatura més alta està donant-se, per exemple, a Fontanars dels Alforins, a l'interior de la Vall d'Albaida.
0: Home, allò és un poquet sartent de la comarca, sí. Allí en on bueno, tenien, bueno. En estos llocs al fer, ja ho saps tu, un calor considerable.
29: Jo la sartén la ubicaria a la zona de l'embassament de Bellús i el mànec a la zona de Fontanars. Però el que més escalfa és el centre de la vall. Sí.
0: Bueno, contamos què és el que mos espera, entonces.
29: Sí, avui en general tindrem més núvols de tipus baix. Ja els hem tingut durant el matí, hem tingut alguna boira, sobretot cap a l'extrem nord. La zona de Sant Mateu, de fet, és on menys temperatura n'hi ha. Ara mateix tenim 15 graus i és perquè les boires han estat fins fa escassament uns minutets quan s'han desfet. També tenim alguns núvols ja que creixen en punts de muntanya i pas de núvols alts, sobretot a la meitat nord del territori, però avui la dinàmica és eixa. Pitjor visibilitat perquè tenim més humitat i les temperatures baixen, però no ho faran a tot arreu, eh? Baixen tan sols al litoral i prelitoral central, que ahir vam notar una pujada gran de les temperatures, però tant al sud com a l'interior es mantindran sense canvis o pujaran. Així que localitats, per exemple, com Orihuela, Cocs, Albatera, que ahir ja va fer molta calor, que va fer més de 32 graus i pico, avui es mantindrem sense canvis, per tant, temperatures ben elevades.
0: Bueno, presumirem d'això i intentarem digerir-les en la mesura del possible, perquè, a veure, realment és la tònica que ens espera a partir d'ara. Si no n'hi ha algun canvi d'això o... algun vaivent d'última hora, que tot és possible. La primavera és així.
29: I és això, demà i després, demà i divendres, dissabte, diumenge, pugen les temperatures.
0: Molt bé.
29: Així que...
0: abrigar-se.
29: Poca esperança. A l'horitzó hi ha poca esperança.
0: Abrigar-se. Bon dia, Javi, cuida't.
29: I una coseta, abans que res. Protecció solar, perquè just este any estàvem observant una coseta estranya ahir amb l'índex ultraviolat, no?
0: Sí.
29: No el previst, perquè el previst... sempre pensem, no, que pugui ser el mateix, perquè, clar, el sol sempre està a la mateixa posició...
0: Això és molt relatiu, com la humitat, no? L'índex ultraviolat.
29: No sol ser relatiu. L'índex ultraviolat és més baix, val? Afecta menys el sol a nivell del mar que al cim del Peñagolosa, per exemple, perquè el sol travessa menys atmosfera, no?
0: Ah.
29: Però què passa? Just està veient-se que aquests últims mesos tenim pics d'índex ultraviolats més alts, i això és perquè depèn sobretot de la capa d'ozó, no? Doncs ara tenim una capa d'ozó una miqueta més fineta sobre la península Ibèrica i sobre el sud d'Europa,
0: sí.
29: I estem rebent radiació solar una miqueta més potent. Així que, bé, convidem a que la gent es protegisca del sol, perquè este any pica una miqueta més del que és habitual.
0: Ja ho veurem en estos mesos, també. Gràcies, Javi, cuida't.
29: Adeu.
0: Adeu.
26: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: El menú musical no me l'havien passat a mi perquè esperaven que ens sorprenguera. Bueno, vos contaré ara tot això, perquè en estos moments aquí tenim els nostres estudis de la ràdio autonòmica, quan són les 10 i 12 del matí, és el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Amb la seva visita no només volem mirar únicament cap als grans despatxos del Palau de la Batllia, volem també posar el focus en la política de proximitat, que és algo que compartim, a més, així, en esta casa, al carrer, als arrels, als barris, a les ciutats, als pobles. Per això la nostra pretensió, per dir-ho d'alguna forma, és parlar amb vice polític que, abans de liderar la província, també va assumir en 2011, que ja ha passat un temps, el va pillar molt jove, l'alcaldia del poble que el va voler nàixer, Gavarda, en la Ribera Alta. On m'imagine, senyor Mompó, què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. També estarà fent calor, no? Estàvem parlant d'això, precisament.
1: Sí, s'ha notat. Jo avui, mentre em vestia per a vindre, dic, la camisa ja comença a notar-se l'esquena banyeta.
0: És que això ho vam notar ja tots des d'ahir, o sigui que ja mos ve el calor. Bueno, anem a entrar en matèria i a parlar de faena una miqueta, que serà que no en tenim poqueta. S'ha destacat des de l'inici del mandat la importància de no posar excuses de competència, i això em va agradar molt, no?, a l'entendre el dia a dia dels pobles. Això què vol dir exactament, perquè puguen entendre-ho aquells que mos escolten? Governar des de l'empatia, i governar també per als alcaldes, siguin del color que siguin.
1: Això el que vol dir és que en els pobles no n'hi ha excuses. Al final, jo quan parlo de competències sempre dic que l'únic càrrec polític que té tota i cada una de les competències existents és l'alcalde, perquè té les seues i totes les que no fan els altres. Al final, quan toquen al teu despatx i te diuen tinc este problema, has de solucionar el problema. I quan toques a la porta des de dalt, pues no sempre tens la resposta que voldries, i moltes vegades els temps en els pobles són diferents. La gent no entén de burocràcia, no entén de terminis, no? I has de buscar solucions ràpides.
0: Sobretot perquè quan algú va reclamar algo, el primer que van a buscar és a tu, a l'alcalde.
1: Sí, i això és bo, també. Jo crec que és una bona escola per ser polític, no? Com dic també, qualsevol dia, qualsevol moment i qualsevol hora és bona per atendre a qualsevol veí o veïna, no? I és la nostra feina, és vocacional i és aixina, no? I també perquè és fàcil, no? I moltes vegades en aquest moment concret és el millor moment concret per a aquesta persona perquè tu la tengues.
0: Precisament en aquesta faceta de compaginar la presidència provincial amb l'alcaldia de Gavarda, en este cas, imagina que esta doble faceta, com dic, local, sobretot, ajuda millor, no?, a entendre el que demanen els alcaldes dels pobles. Sobretot dels més menuts, que són els que al final també pitjor ho passen per la quantitat de recursos que tenen.
1: La gran diferència, com m'agrada dir, i igual comencem ja probablement el primer problema, és que els grans, normalment, si no gestionen, o si no tenen els servicis que cal, és perquè no saben gestionar. Els menuts no els tenen perquè no tenen capacitat de poder-los oferir, perquè econòmicament pues, tenen els recursos que tenen, no? Però sobretot per a mi la gran diferència, no?, la gran avantatge, no?, de continuar estant en el poble és precisament, i ho dic a nivell egoista inclús, no?, és el continuar sent persona, no? Quan t'arribes a Gavarda, ahir ni eres president de Diputació ni eres res, ahir seguís sent un veí més, seguís sent tractant de com veí més, seguís sent vacil·lant els amics com m'heu fent quan
0: eres un xocotet, al final, no?
1: I tornes un poc a això també, no? A eixa vida real o a eixa vida que has portat sempre, no? Jo crec que és bo això.
0: Ara parlarem d'això, perquè és una altra part d'esta conversa, no? La part més humana, però n'hi ha que parlar, com deia al principi, de faena. Sense clavar-nos en problemes, o sí, perquè mai plou a gust de tots. Per una banda, la Diputació, ja que dirà, tira endavant partides importants, plans d'inversió també històrics. Podríem parlar de les prioritats actuals en les que estan invertint-se aquests pressupostos i de quina manera repercuteixen directament al ciutadà, perquè al final és el beneficiari de totes aquestes coses, per al qual es treballa.
1: És el que els alcaldes sempre tenim clar, i el ciutadà, que en concret té noms i cognoms. I els alcaldes, normalment, quan pensem en el problema, pensem en a qui va dirigir aquest problema, no?
0: Sobretot aquell ciutadà que el para pel poble, en ixa bona frase que ho diem sempre de ara ja sé veig, que no és el moment, ara que el veig, no? Però
1: sí,
0: i tens que solventar-ho.
1: I en la Diputació igual. Jo crec que el gran canvi del plan d'inversions, més allà de que és el més quantiós de la història de la Diputació, però creu-me que si pense que això no és lo realment important, és que és la forma del pla d'inversions. És un pla d'inversions a 4 anys, és un pla d'inversions on els alcaldes no havíem de presentar els projectes a primera hora, sinó que durant tota la legislatura pots anar tu presentant els projectes, i en definitiva una forma de gestionar, com te diuen, des del punt de vista de la burocràcia, des del punt de vista d'entendre que els tècnics no estan tots els dies en els pobles xicotets, per donar facilitats perquè se puguen executar, perquè també, com diguem sempre, no? Lo important de les inversions no és posar-les en el pressupost, sinó que acaben materialitzant-se i executant-se en els nostres pobles.
0: És que això ve a ser un dels temes de discussió habituals últimament. La burocràcia, com marca, no?, la majoria dels processos, però tant a nivell particular com administratiu en les institucions, no? La Diputació, com no pot ser d'altra forma, m'imagino que tindrà els seus mecanismes per agilitzar tot això i que moltes d'aquestes qüestions no es facin eternes.
1: Precisament ara estem immersos en un procediment que jo crec que és possiblement el més important en aquest sentit, no? I el que volem precisament és això, és fer més fàcil tots els procediments perquè en definitiva se puguin executar les idees que tenim en el cap. O sigui, penseu que normalment el que passa és això, no? Tu tens una idea, parles amb els tècnics, la plasmes en els pressupostos, després traus els procediments perquè se puguin acollir a aquestes subvencions o al format que tu li dones.
0: Sí, tot té els seus processos.
1: Perquè al final acaba fent-se, no? Pues tot això, jo crec que això és genèric, no té color polític, tots som conscients que hem creat un sistema burocràtic complicat ara mateixa i que tot apunta al contrari, no? Al poder facilitar les coses perquè insistís, lo important realment no és que tu estigues pensant en fer no sé què, sinó que se fa això. I la veritat que en esport xicoteig moltes vegades és molt complicat.
0: Sí, per les necessitats que tenen bàsicament, que són en molts casos immediates per a la gent que viu en aquests pobles, sobretot.
1: Moltes vegades. Insistís que el problema d'esport xicoteig és que el tècnic té un dia a la setmana. Yeah. I si el tècnic té dimecres i el problema té sorgir dijous, fins al següent dimecres, no vols tenir el tècnic allí. És evident que la professionalitat normalment en els pobles s'involucra molt la gent, no? I toques, sí, per telèfon i t'ajuden. Però la realitat és això, que igual venen un dia a la setmana i el problema no espera, i el veí no entén. Avui en dia visquem, no?, a col de WhatsApp o de missatge ràpid, i quan tenim un problema vull que sigui allà, pa allà. Sí. I això, la veritat que... Però bueno, és el dia a dia, no? En els pobles, i com te dia, també és el que te fa tindre els pobles en terra i entendre els problemes reals de la gent, que moltes vegades no són els que mos pensem en els...
0: Sí, perquè els veus al mateix nivell.
1: En els despatxos.
0: Claro. Bueno, en un context com el que patim, o vivim, també depèn del punt de vista, avui en dia, en diverses ocasions, ha posat en valor la necessitat d'arribar a acords, però damunt deixar polarització actual que n'hi ha, tan candent, per tirar endavant, doncs això, infinitat d'iniciatives, pressupostos, i això és un exemple des d'un govern com el central, que són incapaços de fer-ho, sense anar més lluny, no? Però com valoraria, Vicent Mompó, aquesta estabilitat institucional que s'ha aconseguit ara i la capacitat d'arribar a consensos amb altres formacions polítiques que al final, tornant a lo mateix, és en benefici al final des que dels ciutadans, en qui revertix tot?
1: A veure, Vicent Mompó, com dic jo sempre, no és diferent pare, alcalde, president de Diputació o amic, no? Per a mi una màxima és intentar buscar solucions. Jo crec que ja tinguem massa problemes en la vida com per a generar-ne nosaltres més encara, no? Al final, la vida te porta les circumstàncies que te porto, no? Jo dic que en el dia a dia pues, he de pactar en la moda moltes coses, en el meu fill moltes coses, en el meu amic moltes coses, i en política és igual. Al final, és evident i no descobrir res, que Vicent Mompó no governaria igual si tinguera majoria absoluta. Ara que està governant en Junts, si estarà governant en Vox o si estarà governant en Compromís amb el Partit Socialista. És que això és una evidència, no? I jo crec que la funció dels polítics és atendre el manament que ens han fet els nostres veïns i veïns, els resultats en les eleccions, que són les millors enquestes. Venim parlant, no? L'enquesta bona és la del dia de les eleccions.
0: Sí.
1: A partir d'ahir, pues, tu, l'obligació és, en el meu cas, no? Vaig ser representava el partit més votat i, per tant, vaig conformar el govern i així no ho vas fer. I a partir d'ahir, pues, intentes arribar a pactes i acords. I no passa res. Si és que, com dic jo sempre, no? I no passa res. O sigui, al final, hem pres decisions en companyia d'ens uneix que podrien parecer estranyes que ho fes el Partit Popular, i així estem, i no passa res, i la gent està contenta, i ha vingut pues, la pitjor catàstrofe de la nostra història, sí, i hem aconseguit que la institució pues, estigui a valorar. I jo realment, això és el que crec que és important, i és el que un poc intento fer entendre, però costa, no? Que els problemes, com te dia, de la gent del dia a dia, és plenar la nevera, és tindre treball, és comprar una vivenda, que avui en dia està complicat, és solucionar els problemes d'educació, o sigui, n'hi ha problemes reals ahir que
0: la gent li preocupa, i
1: moltes vegades no és, quan ens tanquem en el despatx, si està partida, se diu memòria democràtica, se diu violència de gènere o violència contra les dones, o... que sí, que tot és important en la vida, però jo intente ser pragmàtic i sobretot a nivell municipal i a nivell també d'administració local, que és en el món que me mereixo, pues, intentar tindre una administració útil i solucionar problemes que jo crec que per això m'ho s'elegeix la gent.
0: I sense deixar la Diputació, quin és el repte més gran al qual s'enfronta la Diputació de València en este cas i quin és el seu principal objectiu personal, bueno, almenys abans de que acabi la legislatura? Ja sé que queda un any, però un any passa molt ràpid també.
1: Rapidíssim. Jo, com te dia, bueno, farem una comissió d'informació recordeu ser arrel de lo que m'ha passat en la Dana,
0: sí.
1: Estem també intentant, com te dia, no? Fer aquests processos tot molt més fàcils, i tot això se plasmarà en un document que vull presentar antes de que acabi la legislatura, de la Diputació, no? Que m'agradaria que continuaren treballant la pròxima legislatura. Al final, jo crec que el repte més gran que té la Diputació és tornar a lo que era la Diputació. Jo crec que ha perdut un poc el seu nord. La Diputació està principalment per assegurar servicis bàsics en els nostres pobles, mm-hmm. i hem de treballar perquè això sigui així. Al final, està molt bé enviar diners als pobles, està molt bé ajudar els pobles, als municipis més grans, però els municipis més grans ja tenen ajudes per part del Ministeri, per part de la Conselleria, els més xicotes no tantes.
0: Si juguen en una altra lliga.
1: Correcte, juguen en una altra lliga, i a més, els pobles xicotets, a més, tenen dificultat moltes vegades per executar aquests diners que els enviem. Per tant, jo crec que és més intel·ligent que la Diputació, per economia d'escala, per recursos humans, per capacitat, pues, en més de donar els diners perquè aquests pobles tinguin els servicis bàsics, serà la Diputació la que gestione aquests servicis bàsics directament i podrà assegurar, per exemple, pues, que la gestió de l'aigua és igual d'eficient en tots els pobles, que la gestió de residus és igual d'eficient en tots els pobles, que els camins rurals estan en bones condicions perquè la gent pugui anar a treballar al camp, que no hi ha que oblidar l'agricultura dels nostres pobles, la ramaderia...
0: Que és de la majoria del que viuen els pobles xicotets i menuts, bueno, i no només en la província de València, en Castelló i en Alacant, els pobles menuts són els més lligats al camp. Sí, sí. Pues,
1: jo crec que la Diputació precisament està per això, no? Per a fer... diuen un poc que l'Ajuntament dels Ajuntaments.
0: Sí, exacte, anava a dir-li jo això, sí.
1: Per dir la mare dels Ajuntaments, no? La que se preocupa un poquet perquè en tots els pobles, com te dia, pues, aquests servicis bàsics estiguen assegurats, perquè això farà de veres i no com solen dir, que la gent pugui viure on vol. Perquè per molt que diguem que la gent pugui viure on vol, si no hi ha servicis bàsics en els pobles, i si hi ha un vol, doncs no és tan sincer.
0: No és tan fàcil, això, és de veres. Bueno, una només referida als diners. Ahir, en plena voràgine per la imputació de l'expresident Zapatero, que coneixíem, no sé si en el moment adequat, que el portaveu del PSPB a la Diputació de València i líder del partit en esta província, Carlos Fernández Bielsa, anunciava la presentació d'una proposta de pressupostos per part del seu grup per a Corporació Provincial, que inclou un pla d'inversions de 250 milions d'euros, que ell ha definit com a municipalista, progressista, igualitari i basat en l'objectivitat. A més de, segons Fernández Bielsa, permetre avançar al municipalisme. Jo només voldria que fer una foto o una reflexió d'aquest anunci després dels comptes presentats i els actuals de la Diputació a dia d'avui.
1: Mira, jo vaig a fer gala de la filosofia que t'ha dit que seguís,
0: sí.
1: I no vaig a dir una cosa i fer lo contrari. Al final, si diu que és igualitari, que és progressista, que mira per l'interès dels pobles i que és objectiu, estic segur que serà bo. Així que hi ha alguna cosa que no he entès d'aquests 250 milions d'euros que no sé d'on hauran pensat traure'ls. Per tant, jo crec que lo interessant realment és sentar-me en ell, mirar exactament quin és el plantejament que fa, quina és la idea que he tingut, perquè bueno, jo com m'agrada dir que quan algú te diu una cosa i no entens res és perquè segurament falta informació.
0: Sí, millor que te ho explique, no?
1: Per tant, jo crec que en la disposició que t'he dit sempre d'intentar arribar a acords i d'intentar, pues igual que fèrem els dos últims exercicis, no? Que aconseguirem aprovar pressupostos en PSOE, en Vox i en Suneix, en l'extensió de compromís, pues, la mà està posada molt a taula igual, estic disposat a arribar a acords, sempre es diu el mateix a tots els grups, que jo l'única màxima que me marque és que no vinga ningú a dir-me que no vol el que vol l'altre, o sigui, que me diguin en positiu el que volen ells, i segur que aconseguim arribar a acords, i en este cas és igual. A nivell econòmic és evident que el que no puguem és no ser sensats, és no tindre treballat, els pressupostos són els que són, desgraciadament són finits, no?
0: Mos agradaria que fossin infinits, traure més
1: però són els que són, i a partir d'ahí pues, mos entenem, i si n'hi ha voluntat de veres, que ja espero que així no siga, pues, segur que arribem a acords.
0: Bueno, ara sí que anem a tornar al poble, si li pareix. Vicent Mompo va arribar a l'alcaldia de Gavarda, com diem, en 2011. El pilla en 30 anys, que seria un dels més joves, m'imagino jo, i després de tants anys de gestió local, havent aconseguit, en este cas, la presidència de la Diputació, que és el que manté a Gavarda com el seu tomaterra, diari, el continuar tocant la realitat.
1: A veure, Gavarda és el meu poble, no? És com si me preguntaràs per els meus fills. Els meus fills són els meus fills. El meu poble, definir-lo, és complicat. Jo no canvio per res, evidentment. Jo crec que cada un som d'un esquem i jo vaig néixer en Gavarda. Jo crec que vaig tenir la sort, no?, de viure en el meu poble. I jo sóc un enamorat del meu poble, la veritat. Al final és el lloc on tot comença, no? És el lloc on on torna a ser aquest xiquet que era, on torna on toca la família, on veig els amics, on de repente arriba allí i tot se para, no? I puc agarrar el garrot i pegar una volta per la muntanya, no?
0: Al final, en tota normalitat, a més.
1: És un poc la meva essència, no?
0: Sí.
1: I on més a gust estigui i on soc jo.
0: I ara que ha mencionat allò del xic o el xiquet d'aquell temps, què queda d'ell?
1: Però jo crec que com tot en la vida, no? Al final, jo crec que este xiquet pues, ja té més experiència que tenia, és un poc menys nervioset que era quan era xiquet, pues este xiquet ja té dos xiquets que quan era xiquet no els tenia.
0: Que això és diferent, ja canvia molt la perspectiva de la vida,
1: està, veritat. Està casat, ara ja, pues, lo que dic sempre també, no? Des de que me vaig emancipar, pues, de repente quan m'alce pel matí, no? O quan arriba a casa per la nit, pues, no hi ha que fer el sopar i n'hi ha que arreglar les coses, que antes, misteriosament, no? N'hi havia una mare i meravellosa que...
0: Estava tot fet.
1: Que ho feia tot, no sabia com, no? Però arribava a tots els llocs, pues, i aquestes coses canvien, no? Però sobretot el que intentem és, pues, no pedir essència, no? Jo me'n recordo amb un pare que sempre me deia que el dia que acabi de ser polític que torne a poder parlar amb la gent com ho feia abans i que puga anar amb la cara alta, no? I que la meva família no s'obreunyisca de les coses que ha fet. I és una cosa igual molt romàntica i molt bàsica, però el que intento fer sempre en les meues decisions, al final intento ser a l'altura, intento ser una persona normal i que la gent que me vol, la gent que me coneix de veritat, que són, tornem una altra vegada, la gent del poble,
0: sí,
1: pues continue pensant que tot i el càrrec, tot i que ara me fiquem més vegades tratxe que me'n ficava antes, tot i que ara vaig en cotxe oficial i antes me tocava conduir més, pues continue en el fons sent i saber sora pues que el que vol és millorar els servicis dels nostres pobles i en definitiva pues millorar la vida de les persones, que insistis que ja sé que queda molt romàntic, però jo crec que és la part fonamental que no hem de perdre i que tot polític, sigui del color que siga, o gran part dels polítics, tots evidentment no, però gran part dels polítics, encara que la gent no s'ho crega, pues jo crec que tinguem aquests principis.
0: I es tira en falta això de poder conduir per un mateix, de poder passejar per un mateix, de no tindre una agenda tan marcada, veritat?
1: Bueno, al final ho faig perquè insistís, una de les coses que m'obligue i estic aconseguint, ara segurament la moda està treballant i no me sentirà, és intentar anar tots els caps de setmana a veure un partit dels dos que juguen, perquè juguen els dos a futbol, entonces uno dels dos intenta anar a veure'l,
0: sí,
1: o continuem pues, intentant, no? Veure ma mare totes les setmanes, o a la mossa, però a la dona ja m'ho he vist, evidentment, perquè per lo menos encara que sigui dormint, quan arribi estan en el puesto, però sí, moltes vegades... hauríem de buscar aquestes coses més bàsiques, no? I ahir una altra vegada, quan un partit dels dos que juguen, perquè juguen els dos a futbol, entonces uno dels dos intenta anar a veure'l,
0: sí,
1: o continua pues, intentant, no? Veure ma mare totes les setmanes, o a la mossa, però a la dona ja m'ho he vist, evidentment, perquè per lo menos encara que sigui dormint, quan arribi estan en el puesto, però sí, molt

0: marca i les coses que va aconseguint, i l'altre és el benestar personal, que és el que està en eixe raconet del món que té Vicent Mompó.
1: I això és el complicat. Jo dic que tinc la sort, jo crec que l'únic que m'agrada més que la política és el futbol, però bueno, la veritat que treballa en una cosa que m'agrada
0: molt. I de ninguna de les dues coses, depenent del puesto, es pot parlar, de futbol. Correcte. O de política, veritat.
1: I tots saben. Sí. I tots saben. Però jo tinc la santa sort de treballar en una cosa que m'agrada, no? Que és ajudant a la gent i com te dia, no? Pues, gestionant recursos de tots i de tots. El més complicat és això. O sea, jo el que pitjor porto és els meus fills, no? El no poder-los veure tot el que voldria veure'ls, o el no poder compartir en ells pues, molts moments que, sí, que m'agradaria compartir, i l'hemos obligat això, però no m'ho permeten, no? Moltes vegades me cura a mi mateixa pensant que mon pare no era polític. Tenia granges, després era obrer, i tampoc passava amb mi pues, el temps que jo voldria, i jo crec que són èpoques de la vida, no? Però és lo que més me costa és això, el poder compatibilitzar la vida personal en la vida professional, sobretot perquè, bueno, continuo vivint al poble, anar a Gavà i tornar. Com a mínim són 2 hores tots els dies, i jo fa difícil, però bueno, no tot és fàcil en esta vida, i com t'he dit, no? Jo intento ser pragmàtic i seguir avant.
0: M'acaba de dir, ningú venia de la política en casa, o pràcticament ningú. Què és el que fa que es clavi en la política? Això sempre ho preguntem a tots, i mos venen en històries absolutament al·lucinants, perquè n'hi han motius mil i un pel que un acaba o una acaba en política.
1: Pues mira, jo te vaig a contar, bueno, una de les meves feines ara mateixa, a part d'arribar orgànic, no, a nivell de partit, com a president provincial, és buscar els equips, no, en els pobles que van a representar el Partit Popular en tots els pobles. I te cuento això perquè utilitzo la meva experiència per intentar enganyar-los ells també. Jo vaig arribar a la política, sincerament, sense saber on me clavava.
0: O sea, de rebot.
1: Jo soy llicenciat en educació física, me dedicava a la gestió deportiva, m'encantava la gestió, i percebia que en el poble n'hi havia massa crispació també, me'n recordo en aquella època. Gavarda, no sé si m'aixeco a saber-ho, és el poble de la Pantanà.
0: Sí,
1: entonces, que estava el tema del poble vell i el poble nou, n'hi havia prou d'enfrontament.
0: És del que es va tindre que reconstruir completament.
1: I jo entenia pues, que se podien fer les coses millor, no? I que des d'aquest pragmatisme, que jo crec que per aquella època ja tenia, pues, jo crec que mereixia la pena buscar les coses que mos unien al poble i no estar contínuament parlant de lo que mos separava, no? I me vaig clavar en gent del poble que considerava que podia també representar molt bé el nostre poble, i ficamos a treballar per Gavarda, no? I van tindre la sort de que la gent reconeguera que érem un bon equip, que mos recolzaran les eleccions, i així estem encara, continuem ahí treballant.
0: I en aquest sentit, quines necessitats urgents, per exemple, que vostè ha viscut a Gavarda, intenta que no falten mai, almenys en els plans provincials d'inversió, sobretot en pobles d'aquestes característiques?
1: Sobretot el que te dia, jo crec que ara mateixa, i això és difícil dir-ho, però en la nostra província jo crec que no falten instal·lacions, el que falten són servicis. O sigui, jo crec que tots els alcaldes volen tindre de tot en els nostres pobles, i això també igual és un poc arriscat per la meva part, però jo crec que estem fent veure a la gent que la societat que vivim o la societat que tots volem és possible, i jo crec que comencem, o sigui, hem de començar a gestionar millor els nostres recursos, no? Al final jo crec que no hem de tindre de tot en tots i cadascun dels pobles de la nostra província, però sí que la gent ha de poder comunicar-se fàcilment, no? A nivell de mitjans, d'autobusos, tren... O sigui, moltes vegades en els pobles el problema que tenim és que si no tens cotxe pràcticament estàs fora del món.
0: Però
1: no?
0: Això que està dient és molt raonable, perquè la majoria de pobles xicotets, i això, jo he vist que tenen un poble molt menut, de menys de 80 habitants, i a més en l'interior del tot, i dius, ostres, tenim una pista de pàdel, per exemple,
1: però
0: clar, no n'hi ha xiquets, els senyors de 80 anys no van a jugar al pàdel, i a lo millor necessiten, pues, això, un autobús urbà que els manegi d'un poble a un altre, o les necessitats d'una farmàcia, o de coses d'estes, i això és la realitat, és que em pareix molt bé que plantegi això.
1: Però per això jo crec que fa falta això tan defensor de la Diputació. A mi, com a alcalde, això també, tinc aquesta dualitat. Claro. Sempre diem que els alcaldes són majors d'edat, i jo sempre conteste sí, i el president de la Diputació també. És a dir, al final, els recursos de la Diputació, jo crec que també fa falta aquesta visió provincial, aquesta visió autonòmica i aquesta visió estatal. Fa falta. O sigui, jo crec que n'hi ha servicis que s'han de veure des d'una visió estatal, n'hi ha servicis que s'han de veure des d'una visió autonòmica, n'hi ha servicis des d'una visió provincial i uns altres des d'una visió comarcal, inclús local, no? I tot això no està renyit en res. O sigui, al final, jo crec que el que hem de tractar, hem de pensar, és que els diners no cauen del cel, són impostos que paguen tots els ciutadans, i el que hem d'intentar és tindre representants públics que gestionen bé aquests recursos. I gestionar bé aquests recursos no és fer el compte de la lletxera, no? Al final, tots voldrien tindre més, però com en casa, no? Mon pare sempre dia també que si no pots minxar, no vagis de festa.
0: Claro.
1: Pues en política jo crec que ha de ser igual, no? Hem d'intentar partir de lo que te dia, no? Lo principal, per a mi, si tu me digueres, quin és el servici

0: bàsica de tindre qualsevol poble, la gestió de l'aigua. Ens hem de preocupar que tots els pobles tinguin una bona gestió de l'aigua, no? Perquè tu rodes l'aixeta llis, però no saps com està per dins. Per tant, no té ningú sentit que te fies a fer instal·lacions. Que sí, que tots vulguem i tots menesquem, si això no està bé. No?
1: Clar, no té una...
0: Però si és sentit d'aquest ordre, és el que jo crec que des de la institució se poden canviar coses. I per això te diria que el meu model de diputació és, de cara a la pròxima legislatura, intentar que tots els pobles tinguin servicis bàsics bons, que no és que pobles de primera, de segona o tercera, en funció dels servicis que tinguin, perquè això farà també que lliurement vosaltres, els valencians i valencians, puguem viure, si volen, en qualsevol racó de la nostra província.
1: Claro, això és el que volia dir-li, perquè tot això va lligat a aquest fantasma del despoblament, dels pobles que van baixant de gent... I no és que no es queden, és que damunt no va ningú a viure a estos pobles. I ahí tots aquests servicis bàsics, dels quals es preocupen, per exemple, des de la Diputació, són fonamentals, vull dir, des de tindre unes bones comunicacions de telecomunicacions, comunicacions viàries, com estava dient, trens, autobusos, etc, o el poder arribar bé tenint cotxe, si tens la sort de tindre'n. És que és fonamental per a que la gent jove es quede i damunt en vinguen uns altres.
0: Però sobretot també perquè ens oblidem que en els pobles passen coses que també la societat necessita. Jo m'agrada dir que últimament estic molt per València i no he vist taronges plantats en ningú carrer de València, ni tomaqueres, ni... Entonces, el menjar se cultiva, no?, en els nostres pobles, però és que inclús els animals pasturen també en l'entorn rural. Vull dir que al final hem de trobar aquest equilibri, i aquest equilibri que no és fàcil, pues igual que passa en els mitjans de comunicació, per exemple. Jo defenc que les institucions hem de defendre la nostra llengua. Per què? Pues perquè el castellà, en aquest cas, té vida pròpia i està segura, no? Pues en els pobles passa el mateix. Ara mateix la gran ciutat té futur, no? Està segura en els recursos i en tot el que disposem. Són els xicotets els que necessiten ajuda, i per tant pues som els xicotets també, és que una institució com la Diputació, que a més la llei marca que està per ajudar els pobles de menys de 20.000 habitants, pues s'ha de centrar en el realment important i intentar assegurar aquest pues equilibri territorial que moltes vegades els pobles per si mateixa pues no són capaços d'aconseguir.
1: Bueno, i sobretot avui en dia, que és algo que estem discutint i tractant tots els dies, ja no és ningú secret. Viure en un poble mitjanament gran o una ciutat és pràcticament inviable, perquè bueno, el problema de la vivenda s'ha posat complicadíssim. Què millor alternativa que uns pobles que estiguen relativament propet o almenys ben comunicats per a poder establir aquestes vivendes allí, perquè no tenim punt de comparació ni la qualitat de vida, ni els preus, ni la forma en què viu en un poble d'estos.
0: I sobretot que n'hi ha possibilitats.
1: Claro.
0: Al final, els problemes de vivenda, en els pobles no n'hi ha que parlar molt.
1: Esa pescadilla que se muerde la cola, al final n'hi ha que tallar-la per algun puesto.
0: I que al final tinguin que trobar aquest equilibri, torne a parlar d'equilibri. Jo a Gavarda, per exemple, teníem 30-40 vivendes lliures, i arrel de la Covid ja les tinguin totes ocupades. Jo també dic que la Covid va servir perquè molta gent descobrirà que en els pobles no anem a tapar rabos ja en el 2026. Però és veritat que no és fàcil, no? El tema de la vivenda avui en dia tendim sempre, conforme ho fem majors, a criticar els que venen per darrere, i no s'ho estem posant fàcil, no? I ahí torno a insistir en el que te dia. Jo crec que els polítics tinguin l'obligatorietat d'administrar bé recursos pensant en el present, però també pensant en el futur, no? No podem deixar les institucions com les estem deixant, perquè els que venen darrere pues, van a tindre molta feina per a poder viure.
1: Sí, són els que hereten el problema. Si els deixes un problema, l'hereten, però si els deixes una solució o almenys una situació de benestar, hereten aquesta situació de benestar, i és un bon matalàs per a continuar treballant.
0: Així és.
1: Bueno, ara ni de president de la Diputació ni d'alcalde, si tinguera que fer de guia turístic per la seva comarca i tinguera que en un minut convèncer els que estan escoltant de quines són les benevolències que tenen en la Ribera Alta i especialment en Gavarda, què mos contaria de tot allò que mos podem trobar?
0: Ahí som afortunats. Jo crec que totes les valencianes i valencians, qualsevol racó de la província te'l podria defendre. La veritat que últimament, per la feina que tinc, que això a part és positiva, pues tinc el plaer de poder disfrutar-los. I la meva comarca i el meu poble, que te vaig a dir? Jo, en Gavarda, si me diguera, bueno, és un poble que viu al costat del Xúquer.
1: Conec més gent de Gavarda i parla igual, el mateix.
0: Vivim al costat del Xúquer, i això sí que és una crítica que fem sempre. Jo tiro de menys, quan puig al nord, no? Veig que la gent en el riu pot fer moltes coses,
1: sí.
0: I jo veig que en el Xúquer mos en deixen fer poques, no? I al final, això el que passa també és que la gent pareix que visca un poc al Xúquer en més de viure al costat d'ell, no? I al final és el gran recurs que tenim. Gavarda és un poble, és una urbanització, com m'agradaria a mi. Al final el poble no vol fer endavant la muntanya, cada un tinguem la nostra casa, vivim clavats des d'un món agrícola totalment, un món rural totalment, un món forestal totalment, i sobretot un poble tranquil. A mi, principalment, el que m'agrada de viure en els pobles és això. Jo sempre dic que quan vull anar al lío, agarro el cotxe i vaig al lío, però quan després vull aquesta calma, pues la tinc en el poble, no? I sobretot de Gavarda, pues lo millor també és lo ben comunicats que estem, no? Estem a mitja hora de València, d'Alcira, d'Ixàtiva... Però sobretot, a mi el que m'agrada del poble és arribar a casa i en dos minuts, ràpidament, ficar-me pantalons curts i camisa de manera curta i arribar a la muntanya, que en tres minuts estàs caminant per allí i pots veure una cabra, per allí si tens sort, o pots veure la natura, que és el que més m'agrada.
1: I la sociabilització. La gent es pensa que per estar en un poble no tens vida en comú, i precisament és just al contrari que en una ciutat o una gran ciutat. És la gent on més interactua. Sempre coneixeràs el teu veí, sempre tindràs algú que faça falta.
0: Pocs.
1: O li faça falta i tindran que tirar uns de altres. Així, no, això, el tema este de les colmenes estes on vivim en les ciutats no té la mateixa essència.
0: Són pocs, però sempre trobes algú que t'acompanya, no?
1: Sí.
0: Al final, com tu bé dies, dona igual qui siga, la tia Rafaela, la meva veïna que ja té molts anys i en qualsevol moment te xerres un rato amb ella, que veus el xiquet del fill de no sé qui que te pregunta com estàs perquè també te coneix, que veus un amic o a qui siga, no? Qualsevol vino o veí, com us coneguem tots, és un bon company per aquest moment determinat per a xerrar dos minuts, per a parlar del València o per a arreglar Espanya, no? Que també és una cosa molt del poble i que també algú, no? Me pregunta sempre i me fa preguntes arrel de la política. Però bueno, Gavarda sobretot, ja te dic, és el meu poble i així no ho definiria com a tot.
1: Bueno, hem donat la benvinguda al president de la Diputació en una peça musical de les clàssiques i ho acabem també en una altra, que és en Parito Roca. Per què ha decidit triar aquestes dues peces?
0: Pues mira, és la primera vegada que me fan cas el meu equip, eh? Ja porto temps dient sempre que me diuen...
1: Pensava que anava a dir en la ràdio.
0: No. Jo sempre dic, en quina peça vols entrar? I sempre dic, Tomàs Ferrús. I em diuen, hosti, Tomàs Ferrús? Sempre, alguna música així que coneguen tots, i dic, Tomàs Ferrús, perquè no la tenen que conèixer tots, no? I en Perito Roca igual. Són dos passodobles molt coneguts, jo crec, per totes les valencians i valencians. I també dos peces que interpreten totes les bandes de música, no? Que també, jo crec que si algo som valencians, és defensors de les nostres bandes de música, que també vertebren el nostre territori.
1: Que no n'hi ha poble que no tingui
0: banda de música. Que també vertebren els nostres pobles. Jo crec que tots en algun moment de la nostra vida hem segut músic d'alguna forma. I no sé, m'han preguntat quina... Que m'agradaria escoltar l'entrada de l'Eixir i he optat per aquestes dues peces.
1: És que afortunadament avui, valga la comparativa, no m'anava l'equip, sinó m'anava la ràdio, per això li han pogut posar les cançons.
0: Molt bé.
1: En fi, doncs Vicent Mompo, president de la Diputació de València, alcalde de Gavarda, gràcies per haver vingut, per haver passat este temps de ràdio amb vosaltres, que tinga una bona tornada i que continuï sent així i disfrutant d'aquest esperit de poble que tant necessitem. Perquè n'hi ha que ser molt persona avui en dia per a gestionar i per a estar en els demés i empatitzar, que això és molt necessari.
0: Moltes gràcies i que acabo de tenir un bon dia a totes i tots.
1: Igualment, adeu.
0: Gràcies.

0: i avall, Sergi Olcina.
1: Hem estat en Gavarda, hem estat en la Ribera Alta amb el president de la Diputació de València, Vicent Bonpó. Ara donem una ullaeta, encara que breu, saludant a Carol López d'Aldaia Ràdio. Què tal, Carol? Bon dia.
2: Molt bon dia, companyes i companys d'amunt i avall des d'Aldaia Ràdio, on esta setmana hem presentat i estem llançant una nova campanya de la nostra emissora municipal per tal de posar cara a les persones i els equips que fan possible i que fan que seguisca creixent l'emissora de proximitat, la de casa. La campanya, pensada per a xarxes socials i també, òbviament, per a les zones, porta el lema La nostra veu i adjunta imatges de cada equip que fa programa en Aldaia Ràdio. En primer lloc i amb un mosaic de totes aquestes imatges, o quasi totes, amb les persones que formen esta grandíssima família, i després, cada setmana, anirem llançant noves imatges personalitzades recordant horari i dia amb els i les responsables de cada espai que es realitza en aquestes instal·lacions. La idea, com diu la regidora, és que volem posar rostre a les veus dels i les col·laboradores que cada dia donen vida a la ràdio pública i que fan d'este projecte un espai pròxim i humà. Continuem creient, més que mai, diu la regidora, en la ràdio local i de proximitat, i seguirem enfortint un altaveu fet des del cor del nostre poble per a tots i totes. Seran paraules, com diguem, de la regidora d'Aldaia Ràdio, Laura Delgado. Per altra banda, seguim sumant espais en esta emissora, com ara el podcast Entre risas y decisiones, de Chini Fernández, o el podcast El Meridiano, en una col·laboració amb el diari comarcal El Meridiano de l'Horta, que ens acosta interessants entrevistes de la mà de la periodista Sofia Ros. A més, esta setmana, per cert, entre altres coses, entrevista en primícia per a presentar el seu nou tema, per a presentar el nou tema del grup indie Aldaier Nosotros Tres, que prepara l'àlbum Movimientos. Així que molt de moviment a les instal·lacions d'Aldaia Ràdio, una setmana més, companys. Moltíssimes gràcies per estar sempre a l'altra banda i molt bon dia.

0: És moment este ara per a ixe temps dedicat al món animal. Mireia Vallarri, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal, Sergi?
0: No t'havia vist encara en esta taula, t'he vist dalt en la redacció, però no t'havia vist per ací.
1: Pues ara ja m'has vist i no vas a deixar de veure'm en la resta del matí.
0: M'alegri, ho celebraré. Bueno, avui parlem de la llei de protecció i benestar animal, que sembla que continua generant debat entre tots, entre veterinaris, propietaris i associacions. És una normativa que ha canviat moltes coses, però que també continua deixant dubtes i reptes damunt la taula.
1: Així és, Sergi, precisament en el recent Congrés Internacional de Benestar i Sanitat Animal que es va celebrar ací a València, experts del sector van insistir en una idea molt clara. No pot existir benestar animal sense salut, prevenció i educació. També es va parlar de l'aplicació real de la llei i de les responsabilitats dels propietaris i del paper cada vegada més important, Sergi, dels veterinaris.
0: Com comprendreu, tenim el desig d'aprofundir en totes aquestes qüestions perquè volem, sobretot, analitzar què està funcionant, quins aspectes continuen generant controvèrsia i com afecta aquesta llei tant als animals com a les famílies, als tutors. Anem a fer-ho amb Carme Soler, que és la directora de l'Hospital Veterinari Universitari de Referència, Universitat Catòlica de València. Carme, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Sergi, com esteu?
0: Molt bé.
2: Mireia també.
1: Bon dia.
0: T'agraïm moltíssim que mos acompanyes en este matí. Anem a començar, si li pareix. Quin balanç fa el sector veterinari? I ja comencem a clavar-nos en matèria, però en matèria bona, de la llei de protecció animal després d'este temps en vigor. Va entrar, recordem, en vigor en 2023.
2: Sí, tenim tant la llei estatal com la llei autonòmica, són de 2023, i al sector veterinari crec que el balanç és positiu, ja que l'objectiu és buscar la responsabilitat, la tinença responsable dels animals, ja que no són objectes sinó són éssers vius i tenen les necessitats físiques i també emocionals i socials, que són les més noves, no? Les que s'incorporen més en l'actualitat.
0: Carme, i a voltes no n'hi ha certes diferències, perquè una cosa són els que legislen, els que creen aquestes coses, i després una altra és la realitat, és a dir, vosaltres, el personal veterinari i els tutors, les famílies, que sempre s'han conegut com a propietaris dels animals. Pareix que a voltes això com que no ho acaben d'encaixar bé o comprendre, com si estiguen un poquet al marge de la realitat.
2: Sí, és que és la llei i tant dels tutors que es diuen avui en dia, les famílies, es dona por perquè hi ha moltes famílies que ja tenen animals, que han tingut sempre animals i diuen ara què és el que canvia, estic siguent sancionable o no, perquè clar, una de les coses que més ressonen són les sancions, però hi ha una labor de coordinar-nos perquè crec que l'objectiu final és el benestar de tots ells, tant a nivell social, com havíem dit abans, com també, com havíeu dit, el tema de la salut i de la prevenció.
1: Clar,
2: que han de tindre.
1: En aquest context comentàvem a l'inici lo del congrés celebrat a València, en el que s'insistia en la idea esta de que, bueno, que els animals han d'estar sans, que el benestar és la part principal i que tal volta estem centrant-nos massa en les sancions. Tu com ho veus?
2: Sí, normalment les sancions és el que més assusta la gent, no? Perquè evidentment ningú vol ser sancionat i aleshores ahí hi ha una oportunitat o hem de conscienciar-nos molt en l'educació, en que tot el món conega quines són les obligacions per a que la gent, crec que tot el món que vol tindre una mascota és conscient o hauria de ser conscient i vol fer-ho bé. Aleshores, Si eduquem a tot el món que ha d'adoptar o ha de tindre una mascota, no tenen per què tindre ningú problema ni ser sancionats. Però és el que m'assusta perquè, clar, pot ser hi ha coses que no coneixen.
1: Clar.
2: Com, per exemple, si poden criar, si poden estar temps sols a casa, etc.
1: Clar, ahir t'anàvem a preguntar quines són aquestes obligacions que marca la llei que més desconeguem els propietaris o els tutors de les mascotes?
2: Mira, en primer lloc, el primer que vol destacar la llei és la identificació dels animals. Per exemple, en els gossos ja fa molts anys que el microxip es va instaurar i crec que totes les famílies que tenen gossos saben que els han d'identificar, que han de tindre el microxip. Uh-huh. Però el cas dels gats, per exemple, no tant. I avui en dia és una obligació també que tots els gats, encara que siguin d'interior, diguem que a priori no vagin a eixir de casa, també han d'estar identificats, perquè és una manera també de controlar-los, de saber quines cures necessiten, de si es perden o si tenen un accident, saber que són animals amb propietari, i això és una de les primeres coses. Però després les altres tindré en compte el tema de l'ansietat o l'estrès que poden passar els animals que no estiguin acostumats a passar temps sols a casa. Sí. Aleshores, ahir sí que és un poc una línia molt sutil, perquè hi ha animals que estan acostumats o tenen molt d'espai o tenen altres animals, altres mascotes amb les que conviure i estan feliços, però hi ha molts que passen moltes hores a casa i podrien sofrir ansietat, i l'ansietat al final és perjudicial per a ells i per a l'objectiu que volem aconseguir.
0: De totes formes, Carolina, ahir vol dir a detindre'm, perquè n'hi ha moltes coses, com estem dient, que la gent, ja no els que solen tindre animals de forma habitual, desconeixen, però sí els que venen a ser un poquet novatos. Tu saps que ara sí. La prevalència dels gats està augmentant cada volta més, precisament molt. Per aquesta creença de que els gats no necessiten tanta atenció com
1: són
0: un gos.
1: Són més lliures, no?
0: Igual que el tamany de l'animal, necessitaràs molt d'espai, necessitarà molt d'exercici, a sol o altre. Ahir n'hi ha molt de desconeixement i fa que en moltes ocasions es trie mal. I en el cas dels gats, ara, per centralitzar-ho d'alguna forma, que estan cada vegada, van, vull dir, més a més en les cases, sí. És perquè la gent desconeix del tot les necessitats d'un gat, que no és només que tinga un terrari, menjar i beure i una casa a la seva disposició.
2: Així és, totalment, perquè els gats també necessiten estímuls i això vol dir dedicació i responsabilitat. I no per no haver-los de passejar no deixen de tindre necessitat d'interaccionar amb les persones amb les que conviuen o amb altres animals i tindre una vida inquieta. Al igual que en el món dels zoològics, per exemple, estem molt en compte
0: l'habitabilitat, el lloc on estan.
2: Exacte. El cas dels gats, exactament igual. I com tu deies també, hi ha gossos que són grans, que són molt tranquils i necessiten menys temps de passeig perquè no tenen aquesta necessitat, i hi ha de més menuts que sí que has de dedicar-los més temps passejant perquè necessiten exercitar-se per no tindre aquesta ansietat d'estar a casa tot el temps. No?
0: Per no parlar de les etapes de la vida, que clar, no és el mateix tindre un animal, i en dona igual ja, un animal jovenet que un animal geriàtric.
2: Correcte, així és. Els joves, com tots vosaltres sabeu, són més enèrgics, necessiten tenen més vitalitat i necessiten més interaccions, i quan van fent-se geriàtrics pues pot ser estiguen més tranquils, inclús ells mateixos no volen tant de mareig, no? Tant de passeig amb altres
0: sí,
2: gossos.
0: Les demandes són diferents. Clar.
1: Clar, i Carme, tornant a un dels punts més comentats, com és el temps que pot passar un gos sol a casa, que sí. No sé si és una norma realista, si és realista però és complicada de controlar, si n'hi hauria que ficar molta lletra xicoteta per tot això que comentàvem, de que, pues, que un gos, això és un terme molt genèric i després hi ha molts tipus de gos. Vosaltres com ho vegeu? La gent està informada? Creieu que és fàcil de controlar?
2: Així és, crec que és difícil de controlar perquè estem dins de l'àmbit privat i això comporta també moltes opcions i quasi com colors, no? N'hi ha moltes situacions, com estàvem dient, de situacions distintes, no? Que és important que la gent, que les famílies sàpiguen un poc valorar, que tinguin l'educació, la formació necessària per saber què és el que necessita i com està aquest animal, aquesta mascota, a nivell social, a nivell d'ambient. Perquè una família que treballa moltes hores, per exemple, o que viatja molt, pot ser, no podem dir-li que no tinga gos, però aleshores ha de buscar alternatives. Ha de saber que ha de buscar altres familiars, o cuidadors, o passejadors, o residències.
1: I com sempre té controlar això, perdona, Carme, com pot controlar la llei que no estiga un gos 24 hores sol?
0: La gent és incontrolable.
1: Clar, perquè això a nivell d'educació té un sentit, clar. Però a nivell de control, no ho acaba de veure.
2: No, és molt difícil, al final hi ha veïnats que ho saben, i alguns que denuncien, per exemple, però jo crec que ahí són coses com bastant extremes. En el dia a dia, dins d'una vida, el que és més normal per a les persones avui en dia, de treball, etc., és molt difícil de controlar.
0: Després n'hi ha moltes realitats a l'hora d'anar al veterinari. Afortunadament, ara, la llei el que ha donat és més pes al paper dels veterinaris. No sé si ha fet això que canvia la manera de treballar a les clíniques i als hospitals veterinaris.
2: Sí, sobretot a les clíniques generalistes, on el seu paper més fonamental és de la prevenció, tenen un paper de formació i de conscienciació per a totes aquestes famílies. Aleshores, crec que ja no és l'acte clínic de vacunar o l'acte clínic de desparasitar, sinó de formar, informar i conscienciar a totes aquestes famílies que o tenien ja una mascota però han anat canviant els temps i no han vist o no s'han adaptat, com a les noves famílies que s'incorporen que no tenien consciència de totes aquestes necessitats. Aleshores, és molt, molt important que aquesta responsabilitat s'agarre abans de tindre una mascota i si ja la tenim des del primer dia.
0: Parlant de responsabilitats, mos queda només un minut i mig o per ahir, però tu que portes tota la vida de veterinària i que en casa sou tots veterinaris perquè mos coneixem bé, la cosa arriba al punt de que qualsevol, fins i tot arriba a un hospital i a una clínica i és capaç d'amollar-te allí el gos o el gat perquè ja no li convé. Es pixa, s'ha fet vell, no veu, és una molèstia, en definitiva. I això està portant a un problema importantíssim.
1: Així és el tema de l'abandonament, Carme. Jo no sé quina situació estem vivint a Espanya i sobretot a la Comunitat Valenciana. Quina diries que és la foto actual?
2: Encara hi ha abandonaments i per això el primer que dèiem era el de registrar els animals que tots tinguin microxip, però després, com bé hem anat dient, la mascota, si tot va bé i esperem que sí, ho fem en aquesta intenció, viu molts anys i passa, algunes passen una vida bastant, amb bastant salut i altres tenen moltes necessitats, tant, com estàvem dient, socials, però sobretot també clíniques, no?
0: Com les persones.
2: Exacte. Aleshores, hem de ser totalment conscients que aquestes situacions poden ocórrer. I avui en dia encara tenim moltes situacions que es donen que algunes famílies no volen responsabilitzar-se d'aquestes situacions sanitàries. I malalties cròniques, per exemple, hem d'estar oberts a que la nostra mascota pot tenir una malaltia crònica. I crònica vol dir per a tota la resta de la seva vida. Uh-huh. O una malaltia greu que hem d'afrontar, que hem d'operar, que hem de fer el que necessita a nivell sanitari per mantindre'ls en una bona qualitat. Crec que els veterinaris sempre són molt conscients que les mascotes han de tindre una bona qualitat de vida, però sempre anem a buscar tot el possible per a que siga la millor de la que poden
0: Està
2: tindre,
0: clar.
2: No?
0: Pues Carme Soler, directora de l'Hospital Universitari Veterinari de la Universitat Catòlica de València, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. No serà la última, sí la primera, però no la última. Així que tinguis una bona setmana.
2: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Adéu, bon dia.
1: Responsabilitat, Sergi, quan tenim una mascota.
0: Una, o tres,
1: exacte,
0: o cinc. Anem al butlletí de les 11.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: Octau dia de vaga en l'ensenyament públic valencià en què els sindicats someten a votació l'última proposta de la Conselleria d'Educació abans de la reunió d'esta vesprada. Des de les 9 del matí estan reunits els principals sindicats, l'STEP, Comissions Obreres i la UGT, perquè els afiliats voten si han d'acceptar o no l'última oferta per a frenar la vaga indefinida. Per als sindicats, l'acord té avanços, com ara la negociació de les plantilles, però es queda curt. La Conselleria diu que s'ha fet un pas gegant. I a Sitges d'Alacant declara l'exregidora d'Urbanisme de l'Ajuntament, Rocío Gómez, del PP, investigada per ser beneficiària d'una vivenda de promoció pública al complex residencial Les Naus de la platja de Sant Joan. Rocío Gómez no ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació que l'esperaven a la porta dels jutjats.
5: que no informaste de que tienes una vivienda, que pulsaste que tienes una vivienda en Les Naus? ¿O no informaste al equipo de gobierno?
3: Les declaracions de Rocío Gómez és una de les més esperades, en este cas, que ha sacsejat l'Ajuntament d'Alacant. Ho fa en la mateixa jornada en què està citada a declarar les directora general municipal de contractació pública i actual cap de contractació, Maria Pérez Hickman. Dos fills i un nebot de Pérez Hickman també van obtindre vivendes en esta promoció. I el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha explicat que des de la Diputació s'intenta dur avant un pla d'inversions amb menys burocràcia per a facilitar el treball de les alcaldies dels pobles. Ho ha dit durant una entrevista en directe al magazín Amunt i Avall.
6: Més enllà de que és el més quantiós de la història de la Diputació, sí. Però creu-me que si pense que això no és lo realment important, és que és la forma que del pla d'inversions. És un pla d'inversions a 4 anys, és un pla d'inversions on els alcaldes no havíem de presentar els projectes a primera hora, sinó que durant tota la legislatura pots anar tu presentant els projectes.
3: Mompó ha apuntat un dels reptes de la Diputació és treballar per assegurar els servicis bàsics, sobretot en els pobles més xicotets.
6: La Diputació està principalment per assegurar servicis bàsics en els nostres pobles, mm-hmm. I hem de treballar perquè això sigui així, no? La que gestione aquests servicis bàsics directament i podrà assegurar, per exemple, pues que la gestió de l'aigua és igual d'eficient en tots els pobles.
3: I la vaga d'educació també ha estat present avui a les Corts. El síndic de Vox, José María Llanos, ha defès la gestió de la consellera d'Educació i considera que no s'estan respectant els drets de l'alumnat.
7: La garantia de los derechos de los niños vulnerados día tras día. No se están realizando los exámenes finales para algunos alumnos. Poco más puede hacer. Aquí se trata de un pulso utilizando a los niños como rehenes.
3: En canvi, el síndic socialista José Muñoz dona suport als sindicats de l'ensenyament i critica la gestió del Consell.
8: Un Consell de la Generalitat que no és capaç de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa y que está intentando criminalizarla basando todas sus reivindicaciones en el incremento salarial. Desde el Partido Socialista queremos darle todo el apoyo a los profesores y profesoras que hacen reclamaciones justas, como es la mejora de las infraestructuras educativas, la bajada del nivel de ratios.
3: I des d'avui fins al 28 de maig està obert el període per inscriure's als cicles de formació professional per al curs que ve. La tramitació és exclusivament telemàtica i a través del portal Adminova. A partir de demà, 21 de maig, serà el torn per a l'alumnat que estudiarà primer de l'ESO i també per als que vulguin cursar el batxillerat. I Sanitat ampliarà el cribatge de càncer de mama a les dones des dels 45 anys fins als 74 anys. Així ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 mesos per a assolir la cobertura del 100% dels nous grups de dones. Esta cobertura major tindrà un cost màxim de 534 milions d'euros entre 2025 i 2029. I pel que fa als successos, detenen a Benicarló, al Baix Maestrat, un home com a presumpte autor d'un vehicle d'un delicte continuat de robatori en força en l'interior de vehicles. Els agents de la Guàrdia Civil han acudit a un avís i l'han sorprès amagat en l'interior d'un cotxe estacionat en un aparcament públic de la localitat. Durant la identificació han localitzat diverses ferramentes utilitzades per a forçar els panys i trencar els vidres de les finestretes dels vehicles. També han recuperat diversos objectes robats. I en els esports, el València s'entrena a hores d'ara a Paterna per a preparar l'últim partit de Lliga contra el Barça. Gonzalo López.
9: Els de Corberà tractaran de sumar contra el campió de la competició tenint les places europees en el punt de mira. I coincidint amb l'últim partit, l'associació Llibertat València Club de Futbol ha convocat una manifestació en protesta per la situació actual que viu el club. La marxa començarà dissabte a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament, recorrerà alguns carrers emblemàtics del centre de la ciutat i conclourà al voltant de les 7 de la vesprada a l'Avinguda de Suècia. Allí es repartiran 20.000 cartells grocs amb el lema Lingo Home. José Antonio Pérez, president de Llibertat València Club de Futbol, explica els motius de la manifestació.
10: Denunciar lo que le está haciendo Peter Lim al València Club de Futbol. Ha convertido al club en una inmobiliaria con un club de futbol com excusa, però també de los cómplices que le han permitido esto. Tenemos que tener muy claro que al València Club de Futbol no le hubiera pasado lo que le está pasando sin los cómplices que ha habido, tanto políticos como en la ciudad de València.
3: I això és tot el moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
11: De tu a tu.
12: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
15: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge de 7 a 10
15: desfilarem al costat dels nostres músics
16: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
18: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
19: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Perdona, Mònica, no només en Sergi Olcina. Així està María José Collada, que s'encarrega tècnicament del programa. Està Mar Gómez, que és l'assessora principal d'Estora, entre altres coses. Manolo Montal, que ve ara i s'incorpora a la taula. O Pere Valenciano, el director del periódico de aquí, que no deixa indiferent a ningú.
20: Un don nadie. Tota.
0: Jo al final sóc... L'últim Pedro Argue.
20: A mi me fa molta il·lusió coincidir amb Manolo Montal. Jo no soc gens esportiu, però jo sé que és un crack absolut.
0: En tot.
20: I també hem de felicitar-lo perquè part de l'èxit de Punt Ràdio, que va com un tir, és gràcies també al seu programa.
0: I per això l'hem agarrat i l'hem passat.
21: Ala.
22: I ara jo què tinc que dir?
20: Pues ara, pues segurament que insufleu també de matí pues, i se retroalimenteu, que és la clau de l'èxit. Sí.
22: Lo que pasa es que él podría ayudarme més de lo que yo le voy a poder ayudar a ell, però que de qualsevol manera li agraeix molt les invitacions.
20: No. Pobre Sergi, si només li falta ja agradar els estudis. Jo el veig en totes parts.
22: No, és terrible.
0: En fi, ara en parla gent i, bueno, l'altre dia ho vaig contar, això d'estar un quart d'hora parlant en una persona que no sabia qui era, però li vaig tirar lo del morro del món.
21: Però ja has caído?
0: No, que va.
20: Ah, però a mi me pasa molt a sovint.
0: Jo continuo pensant que realment era ella la que es va confundre en mi. Perquè...
21: Exactamente, mira que si no, dius, realmente pues no la conocías.
20: Com estàs? Molt bé.
0: No, anava per la gran
20: via. I la família bé, molt bé.
0: I anava jo en el gos i tal, venia, a més, jo sempre vaig apressurat, és que em coneixen, saben que jo camine com el correcamino, sempre, no? Pobre gos, no veges tu. I la qüestió és que venia una xica que anava parlant per mòbil, penja el mòbil, para de parlar pel mòbil, i comença a preguntar-me, què tal, per així i tal, no sé què, no sé quantos, i jo, sí, això, i què, jo, pues mira en el gos, per així, i així en coses abstractes vora un quart d'hora.
21: Sin ningún dato que te pudiera dar una pista clara.
0: Y yo no preguntaré, perdona, no sé
20: qui eres. Però tu saps que en la cara se nota si coneixes la persona o no?
0: Perdona, jo actue molt bé. I ho dissimule, i no n'hi havia forma. I encara estic en ixe run-run, però el problema és que em passa cada volta més. No sé si per culpa meua, per estar més exposat i el confundixen. També em va passar l'altre dia una cosa molt curiosa, està lletja que la conté, però la contaré. Anava cap a casa, just allí davant de l'escola d'artesans, I anava amb un matrimoni en una xiqueta i la dona fa, diu, mira, este es famoso, debe de vivir por aquí, ¿quieres preguntarle algo?
22: ¿Vos preguntarle algo?
0: I jo, a més, que ara ha fet un gorrino en
20: xandar, famós en tal, per
0: en gos, no ho sé, perquè igual te veuen en algun puesto i la gent és molt mitòmana per aquestes
20: sí,
0: coses.
20: Té memòria,
0: sí,
20: eh?
0: Sí.
20: Home, t'ho dic, perquè eres home més de ràdio, que no vull dir que no eres visual.
0: No sé, la qüestió és que dic, com em pregunti algo la xiqueta, vaig a flipar, jo, a flipar la xiqueta, perquè jo tinc molt poca empatia en aquestes coses.
22: Insisto, això és que són surrealistes. Jo no tinc una més surrealista encara. Estic parlant de fa molts anys, quan tenim tots el telèfon fix en casa.
0: Sí.
22: Pues això, a mi també és prada, sona el telèfon, jo l'agarre, sona una veu, pues, serà d'una senyora, busqui, tinc una certa edat. Hola, està fulano? Dic, no, mire, s'ha enganyat. No, s'haurà enganyat vostè. Dic, pues, mire, com m'ha enganyat jo, penxe.
0: I aquestes coses passen, eh?
20: Sí, jo és que no soc d'aquesta època. Jo lo dels telèfons de taula no me recorde. Jo vaig néixer en Facebook.
0: Claro.
21: Sí. Tu eres, Pere, tu eres nativo digital.
0: És natiu digital, el sí, col·lega. Soc natiu digital. Meva.
21: Dice que és aquello de los cables.
0: Però
21: sí
0: que vols dir una cosa.
20: Són de l'època que no estava en 96 per a cridar un telèfon.
0: És de veres. Jo me'n recordo del telèfon de ma casa, de casa dels meus pares, millor dit, però que era ma casa també, no te jodes.
20: 278.
0: No, sense el prefixe. I en el prefixe no me'n recordo, però me'n recordo. Sí, del número de telèfon dels meus pares. Posa-li tu ara un telèfon d'estos de góndola o dels que es penjaven en la rodeta i deixa-li la...
20: Perdona,
0: a uno de 15
20: anys. Perdona, tinc en
0: casa anys.
20: Uno que el vent...
21: No sabria un marcar, la... és verdad.
20: Tinc un
21: no
20: telèfon saben. Superxulo en casa que de Santix,
0: sí,
20: de marbre, superbonico, sí.
21: Però és cierto.
0: Sí, no ves pel que pesarà?
20: Sí, un quintal.
21: Però és cierto, estos de la rueda no sabrían marcar, ¿eh? Les dejas un teléfono...
22: Hacer un reportatge, jo crec que en el hormiguero crec que va ser,
0: ah, sí?
22: I en efecte se posaven d'ahí, posaven el dit i... Claro, sí. Pero claro.
0: Y
22: claro,
0: yo esos claro. teléfons, el de
21: ¿quién va a girar la ruedecita? Nadie.
0: Claro, tú imaginas, si ahora el case es de que, dius, joder, tienen que marcarlo,
20: pero
0: que si no tienen memorizado.
20: Llamar Pepe. Llamar pues, Pepe. ¿Y qué Pepe? Serà tu pare.
0: Pues imagina't si li dones a un jove un telèfon que la majoria dels números són zeros i nous, o huits, en la rodeta, que tardaria un quart d'hora en marcar el telèfon.
21: Sí, sí. I hacía su ruidito.
0: Sí,
20: t'està afeitant, mentre anaves marcant, t'anaves afeitant.
0: Pues que sapieu que jo, aquests telèfons, els he conegut en candau. En un candado para no poder gastarlos. Ah, en la mili, sí, yo estaba describiendo el general, y para que no marcaren el soldado y gastaren el teléfono, pues dame un candado. O sea,
20: estoy hablando de Juan Franco, yo, era corneta, ¿eh?
0: No, pero cuando yo vais a la mili, sí.
22: Yo, en la meva primera radio en la que estoy, no voy a salir el nombre, el tenía encantado, que digo, bueno, es una radio, un teléfono encantado, tampoco tiene masa. Pero estaba. I també ho vaig conèixer perquè mon pare en pau de casa es queixava molt del món que parlava amb la germana i acabava posant-li un candado al telèfon per a aquelles coses no passaren.
21: Bueno, sí, jo me acuerdo que mi tío tenía una tortuguita al lado del teléfono.
0: ¿Y qué hacía la tortuga?
21: Pues, nada, era simbólicamente, como para que no corriera mucho aquello.
20: ¿Ah? ¿Y qué vergüenza cuando te gritaba la novia o el novio o lo que siga? Y estaba ahí... sí.
0: Tumbar o tu madre diente. Conferència.
20: Sí.
0: Ja portem senyal al rellot, ja portem molt de
22: o temps. O qualquera d'haver estat a casa d'una xica, se posava sí, son sí, pare sí. I en ese moment se te caia el món damunt. Qui eres? Un amic.
0: Ma mare es contava des del telèfon, en l'època en què ja es va poder tindre un telèfon també en l'habitació, perquè el telèfon estava o fora o en l'habitació.
20: Despenjava
0: i ja estava escoltant, per favor. Ma mare en Glòria Estiga tenia molt males costums en mi. Preguntar-me per la nit, perquè si em preguntava, cascava, ja veus tu quina novetat, que jo casque coses, no? I escoltar-me quan estava parlant amb algú per telèfon, mira, tenia aquestes cosetes, però... En fi, mira...
21: ¿Y conserváis alguno de esos teléfonos de
0: rueda? Yo tengo un góndola
20: sí,
0: en el poble.
20: Sí, sí, sí, que te di yo de marbre, que es una joya
21: pero,
20: auténtica.
21: Pero y era...
20: Es de roda.
21: Y era... O sea, se utilizaba.
20: Sí, es una pasada.
0: Sí, pero funcionan superbé. Sí. Y no tenen els problemes que tenen els de avui en dia. Sobretot perquè la electrònica més avançada brilla per la seva ausència. Això és com el Moviline i el Movistar. El Moviline anava com un coet i el Movistar era un petardo que no tenia cobertura a ningú
20: puesto. Tenen els mòbils intel·ligents, o mal anomenats intel·ligents, tenen vida útil. A mi se m'ha estropeat un iPhone perquè han passat els 4 o 5 anys reglamentaris.
22: I
20: jo pensava que era un virus i no és un virus, és que el mòbil és que no va.
0: Bueno, perquè t'ha deixat longevo. en una mala salut de ferro, el teu sí. mòbil.
20: Però és una anomalia, eh? Si te funciona bé després de X temps, és una anomalia.
22: Bueno, bé, funciona.
0: Manol ha mencionat el tema del treball, anem a deixar-ho en el treball, sí. encara que podíem extrapolar els mitjans de comunicació. Sí. I jo sí que recorde, en la emissora en la que estava en el seu moment abans de vindre ací, i quan vaig vindre a esta casa, com per departaments venien les factures. I recorde, ací especialment, en paper, eh? Uns fardos de factures per telèfons de 4 o de 3 dits i que venien i mos renyien i mos dient, ja, claro, però és el que diu Manol, però si és que així n'hi havia que gestionar les coses. I sí, les factures eren, tu dona compte, de paper que es perdia entonces en totes les factures clar, perquè es pagava per tot, per totes les telefonades.
20: Que moltes claro. cridades eren personals i això, pues, clar, no se podia tampoc.
22: Jo crec que inventaren la tarifa plana però no tindre que gastar diners en paper. Perquè potser feren comptes i diuen, mira, mos és més barat fer una tarifa plana que després passar-ho tot a paper.
20: I que cara que tenien les companyies que al principi cobraven per un SMS i després ho van integrar.
0: Però ara també cobren, no? Ara també cobren encara.
20: En SMS?
0: Jo no n'envia ningú perquè cobren.
20: Jo crec que no.
22: Jo
20: crec que si tens...
22: Jo crec que en la meva tarifa estan inclosos.
0: Sí, jo ja no sé ni la tarifa que tinc, perquè em maregen, a mi aquestes coses em maregen. Jo només vull com el cotxe. Posar-li gasolina, que s'enxufa i conduir-lo. El mòbil, lo mateix. Penjar, despenjar, WhatsApp i Facebook, i ja està.
20: Ah, jo dic WhatsApp, sí que...
0: Res més, sí, sí. Però més històries, no, que per cert, encara no entenc, aviso a navegantes, la gent, la majoria, crec jo que avui en dia això sí que ja no és ni com els MS, les MS, tots, i m'ha fet un ozores altra volta. A veure, la majoria de les telefonades ja no es paguen. Per què telefoneu per WhatsApp? La gent telefonava abans per WhatsApp perquè era de baix, perquè encara el cobraven les telefonades, però ara ja no les cobra quasi ningú. Per què
20: ni a telefoneu Europa, per WhatsApp? Seu enterat, no?, que podeu cridar
0: no al telèfon. Que
21: pues, a veces llamamos por WhatsApp porque estás en una conversación de WhatsApp y es un pues ya estás ahí y llamas pero directamente WhatsApp, por ser más cómodo.
20: Se entretalla més.
21: ¿El WhatsApp?
20: ¿La llamada? Sí, ¿no? Depende
21: ¿El
20: qué? Internet.
21: No, WhatsApp, realmente...
0: ¿no? El WhatsApp depende de
21: internet,
0: claro.
21: Sí que lo
20: que
21: sí,
0: y de los datos móviles. Sí, claro. sí.
20: Millor crideu normal.
0: Per ordinari. Que ordinaris ho som un rato. Exacte. O sigui, que millor per telefonada ordinària.
20: No, i poden ser més encara.
0: Bo.
20: Lo para que com és una ràdio pública...
0: No, i perquè tenim que guardar una miqueta la compostura de Manolo, perquè si no... a veure, tampoc anem a les festes dels ambaixadors, però... jo què sé, tenim que guardar un poquet les formes. M'acaba d'arribar un missatge, no al meu telèfon, sinó al de la casa, m'imagino que al 660-78-39-80. Sí, és que li posa la... Això és una altra. La huella, el código, el no sé què, el no sé quantos, i va obrir el mòbil, el de la ruleta, agarraves, el despenjaves...
22: I ja estava.
0: I en un moment. Ara no, ara sos un rotllo. Què vol que vos diga? Veus, en diuen algo de la cobertura. Sí, veus, millor cobertura. Millor cobertura lo que del WhatsApp... Mira, ves a per tu un cafè. No.
22: A això torno a dir. Depende, a veure, jo sempre ho he contat en una de les ràdios que jo estigui en un dels contertulis nostres
0: sí.
22: era Òscar Fernández, que va ser entrenador del Mestalla i tal, i que estava en aquell moment en l'Acadèmia Spire en Qatar. El xorro de wifi que li havien posat en casa... Faria que sonara molt millor des de Qatar Òscar Fernández que Miqui, que estava en sa casa.
0: Però això mos passa a nosaltres, eh? No, gent que sí. està entrant, te'n recordes, Mariajo? Gent que està entrant de l'altra part del món, entra per WhatsApp i s'escolta molt millor que a lo millor si quides dalt a la redacció o li quidirem, jo què sé, o te quidirà tu a Luis Urrutia o a qui sigui, està ahí entrant.
22: Sí. I si les coses ocorren.
0: Sí, no sé.
20: Però el que tenim en la nostra comunitat, la valenciana, per dir-ho clarament, tenim problemes de cobertura encara en molts llocs d'interior i en zones de despoblades, que una de les maneres de lluitar contra la despoblació és tindre com a mínim internet premium per a poder teletreballar. Això s'ha de reivindicar.
0: Mar, tu saps qui tindrà a Robito, segur? Pere Valenciano.
21: Pere Valenciano.
0: ¿El qué? Una màquina de pelar faves.
21: ¿Robito Vaina te suena?
20: No.
0: 100 pavos van la màquina, tío.
22: Ah, ¿100 pavos?
0: Sí. Robito Vaina.
21: Robito Vaina.
0: Y només es Robito pa pelar faves.
21: No. Bueno, el otro día estábamos hablando de esos
20: es
21: objetos.
20: Es que tengo un acudir que no puedo contar.
0: No. Que no, Itochu no, tenim no, en el cap
20: no,
0: y
20: no
0: lo
20: han... No. El tesorero, no. Además,
22: Funk.
20: Pero si huevo compres tot el món,
0: pues no fa falta.
20: Pues bueno, pues pueden riures igual, claro. ¿Eh? Es que yo no utilice
22: máquines. Fuch.
20: Ya ho he dit.
22: Fuch.
21: Però pues, bueno. Como habéis...
20: Oye, a Joan Montleón no puc fer-ho jo.
21: Como estábamos hablando de esos teléfonos, ¿no? De las ruedecitas y de esos artilugios, he recordado un artículo que leía esta semana que explicaba por qué muchos de nosotros, muchas personas, acumulan objetos innecesarios y qué hay detrás de esa dificultad para desprenderse de ellos. No sé si sois muy Diógenes o no. Acumuláis tú.
20: La meva casa és casa museu. És casa museu.
21: Casa museu Pere Valenciano.
20: Tinc coses que me vaig a morir. Lo que pasa es que m'agradaria cedir tot lo que tinc, no tinc.
0: Al museu etnològic, pues,
20: sí, sí, jo tinc una sessió d'una casa per a l'Ajuntament de València.
0: Crec que és una casa com la de Sara Montiel,
20: o què? I totes les utensilis que tinc, inclosa la...
21: Ve haciendo...
0: La minicadena.
20: La minicadena, el telèfon este de marbre, tot això, jo vaig a cedir.
21: Claro, pues tú voy haciendo el inventario, ¿no? Que ya claro. Tengas su ficha al lado para...
20: Tinc
21: para...
20: moltíssimes coses inútils, totals.
21: Van a mejorar. Pues, pues...
0: Com, per exemple, una rumba que se la va comprar per internet.
21: De
0: 10
21: euros.
22: Era una solea.
20: Una mini rumba.
0: Era pa les molles de damunt la taula.
20: Què va, ni pa les molles? Això no replega... Què va, pa res? És que La he de dur un día. La vas a dejar así de regalo.
0: De entretenimiento.
21: Pues es curioso porque dice que el artículo que no suele ser un problema de el hecho de acumular de pereza ni de falta de organización, sino una manifestación emocional.
20: Totalmente. Pere. Totalmente.
21: Ahí.
0: Bueno, en 15
22: sentidos. Me sembra una excusa.
20: Sí, una cosa bueno, emocional terrible.
21: Mira,
20: terrible.
21: Los objetos representan recuerdos, identidad. Miras con esa cara, Sergi, pero yo creo que tu casa también debe estar llenita.
0: Al
21: nivel de Pere, no, quizá.
0: El de Pere no el sé. Pero... No arribe al nivel Sara Montiel, per exemple, pero yo sí que soy molt maximalista, es de veres. En la edad estoy fent-me menys, perquè netejar es un coñazo y cada volta vols llevar menos pols. Però sí que sóc dels que tot m'aprofita, tot em fa bé, sí, tot, claro. Tot està en casa.
20: Jo guardo totes les fotos de totes les parelles, de nòvies, nòvios i viceversa.
0: I de persones, i de tot.
20: De tot, ho guardo tot, perquè no sé per a què, perquè després és de veres que vas a morir-te i va a desaparir, i això pa què queda. Però jo no tiro res, jo no sé.
0: I la roba, que ja no mos ve?
21: Bueno. Pues nada, esa es mejor.
0: Yo tengo un montón de casa
21: roba
0: que ya no
21: regala.
0: Ni mos vindrá.
20: Mai en la vida.
21: Siempre guardas algo para... cuando pierda estos 2 kilitos, exacte, seguro que me lo podré poner. Pero no, luego eso ya nunca vuelve a ser això operativo.
22: Això és autoengañar-se.
0: Sí. No, això, sabeu què? Jo ho he extrapolat damunt quan vaig a comprar més roba. Sí. Les poques voltes que vaig i em proves pantalons i em veig i dic, mare meva, mira... millor ja més compraré quan perga els quilos i capi en els pantalons.
21: I te vas de vacío.
0: I mai, claro, sempre me'n vaig
20: de vacío. Te dono un titular. El 60% mínim de la roba que tinc en ma casa...
21: No te l'has puesto en 10 anys.
20: No m'aprofita. El 60. En serio, jo vos faré...
22: 60 ja és...
20: 60, vos ho juro, el 60%. I tinc 3 pantalons comprats en novembre que encara no he anat a que me'ls...
0: Entren
20: per
0: tu no
20: baix.
0: Saps entrar-te-los? Jo me'ls entre.
20: Sí?
0: Sí. Buah, la meva veïna Aniceta flipa en mi, perquè jo me'ls entre que et flipes com m'entre.
20: Pues
0: jo sé fer de tot,
20: si és fàcil, me ho expliques, sí. I jo vull
0: intentar. És fàcil.
20: Pues el 60% de roba.
21: Por favor, quiero vídeo, del momento...
0: De què? Entrar-me en pantalons?
21: Momento, sí, o del momento explicación.
0: És que estan empenyats en fer-me una lasca i mare.
20: No, en serio, per mi seria molt útil, perquè jo lo que no tinc...
21: I també l'explicación a Pere de com...
20: Sí, que no serà molt difícil.
0: No, i depèn de si el pantaló acaba d'una forma més estreta, més estreta, i tens que descosir-los del costat.
20: Pues no és broma, m'ho dius, que si no és molt complicat ho faré.
21: I eres de los que cortas o dobladillos?
0: No, talle.
20: Ja aprofitem lo que les sobres.
0: Perdona, si el pantaló sobre mig pantaló, jo faig draps de les coses i ho gaste també tot. No te dic si ho aprofite tot. Sí, sí.
21: Pues fijaos lo que dicen. Entre las principales razones por las que nos aferramos a las cosas destaca el duelo y los recuerdos. Bueno, los recuerdos de todas tus novias, pues ahí estarían, ¿no? No perder detalle de ninguna de ellas.
20: Hombre,
21: ¿no?
20: Bueno, luego dicen, madre mía, pero esto es en serio que estuve así en esta circunstancia. Pues yo no las tiro, ni aun esas las tiro.
21: Ni en ese caso.
0: Pues ni han cosas que dices que no son sanes, ¿eh? Veita, Manolo,
20: no,
0: esas cosas
20: no...
0: Una
20: caixa,
0: son,
20: no
0: como es digo ahora, tóxiques.
20: No,
22: Jo algunes les trac per Halloween. Per a tematitzar la casa.
0: Déu
1: Ya te digo que...
21: Sentimentalismo.
22: Sí, absolut.
21: Dices, venga, para Halloween salen
0: en diuen, todas. En un missatge al 660 78 39 80, i estic totalment d'acord, perquè jo quan vaig viure en el poble vaig caure en eixa uns quilos més i un altre xandall i haguera passat per un taxista romano perfectament. És que ja era... Diu, a partir dels 60, amb dos xandalls pots viure la resta de la vida.
20: Que bé.
22: Estic absolutament d'acord.
20: L'estalvi és absolut.
22: I jo crec, que hi, jo crec que hi hagués, en general, per comoditat, crec que hi hagués una realimentació, un reviure de l'univers xandall en la pandèmia.
0: Sí, sí, sí.
20: És que és molt
22: en la
20: comode,
22: pandèmia,
20: molt
22: en comode. La pandèmia hi hagués un renaixement.
20: I després Nicolás Maduro ho ha posat de moda també.
0: Ja, però aquest xandall no era un poquet rotllo com els xandalls pantojeros? Jo soc més xandall de...
21: Sí,
0: de...
21: Tu eres el de les dos ratlles, no?
0: No, no, no, jo soc més de xandall com de... A mi això que...
21: Sudadera, sudadera.
22: De tàctil, no, des de Callejeros?
0: No sé com explicar-ho, més de tela, més sí, xandall sí, sudadera. Sí, sí, sí, més xandall sudadera. El de Maduro era un poquet això...
21: De dissenyo, perdona, que creo que además ahora en la visita, niña, en la visita de China, ¿quién lo llevaba? Era Marco Rubio. No era un chandal cualquiera.
20: Pero es que Maduro no era un pobre cualquiera.
22: Claro.
20: Era un pobre, un rico disfrazado de pobre. Ah, yo, o sea, un pobre,
0: pones...
20: no, sí.
0: Yo, es la gente del sport, Manolo, en roba es gasta una pasta, pero la mayoría del gusto brilla por la seva ausencia.
22: A ver, es que tindrem molts diners no significa tindre bon gust.
0: Ya.
22: Y ya había un jugador en el Valencia, que ara està en el Salta, que es diu Aleix Moriba, que hi hagué un dia que li digueren, escolta, que si un dia dus en el cos damunt menys de 30.000 pavos en roba, no passa res, vas a respirar igual, no vas a morir-te, tranquil. Perquè
20: de ha... 30? 30.000?
22: 30.
0: Esta gent no mira, Pere.
20: És que és el salari d'un any d'una persona.
22: Pues...
0: D'una persona que cobre mitjanament bé.
20: Que barbaritat.
0: Sí,
22: sí, sí.
0: Pues mira, i si no.
21: Bueno, pues ojito con acumular cosas, ¿eh? Porque este desorden puede afectar a la salud, Pere. Estoy leyendo en el artículo. Porque... y a la calidad de vida. Puede, efectivamente, limita el uso de la vivienda, dependiendo del nivel de acumulación, genera ansiedad, no sé si notáis a veces que dices, ah, esto se me está comiendo.
0: No sé, eso definís ansiedad.
21: Se me está comiendo. Bueno, y afecta las relaciones o produce problemas económicos. Ah, claro, eso ya supongo que cuando ya te vas de...
20: L'ordre sí que me dona moltíssima tranquil·litat. Sabe que és lo contrari de tindre moltes coses inútils i tal. Però bueno, jo sí que estic fent neteja, jo poquet sí. A poquet.
21: Creo que los que acumulamos, que yo también soy de acumular, siempre es como tengo que limpiar. ¿Sabes qué pasa?
20: Que no es tan el que no me la vaya a posar, sino que yo voy a donarla.
0: Yeah.
20: Y entonces el donarla, no el fe de donarla es donar a un lloc particular, concret, de confiança, però jo vull donar la roba. Vull dir, no és una qüestió tampoc d'acumulació, sé que no me la vaig a posar mai, però vull donar-la bé, que la gent pugui aprofitar-la, això també ho tinc.
21: Sí, sí, que tinga doble vida, que, altra
22: que
21: vida.
22: Ja, el que passa és que, jo, de fet, jo sempre vaig dir que mira, si no un container per a quan... Perquè jo ja vaig fer una... Vull dir, jo ja que una època no tinc...
0: En el 92?
22: No, jo no tinc massa acumulat, per dir d'alguna manera, perquè jo durant una època en la meva vida de fa uns anys pues, vaig fer moltes mudances, per qüestions personals.
0: Sí, sí.
21: Que bien vienen las mudanzas.
22: Com que en dos anys vaig fer com a sis mudances. Uf, sí.
21: Te dejan
22: no, mira. No, el de la mudanza venía a casa y ya s'abraçava en mi todo, pero a mí ya estaba tot en caixa referenciada, Budi, ya lo tenía.
0: Yo vaig fer tres en dos mesos y el de les mudances, a més li donava pena i tot, sí. No sabia si cobrarme la última la persona. Sí, per circumstàncies bueno, des de la vida.
22: Però com ja fa 5 anys que estic vivint en el mateix puesto, l'any passat ja vaig fer una primera ràfia de roba i ja m'està picant el cos que igual per la temporada que ve s'abraçava en mi tot, Budi, pero a mí ya estaba tot en caixa referenciada, vull dir, ja ho tenia tot.
0: Jo vaig fer tres en dos mesos i el de les mudances, a més, li donava pena i tot. Sí. No sabia si cobrar-me l'última per aquesta persona. Sí, per circumstàncies bueno, des de la vida.
22: Però com ja fa 5 anys que estic vivint en el mateix lloc, l'any passat ja vas fer una

0: Fill. Haveu vist el vídeo ixe de la Gypsy King, que és molt bo, està en internet ixe vídeo, que li han posat una li estan ensenyant-li un piso i la campana és d'estes que pareixen, que són planes, un vidre.
1: Sí,
2: exacte.
0: I
2: aquella... Estàs moderna.
0: Sí, sí, que va.
1: Ixa la meua.
0: Ah. Iño, con televisor en la cocina y todo. I està aquell, el programa li explica
3: que no, no televisor,
0: però la cara de l'home és, volen dir, mare meva, bueno. I aquella, que... A més, en blanc, que ni siquiera és en negre, que com vas a creure que és una tele, sí. Però claro, és, passa per una pantalla totalment, un dia, la campana.
1: Podria ser, podria ser.
0: Però això absorbís, de veres? Ah, estèticament sí, bueno, són molt xulis, però absorbits.
1: Té un filtre en algun lloc, té un filtre, no és... No, no ho sé, ara no. La mateixa no ho sé. La meua és de vidre, però no absorbís res perquè no té el conducte.
0: Perquè no hi ha
2: però ja arregles el...
1: No, ja no l'enxufo.
0: Ara és mai, millor dit, una tele, perquè la té allí apagada.
1: No la conecto, queda si supermona, pero no la conecto. Si te das cuenta, no tengo otro, tiempo de llamar a nadie.
2: Otro trasto, si te das cuenta.
1: Pues otro trasto.
0: Pues chico, agarra una picoleta ahí o algo y fes un forat para que isca per algún puesto, no sé. Yo
1: no,
0: sí,
1: obri la finestra
2: queda
1: y ya
2: bonita.
1: Está. Queda bonita, eso sí.
0: En fin, madre mía, bueno.
2: Bueno.
1: Es lo que hay.
0: Qué panorama.
2: Entonces, con el hallazgo este que han hecho los investigadores... ¿Realmente somos conscientes de que compartimos, del aire que compartimos con nuestros vecinos?
1: Es mejor no pensar res.
0: Sí, porque yo pensé que tenía mucha gente, y Manolo estará de acuerdo en mí, que más que personas son lladres de oxígeno, que lo que van es llevarnos lo nosotros y no aprofiten de res más en la vida.
3: Bueno, tiene que ver de eso en la vida.
0: Com pa queda, se'n porten les olors. Pues mira, sí, sí, sí. Yo no había pensado mai això. Ya está, que vos que te diga. El universo comunidades.
2: Más vale que te caiga bien, ¿no? Para decir, sí. Si estamos compartiendo algo más que descansillo o ratito incómodo, bueno, en el ascensor.
1: Al final la vida es una lotería, ¿sabes? Aleshores no podem pensar si anem a contagiar-nos, si esto ve d'ahí, que si tenim un problema.
3: Sí que
1: és una loteria,
3: sí,
1: ¿eh?
3: Sí que s'han de prendre les mesures.
1: Home, les mesures sí, però que si te contagien per l'aire, per el conducte...
3: Ahí ja no arribes.
1: No arribem.
0: Mira, jo el meu veí en té molt content. Ell va decidir un moment en la seva vida que al meu veí no li falten pinces. A mi, pinces no me'n falten mai. I en això, sóc una persona feliç.
3: Això que està bé.
2: Recibes totes les pinces com una lluvia de pinces.
0: Però una lluvia, perquè tu que té... Jo no sé què li passa, Esteni, deu de tenir les mans foradades o algo, perquè és que li cauen
2: totes... Todos los días.
0: Esto a mi no guanya pa pinces, és de veres. No se les compra, però les compra.
2: No baja cada tanto en tanto...
0: No, cauen en la meua terrassa i, per tant, les pinces són meues.
2: Cuando tocan el suelo, eso ya es como...
1: Es terrassa comunitària d'un privatiu?
0: No, és meua. Això, meua no, de l'amo del piso, perquè jo soc un desgraciado que tinc el piso alquilat i dame un guis d'alquiler, o sigui que... Però això és com lo de aguas internacionales. Estes són meues. Només torne a tirar al vacío les de plàstic.
2: Ah, no, prefieres les de madera?
0: Sí, tenen que ser de fusta. Les de plàstic no m'agraden.
3: No t'agraden.
0: Van... Com, mira, com quan tiraves la punteta al cigarret i pa la traveïna, pa mi no. Sí, sí.
2: Però i quan li cae algo de ropa? Sí.
0: Ho pengem en la porta de baix del portal, en la porta del trastero.
2: Però les pinces
0: no. Una braga, lo que siga, se penja allí, a la persona que li ha caigut a replega. Si li caus bé al veïnat, clar, si no...
3: Ah, és el que n'hi ha.
0: Sí, és veïnat, es tenen aixòs coses.
2: Ja,
0: sí,
2: sí, el sí, mundo sí. Vecino...
0: Però jo estic molt content, a mi no em falten les pinces, i això és un...
2: És molt
3: és una meravella.
0: Que jo soc una persona molt senzilla i ho valore moltíssim, això, pues, de veres.
1: El dilluns podem posar un mercadet,
0: de
1: un
0: pinces.
1: Puesto de pinces i d'objectes de...
0: Els objectes perduts en els deslunats i aquestes coses, on no els arreplega ningú, és a dir, no un pati o una terrassa en comú, el deslunat agujero negro, això és...
3: Jo durant 17 anys vaig viure en un primer, en l'avinguda del Port, i teníem una terrasseta del pati interior.
0: Sí.
3: I ahir excepte veïns,
2: afortunadament
3: ha caigut de tot.
0: Però això vos ho dic, que és que després d'haver viscut situacions d'aixes, Mar, lo de que compartiques virus pel veïnat és una xorra.
2: És millor compartir
0: virus. Sí, sí,
1: és un acte de compartir virus, un acte de solidaritat en un mal moment, o sigui que tampoc...
0: Pinces, i te tinc que dir una cosa, depenent de la comunitat on hagués viscut, lo que no eren pinces també,
2: també.
0: Sí. A mi m'han caigut la cancel·lada del pernil. Lo que esteu pensant també, també,
3: o sigui, de tot,
0: sí, sí, de tot. És com una oficina d'objectes perdits.
3: Sí, cutre, però una oficina d'objectes perdits. Sí.
0: Per cert, aprofite va dir que en València la oficina d'objectes perdits en si ja és un objecte perdit per trobar-la. Sí. Mai meua, tu, per trobar-la.
2: Però sí, has tenido que ir.
0: Sí.
1: Però està en la policia en l'Avinguda del Cid o és una
0: altra? Sí, tio, però quizá, no? Tu t'imagines que la
1: jo perquè oficina... Contra l'altre dia, crec.
0: Claro, la oficina d'objectes perdits està, pues, tu diràs, bueno, estarà ahí en el centre, al costat de Correus, Ajuntament, tal. No, no. On Cristo va perdre el llençol, estàs, i damunt no és que posi allí, jo que sé, com en el bingo, oficina objetos perdidos, no, no. O el Corte Inglés o algo. No,
3: a lo millor és que tenen un carteller per querer.
1: Ara lo que s'ha de fer és un reportatge què se fa en els objectes perduts quan passa un temps.
0: Això no ho sé. No,
1: pues mira, hi ha un reportatge per a Punt Radio.
0: Tampoc comproven massa si esteu o no esteu. És una, és
2: ¿cuánto tiempo de lo tienen?
1: No, mire, que he perdut un mòbil. Com és? Pues un mòbil.
0: Sí, no, no, te diuen. Jo, per exemple, era el cas d'unes ulleres que em van mangarrufar, no? I... dic, hosti, pues aniré allí a l'oficina ja t'has perdut i tal, i ve el municipal, n'hi ha un municipal allí, o dos o tres, i te trau una caixa d'ulleres, i diu, com són? I tu, pues, són de pasta, tal, no sé què. Entonces selecciona una miqueta i ja arriba un punt en què, clar, tu ja pots dir...
3: Trau una sèrie de que
1: però, podes... Però dius este si te les donen i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí. Sí, total, perquè, home, total, pa què?
1: Pa què? Si sí,
0: que
1: la
0: o sea, que te veus allí un Louis Vuitton o lo que sea, dius, ostres, pues...
2: Además, este, así ya van dándole salida, o sea, que a
3: també,
2: todo lo que vayan acumulando.
3: També perquè alguns objectes portaran claro.
0: Ahí... Imagina't, i se perden, això sí que és un reportatge que vaig veure, Pere, de tot. O sea, en els autobusos, pel sí, carrer, sí, sí. En els garitos, se perden coses també que igual que en els desllunats dels edificis no sabries ni que existixen, o que la persona les pot portar també. En serio, no és una conya? Sí, sí. Este, mira, tenen una entrevista estos.
1: Sí, sí,
2: sí, vamos a ver, y sobre todo además cuánto tiempo conservan los objetos.
1: ¿Y qué fan cuando?
2: ¿Y qué hacen cuando?
1: ¿Es cremen o qué?
0: Van a hacer una entrevista de eso.
2: No, jolín, pues por, imagínate para la Casa de la Caridad, por
1: es
2: ejemplo.
1: Es que faran algo, al final es donar claro. Una utilidad.
0: No, no, no, me recorde, en Radio Nou van a hacer una entrevista de eso, y además está en parte está en els mateixos, y me recorde que nos van a contar fins i tot el cas d'una cama ortopèdica que es va quedar en un autobús de la MT y la persona no s'havia enterat. Vale. En ser dentadura. El tema pròtesis és un univers dels objectes perduts. Però que sí, que la gent...
1: Ui, que perdut el braç, xico.
0: En sèrio? Sí, sí. I ara m'ha vingut al cap aquella volta que vam entrevistar algú dels objectes perduts i me n'ha recordat això de la cama, sí?
2: Sí.
0: És de veres.
2: O sea, que de todo. Bueno, pues ahora que veo ya a Mireia, que se aproxima la actualidad internacional, yo quería comentaros, ¿os acordáis cuando de repente ya no teníamos aceiteras y vinajeras en los restaurantes porque había que pasar a monodosis, ¿no?
3: A partir de la COVID.
2: Claro. Pues ahora cambian las normas de nuevo y ahora bares y restaurantes no podrán vender los sobres ya de nada, ni de ketchup, ni de azúcar, ni de aceite,
3: i que t'ho tiren a la punya, és perquè si no pot
0: no,
3: ser...
0: No, te tenen que traure un setrill, un saler...
1: Però,
0: una,
1: però
0: una
1: el tema de del agosto. Plàstic i d'evitar, no? ¿O qué?
2: Sí, sí, sí, perquè la nova normativa vetarà en los establecimientos todos estos sobres monodosis y...
1: millor, perquè si nada te pots fer una tosta con de humana, no en una tostaeta i tres water dolly.
2: No, y además, es que además era una cantidad de residuos, ¿no? Cuando te venían con los monodosis que dices,
3: monodosis,
2: o sea, estamos haciendo campaña para evitar los plásticos.
1: Pero además, espera, deis, era más car y menos cuantitat per al client.
2: Claro,
1: lo qual tots guanyem.
2: Imaginaos
1: para oli a tope, oli, oli, oli, oli.
0: Ara vos vaig acabar.
2: Imaginaos también para bares y restaurantes, también me recuerda lo de, no, se tiene que fumar, pero en una zona separada. Todos los bares y restaurantes hacen ponen el metacrilato. Luego ya no se puede, te gastas el dinero. Luego no, ya no se puede fumar, fuera, toda esa inversión fuera.
3: Ahora.
2: Yo no sé con cuánta anticipación bares y restaurantes se hacen acopio de todo esto, pero bueno, tienen hasta agosto para ventilarse.
0: Parlant d'acopio, Mireia Vallarri, bon dia.
2: Bon dia.
0: I no em mentiu. No, si encara no anem a entrar, però bueno, ve la música, però vale. No te preocupes. Jo tinc un contenidor d'estos de... D'estos de xinos, d'estos que tenen rodes i tot. Ple de xampusitos dels hotels, quan fem bolos i per ahí. Tinc amb
2: però
0: estarà tot,
2: ja caducado.
0: De tot. No, estan, es veig, normalment es faig controls, no? Es faig inspeccions d'ambient i es veig, no? I els tinc allí, més o menys. Algú s'ha evaporat una miqueta i tal, però tinc de tot allí. Esponjetes de les sabates, tot lo que
2: el
0: furtaves peine, dels hotels.
2: El peine
0: tot també. Això, i lo de cosir, la llima de les ungles i... tot això ho tinc allí. I les pardenyes dixes que són com una compresa, extraplanes, que no aprofiten per res. Bueno, pues a banda d'això, últimament em va pegar, parlant de replegar i de acopiar, les amanides estes que compres que van en un bol d'estos de plàstic
3: sí.
0: Que porten el sobret en l'oli i el vinagre...
2: I el tenedor
0: pues pequeño. Caixa, tinc una caixa plena, també.
1: Però això sí que caduca, no? Sí que sí.
0: L'oli no, i el vinagre tampoc.
2: Sí, sí que caduca, eh? Ojo.
0: Claro, com la mel, que els egipcis tenen mel ahí, cervesa,
2: la,
0: i no passa res.
2: La mel no, però sí, l'aceite
0: caduca.
2: L'oli
0: tampoc té gustet, no,
1: el vinagre, tinc un vinagre que tenia que, tres
2: i
1: o quatre...
2: de color, no?
1: No, però era de Mòdena i era vinagre ja de...
0: Claro, li s'han anat la tintura, no?
3: Canvia de
2: color. La mosca de vinagre.
3: No, el sabor. Canvia de color i de textura.
0: No, i saps què fas? Dic, ostres, i si un dia ve una pandèmia o ve algo i tal, i no sé què, si es queden sense oli, posa sobrets ahí també, igual un dia es gaste.
2: Sí, és que sí, sí que és verdad,
3: sí,
2: que...
3: Hi havia gent que acumulava paper higiènic i tu acumules oli.
0: Jo acumulo oli. Engate,
1: engate, engate. Todo, paper higiènic de l'any 2020.
0: Bueno, lo del paper del cul és que no ho entendré mai.
3: Jo tampoc.
0: No, no tens... No tens servilletes, no tens aigua, no tens un bidet, no tens un dit. Pots fer, pots netejar-te de mil formes. Per què volies el paper del vàter? Però, en fi, això hi ha una pregunta que tinc. Només ja no parlo més. Això no s'ho creu ningú. Això també val per les hamburgueseries, gorrines, sí, i els, sí, llocs, sí, estos... No, perquè què serà, entonces, si no te donen el sobre de ketchup i de... Que, aniràs també en el...
2: Sí.
0: Este del...
2: Se acaba para todos, para todos, todos los establecimientos. Pues vale, porque realmente es para...
0: Ver, esta gent antes del COVID ja te posava sobrets, no, sí, tenia, sí, res, sí, que vore.
2: Bares, restaurantes y hoteles.
3: Pues vale.
2: A partir del 12 de agosto. Tienes hasta el 12 de agosto para acabar con todo tu arsenal de monodosis.
3: El 13 de agosto hay una hamburguesería, vole. Sí.
0: Quan vingueu a ma casa, us posaré el sobre.
3: Tu, tu sobre.
4: Anava
2: a dir,
3: s'han retirat en tota Europa, però tu...
4: En la redacció de la Mullabay van a començar a haver monodosis de...
2: I los, y los azucarillos, cuando no los utilizáis en los, de los cafés y tal, ¿habéis acabado con alguno en la butxaca?
0: Però això és un altre, sí.
4: És que jo no
0: em prenc,
4: jo li dic, no, no el vull. I ja se'ls han...
2: Ya no viene, ya no viene. No. Porque sí que es verdad que funciona muy mal lo de por si acaso.
0: Ya, pero, si viene... pero no te van a posar una sucrera. Ahora, antes, igual que en el tema de las hamburgueserías gorrines, ya venían sobrets, estarrosos y los sobres.
1: Yo creo que el sucre...
0: Això no ho llevaran,
1: no?
0: No
1: ho llevaran.
0: Claro.
1: Perquè el sucre que van en un bol ahí...
0: En la sucrera, en la cullereta, ahí, rollo ministra de defensa.
2: Mirad, allí. Ketchup, azúcar, aceite, sal, mantequilla, todo.
0: Todo no es todo.
2: O sea, estas cosas van fuera.
0: Ya. Bueno, pues ya voren. Tengan es de
2: boca. En monodosis, eso sí, vale, seguirán, vale, existiendo.
0: Sí. Y es en toda Europa, has dicho, ¿no?
2: Sí.
0: Los americanos, como siempre, fan lo que son a la gana.
2: Unión
0: Europea,
2: bueno,
0: cuento,
2: ellos,
0: claro,
2: nada, o sea, monodosis a placer, a
0: discreción. Pero cuando del rastro, ya vamos a monte un día. Sí, los americanos ufan y no se avergonyicen.
1: Podrían, pues,
0: y arrepliquen cosas del carrer y no se avergonyicen. Y acumulen y no se avergonyicen. Y nosotros
1: podrían,
0: sí,
1: fero, podrían fero.
2: Sí. Bueno, yo, si hay esa, si existe esa reunión del Camal y... Sí, sí. Y el intercambio de para el disquete, Kamal, ¿no? Para escuchar los disquetes.
1: Como está así el esportivo, Yamin Kamal.
0: Tinc disquets també, de ordinador, dichos del any de la polca.
2: De
0: sí, sí, quan la pantalla era blava.
1: Disquete, sí, i CDs.
4: I disquetera tens, perquè
0: sí,
4: si no...
0: Sí, claro, pensant que algun dia això ho tindré que traure.
3: Tu lo que tens és, tu lo que tens és la casa, que te la agarren en un programa d'ixos de subhasta de trasteros.
1: I jo tinc un aparato
3: que... I te subhasten en tu dins.
1: No, no sé com es diu, però era una cosa que es diu...
4: Espera que no se tinga que mudar mai.
1: Un cipo o algo així, un
0: el disquet. Mechero. No,
1: no,
2: el tipo era el mechero.
1: No, no, no, no, el tinc ahí del temps de la televisió.
0: I lo que no tinc ja són radiografies, però n'hi ha gent que acumulava totes les radiografies.
2: Pues yo sigo teniendo radiografies.
3: Yo tinc radiografies.
2: No, yo soy muy diógenes. Yo soy muy diógenes y muy de por si las moscas. No será cosa
0: pero
2: que no llega.
0: ¿De qué te aprovechará una radiografía? Bueno, de cuando estabas sana, para si algún día estás mal alta.
2: Y cajas, cajas de estas.
1: Yo de
2: con,
1: la operación de Fimo, sí.
2: Ay, ay.
1: Súper bonita.
2: Sí, oye.
1: La radiografía.
0: La radiografía, pero si es tejido blando. Bueno, tejido blando.
2: Sería resonancia, Pere.
1: Pues sí, sería.
0: En fin. Bueno, pues mira, Dulce, dos han cantado que tienen radiografías.
2: No, no, sí, yo sí tengo de todo. Yo necesito pasar. Yo necesito dos mercadillos.
0: Alucine,
2: o tres.
0: Veus, si es que es
2: o necesito, necesito cambiarme de casa.
4: Sí, no, no, no. Cuantas tantas cosas es un,
2: no, como
4: es un
2: decía,
4: rollo mudarte.
2: Como decía Manolo, es que limpia, o sea, con una mudanza limpias muchísimo. Bo, solo por lo que se limpia, ya.
0: Ja, pero res es imprescindible. Ho fas per selecció natural, diria jo.
4: En fi, jo que vos venia a portar-vos un tema, dic, vaig a començar al revés, perquè, clar, estàveu parlant de les monodosis, de què trobar-se dins d'una bolsa, i venia a contar-vos el que s'havia trobat un matrimoni australià,
0: sí,
4: dins d'una bolsa d'ensalà.
0: A veure, és que en Australia... Que passa un mercadillo de tota
4: una
0: un
4: rana,
0: euro.
4: Una granota.
0: Una granota, on?
4: Dins d'una bolsa d'ensalà, tu te'n vas al supermercat. Sí. En Austràlia, eh? Ho sí, dic per a que sí, si n'aneu al supermercat, vos compreu una bolsa d'ensalada, arribeu a casa i digueu, anem a fer-se el sopar, carinyo. I de sobte, ix una granota de la bolsa d'ensalà.
0: Una granota que ha sobreviscut sense oxigen.
4: Exacte.
3: ¿Qué estudias ya por estos de Floret COVID Nobel?
0: La carne claro, es pero fresca, es que imposible.
4: Van a estar un buen rato tirándose la culpa en una letra porque pensaban que era una broma. Un pensaba que era culpa y al final, no, es que estaba desde la bolsa. Y bueno, pues la granota va a ser trasladada a un centro veterinario, que no me estoy quedando tan vos al
0: tres. Sí, a un centro de recuperación.
4: Exactamente, esto,
2: sí.
4: Y van a hacer
2: tres sí, porque el soponcio de la rana, cuando se ve aquellas dos caras, claro...
4: Imagineu-vos tot el que vos podeu trobar des d'una bolsa.
3: Dir, la pregunta és, i ells quan agafaren la borsa per a ficar-la en el carrer, no se donaran en compte que aquesta borsa que se manejava?
4: Claro. Sembla que no, Manolo.
3: O que la rana estava ja...
4: No sé, o estava fent-se... És que no sé si adopten les granotes postures
0: No, la rana estaria allí com en una piscina
4: tota
0: de boles. No,
4: les...
0: estaria allí ella...
4: Con la humedad de las lechugas.
0: Claro, sí, sí, dins dels...
3: Ja, però vull dir... no pots estar una... Vamos, no,
0: si massa normal no és.
3: No, soc Félix Rodríguez de la Fuente, la... però jo no sé...
2: Lo mejor es que luego salió...
3: de paralisi aguanten les granotes. Si no, tu tens que notar...
4: Tu
3: tens que notar que esa borsa es menecha.
4: Yo creo que
2: como cuando
4: capacitar...
2: te llevas unas anguilas, ¿no? Que aquello, el paquete... Claro.
0: Les granotes son más pasibles.
4: No, pero tienen unos segons de estos que se fan un poc les mortes, sí. Para que no les... Igual estaven ahí en ICE. El que sí que queda claro es que era lletuga fresca. Això queda claríssim. La
3: lletuga
4: la fresca...
3: Exactament.
2: La rana sobrevivió y menos mal que luego no se convirtió en un príncipe...
0: Pero tú dona compte que la boques en el bol y la punches, a lo mejor. Y la paqueta y la rana.
4: Pobre.
0: Y tú en la rana, ostras.
4: A mí sobre todo me perturba el moment ix en el que tú estás en un altre context, estàs cuinant, y claro, te portes un, no sé, un susto important.
0: Home, a lo
4: que
0: no m'agrades de lo que bota. És algo inesperat, sí que t'assustes un poquet.
4: I te ix una granota i dius, bueno, en fi...
0: Home, tampoc t'ix ahí com un matasuegras, les granotes tampoc són lo més...
3: Estaria ahí...
0: Claro, o sea, diria, mare meva.
4: Encara que preferís que meix com una granota, tindré que veure-me les en Trump, eh?
0: El senyor Naranja, ja tardava.
4: Ja sabeu que jo vinc a parlar del meu llibre, i el meu llibre conta avui que el Senat nord-americà, el Senat, ha aprovat una resolució per primera vegada en la història que busca limitar els poders en una guerra, en este cas per al president Trump en la guerra d'Iran. Volen obligar al Congrés a que... es retiren tropes en el conflicte d'Iran. La votació ha tirat endavant en majoria superajustada, en el típic ingredient americà de que uns republicans han votat a favor, alguns demòcrates en contra, i això pues, té l'ingredient americà.
0: Volen atar-lo en corto a Trump.
4: Volen que hi ha una llei del 73 que sí. Se diu la War Power Resolutions, que en realitat el president té més poder per a prendre decisions que el Congrés. Volen, d'alguna manera, desdir-la, però encara no ha arribat al Congrés. És una proposta de llei que tindrà un recorregut potser de mesos o inclús anys, en el que el president no puga decidir cap cosa d'esta magnitud sense passar pel Congrés, cosa que jo li veig prou de sentit, perquè clar, sí. Mai saps a qui tens al front.
3: Mai millor dit.
0: De Mango no vas a parlar?
4: És que de Mango jo ho veig molt nacional.
0: No, és l'estranger. És Catalunya, bueno, és un altre país, no?
4: No.
0: Ells diuen que és un altre país.
4: Segons les escritures que m'han passat a mi, està així.
0: No, perquè tinc curiositat per saber què ha passat en el fill.
4: Què vols saber?
0: Pues, que està detingut en estos moments.
4: Està detingut o... i ara n'hi ha dos factors que...
0: Home,
4: són...
0: Home, com per no tindre diners per la fiança, el tio, tu.
4: N'hi ha dos factors que són els que et juguen en contra.
2: ¿Eh? Ha pagat la fiança.
3: Sí, sí. Un milió. Bueno, fiança de tal d'un milió, diu com este.
4: Sí. Però que sembla que n'hi ha dos coses que són les que, bueno, han fet un poc cantar el tema, i és que ha canviat de mòbil en un moment, pues, així com els polítics quan canvien de mòbil, de repente se trenquen els mòbils, i també que dia que tenia super bona relació amb son pare, que no tenien cap relació turbulenta. Una vegada recuperats els WhatsApps han vist que la relació pues, no era...
0: Però
4: molt bona.
0: Una cosa és que la relació fora bona i l'altra és que digueres esto es top a mi. Ui, ha caigut.
4: És un cas molt interessant.
0: No sé, home, jo no sé això com funcionaria, però ser l'home més ric de tota Catalunya, tindre el poder que tenia en el món este senyor i sentar torpe com pasbarar-se per la riba allà en la muntanya i caure rolant
3: també
0: i matar-se.
3: També t'he dit una cosa, si no tens una bona relació amb el teu fill,
4: no te'n vages.
3: Anar-te'n a fer senderisme a un barranc en ell,
0: no sé.
3: Dis-me suspicaç, però igual no era la millor.
0: Jo estic veient Falcon Crest, ja porta 8 temporades, i veig de tot en la sèrie.
3: Pues Falcon Crest, tu mirant ara, a Xulí i a
4: El Testament era un dels
3: principals. Pues precisament per això, pel que no sabia de...
4: Que di que el testament sembla que tenien una mala relació també pel que posava el testament, que ho haurien de saber, i arrel de canviar el testament, que sí que el va canviar, sembla que diuen persones properes a ells que la relació va millorar, però que no era bona.
0: A veure, anem a la muntanya a pegar una volteta a parlar del testament.
2: Però també és cierto que si havia canviat el testament hacía poco, jo crec que se precipitó, si finalmente...
3: Sí, sí que se va precipitar.
2: Sí, claro.
0: Pues a lo mejor, claro.
2: Sí. Se precipitó
0: però a lo millor
2: en todos los sentidos.
0: Aquell va dir, chica, no vaig a canviar-lo otra volta.
2: Deja pasar un poquito de tiempo, ¿no? Si no hacía mucho que no había cambiado ese testamento.
4: No sabem, no sabem el que... Però jo vos dic que la realitat va superar a la ficció. Segur.
3: Sempre,
4: estic
3: sempre.
4: Seguríssima.
3: No tingues dubte.
0: Lo bo seria el que li diria jo ahir a Juan Nieto. Que l'haguera pillat, mira que és immundo i remoto que el passi això, el dron de Google Maps,
2: oh,
0: i li haguera fet una foto en aquest moment.
2: Justo.
0: Això sí que és el en colmo el de la desgràcia.
4: O trobar-te un excursionista. Sí. Perquè això mai tu mai saps a qui te pots trobar, però en cap
0: lloc,
4: ja,
0: en
4: la muntanya. Jo, sí, sí, que a vegades he eixit a correr sola per la muntanya, de sobte m'he trobat a gent i dic, però aquestes persones que fan així el mateix que jo?
3: I hi ha determinats camins de muntanya que estan més transitats que un centre comercial en Nadal.
2: Oye, sí, sí, eh?
4: Sí, sí, sí, totalment.
2: Poco se habla, però sempre se habla de que no hay que volver al lugar del crimen, ¿no? Y aquí, en este caso, otro de los detalles era que Jonathan había ido a esa zona de Montserrat previamente. O sea, que él ya había investigado la zona.
4: Pero que no es que le agradara caminar por ahí. Porque claro, igual vol dir, mira, es que yo sí habitualmente por esta zona caminar.
3: Es que de momento en la seva vida tingué molt d'interès per esa zona y pel que siga ha tornat, ha deixat de tindre interès per esa zona.
2: Exactamente.
0: Curiosament.
3: El que siga.
0: Sí, sí. Bueno, pues tornem a Espanya otra
4: volta. Vinga, va. A Espanya no. Se n'anem d'Espanya. I si d'Espanya, se n'anem més lluny. Pues he comentat el tema de Trump. Ja sabeu que és un... no puc no evitar parlar d'ell. Ja sabeu que el tema de l'ala esta que hi va convertir en un saló de reunions està creant moltíssima...
0: De ball, perdona. De... Rotllo sí, emperatiu.
4: Però ara està convertint... A mi m'agrada ell el matís que li dona sempre a les coses. Perquè inicialment era un saló de ball per a ell... pues ahí esplayarse en Melania, sí. Y eso. No, ahora no. Ahora es por la seguridad nacional.
0: Mai millor dit, per la Bella i la Bèstia.
4: Ell vol fer ahí les reunions, vol drons que sobrevolen esta part de la Casa Blanca per a que no puguen tornar a intentar matar-lo. Dic tornar a intentar perquè no ho ha aconseguit ningú. Yeah. Però tornar a intentar...
0: És que no contraten sicaris professionals, clar, o reputats.
4: Però sabeu que això val una pasta?
0: El que els drons?
4: Tot el que ell vol fer, en esta, a banda del que suposa arquitectònicament que regar-se i sala, el que suposaria en despesa, pues imagineu-vos com té allí a la parròquia.
2: Però això ja està en marxa, perquè les declaracions que hacía ayer en torno a...
4: Eren durant les obres.
2: Claro, y entonces se oía craca, craca, craca, o sea,
4: claro.
2: O sea, no se le oía realmente hablar, porque el que era no, todo ruido.
4: El que no s'ha acordat és què es va fer exactament, i ell vol una infraestructura de drons que el tinguen totalment vigilat per a que mai ningú puga posar en perill la seva integritat física. Què vols fer?
3: Fins que l'agarren a Dave fent alguna cosa que no li agrada i se carregues drons. Clar. Això és cíclic, i més en Trump.
4: I que és una de les persones més parodiades del món, ja se'n recordeu que l'altre dia comentàvem d'una dona gallega que se pareixia moltíssim, doncs ara hi ha un búfalo.
3: Ah, sí, he vist el búfalo.
4: L'has vist? I què, a què s'assembla? Ni se pelazo que té.
3: Que ni se pelazo...
4: Pues convide a que el busqueu. És un búfalo que viu en Bangladesh i que està en una, està allí en una granja.
0: Una cosa, parlant de dobles i d'internet, Mar, no en fa ningú cas.
2: No.
0: I tot el món es pensa que el doble...
2: Que de Michael Jackson?
0: El doble brasileny de Michael Jackson...
2: És intel·ligència artificial?
0: És intel·ligència artificial. I jo ahir el vaig veure cantar i tot a l'home. O sea, no l'heu vist? El tipus este, que és Michael Jackson en 60 anys. Sí, sí,
2: pues
0: sí, sí.
2: Eso hay que
0: buscar. I no
2: buscar.
0: Creu ningú, David s'ha clavat en mi, Lorena s'ha clavat en mi.
2: Indagaremos, tanto en los objetos personales.
4: El búfalo, per favor.
2: En los objetos perdidos.
4: El teniu que veure.
2: Como el...
4: Pelazo que té, blanc, mateixa... Sí, tenen
3: sí,
4: una...
3: Estan pentinats igual. Estan pentinats igual.
4: Totalment.
2: Un aire.
4: Però és que no sabeu la de turistes que estan fent cua allí per a fer-se fotos, clar, en el búfalo Trump, i a més com estan les xarxes, estan que bullen.
3: El
4: búfalo Trump a mi m'encanta.
3: Sembla com els mars, no? Què posa més narrar als esportius? El búfalo Trump me mola molt.
4: Pues mira, quédate, i quédate el que segur que tu ja usaves, Manolo. Has conegut la història del xiquet este que s'ha fet famós a les xarxes? Ha dibuixat a mà tots els jugadors, tots els cromos dels jugadors del Mundial.
3: Quina màquina.
4: Perquè com no té dinerets, pues, Colombia, per a comprar-se, els ha dibuixat tots un per un,
3: sí,
4: que jo l'he vist, és una virgueria, mesos i mesos de dibuixos, i ara la empresa, que no vull dir-la, però tu ja saps quina és,
3: sí,
4: li ha regalat un...
3: Un kit
4: complet.
3: Clar, va dir el xiquet ara, sí, molt bé, però això abans de que me pegui el curro que me pegui.
4: A veure, que jo pues bé, perquè son pares i sa mare, tu saps quan de te s'han tingut ahí entretes, pintant,
3: això sí, mira,
4: i com
3: veus?
4: Ha practicat.
3: Mira, veus?
4: Afinat.
3: Sí, sí.
0: Jo dic que és de deberes, que l'home es pareix brutalment a Michael Jackson i ja està. Però diuen que és intel·ligència artificial. Poseu en Google doble Michael Jackson. Ara és un senyor en un autobús, però que no és un vídeo, n'hi ha diversos. Jo no sé què pensar. Igual és el que diem ahir. Està viu el tio. S'ha fet un Elvis Presley o un Diana de Gales.
4: A 30 segons no pots obrir este meló.
3: No, no, correcte. A 30
0: segons.
3: A 20
0: segons
3: no dona.
0: A veure si mos ho conta Patricia Orts en el butlletí. No crec, però sempre cabrà l'esperança. Vinga, perquè són ja pràcticament hora puntual d'escoltar les notícies, en este cas les que corresponen a esta hora. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: Els sindicats docents estan concentrats en este moment a les portes de la Conselleria d'Educació. Mobilitzacions prèvies a la reunió que han de mantindre a les 5 de la vesprada quan acaba el termini donat per la Conselleria perquè es pronuncien sobre l'acord proposat, que, segons s'ha advertit, serà l'última proposta. Els sindicats han llançat un formulari als docents i a les docents i a les 15 hores valoraran quina decisió prenen, si la plantegen en esta reunió. Txelo Valls, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'Estep.
7: Ahir ja vàrem dir que en un formulari previ que vam fer per a l'afiliació nostra ja ens van indicar de forma majoritària que ese paper no és signable. Avui tindrem la resposta del professorat en general i per tant sabrem si realment s'està donant suport al que s'està proposant o és encara insuficient.
8: Possibilitats ens ho va dir el professorat ara en la consulta, en el formulari que hem fet, però jo, la meva percepció és que serà que no se firma aquest acord i per tant anirem a la mesa, si observem que hi ha una resposta significativa del professorat que diga que no, anirem a reobrir el document. Vull dir, no el donem per tancat. Ahir tampoc el donàvem per tancat, però qui l'ha tancat és la Conselleria. Nosaltres volem continuar negociant perquè encara s'han quedat temes pendents.
5: I més reaccions a la vaga educativa, esta vegada des de les Corts. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha expressat este matí el seu reconeixement a la mobilització que s'està produint i el respecte a la decisió que prenguen els sindicats sobre la proposta d'acord. Al seu entendre, ha sigut la força reivindicativa la que ha fet que la Generalitat s'assenti a negociar.
9: Resulta significatiu que porten mesos demanant reunir-se i parlar d'aquest tema i ha tingut que arribar, ha tingut que forçar la comunitat educativa i se vaga perquè la conselleria començara a pegar passes.
5: Per la seva part, el PP s'ha mostrat convençut que hi haurà acord. El síndic popular, Nando Pastor, ha destacat l'esforç que ha fet el Consell en la proposta d'augment salarial.
10: Importante es que va haver acord. Estoy completamente convencido. Y estoy completamente convencido de ello porque desde la Conselleria de Educación, desde el Gobierno valenciano, se está poniendo toda la carne en el asador para que eso sea así. Nunca hemos conocido una propuesta que sitúe el nivel salarial del profesorado valenciano en el ranking de España, a la cabeza de España, solo por detrás de Navarra y del País Vasco, si no nos fallan los datos.
5: Canviem d'assumpte. El risc actual d'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda, amb 600 casos sospitosos i 139 morts, és baix a nivell global, tot i que es manté alt a nivell nacional i regional, segons l'Organització Mundial de la Salut.
11: I determined that the situation was not a pandemic emergency.
5: El director general de l'organització, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descarta que es tracti d'una emergència pandèmica. L'OMS assegura que té un equip sobre el terreny donant suport a les autoritats nacionals en resposta al brot d'Ebola. I a Dolores i a Rojales, al Baix Segura, la Policia Nacional ha confiscat prop de 30 quilos de cocaïna i ha detingut dos homes de 36 i 37 anys com a presumptes responsables dels delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i un d'ells ja ingressat a la presó provisional. En els registres domiciliaris, a banda de la cocaïna, es van trobar quasi 4 quilos d'haixís, una pistola, 11.400 euros en efectiu i dos bàscules de precisió per a pesar la droga. També es van intervindre tres vehicles que usava un els detinguts quan viatjava per a distribuir les drogues. En els esports, el València Bàsquet calfa motors abans de viatjar a Grècia. Gonzalo López.
12: Este matí han fet l'últim entrenament al Roig Arena. Ahir van poder estar en la sessió Montero i Sacó recuperats del virus, però continuen tractant de recuperar les skins de Josep Puerto. L'equip viatjarà a Grècia en un parell d'hores. Divendres a les 8 disputaran la semifinal contra el Real Madrid, que no podrà comptar amb els lesionats Tavares i Len, cosa que li donarà més minuts a Mangaruba, que arrossega problemes amb la mà.
13: Es fue un partido muy intenso, es un rival que obviamente está haciendo una buena campaña, pero confío en nuestro trabajo y todo lo que estamos preparando este partido para poder tener la victoria. Quizá tenga que asumir un rol más protagonista. Ha pasado antes los playoffs, a medida que tienes más minutos obtienes más confianza y eso quita presión. Dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo, y estamos listos para ello. Algo mejor en la mano, estuve con esta semanilla, pero bueno, ya estoy mejor y listo de cara para Final Four.
12: Finalment, tindran 1.000 aficionats taronja a les grades. Un equip d'esta casa anirà a Atenes per a seguir minut a minut el recorregut històric del València Bàsquet en la Final Four.
5: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
14: De tu a tu.
15: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
16: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
17: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
18: T'ho contarem tot.
19: Però tot, tot, fil per randa.
18: T'envens?
6: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
17: L'economia per a totes i tots.
20: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
17: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
21: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
22: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
17: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Mireu si és i com són estos que m'han fet perdre la noció del temps i tot. Jo em pensava que estàvem encara en la quarta hora del programa. No, no, estem encetant ja la quinta hora del programa d'avui. Vol dir que ja hem sobrepassat les 12 del migdia d'este 20 de maig de 2026. Estem produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i este és el nostre magazín matinal, que des de les 8 en marxa, des de les 8 de matí, millor dit, està en marxa. I si teniu a bé estar al nostre costat encara, i això és l'agraïment que vos mostrem. I si s'acabeu d'incorporar, pues encantats de la vida de que vos de que formeu part a partir d'ara d'este programa que ens durà fins les 2 de la vesprada. Dit això, a estes hores el que fem és continuar recorrent molts dels nostres municipis i pobles i parlant dels seus protagonistes. Avui, dins d'esta secció que podríem denominar Il·lustres Municipals, en la que coneixem els personatges més significatius de cada racó, anem a fer parada en Canals, en la comarca de la Costera. David González, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia, bona vesprada ja.
0: Sí, ixa és una batalla que tinc tots els dies en la ràdio. Bon dia, bona vesprada.
1: És que estes 12 del migdia són sempre controvèrsia.
0: Són xungues, eh?
1: Sí, sí, són xungues.
0: A més, no ho has dit bé, tampoc. Les 12 del migdia. Realment és el migdia.
1: És el migdia, és veritat.
0: Sí, és el migdia, sí, sí, sí. I després, a les suposades 00, és la mitjanit.
1: La mitjanit.
0: Això és que ho tinc gravat de quan treballava en una altra cadena de ràdio, que això mos ho clavaven a... Sí, sí, és el migdia.
1: És el migdia.
0: És la mitjanit. Mm-hmm. És la una de la vesprada. I se m'ha quedat...
1: Els assumptes horaris que ja se t'han quedat ja,
0: després,
1: en el cap.
0: Després, n'hi ha gent que es regeix com les gallines i no. És bon dia des del moment en què ix el sol i és bona nit en el moment en què se'n va el sol. I a partir d'ahir no n'hi ha termes mitjans.
1: És com la gent que felicita l'any en febrer, clar.
0: Sí, en febrer, tu encara no estaves així, que no havies nascut en el programa, però vam establir un límit. Més tard d'abril ja no es podia felicitar l'any nou.
1: I més tard de febrer tampoc, és que ja és massa. Bueno, anem al que tenim preparat, que se'ns va... Mira, parlant de temes horaris, se'ns va a l'hora. Volíem anar a Canals perquè allí jo volia que coneguérem a David Gramaje. Ell és investigador del CSIC, en l'Institut de Ciències de la Vinya i del Vi, i avui és notícia, o estos dies, millor dit, és notícia perquè hem conegut que la American Phytopathological Society l'ha premiat amb un dels principals reconeixements internacionals en l'àmbit de les malalties que afecten als cultius frutals perennes. Ojo el premi, eh? És el Lee M. Hutchins Awards.
0: Anem a saludar-lo, a David Gramaje, que ens escolta, per cert, des de Logroño, on viu actualment. David Gramaje, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu? Tots de per ací.
0: Sí, escolta, tot això que acabem de mencionar no ho posarà en la xapeta del premi, no?
2: Pues no ho sé, tinc que anar a recollir-lo en agost a Providence, als Estats Units, sí. I veurem el que poso en la xapeta del premi.
0: Home, ja té que valdre la pena, perquè si tens que anar fins a Providence, el viatge ja és una inversió, també.
2: Bueno, afortunadament, el premi va acompanyat amb també el viatge, no? Va inclòs el viatge també.
0: Ha d'un bon obús que... d'estos per poder anar a Providence. No, està bé això, escolta, me recordo que una volta, no me recordo quin actor va ser, em va dir, diu, lo bo dels premis és que et porten diners, si no porten diners o alguna dotació econòmica, els premis després es queden ahí penjats i ningú parla d'ells.
2: És un plus, és un plus.
0: Claro, però en este cas te ho han apanyat bé.
2: Sí, sí, sí, molt bé. Bueno, molt bé.
0: Anem a baixar a terra per a que els oients es situen, i en sèrio, en què consisteix el teu treball?
2: Bé, anem a veure, jo soc patòleg de plantes, i el meu treball, així una visió molt general, és estudiar les malalties de les plantes, i en concret jo estudio malalties causades per fongs en el cultiu de la vinya.
0: És a dir, que eres una espècie de doctor de la vinya.
2: Pues sí, jo diria que sí, doctor de la vinya, i pues dins de... lo que és este àrea, que és prou àmplia, pues em dedique pues a veure qui és l'agent causal que està causant la malaltia, com es transmetís, com es dissemina en el vinyedo i quines estratègies n'hi ha per a controlar, en este cas, pues estos fongs. Mm-hmm. Bàsicament, això és més complex. Sí, sí,
0: a rasgos generals, però... no?
1: Això és l'explicació per als mortals que estem a l'altre costat del telèfon. David, jo volia preguntar-te també perquè suposo que totes aquestes malalties de les que tu t'ocupes tenen alguna repercussió en el camp a nivell econòmic. Conta'm un poquit quina és la problemàtica real amb aquests fongs en el sector de la vinya i del camp. Conta'm si realment són un problema tan gran, si arriba a afectar a l'indústria, a l'economia del camp.
2: Sí, són un problema molt gran avui perquè hi ha moltes malalties en vinya. Hi ha, per exemple, malalties causades per fongs foliars que afecten a les fulles, i ahí hi ha tractaments químics, biològics, de manejo del viñedo que poden disminuir el que és l'afecció. En canvi, en aquestes malalties estem parlant de fongs que penetren dins la madera, degraden la madera i causen la mort de diferents parts de la planta. El gran problema que hi ha actualment, sobretot a Europa, és que hi ha molta restricció en l'ús de productes químics de síntesi. Per tant, hi ha que anar a alternatives més sostenibles, i aquestes alternatives moltes vegades no són prou eficaces per a poder controlar les malalties. Per tant, són fongs que estan en totes les regions vitivinícoles del món, n'hi ha molts fongs associats a diverses malalties, no sols una malaltia, i causa unes pèrdues molt importants. Per exemple, si a La Rioja trasplantar el 1% de plantes afectades per fongs de fusta a l'any es costa 7 milions d'euros. Sols en La Rioja, 7 milions d'euros, el 1% de plantes afectades. Estem parlant que en molts vinyedos n'hi ha fins al 10-15% de plantes afectades. Per tant, és un problema greu i és de difícil solució. Vull dir que és una temàtica que duen els investigadors a tot el món treballant amb estos fongs per almenys 25-30 anys, i la cosa no millora perquè pues es donen les circumstàncies de que la disseminació és molt fàcil a viver, de que estos fongs també poden botar de vinya a altres hospedants lenyosos, per exemple oliver, ametller, etc., que és el típic paisatge que vegem de clima mediterrani, és un vinyedo i al costat una olivera. Entonces és molt difícil manejar i controlar estos fongs.
1: Clar, suposo que també tu estàs especialitzat en este cas, en la vinya, però també has tractat aquest tipus de malalties en altres espècies, perquè allà en Canals està també molt present el cítric. No sé si aquest tipus de malalties afecten també a altres tipus de... que no solament la vinya.
2: Jo he treballat sobretot en ametller. Sí que vaig tindre diversos treballs en Palma de Mallorca, que n'hi ha molt d'ametller, sobretot en aquests fongs. En cítrics he treballat en un altre tipus de fongs, no fongs de fusta, però sí que sé que, per exemple, en Florida, en Sud-àfrica, també hi ha casos importants d'afecció per aquests fongs. Però en Espanya no és tan important en cítrics com és en vinya o en ametller.
0: De totes formes, David, estava pensant, són les vinyes un pacient complicat, un pacient difícil, perquè n'hi ha coses que salten més a la vista, però com s'arriba a diagnosticar una malaltia, una patologia en una planta que pot començar, no sé, en les fulles, en el tronc, en les arrels, i acabar en el propi fruit, en el raïm?
2: Pues és molt complicada, perquè en la vinya el problema que hi ha és que per les ferides de poda, per exemple, estos fongs penetren dins de la madera i l'observació de símptomes externs no és immediata. Vull dir que un fong pot penetrar dins la madera i la planta pot començar a mostrar símptomes pues, mesos o inclús anys després de la infecció. Per tant, moltes vegades el que estem mirant és que hi ha vinyedos que aparentment estan en bones condicions, però internament ja tenen la infecció. Per tant, el problema del és un problema de diagnòstic prou evident que podríem dir que és prou diferent al que passa en malalties foliars, on immediatament veus la taca o veus ja el símptoma en les fulles i saps que tens la malaltia.
0: Claro, però són patologies que poden transmetre's o arribar-li a la planta, en este cas a la vinya, de mil i una formes, clar.
2: Sobretot per la pluja, el vent i els artròpods. Els artròpods també poden dur espores d'estos fongs. Aquestes són les tres mesures o estratègies més importants que tenen de disseminació en vinyedo.
0: M'imagino que una mala patologia pot acabar en un camp de vinyes completament, no? Es donen els casos de tindre que dir, mira, tens que arrencar-les totes, això no té solució.
2: No és tan agressiu, vull dir, a veure, quan la vinya és adulta, estem parlant de vinyedos pues, de 40 o 50 anys, sí que hi ha molta afecció.
0: És que no estem parlant de plantetes que tenen 4 o 5 anys.
2: No.
0: No estem parlant ja de plantacions o de camps en suficient solera, David.
2: Lo que es replantar completament un viñedo, jo he vist, ho he vist en molt poques ocasions. Vull dir que no és tan comú replantar-lo sencer. Però sí que percentatges d'inclús el 30%, jo sí que he vist viñedos superafectats. Vull dir, on hi ha que pues, invertir de forma important per a tornar a tindre un viñedo productiu.
1: Parlaves abans, al principi has comentat eixa xifra de La Rioja que arriba als 6.900 pèrdues. No sé si a dia d'avui eixa xifra ha augmentat respecte al passat i també si realment, sabent que eixes malalties arriben per la pluja, pel vent, pels artròpods, com tu has dit, no sé si parlem de que el canvi climàtic ha afectat, ha incrementat la presència d'aquestes malalties, és així, no?
2: A veure, respecte al primer comentari, no sé si ha augmentat el que és la xifra. És un model matemàtic i tinguem una estimació de 7 milions d'euros anuals. Respecte a la segon, pues mira, nosaltres tenim diferents estudis publicats on evaluem l'impacte del canvi climàtic i nosaltres ens centrem sobretot en el dèficit hídric, és a dir, en sequia. I el que estem veient és que, per exemple, un augment del dèficit hídric el que fa és augmentar estos fongs de fusta en el sistema vascular dins de la planta, en el xilema, però el que fa és que els fongs de fusta que viuen al sol disminueixen la seva capacitat, la seva abundància. És a dir, que un mateix estrès abiòtic, que seria l'estrès hídric, pot augmentar el que són els fongs de fusta en el sistema vascular, però disminuir els que viuen al sol. Vull dir que no n'hi ha una norma, una regla de que el dèficit hídric, en aquest cas, o el canvi climàtic, pugui ajudar a en aquest cas, a les malalties de fusta. Vull dir que depèn del nicho de on viuen aquests fongs. Depèn molt d'això. Mm-hmm.
0: No sé què serà el que més satisfaccions o més disgustos dona en el teu treball.
2: Pues satisfaccions, sobretot pues, que el conviden a donar xerrades a congressos, és molt interessant perquè pues, veus que el teu treball pues, està donant desfruts i tal, i publicar articles en revistes bones. Entonces, són uns, jo crec que és una de les majors satisfaccions. També veure estudiar com aprenen, com tenen ganes d'aprendre el que tu has après durant tants anys. I després frustració, pues, sobretot pues, la falta de finançament que ja anava a dir a Espanya, però ja és en la majoria de països en el món en ciència. Vull dir que jo crec que tinguem un dèficit important, els percentatges de PIB que es dediquen a ciència són molt baixos, hi ha molta competitivitat, no sols és ciències agràries, sinó que hi ha moltes disciplines i hem de lluitar molt per aconseguir bons projectes. Doncs jo crec que ahí estan els dos punts de vista.
1: Has dit la part positiva, això de que quan et conviden a donar aquestes xerrades, no sé, part fonamental del teu treball és això, és no solament fer aquestes investigacions, sinó després traslladar-les als treballadors del camp perquè es millore la producció.
2: Sí. Nosaltres, per exemple, així a La Rioja tinguem molt de contacte amb el sector. Vull dir que així a La Rioja, en el que és la denominació d'origen, hi ha 62.000 hectàrees de viñedo, que és una barbaritat. Entonces, nosaltres tenim damunt del sector i és molt normal tindre xerrades amb ells. De fet, demà tinc una xerrada a Saragossa amb el sector, amb tècnics, amb bodegues, per explicar els resultats de la meva investigació. Vull dir que és constant i és algo que a mi m'agrada molt, perquè conversar amb ells és molt productiu, són persones pues, que han estat tota la vida en camp i que tu has après molts d'ells. Vull dir que ell compta moltes coses que tu no saps. Entonces, per a mi, el que és estar en contacte amb ells és mutu, vull dir, és un intercanvi d'informació mutu i jo aprenc molt d'aquestes circumstàncies.
0: David, només un parell de cosetes.
1: Sí, una coseta més, perquè, Sergi, perquè te facis una idea de la dimensió internacional del seu treball. David, la setmana passada, te contactàvem i em deies que estaves per Turquia treballant.
2: Sí, estava en Adana, és una regió que n'hi ha prou de Síria, i allí tenen molt de cultiu de cítric, tenen vinya però per a raïm de taula, no per a vinificació, i és una zona molt interessant amb de problemes fitopatològics com tenim ací, i vaig estar 2 setmanes allí amb un investigador de Adana.
0: I una última coseta breu, si parlem de reptes, quins són els reptes als que s'enfronta el camp i sobretot la teva professió en els pròxims anys?
2: Bueno, reptes, dins de la meva disciplina, sé que n'hi ha molts reptes molt, molt importants, com el preu del producte, etc. Però dins de la meva disciplina jo diria que la reducció en l'ús de productes fitosanitaris, és a dir, les ferramentes que tenen els agricultors avui en dia per a poder combatir malalties i plagues també. Vull dir, totes les restriccions i tota la burocràcia que estan tenint pues, per a tindre ferramentes. Jo crec que és el principal repte que hi ha.
0: Imaginem, bueno, pues en això mos quedem. David Gramaje, com dia David fa un moment també, investigador del CSIC en l'Institut de Ciències de la Vinya i guanyador d'aquest premi Lame Hutchins Award. Gràcies per haver-nos atès, enhorabona pel premi una vegada més, i a seguir treballant, que és el que toca.
2: Un plaer, molt content d'haver estat amb vosaltres i moltes gràcies.
0: Que vagi bé per Logroño.
2: Gràcies, adéu, adéu.
0: Són les 12:23, poquet a poquet va avançant el temps.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
7: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
5: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?
11: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment. Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Com les carxofes.
9: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut? Molt bona.
16: Ara sí que van a esperar.
17: Som la veu de tots. Som

0: Bueno, a banda de totes les coses que estem contant i a tot allò que estem esperant, milers de persones passen des de les 6:30 del matí d'avui per davant de la Mare de Déu dels Desemparats, que avui dimecres està ben prop de tota la ciutadania, així en València. La Basílica acull el tradicional besamans, on els fidels poden tocar la imatge peregrina. En este dia excepcional, la calor es presenta com el principal repte dels fidels que esperen a la plaça, en molts casos durant hores. Alguns dels més matiners ja han relatat a esta casa que han esperat 2 hores per a poder estar cara a cara amb la Mare de Déu. Les portes de bronze de la Basílica, que recauen just a la plaça, estaran obertes, recordeu, fins que passi l'últim fidel, siga l'hora que siga. L'any passat, sense anar més lluny, van passar més de 30.000 persones, que són les que van participar en la jornada que celebra 10 dies després de la festivitat de la Mare de Déu. És a dir, que precisament avui, que fa bon dia, pot ser inclús fins i tot una miqueta de calor, és un dels millors dies per acudir al centre de València, estigueu on estigueu, si ho teniu propet, i acudir a eixa cita inevitable, sobretot per als fidels en eixa besamans de la Mare de Déu. Dit això, 12:27, pràcticament les 12:30, avui, entre altres coses, tenim que parlar d'esports. Ho farem per partida doble en este temps que mos queda per arribar fins la 1 de la vesprada, Abril.
1: Què tal, sí? Què tal? Sí, Sergi, avui venim a parlar-te d'esports, però deixem que soni primer una miqueta de música.
0: Vale.

0: Sergi, d'esports i de diners, perquè venim a exposar-te unes xifres.
1: Efectivament. Posem per cas, dos classes setmanals de barre, que és una barreja de ballet, pilates, ioga i entrenament funcional. Val entre 100 i 130 euros al mes.
2: I es diu barre?
0: Barre, sí.
2: No ho sabia, això és completament nou.
0: Està molt de moda.
1: Està molt de moda últimament.
0: Dos classes setmanals de pilates amb màquines, que realitza sobre estructures en un sistema de molls i de plataformes mòbils. Estem parlant de, al voltant, de 120 euros al mes.
2: Tinc que anar sumant les quantitats?
0: Has d'anar analitzant.
1: Nosaltres ens posem un paisatge i tu sí. Ja veus en aquest paisatge què tal.
0: No has de sumar, tu has de veure... Però quantes classes estem dient i molt costen.
1: Efectivament.
2: Ja, però és un pastizal, de moment.
1: Ahí va, molt bé. Te'n direm més. Per exemple, dos classes setmanals de ciclo, que és el spinning de tota la vida, però barrejat amb música i ball. Està al voltant dels 89-90 euros al mes.
0: Però no només tenim modalitats esportives, també material per a practicar aquests esports. Per exemple, unes esportives de córrer, entre 110 i 150 euros.
2: Barates en pareixen.
0: I si no te les agarres amb placa de carbono.
2: Claro, de 500.
1: Però si no eres tant de córrer i eres més de bicicleta, què el costa una bicicleta? Entre 500 i 1.200 euros.
2: Vosaltres compreu molt barat pel que estic veient, eh?
0: Ens estem fent una mitjana.
1: No cal que compres una bicicleta per fer el
2: Tour
1: de França, compres una bici de passeo.
2: L'altre dia vaig veure, ho vaig dir, en el centre, una bici que només cada roda, la roda valia 1.000 euros.
1: Efectivament.
2: Però de tota manera, a comprar en vosaltres, que sou bones per comprar.
0: De tota manera, si va sumant, jo pense que molt, molt barat no t'eix.
2: No, no, en la suma no.
0: Com veus tu estos preus? Diries que fer esport s'ha convertit en un luxe, tenint en compte el que hem de pagar per dos classes mensuals?
2: Dona, m'ho fent la pregunta, clar que sí. És caríssim, diria jo, eh?
1: Efectivament. De fet, jo recorde lo típic quan tu eres menut i t'apuntes a les escoles municipals de... pilota valenciana, que et costa 20 euros el trimestre, i veus estos preus i dius,
0: claro, què ha passat?
2: Jo me'n recordo que m'apuntava a la piscina del poble i em costava en pessetes, eh? Entonces, jo que sé, 500.
0: Compte el que hem de pagar per dos classes mensuals?
2: Dona, m'ho fent la pregunta, clar que sí. És caríssim, diria jo, eh?
1: Efectivament. De fet, jo recorde lo típic quan tu eres menut i t'apuntes a les escoles municipals de... pilota valenciana, que et costa 20 euros el trimestre, i veus estos preus i dius,

0: traslladar-li aquesta pregunta a Carles Murillo, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i president de la Societat Espanyola d'Economia de l'Esport.
1: Carles, què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
1: No sé si estaràs d'acord amb la nostra opinió, però t'ho anem a preguntar. S'ha convertit la pràctica de l'esport en un luxe?
2: A veure, em permeteu una prèvia. M'heu presentat com a president de la Societat Espanyola d'Economia de l'Esport. En tot cas, ho he estat fins al juny de l'any passat. Però bé, bueno, dit això, bona pregunta. A veure, en economia, diem que un bé és un bé de luxe quan la demanda varia més enllà del que en relació amb els canvis de la renda, malgrat que a vegades li diem un bé de luxe quan és molt car, i ho relacionem únicament amb el preu. Però bueno, fet aquesta apreciació, el que succeeix en general és que els preus de l'esport en general, agregadament, doncs han augmentat com han augmentat la major part de les, dels béns de la cistella de compra de qualsevol família en tot el país. I per tant, doncs, uns més i els altres menys, però en general doncs, la tendència ha estat una mica a l'alça.
0: De fet, este canvi s'ha vist reflectit també a les llars valencianes, segons les últimes dades de què disposem i que feia públiques l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Cada llar valenciana gastava de mitjana en 2022 340 euros a l'any en esport. Són dades que, pel que comentàvem, van en augment, no?
2: Sí, sí, correcte. És a dir que, a veure, si ho mirem amb dades estadístiques, si mirem l'índex de preus, que hi ha, un índex de preus per tot el sector, i després n'hi ha un índex de preus per lo que són el material esportiu, esmentar les bicicletes, hi hauria les bicicletes, els sticks de hockey, etcètera, etcètera. No? Després n'hi ha un altre índex de preus pel els serveis esportius, bàsicament per fer pràctica esportiva, majoritàriament estaríem parlant del fitness, i després n'hi ha un altre dels preus d'aquells que consumeixen esport com a espectadors, l'assistència a esdeveniments esportius. L'IPC, l'índex de preus del consum a nivell espanyol, d'aquests tres tipus de béns, ens mostra una certa disminució fins a l'any 21, un augment com a conseqüència de la recuperació després de la pandèmia a l'any 22, i amb equipament esportiu baixa el 23 i el 24 i puja el 25. En el que són serveis de relacionats amb la pràctica esportiva, hi ha un augment molt considerable a partir del 21, també té una punta el 22, després disminueix una mica el creixement, el 24 i el 25. I el que és l'assistència esdeveniments esportius baixa, òbviament, el 21 perquè va haver-hi pocs esdeveniments, però després puja també a la punta, la tenen tots el 23 i després aquest creixement s'atenua una mica el 24 i el 25, però en general les tendències són creixents i una mica per sobre de l'índex de preu general del consum.
3: Per tant, la despesa en esport és cada vegada major, això és una realitat, però realment és cada vegada més car fer esport, o el problema és que cada vegada volem fer esports que siguin més postureables, és a dir, que puguem mostrar en xarxes l'esport que estem fent o el model que estem lluint per a l'ocasió?
2: Mira, jo, el meu punt de vista, és que en l'esport, com passa amb la cultura, com passa amb l'entreteniment en general, estem parlant de cosins germans, per entendre'ns, com a sectors econòmics, hi ha un fet diferencial amb el que hi havia, si mirem enrere, 20 o 30 anys, no? I és que hi ha moltes maneres de fer alguna cosa semblant. Per exemple, doncs assistir a un partit al camp del Llevant, del València, del Villarreal, o del Barça, o del Espanyol, o del Real Madrid, o de l'Atlètic de Madrid. Abans, doncs, la diferència de preus entre la localitat més econòmica i la més cara era una determinada. Ara, això mateix s'ha estirat com un xiclet. És a dir, que hi ha localitats, les més barates, que són més cares que abans, òbviament, i després hi ha les localitats més cares, que ara són molt més cares. Per què? Doncs perquè, a més de l'assistència per veure el partit, i això s'aplica al futbol, al tennis, a qualsevol esport, doncs hi ha elements afegits, no? La sala VIP, el catering, l'hospitality, etcètera, etcètera. Si això ho traslladem, heu dit abans dades de temes de

0: pràctica esportiva, no? del sector del fitness. Doncs existeixen els centres low cost, és a dir, pel que vol únicament anar a fer pràctica esportiva en un centre esportiu i necessita poca cosa, doncs aquí els preus són, segons un estudi publicat per Tu Playbook fa mitja dotzena de mesos, com a molt, doncs posaven una franja entre 15 i 30 euros al mes. Però, clar, si anem al boutique o al premium o a qualsevol d'aquests que heu esmentat que, a més de la pràctica esportiva, tenen una motxilla carregada de més serveis, doncs això ens anem amb un ventall que va des de 80 fins a 200 clar. Euros al mes. És veritat, com deies, que segurament hi ha un sector de la població que vol aquest afegitor, perquè si no funcionés, l'oferta no funcionaria, no hi haurien centres premium, no? Hi ha centres premium perquè hi ha molta gent disposada a pagar això, de la mateixa manera que hi ha molta gent disposada a pagar les entrades caríssimes per anar a la Fórmula 1, al futbol o al tennis. Eh?
1: De totes formes, Carles, en els últims anys són molts els municipis que han creat una marca de ciutat al voltant de l'esport. València, sense anar més lluny, s'ha constituït com ciutat del running per l'èxit de la seva marató i la mitja marató. És una pregunta un poc retòrica perquè nosaltres ho sabem una miqueta, però per aquells que ens escolten, quines són les repercussions econòmiques que té una ciutat o per a una ciutat un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques o altres de forma massiva?
0: A veure, jo crec que l'esport és un mecanisme magnífic per fer una mica de lo que hi ha qui li diu una mica de diplomàcia esportiva, és a dir, situar un territori en el mapa, no? Uh-huh. València, home, jo ho conec per raons allò familiars, uh-huh. Properament, i després perquè ho he conegut i fins i tot ho explico com a exemple a les meves classes quan parlo de repercussió d'un esdeveniment en un territori, no? El cas de València és un cas paradigmàtic, no? És a dir, com s'ha sabut aprofitar els elements de clima, inclús pel running, de poca pendent amb les curses, de l'ambient, el tamany inclús de la ciutat, la gastronomia, la cultura, etc., doncs per fer de València una seu molt atractiva per aquell que vol fer running, i indirectament, quan ho explica, doncs hi ha gent que igual no corre, però que va visitar València com a destinació clar. Turística. Per tant, la marca ciutat lligada a l'esport té molta potència. L'ha tingut Mònaco, per exemple, Monte Carlo, a més del casino, no? Mm-hmm. Amb la Fórmula 1, i València amb el cas dels rangs. Jo crec que és un gran resultat. Però a més jo amb el tema de València vull destacar dues coses. Una, el tema pel que fa a l'esport, pel corredor, uh-huh. que s'ho posa en el seu calendari i participa, si no en sí, en no, doncs molt freqüentment, o ho diu, i cada vegada hi ha més, inclús el percentatge d'estrangers que participen a la Marató de València o la mitja marató, doncs és creixent en el temps, per tant uh-huh. aquest és un èxit de la ciutat i dels organitzadors, però després també aquells altres que d'alguna manera gaudeixen d'aquesta situació de València com a referent lligada a l'esport d'una manera més, diguéssim, més amateur, uh-huh. I poden córrer per l'antic causa del riu, uh-huh. O tenen moltes possibilitats dins de la mateixa ciutat, no? Per tant, uh-huh. hi ha aquests dos elements positius, amb la traducció d'aquest impacte que té pel territori, més enllà del que suposa econòmicament, doncs, pels hotels, clar. Pel comerç, per la restauració, per la cultura, etcètera, etcètera.
2: De fet, en aquest sentit, parlàvem de València, que és com l'exemple paradigmàtic de tota aquesta repercussió, però és veritat que també els municipis més xicotets s'han sumat a aquesta, bueno, pues ja fer carreres o rutes cicloturístiques, no? No sé si en aquest sentit sí que podríem afirmar que l'esport s'ha convertit en una espècie de pol d'atracció turística, no?
0: Sí, perfectament. És a dir, que l'escuresa de l'exemple de recórrer el territori, no? Sobretot per exemple, amb gent que gaudeix molt d'anar en bicicleta, uh-huh. pot ser en bicicleta de passeig o en bicicleta una mica més sofisticada, però per anar per carretera. Hi ha moltes comarques de l'interior, a València...
1: I l'altre dia, per exemple, parlàvem de Casas Bajas, la pujada uh-huh. al Peloto, que ja estan a punt fins i tot de restringir-la i tindre que fer inscripcions o formular algo per a que no n'hi hagi de forma massiva tanta assistència, sobretot en un lloc en el que n'hi ha que protegir el paratge, que això clar. Passa en moltes localitats.
0: Clar, clar, aquí és allò del morir d'èxit, eh? Sí. Que s'ha d'anar al tanto, en general, en els espais oberts. Jo també sempre poso com a exemple aquella foto d'una cua de gent impressionant per pujar a l'Everest, no? Ja ens hem carregat la muntanya, no?
2: O sigui, totalment. Que
0: hi ha externalitats negatives, però jo diria com les pròpies lligades en tot el tema de sostenibilitat, ja no únicament perquè trepitgem malament el camp o les carreteres o les localitats, sinó altres, aquests elements de cogestió. Però bueno, aquest sí que és un element controlable per part dels organitzadors, és a dir, que amb això, com dic, hem de tractar de ser respectuosos amb el territori, perquè el territori ens dona moltes possibilitats. Tot lo de bo que per un cantó aconseguim a través de l'esport, hem de mirar de no carregar-nos-ho per passar-nos de frenada i congregar massa gent.
3: Clar. Precisament una mostra d'això que estem comentant, de com les ciutats aposten per l'esport, són les dades que també donava a conèixer l'IBIE sobre la despesa de les administracions públiques en esport. Posem el cas de la Comunitat Valenciana, quan esta despesa va ser de 321,3 milions d'euros en 2022 i estem parlant d'un 20% més que en 2021. Imaginem que en estos 4 anys també la xifra continuarà i ha continuat augmentant, però som conscients les administracions públiques del rendiment econòmic d'un sector com l'esport?
0: M'agradaria poder dir que sempre és que sí. Però no ho puc dir. És a dir que, en general, jo crec que ha crescut aquesta consciència de que l'aportació que pugui fer l'administració pública a esdeveniments esportius grans, mitjans i també petits, doncs no, diguéssim, és un element positiu per aquesta repercussió en el territori. I ja que parlem de la Comunitat Valenciana, el propi Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques té un estudi de, si no recordo malament, també del 22 o del 23, fet amb totes les ajudes, recollint totes les ajudes que ha fet la Generalitat i les, em sembla que també les diputacions provincials amb l'esport, no? I com es tradueix aquesta aportació, aquesta ajuda, en termes de rendiment econòmic que va parar a diferents sectors, no? Uh-huh. És a dir, d'aquí en surten beneficiats, doncs, el sector turístic, el de la restauració, el del transport, el dels serveis professionals, per tant, diguéssim, no és llançar els diners, no? Sinó que si es fa bé, són diners que després poden repercutir directe o indirectament en el territori i en moltes empreses o inclús famílies.
2: Clar. El que no podem negar tampoc, Carles, és que les modes estan jugant un paper fonamental també en tot aquest auge de l'esport, no?, i el seu impacte econòmic. No sé fins a quin punt les modes juguen un paper clau en aquest auge de noves modalitats esportives o de fitness que comentàvem al principi, com pugui ser el barre, el pilates amb màquines, el ciclo, o fins i tot aquesta tendència a gastar-te molts diners en una cosa més pijeta, podríem dir, no?, en una esport així com més...
3: Que està de moda, en definitiva.
0: Sí, a veure, jo crec que hi ha moltes dades que posen de manifest, diguéssim, que això que li podem dir moda, en termes econòmics, vol dir que es mou més diner perquè hi ha més atracció i hi ha més interès pel tema de l'esport. Hi ha un indicador molt, molt interessant que es posa de manifest amb les enquestes que es fan cada 5 anys dels hàbits a nivell espanyol i de comunitats autònomes, no? L'interès que desperta l'esport i després diferenciant entre la pràctica de l'esport de l'assistència a espectacles esportius. Es fa bàsicament aquesta diferència. Com també es fa una pregunta sobre l'interès que tenen, per exemple, els videojocs electrònics. Llavors, aquest interès és creixent en general, no? Per tant, quan se li pregunta a la gent si li importa o no l'esport, si li interessa seguir l'esport o no, jo diria que hem passat d'un esport que únicament interessava el moment que hi ha medalles, per entendre'ns, per simplificar-ho, és a dir, que hi ha resultats esportius interessants, a passar a que com a fenomen social, com a forma de inclús de vida, no?, l'esport està, diguem, en un lloc prioritari de l'agenda de moltes persones i de moltes famílies. Això té a veure amb un tema que li diem nosaltres el capital social, no? De pertànyer, per exemple, a un club, no? Sí, aquest tema de que sentim un club esportiu, sigui perquè tingui un equip a primera, segona o a tercera divisió, o sigui un club privat de socis que es reuneixen doncs, per fer esport, hi ha un sentiment de pertenença, no? De compartir aquesta participació en un club, que això té un valor que és difícil de monetitzar, és a dir, com es pot traduir en diners, però que a moltes persones això li suposen un fet valorable molt positivament, no? Com la mateixa manera que la teva ciutat doncs, organitzi un esdeveniment mitjà o gran o important.
3: Eh? I clar, per això no el molesta, per dir-ho d'alguna manera, tant gastar-te quantitats de diners prou elevades en esport.
0: Per sort hi ha de tot, perquè per exemple algú pot no córrer la Marató de València per interessar-li veure doncs la qüestió diguéssim estètica o logística, no? I s'acosta a la sortida o amb algun punt del recorregut o al final i fa unes fotos esplèndides i d'alguna manera això li costa relativament poc perquè assistir a la Marató potser excepte en un lloc com al final, doncs en general no costa res, no?
3: I menys mal.
0: De l'esport, per sort, com dic, hi ha una mica de tot, lo perillós de tot això és que per anar a veure un espectacle esportiu o per fer pràctica esportiva el tema es convertís en una qüestió, com dèieu vosaltres, de luxe, jo li dic d'elit, és a dir, que únicament ho pot fer aquella persona o aquella família que tenen les butxaques molt plenes. Aquí hauríem fracassat. Jo per ara penso que aquesta no és la realitat, és a dir, hi ha una mica per totes les butxaques, però sí, com deia abans, ha anat augmentant aquesta participació amb l'esport que suposa una despesa important per algunes butxaques.
1: Està clar. Pues Carles Murillo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos contat totes aquestes coses. Practiquem o no l'esport? Si no el practiquen es deixarà més barat, clar, i això és la realitat. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica Valenciana.
0: Moltes gràcies i a vosaltres per la confiança.
3: Gràcies. Adeu.
1: No sé si esteu en el tema del bàsquet. Bueno, tu eres, Abril, una jugadora de bàsquet frustrada, no?
3: Jo jugava bàsquet quan era més joveneta.
1: Més xicoteta.
3: No, sí, 12, 11, 10 anys, però no se m'adonava molt bé, desgraciadament.
1: Per això t'ho dic, que jo recordo que em vas contar tu allò del bàsquet.
3: M'he canviat d'esport.
1: Tu no, Marina, no?
4: Jo
1: no
4: és que havies... per tamany, per lo que sé, la van buscar.
1: Però és que igual no hi ha que ser massa gran. Home, tindre una talla determinada, sí, no, Luis Urrutia?
5: Hola, Sergi.
1: Els pitus sí. No podem jugar al bàsquet, sí. Però
5: bueno,
1: escolta...
5: Depèn del nivell que tries, no?
1: Ja.
5: Com tot, no?
4: Sí.
5: Es pot fer a qualsevol nivell, però ja... Si vols aplegar un cert nivell, pues ahí sí. Necessites tindre un tamany de peus acorde en la teva alçada.
1: Bueno, i sobretot per a poder córrer com un Bigfoot, més que res, no?
5: Sí.
1: Vos odia, per si voleu quedar-vos en el tema del bàsquet, les xiques estaven superllançades, són les campiones absolutes, però ara també parlem del València Bàsquet, perquè ha completat la seva gesta, va guanyar el cinquè partit davant del Panathinaikos, torna a Oaxaca per a disputar la Final Four per primera volta a la seva història en un ambient que es preveu menys hostil que en les últimes dates, no? Estaràs allí per a
5: comparable, sí, l'avió en l'equip i en 3 hores, així que si Déu vol en esta nit per al 90 minuts ja podrem donar les novetats del viatge des de la capital de Grècia. I és que l'ambient que hem viscut en este playoff davant de Panathinaikos es recorda poques voltes en un duel entre clubs, no? Entre seleccions sí, però entre clubs no. Que hi ha ixe nivell de duresa entre totes les parts, no? des de la directiva, recordem el president de Panathinaikos en la taula de notadors del Roig Arena increpant-los perquè no estaven forçant massa als àrbitres per a que assenyalaren al seu favor, des de l'entrenador de Panathinaikos no volent donar-li la mà abans d'un partit a l'entrenador de València.
1: Que aspre, que rencorós.
4: I ha plorat, també, no?
5: Sí.
4: Era
3: ell el que va plorar. No?
5: Jo pegant patades a les ampolles d'aigua per a que ell banyaren la canxa i parar el partit. Vull dir,
1: Però a sota ho han tret?
5: Bueno, del llibre del bàsquet grec, una història llarga. I, clar, no és el mateix jugar. Estem parlant del pressupost major del bàsquet europeu, vull dir que Panathinaikos no estiga en la final a 4, que ells organitzen en el seu propi pavelló, després d'estar guanyant 2-0 la sèrie, era absolutament inesperat, però València Bàsquet ha fet el miracle des del treball i des d'un quin partit realment fantàstic, així que se ho ha guanyat a pols.
1: I a tu què t'arriba des del club? No sé si n'hi ha més vertigen per la pressió que això suposa, per el fet de fer història, o també l'argument real que puga existir de dur la copa a casa.
5: A la fi, qui juguen són els jugadors. Vull dir, des de la part de la directiva ens poden donar un punt de vista, des del part de la direcció esportiva, pues una altra. Els jugadors són uns descarats.
1: Veure, el jefe estarà que se n'ix, no?, de content.
5: Bueno, no t'ho pots imaginar.
1: Yeah.
5: No t'ho pots imaginar. Jo el vaig veure abans de quin partit, vaig aplegar molt pront al pavelló i estava ahí rodant per ahí, i vingué a saludar-me i què tal, com estàs? I me digué molt nerviós. I jo li dic, Juan, estes alçades de la vida.
1: Estes altures, tu que tens tot fet.
5: Estar nerviós per un partit de bàsquet i en fi, però després va deixar-nos aquesta frase genial, no?, després de l'eliminatòria, on dirigint-se a tot el públic dient com a última frase: i espero que després tots vagis a comprar a Mercadona. que és la...
1: Home, va continuar mantenint el club, claro, perquè si no...
5: No, els jugadors són uns descarats i ells saben que acudixen a esta cita en pressió zero. Tot el que aconseguisquen te ve perdonat. A més, jo, per a mi la sort és que les semifinals són contra el Madrid. Al Madrid el coneixen de meravella. Este equip, a la fi de la primera volta de l'Eurolliga, era primer. Ha conclòs segon. Ha guanyat un playoff a 5 partits. S'ha guanyat per dret propi estar en esta competició. I a partir d'ací el que passe, pues veurem, està tot obert. Que el Madrid li guanya al València, pues estem acostumats, no? Allà de la història, quantes voltes li ha guanyat el Madrid al València? Pues moltes.
1: Ara m'agradaria que fèrem una visió de mitjans de comunicació, per la visió que tinguen del nostre, no?, fora. No sé si continuen veient al València Bàsquet com una espècie de cenicienta
5: en del este bàsquet, moment, sí.
1: O realment se li dona el reconeixement d'un gegant que ha adquirit aquests drets propis?
5: No, és un entrenador genial, com Pedro Martínez, que ha agafat un grup de jugadors que han entès el seu missatge des del primer dia, que s'han implicat i que han aconseguit una feta històrica. Però per al món del bàsquet europeu, València Bàsquet fins fa 3 anys no estava habitualment convidat a esta competició. No era dels 20 equips grans d'Europa.
1: Sí, no estava dins de les expectatives.
5: Acaba de i que estiga en la Final Four, pues en fi, és absolutament inesperat. Jo ara revise allò que es fa en TikTok, que poses un ordre i teixen els escuts dels equips i tu els poses en la casella que tu vols, no?
1: Això es fa en TikTok?
5: I sí, sí.
4: En TikTok es fan moltes coses.
3: TikTok té moltes opcions.
1: Estic tan al dia de tot, jo al final ja no m'entenc de res. És un poc interactiu i tot.
5: Sí, sí, entonces te van eixint i tu vas col·locant els equips en la casella de la classificació final que tu creus que tindran. I a València el col·locaven en el 25, en el 20, en el... No, més enllà, algú el col·locava en el 15.
1: Ai, gent de poca fe.
5: Però, clar, en el 2, ostres, que és
1: claro.
5: La diferència és molt gran.
1: Ara no sé si tocaran sostre definitivament, cosa que suposaria també una pedra, una primera pedra de l'era daurada de lo que és el nou pavelló. És que així s'enjunten moltes coses.
5: Sí.
1: Lluís?
5: Per a mi, guanyar l'Eurolliga serien... Mira, se me posa després de punta. Paraules majors. Estar en la Final Four em sembla ja increïble. Jo crec que l'equip té possibilitats de guanyar-li al Madrid, clar que sí. Després una final contra Fenerbahçe o contra Olympiacos, molt, molt, molt, molt, molt complicat. Però per què no? Vull dir,
2: si és bueno, que... també era escolta, complicat estar ahí.
1: Això dic jo.
5: Si aquests jugadors se'ns han portat fins ací, per què no aquests dos passets que falten per a plegar fins la glòria màxima? Vull dir, no hi ha res més, més alt per a un equip que ser campió d'Europa. Uh-huh. I aconseguir la Eurolliga seria... Bueno, pues el tancar estos anys en els que el bàsquet en València ha crescut tant com per a que acabem d'inaugurar un nou pavelló, per a que la inversió en jugadors siga molt gran, perquè el pressupost de l'equip és molt gran, i per a que siga capaç de competir al màxim nivell d'aquest equip que amb Pedro Martínez fa 7 anys va ser campió de Lliga per primera volta en la Fonteta, fins a aquest equip que ara se'n va del Roig Arena fins l'UACA per a tractar d'aconseguir el...
1: Bueno, almenys el bàsquet està fent el que no fa el futbol, parlant del València.
5: Parlant del València, sí, però si parlem del Villarreal...
1: No, són universos totalment diferents.
5: És una altra història.
1: Deu de ser que el cognom de la família fa molt.
5: Però sí, és... Bueno, tenen les idees molt clares. Yeah. I saben...
1: Senyors empresaris.
5: I tenen un sentiment, Jo quan... Moltes voltes, no? Quan estic en el Roig Arena i veig al públic assegut i a Juan Roig alçat, i ell no para de mirar i mira cap amunt i dir... En el fons, el sent orgull.
2: Home, clar, està l'orgull. De dir que bé m'ha quedat.
5: De tot el que ha fet. I veus la llotja de Mestalla i veus que allí ni hi ha cap persona que tinga compromís ni que... saps? Parlé dels que formen el Consell d'Administració del club, no? Perquè, o del Juan Roig del futbol, que és el Peter Lim este, que
1: el Peter Lim este...
5: Que és que ni se li espera per la ciutat. Vull dir, no és que ja no, ni vaig a veure jugar al seu equip.
2: És que no sí. Lliga res a aquest equip.
3: Clar, que més enllà del que és l'àmbit econòmic no té cap tipus de lligam, sentiment clar. Ni de lligam amb què és l'equip.
5: Però veus el president de Panathinaikos i el veus així en el Roig Arena, queixant.
1: Vull dir, bueno, veus fins i tot el de Castelló que va en el gos en un,
5: no, però també és una altra cosa diferent. El Bob, no? Sí. Que també sent els colors del Castelló clar. I que millor o pitjor tindrà, però almenys el veus implicat en el projecte. Però és que en el València Club de Futbol...
1: Si està la Teresa Rivero, quan era el Rayo Vallecano, te'n recordes? Que estava allà en el palco i tal. És a dir...
5: Però
1: al mes... Sí, no sí. sé com podríem dir... S'implicava o s'implica en el seu club. Lo del Lim és que s'escolta tu sí. la desídia, la desgana i no sé quantes coses més
5: total,
1: indescriptibles.
5: El desapego absolut per a una societat de la qual una de les seues societats és màxim accionista.
1: Yeah.
5: Però, clar, si el mercantilisme el portem fins ahir, vull dir, què és Peter Lim del València? Pues Peter Lim és l'administrador d'una societat que és màxim accionista de la Societat Anònima Esportiva València. Pues el mercantilisme.
1: El dia que pegue el pelotazo en el solar del Vell Mestalla, entonces serà quan la millor s'acabe tot, bueno, i se lleven el mirlo de dalt.
5: La sensació és que per això vingué, no? Ja digué en el seu dia Florentino Pérez que ixe solar de l'Avinguda d'Aragó era dels quatre solars més desitjats d'Espanya per a poder construir en una zona on... clar, en el centre de les ciutats ja no en queden solars.
1: Ara només faltaria que això canviara de la nit al matí, és poc probable que passi com en el 2008, però que anara tot per l'aire que se tocaras nassos i no per molt que intentara
5: bueno,
1: construir
5: ja,
1: allí.
5: Ja és impossible, després del préstec multimilionari que va demanar a Goldman Sachs per a fer tot això, però hi ha un deute que és impossible de traspassar i ja tot això ho té que acabar, Meriton. Ja. No hi ha més alternatives.
1: Quan comences a contar-nos lo de les semifinals
5: pues,
1: del...
5: sí, ixim,
1: perquè te'n vas estar més prou,
5: el vol ixar a les 4 en Atenes és una hora més, o sigui que estarem allí com a les 7 i mitja 8 menys quart hora local, d'ahir trasllat i jo esperé per a les 11 de la nit poder ja contar
1: a menys entrar sí. en el contrapunt o després
5: sí,
1: no?
5: Sí, en el 90 minuts sí, a veure si per als nostres oients ja podem contar-los com hem vist els jugadors perquè viatgem en ells. Este matí s'han entrenat, a veure com està el Turmell de Puerto, a veure com està l'aixina.
1: Bueno, nosaltres no, com ja t'han tingut en exclusiva, no?
5: Sí,
1: que no, ja no te pegarem una paret, fins el divendres el divendres igual el Kidri el dic Lluís, que...
5: Tu ja saps que jo estic a l'ordre.
1: Pa un roto i pa un descosillo, no?
5: Sí, no hi ha problema.
1: Que tingues un bon vol i que els portes la sort a la gent del València Bàsquet.
5: Jo espero i i desitge. Me fa moltíssima il·lusió el ser capaç, perquè jo vaig estar en el primer partit d'este nou projecte allí en Mislata, quan era Hoja del Lunes i tot això.
1: En fi, Lluís, bueno, gràcies. Vinga. Fins ara, xiques, vos veig en un ratet, perquè ara, justet després de les notícies de la una, ja tenim esperanta i a Marta Robles, que ve a València Negra, ni més ni menys.
6: És la una.
7: A punt. Notícies.
6: Hola, com estan? A aquestes hores continuen concentrats centenars de professores i professors a les portes de la Conselleria d'Educació. En este octau dia de vaga indefinida, la concentració de manifestants s'ha obligat a tallar fins i tot l'avinguda de Campanar de València. Recordem que la reunió entre convocants i govern valencià és a les 5 de la vesprada, una nova reunió, i paral·lelament els sindicats han passat un formulari al professorat per a que opinen sobre si seguir o no amb la convocatòria de vaga. Paral·lelament, equips directius de diversos centres pensen presentar avui mateix un escrit de dimissió. Dimissions en blocs. Seguint esta mobilització està Melu Bord. Bona vesprada.
8: Hola, Patricia. Molt bona vesprada. Així es continua la concentració a les portes de la Conselleria, on a les 5 de la vesprada tindrà lloc aquesta reunió on Educació espera una resposta a la seva última i definitiva proposta que va fer ahir, que inclou, ja saben, la pujada de 200 euros i, per exemple, també la baixada de ràtios. La majoria sindical adverteix que l'oferta és insuficient i, per tant, s'allunya la solució al conflicte. Paral·lelament, a la una i mitja, els equips directius de centres es presentaran les seues propostes i mancances. Recordem que un de cada sis equips directius estan disposats a dimitir. Anem a sentir a Jesús Olmos, de l'Institut La Moreria de Mislata, i a Jaume del Tra Benavites, de Quart de les Valls.
9: Ara mateix estan molts claustres fent consells escolars extraordinaris per tal de presentar la seva dimissió. Podem estar parlant de 200, 300... Al final podríem arribar a dir que serien capaços de dimitir uno de cada sis centres.
10: Soy Jesús, director del Instituto La Morería de Mislata, y estoy y mi equipo está dispuesto a dimitir si esto no se desencalla ya.
8: Com heu dit, des de les 9 del matí el professorat pot votar de manera telemàtica una enquesta per decidir si s'accepta o no la proposta de conselleria i quins punts s'haurien de tornar a negociar. Anem a sentir alguns dels professors convocats avui així.
11: Vamos a ver qué sale de la encuesta, pero lo que el sentir general es que no es un acuerdo suficiente y desde luego es el que opinamos desde la UGT.
12: Es un despreci a la dignitat de l'ensenyament i del professorat, perquè no estem així per 200 euros bruts, estem així per a reivindicar millores en l'ensenyament.
13: Que ens obliguen sota amenaça a assignar un acord insuficient és intolerable. Un acord que no arriba a cap acord de mínims que s'acordaren entre totes les assemblees de centre.
14: Una escolta activa, unes concrecions, no pot ser que tot estigui en l'aire.
8: Els sindicats demanen una participació majoritària i ràpida a aquesta enquesta perquè a les 3 van a recopilar totes les dades i, segons siga i seguiment, prendran una decisió del que faran a les 5 de la vesprada.
6: Gràcies, Melu. I més mobilitzacions de l'ensenyament, perquè la concertada acaba de convocar accions de protesta en tot Espanya tots els divendres des del 29 de maig al 19 de juny.
15: Sí, faran concentracions davant del Ministeri d'Educació a Madrid o les delegacions del govern a les comunitats en defensa d'una millora en les condicions laborals. Amb el lema "Mateix servici públic, mateixes condicions", la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament diu que arriba a esta convocatòria davant de la falta d'avanços per part del Ministeri. Asseguren que el projecte de llei de baixada de ràtios i de la jornada lectiva que actualment tramita el Congrés continua deixant fora els treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat.
6: I a jutjats d'Alacant declaren este matí la regidora d'Urbanisme i l'exdirectora general de Contractació, les dos investigades en el cas de les presumptes irregularitats en les vivendes de BPP de les Naus. Les dos es van veure beneficiades directament o a través dels seus familiars d'un d'estos pisos de la platja de Sant Joan. En total, avui està previst que declaren tres tècnics i sis investigats, i seguint les compareixences està Maria Bravo. Bona vesprada, Maria.
16: Bona vesprada. Continuen així aquestes declaracions. Han declarat ja els tres tècnics de l'Ajuntament, que recordem ho fan com a testimonis, i el primer dels investigats, que és l'arquitecte municipal, que també està entre els beneficiaris d'aixes vivendes. Nieto ha dit que no es va aprofitar de ser funcionari per atendre una vivenda que es va apuntar en 2022 perquè li va dir un company de pis. Ha reconegut que en 2024 va participar en diferents qüestions tècniques del residencial Les Naus, però ha dit que en cap cas va sol·licitar ser ell directament el responsable tècnic del contracte. Que no va ser fins a gener de 2025, quan li van dir que podia ser adjudicatari d'una de les vivendes perquè hi havia una vacant. En total, com comentaves, avui està prevista la declaració de 6 dels investigats i els 3 tècnics de l'Ajuntament.
6: I des de les 6 del matí a la Catedral de València està celebrant-se el tradicional besamans a la imatge de la Mare de Déu, un acte religiós en el que participen milers de persones. De fet, hi ha una cua llarga cua a les portes de la Seu. Allí està Àngel Hernández. Àngel.
17: Bon dia. Les portes de la Basílica s'han obert a les 6 i mitja del matí i no es tancaran, atenció, fins que passe l'últim fidel. 30.000 persones passaren l'any passat davant la imatge peregrina de la Mare de Déu. 35.000 en 2024. El rècord. Avui, dia de calor, per tant, la recomanació per a aquelles persones que vulguin vindre és roba lleugera i aigua per a hidratar-se. Per a la cita d'avui, la imatge peregrina lluís un mantell regalat per la tuna de la Facultat de Dret. Este besamans se celebra 10 dies després de la festa de la patrona i cadascú ve amb una intenció. Alguns pares i mares presenten els seus fills de bolquers, altres venen amb precs, altres només a donar gràcies. Cadascú porta una història. Són milers de persones els que han passat ja i una cua que supera les 4 hores. Hem parlat amb algunes persones per a que ens contaren per què han vingut a este besamans.
18: Siempre, porque adoro a la Virgen, es muy milagrosa.
19: Pues salut y molta salut.
20: Molts anys. Jo vinc a tot, a la ronda, vinc a tot, a tot el que siga. Una sensació molt bonica.
21: Perquè estem encara vius i de moment no tenim massa malalties.
6: En els esports, l'Elx ha tornat a entrenar-se este matí per a la final, per a la salvació que tindrà dissabte a casa del Girona. Gonzalo López, bona vesprada.
22: Bona vesprada. Per este partit, Eder Sarabia només tindrà les baixes de Iago i Adam i volen continuar la dinàmica de xoc que els ha portat a competir la recta final de temporada sumant 16 punts en 9 partits. El porter Matías Dituro remarca l'energia que té el vestidor per a l'últim assalt.
23: Estamos muy ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Veo un ambiente muy positivo, tenemos muchísima confianza en lo que hacemos y nos vamos a ir a jugar una final. Trabajaremos de la mejor manera posible estos días. La calle nos transmite muchísima confianza, energías positivas que nosotros intentamos absorberlas para dar todo el fin de semana en este partido.
22: D'altra banda, la delegació de Penyes del Llevant ha fet una crida a tota l'afició que es trasllada dissabte a Sevilla per a reunir-se durant el dia a l'Albereda d'Hèrcules de la ciutat per a marxar junts cap a l'estadi La Cartuja, on el Snow tindrà lloc el partit contra el Betis. El club ha rebut quasi 1.700 sol·licituds per a les 720 entrades que té disponibles per al partit i s'espera que es desplacen a Sevilla un miler de granotes.
6: Màxima expectació, molta sort als equips valencians en este recta final de Lliga, molt emocionant perquè estan tots en un mocador. El cas és que nosaltres tornem a les 3. Ara continua Sergi Alcina i el seu equip d'amunt i avall. Fins ara.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
24: De tu a tu.
25: Sostenibilitat, ve del llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
26: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
27: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
28: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple.

0: Precisament amb això, este clàssic de l'último de la fila, com la cabeza al sombrero, ens adentrem en l'artesania del nostre territori i en concret se n'anem a Gata de Gorgos, a la Marina Alta, que és una localitat que, entre moltes altres bondats, com la gastronomia o el paisatge, sense anar més lluny, també té l'artesania com a protagonista. Als seus carrers es poden trobar botigues amb tot tipus de complements, fets en fibres naturals com l'espart, el mimbre o la canya. Però no sols això, Gata de Gorgos ha sabut internacionalitzar els seus productes artesanals, entre altres, podem trobar dos fàbriques de guitarres, 7 de bosses, 10 de sombreros i estos últims han sabut, a més, arribar a les passarel·les i a la moda. Estem parlant de dissenyadors de sombreros del nostre territori que han portat les seues creacions a capçaleres com Vogue, Harper's, Bazaar i altres tantes. Han begut dels creadors de Gata de Gorgos i és que indústria del sombrero és una de les grans tradicions artesanes de la Marina Alta. Això és el clàssic tema de falla, el sombrero de tres picos, per a parlar de com, aprofitant la tradició del vímet, l'espart i el comerç mediterrani, les fàbriques de sombreros de gata es van ficar en marxa durant els anys 50 i 70 i ara continuen sent un xicotet clúster especialitzat en sombreros artesanals i moda made in Spain. Algunes de les firmes més conegudes de sombreros de gata són Signes Mengual i Silver, però avui parlarem amb Francisco Pons, que és la tercera generació d'Oliver Hats, una empresa tradicional de gata que va néixer a l'any 1995 i que es dedicava a fer sombreros clàssics per a mudar. Francisco, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia. Com esteu vosaltres?
0: Bon dia, molt bé. Encantat de saludar-te. Quan naix? Qui crea l'empresa? I el que és més important, mirant-ho des d'ací, què és el que es feia en aquell moment?
1: Pues mira, l'empresa la va crear un tio de mon pare, que no tenia família, i diem Vicente Pons Diego, i l'home ja era encarregat d'una fàbrica del poble. Molt xicotet ell, perquè en 14 anys era encarregat de fàbrica. I en els anys aquesta fàbrica va quebrar i al final el tio pues, se'l va muntar a compte d'ell a sa casa. I no res, va seguir en la fabricació d'aquesta fàbrica que ell estava i a poc a poc pues, va anar creant i creant.
0: Continueu fent tot de manera tradicional. De fet, ahir a la fàbrica es pot veure tot el procés. La gent ho pot visitar.
1: Sí, sol vindre de vez en quan, sol vindre gent, com estem així a la Marina i sabeu que hi ha, com diguem, moratos molt de guiri per així.
0: Sí, moratos
1: pues no ho diem. Vindre.
0: I com és aquest procés? Quant de temps vos costa, per exemple, fer un model tradicional?
1: A veure, un model tradicional, a veure, depèn, perquè moratos van començar, això ja va ser cosa meua, mon pare i el tio no feia això. Jo, com sempre, he sigut una persona que m'agrada fer coses a mà i he tingut aquesta facilitat, la veritat. Doncs pues, jo, parlant una volta amb mon pare, li vaig dir, pare, estos sombreros ja no existeixen. Fa més de 80 anys que no estan. Això podríem fer algo. I vaig fer algunes coses, com les xisteres i coses d'estes.
0: Sí.
1: Però un dia es va presentar un senyor de València, que és sastre de València, i es va presentar a si casa i mos va dir, xe, vosaltres podríeu fer este sombrero per al traje de Torrentí? I jo dic, ostres, això ho veig un poc complicat perquè està tot forrat de velluts.
0: Sí.
1: No, tu prova. I mon pare, ui, això anem a perdre les banyes, com diuen antes.
0: Tot positiu, ton pare, no?
1: I jo, mon pare va ser més una continuïtat entre el tio i jo.
0: Ja.
1: Yeah. Una continuïtat, un pont. Mon pare era més de números. Però bueno, jo dic, deixem-ho a mi i ho provaré. I fa l'ala, prova. I enganxa i li faig una mostra. Em presenta allí a València, a casa de l'home este. No sé si es pot dir el nom.
0: Sí, pots dir-ho sense problema, sí.
1: Sí, un tal García Llorca, sí. Que molta gent de València el coneix. I l'home va ser el que va pegar la furga. I la veritat és que li vaig fer i li va encantar. Clar, després, quan va veure allò, el primer any va costar de vendre, perquè, clar, la gent portar un sombrero al cap, doncs quasi que no. Però el què diran? Perquè sempre ha sigut el què diran.
0: És de veres, les apariències.
1: Si no estan.
0: Sí.
1: Sí, la vergonya de portar una cosa al cap. I no res, l'home el primer any em va vendre, no sé si van ser 30 o 40 sombreros, que per a mi era un logro.
0: Sí.
1: I, clar, l'any següent ja em va dir, em voldrien centenar. Dic, ostres, això què és? Ja vaig tindre que automatitzar un poquet en les màquines, perquè els primers les vaig fer a mà completament. Clar, després a l'hora de la fabricar, i com tot ho volen, ui, per a demà...
0: Sí, o per a ir, en tot cas, també, no?
1: O per a ir. Ara jo no sé si és un any antes. Dic, ui, això no pot ser. Però és que està al mercat, està a Xina. És, avui en dia és l'eficiència més que el preu. És el que ho dic, la rapidez.
0: Però és que a banda de sol, no Francisco, també vos han sol·licitat fabricar per a teatre, per a òpera i per a cine. Això ja és tot un mercat.
1: Sí, clar, clar. Nosaltres això... Com, és que una cosa va vindre lligant l'altra. Perquè com tot és d'època, pues, clar, veuen en els escaparetes de València, van veure les rodines valencianes.
0: Sí.
1: D'ahir la Junta Central Fallera de l'època mos criden, che, teniu que vindre a València a veure, perquè hi ha uns llibres antics, així, els arxius de València, de l'Ajuntament, no sé què. Vam anar, vam veure les fotografies, unes coses pues, que em van agradar. I dic, che, pues anem a provar. I vaig provar i ho vaig aconseguir. I què passa? Pues que sabeu que a València hi ha molt desastre i molta tradició d'estratges regionals. Què passa? Que venen els de Saragossa, perquè sí. I es queden mirant i diuen, anda, i això? Diu, pues mira, els barrets de sombreros de sí, de València. Diu, xe, és que allà a Aragó el cachirulo, i el cachirulo no és. Realment no és el cachirulo, perquè el cachirulo és un mocador al cap per a replegar la suor i no embrutar el sombrero. I què passa? Pues que van començar a demanar-nos de Saragossa, podríeu fer això, podríeu fer allò, i tota base de litografies antigues.
0: Ja.
1: M'entens?
0: De totes formes, tenim una cosa ben curiosa també, que em contaven, que feu els dels prelats de Roma, aixos rojos amb cordons daurats. Això com vos arriba?
1: Sí, allò va ser una sorpresa al principi, perquè, clar, em diuen, hi ha que fer això, un sastre francès,
0: sí,
1: que fa les casulles, es diran, crec jo.
0: Sí, les casulles.
1: Que jo ara no sé bé com es diu. I, no sé, al Vorer, que nosaltres a la web tenien els sombreros d'època, clar, és que tot va lligant-se, m'entens? Tot va lligant-se. Perquè tot és antic. Clar, tot és d'època, podríem dir. Bueno, pues, voldríem això. I què? I per què no? Si em puc fer allò, em puc fer l'altre. Ja comencen d'Aragó, ja comencen de...
0: Impossible,
1: de
0: ja no n'hi ha res,
1: Lleó,
0: no?
1: Lleó. Claro. Jo he dit, pues xico, anem a provar. Aquells em van enviar els cordons, perquè no és una pamela senzilla, roja.
0: Sí.
1: Però, bueno, és el que es veu a l'escut del Vaticano. Mm-hmm. Es veu una pamela, com una pamela,
0: sí,
1: i els cordons penjant.
0: Escolta, de fet, també heu fet una...
1: I ho van fer, i d'ahir pues, ja van començar.
0: Claro. I això vos ha dut a un...
1: Què va passar després? Això ho fem tot així. Tot a mà. I què va passar després? Que van votar Amèrica.
0: Això no va dir-te.
1: Els obispos de Brasil, es veu que va vindre un obispo per a Espanya, o no sé si de Granar Itàlia, de Granar l'etiqueta dins, que posem, anda, pues mira, els copinos que diuen a València, que allí són les tejas romanes,
0: sí,
1: en un color així morat, com el de la Setmana Santa, en una cinta verda, i mira, que casualitats de la vida.
0: Ja, i això directament a Japó, a la Xina, el flamenco ha fet molt,
1: clar,
0: fins
1: clar,
0: al moment en què esteu ara, no?
1: Després, nosaltres som el principal productor de sombreros de l'Anxa per al Rocío, Sevilla i totes aquestes coses. Què passa? Pues que els japonesos van a Sevilla,
0: yeah,
1: i a Córdoba, a veure establaus i a Granada. Veuen la marca, anda, per establar flamencos. Dic, ostres, allà? Diu, sí. Si hi ha més gent, hi ha més acadèmies soles a Tòquio.
0: Sí, sí, sí. Ara el dediques a ensenyar flamenco allí en Japó i el fas milionari, eh? Això, i un tallador de pernil i eres el rei del mambo.
1: I ja està, ja està. Així desapareixen les nostres tradicions i allà
0: i se'n van
1: les
0: allà
1: recuperen.
0: En fi, Francisco.
1: És com tancar places de paus a Espanya,
0: sí,
1: i inaugurar-ne a França.
0: Pues realment, això és.
1: Però el món va pegant voltes.
0: És de veres i tot canvia.
1: Pues, és el bueno, que hi ha.
0: Gràcies, Francisco, com us has ajudat a conèixer un poc més la vostra artesania coneguda i apreciada per tot el món, com hem vist, i el donem les gràcies i l'enhorabona per allò que haveu aconseguit i que, bueno, a la vista està que no vos ha fet perdre les banyes, com dia ton pare. Un abraç molt fort des de la ràdio.
1: No, i la i el mercat xino, que estem venent-los els xinos.
0: Sí,
1: tampoc
0: sí,
1: mos han fet mal.
0: Home, serà perquè no n'hi ha poquets, imagina't, allí la clientela és molt potencial. Cuida't.
1: Però és que els xinos, la xina que tinc, em diuen això,
0: sí,
1: el xino vol producte europeu, el xino ric.
0: Sí, perquè el que no volen mos envien a vosaltres. Ixa és la realitat.
1: Normal. Lo que no tens és lo que vols.
0: Exacte, tens tota la raó del món. Cuida't i que vaja molt bé com està ara, Francisco. Adéu.
1: Molt bé, cuideu-vos vosaltres.
0: Igualment.
1: Adéu i bon dia.
0: Bon dia. 12 minuts per a les 2. Menuda història.

0: A mi això m'agrada quan s'agarra, però m'agrada més veure-la en 70 i pico anys tirant pa 80 com es maneja interpretant això, que a les joves les deixa a l'altura del betún, David.
1: És que avui fa 80 anys, cert?
0: Mare meva. Qui estaria en 80 anys així? Nosaltres ja te dic jo que no. Bueno, tu igual tenguetem encara a tres quarts, però...
1: A veure com avança la ciència, no?
0: I a Marineta, però és que estem així... No sé. Jo no vaig obrir el document, perquè saps que jo sóc com en el Circo del Sol. A mi m'agrada anar i...
1: No obrigues, perquè vos he preparat una espècie de trivial sobre Cher, que són coses que jo he après este matí mateix documentant-me, però vaig a fer d'expert en esta dona.
0: Claro, vas a fer el xulito, no? Sóc el que més sé de Cher, però vos vaig a posar a prova vosaltres.
2: El xat GPT.
0: Vas a pillar també, no? Com a ir.
1: Vaig a pillar, sí. Anem a pillar. L'heu vista en l'última aparició seua, que va ser la Met Gala, segons he vist, sí. I està feta un pinzell. És que 80 anys, jo no sé. Jo...
0: Ja, però vos vaig a dir una cosa. L'Aura Opera, el millor o la millor del món.
1: Segurament.
0: Però els 80 anys no li lleva a ningú. És a dir, que el mal d'ossos, l'osteoporosis, les càries, les rebòliques de panxa i totes aquestes coses les tindrà igual.
1: Sí, a casa el millor és altra cosa.
0: Claro.
1: S'espatxurra en el sofà i ja.
2: Però jo l'he vist en l'escenari pues, quasi con los 80 i no veas com se mueve. És que no tiene para nada. És que és una barbaritat.
3: És que esta gent es cuida el cos molt, se treballa, no? Fa exercici i això fa que es mantinguen bé.
0: Marina, igual que jo, no s'ho creu.
1: Segurament que tindrà temps ella per a fer exercici, clar, és que...
0: I per a provar algunes substàncies milagroses, també, que facin que la mantinguin... Sí. Home, va dir-me tu que una senyora amb 80 anys va a fer aquestes coses.
2: Claro, eso significa que si te cuidas, ¿ves? Sigues todas las pautas, haces tus ejercicios...
0: Claro, Candy.
2: Mira cómo llega.
4: Pues diré una cosa.
2: Mira cómo llega Cher.
4: Jo amb 80 anys, jo no aspiro a ser Cher. Jo aspiro a ser una senyora amb cardaeta al collà. ¿Sabes? Y anar a comprar
3: en Cardaet. En Cardaet.
0: Al collar.
2: Pero una cosa, pero caminando como Cher por el escenario. O sea,
0: no
2: caminando
0: ya,
2: no ir ahí así un poco. Sense
1: taca-taca.
0: Pero hoy en día ya no anem arrastrant. Moltes persones de 80 ya no van arrastrant.
2: O sea, con brío.
0: Bueno, tampoco te vengas arriba.
2: Es que no te lo puedes imaginar en el escenario, de verdad, ¿eh?
1: Bueno. Anem a llançar. Jo vos vaig a donar algun titular de premsa i me teniu que dir si és referent a Cher o no. Vale?
0: Vinga.
1: El primer, vos vaig a dir que en 2022 va començar una relació amb una parella 40 anys menor i pareix que enguany, este 2026, podrien casar-se.
2: Ui.
4: Es veritat.
2: Pues será por eso.
4: Me ho crec.
2: Será por eso que está tan bien con los 80 años. Mira lo que te digo.
0: Yo di que no.
2: Pues yo digo que sí.
4: Yo también digo
2: ahí está el kit de la cuestión. Sí, señor.
4: ¿Das de secret?
1: Ahí está la joventud.
4: Ah, toma ya.
1: 40 años de el afortunat.
0: A veure, però és que és normal que per les estadístiques els anys que tinga ella tinga una parella de 40 anys. No va liar-se en un abuelo de 80, també.
1: Podria ser.
0: Que ni en el first days que es volen entre
2: ells. Però, perdona, 40 podria ser de 10. De 20, de 30.
0: ¿Qué pasa?
2: Pero 40,
0: ¿ya no puede ser eso?
2: No, pero quiero decir que tiene mucho mérito.
0: Bueno,
2: fíjate cómo tiene que estar ella. Uf, claro.
1: Es pletórica.
2: El elixir de la eterna juventud.
0: Sí.
2: Mira,
1: bueno. La Fortunata es un rapper americà, sinó que, mira, pues, els dos són del mateix sector de la música, sinó que, mira...
0: No, juguen a les cartes i poc més, però...
1: Canten
0: bueno,
1: en casa, segur.
0: Sí. Fan playbacks i coses d'estes, segur.
2: De karaoke.
4: Graven TikToks.
2: Però con otros.
0: Perquè altra cosa.
2: Con otros.
1: Vinga, i a més, ella considera que era... Després de complir els 80 és el millor moment per a casar-se, així que formalitzaran
0: és la plenitud sexual als 80.
1: Clar, sí.
2: Hombre, está bien, porque así, yo que sé, le pasa algo, tiene un jamacuco y, oye, pues al chico le cae algo, ¿no?
0: Claro, no me falta que le pegue un meneo mal pegat y que la señora...
2: Yo creo que lo hacen única y exclusivamente por el tema de decir, chico, pues mira... Para que se lo lleve...
1: Para que se quede toda la herencia, claro que sí. Vinga. Un titular, una frase. Cher va dir: he viscut amb 12 presidents i mai vaig pensar que anava a coincidir amb este arrogant. Referència a Trump.
0: Sí, això
1: és Cher o no és Cher?
0: No, jo clar crec que sí que és de Cher.
3: Jo sí que crec que...
4: 12 presidents són molts, eh?
1: 12 presidents són molts.
0: A veure, és que ella és un poquet com la reina d'Anglaterra.
2: Sí,
0: tu saps a quants en hauran enterrat ja?
2: Sí. Claro. 12 des de los 60 en Estados Unidos.
3: Només poden estar 8 anys, o sigui que...
1: Clar, és que...
3: Quadra. Cada 8 anys...
4: 8 por 12...
1: Alguns han repetit, que està...
0: Bueno, jo m'aventuro, jo dic que sí, total.
3: Jo digo que no. Crec que sí.
2: Jo digo que no. 12 no.
4: Jo dic que no.
1: És que sí, és ella.
3: Ai,
1: és ella.
3: No creia.
0: A veure.
5: Che, quina competitivitat.
0: Tornar ara mateix, estudi, per estadística. Per estadística, a veure. Sí.
2: No, pues no me salía por estadística. 12,
0: es que es Matusalén.
2: 12 des de 60 a 8 años.
0: Claro. Y yo no creo que tenga 80 claro, años, només, ¿eh? No. Pero bueno.
4: Tu creus que no està contant la veritat?
1: De la conspiració.
0: Jo crec que no està dient la veritat. Que, bueno, pensa que molta gent no diu la veritat.
2: Un Sarita o uno de estos.
0: Home,
2: que se van quitando.
0: Però fijo, un Sarita i medio.
2: Que parecen pocos.
0: A mi em pareixen pocs els que té. Sí, 80, per ser Cher, sí, me'n pareixen pocs.
1: Bueno, sí.
0: No perquè... per ser Cher, sinó, jo què sé, me digueres Tina Turner, qualsevol. 80... No, lo que ve després.
1: Vinga, següent. Vos vaig a dir que Cher va demanar, abans de pujar a un escenari en un concert, que li canviaren totes les llums, tots els colors de les bombetes, perquè no li afavorien.
4: No. Pues mira, no sé si ho ha fet, però jo ho faria. No n'hi ha res pitjor que una llum que t'afavorix poc.
2: Sí, com la de los probadores.
4: Efectivament.
2: ¿Quién dissenya esas luces no. terroríficas?
0: Fan més panxa.
4: Oh, fan més tot.
1: Fan més tot.
2: I celulitis. És sí. horrible.
4: Terrible.
0: Sí. El posen música perquè el creixques i et penses sí. que eres Cher, però realment el penses que eres Cher perquè dius... Sí.
1: Tinc 80.
0: M'ha d'operar. Sí, sí, en tinc 80. Jo crec que sí, va.
2: No.
0: A veure, entra dins de la seua...
4: Ara ja per estadística, dos que sí, esta ja li toca que no.
1: Esta toca que no, mira, m'ha agafat, sí. és de Maria Carey. Esta anècdota.
4: Ah, sabia jo.
1: Però he passat a altra diva.
0: Maria Carey està molt majara, eh? O sea, jo no vull imaginar-me com era la vida Maria Carey i Luis Miguel. En ixa casa, o sea, no voldria treballar ningú, perquè estan els dos torraíssims, però torraíssims, eh?
2: Además, te digo una cosa, ella que no le pegaba nada ser así, como sí. llegar y cambiar las luces.
1: No claro. te pega tan diva.
2: Claro. No le
3: Yo estaba
2: pega.
3: Pensando mateix, que no podía que fuera
1: es tan més humil.
4: Punto para más.
0: Més humil, pues sí. una senyora multiintervenida, i ara resulta que ella diu, ay no, la llum la que vulgau.
2: No le pega.
4: Ella
2: es,
4: no,
2: ser es una todoterreno.
1: Ella se preocupará abans de arribar al escenari.
2: Claro, ella ya llega perfecta.
4: Me
2: da igual la luz que
4: la de Cher, com si no hagués anat a fer una cervesa
2: sí,
4: i de l'esprà.
2: Sí. Me encanta la gente que se hace mayor de esa manera.
0: De que n'hi ha una ambulància, per si li passa algo i totes aquestes coses.
1: Sí.
0: Però la llum és secundària.
1: La cadera. Vamos, quin perill, la cadera.
0: La sí. Bueno, això és una altra.
1: Claro, és que
0: claro,
1: és
0: un perill. Té 80 anys, però és Cher, a ella les caderes no se li trenquen.
1: Clar. No, clar, se trencaran.
2: Nada.
1: Que queda poc. Vinga, l'última, anem a desempatar.
4: Va.
1: Sa mare li va dir que es casara amb un home ric i ella va contestar, mama, jo sóc un home ric.
3: Wow. Pues es muy buena frase. A mí me agrada. Yo sí que pensé que la dite.
2: Sí,
3: ya.
2: Realmente sí, porque es una persona ambiciosa, o sea, una persona que sabía que
4: ahora
2: iba
4: que sí.
2: a montarse en el dólar. Sí, sí. Podría haberlo dicho porque lo ha hecho.
0: Ahora, yo mira, sí. como en el Congreso Mastink. No
2: Uy, no, hombre, no.
0: No, sí,
2: podría decirlo porque además lo ha conseguido. Si es que míralo, a las pruebas nos remitimos.
3: Exacto, yo creo que sí, porque es una dona forta. Que arriba
1: no, es una diva valiente y poderosa.
3: Exacto, hombre, tal cual.
2: Cuando no se hablaba de empoderamientos ni nada, ella ya era poderosa.
6: My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, mom, I am a rich man. You know? My experience with men is great because I pick them because I like them.
2: I like them. I love her. I love her.
1: Este matí, de fet, Marc, tu em parlaves d'una actuació d'ella de l'any 75, es crec que era, amb Tina Turner. No sé si podem escoltar aquesta cançó.
2: La vi la setmana passada. Tina Turner i ella eren la màgia pura.
1: Els seus aplaudiments. Ella tenia un show propi, el show de Cher, en l'any 75. O sigui, imagineu-vos, porta
2: mia.
1: 6 dècades pujada en la fama. Sí. Que des dels 20 anys ja era una estrella. I mira,
4: tota
1: ara
4: la
1: avui...
4: vida sento una diva. Que tota la vida sent una diva que està,
1: sí.
4: està guai.
1: Està molt bé i això, amb altres personalitats com Tina Turner, en definitiva, pues això, és una icona pop.
2: Que tàndem, no? És... Cher i Tina Turner.
1: Clar, és que no veges. I a més són, és un personatge Cher que és icona per a la gent de 20, per a la gent de 50 i per als de 70. Sí. És que realment és transgeneracional, diguem.
0: Claro, sí, és... Eterna.
3: Eterna.
0: Sí, ho penses bé.
1: Com la
0: joventut
1: seua,
0: és
1: eterna.
0: Sí, com la joventut seua.
3: Les dives són, no? No es fan.
4: Claro.
3: Ella ja era diva. Ella I aquesta no frase que has dit ja es veia que ella
0: que
3: sabia...
0: Escoltes a Mar i Mar pretén que Cher en 105 anys estarà allí. Mírala, jo estuve con ella.
2: No, no, no, no, no te equivoques.
0: Cuando el centenario, no veas cómo se movía la tía.
2: No te... La recuerdo con 80 cómo se movía. Ahora con 100 y pico... Nah. Pero bueno, llegar a 80... Pero... Otra cosa, el autotune. ahora tanto a todo.
0: Ella va a ser el inventor del autotune.
2: Claro, la canción esa del
1: vídeo. Esta canción que...
0: Y le hace falta el autotune a una artista de este...
2: Pero mira si luego...
0: El mal café del autotune.
2: Pero mira si luego...
4: Ni le critiqueo el autotune y a Cher no.
0: Sí, no, no. Bueno, ella va a crear el autotune.
2: Ella va a crear el autotune.
1: Es una ferramenta, en este caso es una ferramenta, pero...
0: Pero que no puede caer en manos de Paquirrini, Jenna y Xina.
2: Esa es la cuestión.
0: A ella fea gracia, ¿no? Ella el este de Cher, ¿no? Pero
4: ¿Cómo fea Cher?
2: ¿Cuánto sonado esa canción?
0: Estaba súper guay.
1: Bueno, si saps cantar, pots utilitzar l'autotune. Claro, si no saps cantar, no pots fer la trampa, no.
4: Sí, si no saps cantar, tens que gastar-lo també, perquè si no, no menges un
0: claro.
4: clavo.
0: En fi, xiques no i xic, de Cher i d'altres també parlarem. I farem demà a partir de les 8, com sempre, en este programa... Bueno, multiformat que tenim en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Ara els esports i després les notícies. La resta de l'entreteniment també. Adéu.
5: Esports a punt.
7: El València Bàsquet en la Final Four. En Esports a punt.

0: Què tal, com esteu? València Bàsquet està a punt ja de viatjar cap a Atenes. El viatge d'anada, una fita històrica, espera divendres el Madrid. D'ací a divendres, un millar de taulellers i taulelleres faran el mateix viatge cap a l'OACA, altra vegada l'OACA, que avui fan els de Pedro Martínez i també els nostres enviats especials, els que t'han contat el bàsquet en este programa durant els últims anys i que ja els tenim a l'aeroport de València pendents d'embarcar. Samu Borja, Nacho Rodilla, bona vesprada.
1: Hola, Dani, molt bona vesprada.
2: Hola, què tal, Dani?
0: Bueno, ja estem ahí, estem en l'aeroport, no sabem el temps que tindreu per a esta connexió en directe, però en tot cas, il·lusionant, Samu, este viatge per a continuar fent història, perquè història ja s'ha fet.
1: Sí, efectivament, així estem a l'aeroport de València esperant a poder embarcar tot el material, en el nostre cas, no? De càmeres, cables, micros, tot el que hem de portar habitualment en desplaçaments i en especial en un desplaçament com este, per anar a Grècia, a Atenes i contar des d'allí tot el que passe. Òbviament, per a començar ja ho hem de dir, no volem que siga un viatge de 3 dies, esperem que siga de 5, que seria la millor notícia, perquè això significaria que València Bàsquet almenys juga a la final i, si és possible, tornar de matinada del diumenge, pràcticament dilluns ja de matí, així en València, amb un títol que seria aquesta imatge somiada. Ara bé, després d'alçar el suflé, he de baixar-lo perquè no ho ha aconseguit ningú, ningú equip debutant en una Final Four d'esta Eurolliga, d'esta competició com a tal. Les competicions anteriors, Lliga Europa, etc., passaren coses distintes, però en l'Eurolliga ningú equip que debuta en una Final Four ha acabat alçant el títol. Però és cert que tampoc havia guanyat ningú tantes vegades a l'OACA en una mateixa temporada del Panathinaikos. No havia alçat ningú un 2-0 en contra llevat del Real Madrid, i ja sabem com va ser, no? En uns quarts de final. O sigui que València Bàsquet, com tu bé dius, Dani, ja ha fet història, ha fet coses que ningú era capaç de fer. Un equip amb un pressupost de no dels primers de l'Eurolliga està en la Final Four, això ja és per a celebrar-ho, però, clar, ara dir-li tu, com fer dies, no? Els més de 1.000 aficionats, claro, que van a començar este desplaçament a partir d'avui, demà i el divendres, mateix dia de partit, que no s'il·lusionen, que no és possible, Nacho, com li dius això a algú?
2: No, és que tens que dir la realitat. és una cosa evident, la demostració d'aquest equip va per la via de trencar qualsevol indici de lo que puga marcar una estadística o de primeres la mateixa competició, pues tinguera un poc, no estipulat, però sí marcat i certs equips que puguen arribar. Per què? Perquè ho ha plasmat en una eliminatòria bestial, no? Trencant un poquet, excepte ho va fer, com deia Samu, el Real Madrid davant Partizan, però un poquet a trencar lo que tot el món portava com a possible equip que accedirà a aquesta Final Four, que era Panathinaikos, i ara crec que també encara està Final Four en aquesta il·lusió, en una demostració de xoc bestial,
0: sí.
2: I crec que l'afició i nosaltres agafem això.
0: Samu, quant a l'actualitat o la rabiosa actualitat d'última hora, n'hi han tres noms. Un és del capità Josep Puerto, que viatja, anem a veure com està, i altres són Montero i Saco, que tenien algun problemeta, suposa que estaran bé i disposats per estar en la semifinal, no?
1: Sí, a veure, això no s'ho vol perdre ningú, no? Faran tots els esforços per estar al 100%. Ja hem vist inclús com en el cas de Braxton Key, no? Jugant amb una màscara, no hi ha jugador que per una molèstia que no siga del tot invalidant, anem a dir-ho així, no? No estiga disposat a assumir riscos en un moment com este de la seva carrera. Nacho ho pot dir en primera persona, però jo suposo que quan arribes a un moment com este, Nacho, tens un problema muscular o tens un dolor, claro, o qualsevol cosa d'estes, i dius, este és el dia en què jo jugo igualment i després ja veurem, no? Què és el que ha passat.
2: Una que s'obliden les coses, no? I aquests problemetes físics desapareixen una micoteta, i que després, si tens un dia en el que jugar-te el teu cos, el teu físic, és esta, no? És esta d'encarar una Final Four. El que sí que crec que per la vertient de Pedro Martínez, si no veu que un jugador no està en quanta condició física per a poder encarar, encara que siguin uns minutets, el partit, sí que ahí ho tenen que decidir, no? Des del cos metge i el mateix Pedro Martínez, però sí que l'ànim del jugador va voler ser el d'estar, siga com siga.
0: I Nacho, ho parlàvem al llarg de la setmana, importantíssim que poguera arribar, jo no sé si per a la semifinal, però que poguera arribar per a, en tot cas, per a una possible final, Josep Puerto, no? En tot el que aporta, no?
2: Sí, és que lo de Puerto va més enllà també de la pura i dura estadística, perquè moltes vegades agafem a d'això, no? A aquestes xifres, que les de Puerto són, són importants, però que a lo millor està sempre en aquest segon plano en quant a que té que aparèixer després d'altres jugadors, però sí, genera moltíssimes coses. L'amenaça en el triple ha voltejat situacions de partit en el que l'equip se frena i té aquesta fiabilitat. Crec que ha madurat també en aquest aspecte per a sentir-se protagonista quan cal sentir-se protagonista i totes les altres coses, i això és intangibles que tantes vegades s'escolten als entrenadors, pues Puerto seria un jugador que ho plasma a la perfecció. Treball defensiu, durea darrere, pujar el llistó físic en quant a ficar cos en el camí, ficar molta activitat també en el rebot, i totes aquestes coses te van donant un equilibri, i és el que transmitís Puerto en pista, que equilibra en l'aspecte defensiu i físic a l'equip.
0: Ara parlarem de seguida de quin és el pla de tant de l'equip com dels possibles aficionats, però hem de parlar, Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Hem de parlar del Real Madrid, des el rival divendres a les 8, disputarà aquesta semifinal, un Madrid que, com hem contat així, no podrà comptar amb Tavares i Lenn, cosa que li donarà més minuts, entre altres, a Garuba.
3: Sí, un Garuba que arrossega problemes a la mà, però que està disposat a llevar-se la pressió de damunt i donar un pas endavant.
4: Fue un partido muy intenso, es un rival que obviamente está haciendo una buena campaña, pero confío en nuestro trabajo y todo lo que estamos preparando este partido para poder obtener la victoria. Quizá tenga que asumir un rol más protagonista. Ha pasado durante los playoffs, a medida que tiene más minutos obtiene más confianza y eso quita presión. Dar un paso más, pero no solo yo, todo el equipo, y estamos listos para ello. Algo mejor en la mano, estuve con esta semanilla, pero bueno, ya estoy mejor y listo de cara para Final Four.
3: Unes ausències destacades que faran que l'equip siga més imprevisible. Alguna cosa inventarà Escariolo. L'equip tractarà de suplir-ho amb experiència en partits decisius a 40 minuts i Facu Campazzo durà la batuta.
5: Son un gran porcentaje de nuestra defensa y nuestro ataque. Aprovechar que hay jugadores que vivieron esta situación varias veces, potenciar eso y tratar de disimular lo más que podamos con intensidad, con inteligencia, con experiencia. Nosotros tenemos nuestro propio ritmo, intentaremos marcar el nuestro. Por algo está terminando en segundos. No es casualidad y creo que lo demostraron muy bien en los playoffs. Esto es 50 y 50 para los dos, y el que sea más detallista en los momentos difíciles, el que juegue con inteligencia y un buen baloncesto, creo que el que se lo va a llevar.
0: Nacho, Tavares y Lenn, i ese problemeta de Ousmane Garuba, la veritat és que pinta bé per a un Real Madrid que sembla que arriba molt tocat, almenys físicament, a esta semifinal, no?
2: Sí, arriba en ese aspecte de xoc interior justetet, eh?
0: Sí.
2: Per la figura de Tavares, ja sabem el que condiciona un jugador d'eixa alçada, en eixa capacitat intimidatòria. Això crec que llibera a València Bàsquet, també en la forma d'entendre el bàsquet dels de Pedro Martínez, genera molt des de fora, no? Des d'aquesta situació de 1 contra 1, i no tindre darrere al que te frena, al que te fa canviar la paràbola del llançament, que és Tavares, pues, pot ser important més la figura de Lenn. I en el tema de Garuba, és evident que estarà i tindrà que acaparar protagonisme, però estem davant d'un jugador que no té l'alçada per a ser ese factor diferencial, que damunt cau moltes vegades en la trampeta perquè se'n va, no? El seu coco s'enix dels partits, i jo crec que ahí també el xoc interior nostre de vegada en quan li va generar conflicte perquè el van atraure cap a fora i això el descol·loca una micoteta. És més menudet Garuba, però està més acostumat també al cos a cos que a tindre que suportar i s'amenaça des del triple. Crec que és un factor que pot ser diferencial a favor nostre, i el Madrid ahir tindrà que trobar altres arguments, trobar altres situacions, trobar un xoc diferent al que acostuma a fer l'equip d'Escariolo. L'única coseta és que el Madrid en aquestes cites apareix, i apareix de manera moltes vegades contundent, no? Apareix mermat i se refà perquè tenen aquest espírit supercompetidor.
1: Escoltava ja a Campacho parlant d'intel·ligència i experiència, i Campacho s'estarà preparant un repertori de ja parla de normal, però estarà preparant un repertori de contar-li als àrbitres, pues, la vida, el miracle, tot això que
0: allò de tallar,
1: que pot contar ell en pista.
0: Claro, allò de tallar el ritme, Samu, no? Tallar un poc el ritme de València.
1: I que
0: no?
1: També dominar l'escenari i el també. Moment, no? Un Real Madrid amb experiència, un València Bàsquet que ningú jugador ha estat mai en la seva carrera en una situació com aquesta, una Final Four, ni tampoc l'entrenador Pedro Martínez. Clar, ells estan molt més acostumats a situacions d'estes i saber com parlar-li a un àrbitre, com apretar-li a un rival per a que s'equivoque, com totes aquestes cosetes que com ell ja deixa caure, i si pots llegir entre línies, al no tindre a Tavares i companyia no poden tampoc dominar a lo millor el xoc com ens agradaria. Han de dominar altres facetes que passen per aquesta experiència, aquesta capacitat en el xoc exterior i dissimular la resta.
2: Pues no caure en la trampeta seria un factor importantíssim.
6: Home.
2: És cert. El no anar-te'n per la via de lo que el Madrid vol. Ells d'alguna manera se'n van a l'àrbit, t'incidixen en alguna situació o de protesta o de, a lo millor, una espenta simplement per a provocar un jugador de València Bàsquet. Jo diria que en això no entrar de primeres, perquè el Madrid ahí pot manejar millor certs aspectes. I mirant com està de condicionat l'equip del Real Madrid, pues trobar la verdadera essència de València Bàsquet, no ritme, apretar darrere, un poc esta situació de camp obert. Per què? Perquè ahí és quan pots fer que el Madrid en algun moment tinga que patir, mirant que està tocaet en quant a rotació en el xoc interior, i bueno, entre eixa faceta de no caure en la trampeta i l'altra de mantindre la teua pròpia essència, pues pot estar part de la victòria de València Bàsquet.
0: Jo crec que el clínic que ha fet Pedro Martínez amb Bataman, jo crec que li va servir molt bé per a estudiar també a Escariolo, a Campazzo i a tot el Real Madrid. Bé, anem a acabar perquè teniu el directe també de la nostra tele, de l'informatiu, ara vos veurem també. Teniu que acabar d'embarcar. Només me queda, Samu, quin és... Sí, digues. Sí, digues. No.
1: T'anava a contar, crec que me l'havies a preguntar, que és qui està per així ja, no?
0: Sí, qui està, el plan un poc de viatge, la jornada de demà, que serà intensa també ja en Atenes, no?
1: Sí, així ja comença a aparèixer molta gent del club de València Bàsquet, moltíssims familiars que van a viatjar també en este vol conjunt de premsa, equip, familiars, entorn pròxim, diguem, de la plantilla de Pedro Martínez. Està tot el món ja per així... preparat per a embarcar. Falten només els protagonistes, els jugadors que seran els últims en arribar. Està previst que ho facin al voltant de les 3:45, o sigui, d'ací mitja horeta aproximadament, estaran ja els jugadors així a l'aeroport de Manises per a començar este viatge, este periple que, com diem, pot acabar el divendres, en cas d'eliminació en les semifinals. El divendres el València Bàsquet seria l'equip que se n'hauria de tornar. Seria dissabte de matí, en tot cas, si se vol, de tornada.
0: Sí.
1: I després... si guanyaren, allargarien això fins el diumenge de matinada. O sigui que si algú vol tindre la previsió, al voltant de les 6 del matí, del 5, diríem, perquè és una hora menys així en Espanya, seria quan arribarien amb la copa davall del braç, si ho aconseguissin en la final del diumenge. Així que, això és el planning. Demà ja s'obri la fanzone d'Atenes, moltíssims aficionats de tots els equips, més de 10.000, òbviament, del Pireu, que és el port d'Atenes, que és l'Olympiacos, 3.000 de l'equip turc, més de 1.200 aproximadament, perquè ahir se van vendre més entrades des de València i de la resta del Real Madrid, i bé, també aquestes entrades, òbviament, que és per a públic neutral, que habitualment té l'organització d'esta Eurolliga.
0: L'afició de València Bàsquet suposa que fins el mateix divendres, bueno, alguns avançaran, però fins el mateix divendres no arribarà, no?
1: Sí, els vols que ha preparat el València Bàsquet, el PAC, diguem que és de divendres, viatjar divendres,
0: sí,
1: cap allí per a tornar, l'afició tornarà sí o sí el dilluns, és a dir, passe o no passe València Bàsquet, tenen entrada per a veure tota la Final Four. No és el mateix, òbviament, tornar d'una manera que d'una altra, però això sé que faria l'afició que ha agafat ixe pla. Hi ha altres plats que eren només l'abonament per a veure la Final Four, i ja cadascú viatja pel seu compte. Alguns arribaran demà dijous, però com bé diem, això només seran els que s'han agafat només l'entrada i ja van pel seu compte fins a Atenes. La majoria, com diem, arribaran divendres, dia del partit de matí, per estar allí ja tot el dia pues, calfant, no? En la prèvia d'aquesta semifinal que estem analitzant contra el Real.
0: Samu, ja per acabar, si no m'equivoque, és demà quan parlaran, si no m'equivoque també en els nous, Pedro Martínez, l'entrenador, i... Jan Montero, no? És així?
1: Sí, són els dos jugadors que ha elegit l'Eurolliga per a que parlen per part de València Bàsquet el dia previ a l'inici de la Final Four. Seran 8 protagonistes, 2 per cada equip, un entrenador i un jugador. Parlaran demà en una roda de premsa conjunta on la presència de mitjans de comunicació serà massiva. És una barbaritat la quantitat de mitjans de comunicació que simplement tinc quasi ara ja al meu voltant. Companys de tots els mitjans de comunicació de València preparats per embarcar amb l'equip. Passarà exactament el mateix amb el Fenerbahçe, Olympiacos, Real Madrid, que portarà una gran quantitat de premsa en una competició que ha trencat en guany tots els rècords d'audiència i de seguiment.
0: Nacho, perquè aquests 8 que compareixen demà, la veritat és que és la crem de la crem del bàsquet europeu, eh?
1: Sí, Nacho, la crema de la crema de Maggi, ¿no?
2: Sí, està tot el món, estarà pues, els millors jugadors de la competició. No? La veritat és que anem a disfrutar no tan sols de l'espectacle, que és en pista, que és evident, sinó de tot el que volteja una Final Four de l'Euroliga. No? Bueno, és un esdeveniment de primera línia, ja ho plasma així la gent que viatja amb l'equip i allí anem a pues, estar damunt de cada situació, aprofitant també al detall pues, totes les prèvies que hi hagin de l'equip i de la resta també d'equips que van a participar en aquesta Eurolliga. I bé, a disfrutar, però disfrutar se fa guanyant. Disfrutar no és anar allí i passar el rateno, no? Este equip té que tindre aquesta ambició i encara que siga ja un èxit el plantar-se allí, anem a saborejar-ho, però al mateix temps portar-ho a l'extrem, que crec que hi ha capacitat per a poder fer-ho.
0: Molt bé, vos deixo per a que acabeu d'embarcar, per a que acabeu d'ingestir ja totes les coses. Bon viatge i parlem demà ja des d'Atenes. Nacho, Samu.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: Adeu.
6: El València Bàsquet en la Final Four, en Esport Chapum.
7: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
8: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: L'Etno presenta la exposición La Mar Épica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
9: Esports a punt.
0: Són les 2 i 20 i anem a la nostra portada, avui una miqueta més endarrerida. Amb altres aspectes de l'actualitat esportiva, esta nit es disputa la final de l'Europa League. Gonzalo López, bona vesprada.
10: Bona vesprada. L'Aston Villa d'Unai Emery s'enfrontarà al Friburg a les 9 en l'estadi del Besiktas. L'extècnic groguet buscarà guanyar esta competició per quinta volta en la seva carrera després d'aconseguir-ne 3 amb el Sevilla i una amb el Villarreal. En la seva plantilla té dos valencians, Pau Torres i Andrés García.
0: D'altra banda, el candidat de la Champions, l'Arsenal de les valencianistes Mosquera, es va proclamar ahir campió de la Premier League 22 anys després.
10: L'empat de nit del Manchester City deixa sense possibilitats l'equip de Pep Guardiola. Els d'Arteta alçaran el títol el pròxim diumenge en acabar l'últim partit lliguer contra el Crystal Palace.
0: Parlem de ciclisme. Com estava previst, Filippo Ganna va ser el triomfador de la crono del Giro d'Itàlia, que es va disputar ahir, una de les cronos més llargues que es recorden en el ciclisme modern, de 42 quilòmetres, i clar, les diferències van ser enormes.
10: Ganna va treure quasi 3 minuts a Jonas Vingegaard i 4:21 a Félix Gall. Fins ara els grans dominadors del Giro, quants favorits. La notícia és que el portuguès Eulàlia Fono manté la malla rosa, amb 24 segons sobre Vingegaard, que continua segon.
0: És una sorpresa que Eulàlio continuï de líder. El millor espanyol, Markel Beloki, en la general a 4:16, avui etapa 11 de mitja muntanya de 195 quilòmetres entre Porcaré i Xavarí. Parlem de tenis i ho fem amb de Carlos Alcaraz, que ha anunciat que la lesió no va bé i que es perdrà també tota la temporada d'herba.
10: La mònica de Carlos Alcaraz està donant guerra des de que es retirà en el passat Comte de Godó. El tenista serà també la temporada d'herba i causa baixa en Wimbledon i Queens. El tenista murcià ho va anunciar ahir en les seues xarxes socials. Esta lesió li farà perdre, per tant, dos dels grans de la temporada, Wimbledon i Roland Garros. El jugador diu que la lesió va bé i veurem si pot tornar per a l'últim gran torneig de la temporada, l'US Open.
0: A més, la valenciana Leider Romero ha arribat a l'última fase de la prèvia del torneig parisenc. Si guanya, estarà, i serà una gran notícia, en el quadre principal. I acabem amb que València repetirà l'any que ve com a seu espanyola del campionat Salt GP per segon any consecutiu.
10: Enguany la competició disputarà el camp de regades de la Malvarrosa 5 i 6 de setembre l'any pròxim, els dies 4 i 5. En 2027 la prova començarà al Victoria Harbour de Hong Kong i tindrà 13 proves arreu del món amb els seus com la ciutat australiana de Perth, Nova York, les Bermudes, Dubai o Rio de Janeiro. L'etapa de València estarà entre la costa bàltica d'Alemanya i una ciutat italiana encara per desvelar. La Fórmula 1 de la Mar té com a representant espanyol la nau de los gallos.
0: Acabem la nostra portada, se n'anem amb el futbol.
11: Denunciar lo que le está haciendo Peter Lim al Valencia Club de Fútbol. Ha convertido al club en una inmobiliaria con un club de fútbol como excusa, pero también de los cómplices que le han permitido esto. Tenemos que tener muy claro que al Valencia Club de Fútbol no le hubiera pasado lo que le está pasando sin los cómplices que ha habido, tanto políticos como en la ciudad de Valencia.
0: Dissabte, vos ho contem, des d'ahir hi haurà una nova mobilització contra Meriton convocada per Libertat VCF. José B. Sánchez, bona vesprada.
12: Bona vesprada.
0: Tu has parlat amb el seu president, amb José Pérez.
12: Sí, i són els organitzadors, com quasi sempre, de les últimes mobilitzacions del valencianisme, i el que han fet és una crida per a que l'afició es tiri al carrer el pròxim dissabte abans del partit contra el Barça. Recordem, dissabte a les 9 a Mestalla. La convocatòria és a les 5 a la plaça de l'Ajuntament, i des d'ahir la manifestació recorrerà durant 2 hores llocs emblemàtics del centre de la ciutat, carrer de les Barques, Pont de les Flors, per acabar al voltant de les 7 a l'Avinguda de Suècia, al costat de Mestalla. Allí se repartiran 20.000 cartells grocs amb el lema habitual de Lim Go Home, amb l'objectiu de protestar contra la gestió
11: Pensaba
12: de Peter Lim.
11: Pensava que el valencianismo estava ja hastiado i un poco cansado de la protesta, però
12: per a protestar contra la gestió de Peter Lim, contra, com hem escoltat en este primer tall, la complicitat, segons ells, de les autoritats governamentals valencianes, i també per l'enderrocament de Mestalla i l'endeutament que suposarà anar-se'n al nou Mestalla. Tot i que la majoria de les protestes van a ser al carrer, José Antonio Pérez aboga també perquè les protestes es traslladen dins del terreny de joc.
11: Pensaba que el valencianismo estaba ya hastiado y un poco cansado de la protesta, pero la verdad es que estos 2 días que llevamos de convocatoria, la gente está muy por la labor de protestar y de denunciar lo que le están haciendo al club. Pues yo creo que las protestas, yo creo que la queja, yo creo que el denunciar lo que está pasando tendría que tener más foco dentro del estadio. Yo creo que sería mucho más efectivo hacer vaciados constantes, hacer protestas visibles durante el partido.
0: I això és una de les claus. Després, amb Conrado Valle, amb Fernando Álvarez, les analitzarem en la nostra tertúlia, però això és una de les claus. Protestes fora sí estan bé, però les que tenen potència són les de dins. El que passa, entre altres coses, José, és que el pròxim visitant és el Barça, per exemple. No?
12: Sí, l'actual campió de Lliga, que així en València també té molts seguidors, que sempre és atractiu veure a tot un Futbol Club Barcelona, i que, a més, el València s'està jugant un objectiu. No és fàcil, però podria arribar a aquesta 7ª plaça que dona accés a la Conference League. Particularment, crec que si el València haguera jugat un partit sense cap en joc, crec que n'hi hauria hagut una remor, jo crec, entre l'afició molt més predisposada a protestar i a criticar. Jo no crec que s'arriben ni molt menys als 20.000 aficionats que va tindre la de ara fa 2 anys pels carrers de València. Ells, els organitzadors, tampoc, però creuen que ni el fet de jugar-se alguna cosa en quant a la classificació, ni el fet de jugar contra el Barça va a eclipsar aquesta protesta de l'afició, sobretot contra els polítics.
11: Peter Lim nunca ha estado tan a gusto a nivel político como lo está ahora. María José Catalá es cómplice clara de la gestión que está haciendo Peter Lim con el Valencia Club de Fútbol. Creo que sea contra el Barça le va a dar más visibilidad, y luego el valencianismo, yo creo que el valencianismo concienciado, el que sabe lo que le está pasando al club, no pone excusas para no denunciar lo que le están haciendo al club.
0: ¿Alguna cosa más respecto a esta manifestación, José?
12: Básicamente que recordar. L'itinerari començarà a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà el centre de València cap per el pont de les Flors cap a Mestalla, avinguda de Suècia, on acabarà a les 7 de la vesprada, amb una protesta, amb el repartiment d'aixòs 20.000 cartells, i després a animar a l'equip i a criticar a Meriton. Això és el que volen els organitzadors d'esta iniciativa.
0: Anem a veure si és així. Bé, avui torna el treball, no?, el València.
12: Ha entrenat este matí, ja ho va fer ahir de vesprada, i la mala notícia per a Corberan és que Lucas Beltrán avui tampoc s'ha pogut entrenar. Queden només dues sessions per al partit del cap de setmana. Jo el dono per descartat, al igual que els últims quatre partits, i quasi també a Arnau Danjuma, el neerlandès que ja es va quedar fora de la convocatòria contra la Real Societat a última hora per un problema de lumbàlgia, i que avui només ha pogut fer la primera part de la sessió. Això s'afits a les baixes ja conegudes dels lesionats Gallà i Sarabia i del sancionat Erai Xomer. Per tant, a la davantera es queden com a úniques referències ofensives Umar Sadik i Hugo Duro, el davanter madrileny, que tornarà a ser pichichi esta temporada de l'equip i que és el màxim golejador nacional en les tres últimes temporades de la Lliga. Avui ha parlat per als mitjans oficials del club sobre aquest partit del Barça i sobre les opcions europees de l'equip.
13: La mentalidad es otra, la alegría con la que entrenas es otra, las ganas que tienes de jugar es otra, y por supuesto que el partido va a ser precioso. Para nosotros es una final, para ellos pues muchos jugadores estarán pensando en otras cosas, y eso lo tenemos que hacer notar en el campo. Aquí el que se está jugando toda la vida es el Valencia, y tenemos que ir un par de marchas por encima de ellos. Es un equipo muy grande, y si no, no les ganas. Ha sido una temporada muy difícil para la afición, para los jugadores, siempre con el rum rum de la permanencia, y bueno, pues plantarnos la última jornada con bastantes posibilidades de entrar en Europa, pues la verdad que joder, tenemos que disfrutarlo, aprovecharlo y ir a tope a por esa pequeña oportunidad y esperarlo de los demás.
0: En la línia un poc de les declaracions que va fer l'altre dia després en Anoeta, dient que era una temporada per a oblidar del València i que l'objectiu d'Europa devia de ser, bueno, pues la marca de l'equip durant tot l'any, no?
12: Tenen 90 minuts per davant per a primer fer els seus deures i guanyar-li al Barça. No serà fàcil, i després han d'esperar que Rayo i Getafe, cap dels dos, guanyi. Amb l'empat dels dos es valdria, però en que guanyi Getafe o guanyi Rayo, faça el que faça el València, no entrarà en Conference League.
0: Molt bé. Josebi, demà
12: penúltim entrenament, divendres parlarà en la prèvia del partit, recordem dissabte a les 9 contra el Barça.
0: Gràcies, José.
12: Adeu.
14: Y nos vamos a ir a jugar una final, con lo que eso conlleva, con todo el peso de lo que va a arrastrar este partido de cara al futuro de todos nosotros, y somos conscientes de eso. Estamos con mucha energía positiva, por lo que contamos con los compañeros, en la calle nos transmite muchísima confianza. Estuve en el entrenamiento acá de mi hijo con el Elche en las categorías menores, y todos los padres, todos los niños deseándonos suerte para el partido del sábado, con todas energías positivas que nosotros intentamos absorberlas para dar todo el fin de semana en este partido.
0: Ja sabeu, una final és el que l'espera l'Elche a Montilivi contra el Girona. Matías Dituro ha parlat avui en roda de premsa i sap que hi ha tota una ciutat darrere, que molts estaran en les grades in situ i molts altres en casa o en la pantalla gegant que s'instal·larà a la ciutat. Bernat Picó, bona vesprada.
15: Bona vesprada. Finalment no hi haurà pantalla gegant. És una notícia que acabem de conèixer fa uns minuts, que la Liga no ha autoritzat la col·locació d'aquesta pantalla gegant per a que qui volguera poguera veure el partit des de la plaça de baix d'Elx. És una cosa que no és la primera vegada que passa, que algú anuncia una pantalla gegant i que després arriba l'operador televisiu o la Lliga, en fi, la propietària dels drets, i diu que no. El que sorprèn és que encara hi hagi institucions, en aquest cas l'Ajuntament d'Elx, que ho anunciara oficialment i que finalment no s'hagi pogut dur a terme perquè no hi havia el corresponent permís.
0: Sí, mira, quan ho he escrit este matí he pensat en aquesta circumstància, i no era la primera vegada que la Lliga li havia dit no a un ajuntament per a posar una pantalla.
15: No, no era una cosa inesperada. De fet, este matí ja en l'Elx, en el club, ens comentaven que tenien dubtes que això finalment es poguera fer, perquè, clar, des del club ja coneixen perfectament quina és la normativa, quins són els criteris de la Liga, i en este cas han encertat, perquè efectivament això ha sigut, no hi haurà pantalla gegant.
0: Bé, un altre desencert en la meva opinió per a la Lliga. Matías Dituro, tornem una altra vegada, i és un dels pesos pesants de la plantilla, i el missatge ha sigut clar, o almenys a mi m'ho ha semblat. El vestidor creu i l'equip jugarà amb intel·ligència, però amb el que li ha portat fins a este moment, no? El estil que d'alguna manera no va canviar, no, Bernat?
15: Sí, no ha sigut, jo crec, una elecció casual, ni molt menys, que Mati Dituro hagi sigut qui ha comparegut en sala de premsa en estos dies previs al partit, perquè Dituro és un dels capitans, es maneja molt bé davant dels mitjans de comunicació. De fet, jo crec que acabarà sent entrenador, perquè es nota que li agrada, sí. que explica molt bé el joc, que sap transmetre-ho, i jo crec que el que ha volgut el club amb la presència de Mati és donar tranquil·litat tant als seus companys, a la plantilla de l'Elx, com sobretot a l'entorn, a l'afició, davant d'un partit, davant d'una autèntica final que evidentment deixa aquest punt d'intranquil·litat, perquè al final una derrota de l'Elx que sap transmetre-ho, i jo crec que el que ha volgut el club amb la presència de Mati és donar tranquil·litat tant als seus companys, a la plantilla de l'Elx, com sobretot a l'entorn, a l'afició, davant d'un partit, davant d'una autèntica final

0: damunt de la gespa, que els primers que volen sumar esta victòria són ells, i que a més ho faran seguint l'estil que ha mostrat l'Elx durant tota la temporada, un estil propositiu, un estil de portar la batuta del joc, perquè si no, clar, estarien condemnats a que el partit no aniguera per on ells volen, perquè deia Dituro que al final és el que han treballat durant tota la temporada i no tindria sentit canviar-ho ara del matí a la nit. Anem a escoltar algunes de les paraules de Matías Dituro.
1: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los tres puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
2: Molt bé, demà continuarem amb l'actualitat de l'Elx. Gràcies, Bernat.
0: Adeu.
2: Parlem ja de Levante Unió Esportiva, que continua amb ese èxode cap a la capital sevillana per a estar dissabte en la Cartuja. La delegació de penyes del Levante ha fet una crida a tota l'afició perquè es trasllade dissabte a Sevilla per a reunir-se durant el dia a l'Albereda d'Hèrcules de la ciutat per marxar junts fins a la Cartuja, on el partit és a les 9:30. És tant el sentir de l'afició granota que el club ha rebut quasi 1.600 sol·licituds per a 720 entrades que té disponibles per al partit, i s'espera que es desplacen a Sevilla un miler de granotes, o que podria ser més, perquè la búsqueda d'alguna manera de les localitats està siguent intensa de forma privada, perquè fins i tot hi ha hagut seguidors del Betis que s'han oferit per a comprar entrades a un preu més barat per a aficionats del Levant que vulguin. Demà repassarem un poc el que és l'actualitat esportiva del Levant Unió Esportiva i també la situació de cara a la pròxima temporada, però sí que els avancem que hi ha dos jugadors que, en el cas de que el Levant es quedi en primera divisió, tindran una renovació automàtica. Una és els dos són jugadors fonamentals. Un és el capità Dela i l'altre és el porter australià Matt Ryan. Els dos estarien en el pròxim projecte del Levante Unió Esportiva. És la bona notícia. En tot cas, hem d'esperar perquè falta un punt o que els resultats acompanyen. Anem ja amb el Villarreal.
3: Esports a punt.
4: Estamos aquí para celebrar una vez más el final de la temporada, que podemos calificarla de muy buena. Esto va por el míster y va por los jugadores, que me voy a acercar aquí para aquí. Esto va porque hay que rematar la temporada. Y ya sabéis vosotros lo que es rematar la temporada, que es hay que ganar. Y que el año que viene, que nos volvamos a ver en la misma situación. Muchísimas gracias.
2: Era Fernando Roche en ese discurs del tradicional dinar de final de temporada. Després de dos derrotes, la tercera plaça s'ha complicat, però n'és l'objectiu. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que així és, perquè el Villarreal ara ho ha de fiar tot a ixe cara i creu de diumenge contra l'Atlètic de Madrid. El Villarreal només li val guanyar, ja que els dos equips estan empatats a punts i tenen el gol averat general també empatat. I els matalassers cal recordar que van guanyar en l'anada per 2-0. Així que ara el que toca és reconnectar-se amb la millor versió de l'equip, no la mostrada contra el Sevilla en la segona part, ni tampoc la que van mostrar a Vallecas. A més, seria, la veritat, seria trist d'acabar la temporada amb ese regust d'estrany de derrota i no aconseguir aquesta tercera plaça, tot i haver-se classificat per a la Champions.
2: Efectivament. I avui hem escoltat Alfonso Pedraza, que és un dels jugadors que abandonarà el Villarreal al final d'esta temporada, com t'hem contat des de fa temps així, Xavi.
5: Sí, des de fa mesos, que ja se sap que Alfonso Pedraza se'n va a la Lazio, a la Sèrie A, per a les dues pròximes temporades. La veritat és que la deu de Pedraza és la deu d'un jugador fet a casa, representant del creixement del planter, no? O des del planter, arribar amb 15 anys, des d'un poble menut de la Serra de Còrdoba, i al final ha acabat sent un fixe, jugant més de 200 partits, i un dels jugadors que van guanyar l'Europa League. Avui, Alfonso Pedraza s'acomiadava amb aquestes paraules.
6: He vivido una de las mejores épocas del club, la verdad.

0: Da que ha sido un privilegio haber estado aquí. Me quedaría con la Europa League. Me voy con la cabeza alta y súper orgulloso. Despedirse en Champions, yo creo que va a ser un día muy feliz para todos y luego lo que tenga que llegar, pues llegará.
1: Sembla que és la lliga italiana la que li espera. Quant a l'equip, avui descans i a partir de demà ja prepara l'últim partit de lliga, eh? I quin és el pla de l'equip per a esta última setmana de la temporada?
2: Bé, demà torna l'equip als entrenaments fins dissabte. Entrenarà tots els dies a les 11:30 del matí, divendres a les 10. Última roda de premsa prèvia de Marcelino com a tècnic del Villarreal. L'última serà diumenge després de jugar contra els del Xolo.
1: No te'n vaig, Xavi. Anem amb el Castelló.
3: El món de l'esport valencià en Esports a punt.
4: Y para este último esfuerzo que nos quedan, que son dos partidos y ojalá un playoff, estoy convencido que si estamos unidos como hemos estado durante toda esta temporada, se van a sacar los resultados que queremos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, estamos centrados esta semana en corregir errores y poder dar nuestra mejor versión. Y nos van a plantear un partido correoso donde va a ser difícil plantear nuestro juego, pero bueno, estamos convencidos de que vamos a sacar esos tres puntos y...
1: Escoltem Lucas Alcaraz parlant del decisiu partit de l'Alcora de diumenge, però el protagonista en l'actualitat és Brian Sipenga. El club negocia amb la República Democràtica del Congo que el davanter puga estar també en el playoff, Xavi.
2: Així és, perquè el congolès està convocat amb la seva selecció per al Mundial, que comença l'11 de juny, la qual cosa implica que setmanes abans ha de volar cap al seu país. Ara el Castelló negocia amb el jugador i la Federació Congolesa perquè Sipenga s'incorpore més tard i almenys puga estar per a l'última jornada de Lliga contra l'Eibar, en què el Castelló pot jugar-se el play-off contra un rival directe. De moment, sembla que hi ha bona predisposició per totes les parts.
1: Altre nom propi, el de Jeremy Melot, que diu adeu a la temporada.
2: Per la lesió al bíceps femoral de la cama dreta que va patir contra el Cádiz, estem parlant d'un jugador intocable, perquè és l'únic lateral dret pur que hi ha a la plantilla, i quan no ha estat, la veritat és que sempre ha sigut un problema substituir-lo. Fins a 4 jugadors ha provat Pablo Hernández per a cobrir la baixa de Mellot quan no ha estat el francès.
1: I acabem amb l'Òscar del tècnic albinegre José Luis Oltra, que es juga la vida en el partit.
2: Sí, perquè la veritat és que arrastrà una mala ratxa, un punt de 9 possibles, ha sumat el Losca, que ocupa el lloc d'Eneu, està en descens i a 3 punts de la salvació que marca el Cádiz. Els aragonesos volen que l'Alcoraz siga el seu millor aliat diumenge, com diu Francisco Portillo.
5: Seguimos estando ahí en la pelea, sabemos que va a ser complicado, pero hay que jugárnosla en casa contra el Castellón, ir a por todas, es la última bala. Y a la gente no le podemos decir nada, ¿no? Simplemente que sigan igual, apoyándonos porque son vitales para nosotros. Lo saben, le necesitamos y necesitamos que la Alcorá esté a reventar el próximo partido, ¿no?
1: Molt bé, Xavi, de mames, gràcies.
2: Adéu.
1: Se n'anem a la festa de l'Eldense.
3: La informació esportiva en Esports a punt.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Si observem que hi ha una resposta significativa del professorat que diga que no, anirem a reobrir el document. No el donem per tancat, nosaltres volem continuar negociant.
3: Vamos a ver qué sale de la encuesta, pero lo que el sentir general es que no es un acuerdo suficiente.
4: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
5: Todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo.
6: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
7: ¿A quién pusieron sobre aviso de todo lo que estaba ocurriendo? Que expliquen todo lo que no pudieron explicar en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Professores i professors s'han tornat a concentrar este matí a les portes de la Conselleria d'Educació en les hores prèvies a la reunió entre el govern valencià i els sindicats. De fet, allí continuen a hores d'ara, després de l'última i definitiva oferta que va posar la consellera Ortí damunt la taula. Paral·lelament, els convocants han passat un formulari al professorat perquè es pronuncia si volen seguir amb la vaga indefinida o seguir amb noves mobilitzacions. El cas és que es queixen que la conselleria els ha donat poc de temps per a consultar als mestres. De fet, la reunió està prevista per a les 5, la reunió entre conselleria i sindicats, i el termini per a omplir el formulari acaba a les 9 de la nit. Tot i això, a aquestes hores està previst que es faci una primera valoració ja dels resultats per part dels sindicats. Recordem que la proposta de conselleria manté una pujada salarial progressiva de 200 euros fins a 200 euros al mes bruts fins a 2028, un calendari per actualitzar plantilles o una modificació de les ràtios, entre altres coses. Carme Bor, conselleria, bona vesprada.
8: Así a les portes de la Conselleria d'Educació, des de les 11 està en marxa esta concentració del professorat. Recordem que a les 5 de la vesprada la consellera vol esa resposta dels sindicats si accepten o no la proposta última i ja definitiva que va posar ahir damunt la taula, que incloïa aquests 200 euros més al salari i la baixada de ràtios, això sí, d'acord amb el calendari estatal. Per als sindicats és una proposta clarament insuficient i demanen, per tant, continuar la negociació. Anem a sentir els portaveus dels sindicats de l'ensenyament del País Valencià, de Comissions Obreres i de UGT.
2: La meva percepció és que serà que no se firma aquest acord i, per tant, anirem a la mesa a reobrir el document. Vull dir, no el donem per tancat, ahir tampoc el donàvem per tancat, però qui l'ha tancat és la conselleria. Nosaltres volem continuar negociant.
9: Ahir ja vàrem dir que en un formulari previ que vam fer per a l'afiliació nostra ja ens van indicar de forma majoritària que ese paper no és signable. Avui tindrem la resposta del professorat en general.
3: Vamos a ver qué sale de la encuesta, pero lo que el sentir general es que no es un acuerdo suficiente y desde luego es el que opinamos desde la UGT.
8: Paralelamente, desde les 9 del matí está en marcha una enquesta telemática on els professors han de votar si volen acceptar la proposta de conselleria o si hi ha algun altre punt on volen continuar negociant o si continuen endavant amb la vaga indefinida o tal volta aquesta concentració pot prendre altres formes i seves protestes, com per exemple vaga per etapes educatives, per províncies o fins i tot manifestacions en cap de setmana, per exemple. Paral·lelament, avui així també han acudit els directors dels centres educatius i han mostrat les seues mancances i les seues reivindicacions, volen presentar-les també a la conselleria. Anem a sentir dos d'estos directors que estan disposats a dimitir. Un d'ells és Jesús, director de l'Institut La Moreria de Mislata, i anem a sentir a Jaume del CRA, quart de les Valls de Benavites.
10: Ara mateix estan molts claustres fent consells escolars extraordinaris per tal de presentar la seva dimissió. Podem estar parlant de 200, 300, al final podríem arribar a dir que serien capaços de dimitir uno de cada sis centres.
11: Soy Jesús, director del Instituto La Morería de Mislata, y estoy y mi equipo está dispuesto a dimitir si esto no se desencalla ya.
8: Recordem que aquesta consulta telemàtica continua en marxa fins a les 9 de la nit, però a les 3 els sindicats ja van a replegar la resposta, i si és majoritària entraran a misses dades a la reunió de les 5 de la vesprada. Per tant, un dia clau avui ací a la Conselleria d'Educació.
1: Estarem, per tant, pendents d'aquesta reunió de les 3 de la vesprada d'estos moments dels sindicats per a veure, per a replegar quines són les primeres valoracions que fan que fa el professorat sobre el seguiment d'aquesta vaga, si se desconvoca o no, les seues percepcions. En tot cas, en la portada, les mobilitzacions de l'ensenyament, però hi ha més notícies en este 20 de maig. Majo Collada a la tècnica.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Primera aparició de Pedro Sánchez després de la poalada de la imputació de Zapatero ha sigut en la sessió de control al Congrés, on evidentment la situació judicial de l'expresident socialista, que ha sigut, ja saben, un referent per al PSOE de Sánchez, presència habitual en mítings i també en fòrums del partit, ha estat en el centre de l'artilleria dialèctica. José Soler, bona vesprada.
12: Sí, Patricia, bona vesprada. En el cara a cara amb Feijóo, el president del govern espanyol ha donat suport sense matisos a Rodríguez Zapatero, i el líder dels populars li ha demanat la dimissió perquè el considera, diu, en el centre de la corrupció dels socialistes.
4: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
12: I això pel que fa al líder del Partit Popular, però Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya, soci de govern, ha demanat explicacions al president i ha sigut molt gràfic a l'hora de qualificar la situació.
6: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. A diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción.
12: I sobre un possible avançament electoral, el president Sánchez ha dit que no, li ho ha dit tant a Feijóo com a Rufián, les eleccions, diu, seran el 2027.
5: Habrá elecciones en 2027. Y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
1: I els jutjats d'Alacant estaven citades avui algunes de les persones investigades en el cas de les presumptes irregularitats en les vivendes de protecció pública de les naus, entre elles el funcionari de la Generalitat que va avisar els expedients, també l'exdirectora general i cap de contractació de l'Ajuntament d'Alacant i la que va ser regidora d'Urbanisme. Seguint testes compareixences, està Maria Bravo. Bona vesprada.
13: Al voltant de 30 minuts ha durat la declaració de la exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez. No ha volgut fer declaracions ni a l'entrada ni a l'eixida dels jutjats. Davant la jutge ha contestat només a les preguntes del fiscal, ha dit no recordar moltes coses, sí que ha reconegut que el seu home va ser el primer que es va inscriure a les vivendes de protecció oficial de residència Les Naus en 2018 i que en 2021 diu que ho van fer els dos. Entre les coses que no recorda és si els seus sogres, també beneficiaris d'altra de les vivendes, estan empadronats a Les Naus. En estos moments el que està declarant és el gerent de la promotora del residencial Les Naus. Quedaria pendent encara la declaració del tècnic de la conselleria que va avisar els 140 expedients, la cap de contractació Maria Pérez Hitman i el sogre de Rocío Gómez.
1: Les 3 i 9 minuts, la previsió de l'horatge en la veu de Javi Miró.
14: Bona vesprada, situació meteorològica canviant a la d'ahir. De fet, avui bufa més la brisa que entra cap a l'interior i fa que les temperatures a hores d'ara siguin més baixes, clarament més baixes, que les que vam registrar ahir. De fet, ahir comptàvem amb anomalies tèrmiques d'entre 4 i 7 graus pràcticament a la major part del territori i avui, per contra, tota aquesta anomalia tèrmica s'ha revertit i parlem de temperatures pròpies per a l'època. Les més altes cap a l'interior, on costa més que arriben les brises i de forma puntual s'aproximen als 30 graus, sobretot interior central i a l'interior sud. El Baix Segura és on es registren les temperatures més altes a hores d'ara. Tenim més humitat, visibilitat una miqueta més reduïda i pas de núvols alts, sobretot en punts de la meitat nord del territori. Durant la vesprada creixeran núvols en punts de muntanya, sobretot del nord, però sense precipitacions. I a partir de poqueta nit apareixeran núvols baixos en punts del litoral. Demà, de nou, es revertix la situació meteorològica, tornem a brises dèbils i això farà que demà de nou pugen les temperatures amb molts valors que quedaran a prop dels 30 graus.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
15: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
16: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Dècim dia ja de la vaga educativa a la Comunitat Valenciana, encara sense acord. El temps de reflexió s'esgota per abans de la nova cita d'esta vesprada amb la Conselleria d'Educació. Després que ahir, ja ho saben, tornaren a eixir de la taula sectorial sense i ser consens necessari. Els sindicats majoritaris s'han posat en marxa des de primera hora del matí una consulta telemàtica oberta a tot el professorat i que mantindran fins les 9 de la nit. Demanen una votació massiva per poder prendre una decisió davant l'última proposta d'educació. Patricia Ramírez, bona vesprada.
17: Bona vesprada. Efectivament, el sindicat majoritaris afronten una jornada telemàtica de consulta a contrarrellotge, on els 78.000 professors estan cridats a votar si accepten l'últim acord proposat des de Conselleria o seguissin negociant, i per tant de vaga. Javier Bezares i Txelo Valls són representants sindical d'UGT i secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
3: A les 3 de la tarda sacaremos un anticipo de los resultados.
9: Si hi ha una majoria significativa que ens diu que no se signa, no se signa.
17: Es queixen del poc temps que tenen per a recollir una àmplia representació i asseguren que si a les 5 de la vesprada no hi ha un sufragi alt, volen continuar parlant. Dins del formulari han de respondre una pregunta clara: si estan d'acord amb la proposta d'educació i volen acceptar-la. Una enquesta que s'acaba en cas de seleccionar no continuar amb la vaga i que continua en cas que es vulgui seguir amb les mobilitzacions, donant diferents opcions sobre com mantindre les protestes. Asier Agra, delegat sindical de CESIF, i Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB.
18: La postura definitiva del sindicato serà transmitida directament en mesa ante l'administració.
2: Nosaltres volem continuar negociant perquè encara s'han quedat temes pendents.
17: Però ahir la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, deixava clar que havien arribat a una oferta inamovible.
19: És una oferta la més ambiciosa de la història.
17: D'ací a poc més de 3 hores, la quarta taula sectorial en el 10è dia de vaga.
1: I des de la Conselleria d'Educació, el director de personal docent, que és Pablo Ortega, ha aclarit este migdia que en qualsevol cas l'augment salarial proposat per la Generalitat sempre anirà acompanyada de l'increment que s'aplique anualment a la resta de funcionariat en funció de l'augment de l'IPC.
20: Nosaltres oferim docents, però sempre que hi ha una qüestió de la inflació, s'aplica també al professorat. Enguany s'ha acordat pujar el 0,5 si se supera l'1,5 d'inflació, que se superarà sense dubte. I en quant a l'oferta que hem fet de 200 euros, doncs està clar que aquesta oferta situa el professorat valencià entre els millors pagats de tot l'Estat.
1: I en l'agenda parlamentària d'avui estava prevista la sessió de control al president del govern, a Pedro Sánchez, que ha hagut de respondre a les preguntes que s'han centrat en la qüestió que marca l'actualitat política, la imputació de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lucía Mas.
21: Bona vesprada. La imputació a Zapatero ha monopolitzat una explosiva sessió de control i després de 24 hores de silenci, el president del govern ha fet defensa oberta. Alberto Núñez Feijóo, president del PP, i Pedro Sánchez.
4: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar,
7: Ninguna.
21: Un suport que ha sigut munició per als populars. Escoltem Núñez Feijóo, Miguel Tellado, secretari general del PP, i Esther Muñoz, portaveu.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
10: Zapatero, su guía, su faro, su vaca sagrada, su padrino, el padrino.
22: Este gobierno está acabado. Agonicen cuanto quieran. ¿Los votos les van a echar?
23: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más.
21: Feijóo evita hablar de moción de censura, pero deja caure la idea.
4: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
21: En bit, también de Vox, Santiago Abascal y Pedro Sánchez.
24: Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero.
21: Els socialistes tanquen files en Zapatero amb matisos. Pachi López, portaveu del PSOE.
25: Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario.
1: Bé, l'escrit del jutge que fonamenta la imputació de Zapatero ha fet que els partits a l'esquerra del PSOE dubten si de l'expresident. Ui, la defensa que feien ahir s'ha transformat en una escletxa que pot afectar els acords de governabilitat que manté Pedro Sánchez. Josep Sastre.
26: Per a defendre Zapatero, la diputada de Compromís, Águeda Amico, ahir apuntava als jutges.
27: Si està sent víctima o no de esta guerra judicial.
26: La representant de Compromís, avui, ja no ho té tan clar.
28: Després de l'auto, crec que hi ha l'ofer?
27: No lo sé.
26: Tampoc els portaveus d'Esquerra Republicana i Podem. Gabriel Rufián i Ione Belarra parlaven així en arribar al Congrés.
29: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno.
28: No pinta bien el auto.
26: Ensenyant l'escrit del jutge a l'hemicicle, Gabriel Rufián ha interpelat Pedro Sánchez.
30: ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Reconozco, yo estoy jodido.
26: El president del govern ha respost defendent la continuïtat de la legislatura.
31: El plan es continuar governando porque además los resultados económicos, laborales y sociales de este gobierno creo que están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía.
26: El president del PP, Núñez Feijóo, este migdia i ja fora del Congrés, ha tornat a deixar la pilota de mantindre el govern en la teulada dels socis de Pedro Sánchez.
32: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: Bé, i sobre la investigació judicial i policial a José Luis Rodríguez Zapatero, la resolució del jutge el situa en la cúspide d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al rescat de Plus Ultra. La resolució descriu una trama jerarquitzada i un entramat internacional de societats per tal d'ocultar moviments de diners. Els principals beneficiaris serien Zapatero i les seues filles. Vanessa Gregori.
33: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències dissenyada per obtindre favors i beneficis econòmics. L'expresident espanyol ho nega.
34: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
33: Segons la resolució, la trama estaria jerarquitzada en 3 nivells. Persones de confiança per a coordinar operacions, l'empresari Julio Martínez per a captar i canalitzar pagaments i en la cúspide Zapatero, que hauria tingut un paper determinant en el rescat a Plus Ultra. El jutge investiga també un presumpte delicte de blanqueig de capitals a través d'un entramat internacional de societats. La interlocutòria apunta a una empresa que s'hauria creat a Dubai per ocultar la captació de fons.
34: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros.
33: El magistrat assenyala com a principals beneficiaris de la trama Zapatero i empreses vinculades a les seues filles, que haurien rebut contraprestacions econòmiques mitjançant uns contractes d'assessoria i consultoria que Zapatero ha reconegut.
34: Me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas.
33: Zapatero es defendrá el 2 de juny en l'Audiència Nacional.
1: I més coses, els jutges d'Alacant acaba de declarar, com els hem dit, l'exregidora d'Urbanisme que va dimitir per l'escàndol de les vivendes protegides de les naus. Rocío Gómez declara com a investigada. Zaida Ruiz.
35: Sí, l'exregidora investigada per obtindre una vivenda protegida per a ella i una altra per al seu sogre ha dit que es va assabentar de la promoció a través del seu marit. Assegura que no recorda haver rebut comunicacions específiques sobre les naus durant la seva etapa com a regidora. També ha dit no recordar reunions ni intervencions relacionades amb la promoció ni haver sigut informada de qüestions tècniques o modificacions del contracte. Abans ha declarat com a testimoni Paloma Romero, la funcionària que va alertar l'Ajuntament de possibles irregularitats resultats. Assegura que va detectar conflictes d'interès quan al gener va rebre la llista d'adjudicataris. No recorda per què es van eliminar referències a càrrecs municipals en l'informe oficial i assegura que mai hauria permès la participació en l'expedient de l'arquitecte municipal Francisco Nieto si haguera sabut que era un dels beneficiaris.
1: I el jutjat de Catarroja ha declarat avui l'exdirector d'informatius d'Apunt, que ha reconegut que li va sorprendre que cap responsable d'emergències compareguera públicament la vesprada de la Dana. També ha detallat com desenes de ciutadans van telefonar a la ràdio d'Apunt, a la ràdio d'esta casa, demanant ajuda per col·lapse del 112. Santi Hernández.
0: Ivan Esteve, responsable d'informatius d'Apunt, ha confirmat que 5 dies abans de la barrancada ja es va preparar una cobertura informativa especial. La cap de meteorologia, Victoria Rosselló, va alertar del perill de greus inundacions. A preguntes de l'Esparx, Ivan Esteve ha contestat que li va sorprendre que cap responsable d'emergències compareguera a la vesprada del 29 d'octubre al CECOPI. Escoltem Ivan Esteve.
2: Vaig telefonar un parell de vegades a la directora de comunicació de l'U2, que a més és una excel·lent professional i que ja estava demanant-ho i estava transmitint que els mitjans estàvem demanant informació, però no tingueren a haver organitzat cap compareixença.
0: La magistrada i l'Esparx també s'han interessat pel programa de ràdio d'Apunt de la vesprada i la nit del 29 d'octubre, on van telefonar desenes de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse del 112. De fet, en una resolució que acaba de fer pública la magistrada, ha demanat que s'incorpora la causa este programa i també les imatges de l'equip d'Apunt que es va quedar atrapat a Catarroja. La jutgessa també cita a declarar el director de Recursos Humans de la Diputació de València per aclarir qui va donar l'ordre de donar lliures treballadors el 29 d'octubre per la Dana. També se cita el tinent de la Guàrdia Civil de Requena.
1: I al ple de les Corts avui s'ha debatut la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana. PSPB i Compromís han presentat dos proposicions de llei amb matisos entre elles. PP i Vox ja han anunciat que estan en contra. Carmen Monteagudo.
3: Els socialistes obrin la mà a cada municipi i Compromís l'amplia a escala autonòmica, però l'aposta per la taxa turística és comuna. Escoltem el síndic socialista José Muñoz i de Compromís, Joan Baldoví.
6: El turismo tiene que contribuir a la mejora de las ciudades porque hay necesidades urbanas que aparecen por el incremento del turismo, ya no solo la limpieza, sino también la seguridad.
7: Benvinguts a tots a la taxa turística. Benvinguda María José Català, que ara s'obri a parlar de la taxa turística. Benvingut el Partit Socialista, que també s'obri ara a parlar de la taxa turística.
3: I és que Compromís ja va presentar la iniciativa en el govern del Botànic, però els socialistes es resistiren per implementar-la a posteriori, a partir del 24, amb el canvi de govern. Es deroga. José María Llanos es el síndic de Vox.
8: No hay que poner trabas, hay que favorecer que venga turismo y además turismo de calidad.
3: Tant Vox com el PP ho veuen com una pujada d'impostos als valencians. Escoltem Nando Pastor, síndic popular.
9: Esa tasa va dirigida a los valencianos. Casi el 50% del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos, es decir, los valencianos.
3: El 2025 iba a haber 30 milions de visitants a la Comunitat Valenciana.
11: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3:22 tenim ja unes primeres dades de participació que han fet públiques els sindicats, ja saben, i aquest formulari que han passat al professorat per a que decidisca si continuen o no amb la vaga. José.
12: Sí, Patricia, sobre 31.293 respostes rebudes, el 78% opta per no acceptar la proposta d'acord, el 16% sí que l'accepta, però la condiciona a la clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC, i el 6% accepta aquest acord. La consulta, recordem que es manté oberta fins a les 9 de la nit, el 60% dels consultats opten per continuar amb la vaga, prioritzant temes com les ràtios, els salaris i les plantilles.
1: Bé, estarem pendents d'aquesta reunió que comença a les 5 de la vesprada entre les dues parts, entre la conselleria i els sindicats, però anem amb altres assumptes d'este dimecres. Parlem d'aquesta protesta dels metges, que són un altre col·lectiu que continua en peu de guerra. Este matí han centrat la protesta a les portes de l'Hospital d'Alacant, però anuncien mobilitzacions també esta vesprada a altres punts de la comunitat. Pilar Llorca.
13: Porten ja 4 mesos de vaga i avui s'han tornat a concentrar a la porta de molts dels centres i dels hospitals a la província d'Alacant. Denuncien falta de personal, excés de pressió assistencial i reclamen millores laborals com una jubilació amb coeficients reductors. Diuen que són de les poques comunitats autonòmiques on els metges treballen més de 35 hores setmanals. El comitè de vaga es reunirà demà dijous amb la Conselleria de Sanitat per continuar les negociacions. Són 4 setmanes ja de vaga i les protestes continuaran esta vesprada amb manifestacions convocades tant a València com a Alacant. El doctor Mataix és del sindicat mèdic.
14: Hem hagut de reclamar judicialment
4: que la conselleria es reunisca amb el comitè de huelga, perquè no havien convocat el comitè de vaga, o sigui, ells havien fet cas omís i pues deixeu-los ahí que criden, no? I això està previst per a demà.
1: La Comissió de Salut Pública, atenció, perquè ha aprovat una proposta per ampliar el cribratge de càncer de mama en dones entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes disposaran de fins a 6 anys per a cobrir tots els nous grups d'edat.
12: Fins ara s'establia una mamografia cada 2 anys per a dones d'entre 50 i 69 anys, una periodicitat que manté la nova proposta per a tot el nou rang d'edat. La mesura es planteja després de les recomanacions de les institucions europees i també per la evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: I la línia de Rodalia C2 s'ha convertit en l'objectiu predilecte dels lladres de coure. Este matí, nou robatori entre la Pobla Llarga i Alzira. Victòria Masso.
5: És el tercer robatori de cablejat en esta línia C2 en tan sols un mes. El sèptim en el que portem d'any s'ha produït de matinada i, de fet, a les 5, Renfe ja avisava dels retards derivats. La realitat és que els usuaris i usuàries amb els quals hem parlat avui viuen entre la resignació i el malestar els retards que per diferents motius venen patint. Els escoltem.
10: Portem 2 setmanes a Xina i portem, bueno, acumulant retards des de ja fa dies, vaja.
14: Pues lo tendría que haber cogido a las 10:44, que pasa, y llego a València creo que a las 11:36, y ahora pues no sé a qué hora voy a llegar.
5: Els anteriors robatoris foren entre Algemesí i Benifaió i entre Almussafes i Silla. Adif ens ha explicat que sense este cablejat el sistema automàtic de senyalització no funciona i ese control s'ha de fer manualment, i això comporta retards, unes demores que avui han arribat als 30 minuts. Tècnics d'Adif treballen a estes hores per reparar la nova incidència.
1: I els embassaments de la Conca de Segura que han arribat esta setmana a un registre històric, el 60% de la capacitat. Bea Ponce.
15: L'embassament de la Pedrera té efectivament un cert protagonisme en la recuperació de les reserves. Supera a hores d'ara el 52% del volum, quan feia un any estava per davall del 30%. De fet, ha recuperat 4 hectòmetres en només una setmana. Pel que fa a la conca en general, les dades són positives perquè han coincidit dues tendències poc habituals. D'una banda, la capçalera del Tajo presenta reserves d'aigua extraordinàries i d'altra, un any hidrològic excepcional que ha permès recuperar bona part de les reserves. D'esta situació hi sent dues conseqüències que ens beneficien a tots. D'una banda, queden garantits els enviaments màxims del trasbassament Tajo Segura, però d'altra, també queda garantida la demanda urbana d'abastiment de les grans ciutats d'esta zona.
1: Del món, Xina es reivindica com a superpotència 6 dies després de la visita de Trump a Pequín i ho fa amb el seu president Xi Jinping rebent a Vladimir Putin. Maria Company.
16: Un toc rellevant, Patricia, en forma de comunicat conjunt. Xi Jinping i Vladimir Putin han condemnat els atacs militars contra altres països, l'ús hipòcrita de les negociacions i l'assassinat i segrest de dirigents perquè siguin jutjats. Citem textualment, sense donar noms, però apuntant al que ha fet Trump a l'Iran i Venezuela. Xi Jinping ha tirat de pragmatisme i ha deixat de costar la invasió russa d'Ucraïna, de la qual parlaran esta vesprada en una cerimònia del té privada. Putin, de bones paraules a un vell conegut, amb qui s'ha trobat ja 40 voltes. Un dia sense vore'ns sembla tres tardors, li ha dit el xinès, en una cimera de marcat caràcter comercial. Han signat 40 acords, entre ells el referent a la força de Sibèria 2, un gasoducte directe del qual no han tancat recorregut.
1: I la represa de la guerra contra l'Iran era tan imminent que les tropes reberen la contraordre una hora abans d'iniciar l'atac programat des d'ahir. Segons Trump, el va paralitzar perquè hi ha esperança en un acord. Carme Pastor. We're going to end that
17: war very quickly. La guerra acabarà molt pront, ha dit Donald Trump, i el preu del petroli es desplomarà de seguida. El president dels Estats Units ha tornat a un argument recurrent per a recuperar la popularitat que el conflicte li fa perdre dia a dia abans de tornar a traure la carta de l'ultimàtum per a pressionar l'enemic. Tenen de temps, ha dit, fins a l'inici de la setmana que ve. El vicepresident també ha parlat d'avanços sense renunciar a l'amenaça. There's an option B. Existeix un pla B i aquesta opció, ha dit David Vance, reiniciar la campanya militar. El règim iranià resisteix a cedir i contesta a cada amenaça. Si tornen a ser atacats, avisen, la guerra s'estendrà més enllà de la regió.
1: I dia a València avui del Bes a Mans a la Mare de Déu dels Desemparats, una tradició que atrau milers de persones cada any. Àngel Hernández.
18: Bona vesprada. Fins a 4 hores de cua està fent la gent per tal de participar en este besamans que tradicionalment se celebra 10 dies després de la festa de la patrona. Les portes de la basílica s'han obert a les 6:30 del matí i no es tancaran fins que passe l'últim fidel. L'any passat van ser 30.000 les persones que participaren del besamans i fa 2 anys 35.000, el rècord. Hi ha pares i mares que venen a presentar el seu fill, altres a demanar i altres senzillament a agrair. Milers de persones, cadascuna amb una història, però totes amb la mateixa voluntat d'estar cara a cara davant la imatge de la Mare de Déu.
19: És la primera volta en la vida, fa un any quasi que visc en València i pues, fiel seguidor que la Mare de Déu, he vingut al besamanos.
20: Sí, que li tocava néixer el 8 de maig i va haver una complicació en el part i bueno, pues, la Verge ha estat present en tot moment pues, per a cuidar a la nostra filla i que estigui saneta.
1: Acabem. Són les 3:30. Toca la porta ja Cadena de Valor. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
21: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
22: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
23: Som la veu de tots. Som Apple.
12: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio. Benvinguts a este Cadena de Valor d'avui 20 de maig. És dimecres, ja quasi tenim...
0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic.

0: és el nostre sistema tributari i la complexitat de la normativa fiscal. Això pot fer que Espanya perga competitivitat davant de la resta de països europeus. Per altra banda, i ara sí que ja en clau internacional, la Unió Europea accepta amb condicions aplicar el pacte arancelari amb els Estats Units i esquiva l'última amenaça de Donald Trump. L'acord implica que Europa renuncia a respondre als gravàmens de Washington sempre que estos no superen el 15%, tot i que això sí, sectors com l'acer europeu continuaran suportant arancels del 50%. Avui veurem quins sectors eixen guanyant en este pacte i quins altres queden desprotegits. Davant tot això, hem de tindre en compte també que la Comunitat Valenciana ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un dèficit comercial de 25 milions d'euros. Les exportacions valencianes han crescut més d'un 2%, mentre que les importacions ho han fet un 4,3% segons l'últim informe de comerç exterior. I a banda de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica de la resta del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem el programa i per fer el repàs d'avui m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Sí, un dimecres més i preparats per a fer-hi una ullada detallada a tota l'actualitat econòmica del dia d'avui. Anem enllà.

0: Comencem parlant avui del sector de la construcció, perquè prop del 90% de les constructores espanyoles ja pateix un impacte notable pel conflicte al Pròxim Orient, el qual està disparant els costos de l'energia, les matèries primeres i els carburants, amenaçant així, seriosament, la seva viabilitat futura.
1: Hem de tindre en compte que més del 60% de les empreses afronta pujades de carburant superiors al 20%, mentre que l'electricitat representa ja un 40% dels costos en obres públiques i també en obres sobre vivendes. Esta asfíxia financera fa que més de la meitat de les constructores es plantegen reduir la seva activitat i al voltant del 22% d'aquestes empreses sospesa retallar la seva plantilla, la qual cosa paralitzaria obres clau en un moment en el que falten, sobretot, vivendes.
0: Així és, Javi, és que això és un problema perquè el 56% de les empreses ha intentat renegociar els seus contractes públics, però el que ha passat és que no han tingut èxit. Així que el sector el està exigint urgentment canvis legals al govern per a indexar els preus de manera automàtica.

0: davant d'esta situació que estàvem comentant, el creixement constant dels preus de les vivendes i la reducció de marges en l'edificació de vivendes protegides, des de la Càtedra de Vivenda de la Universitat Politècnica de València es proposa replantejar el model de vivenda protegida per reduir-ne els preus. Segons afirmen, els estàndards actuals són elevats i encareixen les promocions en un context on l'oferta de vivenda ha caigut més d'un 80% des de l'any 2019.
1: Segons els experts, moltes famílies acceptarien pisos més menuts i amb menys exigències com vivendes, per exemple, de 60 metres quadrats i dues habitacions, si això permetrà rebaixar el preu fins als 180.000 euros. Des d'esta càtedra es defensa que Espanya està construint vivenda protegida quasi de gamma alta i això està dificultant que eixin noves promocions.
0: En este sentit, també s'alerta que la pressió immobiliària ja ha desbordat València Ciutat i s'ha estès a l'àrea metropolitana amb municipis com, per exemple, Godella o Rocafort, registrant preus més que elevats. Per això, reclama una planificació metropolitana amb més sòl residencial i millors infraestructures de transport per evitar ciutats dormitori i problemes de mobilitat. Canviem de tema perquè si una de les notícies d'esta setmana ha tingut a veure amb la cantant Shakira i Senda, avui el Consell General d'Economistes ha advertit un elevat interès en canvis de residència fiscal per motius fiscals, precisament, és a dir, per a pagar menys impostos. Això reflecteix un malestar creixent, ja que més de la meitat dels economistes afirma que el nostre sistema tributari ha empitjorat en els últims anys.
1: Així és, Javi, la clau no és només els diners.

0: I continuem mirant a casa nostra, perquè la Comunitat Valenciana ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un dèficit comercial de 25,2 milions d'euros després d'exportar per valor de quasi 10.000 milions i importar per una quantia similar. Les exportacions valencianes han crescut un 2,6%, mentre que les importacions ho han fet en un 4,3%. Tot això, segons l'últim informe de Comerç Exterior.
1: Les relacions comercials amb els Estats Units han empitjorat notablement en un context de tensions arancelàries, com estàvem comentant. Les exportacions valencianes cap al mercat nord-americà han caigut un 13% i el superàvit comercial amb els Estats Units s'ha reduït pràcticament a la meitat en solament un any.
0: Europa continua sent el principal mercat exterior de la comunitat, concentrant més del 70% de les exportacions en França, Alemanya i Itàlia com a principals destinacions. Per sectors, l'alimentació lidera les vendes a l'exterior amb més de 2.700 milions d'euros, seguida dels béns d'equip, els productes químics i el sector de l'automòbil.

0: I tanquem el programa parlant de cítrics, perquè el consum de suc de taronja 100% natural ha caigut un 30% en l'última dècada, segons alerta el sector citrícola valencià. I és que els productors atribueixen este descens als canvis d'hàbits de consum i a la competència d'altres begudes refrescants i preparades.
1: El sector advertís que esta baixada preocupa especialment en una comunitat com és la nostra, la Comunitat Valenciana, on la taronja continua sent un producte estratègic per a l'agricultura i l'economia. A més, recorden que el suc natural manté importants propietats nutricionals i continua sent una font destacada de vitamina C.
0: Els productors i comercialitzadors reclamen impulsar campanyes de promoció per recuperar el consum, especialment entre les generacions més joves. El sector considera clau reforçar la imatge del suc natural valencià davant l'auge de productes processats i alternatives industrials.
2: Demà serà notícia.
1: Falten 8 minuts per a les 4 de la vesprada, 8 minuts per a tancar aquest espai informatiu en clau econòmica, però és moment de traure la nostra agenda, de mirar el calendari, i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, companys. Doncs molt bé, jo així en un suc de taronja, així al costat.
1: Ara va preguntar-te, tu com portes lo del consum del suc de taronja?
3: Pues jo el que no veig gens bé és que sembla que ha canviat molt i el concepte ese que teníem de fons de tota solvència, no?
1: Uh-huh. Sí, correcte. Podríem dir, no? El problema.
3: Ja, jo crec que sí, és una qüestió de coneixement i de prudència. Però bueno, sí, jo aposte per el suc de taronja, 100% o més. Del territori.
1: Exacte.
3: Però bueno, si mirem a agenda, abans de mirar el dia de demà, ara veuràs, tenim activitat interessant esta vesprada. Per exemple, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que està de gira, podríem dir, un poquet en Canadà, reforçant aquests llaços econòmics, esta vesprada en horari espanyol té un esmorzar oficial amb el Business Council de Canadà, a Toronto, i després té un encontre també molt interessant en inversors canadencs. Però és que, a més, per exemple, esta vesprada també, però a Berlín, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, impartís una conferència baix el títol El futur d'Europa. A veure què depara aquest futur també.
1: Anava a dir-te que aquesta conferència pot donar molt que parlar,
3: Jo crec que sí. Però no acaba ahí la cosa. Mira l'agenda que tenen i l'activitat que ha agarrat un poquet el govern central. No sé si pel fet de com està de rebolicada la conjuntura sociopolítica econòmica, podríem dir. Però Jordi Hereu, ministre d'Indústria, també presidís esta vesprada a la seu del seu ministeri a Madrid un fòrum de alt nivell de la indústria espanyola. O sigui, és per a que veges un poquet la quantitat de agenda que tenen els nostres ministres.
1: I tant. Si ben, ben completa, sí, digues.
3: Ben completa, sí. Si mirem de cara a demà i hi ha un poquet més en clau territorial, Antonio Galvany, que és habitual del nostre programa, que és el secretari autonòmic d'Ocupació i director de Labora, també presidís demà a València una jornada on es parlarà de la cara invisible de l'absentisme laboral, d'un tema del que també parlem sovint, així, al programa.
1: I que preocupa i molt.
3: I que preocupa per això aquesta jornada. I de vesprada ja també així a València tindrem la cerimònia d'entrega dels premis de la 28a nit de les telecomunicacions valencianes, un esdeveniment que impulsa un poquet les empreses tecnològiques del nostre territori. Si mirem ja ràpidament en clau global, per exemple, Estats Units publica sol·licituds de subsidi per desocupació i també donarà a conèixer l'índex manufacturer, en esta ocasió a càrrec de la Federació de Filadèlfia. I l'Eurozona també donarà a conèixer l'índex de confiança del consumidor al mes de maig i de ben segur anirà a la baixa, perquè un poquet la incertesa i el sentiment econòmic dels últims mesos per la conjuntura, pues jo crec que afecta als llars de tot el país. Però bueno, per acabar, sí que he vist que, per exemple, en estos pròxims dies se donaran a conèixer resultats empresarials de companyies com la joguetera Hasbro, la tecnològica Nvidia o en el sector de moda, la firma Ralph Lauren, que anirem coneguent un poquet balanços de grans corporacions com les que acabo de citar. Si mire o repasse l'IBEX, el tenim en els 17.760 punts, el barril de dòlar del barril de Brent en un preu de $108, aleshores estem en ese, bueno, com solem dir, en ese dia de la marmota i en un stand-by que del que sembla que no hi sim.
1: Correcte, sembla que el mercat ja s'ha acostumat a ese preu del barril, que és desorbitat si el comparem en com estava abans de que començés este conflicte. Pere Ferrer, moltes gràcies, demà parlem, company.
3: Vinga, bona vesprada. Adéu.
1: I abans d'acabar, com cada dia rebem així en l'estudi, a Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
4: Al querer.
1: Al querer. Sí, en el programa preparat.
4: Molt content, tot el programa preparat. L'equip també llest per a partir de les 4 i 10 contar-vos que és el que ja està vesprada. Tenim el luxe de contar amb Jorge Martí i José Marco Tubadis, dos dels quatre amics de l'Eliana que venen 30 anys conformant l'Habitació Roja, que és una de les bandes de rock que tenim en el territori, una banda molt i molt potent que complís 30 aniversari i ho fa de manera molt especial este divendres en un concert amb l'Orquestra de València en el Palau, ni més ni menys. Queden molt poques entrades.
1: Normal. Sí.
4: Que és un gran esdeveniment. I Jorge i José repassarem amb ells què és el que hi ha a partir d'este 30 aniversari i com estan celebrant una història de música i d'amistat, de cançons que ens toquen a tots i que formen part del cançoner de les nostres vides, amb l'Habitació Roja. En l'àmbit literari viurem en companyia de Lorenzo Silva, que és un dels grans de la nostra literatura, no únicament de novel·la negra, fa novel·la de tota classe. De fet, en els últims 20 anys ha escrit, jo no sé si 89 o 90 novel·les, és una cosa, una producció molt, molt prolija. El seu últim llibre se diu Con Nadie, vida i destino del general Campins. Este general Campins és alcoyà, bueno, va ser alcoyà perquè el van afusellar. Kei Podellano el va afusellar per negar-se, general Campins, en el seu moment, a formar part de lo que es diuen el glorioso alzamiento nacional, que no és una altra cosa que un cop d'estat.
1: Exacte.
4: I Kei Podellano, en connivencia amb Franco, pues se'l va encarregar la història del per què un home en circumstàncies tan complicades a ser fidel als seus principis i a la paraula donada. I un plaer parlar sempre amb Lorenzo Silva, una miqueta també de novel·la negra, perquè està en l'entorn de València Negra, que ja sabeu que és el certamen que està celebrant-se al voltant del gènere noir a la ciutat. I parlant de certamens, està en marxa Docs València. I demà, en l'entorn de Docs València, s'estrena un documental molt xulo i especial. Ha fet seguiment la seva directora, Carmen Torner, durant 4 anys a dos lluitadores d'una classe de lluita que es diu MMA. Són uns combats durs.
1: Patades i punyades, però com si foren de baes.
4: Però com si foren de baes.
1: I,
4: a més, és una cosa realment dura. Sí, sí. Un món molt masculí, ple de perjudicis, i el que veurem en el documental, o el que vol transmetre'ns Carmen Torner, és la història personal, de vida, de superació que hi ha en aquestes dones. Mariona Om estarà amb nosaltres, és una d'elles. I què sent una dona quan es baralla, quan colpeja, quan lluita per la seva vida i pel triomf, també, en la modalitat esportiva.
1: Molt interessant,
4: moltes més coses.
1: Sí, música, literatura, cinema, teniu un programa de coses que consiguen. De seguida vos escoltem, gràcies, Ximo. Gràcies. Nosaltres tornem demà. Arturo.
5: Tornarem demà, Javi, a les 3:30 de la vesprada, com sempre.
1: Adéu, bona vesprada. Gràcies.
5: Adéu.

0: Són les 4.
1: Apple Notícies.
0: A hores d'ara ja disposem de les primeres dades de la consulta que els sindicats han fet al professorat de l'ensenyament públic no universitari per a saber si la vaga indefinida ha de continuar o bé accepten la proposta feta per la Conselleria d'Educació. Quins són eixos resultats? Rubén Dempere.
2: Vora 32.300 docents han participat des de les 9 i mitja del matí en l'enquesta telemàtica i amb les dades de les 3 de la vesprada, el 78% del professorat diu no a la proposta d'acord. Un 16% es mostra partidari de l'acord si s'inclou la clàusula de revisió salarial. Només un 6% dels docents que han votat accepten la proposta de la Conselleria i desconvocar la vaga indefinida. Dels vora 32.300 docents consultats fins les 3, el 60% consideren que la vaga indefinida ha de continuar. L'altre 40% ha manifestat la preferència per altres opcions, com ara la vaga per províncies o comarques, la vaga per etapes educatives o les manifestacions centralitzades i en cap de setmana. Així ho valora Maite Tarazona, secretària general d'UGT Ensenyament.
3: Tenim un 80% quasi que diu que no vol l'acord, un 60% que vol continuar amb la vaga i els temes prioritaris són les ràtios, salari i plantilles per a aquest ordre.
2: I amb aquestes dades es reprendrà d'ací a una hora la mesa de negociació. Mentrestant, a l'exterior de la Conselleria continua la concentració, una protesta que ha començat a les 11 del matí i que està previst que acabi a últimes hores de la vesprada. Escoltem com van els ànims.
4: Vamos a ver qué sale de la encuesta, pero lo que el sentir general es que no es un acuerdo suficiente.
5: Es un despreci a la dignitat de l'ensenyament i del professorat, perquè no estem així per 200 euros bruts, estem així per a reivindicar millores en l'ensenyament.
6: Que ens obliguen sota amenaça a signar un acord insuficient és intolerable.
2: Per la seva part, el PP s'ha mostrat convençut que sí hi haurà acord en este sentit. El portaveu popular a les Corts, Nando Pastor, ha destacat l'esforç que ha fet el Consell en la proposta d'augment salarial.
7: Importante es que va a haber acuerdo. Estoy completamente convencido. Y estoy completamente convencido de ello porque desde la Conselleria d'Educació, desde el Gobierno valenciano, se está poniendo toda la carne en el asador para que eso sea así. Nunca hemos conocido una propuesta que sitúe el nivel salarial del profesorado valenciano en el ranking de España, a la cabeza de España, solo por detrás de Navarra y del País Vasco, si no nos fallan los datos.
0: I més mobilitzacions de l'ensenyament, perquè la concertada ha convocat accions de protesta a tota Espanya. Alejandro Molés.
8: Unes protestes que amb el lema mateix servici públic, mateixes condicions, es faran en divendres a partir de la setmana que ve i que acabaran el 19 de juny. Faran concentracions davant del Ministeri d'Educació a Madrid i també davant les delegacions de govern a les comunitats autònomes en defensa, diuen, d'una millora en les condicions laborals.
0: Continuem en l'àmbit educatiu perquè des d'avui i fins dijous de la setmana que ve està obert el període per a inscriure's als cicles de formació professional per al curs que ve.
8: La tramitació és exclusivament via telemàtica i a través del portal Adminova i a partir de demà serà el torn per a l'alumnat que estudiarà primer de l'ESO i també per als que vulguin cursar batxillerat.
0: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha monopolitzat la sessió de control al govern de Pedro Sánchez, on cap dels portaveus ha reproduït les preguntes registrades prèviament. Xavier García del Valle.
9: Sí, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit que Sánchez se'n vaja ja, ha dit, perquè el considera col·laborador dels presumptes delictes de l'expresident Zapatero. Escoltem tots dos.
10: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
11: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán.
11: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
9: I sobre un possible avançament electoral, el president Sánchez ho ha tornat a descartar i ha insistit que serà quan toque, és a dir, l'any que ve.
11: Habrá elecciones en 2027. Si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
0: En tribunals, a l'Audiència Provincial d'Alacant, avui han declarat en el cas de les presumptes irregularitats en les vivendes de protecció pública de les naus l'exregidora d'Urbanisme de la ciutat, la popular Rocío Gómez, i l'exdirectora general de Contractació Pública, Maria Pérez. Totes dues estan imputades.
9: Sí, perquè les dues es van veure beneficiades directament o a través dels seus familiars d'un d'estos pisos a la platja de Sant Joan. Durant la seva declaració, l'exregidora d'Urbanisme ha dit que no sap si els seus sogres, que al igual que ella també van aconseguir una vivenda, estan empadronats en el complex residencial. En la seva declaració, que ha durat uns 30 minuts, ha assenyalat que es va assabentar de la promoció a través del seu home i no per ningú de l'Ajuntament. Assegura que va comprar l'habitatge a finals del 2018 abans d'entrar en política. A les portes dels jutjats, l'acusació que exercís Ciutadans s'ha felicitat per la decisió de la magistrada de no permetre a la Generalitat incorporar-se a la causa com a acusació particular. Escoltem els arguments en la veu de l'advocat Eduardo García.
12: Y ha cogido la jueza los argumentos que desde esta acusación, desde la acusación de Ciudadanos, pusimos encima de la mesa. La jueza ha entendido que nosotros teníamos razón y que no cabía la personación de la Generalitat porque no es perjudicado de ningún tipo y porque puede haber un conflicto de intereses.
0: Mentrestant, els jutjats de Catarroja davant la jutgessa que porta el cas de la Dana avui ha declarat qui era cap d'informatius d'Apunt el dia de l'arribada, Ivan Esteve.
2: I ho ha fet, entre d'altres, per a confirmar que els equips d'esta casa estaven previnguts de possibles greus inundacions gràcies al pronòstic i a les advertències que va fer l'equip de l'oratge.
13: A nosaltres aquella Dana ens va agafar previnguts precisament perquè els companys de l'oratge ens avisaren amb molts dies d'antelació de la gravetat de la situació i això ens va permetre poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada.
2: La magistrada i les parts també s'han interessat pel programa d'Apunt Ràdio de la vesprada i la nit del 29 d'octubre de 2024, on van telefonar desenes de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse del 112 i s'ha demanat que s'incorpore a la causa.
0: Més tribunals de l'Audiència Provincial d'Àlaba, on la justícia ha condemnat a 27 anys l'home acusat de matar la seva parella, que estava embarassada de bessones.
8: Després de cometre el crim, l'home va deixar a soles a la filla de la parella de només 2 anys i mig, una criatura que va romandre durant 18 hores al costat del cadàver de sa mare. Els fets van passar en l'any 2023.
0: I a casa nostra, la Policia Nacional ha confiscat vora 30 quilos de cocaïna a les localitats de Dolores i Rojales. Per estos fets, dos homes de 36 i 37 anys han sigut detinguts i un d'ells ja ha ingressat a la presó. A banda de la coca, en els registres domiciliaris, els agents van trobar quasi 4 quilos de haixís i una pistola. I també estem pendents de l'incendi forestal que a primeres hores de la vesprada s'ha declarat al terme de Benimantell, a la Marina Baixa.
8: El foc està en la zona del molí amb dificultats per accedir-hi per terra. Per això s'han mobilitzat dos mitjans aèris, mentre que sobre el terreny actuen diverses dotacions de bombers i brigades forestals.
0: I avui és el dia del tradicional besamans a la Xeperudeta.
8: I com cada any, l'acte que ha començat a primeres hores del matí durarà fins que l'última persona que fa cua bese les mans de la Mare de Déu dels Desemparats a l'interior de la Basílica, una cua en què molts han esperat fins a 4 hores. L'any passat van fer el besamans unes 30.000 persones.
14: Siempre, porque adoro a la Virgen, es muy milagrosa.
15: Pues salut y... molta salut.
16: Molts anys. Jo vinc a tot, a la ronda, vinc a tot, a tot el que siga. Una sensació molt bonica.
17: Perquè estem encara vius i de moment no tenim massa malalties.
0: I en els esports estem pendents de l'eixida del València Bàsquet cap a Atenes, l'avió de la il·lusió per a jugar la primera Final Four de la història que viurem en Apunt Ràdio. I parlem també del nostre esport autòcton de pilota. Esta vesprada es juga al nou Trinquet de Guadassuar la segona jornada de quarts del grup B de l'individual d'escala i corda.
2: Doble partida amb Marc de Montserrat i Julio Palau del Ginet, que obriran la vesprada en poc menys d'una hora. I a les 6:30 serà el moment per al 6 vegades campió del mà a mà. Puigol segon davant del resto de quart de les Valls, José Salvador.
0: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada d'Apunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
18: Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
19: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
20: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
21: Hola, ja estem així, dimecres 20 de maig, i ben caloroset, eh? Ara, sembla que sí que sí, que l'horatge va a camí de l'estiu, Gemma, sense pressa i sense pausa, però ja sí. Samarreta, eh?
22: Sense pressa i sense pausa, d'aquesta mateixa manera, nosaltres volem compartir les pròximes 3 horetes. Comencem!
23: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
21: Vivint este primer gran episodi de calor de l'any que està afectant a bona part de la península i també al nostre territori, ens posem en marxa en este dia. Les temperatures havien de baixar avui una miqui o un parell de graus. No ho he notat massa, sincerament. I atenció, a partir de demà ja no és que baixin ni dos, ni mitja, ni cap, no? Per tant, això, roba fresqueta, ventall a la mà, crema solar a la pell, molt important, cuidem-nos la pell, la vitamina D del sol és molt bona, però ja comença a picar, el sol ja està alt. Bona cosa, hidratació i bon rotllo, bon humor, per damunt de tot, bueno, per damunt dels estornuts al·lèrgics que ja ho saps en la redacció i allà on s'ajunta personal, mai Déu senyor, les al·lèrgies.
22: Ai, certes. Entre esternuts i rialles rebem avui els nostres convidats. Per començar, esperem l'escriptor Lorenzo Silva, que està preparat per participar en València Negra i també per presentar-nos la seva última novel·la titulada Con Nadie, que explica la biografia del general Campins, nascut al Coll, i que no va voler sumar-se en primera instància al cop d'estat del 36 i li va costar la vida. És una història de deixar-nos en els ulls ojiplàtics?
21: Sí, tant.
22: Ulliplàctic? En valencià com se dirà? Ulliplàctic? En la boca oberta, acabarem abans, en la boca que en els ulls.
21: Ulls com un perdigot, com allò, un perdigot, ell pendent, sí. I que ell poderà, no li va perdonar, ni tampoc no. Franco li va perdonar la vida, home, fidel a la seva paraula i als seus principis. I de seguida saludem a Lorenzo Silva, que serà un plaer. A la segona hora valorarem en la secció d'economia com està l'impacte de la guerra a l'estret de Hormuz. I també alguna relativa bona notícia, com aquest acord entre la Unió Europea i els Estats Units, que finalment ja s'ha signat, encara que Trump digui, bueno, amenaça en continuar pujant els arancels. Bueno, bé, parlarem d'economia. Han passat 2 mesos de la crisi de la guerra a l'estret d'Hormuz, de la guerra a Iran, i estem pagant en fi, la situació encara està afectant-nos avui en dia. Especialment ho notem en la gasolinera, però no només en això.
22: Sí, després ho xerrem això. I a continuació seguirem viatjant amb Clara Estrems per la Xina. Efectivament. Se'n recordeu que la setmana passada estiguérem a la regió xinesa de Xinjiang, també coneguda com el Turquestan Oriental, sí o què? Doncs pues ens quedarem a meitat d'exploració, així que avui hem d'acabar-la, hem de continuar-ne.
21: I avui vindrà Clara, també vestida, en perfecte turquestaní de Xinjiang, que ja
22: ella se dona la causa.
21: Original, sí, comprat allà. En la tercera hora serà un plaer saludar als integrants del grup L'Habitació Roja, un dels grups de la nostra vida, motiu del seu 30 aniversari, che, 30 anys que es forma ja en l'Habitació Roja, che. Ens parlen del disc commemoratiu amb versions actualitzades d'alguns dels seus temes, gira per Espanya i molta atenció perquè este divendres hi ha un concert que no vos deveu perdre. Queden poques entrades i les bones ja estan pillades, però és que clar, és que l'esdeveniment, concert dic este divendres, Palau de la Música, l'Orquestra de València, l'Habitació Roja, amb els seus grans èxits, és una oportunitat històrica.
22: És que igual, sí senyor, i acabarem amb la presentació d'una pel·li valenciana, Valquíries, de Carmen Torner, ja que es presenta esta pel·lícula, dic, demà a Docs València, al Cine El Babel, i aborda la lluita femenina de un tipus de boxa, no? La lluita femenina tradicionalment reservada als homes i que segueix en aquest fil argumental a dos dones, Mario Naom i Emily Mota, que practiquen esport, este esport de contacte, diguem que des de dues perspectives diferents. Quina curiositat, eh? Després en sabrem més.
21: Vinga, ens porta va una miqueta a Million Dollar Baby, sí, de Clint Eastwood, i aquestes històries d'aquestes dones en un
22: que trenquen
21: en un
22: motles,
21: homes, sí, sí, masculí, certament, sí, certament. Bueno, això serà al llarg de la vesprada. Sí. Part del menú que vos tenim preparat per avui per arrencar, vos imagineu, un gran concurs d'invents de tota la Comunitat Valenciana, que hi ha molt inventor i inventora en la Comunitat Valenciana. Això passa. I ho fem a xicoteta escala, però gran talent, a la Universitat Politècnica de València.

0: I els seus protagonistes, xicotets però grans inventors. Un concurs especial. Els participants són alumnes de primària i secundària que ja mostren uns talents increïbles.
1: Imagina't quines ganes tenen, no?, de conquerir el món. Més de 4.400 estudiants que han passat mesos desenvolupant creacions entorn al món de les matemàtiques, la tecnologia, la intel·ligència artificial o els videojocs. I avui es resol qui són els guanyadors d'aquesta competició.
0: L'esdeveniment porta el nom de Steam, i el que, pretén, per això, precisament, desenvolupar aquestes habilitats científiques de l'alumnat, no?, empentar aquests talents.
1: La gran final va celebrar-se esta vesprada a la Universitat Politècnica de València, i allà està la nostra companya Mar Hernández. Ella sí que és...
0: Que té molta inventiva.
1: Ella també té molta inventiva, infinita i de tot. Mar, com va la cosa?
0: Hola.
2: Doncs escolteu com va la cosa, perquè aquest és l'ambientazo al pavelló de la Universitat Politècnica.
1: Quina il·lusió!
2: Quina
1: il·lusió!
2: Doncs mireu, així està tot preparat per a eixa gran final d'App Steam, d'eixa competició, no, d'eixa concurs científic entre els alumnes de primària i secundària, que s'han convertit, doncs, durant uns mesos en inventors i tenen unes creacions fantàstiques, creacions com per exemple este que em trobe així davant, que és un patobot, que és un guardià de l'arròs, per exemple. Així està l'equip. Sí, sí, sí, és una cosa fascinant, és una espècie de robot en forma d'ànec, no?, del típic ànec, que va per l'aigua, i que l'han fet els Louis V. Makers de tercer de l'ESO del Col·legi Lluís Vives de Sega, que estan per ací. Hola, xics!
3: Bon dia!
1: Hola, hola!
2: A veure, expliqueu-nos una miqueta el vostre invent, el patobot, que a mi m'ha deixat fascinada. Ui, això què?
0: L'arròs, com bo!
3: Bueno, pues patobot lo que fa és que segueix una ruta programada pels camps d'arròs, detectant enfermetats com la flora adventícia o males herbes, periculariosis, una enfermedad molt típica als camps d'arròs, i ous de caragol poma, que en València encara no n'hi ha, però en Catalunya ja han aparegut.
0: Sí.
2: O sigui que es dediquen a vigilar, doncs, tot aquest tipus de plagues, no?, de malalties que poden afectar l'arròs. De fet, tenen així en l'estand, estan en tot este pavelló de la Universitat Politècnica de València, distribuïts cadascun dels equips. Hi ha milers d'alumnes així, i per exemple, en este estand de Patobó tenen organitzat, per descomptat, este ànec, que és molt curiós, que té una càmera fins i tot, que jo, a l'hora que estic parlant, m'estic veient en una pantalla d'ordinador perquè m'està gravant, o sigui que pot gravar tot el que... M'està mirant l'ànec, és apassionant. I estan amb totes eixes plantes, plagues, no, bacteris que poden afectar a l'ànec. La veritat, a l'arròs, perdó, la veritat és que és un equip magnífic, que han fet un treball fantàstic. Xics, enhorabona, esteu contents de participar en este concurs o com?
3: Estem molt contents, i ja és el nostre tercer, o sigui que tenim molta il·lusió.
2: I a més, arribar a la gran final, que això sempre posa nerviós, però dona empenta, no?, per a seguir treballant.
3: Sí, la veritat que estem molt il·lusionats damunt de que mos han agradat de finalistes, i si logrem guanyar el món encara mos anirem més feliços.
2: Ai, doncs esperem, creuem, els dits, no podeu guanyar tots, però esperem que el premi, ja el fet d'arribar és el major premi, però escolta, si vos emporteu alguna cosa a casa, doncs millor que millor. Moltíssimes gràcies, xics. Com vos deia, n'hi ha moltíssimes propostes, molts projectes, iniciatives de tot tipus, iniciatives que tenen a veure, per exemple, amb el món dels videojocs, que tenen a veure amb la robòtica, com és el cas d'este patobot, o també, per exemple, d'aplicacions que tenen a veure amb el benestar i la salut. També hi ha una iniciativa que ens ha cridat molt l'atenció, que són dels alumnes també de l'IES Vicent Andrés Estellers de Burjassot, que es diu Bioplast, que estan per ací al costat. Bona vesprada, xics!
4: Bona vesprada.
2: A veure, vosaltres que heu presentat, perquè és una cosa molt curiosa que ja no només serveix a la societat en si, sinó vosaltres específicament com a alumnes que esteu aprenent. De què es tracta?
4: Bé, es tracta de preservar els òrgans durant molts anys. L'objectiu, el pot explicar,
5: sí,
4: Núria?
5: L'objectiu es tracta de desenvolupar i aplicar un protocol de plastinació d'òrgans que garantitze...
2: De plastinació? Això és convertir en plàstic o com?
5: No,
4: no,
2: plastificar.
5: És com fer que els òrgans siguin els mateixos òrgans, però... Què?
4: S'endurezcan.
2: És que... És difícil d'explicar, jo ho entenc, a més, porteu treballant des de fa molts mesos, no?, en este projecte.
5: Sí, el curs. El que passa és que el primer trimestre, que fins que va començar l'any, vam estar comprant el material, i després ja, quan va començar l'any, amb tots els materials i tots els datos que necessitàvem van començar amb el projecte.
2: Que d'alguna forma és que vosaltres, que aixòs òrgans, no, que vosaltres estudieu a classe, que normalment els estudieu als llibres, no, eixe cor, eixe fetge, doncs que els podeu tindre, que es conserven molts anys i els podeu tindre a classe per a treballar amb ells.
4: Sí, per a utilitzar, com, per exemple, en arts com a model o a biologia humana per a veure l'anatomia. I també és un projecte que es pot fer cada any. Són tan sols 6 mesos que vam tardar a fer els òrgans a fred. I
2: m'encanta perquè vosaltres esteu així, tots els alumnes, no? Tot l'alumnat, com captant. N'hi ha moltíssima gent en este pavelló ara mateixa, n'hi ha professorat, n'hi ha altre, moltíssim alumnat, també familiars. I vosaltres esteu allà una miqueta doncs, intentant captar l'atenció de tot allà aquell que passa, no? Per a que conega el vostre projecte, que també d'alguna forma vos fa venedors del vostre propi producte. Això, com és aquesta experiència?
5: La veritat és que l'experiència està molt bé. És veritat que m'ha arribat amb un poquet de nervis perquè a la fi i a la cap mai hem estat així. Però la veritat és que tots els que venen per escoltar el que estem fent ens escolten i està tot molt bé, la veritat. Però sí que és veritat que al principi els nervis estaven...
2: A flor de pell. Ja se vos han passat tots, eh? Ja no teniu nervis, ja no vos en queden.
5: Ara ja ve, però al principi, mare meva...
2: Escolteu, d'ací no res es coneixeran els guanyadors. Moltíssima sort, ja és tot un mèrit haver arribat a la final. Que vagi molt bé, xics, i enhorabona pel vostre projecte.
4: Gràcies.
2: Escolteu, n'hi ha molt bon ambient ací al pavelló de la Universitat Politècnica i m'encanta perquè, com vos deia, estan els alumnes intentant captar l'atenció de tot allò que passa. Per exemple, n'hi ha una alumna que està disfressada de cap a peus, de dinosaure, per intentar que tot el món s'acosti. Hi ha, per exemple, també algun xiquet que està amb una espècie de guia gastronòmica perquè el seu projecte gira entorn als menjars tradicionals de Xixona. N'hi ha un altre xiquet vestit de Jaume I per un videojoc que tracta sobre esta temàtica. O sigui, es veuen tota classe de coses en este pavelló de la Universitat Politècnica. La veritat és que estan molt creatius cadascun dels alumnes en este app Steam, que té la particularitat també este projecte que compta amb mentors, amb alumnes que altres anys han participat en este mateix concurs o en competicions semblants i que ara són ells d'alguna forma els que els donen doncs, una miqueta de consell o els que avaluen els projectes de l'alumnat. I és el cas de Margarita. Margarita Valls, bona vesprada.
6: Buenas tardes.
2: Tu has estat als dos costats.
6: Sí, des del primer any he estat en App Steam i ara pues, lo estoy viendo desde la otra parte, desde la parte un poco de intentar echar una mano en los proyectos, evaluar y ver lo que hacen estos últimos años.
2: I com recordes aquest moment de presentar-te, d'estar a la guai també, del juí extern una miqueta, no?
6: Hombre, la emoción no es comparable. Tú evidentemente estás muchísimo más emocionado cuando eres tú quien presenta y cuando estás expectante de ver las reacciones de la gente, el feedback que te dan, las valoraciones, lo que se decide al final en la gala. O sea, es una tarde de tantas emociones y ahora es bonito porque tú ves a la gente pues con esos nervios y con esa adrenalina de querer hacerlo todo bien, presentar su speech, el contar el proyecto y que todo salga perfecto. Entonces es muy bonito ver cómo sigue habiendo muchos alumnos queriendo esforzarse de esa misma forma, la verdad.
2: ¿Y has tenido la oportunidad de ver algún de los proyectos de los alumnos que te semble?
6: Sí, pues por ahora una pasada. No solo los proyectos, sino también todo lo que se han currado para venir aquí a la feria, que como os habrán contado, o sea, están pues con los trajes de dinosaurios, están con los carteles, con fotocalls, con banners, con roll-ups. O sea, han traído no solo lo que es su idea y su proyecto, sino que también han querido transmitirlo de formas muy originales. Y eso también llama la atención y se aprecia mucho que hayan querido esforzarse tanto y gastar tantos recursos por hacerlo, pues eso, estéticamente visible, que llame la atención. Entonces, es una locura. Los que he visto por ahora, increíbles.
2: Y a més, treballant des de principi de curs, pràcticament. Clar, i ara el teu paper com a mentora, quin és? Què els has de dir a estos alumnes? Com has de tractar amb ells?
6: Pues sinceramente, a mí me hace ilusión porque me gusta ser un poco, no sé si conocéis la expresión abogado del diablo, siempre con mucho cariño y mucho, pero a mí me gusta cuando haces preguntas que hacen pensar a los alumnos, pero nunca desde la crítica, sino desde, a lo mejor esto, si no lo habéis pensado, lo podéis pensar ahora y para cuando venga la siguiente persona, ya sabéis que si os lo preguntan, sabéis cómo responder. Hacer preguntas que a mí me habría gustado que me hicieran en su momento para estar preparada por si me llega a preguntar, pues cuando vienen jurados, personas de la universidad,
1: porque
6: es algo más, mi papel como mentora yo veo la idea y yo no me pongo a juzgar los aspectos técnicos, sino la ilusión con lo que lo han hecho y el trabajo que se ve detrás del proyecto. Entonces, a mí me divierte porque les puedo dar un poco mi punto de vista, habiendo participado otros años, pero sin olvidar que yo he estado ahí y que a mí no me hubiera gustado que me metieran caña en este momento, la verdad.
2: Que ya, però, no? Vers nervis, no? Precisament que comentava l'alumna. No sé si tens molta faena esta vespre o com va la cosa.
6: Pues ahora vamos, o sea, vamos valorando por categorías. Entonces yo llevo la mitad de mi categoría. Voy a ver si me da tiempo a hacer dos o tres categorías, pero como hay bastantes mentores, lo bueno es que nos podemos repartir la faena y yo cuantos más me dé tiempo a ver, mejor.
2: Ara pegar-te la volteta i a veure tot este talent de l'alumnat. Moltíssimes gràcies, Margarita, que vaja molt bé la vesprada. Sí,
6: adiós.
2: Gràcies. I jo no volia acabar esta connexió sense parlar amb els organitzadors, amb Escuela de la Ciència, amb Raquel Ibáñez. Bona vesprada, Raquel.
7: Hola, buenas tardes.
2: Conta'ns una mica, perquè ja és la 7a edició, si no m'equivoque, d'Apesteam. Molt d'èxit, moltíssim alumnat i moltíssima il·lusió, sobretot. Com va començar tot això?
7: Todo esto empezó con una motivación, que era que los jóvenes de nuestra comunidad pudieran participar y ser protagonistas del entorno que les rodea. Entonces vimos que muchos de nuestros jóvenes no entendían que los problemas que les rodean se solucionan con ciencia y tecnología. Entonces les pedimos que buscaran estas soluciones. Claro, el primer problema que ellos tenían era precisamente que no sabían qué pasaba a su alrededor. No tienen ideas. Cuando les dices cómo mejoras lo que te rodea, no saben pensar. Entonces, cuando ya por fin les empiezas a dar estas ideas o esta motivación, ellos empiezan a dar cuenta, por ejemplo, que pues el colegio de enfrente no tiene unos cuartos de baño limpios. ¿Cómo solucionamos este problema? O que tienen un compañero que va en silla de ruedas y siempre tiene el mismo problema en el escalón de su cole. ¿Cómo cambian este problema? O que en su clase hay mucho ruido. ¿Cómo soluciona este problema? Entonces, cada solución que ellos buscan al final es una solución tecnológica.
2: Claro, y agafen problemas reales y soluciones reales que ellos mateixa pueden donar.
7: Exactamente, y eso es lo que tenemos aquí, una muestra de muchos colegios y muchos proyectos que han buscado soluciones reales a lo que los rodean.
2: Quina forma més bonica també de donar empenta a tot aquest talent científic, a més des de molt menuts, perquè ja no només parlem de secundària, no, de batxiller, sinó que hi ha alumnes de 10, 11 anys.
7: Sí, claro, vamos desde primaria hasta bachiller. Entonces, los alumnos de primaria, es cierto que a nivel técnico, pues son alumnos de primaria, pero la emoción con la que vienen, la ilusión y sobre todo que son los que más aterrizados están en cuanto al problema. De verdad buscan problemas de, mira, pues a mi mamá le duele mucho la cabeza, voy a hacer un pastillero que le recuerde esto y esto, pero están pensando en su mamá, no están pensando en algo hipotético o algo mucho más grande de abarcar como te piensa alguien de bachiller que busca una solución o una app para el medio ambiente o algo más complejo.
2: I volia preguntar-te també, perquè clar, heu vist l'evolució una mica enrere any, no? de tots els projectes, també de la forma d'enfocar-ho l'alumnat. Jo no sé si els projectes seran millor o pitjor, però volia preguntar-te també per la creativitat a l'hora de vendre'l i de presentar-lo, perquè és que enguany em dona la sensació que n'hi ha formes de màrqueting molt originals.
7: Sí, esto se está notando muchísimo de evolución, o sea, de edición a edición. O sea, cada vez vienen más preparados a la feria, con mejores ideas, mejores presentaciones y empiezan a entender que la tecnología o los proyectos hay que saber explicarlos, que no se pueden quedar solo en su aula, sino que tienen que tener la capacidad de que alguien de fuera los entienda. Y eso también luego les conecta con el mundo real. Es decir, muchos de los proyectos que hay aquí, o al menos algunos cuantos, quieren que su ayuntamiento o su colegio implemente su proyecto. Pues para eso hay que saber contarlo.
2: ¿Y això s'ha aconseguit d'altres anys, Raquel?
7: Sí, hay por ejemplo un proyecto del año pasado preciosísimo, que era un huerto urbano, que lo llevaron al ayuntamiento y el ayuntamiento les encantó cómo estaba planteado este huerto urbano inteligente y está ahora implementado en su municipio. Y es maravilloso. Aquí hay ahora mismo un proyecto cuyo ayuntamiento ha dicho, esto me gusta mucho, vamos a ver si podemos llevar este aula, o sea, este proyecto, nuestro aula del mar, de nuestro centro cívico. Es como, qué guay es esto.
2: Que bé que fins i tot abans de passar per eixa final, no, de la resolució, els mateixos ajuntaments, no, les institucions també s'interessen per aplicar-ho, o sigui que el talent comença des de ben menuts. Volia preguntar-te també, perquè un dels eixos enguany és l'utilització de la intel·ligència artificial, jo no sé si això, o com ha condicionat també la creativitat de l'alumnat, si és una ferramenta de doble tall que es diu alguna vegada.
7: Yo creo que es una herramienta muy nueva, y estamos todos un poco haciéndonos a ella. tanto los alumnos como los docentes, como nosotros como adultos, estamos intentando ver cuánto potencial tiene esta herramienta y cómo la usamos como herramienta. Es decir, no puede ser que me lo haga todo una IA, pero ¿cómo le meto criterio a esta IA o puedo usar lo que me suelta o lo que me escupe la IA? No. Aquí el docente tiene un trabajo muy duro por delante. Primero él como persona para adaptarse al funcionamiento de esta herramienta, claro. Y después para enseñarle a los alumnos cómo se usa. Pero claro, es algo que por ejemplo hace 2 años esto era impensable. Aquí hay muchos logos hechos, si no te diría todos, están hechos con la IA. Hay muchas apps hechas y programadas con una IA. Hay muchas ideas que han sacado de una IA y se nota ahora mismo cuáles sí que han sido definidas y marcadas por el equipo y cuáles pues ha sido tal cual la han sacado, ¿no? Entonces, claro, como herramienta es una herramienta tremendísima, pero tenemos que aprender a usarla como sociedad, ya no solo como alumno.
2: Totalment, doncs Raquel, et dono l'enhorabona perquè a més teniu moltíssim d'alumnat interessat, projectes fantàstics, AppSteam creix i puja de nivell any rere any. Ara, si no res, teniu la gala i la presentació dels guanyadors.
7: Exacto, dentro de nada se abrirán unas cortinas enormes que hay aquí en el pabellón de deportes de la UPV.
1: Ay,
7: y todos los equipos irán corriendo a coger su sitio a la final para descubrir quién es el ganador. Entonces damos 3 premios, el premio al primero, el segundo al tercero y luego un premio especial que es a la mejor exposición, que es lo que están haciendo ahora mismo aquí en el pabellón, que están exponiendo sus proyectos y yendo dentro de todo lo que son mentores y personas que van viendo los proyectos para decidir cuál es el mejor proyecto que está aquí esta tarde.
2: Doncs Raquel Ibáñez, de CEO de Escuela de Ciencia, que vaja molt bé el que vos queda i enhorabona per AppSteam.
7: Muchísimas gracias a vosotros por venir.
1: Quina passada,
2: Marc. Que vaja bé, que visca la ciència, el talent científic, el talent de l'alumnat de tota banda de les nostres comarques. I no res, jo no volia acomiadar-me sense dir visca l'escola pública, que a més també n'hi ha moltíssims col·legis, instituts públics que estan per ací, docents que a més estan de vaga i també avui estan participant en aquest esdeveniment.
1: El nostre suport a tots ells.
0: Una escola de vida. Una escola...
2: Tota banda de les nostres comarques. I no res, jo no volia acomiadar-me sense dir visca l'escola pública, que a més també n'hi ha moltíssims col·legis, instituts públics que estan per ací, docents que a més estan de vaga i també avui estan participant en

0: Wow.
1: Està superant el tema, eh?
2: És una selecció musical.
1: Quant de temps? Se'n recordeu d'aquell Rubió? Anava a dir damunt d'un piano, al costat d'un piano. De vegades estava damunt. Mm-hmm. Richard Clayderman, sí. Que meravella.
2: Que ha sonat molt en les sales dels dentistes del món.
1: En els ascensors i en els centres comercials. I que bueno, no hi havia centres comercials en els 80, quan triomfava Richard Clayderman d'altra banda.
2: Però la intencionalitat està en què ha escollit la cançó, el títol de la cançó, Sacrifici.
1: Sacrifici.
2: El protagonista de la novel·la.
1: Molt bé. Que és d'Elton John, d'altra banda, la cançó.
2: Sí, senyor.
1: Molt bé, fenomenal.
2: Però te l'ha buscat en versió Richard Clayderman. Per què te pogueres clavar en mi?
1: No, és que m'encanta com connecta Gemma els temes i com ambienta la... Un poc fa preàmbul a la xerrada que fa fer a continuació. Bueno, anem al gra que...
2: Que s'enrotllen con les persianes. S'enrotllen
1: con les persianes. És l'última novel·la de Lorenzo Silva. Dit així, sí. Dius, ostres, que guai, mola.
2: Temazo.
1: Un dels autors referents de la nostra literatura contemporània, molt estimat, molt llegit, molt volgut. Perquè, home, en general, per les seues novel·les, les policiaques, com que està en València Negra, també, bueno, pues, la cosa del noir i tot això, les històriques, també. 2,5 milions de lectors. Igual ens en queda curt.
2: Bueno, tots recordarem La flaqueza del bolchevique, Carta blanca, la trilogia de Getafe, bueno, moltíssims, posa quatre. Ja va demostrar l'estima per Àfrica, que reenganxa la novel·la de Gui a escriure del Rif a Llevala o Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. I per descomptat, recordem a molt de gust la sèrie protagonitzada pels investigadors Bevilacqua i Chamorro, hombre, temazo. A més, ens va fer disfrutar amb L'alquimista impaciente, flipant premi Nadal a l'any 2000 o La marca del meridiano, flamant premi Planeta 2012. Poca broma, que Lorenzo és advocat. Ostres. O anava per advocat, però fa dècades que es dedica a escriure de forma prolífica.
1: No sé si portaria un cas, ara mateix portaria la defensa d'algun cas de relumbrón.
2: No crec. Que són 30 anys escrivint la persona, llibres, i quasi 90 llibres. Què?
1: Quasi 90 llibres.
2: Molt prolífic.
1: Però no pot ser, molt perquè cura, molt de Lorenzo Silva la porta escrivint apenes...
2: 30
1: anys, vale. Com passa el temps. Mira, estarem després en els 30 anys de l'Habitació Roja, la banda valenciana, sí. tan reconeguda.
2: Estava jo fa 30 anys al querer de la meva vida.
1: I ara també.
2: I, bueno, ara al querer con experiencia.
1: Bueno, hi participa, a més, en les jornades de València Negra, ja sabeu, el certamen de cultura noir, en realitat. Així que, Lorenzo, què tal? Sempre és un plaer, Reveret. Com estàs?
3: Molt bé, bona vesprada.
1: Que bien te veo. Gracias. Te vemos. Nos alegramos.
2: Comencem per ahí.
3: Muy buen
1: rollo, ¿no? Con
3: Valencia
1: Negra, además, ¿no?
3: Sí. Mira, que yo vine a hacer ese festival en la primera edición y soy testigo de lo... Bueno, sé lo difícil que es poner en pie un festival de cualquier cosa, pero más cultural, porque lo he hecho, ¿no? Pero sé lo difícil que lo tuvieron ellos. Tienen mucho mérito lo que han levantado, ¿eh? No sé si sois conscientes de los valencianos.
2: Sí, Santiago es colaborador nuestro.
3: De lo que han levantado. Bueno, vosotros lo sabéis, pero no sé si la ciudad es consciente de lo que ha aportado esa gente y de que ha levantado un festival de primera fila.
2: Queremos explicar que a las 5:30 tienes en el Club de la Lectura eso, un análisis o una reflexión sobre Recordarán tu nombre. Es en la Biblioteca Municipal Carlota Reig Salval,

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Està previst que comenci a esta hora la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de docents per a decidir si s'accepta o no l'última proposta de la Generalitat, tot després d'una enquesta este matí entre el professorat amb uns resultats contundents en favor del no a l'acord i el sí a mantindre la vaga. A les portes de la Conselleria d'Educació està Àlex Sanjaime. Àlex, quina és l'última hora?
3: L'última hora és la gran quantitat de gent que hi ha a la porta de la Conselleria d'Educació, és a dir, els representants dels sindicats estan ja dins de l'interior de l'edifici. No ha començat encara aquesta reunió, però ja tenen damunt la taula la Conselleria, ja té damunt la taula aquesta resposta per part dels sindicats, almenys Comissions Obreres i CGT i SPB, que diran no a aquest document en base a aquesta consulta que han fet. Imagineu que esteu escoltant l'ambient ara mateix un sordidor que hi ha a les portes de la Conselleria, molt de desplegament també policial, per tant que no passi absolutament res, per protesta pacífica, molt reivindicativa, però també han sigut de consellera d'inició de Sant Lluís, que es diu ara mateix aquí a les portes de la Conselleria.
1: Gràcies, Àlex Sanjaime. I amb vora un 80% dels docents que diuen no a l'última proposta de la Conselleria es reprendrà d'ací uns instants, com es deia Àlex Sanjaime, la reunió entre els sindicats i la Conselleria amb una línia de negociació molt clara per part del professorat en vaga. Rubén Dempere.
4: Sí, just abans de seure de nou a la taula, els representants dels docents explicaven què esperen de la negociació. Escoltem Txelo Valls, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Lluís Navarro, de l'STPB.
5: Al voltant d'un 80, quasi un 80%, no vol estar acord i, per tant, hem de lluitar per a obrir aquestes escletxes, aquestes finestres, per a seguir negociant.
6: També és molt important el fet de que les ràtios siguin el tema que considerem més important per a solucionar, inclús abans que el salari, que també és una cosa que la Conselleria sempre ens ha dit constantment, que igual només prioritzem el tema del salari i no els deberes.
7: I anem a seguir reclamant la reobertura de la negociació per intentar arribar a totes les exigències que demana la comunitat educativa i també el professorat, la millora de les seues condicions laborals i salarials.
1: I del conflicte en l'educació al que protagonitzen els metges en sanitat en demanda, entre d'altres, d'un conveni propi i diferent al de la resta de categories. Alejandro Molés.
8: A més, a casa nostra protesten per falta de personal i denuncien que són de les poques autonomies on els professionals treballen més de 35 hores a la setmana. I entre les mobilitzacions anunciades previstes, destaquem la manifestació que d'ací a hora i mitja, a les 6:30, començarà a la ciutat de València i per a demà hi ha prevista una reunió entre els sindicats i la Conselleria de Sanitat, una conselleria que avui ha xifrat el seguiment de la vaga en el 7%, mentre que els sindicats parlen del 90%. Escoltem un portaveu del sindicat mèdic.
9: Hem hagut de reclamar judicialment que la conselleria es reunisca amb el comitè de huelga perquè no havien convocat el comitè de vaga, o sigui, ells havien fet cas omís i deixeu-los ahí que criden, no? I això està previst per a demà.
1: Per cert, que el Ministeri de Sanitat ha decidit ampliar el cribatge de càncer de mama a les dones des dels 45 anys fins als 74. Xavier García del Valle.
10: Fins ara, els cribatges es feien de manera rutinària i cada dos anys a dones d'entre 50 i 69 anys. I ara s'amplia la nova forqueta entre els 45 i els 74. Així ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 mesos per a assolir la cobertura del 100% dels nous grups de dones.
1: Mentrestant, els jutjats de Catarroja, davant la jutgessa que porta el cas de la Dana, avui ha declarat qui era el cap d'informatius d'Apunt el dia de l'arribada, Ivan Esteve.
4: I ho ha fet, entre d'altres, per a confirmar que els equips d'esta casa estaven previnguts de possibles greus inundacions gràcies al pronòstic i a les advertències que va fer l'equip de l'oratge.
11: A nosaltres aquella Dana ens va agafar previnguts, precisament perquè els companys de l'oratge ens avisaren amb molts dies d'antelació de la gravetat de la situació i això ens va permetre poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada.
4: La magistrada i les parts també s'han interessat pel programa d'Apunt Ràdio de la vesprada i la nit del 29 d'octubre de 2024, a on van telefonar desenes de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse del 112 i s'ha demanat que s'incorpore a la causa. La jutgessa també ha requerit les imatges gravades per l'equip d'Apunt que es va quedar atrapat a Catarroja.
1: El ple de les Corts ha debatut avui la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana.
8: El PSPB i Compromís han presentat dues proposicions de llei amb matisos, ja que el PSPB ho deixaria en mans dels ajuntaments, mentre que Compromís seria una norma autonòmica, siga com siga, reiterat el suport a introduir la taxa turística. Escoltem primer el portaveu del PSPB, José Muñoz, i després el de Compromís, Joan Baldoví.
12: El turismo tiene que contribuir a la mejora de las ciudades porque hay necesidades urbanas que aparecen por el incremento del turismo, ya no solo la limpieza, sino también la seguridad.
13: Benvinguts a tots a la taxa turística. Benvinguda María José Català, que ara s'obri a parlar de la taxa turística. Benvingut el Partit Socialista, que també s'obri ara a parlar de la taxa turística.
8: Per la seva part, tant el portaveu de Vox, José María Llanos, com el del PP, Nando Pastor, han tornat a confirmar que estan en contra d'implantar la taxa turística. Escoltem tots dos.
14: No hay que poner trabas, hay que favorecer que venga turismo y además turismo de calidad.
15: Esa tasa va dirigida a los valencianos. Casi el 50% del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos, es decir, los valencianos.
1: I el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha passat avui per Apunt Ràdio, on, entre d'altres, ha explicat que des de la institució provincial que dirigís s'intenta dur avant un pla d'inversions amb menys burocràcia per facilitar el treball de les alcaldies dels pobles.
8: Però, sobretot, Vicent Mompó ha destacat la necessitat d'assegurar els servicis bàsics en tots els pobles, amb especial atenció als més xicotets.
16: La Diputació està principalment per assegurar els servicis bàsics en els nostres pobles i hem de treballar perquè això sigui així. No? La que gestione aquests servicis bàsics directament i podrà assegurar, per exemple, pues que la gestió de l'aigua sigui igual d'eficient en tots els pobles.
1: I Juan Luis Gandia ha sigut investit avui rector de la Universitat de València en un acte institucional celebrat al Paranimf.
4: Gandia, que és catedràtic d'Economia, ha rebut la medalla de rector i la vara de comandament de mans de la predecessora, Mavi Mestre. Ocuparà el càrrec durant els pròxims 6 anys, sense la possibilitat d'optar a la reelecció, segons consta en la nova llei d'universitats.
1: Sis dies després de la visita de Donald Trump, la Xina es consolida com a referent entre les superpotències i rep avui el president rus Vladimir Putin.
10: I des del primer moment de la cimera, Putin i el seu anfitrió, el president Xi Jinping, han exhibit una gran sintonia. El seu primer comunicat conjunt ha sigut un toc d'atenció per a Donald Trump. Condemnen els atacs militars a altres països i l'assassinat i segrest de dirigents perquè siguen jutjats. No mencionen Nicolás Maduro, però les al·lusions a Iran i el Líban i a Venezuela són clares. Cap menció, evidentment, a la invasió russa d'Ucraïna, sobre la qual parlarien al llarg d'esta vesprada. També han sigut ja 40 els acords comercials que han signat, inclòs el del gasoducte Força de Sibèria 2, que subministrarà gas i petroli russos a la Xina i reduirà la seva dependència del combustible del Pròxim Orient.
1: I en els esports, fa una hora aproximadament que el València Bàsquet ha posat rumba a Atenes, on divendres s'enfrontarà al Real Madrid en la semifinal de la Final Four de l'Eurolliga.
4: Primera Final Four per a l'expedició taronja, amb la que ha viatjat Josep Puerto, però té complicat recuperar-se de l'esquins al peu esquerre. Mentrestant, l'equip blanc no podrà comptar amb dos referents en el joc interior, Tavares i Ten. Amb 11 Final Four a les esquenes, els d'Escariolo reconeixen que serà complicat guanyar als valencians. Alberto Abalde, jugador del Real Madrid.
17: Batiendo a un equipo como Panathinaikos, como fue la serie, ¿no? Remontando un 2-0, que creo que el Madrid era el único equipo contra el Partizan en esa serie hace años que lo había hecho en la historia. O sea que un auténtico equipazo, mucho mérito lo que han hecho y creo que nosotros vamos a tener que estar más que bien. O sea, bien no creo que llega, creo que hay que estar un paso por encima de eso y hacer las cosas muy bien para ganarles.
4: Un miler d'aficionats taronja animaran divendres el seu equip a les grades de l'estadi Osaka d'Atenes.
1: Una Final Four que viurem en esta sintonia, viurem en Apunt Ràdio, en el programa Punt a Punt. A continuació es queden en la companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València. Vols viure una nit diferent? El dissabte 23 de maig, el Museu de Prehistòria de València obre fins la matinada. Descobreix una exposició sobre Egipte, recorre les col·leccions de prehistòria valenciana i participa en els tallers de jeroglífics i escriptura ibèrica. No t'ho perdes. Més informació al web del museu. Diputació de València.
18: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt.

0: una altra cançoneta bonica.
1: Avui m'ha fet la tracklist. Ah, sí, el tío Javi, vaig al querer, eh?
2: El querer. Mi Beatles favorito, yo el famoso.
3: No, que és important això que estava comentant Eduardo, perquè si heu d'omplir el dipòsit o si per lo que siga necessiteu pellets i tot això, això també va pujar el preu. O siga que, ja sabeu, abans de que acaben les ajudes, ompliu-ho que engasteu a temps. Ompliu el dipòsit.
1: Si omplir més dura, què dura? Una setmana?
0: Per molt que l'obligues, torna a buidar.
3: Engarrafes a la gasolinera.
0: Que jo vaig dir 20
3: de cada dia. Engarrafes de 8 litros. Adéu.

0: de George Harrison, els Beatles de Xinjiang.
1: La música és la pista, que dia aquell concurs.
0: Això és que els Beatles, però allà...
1: Però allà, en Xinjiang. Xinjiang. Xinjiang.
0: Xinjiang no és una altra cosa.
1: Xinjiang és una altra cosa. Xinjiang, Xinjiang. Bueno, també coneguda com Turkmenistan Oriental, crec que ahir m'aclareix millor.
0: Sí, però es veu que no els agrada molt, dia Clara, que no els agrada, que diguem.
1: Pues ho ha d'aprendre, ho ha de practicar això, perquè Clara Estrems està així, sí. Ja sabeu que és l'autora de blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses. Sí. La setmana passada vam fer la primera entrega o la primera part de visita a esta regió xinesa. Per tant, Clara, ho tenim, la segona part.
0: Que és poc xina.
1: Sí, és més tu que mi, que menesa.
2: De fer, per a que la gent ho recorde més fàcil que Xinjiang, que és més complicat, avui parlarem de les ciutats que tenen un nom més fàcil de recordar. Per exemple, la històrica Kashgar, que diuen que és la ciutat més important de tota
0: Kashgar.
2: Kashgar.
0: Sona a les mil i una nits, eh?
2: Clar, la ruta de la seda. És una, sí, és una de les ciutats, una de les meves preferides de Xina, de dir-te.
0: Tu d'on eres?
1: Però que està...
0: I en compte de dir de Museros, dius, de Kashgar.
1: Dius,
0: hòstia, oi, quin... no és igual. Tio, tu eres de Onda. Bé. No,
1: però Kashgar té un plus de tal, claro. De musicalitat, la paraula. Claro. Ara que està lluntíssim de Pequín, en que siga Xina, també.
2: Esta era la que estava a 4.000.
1: Esta era la que estava a
2: 4.000 quilòmetres.
1: I de Onda, imagina't. Anem a Kashgar, per favor.
2: Bueno, està dient que és pràcticament l'últim vestigi de l'esperit de la Ruta de la Seda. Tu quan estàs allí dins, hi ha les parets de la ciutat, hi ha un altre ambient, un altre color. No sembla res a les ciutats que estem més acostumats de Xina. Diguem, Xina tenim o grandíssimes ciutats de 20, 25 milions, 14, una cosa així, o antigues
0: ciutats...
2: O dius
0: com si estigués donant l'hora. 25 milions de persones humanes allí,
1: totes xines,
0: xinos i xinesos, i dius, bueno, què animalà. I el que comentaves la setmana passada me mola molt.
1: És que les dimensions allí són
0: unes altres. Tremendo, tot és tan gran. 4.000 quilòmetres, que diem que serà d'Oliva a Moscou, no, més cap allà, cap a Sibèria, en el mateix país. Però dies la setmana passada se me va quedar, dius, és com si el rellotge s'havia parat precisament en aquest moment, diguem, àlgid, l'edat d'or, diguem, de la ruta de la seda. Hòstia, això té que ser un viatge en el temps, també, que
2: sí,
0: mola.
2: Sí, sí, per això, perquè tanques ja vis els ulls i l'arquitectura que veus, la gent que veus, una, no pareix que estigues a Xina, i dos, pareix que estigues tal qual a la ruta de la seda, perquè a més els camells que n'hi ha en aquesta regió són de pèl, d'estos que tenen molt de pèl.
0: Oh, sí.
2: Sí, sí, són camells d'estos diferents,
0: però,
2: clar.
0: Però camells de dos gepes,
2: sí,
0: o d'una?
2: De dos.
0: O sigui, el que és el camell, no el dromedari.
2: De dos i amb molt de pèl.
0: Sí. Perquè és el que fa fred en hivern.
2: Sí, fa molt de fred. Clima continental, diguem, o sigui que molta calor a l'estiu i molt de fred.
0: Però tu s'ha anat per ara, que feia bon estar.
2: Bé, bon estar, s'estava bé. N'hi ha una regió que després vos la contaré, que està dins de sèrie, que fa moltíssima
1: calor. És de veres, això ho vas comentar, que ho comentaries.
2: Però Kashgar, la veritat, a mi em va agradar molt, una, per tot aquest esperit que té, i dos, perquè és cert que com és una ciutat antiga i és peatonal, després d'anar a grans ciutats és un descans el poder estar passejant per una ciutat totalment peatonal i que els comerços locals i l'ambient que n'hi ha uigur, que és majoritàriament uigur, però té molta història perquè és un punt on paraven i es reorganitzaven les caravanes que feien la ruta de la seda. I tot això es nota molt, les històriques caravaneres. Una parada superimportant.
1: Una parada, un punt d'encontre de distintes...
2: Sí, sí, de la ruta de la seda és una ciutat superimportant. I clar, això va generar que fos una ciutat molt comercial, molt cosmopolita i molt culturalment híbrida, que era el que diem l'altre dia, les ètnies que viuen allí.
0: M'agrada molt que comentaves el dels camells, que és el camell de dos gepes, no?
1: Sí.
0: Que i pelut, i pelut i tot allò. Però no existen un zoològic, els camells. Estaríem... Què estan? Per allà com...
1: En cas, camells.
2: Clar, n'hi ha gent que sí, perquè per la carretera
0: com
2: i tal...
0: O tenies aques als anys 60, una caragina, i dius... I entrava l'aca en casa, i en el corral estava l'aca. És un poc això, no?
2: Vull dir, sí que és
1: la
2: cert.
1: Gent té... Que havies de tindre casa en entrada de carro gran per les aques.
2: Que n'hi ha alguna en el centre de Kashgar, hi ha un parell de camells que fan per les desfilades musicals.
0: Ah,
2: i això sí que són un poc més...
0: Un poc turístic.
2: Però per la carretera...
0: Aquí està el camello de Kashgar.
2: El del show. Este és el del show de les 6 de la vespre. Però de camí sí que veus per les carreteres i tal, sí que veus que en un altre ambient i sí que hi ha algun camell.
0: I persones allí pujades en el camell o carregats...
2: Bueno, sí, més en la carretera, sí. I després a la carretera del Pamir, que també vol contar, ahí sí que veus, però en cavalls. Perquè, clar, és una carretera més gelada, més estreta i que puges més muntanya, i ahí van en cavalls, que és una altra, ahí són més estallicos que van en cavall.
1: Però estem a Kashgar.
2: A Kashgar.
1: Va, què no ens hem de perdre si ara quan anem a Kashgar?
2: Clar, el que notarem primer és un ambient cultural diferent, que el que comentàvem, que és com una barreja més pròxima a Uzbekistan i a Kirguistan, que realment a la Xina oriental,
1: sí.
2: I l'arquitectura uigur tradicional, que la veiem en alguns monuments de la ciutat, per exemple, el més important és el mausoleu Afak Koja, que és el principal mausoleu històric de Kashgar i un dels monuments islàmics

0: Amics més importants de tota la regió. És un exemple d'arquitectura funerària centreasiàtica, una cúpula molt gran en quatre pilars. Està construït en el segle XVII i és un complex que combina mausoleu, mesquita, escola religiosa i destaca la seva gran cúpula central i les façanes que estan decorades amb taulers de color verd i blaus. I com una influència d'art islàmic de ser central un poc, n'hi ha algunes ciutats afganes que tenen una arquitectura semblant, una cosa xina.
1: Quin rotllo.
2: Ostres, és un mausoleu gran.
1: Està enterrat allí.
0: Allí està enterrat.
1: Un famós allí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, Afak Khoja, que és un important líder religiós sufí. I també n'hi ha una llegenda molt vinculada, és una llegenda molt famosa allí, de la llegenda de la concubina perfumada.
2: Això què?
0: Que és un personatge històric molt conegut a la tradició popular xinesa. Conta la història que aquesta concubina perfumada es deia xina perquè es veu que la xica feia molt bona olor. Quan es menjava i tal, ella tenia un perfum natural.
1: Que no era igual a l'habitual, diguem.
0: No,
1: perquè si aquesta era la perfumada,
0: clar,
1: les altres igual no,
2: no tenien,
1: igual el mateix perfum.
0: La qüestió és que aquesta xica era molt, molt guapa, molt,
1: molt,
0: guapa, molt
1: guapa, guapa i molt perfumada.
0: I clar, la van triar, ella era uigur, i per, molt guapeta, i per la seva extraordinària bellesa, la van, diguem que es la van endur a la cort imperial de la dinastia Qing per a convertir-se en concubina de l'emperador. I clar, es veu que conten les històries que mai va acabar d'integrar-se perquè ella trobava molt a faltar els paisatges de Kashgar.
2: I el seu poble, sa casa, sa mare.
0: No té res a veure, clar, ni les ciutats imperials en Kashgar no té res a veure, que ho trobava molt a faltar.
2: Era molt guapeta, ben, feia molt bona olorita, però era, estava trista.
0: Clar, i es va quedar a Xina com un símbol exòtic i misteriós, a Xina imperial, de l'imaginari imperial xinès, i queda un poquet al voltant de xe mausoleu, però no vol dir que...
1: Però concubina no és família.
0: No, diguem que les concubines eren, bueno, l'areny que tenia l'emperador. Estava la primera esposa o el que fora i la resta de dones de la cort.
2: Eren dones de l'emperador, una d'elles.
0: Però bueno, diguem que més enllà d'això té un valor històric superimportant i també religiós, molt important.
2: El mausoleu.
0: Un dels llocs religiosos més importants de tota la regió de Xinjiang. I deixem esta part, que està un poquet a les afores del centre, però es pot anar en taxi, en 15 minuts en taxi vas. I els taxis són superbarats.
2: Això anava a preguntar-te si eren cars, no?
0: No, a un euro, un euro i mig, dos euros de taxi te pots fer.
1: Dos euros?
0: Sí, jo quan vaig tornar així va ser un xoc traumàtic. Quan vaig agafar un taxi?
1: Però com val gasoil, així un xing-ping? No, perquè com està la cosa tan mal en tots els puestos... Però bueno, allí igual que no ho han notat.
0: Xina té un altre origen. Xina
2: és un altre món.
1: El petroli el trauen...
0: D'Iran, el tren d'Iran.
2: No busca el territori.
0: Abans el tenien d'Iran.
1: Allí ho passen barato.
0: Ara mira, ara ho estan traient en tren des de Pakistan, per això... T'han tragat un altre puesto pa l'estre d'Hormuz. Clar, però bueno, Xina ho sé, Xina tindrà molt més recursos.
1: Si està a euro la carrera de taxi, deu entendre molt barat.
2: No val la pena caminar.
1: No.
0: I després hi ha un... Bueno, clar, una cosa super simbòlica i una de les ambients més guapets és el barri antic de Kashgar, que clar, ha patit transformacions importants perquè va haver un poc de tensió perquè es van destruir moltes cases del centre. Però clar, s'argumentava que era perquè estaven caient-se i que n'hi havia que fer remodelacions, però molta població uigur no li va fer massa gràcia perquè clar, era el centre històric, moltíssimes cases que estaven enfront de la mesquita i tal, les va llevar el govern xinès, va dir, anem a reestructurar la ciutat.
2: I que se van carregar les
0: algunes, algunes cases
2: es va malic, sí,
0: es
2: això.
0: Va conservar
2: unes
0: altres, però això és, van dir que ni que n'hi havia que remodelar.
2: I per què estaven fetes malbé? Simplement per el pas del temps o és que els materials eren...
0: Clar, els materials són de tobo i són així com antigues,
2: desfant, no?
0: Clar, i el manteniment és més car i són més antigues i més costós i clar,
1: com les barraques
0: això...
1: de Fanqui Pallús.
0: Una cosa així, sí, és molt l'arquitectura d'aixa central, és molt d'aixes tipus. I clar, si no la treballes molt, en el temps l'horatge i tal va caigant.
2: Se desfà, sí, se fa malbé.
0: Però bueno, se conserva molt bé, té un ambient molt especial en comparació a tots els peatonals, s'ha restaurat d'una forma molt guapeta, les cases que s'han restaurat, les finestres tenen una arquitectura super particular d'Àsia Central, notes molt una arquitectura molt uigur.
1: Però què forma tenen, diguem, les finestres?
0: Com redonetes, bueno, la part de dalt és com redoneta, la part de baix quadrada... Ah. Així, com un arc, sí, diguem, de mig punt, una cosa aixina, i molt de color de fusta, l'ambient de Kashgar és preciós, o sigui, la ciutat és preciosa.
1: Les cases estan aixina decorades de color?
0: Les cases del centre històric, algunes que ho han fet ara molt guapet, del centre històric, n'hi ha molt de cafè,
1: color com
0: cafeteria.
1: El mocador que portes?
0: Clar, el mocador que portes de l'estampat uigur.
2: L'estampat de la que ens parles la setmana passada, és un estampat xulíssim i un colorit preciós.
0: I clar, n'hi ha algunes cases que sí, o la roba dels vestiments de les xiques que sí. Una arquitectura molt paregut, molt colorida en algunes coses, també n'hi ha cases decorades amb rodes de carros, notes que dius, no, n'hi ha un parell de farolillos xinesos però anecdòtics, lo de més és com
1: que és una ciutat però és gent de poble, tu veus allí no?
0: Sí, l'ambient és
1: rodes, és gent de...
0: i el caràcter també
1: són
0: es
1: lleures,
0: nota
1: diguem,
0: el caràcter es nota molt perquè com és una ciutat que és més tranquil·la que les grans ciutats xineses la gent també és de més saludar, ah, més parlar-te, més tal, més pausat.
1: I és que era molt agradable, molt amical també.
0: I molt de menjar de carrer molt... també, però un menjar diferent, perquè el menjar, el que comentàvem, té un poquet més connexió musulmana, o sigui que carn i tal, és molt més variat i té una cultura molt de cafès. N'hi ha, de fet, dos cafeteries centenàries que van els homes majors allí a tocar música totes les nits, perquè és les...
1: Música d'estal.
0: Estem... Sí, van allí, estan en les guitarretes estes, toquen per la nit, tu te fas el cafè, estàs allí, té un ambient molt, molt, molt xulo. I després, ja un poquet a les afores del centre històric, però al costat, està pegadet, està la mesquita Neuka, que és la mesquita més gran de la Xina. El que passa és que ara mateixa, per totes aquestes reestructuracions que va tindre el govern xinès en la regió, no es fan celebracions en aquesta mesquita més que en moments extraordinaris i per a gent més major. No n'hi ha com una mesquita en celebracions periòdiques. Però la Xina també té una arquitectura molt particular, com deia, central, també dos minarets molt grans i una cúpula de color groc, i continua presidint la plaça central, que diguem que era l'espai urbà més fonamental, n'hi ha mercats al voltant. Sí. És molt d'Àsia central, molt de mercat, molt al voltant de la mesquita, molt d'un ambient de Xina.
2: Però molt de mercat rotllo bazar o...
0: N'hi ha uns bazars tancats i després n'hi ha un mercat superimportant, que és el mercat dels diumenges. Aquesta sí que està a les afores de... En Àsia Central, els mercats és com així, el mercat. En lloc de ser el mercat central, diguem, el que imaginem de Mercat Barna i Mercat... Tot a les afores, diguem, de la ciutat.
1: Sí. La fruita, la verdura, sí, allí, un poquet del
0: com,
1: peix,
0: això. El fan el diumenge i este està orientat més a... Té una part que és el mercat dels animals, que es fa els diumenges, i ahí venen tots els ganaders de tots els voltants, duen tot tipus d'animals, des de cabres, vaques, bous, tot, supergran. Hi ha un des, és un dels més coneguts d'Àsia Central per al tema dels animals. Okay. I després al costat n'hi ha, comparteixen com accés, al costat és un no de menjar, roba no n'hi ha tanta, roba artesana, però molt de menjar, molt de espècies, herbes, infusions, verdures, fruites, el tallen la carn allí mateixa, la carn del costat, tallen. I hi ha unes cabres molt característiques d'aquesta jo, que tenen culet. Unes cabres amb cul.
1: Ah, mira.
0: Sí. Tenen com un culet redonet. Un culet com si fos un culet de persona,
1: si
0: però les cabretes.
1: No sé, esto es el batuimos. Una cosa així.
0: És molt, però, molt d'ahir.
1: Però en versió cabra.
0: Sí.
1: No? I un culet,
2: cabra culet, culona, tenen
1: sí. cabres
2: culones.
1: Perquè la cabra culona.
0: Quan ho veus al carnisser, tot el culet és greix. I això és que li dona més gust a la carn, però clar, quan ho veus sense pell, veus dos boletes plenes de creix, tal qual és, i són cabretes amb dos, un culet, tal qual. Una cosa molt simbòlica de
1: i se mengen la cabra?
0: Sí, la tallen a trossets, clar, la tallen a trossets i es menja molta carn allí, perquè com és menjar halal, i és molt bo. Vale. Jo vaig menjar pastissets, es fan com si fora, el diria jo, uns pastissets com les guilloces, però fregides, farcides de carn, o sigui, molta carn. Aquesta regió té molta carn, és molt diferent a l'altra, i aquest bazar és, pots anar, mirar i menjar, tornar-te'n, passar allà el matí, està molt bé, té molt d'ambient, perquè a més veus gent de, tradicional dels pobles, és gent que ve dels pobles a vendre els seus productes. Jo vaig comprar mel d'allí, jo també pensé, jo no n'hi havia mel així, que me la tenia que comprar d'allí, però clar, era un home que tenia... Sí, perquè era l'apicultor que hi venien tot i tenia tant, tenia talls de mel, tenia 5 o 6 tipus, em va fer tastar-les totes i vaig dir, va, m'enduc, i després vaig dir, la maleta, la mel, veuràs tu, la mel, mel pura, comprada, sí, sí,
1: però t'aclariràs de què era la mel o estava difícil?
0: Mira, jo vaig dir,
1: estàs bona i avant.
0: Les vaig tastar, n'hi havia una que em picava més a la gola i vaig dir, està massa forta, està més suau. Bé, ni idea del que vaig comprar.
1: És que la mel no se fa roïn.
0: Sí, clar, per això, jo vaig dir, mira, la porta i pas constipats, que va superbé, que això té molta
1: vitamina. I és mel d'allí, de la ruta de la seda?
0: Mel d'allí, d'un apicultor d'allí, de Kashgar.
1: Ah, hòstia, quan tinguem alguna cosa de tos...
0: M'aviseu i vull dir un pot així que he comprat, eh?
1: Bueno, un botigo xiponeno o algo.
0: Vol pudur d'allí, sí,
1: que
0: sí.
1: Això té que ser.
0: Clar, entonces, com tot és tan artesanal, te fa moltes ganes de comprar-te moltes coses allí,
2: clar,
0: de menjar.
2: Clar, que bo. I el paisatge com és?
0: Clar, allà hi ha una combinació, perquè estem a Kashgar, que diguem que és un poc més planeta i tal, i molt propet tenim, diguem, lo que és la carretera del Pamir xinès, perquè podem anar a visitar el llac Karakul i la carretera del Karakul.
2: Tenim unes ganes de que digueres això.
1: Entre les cabres culones.
2: El llac Karakul, que jo, quan ho he llegit, em fa molta risa, però jo no coneixia el llac Karakul perquè sé que en el Trivial
1: és... En el Trivial és una pregunta i la resposta és el lago Karakul.
0: Pues mira,
1: no recordo quina pregunta és.
0: Pues mira, es comparteix entre Tajikistan i Xina. Fa frontera als dos països.
1: Però és un llac...
0: Enorme, és un llac que sembla un mar. És un llac que sembla un mar.
2: De cara i cul...
1: No és la llacuna d'Anna.
0: No, és enorme, enorme.
1: Estàs parlant d'un llac...
0: Però aquesta carretera, com fa frontera en Tajikistan i fa frontera en Pakistan, has de demanar un permís especial al govern xinès.
1: per a visitar-lo.
0: Sí, per a poder accedir a aquesta carretera. I n'hi ha controls de policia xinesa que te'l demanen. Però és molt fàcil. Jo, de fet, a l'allotjament en el que estava, el propietari allotjament em va dir, vols anar a... I jo vaig dir, ai, pues em fa convoi. Em va dir, pues agafem un taxi, on anem a la comissaria, gestionem el permís, i vaig gestionar el permís dels dos, sí. I no res, es dones el passaport, el donen un paper que has de dur-lo sempre damunt, i en els controls policials de la carretera has d'anar presentant-los.
1: Però que n'hi ha allí per a què porten tant de control?
0: Perquè n'hi ha un...
2: Vols fugir-te?
0: No, perquè n'hi ha una secció de la frontera que fa frontera amb Pakistan que fa temps va haver conflictes. I després n'hi ha una altra muntanya que fa frontera amb Afganistan. Entonces, la Xina vol tindre control de quantes persones van i tornen cada dia i que no es quede ningú, que no n'hi hagi ningú problema. És una cosa... A Tajikistan ho fan igual.
1: Una cosa política.
0: Eixa carretera sempre... És que demana, fa molta frontera amb els països, i clar, en Pakistan, en Afganistan i tal, i no res, demanes el permís i en aquest paper te'l demanen en els controls que has de passar i ja està.
1: I tu com anares per aquesta carretera? Te llogares un
0: no,
1: cotxe?
0: No, jo vaig anar en el propietari de l'hotel, em va dur ell, va dir, bon anem d'excursió.
1: Però que tio més majo.
2: Aquest és aquell que ploraves quan te vas despedir.
0: Sí, per això
2: ploraves. Ell allí va fer família.
1: És que era tan bon home.
0: Tan bon, sí, perquè em va dir...
1: I tenia cotxe l'home i diu, pues
0: sí,
1: anem, no?
0: Sí, i em va dir, sí, si no tens de remar res que fer, t'apetis anar? I jo vaig dir, ai, clar, tinc un dia lliure, em fa convoi. Vuit hores, es va xuplar perquè a la muntanya i tornar, almenys 8 o 10 hores d'excursió.
1: 4 per anar i 4 per tornar
0: perquè,
1: a la muntanya.
0: A la muntanya. Clar,
2: però la ruta que fas per a plegar allà, diu que és xulíssima.
0: Espectacular, perquè eixes de Kashgar i es comença a passar el primer control i es comença a veure les muntanyes i és una carretera que va per dins de les muntanyes. I són unes muntanyes que estem parlant de 2.000, 3.000 metres, 3.000, comença a veure muntanyes nevades.
1: Però per dins vols dir en túnels?
0: No. Diguem que la carretera va paral·lel, davant te va quedant, o sigui, les dues costes de la... Depèn, al principi te queda davant, i després va fent curves i te quedes costats. I als costats, des... cara, i me dia, no has vist les muntanyes? Jo, és que sóc de platja, jo he vist muntanyes, però estar conduint per una carretera en totes les muntanyes de 2.000, 3.000 quilòmetres que van eixint-te als costats de les carreteres i muntanyes nevades. Clar, dius, hem passat de 25 graus, vam passar a 0. O sigui que vam eixir de Kashgar amb 25-30 graus i vam arribar allà, jo duia guants, bufanda i tot, a 0, un sí, grau, estàvem en el llac, voreta llac, a Xina. I es començaves a veure també...
2: El Montiónico, sí, que quantes coses té.
0: I perquè passes en d'això de 3 hores, estàs a 0 graus, i també com es comença a canviar un poc la geografia i els animals, es comences a veure llacs, el llac, aquests animals que són bous grans d'ell.
1: Ah, sí, que també tenen molt de pèl.
0: També, es comença a veure aixos, allí a voreta riu...
1: Però salvatges, no és que siga un ramat de...
0: N'hi ha una àrea en la que sí que es veu salvatges i després n'hi ha una altra que també tenen un poc de turisme però en el llac. Però quan vas per la carretera es veu salvatges allí bastant, allí en el seu ritme, es veu a marxa.
1: I el llac com és? És una cosa així, una foto he vist així que és com molt fosco, no sé si és que la foto que seria de nit o algo.
2: Depèn del llac, no,
0: del caracul
2: que està del dins.
0: Sí, depèn de com estiga el sol, té un color turquesa, verd esmeralda, va canviant de color, diuen que és el llac més guapo del món, home, no ho sé, entre cometes, però espectacular perquè és com molt gran i això hi està com entre muntanyes i damunt d'això fa aixòs canvis de color i estàs veient les muntanyes nevades, el llac allà gran, pots fer diverses parades, una parada al principi del llac, una altra mitja i una altra que com és tan gran, pots anar fent, i n'hi ha una parada que és espectacular, que veus el llac de davant i totes les muntanyes darrere, que la dimensió no te fas la idea fins que veus una personeta. Clar, a l'altura d'unes muntanyes espectaculars, unes muntanyes que veus allí nevades, que és molt flipant, eh? El paisatge és estranya molt guapet.
1: Que vingues tan al·lucinada d'este lloc. Kashgar, apunteu-seu, Kashgar en Xinjiang. És que costa, mira que ho tenim apuntat i tot, és que costa en recordar-se. Però, home, si el taxi va a euro, però i les guillotes i tot, vull dir, el menjar també va, són unes xulles de cabra colona.
0: Mira,
1: aixina,
0: sí.
1: Per a sopar, a com ix.
0: No, vaig estar com això, que, bueno, com si fos dos panets que duien la carn dins, no sabia tampoc de què era la carn. Jo vaig preguntar, això és carn, això és verdura, doncs això és carn, no sé de què era.
2: Adentro.
0: Però quan vaig demanar, bueno, era com un panet del tamany de la mà, diguem, del puny.
1: Sí, vale.
0: 40 cèntims. I jo vaig dir, perdó? Vaig dir, donen dos? S'ho vaig a sopar, però donen dos o tres.
2: Mare meua, senyor.
0: Clar,
2: sí.
0: Perquè és a preu local en este mercat, que és a les afores, és a preu local. O sigui que, clar, després potser en un restaurant no em costa el mateix, però, bueno, en comparació... bé, es menja molt bé.
1: Estem en la frontera, com fos comentaves, de Pakistan, Afganistan, estem en aquest que tu és la Xina, però, bueno, és la Xina fronterera, conforme estaves...
2: És la Xina d'aquella part d'allà.
1: Bueno. I deixem Kashgar, alguna ciutat més?
0: Sí, mira, propet. A 8 hores en tren de nit, jo vaig agafar un tren de nit.
2: Propíssim. Més proper que Pequín.
0: Està la ciutat de Turpan.
1: 8 hores i te'n vas a Galícia.
0: Però és molt còmode, perquè agafes un tren de nit, l'agafes en... Jo vaig fer l'inrevés, vaig agafar en Turpan i vaig arribar a Kashgar pel matí, un tren de nit i ja està, ja. Que és còmodo. I
1: tu sola?
0: No, mira, això ho vaig fer en avió. El que vaig fer en tren va ser en una altra ciutat. He estat un parell d'hores en avió. De Turfan a Kashgar. En tren vaig fer d'una altra ciutat a Turfan, en tren. Així, en avió, perquè estava lluny, clar, estàs de tu, això. I esta ciutat és una...
2: Turfan, també, estem ara, no?
0: Sí, molt famosa, la Ruta de la Seda també, i és una de les zones més famoses de Xina, en la part que és la més baixa i calorosa de Xina. La ciutat més calorosa de tota la Xina és Turfan.
2: Es pot dir Turfan o Turfan. Està com un esfondró?
0: Sí, sí, molt baix, la més baixa. I clar, a l'estiu poden arribar a 50-50 i pico.
1: És com si hagués la Xàtiva, no? Vull dir, quan fa calor, sí. Sigui en la comunitat valenciana, Xàtiva és que en fa
0: sí.
1: més, no? És
0: sí.
1: com la Xàtiva
0: sí,
1: de
0: allí.
1: Però es diu Turfan.
2: A 50 graus, ningú que li passi, eh?
0: Clar, quan jo vaig anar, eren 33, i era com, guau, això on estiu és de ser ja guai. I té una història molt lligada a la Ruta de la Seda. Bueno, estàvem parlant de com de baixa està. A 150 metres baix del nivell del mar.
2: Ah, veus?
0: Però bueno, com està allà entre deserts i baix. I n'hi ha algunes coses molt característiques d'esta ciutat és, bueno, vam fer unes, fa molt de temps, molts segles, unes obres hidràuliques que, per a que arribara l'aigua. I eren canals subterranis que captaven l'aigua des de les muntanyes. I per evitar la evaporació pel calor a la superfície, transportaven per baix de la ciutat tots els quilòmetres un oasis per baix de la ciutat. O sigui, que això està com protegit, perquè clar, és una cosa històrica
2: canals,
0: per a la ciutat.
1: Canals tapats per terra,
0: sí.
1: Però d'antigor, no és una cosa moderna.
0: No, d'antigor, i pots visitar-ho, de fet.
2: La cosa flipant és que és antic, clar.
0: I pots visitar-ho i veure com passava i com construïen tots aquests canals perquè l'aigua no s'evaporara. Perquè clar, allí va estar una de les ciutats més importants de la Ruta de la Seda, que és, ara es pot visitar les ruïnes, que és les ruïnes de Jiaoje, que és una de les llocs arqueològics més impressionants de la regió, i va ser una ciutat construïda sobre un altiplà natural i envoltada de barrancs. Estem parlant anterior al segle II abans de Crist, esta ciutat.
2: Anterior, eh?
0: Sí, sí, abans de Crist.
1: I allà n'hi havia llauradors, gent que cultivava la terra i tot això per l'aigua, o un oasi, o com
0: clar,
1: és el tema?
0: Clar, esta ciutat realment tenia una infraestructura molt gran, clar, o sigui, tenia aigua, tenien tot, i de fet es conserva, mira el que antiga que és, i quan la veus dius, està superben conservada per a l'antiga que és. Clar, les teulades no queden,
1: però...
0: Perquè
1: va poca gent allà a visitar.
0: L'estructura es va quedar...
1: Tanta calor, no?
0: Es va quedar allí en el temps, quan va acabar la Ruta de la Seda, però estem parlant de més de 2.000 anys d'història, i va ser capital de l'antic regne Yushi, i que un centre super important administratiu i comercial i religiós a l'època de la Ruta de la Seda, o sigui, que estava organitzada com àrea administrativa, àrea militar, complexa...
2: Se manté tota... És com un valor arqueològic superbrutal.
0: Sí, clar. Sí, és un escó, i de fet vas i el guai és que és molt gran, aleshores el duen com en un cotxet elèctric i van fent parades i tu pots anar visitant els llocs de la ciutat i veus els murs, hi ha una part que pots anar caminant.
2: Però
0: allà
2: no veu ja m'ho dit, però declivi i allora
0: es va quedar...
2: les restes, el que veus és...
0: Ah, ciutat arqueològica.
2: Que les restes estan ben conservades.
0: Sí, sí, o sigui, tenint en compte que tenen 2.000 anys, el que queden són unes restes arqueològiques allí...
1: És que ja és tan curiós tot que se'ns passa el temps en un bufit. Continuem així, però ja,
2: si,
1: però si això és tan gran.
2: Però si encara n'hi ha coses que contar.
0: No, ens queda un desert, que n'hi hagi un desert de dunes enormes, que no imagines, semblaria que estàs en un país àrab o en el Sàhara, un desert de dunes de 20 i 25 metres, que també està molt propet a les afores de Turfan, i vaig pujar dalt d'una duna.
2: I això també t'ho has fet.
0: Em va costar 20 minuts pujar dalt de la duna. I
1: 20 minuts pujar dalt.
0: Després baixar més fàcil, però
1: més
0: pujar.
1: Més grans que les de la platja de Xeraco.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Taklamakan. Es diu el desert, home, sí. Mola. És que només els noms, ja dius, tu d'on eres?
2: Jo de Taklamakan.
0: De Caracol, de Caracol.
2: Vinc de veure el llac Caracol, això ens encanta.
1: Que meravella.
2: Ai, senyor.
1: Xinjiang, ens avellís de veritat. No és un viatge per a tot el món, però molt
2: ens agrada moltíssim.
1: Mola moltíssim, clar.
2: I els vaganers d'anar a veure.
0: Mira, apunteu-seu a maig de l'any que ve, el track.
2: Al maig de l'any que ve ens va, és durs?
0: Sí, sí, que veniu amb mi.
1: I que si compensi que de mel. D'allí del teu amic l'apicultor, també.
2: Vinga, gràcies,
1: Clara. Ai, que anem a l'oratge que ens arrelbou
2: sí,
1: del
2: sí.
1: temps.
2: Estava buscant
1: el fort, eh?
3: Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Estava buscant el desert. Estava buscant el desert de Taklamakan. Són les Taklamaklenses. Taklamaklenses.
1: Claro.
2: Però jo estava en la Xina, allà, allà.
1: De la Ruta de la Seda, allà.
2: A 4.000 quilòmetres de Pequín, era? Però és Xina.
3: Perquè Xina ja és un conte.
2: Clar, Xina és Xina.
3: Ja, sí, ja
1: Xina...
3: Com estava la temperatura? El canvi de temperatura del dia i la nit, com estava la cosa?
0: Bueno, en Kashgar no ho vaig notar tant, una jaqueteta a mitja nit, però no, perquè és com primavera, no tant.
3: No hi havia diferències molt grans entre el dia i la nit.
0: No, això més en Àsia Central sí que ho va patir molt més, de 6 graus de nit a 25 del dia. això sí, en Turkmenistan es nota mogolló. Desert, també.
3: Sí. Mira, Casas del Río, esta nit, 6 de mínima, 30 de màxima.
2: Pues mira, Casas del Río.
3: Casas del Río, que no és de los del Río.
2: Que no és Turkmenistan, és Casas del Río.
3: És que nosaltres tenim els nostres peculiars. Sí, 24 graus de diferència. Què? Que si volem amplituds, també juguem. Tenim per jugar el nostre territori. Espera, que ha sigut esta passada nit, és veritat. Que és que tenim...
2: Curiós.
3: No, això gràcies a Famet, en Casas del Río, que és una de Requena, del terme de Requena, i està al costat del riu Xúquer, és una passada. Hem posat allà una estació meteorològica, sí, i clar, de nit fa fresca ara, i de dia 30, i de nit 6.
1: En general, les màximes han pegat una pujor.
3: Van pegar una pujor ahir. Avui ha entrat la brisa. Avui ha entrat la brisa i en moltes zones ha entrat la brisa un poquet abans, ha entrat el vent de llevant. De fet, esta vesprada, en moltes zones estaves a l'ombra i notaves un vent que, com la van estar ara 10-20 graus, entrava fresquet. Estava, no fresquet, agradable. Ha pegat una baixada de 2-3 graus. Demà tornen a entrar les brises més tard i tornen les temperatures a anar-se'n de 25 cap a 27 i de 30 cap a 33.
2: I serà la tendència
3: sense arribar al
2: a futur.
3: I la tendència és que ens quedem plans, ens quedem ahir, fins com a mínim el dissabte.
1: O sigui, que està anticiclònic, l'horatge és 100%,
3: mira, no? Dir, està anticiclònic.
1: Ja parat.
3: Aixina que dius, cal, exacte, un anticicló gran. El que tinga un baròmetre en casa, si encara té, o alguns rellotges, que alguns tenen rellotge, que són baròmetres que mediuen la pressió atmosfèrica,
1: ah, sí?
3: Està alta. Sí? Bueno, hi ha gent que té baròmetres a casa. Encara hi havia gent que regalaven rellotge, higròmetre i baròmetre. Encara hi ha alguns... Ja s'està perdent. Però ja també, i sí que hi ha de digitals, i la pressió està altíssima, la pressió està molt alta perquè tens l'anticicló damunt i l'atmosfera està...
1: Un taurell d'aquest del monjo que anava...
3: És monjo, el tinc jo, però això és un higròmetre. No és baròmetre.
0: El gall de Barcelona.
3: El gall també és un higròmetre pel color de la pell. Canvia la pell, que hi ha gent que ha pintat parets i si l'habitació està més seca, té bon color, i si està més humida, sembla un altre.
1: Que meravella. De l'oratge a pintar la paret. Serà bonic, això.
3: Casas del Río, estava molt gaire des del Río. Estava des del Río,
2: estava ben tirat.
3: Estava ben tirat, eh?
2: És la vida.
1: Gràcies, Portillo.
3: Fins ara.
4: La vesprada de punt.
5: Són les 6.
4: A punt. Notícies.
5: Apenes 20 minuts ha durat la reunió entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació, una vegada exposats els plantejaments d'uns i d'altres. Reunió sense acord. Connectem amb la seu de la Conselleria d'Educació. Àlex Sant Jaime, salutacions.
6: Bona vesprada. Negociacions trencades ara mateix. S'han alçat de la taula la Conselleria d'Educació després de comprovar com cap dels 5 sindicats presents en la reunió han firmat el document, l'acord, l'última proposta de la Conselleria. La titular d'Educació, Carmen Ortí, el que ha dit és que ara és moment de pensar, ha dit que la reunió finalitzava, es dona per acabada i ja veurem quina és la resposta de la Conselleria. De moment, l'equip de la consellera continua així dins de la Conselleria d'Educació i a l'exterior d'aquest departament estan els sindicats, continuen els sindicats, diuen que estan a l'espera de veure què és el que diu la Conselleria. Però, com diem, es donen per trencades les negociacions, han dit els sindicats, que no hi ha hagut suport per part dels afiliats i del professorat que ha sigut consultat aquest matí sobre l'última proposta que havia posat damunt la taula la Conselleria d'Educació. Continuem així a l'espera. Ens han dit que també hi haurà declaracions per part de la Conselleria d'Educació.
5: Línies obertes amb la Conselleria d'Educació. Podem escoltar, Rubén Dempere, alguna primera reacció després d'esta reunió d'apenes 20 minuts?
7: Sí, així és. Els quatre sindicats convocants de la vaga indefinida la mantenen i diuen que és Educació qui s'ha alçat de la taula de negociació, com deia el nostre company Àlex Sant Jaime. La conselleria demana un temps de reflexió. Escoltem aquesta primera reacció de José Seco, president del CESIF Comunitat Valenciana.
8: Se han enrojado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer pues sea para pensar y ver qué quieren negociar. Y creo que por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración.
5: Més qüestions del conflicte de l'educació al que protagonitzen en la sanitat pública els metges en demanda, entre d'altres, d'un conveni propi diferent de la resta de categories. Alejandro Molés.
9: A més, a casa nostra protestem per la falta de personal i denuncien que són de les poques autonomies on els professionals treballen més de 35 hores a la setmana. I entre les mobilitzacions anunciades destaquem les manifestacions que d'ací a mitja hora comencen tant a València com a Alacant. El Camp i Casal arrencarà davant del Palau de la Generalitat, mentre que la d'Alacant ho farà al Mercat Central. Així ho ha confirmat el delegat del sindicat mèdic, José Miguel Mataix.
10: Esta vesprada, a les 6:30, ens plantarem en la porta del Mercat Central i farem una manifestació amb un itinerari que està establit per reclamar els nostres drets laborals.
9: I per a demà hi ha convocada una reunió entre el sindicat i la Conselleria de Sanitat, una conselleria que avui ha xifrat el seguiment de la vaga en el 7%, mentre que els sindicats parlen del 90%. Escoltem de nou José Miguel Mataix.
10: El govern autonòmic, el Consell Autonòmic, té capacitat per canviar les condicions laborals dels metges de la Comunitat Valenciana, o sigui, passa per la seva voluntat. El nostre conseller el que fa és diluir-lo, dir que això depèn tot de Madrid, del Ministeri, però això no és veritat.
5: I continuem en l'àmbit laboral, però a la Ford d'Almussafes, on dos dies després de conèixer el nou model que fabricarà la factoria al 2028, la direcció de la planta i els sindicats han constituït avui la taula negociadora per a renovar l'acord per l'electrificació firmat el 2022 i establir un nou marc laboral per als pròxims anys fins que arribi el nou vehicle.
9: Des de Intersindical han dit que l'empresa ha demanat flexibilitat laboral i també contenció salarial, unes condicions que des del sindicat el seu portaveu, Dani Portillo, assegura que no pensen acceptar si això suposa pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors.
11: Cualquier propuesta económica de los trabajadores que no avance a recuperar parte del poder adquisitivo, no parte, todo el poder adquisitivo que hemos perdido por culpa del acuerdo de electrificación, y hablemos de IPC más un porcentaje que haga recuperar ese poder adquisitivo perdido, no cuente con nosotros.
5: La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero reobri el debat sobre les possibilitats de Pedro Sánchez d'esgotar la legislatura. Una qüestió que avui s'ha plantejat dins i fora del Congrés.
12: Efectivament, perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat avui a Pedro Sánchez en la sessió de control i també en actes fora de la cambra que se'n vagi a Feijóo. També li han reclamat en esta ocasió des de Vox que presenta una moció de censura i ell ha tornat a demanar l'ajuda dels socis d'un Sánchez que no pensa en la dimissió.
13: Y yo vuelvo a reiterar, los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
14: Le digo una cosa, señor Feijóo, al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Exactamente, exactamente. Habrá elecciones en 2027. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
12: De moment, entre els socis de Sánchez, ningú parla de mocions de censura i Sánchez el que els ha oferit avui és renovar aliances quan li han demanat explicacions. Ho ha fet el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, exhibint en el Congrés l'acte judicial que imputa a Zapatero.
15: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
14: Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha es un gobierno que es capaz de sacar adelante pues iniciativas legislativas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando.
5: En tribunals, a l'Audiència Provincial d'Alacant, avui han declarat diverses persones relacionades en el cas de les presumptes irregularitats en l'adjudicació de les vivendes de protecció pública de les naus.
12: I entre aquestes declaracions destaca la de l'exregidora d'Urbanisme de la ciutat, la popular Rocío Gómez, qui va dimitir del seu càrrec precisament per este cas on està imputada i després de confirmar-se que ella i alguns dels seus familiars van comprar alguna de les vivendes del complex urbanístic ubicat en la platja de Sant Joan. La informació és de Maria Bravo.
16: Al voltant de 30 minuts ha durat la declaració de la exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez. No ha volgut fer declaracions ni a l'entrada ni a l'eixida dels jutjats. Davant la jutge ha contestat només a les preguntes del fiscal. Ha dit no recordar moltes coses. Sí que ha reconegut que el seu home va ser el primer que es va inscriure a les vivendes de protecció oficial de residencial Les Naus en 2018 i que en 2021 diu que ho van fer els dos. Entre les coses que no recorda és si els seus sogres, també beneficiaris d'altra de les vivendes, estan empadronats a Les Naus.
5: En successos, la línia de Rodalies C2 s'ha tornat a convertir en l'objectiu dels lladres de coure.
9: De fet, aquest matí, un nou robatori entre la Pobla Llarga i Alzira ha provocat retards en els trens de fins a 30 minuts. Escoltem la indignació d'alguns viatgers.
17: Portem dues setmanes a Xina i portem, bueno, acumulant retards des de ja fa dies, vaja.
18: Pues lo tendría que haber cogido a las 10:44, que pasa, y llego a València creo que a las 11:36, y ahora pues no sé a qué hora voy a llegar.
5: I a la Ribera Alta, al municipi de Benissida, nombrosos efectius busquen en estos moments un jove de 17 anys amb autisme a qui han perdut el rastre.
9: De fet, al llarg d'esta vesprada, les autoritats han incrementat el nombre d'efectius i han demanat ajuda de la unitat de drons de la Generalitat. També participa un helicòpter de la Guàrdia Civil, així com agents de la policia local, bombers, brigades forestals i unitats canines.
5: En els esports, el València prepara el duel de dissabte contra el campió de Lliga, el Barça, buscant una victòria que el situé en la Conference League.
7: Ara bé, l'equip està plegat de baixes. En defensa, Gaya i Sarabia estan lesionats i Sommer sancionat. En atac, Lucas Beltrán avui no s'ha entrenat amb el grup i Danjuma només ha pogut fer una part de la sessió. Sadik i Hugo Duro es queden com úniques referències ofensives. El davanter madrileny, màxim golejador de l'equip, avui ha parlat per als mitjans del club.
19: Al final también el año que viene es el último que vamos a poder jugar ahí y creo que sería un premio enorme también para los 103 años de historia. Pues se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y, como te digo, por lo menos en lo que depende de nosotros, pues tenemos que salir a full, a brindar un buen partido, una buena victoria, a celebrarlo y a esperar para ojalá poder disfrutar todos juntos que lo hemos pasado todos muy mal este año.
5: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
20: Som la veu de tots. Som a Punt.
21: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
22: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
23: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
20: Gracias por sintonizarnos. Son

0: Que bons que són. Quina banda de rock and roll.
1: Que, musical i personalment.
0: Que bona gent,
1: eh?
0: Sí, sí, que sí, guai. Que sí. Estación Roja és una de les bandes de la nostra vida. Una de les bandes més destacades del rock de la nostra vida. I que guai que celebren, Gemma, amics, 30 anys de vida. I dius, hòstia, fa fredat, eh?
1: Tu sí, és que nosaltres ho hem vist. Sí, hem estat en aquests 30 anys per això.
0: És
1: impressionant que t'ha passat tan ràpid. Sí, bueno, que a més ho celebren com toca, eh? Sí. Amb àlbum recopilatori, ens podran escoltar els grans èxits del grup, amb gira per tot Espanya, atenció. I amb una cita d'ací dos dies que ens pareix una fantasia. El pròxim divendres, el dia 22, hi ha un concert molt especial al Palau de la Música de València. Actuen junto a l'orquestra de la ciutat, o sigui, això promet ser com a poc especial.
0: Hòstia, tu saps això? El Palau, l'orquestra de València, els mestres, les cançons de l'Habitación Roja i l'Habitación Roja, celebrant el 30 aniversari, i tu no estàs?
1: Ui.
0: Tio, afanya, que les entrades que queden són de gallinero, però
1: igual val la pena.
0: Però s'ha d'anar, s'ha d'anar. Bueno, el que tenen ja, bueno, tenen pleníssim per a fer un concertasso del copón. I saps el que més me mola? Veure-los la il·lusió en la que estan acometent este concert.
1: Ara ens ho contaran perquè nosaltres parlem amb dos dels seus integrants, amb Jorge Martí, el líder de la banda, i amb José Marco, bateria, però ara volem que escolteu un dels temes amb què celebren aquestes tres dècades de la música i èxits.
0: Parlen d'himnes, eh?
1: Volver a casa.
0: I tant.
1: Volver a casa.

0: És que som molt bons. Mira, Gemma, volia contar només una cosa, una vivència personal. Gemma ho sap, crec que ho conto moltes vegades així, estic molt enamorada de la meva dona. Des de fa quasi 20 anys tornarem a trobar-nos en la vida després d'haver sigut nòvios quan teníem 20 i pocs anys.
1: És una història de novel·la.
0: La vida ens va retrobar i som molt feliços des de fa 20 anys. Quan ens vam retrobar, després de tots aquells anys, em va pegar un abraç, es van pegar un abraç els dos. I m'ha dit la cosa més bonica que m'ha dit mai poques persones mai m'han dit. Estic a casa.
1: Volver a casa. És que té aquesta significació.
0: I és que aquesta cançó profunda. És tal qual això. Per això com moltes vegades parlem... Sí. M'emociona perquè la música és això.
1: És emoció pura. Sí.
0: I quan artistes d'este nivell fan una cançó i tu dius, és que està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen
0: en moltes ocasions.
1: Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel col·laor de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Si pogués escoltar l'orquestra ahir, això és el més bonic que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra perquè estan, claro, estan els ultimant els preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir van soltar, ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
1: Com va ser?
3: I vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
2: Sí, saps què passa?
1: Però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, ho saps?
0: Bueno, quatre acords.
2: De repent, ja, però de repent els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons, pues en el piano, en les teclats, en les guitarres, en tot el que hem fet, en les veus, no? Pues el que ha fet Dani Abad és desenvolupar aquestes melodies i fer l'arranjament en l'orquestra, no? I magnificar-les, no? I sublimar la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repent tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal, no, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, pues els estudis, a més t'han fet discos i tal, i de repent és com si tirara el fil, no?
0: Sí, que xulo.
2: I es plenara tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super... Tan bonico que van dir, bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
1: Vull dir. No, espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Sí, audio i vídeo.
1: Perquè voreu, perquè el que tu dius, això és com sublimar, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
0: És memorable, és eixa volta
3: i s'ha acabat. Sí,
0: irrepetible.
1: Conteu-nos com l'heu... el que puguem saber de com l'heu estructurat.
2: Sí, bueno, hem fet un repertori de... són 18 cançons. També pues, el temps està limitat, no? Nosaltres ho haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més els vices. I després pues, tenim una dilatada trajectòria, la veritat tenim 14 discos d'estudi, pues, una montonada de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar... Per este 30 aniversari estem fent concerts tocant cançons, una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa és que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
3: No, ordre cronològic. Ah, vale. Que van començar.
2: Sí, que és veritat, és la primera no és en ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
0: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
1: pues
3: interpretar, no. Bueno, la vostra història. És la història de l'Habitació Roja, no? Com érem abans...
1: Lògicament, com heu creixut.
3: Com érem abans, com fem la música abans i com la fem ara, no? Antes érem més joves, igual, ficàvem més distorsió, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils. guitarrers, no? Pot ser.
2: Bueno, ara sí? Acabem de gravar cançons, unes cançons noves.
3: Bueno, sí, veritat, també molt de guitarrers.
2: I són supercanyeres, sí. les que hem gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda, pues, a nivell de musical, de textos, també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps, també ens dona pas a fer reflexions a lo millor entre cançó i cançó, no? Pues esta cançó és d'este disc, vam gravar en tal lloc.
0: Tens pensat de lo que teniu
2: pensat?
0: Bueno,
2: no, sempre... No,
0: deixareu fluir.
1: Quin repàs heu hagut de fer?
2: Sí, però no fem un repàs, no fem guions, no sé, yeah. Jo crec que és lo que, te ve al moment, sí, no? I, bueno, serà molt emocionant. Jo, pues, no sé, per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de fa molts anys.
3: Pare,
2: no ha vingut
3: a molts. Pare, sí. Pares,
2: mon pare té una miqueta d'Alzheimer, ara pues, està una mica despistat, però jo crec que va ser...
1: Ei!
2: Se va emocionar molt.
1: Sí, vam entrevistar un especialista en psicologia que la música és el punt d'encontre de la memòria.
2: Exacte.
1: L'única cosa que permaneix.
2: Després jo a nivell personal també ve la meva dona, que fa 10 anys que no m'ha vist tocar en concert, perquè ella té també una malaltia i tal, a més vivim a Noruega i tal, i a este concert volia vindre i va vindre, i això, pues, estic super emocionat, tan emocionant com lo que has contat tu ahir. Estava pensant en la meva dona i pensava, hosti, serà molt guai, perquè jo sempre que cante la tinc en la ment, no? Sí, la tinc en ment, sí, és com... I li vas dir a ti, bueno, vaig a poder cantar-te, no? O sigui, és que és com molt guai, no?
1: És molt guai, és molt guai.
0: Cantar-te mirant-la.
2: Sí. Li ha agafat una entrada, la tenia a un costat i ara les invitacions que ens han donat estan ben situades i la vaig a posar.
1: L'has posat estratègicament.
2: Sí, va.
0: El del vídeo que no se li para el casset, per l'amor de Déu. Que això és únic, eh? I el de l'àudio que ho faig ben fet, eh?
3: Sí, esperem que sí.
2: Això es grava doble, per si de cas.
0: Dos càmeres.
2: No, però l'àudio se grava doble, per si de cas.
1: Molt bé.
0: Tindre sempre, com es diu allò,
2: el backup.
0: És molt bé, això, backup.
1: I quan, com vos ve el cap, 30 anys no penseu, jo vaig començar a treballar fa 30 i pocs, vull dir, i penses, ja? 30 anys?
3: Sí.
1: Quina sensació vos causa això?
3: Sí que penses lo de ja.
1: Que ràpid.
3: Fa molt de temps, no? Però veus les fotografies i dius, pues sí que és veritat, no? Que s'han fet majors, però han passat la vida com volien passar-la, no? Jo conec a Jorge des dels 4 anys. Jo vaig, en Pàrvuls anava en ella.
1: Tota la vida.
3: Sí, jo vaig ser ell des dels 4, tenim 54, portem 50. Portem,
1: 50
3: jo
1: passa,
3: sí, més temps no en ell que en la meva dona, les meves filles, passen més temps en ell. I, pues res, volíem fer això quan anàvem a l'institut, i així estem els dos encara fent el vaina que dia, bueno, alguns mestres dient, estos anaran i tant, estos en els catxarros, tal. No, mira.
2: Jo també pense que... A veure, lo del temps passa brutalment ràpid.
1: Sí
2: que és veritat que dius, hosti, fa no res, vas començant a assajar i jo en una casa vella que tenia ahí, al carreró, ahí, en un carreró ahí a l'Eliana, i el primer estat va vindre la policia, dius, sí, que això no podia, no podíem fer això, no ser ruïdo ahí.
1: Monta veu massa escandalera.
3: Sí.
2: Però jo el que sí que penso és que, dic, clar, fa 30 anys, estàvem ahí començant. Jo lo que sí que penso és que 30 anys endavant sí que penso, ostres, d'ací 30 anys, en lo ràpid que ha passat, és que d'ací res estem...
3: No fa falta que penses així.
2: Això sí que me dona... Me dona llullu, no? Pensar que sí que probablement... home, jo crec que de carrera ens queda menys per davant que per darrere. Això és la veritat. La vida és aixina i...
1: En ixe punt estem els 4, sí, presents.
0: No vos passa que... Mira, a l'edat que tinc jo, el papà, no sé què, a la mamà, no sé quant, i dius, hòstia, i te fa...
2: Sí, jo tinc 54.
1: Te mereixes i tot.
0: I després veus els fills i dius... Quan jo el fill... I dius, hòstia... El pas del temps.
3: Sí,
0: quina moguda.
3: Sí. Passa més a pressa quan tens fills. Sí.
1: També és veritat.
3: Quan tens fills passa prou més a
2: pressa. M'abuelo va morir als 55 per part de mare i clar, jo tinc 54 ara i dic, hosti,
0: ja.
2: També, sí.
1: Quina sua era de pensar.
2: Sí, és com, hosti.
0: I precisament això que comenteu, el valor de l'amistat, l'estima que vos teniu, ha sigut un factor determinant per a que un grup és que sobreviure 30 anys, sí. I a més com a grup independent, que a més vos sí. agrada subratllar, i està bé, no?
3: Subratllar. Ha sigut molt dur,
0: això és homèric.
3: Però és perquè mos mola molt tocar, mos mola estar xulma, és intens, fem el que ens agrada, però a més s'ha apuntat a vegades
1: de trencar palletes.
2: Sí, però bueno,
1: ara que vols donar-vos espai, no?
3: Diuen. És normal,
1: És normalíssim.
2: Però és com l'abraçada de la que parlaves abans, que era casa, tornar a casa, no? I jo crec que l'Habitació Roja és casa, és família, no? Al final te convertis en una família, és gent en la que passes més temps quasi que en la teva família. Uh-huh. I jo crec que amb la maduresa, jo crec que de premsa a perdonar, no sé, i a convivir i a acceptar les coses bones de la gent que t'envolta, no? I les que no són tan bones, pues bueno, ser més permissiu
1: i
2: tindre més mà esquerra, sí, no? Jo moltes vegades tens un prompte ahí de dir, hosti, però després reflexiones i diu, bueno, tio, no sé, és que és la meva gent, són els meus, no sé, són els que
1: és casa.
2: Si em passa algo, no sé, com un gos fidel, saps? S'assarien a ajudar-te i a defendre't, no? I això ho hem vivit,
0: la tribu,
2: no?
0: La de,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí,
1: casa, tribu, família.
2: I això és bonico. La veritat és que jo es veig a vegades, no sé, anem en la furgo per tota Espanya o per tot arreu, anem a Mèxic o anem a tocar per ahí, i jo a vegades pues, veig, no? Des de
3: a mi passa igual.
2: I sempre penso...
0: Te dissocies un poc, no, de la història.
2: Sí, i penses, mira-los,
0: que guai,
2: que
0: no?
2: Que
0: majos,
2: sí,
0: no?
2: Perquè jo què sé, ja som cinquantons, no? Però si estem ahí com si fórem, no sé, xavals...
3: Això me passa a mi des de l'escenari, que veig els tres ahí davant.
0: Això és el batera.
1: Clar, tu tens un punt de vista.
3: I dic, mira, tio, que guai, tio, aquí estic. Estic con estos.
2: José és molt fan, no, del grup, jo crec que sí.
3: Sí, jo crec que soc el més fan del grup de la Habitació. Sí, jo soc molt, molt, molt fan de la Habitació Roja, de sempre.
1: Jo vull preguntar-vos ara pel disc homenatge, perquè 14 discos d'estudi, 250 cançons, més de 100 concerts, Espanya, Europa i Amèrica, 30 anys de trajectòria.
2: 1.000 concerts,
1: Ai, sí, però m'haurà deixat un zero.
2: Sí.
1: Bueno,
2: els zeros importen,
1: A la dreta són importantíssims. Tenim una cosa, per a seleccionar temes per a este disc homenatge, com s'ho ha aclarit o com...
3: Molt fàcil.
0: Ah, sí?
2: Sí.
3: Es tria ahí.
0: Lo que diga Jorge.
2: Això no és 100% de veres, però la veritat no. O sigui que hem gravat... Dices
3: vaig escoltar a un grup, ara, perquè és una pregunta difícil, que ja, què és el que feu quan aneu a fer el setlist després de tants discs que fa? Acudir cada un en l'advocat.
2: En l'advocat.
3: En l'advocat, no...
0: Però no regir.
1: Clar. Que me dien. No,
2: la veritat és que lo que hem gravat, dices que no, que tu volies gravar-la.
3: Sí,
2: no sé.
3: Sí, sí.
2: No, fem una selecció i en este cas, en comptes de triar les més conegudes, lo que volíem és regravar algunes cançons que creiem que són... Que es mereixen una segona oportunitat o més...
1: Revisar-les,
2: sí,
1: o com...
2: Sí, algunes que
3: no van
2: gravades o... Sí.
3: Igual la gent no es coneixia per algun motiu, no es coneixia la gent, pues sí. A veure si ara...
2: Per exemple, esta de volver a casa...
3: Estava
2: pues,
3: gravant
2: en l'estudi,
3: entre sí, micros.
2: Sí, era una maqueta.
0: I... Estava amagada.
3: Sí.
2: Sí, era una maqueta, mai se va editar i estava a YouTube, que la varen pujar en un vídeo, en els mòbils i tal, i molta gent ens preguntava... Ah, per què no l'editeu? Pues ara l'hem regravada bé en un estudi i estarà en format físic properament, no?
0: I és un temacle. Bueno, i està... Pues veig, és tu.

0: Jo no sé què ens passa quan bueno, sé què ens passa, perquè que disfrutem aquestes xerrades i que disfrutem tant de la música, que a voltes diguem, si tinguérem tres hores
1: que faríem d'entrevista.
0: Per parlar en músics com vosaltres, faríem el programa 100% musical o dedicat en general, no, a les arts. Fotògrafo de l'alma, i si... No, ho pensa fer... comentaves, José, lo de les fotos, no? Hòstia, vegem les fotos, tal, lo que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després, el mateix lloc, vull dir, en l'Habitació Roja,
2: o avui.
0: En el cine.
2: Ho he pensat avui. Sí, igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: Serio?
1: No sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: Pues m'ha pegat el flash ara, pues mira que estàvem encurrant l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, eh? No sé per què, però ves a dir, com serien les fotos, igual, no, idèntiques, idèntiques, no, però igual la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra... Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O què, Jorge fa cara rara.
3: No, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i, per cert, té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselbike fent fotos analògiques quan anem per ahí de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fos el grup. I en l'interior del disc estaven els nostres pares. Perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre
1: a les mares.
3: Sí, una cosa super increïble, no? I varem immortalitzar aquestes fotos i jo vaig pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I lo que dius també, estava pensant també, mira, es van fer una... Van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Nosaltres serem molt fans del cine de restreno.
0: I està passant programa, a tan art de co tan xula.
3: Sí. I me recordo que van fer la foto allí i pum, esa foto pues, ara és com mítica.
1: Sí. Clar.
3: Se van fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica de vergonya i tal, en la plaça Renona, i l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu: el vídeo de l'Habitació Roja és un document... És un document com el seu llibre de Noruega, saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, la cagarem, però...
3: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente té el valor este, no? De immortalitzar, pues, moments i instants i llocs.
1: Immortalitzar los mejores años de nuestra vida.
0: Ahí está.

0: Llargues, perquè tampoc hi ha entrar, que s'agafaven al final, ens agrada ben.
1: Sí, perquè la gent moltes vegades creu que, bueno, que el grup és un grup de por, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més de fer soroll, de fer ruïdo i de fer cançons llargues i desenvolupar-les i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets i érem tan flipats que de repente tocàvem en l'escenari principal del FIB en 15.000 persones ahí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és indie, no? Això sí que és indie.
2: Ahí va això.
0: No crec.
3: Però és un temacle.

0: que a mi me conmou. Jo la conec jo fa més de 20 anys, que jo que sé. Quants anys té? Estàs en el primer?
1: Sí, estàs de l'any 99.
2: Antes del segon disc. Sí. Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo sabia que és aquelles cançons que pega com cercles, no? Sí. Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo què sé, estaríem tot el rato así xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per la resta de la família. I jo què sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè
0: però que vull
3: qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que hem al·ludit.
1: Set i mitja.
0: Set i mitja. Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions no, potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP, també, sí, sí, el 18 de juliol. Perquè la resta de, que veig estem, pues, esteu en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla. Bueno, aneu seguint-los per si voleu anar a por ells. Però si a casa nostra, que van estar fa poc, en Vinaró.
1: Sí, sí. Si no, cada setmana.
2: La setmana passada.
0: Va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van entractar super bé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt, molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i mos mola molt voler passar Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig i vens. Però bueno, ara
0: tinc... Quan jo vaig i vinc a Onda, tu vas i vens a Noruega.
2: Sí, jo la liana, ja n'hi ha el pro.
1: Però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si algú me veu per ahir...
0: També tens casa, sí.
1: Sí, sí.
3: Has triat bon puesto, Buñetero.
1: Sí, sí, molt guai. Molt afortunat, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno...
3: No, això ja... Però és un bon lloc.
1: Sí, però jo espero...
3: És un lugar en el mundo,
1: espero no tindre que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, pues... que es comença a fer mal això.
3: Ja pica.
0: Sí, ha de ser difícil de viure la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany. La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, gràcies.
3: El divendres quedem i després en el FIP el 18 de juliol.
1: Molt bé, bueno, xics, pues, igualment a vosaltres per la conta que sí, perquè porteu una trajectòria també molt dilatada i
3: també encara així és. També estem allà els 30 anys.
0: Ja tiene muescas nuestro revólver, querido. Sí. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja.
1: Gràcies.

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Esta es la historia de dos lluitadores de MMA, una modalidad de sport de contacto y de combat asociado al món masculí. Mariona y Emily, un amateur y un altre profesional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
1: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquests dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valkyries.

0: Aquesta música precisament és la que arranca el documental que
1: s'estrena
0: demà
1: dijous al Cines Babel a les 7 de la vesprada en el Festival Docs València. I ara ens acompanya Carmen Torner, responsable del documental. Benvinguda, Carmen.
2: Hola,
1: Carmen.
2: Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: I enhorabona, perquè és un gran treball que demà, a més, s'exposa al públic. I que emocionant, no?, la resposta del públic. Conta'ns les teves percepcions fins ara.
2: Pues hicimos un preestreno por el Día de la LGTBofobia en el Deporte y la verdad es que llenamos la sala, metimos a 400 personas y fue muy guay, bonito.
1: O sea que de mañana ganitas todas por este precedente.
0: Claro, que és el primer documental, a més, pel que sabem, sobre esta modalitat esportiva, MMA, femení, rodat a Espanya. És un esport poc conegut o gens conegut, diríem. Per què havies de contar-nos les històries d'aquests dos lluitadores, Carmen?
2: Porque me parece increíble que unas chicas de prácticamente mi edad se suban a una jaula a pegarse y que luego sus vidas sean como tan normales y que puedan conectar tanto también con el resto de gente.
1: ¿Y tú cómo aplegues a descubrirles o a descubrir o a decir eso? ¿Has hecho un documental?
2: Bueno, yo es que estaba escribiendo un guión sobre una luchadora de MMA que planeo rodar el año que viene y nada, se celebró durante la pandemia el primer evento femenino de Europa, que se llamó Valkyries, de ahí el nombre de la película, y las conocí, me encantaron, nos hicimos súper amigas y 4 años después seguíamos rodando sus historias.
0: ¿4 años?
1: Ya está, poniendo
0: la cámara y siguiéndolas, quedando con ellas en momentos, me entiendo, claro que prevés que pueden ser momentos especiales, claro, o cotidianos del día a día. Eso ha sido un trabajo... bueno, arduo, y además te lo has currado.
1: Hay que molta faena.
0: Tenía moltíssima faena, ¿no? Esa lluita MMA está asociada, com podem pensar, a molts estereotips masculins. El documental, com vos dic, té una pinta fantàstica i se treballa enorme, ¿no? 4 anys fent seguiment a les dos lluitadores. Una de les dos lluitadores a les que seguim al llarg del documental és Mariona Om. Hola, Mariona.
3: Hola.
0: ¿Qué tal? Com estàs?
3: Hola.
1: Benvinguda. Com estàs, Mariona?
0: Així estem en Carme i en Gemma, xerrant una miqueta del documental de Valkyries. Bueno, demà estrena, ja havíeu fet, ens comentava Carmen, eixa preestrena. Tu l'hauràs pogut veure també. Estàs contenta del resultat? Com t'has vist en la pantalla?
3: Jo, clar, portem 6 anys esperant... Bueno, sí, jo estic enamorada d'aquest docu, sí. I el dilluns el vaig veure per quarta vegada i és que cada vegada m'agrada més. I dic, com pot ser que m'agradi més, però cada vegada m'agrada més. És que és preciós, o sigui, és espectacular.
0: Hi ha algun moment així, Mariona, que te toqui més el cor o que t'emocioni especialment?
3: Tot en general, no? Perquè, clar, també és veure una Mariona que o sigui, han passat molts anys... Llavors també és nostàlgia de qui era jo i qui sóc i això, però un moment que crec que és super especial és el moment que, bueno, és que no sé si fer spoiler, però
2: puedes, dale.
3: El moment que abraço la meva iaia i per primera vegada no sé si anys o mesos, però després de la pandèmia. I clar, que ens vam abraçar i no ens en vam adonar de que ens estàvem abraçant després de tant de temps. I és pues, molt maco perquè ja sabeu, bueno, tots ho hem viscut i va ser un moment...
1: Molt
3: bueno,
1: intens, molt impressionant per a tots nosaltres. Imagina't-ho i després veure-la això plasmat, perquè què conta, què ens conteu en este documental, Carmen?
2: El documental se centra en la subida professional de Mariona, tota su carrera amateur, y en las luchas de Emily, que gana un cinturón, y un poco también en sus vidas personales y las personas que tienen alrededor, y la subcultura de la lucha en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos años, y esto sería como un poco antes de que estuviese tan de moda, hace unos pocos años las cosas eran bastante distintas, y yo creo que todo lo que es lo amateur, los campeonatos de España, todo lo que es lo underground del deporte, creo que está bastante explorado.
0: En general, lo underground es muy, es material artístico, ¿verdad?
1: Potente.
0: Muy potente. Y además, si es realidad, porque estás detrás de la cámara y estás viendo precisamente qué es lo que estás filmando y es la vida misma, ¿no? Claro, y de Mariona, concretamente, de la seua historia, que no sé si la coneixies abans de fer el documental, ¿hi havia algun aspecte de la seua història que t'interessara especialment remarcar en el documental, Carmen?
2: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
1: ¿Por qué dices atípica?
2: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
0: Ay, Mariona, poética.
1: La curiositat.
0: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent spoiler, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos... Coneix el tipus de lluita, és una lluita dura.
1: Dura, sí, forta.
0: En el ring, vull dir, després hi ha una esportivitat marcadíssima,
1: sí,
0: no? Entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem, i sabe sant, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
3: Sí, o sigui, jo vinc d'una... família d'artistes, o sigui, es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors, jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, hi ha com... Els artistes marcials és que és la manera de treure, com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que la gent potser li costa d'entendre si no ho... Perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis, o sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
1: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
0: Diu, un buen luchador, sí, debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Hosti, en esta frase de Bruce Lee, no? Carmen,
2: total, sí.
0: Volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament,
2: sí.
0: No? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la violència o inclús la sang o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat i expressar-ho, a més, això cinematogràficament, t'ha costat? Per on has tirat per explicar-ho, no?
2: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay
2: pelean,
0: una adrenalina.
2: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
2: Es una locura, pues, es una locura.
0: Un ambiente brutal.
2: Entonces lo que hemos hecho ha sido buscar... tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
1: O sea que el montaje se persigue.
2: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, claro. Ese momento, ese plano.
2: Claro. Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces está en las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien. O sea, no estás ido, sino que estás muy concentrado y muy...
1: Pues captar tot això i explicar tot això també és art, hem de dir, no? I després està la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
2: Sí.
1: Perquè ho dius al principi, diu, m'han encantado elles professionals i personalmente.
2: Sí, totalmente. Además, creo que sus familias y su entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal, porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura, sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
0: De fet, així arranca el documental, vegem com estan preparant-se les lluitadores abans de començar, com tenen les mans, aquest moment de la soledat abans d'eixir al ring, bueno, que en realitat no és un ring, és una gàbia, realment l'ambient és molt fort. I Mariona, el documental, dius que tu estaves física i emocionalment fatal quan començares en la lluita i que la lluita ha canviat la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. ¿Cómo era la Mariona de abans y la Mariona de ara, el canvi, no?
3: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA.
0: Però tu en tan no. Jove coneixes a Joan Jett?
3: Home, què et penses?
0: Hòstia, The Black Hearts. Hòstia, quina...
3: Aquí hi ha cultura, eh?
0: Uau, no t'ho dic per la falta de cultura, no ni molt menys, Mariona, no anem en absolut per ahí. No, però una qüestió generacional. Perquè
3: sí,
0: Joan Jett és més ochentera o setentena, no?
3: Està
0: no, me llevé el barret.
1: Acabes de guanyar-te el hockey.
0: M'has tocat el terra.
1: Claro.
0: És un símbol per al rock femení, sí, òbviament, és una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o així, però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu a la Joan Jett com a heroïna, o sigui, mola tot. Bueno,
3: pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
1: L'esport, 100%.
0: O sea, necessitaves algo que te salvara, o sea, estava la cosa fotuda, no?
3: Sí. Bueno, és que jo sempre ho dic, o sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
2: Sí, Skins.
3: Skins, pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla i a liar-la, drogues
0: i raves, no?
3: I rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens hem despersonalitzar, quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada, o sigui, sí. Llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament, sí. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa, jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono, no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps, que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar, i vaig fer unes classes aquí a Cardedeu, i em va molar i ho pillava tot superbé i llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això i ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això, llavors ja...
1: Entra una disciplina diferent de vida que...
3: Sí, ja, sí.
0: Mira. I un punt milió de dòlars, baby. ¿no?
3: Sí. Espero que no acabe, no acaba pero...
0: con ella. No,
2: final feliz.
0: No, sí, que el final del documental, que no sé si pot, si se pot fer spoiler.
1: Bueno, ella ja ha deixat caure algo.
0: Ha deixat caure alguna cosa, no?
1: Mariona ja ha dit, sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
3: Sí, sí.
1: I això se veu en el documental.
2: Sí.
0: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
2: Per a fer spoiler.
1: Claro, no, nos da miedo contar demasiado.
0: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
2: Ja.
0: Jo ho deixo ahí.
2: Jo, a ver, al final és que ha sido seguir toda su carrera y seguirla claro. por toda España allá donde pelease. Entonces...
0: Ja, però això creciendo.
2: Ja.
0: Això creciendo del final.
2: Ese es...
0: això... La ficció te
2: la música es muy importante también para ese crescendo y hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
0: Mira Mariona qué posatona nos acompaña eso. Los Ramones, que diuen que si havien inventat algo los Ramones, eh? I la Joan Gell, què? Eh? Ostres, mola molt. Hem de rematar esta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
1: Ai, que guai.
0: Ens ha agradat molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
1: El docu i vosaltres.
0: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Demà s'estrena a 7 de la vesprada.
2: La 7 de la vesprada.
1: Sí.
2: Que venga todo el mundo, que esto es un documental independiente hecho con productoras muy pequeñas, Riu Media, Vórtice Media, FLMMA, y necesitamos vuestro apoyo.
0: Mariona, Valquíria...
1: Molts èxits.
0: Amunt sempre.
1: Molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar? A fer-ne no més, no?
2: Sin parar.
1: De documentals, dic, o de pel·lícules.
2: Sí, jo este i luego...
1: Qui tens en cap?
2: Luego quiero hacer una película de ficción que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
0: Ostres, mola,
1: Carmen,
0: molt,
1: anem a seguir molt. De la tua carrera. Así ni una directora... Com la copa d'un pino.
0: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el final, gràcies. Sense el final. Gràcies, Carme.
1: Per damunt d'este blues, què ens digueran la Reis, Joan, que tindrà el programa
0: seu? Jo crec que li molarà a la Reis, este blues, no?
4: Tu què creus? I tant, me mola el blues, me mola el documental. I a més quina meravella, no? Veure que irrompix gent en el món de la cultura, sí, sí, amb eixa força, amb eixa contundència, no? I eixa veritat, no? Que és, sempre jo sóc una pesada, sempre dic que tot val, no? Si hi ha veritat, és la teua, no? Però si hi ha veritat en allò que es fa en cultura...
0: I en un col·lectiu. Món tan estereotipat, no? Com ahí... pot ser el de la lluita tan masculinitzat.
4: Efectivament, efectivament. Doncs avui,
0: què
4: mira,
0: portem, avui?
4: A veure, avui parlem de cine, però d'una pel·lícula que fixa't... Jo no ho acabo d'entendre, és una pel·lícula, una òpera prima... A veure, no sé com dir-ho. La primera pel·lícula que dirigeix Nacho Lacasa, Un hijo, que està fet a partir d'una novel·la, però clar, és una òpera prima com a director, perquè ell porta anys produint cine, no? També de forma molt, diguem-ne, això, independent, menudet, etc. I està molt bé la pel·lícula, i en canvi...
0: I del xiquet ens parlen absolutes meravelles.
4: Sí, eixes coses, no? De
0: Hugo Silva, Miller... que està estupendíssim.
4: Sí, el càsting és brutal, la pel·lícula és una pel·lícula continguda, a la que se li lleva tota la parafernàlia, que te qüestiona tu com a espectador, te posa en situacions d'estes de dir, uf, m'està remoent... Això, coses molt... Bueno, que jo ja m'he enrotllat. Però i a més d'això parlem de Somriu, que és un cicle de músiques en els pobles menús del Comtat i l'Alcoià.
0: De categoria, mira, ens n'anem amb Bautilan. Serà bonic, això.
1: Oh, que bonic. Demà les 4, sí.
0: Adéu.
5: La vesprada de Puc.
6: Són les 7.
7: A punt. Notícies.
6: A hores d'ara, la negociació entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació està en via morta després que la reunió d'esta vesprada Rubén Dempere ha ja acabat sense acord.
8: Així és, a hores d'ara estem pendents del que comunique, del que trasllade la consellera Carmen Ortí, que compareix o compareixerà en uns minuts davant dels mitjans. Abans han sigut els representants sindicals els que han dit la seua. Responsabilitzen la conselleria d'alçar-se de la taula de negociació i anuncien que mantenen la vaga indefinida. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, Lauren Bárcena, d'AMPE, José Seco, del CESIF, Txelo Valls, de Comissions Obreres i Maite Tarazona, d'UGT.
9: Els sindicats han dit que no firmàvem, que el 94% del professorat ha dit que no vol este acord, només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria ha dit, bueno, pues gràcies, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta y a ver qué fa la consellería.
10: Ha sido unánime lo que los cinco sindicatos le hemos dicho a la administración, y es un no a ese acuerdo. Ellos también han sido muy claros y han dicho pues que si no estábamos dispuestos a firmar ese acuerdo, lo quitaban, lo retiraban de encima de la mesa y ya está nueva orden por parte de la administración.
11: Se han enrocado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer, pues sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar de los sindicatos. Y creo que por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración.
12: Després de la pressió que estem exercint el professorat ahí fora, després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts. I no ha sigut així.
13: Si realment van a pensar i a reflexionar i volen veure la realitat que tenim a les aules, repleguen totes les necessitats que tenen els docents en totes les especialitats i en tots els nivells i les etapes. Aquesta és la nostra intenció.
6: Estarem atents a la compareixença de la consellera d'ací uns minuts a partir de les 8. En contrapunt donarem compte del que declare Carmen Ortí. Més assumptes. L'administrador únic de Fraorgi, la promotora dels habitatges de protecció pública en la zona de la platja de Sant Joan d'Alacant, Francisco Ordiñana, ha negat tindre cap relació amb l'exdirectora general de l'Ajuntament i actual cap de contractació, Maria Pérez Hickman, així com amb els seus fills. Detalls d'esta declaració, Xavier García del Valle.
14: Sí, fons jurídiques han informat que, així ho ha assenyalat avui davant la magistrada en la seva declaració en qualitat d'investigat, en la qual també ha explicat que la cooperativa de les naus es va constituir amb 5 persones i que la llista la va treure d'altres promocions seues. El promotor ha declarat que va tindre una reunió amb l'alcalde, Luis Barcala, del PP, i l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, també popular, en la qual va sol·licitar la devolució dels diners pagats de més pel solar o que els compensaren amb un altre terreny, una petició que no va ser escoltada. Avui també han declarat en qualitat d'investigats, eixa és regidora d'Urbanisme i una de les adjudicatàries d'un pis, Rocío Gómez, que ha afirmat que no recordava reunions amb Ordiñana ni que reivindicara modificacions en el contracte. I també l'arquitecte municipal Francisco Nieto, que ha defensat que no va fer valdre el seu lloc per adquirir l'habitatge i que va ser l'administrador únic de Faorgi qui, al gener del 2025, el va cridar per indicar-li que hi havia una vacant en un habitatge de la promoció.
6: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana, qui era el cap d'informatius d'Apunt el dia de la riuada, Ivan Esteve.
8: I entre altres coses ha assegurat que moltes persones van aconseguir ser rescatades després d'informar de la seva situació a través d'esta sintonia, la d'Apunt Ràdio.
15: Poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada, en la tele, en la ràdio, en el web, i poguerem estar en tots els llocs on estava la notícia. I tractarem de fer el que sabem fer, que és informació de proximitat, de servei públic i d'ajudar a salvar vides, que en aquell moment era el més important.
8: De fet, tant la magistrada com les parts han demanat que s'incorpore a la causa el programa de la Ràdio Pública Valenciana, que es va fer durant la vesprada nit del 29 d'octubre de 2024, un programa al qual van telefonar desenes de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse del 112. Ivan Esteve també ha confirmat davant la magistrada que els equips d'esta casa estaven previnguts de possibles inundacions greus gràcies al pronòstic i les advertències que va fer l'equip de l'oratge.
15: Per nosaltres aquella dana ens va agafar previnguts, precisament perquè els companys de l'oratge ens avisaren amb molts dies d'antelació de la gravetat de la situació, i això ens va permetre poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada.
6: Més tribunals, 2 anys de presó per a l'home acusat d'arrencar part d'una orella a un altre en el transcurs d'una disputa per un aparcament.
16: Sí, l'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat els 2 anys de presó que li demanaven la fiscalia i l'acusació particular. El succés va passar fa ara 2 anys al port d'Alacant, a l'entorn de la terminal del ferri d'Algesira. I com hem dit, tot va començar per la disputa per un aparcament que li va costar mitja orella dreta a un d'ells.
6: Més de 12 hores des de les 6 i mitja que no han parat d'entrar persones a la Basílica de València per besar-li les mans a la Xeperudeta.
16: I en alguns casos les cues han superat les 4 hores, siga com siga, es tracta d'una tradició que atrau milers i milers de persones cada any, 30.000 l'any passat, i cada una amb una història, històries com estes.
17: És la primera volta en la vida, fa un any quasi que visc en València i... pues fiel seguidor que la Maria de Déu, he vingut al Besamanos.
18: Sí, que tal, li tocava néixer el 8 de maig i va haver una complicació en el part i, bueno, pues la Verge ha estat present en tot moment pues per a cuidar a la nostra filla i que estiga saneta.
19: Ai, és que és una emoció tan gran agrair que estem vius perquè han passat molt.
6: I en els esports, el Villarreal ha fet oficial l'eixida d'Alfonso Pedraza.
8: S'ha confirmat així la notícia sobre la deu del cordobès que jugarà en la Lazio les 2 pròximes temporades. Pedraza va arribar als 15 anys al club groguet i s'havia convertit en un fixe del primer equip. Va ser un dels jugadors que va guanyar l'Europa League. Avui s'ha acomiadat del club amb aquestes paraules.
20: He vivido una gran mejor época del club. La verdad que ha sido un privilegio haber estado aquí. Me quedaría con la Europa League. Me voy con la cabeza alta y súper orgulloso. Despedirse en Champions, yo creo que va a ser un día muy feliz para todos y luego lo que tenga que llegar, pues llegará.
8: El partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid a la Ceràmica serà l'últim de Pedraza amb la camiseta del Villarreal.
6: Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
21: Avui fa sol.
22: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
21: I corre l'oratge.
22: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
23: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
24: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
25: A la mar, senyores...
22: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: La cultura no és només allò que passa als grans teatres, als museus més visitats o als centres de les capitals. La cultura també és la veu d'un poble menut, la música que naix en un barri, les històries que es conten en una plaça o les iniciatives que sobreviuen molt lluny dels focus. Per això, parlar de descentralitzar la cultura és parlar de democràcia, d'equitat i de dignitat col·lectiva. Al programa intentem sempre fer-nos ressò d'allò que es fa a les nostres comarques. Descentralitzar la cultura significa acostar-la a les persones. Vol dir entendre que el talent existeix a tot arreu, encara que no sempre tinga els mateixos altaveus. I vol dir també que tota la gent tenim dret a gaudir-la, la cultura. Mireu, la forma de vida que portem ha modificat la biodiversitat fins a punts de estar jugant amb ella de forma perillosa, veritat? Això crec que podrem compartir-ho tots. També en la cultura. La nostra manera de viure modifica la biodiversitat cultural. La cultura, quan l'allunyem dels focus, quan recorrem tot el territori, els pobles grans i menuts, és també una manera de preservar la diversitat. Cada territori té una memòria, una sensibilitat, una manera pròpia de mirar el món i d'explicar-lo. Si anàrem comarca per comarca, poble per poble, fins i tot diria barris, no? Si tota la producció cultural es concentra en els mateixos llocs, acabem escoltant sempre les mateixes veus i mirant la realitat des d'una mateixa perspectiva. Però descentralitzar no és només portar activitats culturals a altres llocs de manera puntual. És, sobretot, confiar en el territori, donar-li recursos, capacitat de decisió, de continuïtat. És entendre que la cultura no ha de baixar des d'un centre cap a una perifèria, sinó créixer en xarxa, des de molts punts alhora. En un món cada vegada més globalitzat i accelerat, descentralitzar la cultura és també una manera de resistir la uniformitat. És defensar la proximitat, la identitat, la participació, perquè una cultura viva no és aquella que només s'exhibeix, és aquella, i d'això en parlàvem ahir al programa, veritat? És aquella que es compartix, que es construeix i que es reconeix entre les persones. I potser la gran pregunta és quin tipus de societat volem ser des d'aquest punt de vista? Una societat on la cultura siga consumida o una societat on es visca la cultura? Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: You find the fun and snap, the job's a game. And every task you understand.

0: Venecia. Ah, la vida es más compleja de lo que parece.
1: Efectivament, com canta Jorge Drexler o com Nacho Lacasa ens mostra en aquesta pel·lícula Un hijo, la vida és prou més complexa d'allò que pareix, i tendim a pensar que un xiquet és una mena de coixí capaç de parar qualsevol colp, que no s'entera, no sap què volen dir les coses, etc, etc, etc. I sí, són molt menuts, però són molt intel·ligents. Van, com deia Nacho Lacasa, no? Van molt per davant del que nosaltres pensem. Una pel·lícula que encomanem, la de Un hijo, de Nacho Lacasa, que trobareu a sales de pràcticament tots els pobles, de totes les comarques. I ara, si vos sembla bé, fem un xicotet recorregut pel que podeu fer demà. Demà, que serà dijous, si no m'equivoque, veritat, tot el dia. Demà és dijous. Tenim unes ganes de que arribi el divendres que no s'ho podeu imaginar. Dins del cicle de col·loquis musicals que dirigeix Rafa Cervera en l'ESGAE, ja sabeu, el nostre Cerverator, el cicle du per nom València a 33 revolucions per minut, demà a les 6 de la vesprada xerrarà amb Manolo Beltrán, membre de Doctor Divago, i el periodista musical César Campoy. Farà a propòsit del disc Especial de la Casa, un disc amb el qual el grup valencià Doctor Divago celebrava ja fa un temps els seus 25 anys. D'altra banda, a les 7 de la vesprada serà hora d'anar al teatre. Les 7 i les 8 són les hores del teatre. Al Teatre Rialto, a això hora, a les 7, trobareu La Manxa. Al Centre del Carme i dins del Festival 10 Sentidos, Aurora Diago ens proposa La Gincana, de la qual parlàvem ahir al programa. Recordeu, quan parlàvem de les arts vives, que no ens plantegen ser un espectador passiu, sinó tot el contrari, formar part d'allò que està passant. A les 8, més teatre. Teniu el musical Mamma Mia en l'Olimpia, La Ternura en el Thalia, L'Innocent arriba al Teatre Círculo i Epílogo continua en la Sala Russafa. No vos ho podeu perdre, estarà fins el dia 30 d'este mes. És l'obra, la funció que tanca la tetralogia de la memòria històrica de Arden Produccions. A les 7 de la vesprada de demà i també dins el Festival 10 Sentidos, a Bombas Gens, Adrián Salvador Candeció, que tanca la tetralogia de la memòria històrica de Arden Produccions. A les 7 de la

I a més, recordeu que el xef Ricard Camarena participa en l'acció, amb la qual cosa serà digna de veure. A les 7 de la vesprada, l'IBAM inaugura l'exposició de Cristina de Middel, Apoteosis Now. Com a prèvia, hi haurà una xerrada entre l'artista i el comissari de la mostra, Ivan de la Nuez. Per últim, a les 8 i quart, l'Etnomúsic porta al Museu Etno una proposta francesa que planteja una càlida immersió reivindicativa dels ritmes tradicionals occitans de la mà d'este duet que estem escoltant i que es diu Cocanya.

0: sort que tinc a tu per pintar els murs de la ciutat de versos sincers que rebel·len contra el vell poder em salta mil...
1: I ja veus que fàcil és fer un salt i anar d'Occitània al comtat del Mandit Martí de Cocanya, d'eixe grup francès que reivindica les tradicions musicals occitanes, al cantautor del comtat de Cocentaina, Andreu Valor. I és que ens n'anem cap allà, cap al comtat i cap a l'Alcoià, perquè dissabte que ve el bar de l'escola de Benasau, quin poble més bonic, arrencarà el cicle Somriu, que al llarg de l'estiu ocuparà pobles del comtat i l'Alcoià amb un total de 16 actuacions, que no està gens malament. Noms consagrats i artistes emergents, tots els estils que pugueu imaginar-hi més, en un cicle, quasi festival, podríem dir, que està organitzat per la Mancomunitat de l'Alcoià i el comtat. A més de Benasau, hi haurà concert a l'Alqueria d'Asnar, a Fageca, Alcosser, Muro, Millena, Cocentaina, Alcoi, Beniarrés, Penàguila, Quatretondeta, Gorga, Agres, Banyeres de Mariola, Alfafara i Alcoleja. La veritat és que un bon pla és seguir el festival per recórrer unes comarques o una gran comarca preciosa. Des d'ara i fins el 10 d'octubre, amb el propòsit d'acostar la música a tots els pobles i que no siga la capital l'únic lloc on podem anar al concert del grup que ens agrada, per allò que comentàvem a l'inici del programa. Ens ha agradat molt el cartell del cicle Somriu, un cicle que està coordinat en la seva programació per la cooperativa cultural Gola Seca. Per això parlem els pròxims minuts amb Andreu Ferre, membre de la cooperativa i músic. Com molts sabeu, és el baix del grup El Diluvi. Andreu Ferre, molt bona vesprada, gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
2: Gràcies a vosaltres i ben trobat, així.
1: En veritat que sí. Escolta'm, com l'heu liat, eh? Vull dir, això seria més Auxili, seria més la Vall d'Albaida, però allò de Willa Liem, podríem estar parlant del Somriu. Anem a fer un poquiu de memòria, que la gent conega ben bé d'on ve el cicle, perquè tinc entès que va néixer

0: l'any 2021, fa 5 anys d'això, però juraria que té un precedent anterior, veritat?
1: Sí, així és. Anteriorment este cicle tenia un altre nom, jo la veritat és que el desconec. Sé que era un cicle centrat en la música jazz, sí. I que pues, en algun moment de, després de pandèmia, entenc, es va decidir que el cicle s'obrirà, no? A més quantitat de música, no tan sols el jazz, que també se n'ha programat en moltes edicions.
0: Uh-huh. Escolta'm, jo què sé, després de 5 anys i 4 edicions, m'imagine que ja es pot, la gent ja el coneix a la comarca, no? Com han viscut, com viuen els pobles de l'Alcoià i del Comtat el fet de tindre tots els concerts, no? Ha suposat, creus, algun canvi en la percepció que tenen de la música, de la cultura?
1: Jo el que sé i el que veig durant aquests anys, perquè al principi també va estar la gent de Senyal Wow, que és del grup Júlia, programant, no? És sí. Que amb aquest cicle la capacitat que tenim és que a diferents pobles n'hi hagi música que seria molt difícil de trobar allà, no? Perquè són pobles en moltes ocasions en poblacions molt petites,
0: clar,
1: en risc de despoblament, amb recursos molt limitats, i aquest cicle que la Mancomunitat, no, oferir als pobles que estan mancomunats dona una oportunitat a pobles petits per a tindre artistes grans. I això és molt important, no? Que la cultura no siga només de la élite o de les ciutats grans, que es converteixen també un poquetet en ciutadans d'élite perquè tenen aquesta capacitat i aquesta oferta cultural, i que els petits pobles no la tinguen. Així que clar, és important que a totes les comarques, a tots els pobles, fora de la gran ciutat, n'hi ha de cultura.
0: Clar, vull dir, justament d'això parlàvem en encetar el programa d'avui, no? Que democratitzar la cultura no és només diversificar la programació i que tot el món tinga dret a fer la cultura, sinó que també tot el món té dret a gaudir-la. No sé, de dir, home, així no podem tindre un palau de l'òpera, però de tant en tant podríem tindre alguna activitat que recorde aquella música, no? A veure, des del teu punt de vista, quin és el valor que destacaries del cicle Somriu? Eixa facultat de poder portar la música a cada poble?
1: La veritat és que no sé si hi ha només una cosa que destacar, no?
0: Clar.
1: Jo crec que és interessant la imatge que es dona sobre l'Alcoià Comtat en un cartell tan potent, encara que estigui a diferents pobles, no? Però posa que l'Alcoià Comtat dins d'un mapa, i això és destacable.
0: Sí.
1: Després també que enguany, que hem apostat molt fort per el cicle i que pensem que hem pegat un canvi d'imatge, una millora i un tal, crec que podem tindre més públic que antes, podem tindre més, no, més efecte crida, i crec que cal destacar també que s'està intentant consolidar aquest cicle com un cicle real i no com allò que es feia en estiu o en la Mancomunitat. No, considerar un cicle real on després els grups vulguin vindre, que això és molt important.
0: Clar, perquè la gent vol... és que això que acabes de dir és fonamental. La gent m'imagina que vol que es vagin els grups, però han de voler els grups anar, perquè m'imagina que des del que és la dinàmica d'un grup de música, doncs, segons quins escenaris ni te'ls planteges, no?
1: Sí que sempre queda la imatge de d'anar a coses que em facin, no? Sentir bé, fer més gran, concerts xulos, pues, un cicle que dona aquesta imatge i que crec que l'aconseguirà, fa que molts grups, cara als següents anys, quan et facis la proposta, ei, vingam al Somriu, encara que com és un poble petit hem de fer un acústic tal, segurament estaran predisposats a fer-ho, i això és molt important, i crec que poquet a poquet anar obrint cada vegada més el cicle, dur artistes d'altres zones, més estils i més, no sé, intentar que aquest any no siga només un impàs, sinó deixar-lo créixer.
0: Oh, bé, ha de créixer perquè és una preciositat. De fet, que bé que és en estiu, perquè jo m'apuntaré uns quants i els tinc en la llista. Escolta'm, Andreu, per què creus que és tan important descentralitzar la cultura?
1: Bueno, és una cosa que jo he sentit des de molt xicotet.
0: Jo també.
1: Perquè, bueno, nosaltres som de pobles, pues, gent de Castalla, d'Onil, de Banyeres, pobles que són relativament grans, però ja dins d'això són petits. I moltes vegades el que ens ha passat és que tots aquells concerts o festivals que es feien en els nostres pobles han anat en gran decadència perquè, pues, l'oferta cultural, malgrat el que es diga, no és barata. Després la gent cada volta costa més moure-la de les grans ciutats i tal, perquè ja tenen una gran, no? Llavors
0: un gran aparador, no? Cultural, clar.
1: Exacte. Per què és important descentralitzar-la? Perquè jo crec que dins de l'estat en què vivim tothom ha de tindre accés i té dret al consum de cultura. Llavors, descentralitzar-la vol dir que totes les persones que viuen als pobles també tindran cultura, i en aquest cas gratuïta, i bueno, i per a tots els públics.
0: I de nivell, i de nivell. Parlant de nivell, hi ha plats forts al cicle d'enguany? O què podem destacar de la programació?
1: A veure, hem intentat fer una programació, no, que totes les, que hi hagueren propostes on, si no m'aconsegui que fos 100% femenines, perquè la veritat és que no n'hi ha moltes, i estem en ello, amb tota Bèlnia, hem dut a Marina, a la xica, que és cantant de Malucs, també duem moltes propostes on també hi ha dones, com, no sé, com Tito Pontet, com Cesarino, com, pues, que no ho sé ara, no, de memòria, clar, no me les sé totes, en Fons d'en Bat, que està Berta Íñiguez, en Duany Gestom, que la cantant també és una veu femenina, i intentar també que hi hagi diferents tipus d'estils, des de rock clàssic, passant al folk, passant a l'electrònica, anant per el reggae, també tocarem el rock. Jo crec que, bueno, hi ha música per al xiquet, tenim màgia, tenim monòlegs, crec que hi ha tot un aspecte que si algú volguera seguir tot el cicle, adquiriria després no, una gran quantitat de tipus de música i d'espectacles diferents.
0: Efectivament, per això te dia jo abans quan dia, ostres, és que és per a no perdre-se'l, no? Perquè és que la diversitat és tremenda. I després, una cosa que em crida l'atenció és caps de comarca tenen concert, com són els pobles de Cocentaina i Alcoi, no? Però algú hauria pogut imaginar, uah, allà faran el concertàs, no? No, han distribuït allò que tu dèiem en començar, no? Gent consagrada amb gent emergent. Vull dir, no coincidix que la gent consagrada o el gran concert és en el cap de comarca. Vull dir, cosa que és molt d'agrair també, no?
1: Sí, hem fet un treball interessant entre els ajuntaments i nosaltres, l'organització, de, bueno, és molt complicat això, perquè jo que vull, jo que no vull, què m'agrada més, què menys, hem intentat que tots els pobles tinguin o alguna peça important o allò que ells volien, que també és molt interessant, perquè molts pobles volen un tipus d'espectacle i llavors hi ha que dosar-lo. I altres llocs que estan més oberts, perquè pues, tant Alcoi com Banyeres, com Muro, com Cocentaina tenen més programació cultural, doncs hem intentat en ells trobar algo que no tinguin en la seva programació que poguera complementar-la i enriquir si cap més la programació que ja n'hi havia.
0: Mm-hmm. I això és molt interessant. Per exemple, ara, quan parlem de pobles menuts, estic pensant en Jonathan Penalba en el mercat d'Alcosser, per exemple.
1: Correcte.
0: Que és molt difícil veure Jonathan, te'n pots anar al principal quan actua, però vull dir... o Penàguila, que rebrà un dels pobles de l'Enric Valor, que rebrà a Andreu Valor, que sempre
1: Correcte.
0: De broma li diem el net, de que no tenen res a veure, per favor, que ningú es duga a engany. Com s'organitza aquest cicle? És a dir, un poble va i s'apunta, no? I,
1: bueno.
0: I després diu, no, és que jo vull que vinga Esther, o jo vull que vinga, no sé... I després bueno, haureu de demanar als grups també que vulguen participar, no?
1: Sí,
0: és que bueno, em veig un trencaclos que és molt complicat, Andreu.
1: Ja el dic, que jo fins enguany tampoc m'havia posat molt en organització. Enguany el que hem fet és generar un gran ventall d'artistes on al principi molts pobles directament ja van triar, jo ho tenien molt clar, va ser senzill. I després els qui no ho tenien tan clar o pensaven que hi havia altres coses que els agradaven, també hem intentat trobar l'espai per a aquests artistes. No és un procediment difícil, per sort tenim gent en les nostres comarques que és molt bonica, en tots els ajuntaments, i ha sigut fàcil trobar-ho, en alguns ha costat menys, en alguns ha costat més, però ha sigut una situació senzilla i més agradable. Jo, per sort, he sigut enguany la persona que ha anat a tots els ajuntaments, jo no havia anat mai a l'Ajuntament de Millena, per exemple, i m'ha aparegut una cosa que m'ha enriquit també com a persona, el fet de veure quines necessitats tenen, què poden abarcar, quan, per què els interessa fer-ho un dia X o Y, pues perquè just aquest dia també resulta que són festes i tenim un tros de vesprada que ens vindria molt bé l'actuació i tal, pues crec que aprofiten aquest cicle Somriu, que és fàcil de la Mancomunitat, per a complementar cada cosa que tenen cada poble.
0: Uh-huh. Abans parlàvem de la biodiversitat cultural i és un, este cicle el que fa és enriquir la biodiversitat cultural de la comarca. Escolta, i estava pensant, si comença, hi ha límit per si moriu d'èxit? Vull dir, si arriba el dia que són 40 pobles els qui demanen.
1: No sé si a l'Alcoià contagien 40 pobles.
0: També és de veres, és tota la raó. Per ell, mentida que siga d'allà. Però vull dir, podria passar que s'apuntara a tot el món?
1: Podria passar, i jo crec que encara que passara, no sé...
0: Seria no fantàstic. Moriríem,
1: no moriríem d'èxit, seria fantàstic.
0: Seria fantàstic.
1: Tothom poguera tindre aquestes oportunitats.
0: No vull que te'n vagis sense que m'expliques, perquè no els conec. El cicle Somriu comença dissabte que ve a Benasau, hem dit... Los cigüeños.
1: Correcte.
0: Qui són Los cigüeños?
1: Mira, Los cigüeños és una banda de Gandia, ¿vale? Que són dos germans de Tessons, suposo que per ahí el nom de Los cigüeños.
0: Ah, dimoni. Val.
1: Que ells juguen molt amb la música rumba i fan alguna versió. Sé que ara estan preparant un nou disc i són dos germans amb una qualitat musical excepcional que jo el vaig descobrir fa poc, bueno, per amistats en comú, i els vaig veure, crec que va ser a Dènia, a la Sara, realment, i em va agradar moltíssim. I crec que és un tipus de música molt animada, i estil, no?, rumbero, tal, que aporta a una vesprada com la que volen fer en Benasau, que és allò que ara li diuen el tardeo o el després, i que pot ser molt divertit, fan col·laborar molt al públic, i és un grup molt, sí, molt entretingut, i que si la gent no el coneix, ells toquen molt en xiringuitos de platja, tal, jo recomano que si ho tenen a prop vagin a veure.
0: Divertixen un rato, vull dir, perquè sí que els hem estat escorcollant un poc per la xarxa, no? Escodrinyant a veure què feien, i la veritat és que el sentit de l'humor està garantit. Escolta'm, hem parlat per damunt. Tu tens a mà tots els artistes que actuen?
1: Sí.
0: Val. Qui està en aquest cicle? Perquè he dit els pobles, hem parlat del festival, de com s'organitza, ha eixit algun nom, per exemple, els cigüeños, que estaran en Benasau el dissabte, sí, però quins altres grups actuen?
1: Doncs pues, es vols en ordre o es digues...
0: Com tu vulguis,
1: vale,
0: Andreu.
1: No. És que en ordre serà complicat. Però bueno, jo us dic, pues, estan aquests cigüeños que hem dit, està la Xica, que és el projecte nou de Marina, la sí, cantant de Maluc, Duvans i Estom, que és un grup de rock, soul, molt guai, de Castalla, Jonathan Penalba, Músics de Carrer, que són una banda de versions de Son d'Albaida, si no m'equivoque, Sons d'Embat, que és un grup de folk d'Ontinyent, que són una passada,
0: sí,
1: Bèrnia, que jo crec que ja no cal ni presentar-les, O Elèctric, que és una altra banda de versions, Andreu Valor, Splash Rosters, que són uns xavalets d'Alcoi que estan començant ara, però són divertidíssims i una actitud rock molt bona. Tenim a Cabra Fotuda, que farà el seu monòleg, a Rubén Aparici, que és un mag valencià, els Quatre Gats, que són d'Ontinyent i és una altra banda de versions, Tito Pontet, que jo crec que tampoc cal presentar-los molt, Esther, Marcel El Marcià, que és la proposta infantil d'enguany, Quinto, Eizuri, que és un grup de canals també un power trio de rock molt xulo, El Malecón, que és una altra banda de versions, estos són pegolins, i Cesterino, que és un artista pop d'Alcoi.
0: Doncs, caram, veieu que no vos enganyem quan diem que és un festival tremendo al qual, així, a l'hora de la cultura, ens apuntarem segur. Estàs satisfet de la programació? Ja s'acaba la teua feina o ara comença?
1: No, s'ha acabat una part de la feina i ara comença una altra. Ara comença, pues nosaltres volem donar-li molta imatge al cicle, anirem a cada un a fer foto o vídeo per a després poder comunicar-ho bé, volem estar que hi hagi produccions dignes per als artistes, no abandonar-los a la sort en cap lloc. Per tant, ara comença la feina de producció d'aquestes coses, que és una de les feines importants de la música, que és qui treballa, no?, darrere de l'escenari.
0: Uh-huh. I què donaria això? Doncs mira, això donaria per a un bon tema un dia parlar, perquè anem als concerts i que bonic és tot, però darrere hi ha una feina tremenda. Doncs Andreu Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura, ha estat un plaer, però gràcies per atendre'ns i gràcies per organitzar el sarao que heu organitzat i del qual segurament ens n'aprofitarem.
1: Molt bé. Jo només volia recordar a l'audiència que si vol visitar i saber les dates, a ciclesonriu.com ho podem veure tot.
0: És de veres. I a més, és que el que heu de fer... Mira, poseu-li una aplicació o algo per a poder-te-ho carregar a l'agenda. Saps allò que diu? Còpia-te-ho a la teua agenda. Perquè...
1: Pues ara, després preguntaré d'informàtic.
0: Val, veus? I així contribuïm també al somriu, perquè és un cicle per a carregar-se'l a l'agenda completament i que comença dissabte que ve a Benasau. Andreu Ferrer, una abraçada tremenda.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

El que estem escoltant, els Tito Pontet, actuaran el dia 1 d'agost, que serà dissabte, a les 10 de la nit en Beniarrés. És només un exemple del que és eixe cicle, que podeu dir, ah, caram, la Reis com a grana cap a casa, però això diu, no. Entreu, feu-li cas a l'Andreu, entreu al web, mireu bé i veureu com vos venen ganes d'apuntar-vos tot el cicle a l'agenda. Ens n'anem només amb una dada. I és que avui hem sabut que el MUDIM, el Museu d'Art de la Diputació, o el que abans era el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, té anomenat un nou director, David Gimilio. És una nova etapa artística que comença, és un poc, el museu va redefinir els seus objectius i la manera en què volia seguir, i ve David Gimilio ve a substituir Rafa Company, que va deixar la direcció del centre. Doncs bé, tenim nova direcció al MUDIM, hi ha nou projecte museístic. A veure si en breu podem parlar amb ell. I si abans escoltàvem els Tito Pontet, ara estem escoltant... Estem escoltant Bèrnia, però necessite saber quan actuen. Ara no tinc la data concreta de on actuen, quin dia, les Bèrnia. El cas, que aneu a l'agenda, que aneu al web, perquè no tenia tot el cicle apuntat. És hora d'anar-nos en... I tant, són les 8. Ens n'anem amb Bèrnia i ens n'anem amb el contrapunt. És hora d'analitzar l'actualitat de la jornada amb Gustavo Clemente i el seu equip. Tornem demà a les 8 i uns minuts, fins a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat o no?

0: Hi ha dies en què l'educació sembla un aula i altres en què sembla un ring. Avui, la política educativa valenciana s'ha convertit en una batalla de relats. D'una banda, una consellera que parla de, segons paraules textuals, la proposta més ambiciosa d'Espanya. De l'altra, milers de docents que responen amb un no rotund i una vaga indefinida que continua viva. 12 minuts. Això és el que ha durat la reunió entre la conselleria i els sindicats. 12 minuts per a parlar de ràtios, de salaris congelats durant quasi 20 anys, de climatització a les aules, de plantilles esgotades i d'un sistema educatiu que fa temps que viu al límit. 12 minuts per a intentar resoldre una dècada de malestar. La consellera Carmen Ortí assegura que el professorat ha rebutjat més de 60 mesures concretes, baixada de ràtios, 150 aules noves d'educació especial, un pla d'infraestructures i una pujada salarial de 200 euros. Els sindicats, però, diuen que darrere de les xifres hi ha una realitat insuficient i, sobretot, una sensació que se'ls demana acceptar un acord sense continuar negociant. I al mig de tot això hi ha una pregunta que ressona més forta que qualsevol roda de premsa. Qui escolta realment les aules? Perquè quan més de 30.000 docents participen en una consulta i només un 6% avala l'acord, el conflicte ja no és només sindical, és emocional, és estructural, és el reflex d'una escola segurament cansada de funcionar sempre en mode resistència. Potser el problema no és només quan costa educar, potser el problema és quan fa que deixem d'escoltar els qui eduquen.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Horatge en calma, avui ha afluixat la calor en algunes zones, però demà, Joan Carles Fortea, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo.
0: Em deies que tornen a pujar les temperatures en general.
2: Efectivament, demà tornem a tindre un passet amunt pel que fa a les temperatures i encara farem un passet més amb vista al dijous i divendres. Per tant, temperatures més altes. Avui hem tocat ja els 30 de màxima i arribarem als 33. I avui ha destacat molt la diferència de temperatura entre la màxima i la mínima en alguns observatoris d'interior. Per exemple, a Cases Bajas, que han arribat als 30 graus per una mínima de 6 graus. Una diferència de 24 graus entre la mínima i la màxima, com també ha passat cap a la zona de Casas del Río, amb diferències de 23 graus a primeres hores amb la màxima del migdia. Cap al litoral, les temperatures avui s'han mantingut al voltant de 22 a 24 graus. Ara mateix tenim 21 graus a Castelló de la Plana, a València, 23 a Alacant i Elx, 26 a Cocentaina, Villena 25, a hores d'ara Utiel registra 25, o Vistabella i Vilafranca estan ara entre 17 i 19. Pel que fa demà, com comentem, dia assolellat, amb alguns núvols alts com els que tenim ara, que simplement deixen un aspecte del cel blanquinós en algun moment de la jornada, per un dia molt estable. Ho faran les brises a partir del migdia, però brises que entraran del sud-sud-est i farà que les temperatures pugen. Demà màximes superiors als 24 i als 25 graus de manera general cap al litoral, superant els 30 i els 31, comarques centrals de València i l'interior sud d'Alacant. Tendència que es mantindrà també després demà i fins i tot en vista a l'inici del cap de setmana. Per tant, de moment, horatge molt estable, tranquil i amb una calor d'estiu al migdia. De moment, de nit, les temperatures un poquet més fluixes, ens deixen dormir, ens deixen descansar, però al migdia ja sí que sostenim temperatures de final de primavera, principi d'estiu.
0: Gràcies, Joan Carles. El marcat com a dia de la negociació entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació, Rubén Dempere, com dèiem, ha acabat sense acord.
3: Així és, una reunió d'apenes 12 minuts que ha escenificat el trencament dels ponts entre les dues parts. Amb vora el 80% dels docents dient no a l'acord, la conselleria ha decidit posar fi a la reunió. Fa uns minuts, la consellera Carmen Ortí ha responsabilitzat els sindicats de no estar disposats a negociar.
4: Si la postura dels sindicats ara és que hem d'incorporar absoluta i totalment totes les seues propostes per tal de poder acceptar el document, nosaltres entenem que això no és negociació. Això va més per la imposició.
3: Carmen Ortí ha dit, en tot cas, que la porta de la conselleria continua oberta.
4: La nostra porta, no obstant, continua oberta. Però insistim que la proposta és la millor i esperem un xec sindicats. Nosaltres no hem trencat la negociació. Hem demanat almenys la suspensió de la vaga per poder negociar en calma i posant l'alumnat per davant, i ni tan sols això han concedit.
3: La consellera ha defès la proposta que han fet els sindicats i ha destacat que la millora econòmica dels docents és la de més quantia plantejada a Espanya.
4: Perquè ningú diga que no hem fet tot el possible, esta és la major pujada proposada als docents en tota Espanya. La última en esta comunitat va ser fa 19 anys amb un govern també del PP. Ara, fins i tot, els hem oferit més del que ha oferit Catalunya. I casualment, allí, Comissions Obreres i UGT l'han acceptada.
3: Abans han sigut els representants sindicals els que han dit la seua. Responsabilitzen la conselleria d'alçar-se de la taula de negociació i anuncien que mantenen la vaga indefinida. Escoltem Marc Candela de l'STPB, José Seco del CESIF i Txelo Valls de Comissions Obreres.
5: Els cinc sindicats han dit que no firmàvem, que el 94% del professorat ha dit que no vol aquest acord. Només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria ha dit, bueno, pues gràcies, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta i ja veurem què fa la conselleria.
6: S'han enrocado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer, pues sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar de los sindicatos. Y creo que por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración.
7: Després de la pressió que estem exercint el professorat ahí fora, després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts. I no ha sigut així.
0: I més mobilitzacions de l'ensenyament, perquè la concertada ha convocat accions de protesta a tota Espanya. Xavier García del Valle.
8: Sí, unes protestes que amb el lema mateix servici públic en mateixes condicions es faran els divendres a partir de la setmana que ve i que acabaran el 19 de juny. Faran concentracions davant del Ministeri d'Educació a Madrid o a les delegacions del govern de les comunitats autònomes en defensa d'una millora de les condicions laborals.
0: De l'educació a la sanitat, quarta setmana de protestes dels metges en la vaga més prolongada de la història recent d'Espanya. Des de les 6:30 hi ha protestes als carrers d'Alacant i també de València, on està Adelaida Ferrer. Bona vesprada.
9: Centenars de metges han tornat a ocupar el centre de València en protesta per unes condicions laborals que consideren abusives. Reclamen un estatut marc propi que reconega les característiques de la professió mèdica i recorden que molts metges joves opten ja per la sanitat privada, diuen, per les condicions que els ofereix la pública. Esta és la quarta setmana de protestes i no descarten que la vaga siga continuada.
0: Gràcies, Adelaida. Tenim l'oportunitat d'escoltar Víctor Pedrera, secretari general del Sindicat Mèdic, i Enrique Alfonso, president de l'Associació de Metges Units pels seus drets.
10: Cada año son menos los médicos que se quieren quedar. La única solución de revertir esto es mejorar las condiciones laborales, evitar que los médicos se salgan.
11: Tot el món ho sap, la sanitat pública s'està enfonsant i això és una mobilització dels metges per a tota la societat, per a tots els pacients, i els demanem el seu recolzament per a millorar les nostres condicions i la seva atenció.
0: Per cert, que el Ministeri de Sanitat ha decidit ampliar el cribatge de càncer de mama a les dones des dels 45 anys fins als 74.
3: Fins ara els cribatges es feien de manera rutinària i cada dos anys a dones d'entre 50 i 69 anys. I ara s'amplia a la nova forqueta entre els 45 i els 74. Així ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 3 anys per a assolir la cobertura del 100% dels nous grups de dones.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: Entrem en crònica política. Avui hem sabut més detalls de la imputació de l'expresident Zapatero en el cas del rescat de Plus Ultra. El jutge veu una estructura jerarquitzada on el vèrtex seria Zapatero. Els missatges entre directius de l'aerolínia són clau en la investigació. Iñaki Espeso.
12: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, al capdavant d'una presumpta trama de tràfic d'influències per aconseguir favors i beneficis econòmics, entre ells el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Segons la interlocutòria, la presumpta trama es dividia en diversos nivells. Un nucli operatiu de col·laboradors de confiança. Julio Martínez, al capdavant de la captació de clients i la gestió operativa, junt amb Manuel Fajardo com a intermediari directe. I en la cúspide, Zapatero, a qui el jutge atribueix el lideratge estratègic i la capacitat de decisió de la xarxa. La investigació recull nombrosos missatges entre directius de Plus Ultra buscant algú amb poder que desbloquejar ajudes públiques. En aquestes converses es parla obertament de contactar amb Zapatero i d'activar el seu entorn per a moure l'expedient dins de l'administració. En març de 2020, Rodolfo Reyes, conseller de l'aerolínia, pregunta a l'exviceministre veneçolà Ramon Gordil si poden demanar ajuda a Zapatero. La resposta: feu la ruta formal i jo busque com arribar a Zapatero. Quan Reyes ho comenta al president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, este assumís que tal vegada haurien de pagar. Follarem encara que hagin de pagar una miqueta, diu. El 28 d'abril, Reyes assegura haver aconseguit accés a Zapatero i Martínez Sola li demana contactar a Manuel Fajardo, fill del senador socialista, a qui identifica com el seu home a Venezuela. Dos dies després, segons la interlocutòria, Reyes comunica a Gordils que Julio Martínez Sola havia parlat 11 minuts amb Zapatero. Finalment, Rosselli, CEO de Plus Ultra, diu haver parlat amb Julio Martínez Martínez, amic personal de l'expresident espanyol i a qui descriu com el lacai de Zapatero. Segons s'assegura, han muntat una botiga financera i conclou: per ahí vindrà la mossegada.
0: I Pedro Sánchez descarta avançar eleccions i dona tot el seu suport a l'expresident Zapatero. Avui, en la sessió de control al Congrés, tots els ulls estaven posats en la seva reacció, la primera després de la imputació de l'expresident. Feijó exigís la seva dimissió perquè diu que Zapatero no podria haver delinquit sense Sánchez. Alba Roger, Madrid, bona nit.
13: Així és, tens cara a cara el que s'ha produït entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
14: Ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
15: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
13: Era la primera reacció de Sánchez i Feijó no ha desaprofitat l'ocasió.
14: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
15: En plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto.
14: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
15: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más.
13: Enfrentament també amb el líder de Vox, Santiago Abascal.
16: Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero.
15: Usted lo que tendría que hacer, si quiere hablar de corrupción, es mirarse al espejo.
13: El president del govern ha evitat pronunciar-se sobre els indicis del magistrat Calama que apareixen en l'auto.
0: Gràcies, Alba. Sobre aquesta sessió de control han planat també les opcions de Pedro Sánchez per a esgotar la legislatura. Ell, ho acabem d'escoltar, descarta l'avançament electoral i el Partit Popular apel·la directament als seus socis perquè ajuden amb una moció de censura. De moment, Xavier García del Valle, els socis, el que reclamen són explicacions.
8: Sí, efectivament, els anomenats socis d'investidura han sigut directament interpel·lats per Alberto Núñez Feijó, a qui Vox reclama una moció de censura per a la qual encara li faltarien suports.
17: Los socios tienen que mover ficha. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
8: Entre els socis que van donar suport a Sánchez des del principi, ningú parla avui d'emocions, però sí que han sorgit molts dubtes sobre Rodríguez Zapatero i la seva imputació.
18: No pinta bien el auto.
8: Diu Jone Belarra, de Podem, formació que es va allunyar del president ja fa temps, però també dubten socis més fidels, com Agueda Micó, de Més Compromís, o Enrique Santiago, de Sumar.
19: Y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
20: Pero después del auto, ¿cree que hay lawfare?
19: No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare.
21: Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
8: Amb tot, la demanda d'explicacions més clara l'ha feta el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha exhibit des de l'escó l'acte d'imputació de Zapatero.
22: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón.
8: Sánchez, com li ha dit també a Feijó, respon que no només pretén acabar la legislatura, també vol repetir aliances després de les eleccions de l'any que ve.
15: Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha es un gobierno que es capaz de sacar adelante pues, iniciativas legislativas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el año 2027, donde habrá de nuevo elecciones y esperamos reeditar una mayoría parlamentaria que nos permita continuar gobernando.
0: I de nou a casa nostra, l'administrador únic de Fraorgi, la promotora dels habitatges de protecció pública a la zona de la platja de Sant Joan d'Alacant, Francisco Ordiñana, ha negat tindre cap relació amb l'exdirectora general de l'Ajuntament i actual cap de contractació, Maria Pérez Hickman, així com amb els seus fills.
8: Així ho ha assegurat, segons fonts jurídiques, davant la magistrada que investiga l'adjudicació dels habitatges de la platja de Sant Joan. Estava citat en qualitat d'investigat i també ha explicat que la cooperativa dels Naus es va constituir amb 5 persones i que la llista la va traure d'altres promocions seues. El promotor ha declarat que va tindre una reunió amb l'alcalde Luis Barcala, del PP, i l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, també investigada i també popular, en la qual va sol·licitar la devolució dels diners pagats de més pel solar i, si no, que el compensaren amb un altre terreny, una petició que no va ser escoltada. Avui també ha declarat, en qualitat d'investigada, com deien, l'esmentada regidora d'Urbanisme i adjudicatària d'un dels pisos, Rocío Gómez, que ha afirmat que no recordava reunions amb Ordiñana ni que reclamara modificacions en el contracte. L'arquitecte municipal, Francisco Nieto, per la seva part, també estava citat avui i ha defensat que no va fer valdre el seu càrrec, ha dit, per adquirir el seu pis, i que va ser l'administrador únic de Fraorgi qui, el gener del 2025, el va cridar per a indicar-li que hi havia una vacant en un habitatge de la promoció.
0: Més qüestions, també relacionades amb l'àmbit judicial. Avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana qui era el cap d'informatius d'esta casa el dia de la barrancada, Ivan Esteve.
3: I, entre altres coses, ha assegurat que moltes persones van aconseguir ser rescatades després d'informar de la seva situació a través d'esta sintonia, la de Punt Ràdio.
2: Poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada, en la tele, en la ràdio, en el web, i poguérem estar en tots els llocs on estava la notícia. Jo tractarem de fer el que sabem fer, que és informació de proximitat, de servei públic i d'ajudar a salvar vides, que en aquell moment era el més important.
3: De fet, tant la magistrada com les parts han demanat que s'incorpore a la causa el programa de la Ràdio Pública Valenciana que es va fer durant la vesprada nit del 29 d'octubre de 2024. Un programa al qual van telefonar més d'un centenar de ciutadans demanant ajuda davant del col·lapse del 112. Ivan Esteve també ha confirmat davant la magistrada que els equips d'esta casa estaven previnguts de possibles inundacions greus gràcies al pronòstic i a les advertències que va fer l'equip de l'oratge.
2: A nosaltres aquella dana ens va agafar previnguts, precisament perquè els companys de l'oratge ens avisaren amb molts dies d'antelació de la gravetat de la situació, i això ens va permetre poder muntar un dispositiu lo suficientment ampli com per a poder eixe dia estar informant en directe des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada.
0: I relacionat amb la dana, però no amb la de 2024, sinó amb la de 2019, hem de ressenyar un premi a l'urbanisme, en concret de la ciutat d'Ontinyent, que ha sigut guardonat amb un premi internacional d'arquitectura. En concret, la transformació de la cantereria d'Ontinyent i la creació del Parc de les Mamàs Belgues després de la Dana del Dèneu ha aconseguit un dels reconeixements internacionals més importants en matèria d'arquitectura, urbanisme i sostenibilitat. Ha sigut guardonat amb el Premi de la Unió Internacional d'Arquitectes en una gala celebrada a Azerbaiyán, i el premi ha estat recollit pels membres de l'equip d'arquitectura responsable d'aquest projecte, integrat per Rafa Mira, Sari Calatayud, Anna Sanchis i Sílvia Pàrraga. Podem saludar a aquesta hora de la nit la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguix. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: L'enhorabona als veïns d'Ontinyent. Què suposa el parc d'Ontinyent construït després de la Dana del Dèneu i què suposa que guanyi este Premi Mundial d'Arquitectura Sostenible?
4: Per a nosaltres, per a la gent d'Ontinyent, per al poble d'Ontinyent, és una alegria molt gran que, altra vegada, el parc de les Mamàs Belgues siga reconegut, en este cas a nivell internacional, com el que és, no? Una infraestructura, un parc, el que pretén és que siga un pulmó per a la ciutat d'Ontinyent i tornar al riu el que és del riu. Suposa que han estat, no, a tres candidatures, sé que han estat a tres candidatures a este premi, però sobretot així el que s'ha contat ha sigut la capacitat de resiliència que va tindre el poble d'Ontinyent durant la dana del 2019 i la capacitat també de reforçar la seguretat de la gent que vivia ahir en la cantereria i que va tindre l'oportunitat de trobar un habitatge més segur i en molt bones condicions. Mm-hmm.
0: Doncs l'enhorabona a l'equip d'arquitectes, l'enhorabona a l'Ajuntament d'Ontinyent i a tots els veïns i veïnes per este reconeixement a Telenguix. Gràcies, bona nit.
4: Moltes gràcies.
0: I també relacionat, en certa mesura, amb el que és l'urbanisme i, en este cas, la relació amb aquells que venen de fora. Avui, al ple de les Corts, s'ha debatut sobre la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana.
3: Sí, PSPB i Compromís han presentat dos proposicions de llei amb matisos, ja que el PSPB ho deixaria en mans dels ajuntaments, mentre que Compromís, per a Compromís, seria una norma autonòmica. Siga com siga, han reiterat el seu suport a introduir la taxa turística. Escoltem primer el portaveu del PSPB, José Muñoz, i després el de Compromís, Joan Baldoví.
5: El turismo tiene que contribuir a la mejora de las ciudades porque hay necesidades urbanas que aparecen por el incremento del turismo, ya no solo la limpieza, sino también la seguridad.
6: Benvinguts a tots a la taxa turística. Benvinguda María José Català, que ara s'obre a parlar de la taxa turística. Benvingut el Partit Socialista, que també s'obre ara a parlar de la taxa turística.
3: Per la seva part, tant el portaveu de Vox, José María Llanos, com el del PP, Nando Pastor, han tornat a confirmar que estan en contra d'implantar la taxa turística. Escoltem tots dos.
18: No hay que poner trabas, hay que favorecer que venga turismo y además turismo de calidad.
23: Esa tasa va dirigida a los valencianos. Casi el 50% del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos, es decir, los valencianos.
0: I Juan Luis Gandia ha sigut investit avui rector de la Universitat de València en un acte institucional celebrat al Paraninf.
3: Gandia, que és catedràtic d'Economia, ha rebut la medalla de rector i la vara de comandament de mans de la predecessora, Mavi Mestre. Ocuparà el càrrec durant els pròxims 6 anys, sense la possibilitat d'optar a la reelecció, segons consta en la nova llei d'universitats.
0: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 20 de maig.
1: Contrapunt en Apunt Radio.
24: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
25: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
26: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Som a punt. Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana? En Apunt Ràdio.
0: I a la Ribera Alta, al municipi de Beneixida, ha sigut trobat sa i estalvi el jove de 17 anys amb autisme a qui havien perdut el rastre.
8: Sí, al llarg de la vesprada, les autoritats han incrementat el nombre d'efectius i han demanat ajuda a la unitat de drons de la Generalitat. També hi ha participat un helicòpter de la Guàrdia Civil, així com agents de la policia local, bombers, brigades forestals i unitats canines.
0: I la línia de Rodalia C2 s'ha tornat a convertir en l'objectiu dels lladres de coure.
3: De fet, este matí un nou robatori entre la Pobla Llarga i el Cira ha provocat retards en els trens de fins a 30 minuts. Escoltem la indignació dels viatgers.
27: Portem 2 setmanes a Xina i portem, bueno, acumulant retards des de ja fa dies, vaja.
28: Pues lo tendría que haber cogido a las 10:44, que pasa, y llego a València creo que a las 11:36, y ahora pues no sé a qué hora voy a llegar.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: En l'àmbit internacional destaquem una última hora. Raúl Castro, el germà de Fidel Castro i encara home fort del règim cubà, ha sigut avui imputat pels Estats Units amb l'acusació d'haver derribat dos avionetes fa 30 anys.
8: Sí, les avionetes pertanyien a l'organització anticastrista Germans al Rescat. El Departament de Justícia acusa a Raúl Castro de l'atac el 1996 contra els aparells quan ell era ministre de Defensa. En l'incident, ocorregut sobre aigües internacionals, van morir els quatre tripulants. El pas que ara ha fet la Fiscalia recorda el que es va fer en el març de 2020 contra Venezuela. En aquell moment van imputar Nicolás Maduro per càrrecs de narcotràfic i això va servir com a justificació a l'administració de Donald Trump per a intervindre el 3 de gener i segrestar el president chavista. Ara, Washington tindria la base legal per a una operació similar a Cuba i tot s'ha produït enmig d'una ofensiva de declaracions en què Trump torna a combinar les amenaces contra l'illa amb ofertes d'ajuda a canvi d'una reforma del règim.
0: I també estem pendents de la visita de Putin a la Xina.
3: Sí, el president rus Vladimir Putin i el líder xinès Xi Jinping es consideren dos vells amics i la relació entre els dos països és més forta que mai. Els dos no han deixat de llançar-se lloances durant 48 hores i han trobat en Trump un contrincant comú. És una crònica de Rafa Salom.
7: Compartir-te és una mostra de cortesia i amistat, i si és sense fer preguntes incòmodes, millor. Per això Xi Jinping, sempre una miqueta més alta a la imatge, no ha pronunciat la paraula Ucraïna. Tampoc s'ha parlat de democràcia, però sí de grans potències. El president rus i el xinès han contemplat una exposició fotogràfica sobre les relacions entre els dos països, on els protagonistes són els dos presidents. Estem millor cada dia, semblava dir-li Xi Jinping, que li ha provocat un somriure a Putin. En un comunicat conjunt condemnen els atacs militars contra altres països, l'assassinat i segrest de dirigents, apuntant al que ha fet Trump a l'Iran i Venezuela. Els dos desitgen que la guerra al Pròxim Orient acabi ja. Xi Jinping demana a Putin la construcció d'un món més just enfront de l'hegemonia dels Estats Units i col·loca la Xina com epicentre geopolític del planeta.
0: Gràcies, Rafa Salom. Breu pausa i els esports.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
9: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
26: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
1: Som Apple. Contrapunt en Apunt Ràdio.

0: En els esports, el València prepara el duel de dissabte contra el Barça i necessita els 3 punts per a tindre opcions de situar-se en la Conference League. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. El campió de Lliga no ho posarà fàcil i, a més, l'equip està plagat de baixes. Darrere Gaya i Sarabia estan lesionats i Xomer sancionat. I davant, Lucas Beltrán avui no s'ha entrenat amb el grup i Danjuma. Només ha pogut fer una part de la sessió. Com a úniques referències ofensives, Sadik i Hugo Duro. El davanter madrileny màxim golejador de l'equip ha parlat avui per als mitjans del club.
2: Al final también el año que viene es el último que vamos a poder jugar ahí y creo que sería un premio enorme también para los 103 años de historia, pues se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y como te digo, por lo menos en lo que depende de nosotros, pues tenemos que salir a full, a brindar un buen partido, una buena victoria, a celebrarlo y a esperar para ojalá poder disfrutar todos juntos que lo hemos pasado todos muy mal este año.
1: A més, l'associació Llibertat BSF ha convocat una manifestació a Mestalla per a este últim partit de Lliga en protesta sobre la situació del club. La marxa arrencarà a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà els carrers més emblemàtics del centre de València fins a arribar a l'estadi.
0: I en el Villarreal, el club ha anunciat l'eixida d'Alfonso Pedraza.
1: El cordobès jugarà en la Lazio les dues pròximes temporades. Pedraza va arribar als 15 anys al club groguet i s'havia convertit en un fix del primer equip. Va ser un dels jugadors que va guanyar l'Europa League al 2021. Avui s'ha acomiadat del club amb aquestes paraules.
3: He vivido una gran mejor época del club. La verdad que ha sido un privilegio haber estado aquí. Me quedaría con la Europa League. Me voy con la cabeza alta y súper orgulloso. Despedirse en Champions, yo creo que va a ser un día muy feliz para todos y luego lo que tenga que llegar, pues llegará.
1: El partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid a la Ceràmica serà l'últim del jugador amb la camiseta grogueta.
0: Doncs un històric, un protagonista destacat de la història recent del club groguet que marxa. Honors al bo d'Alfonso Pedraza. I la comissió antiviolència ha declarat d'alt risc el Girona Elx, molt en joc en un duel que presenciaran més de 300 aficionats franjaverds.
1: L'equip ha tornat este matí al treball amb la visita de Christian Bragarnik. Amb la seva presència, el propietari ha volgut donar una mostra de suport especial en una sessió on sols faltaven Iago Santiago i Adam. L'Elx es juga la temporada dissabte i Matías Dituro té clar com han d'afrontar el partit.
4: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los 3 puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
0: I canviem d'esport, el València Bàsquet ja ha aterrat a Atenes, on divendres s'enfronta al Real Madrid en la primera Final Four de la seva història, en la semifinal de l'Euroliga.
1: Sí, és l'expedició taronja en la que, per cert, ha viatjat Josep Puerto, que té complicat jugar perquè encara s'està recuperant de l'esguinç al peu esquerre. I mentrestant, l'equip blanc no podrà comptar tampoc amb dos referents en el joc interior com són Tavares i Ten. L'equip entrenat per Sergio Scariolo ja té 11 Final Four a les seues esquenes, però reconeixen que serà complicat guanyar als valencians. Alberto Abalde, jugador del Real Madrid.
5: Batiendo a un equipo como Panathinaikos, como fue la serie, ¿no? Remontando un 2-0, que creo que el Madrid era el único equipo contra el Partizan en esa serie hace años que lo había hecho en la historia. O sea que un auténtico equipazo, mucho mérito lo que han hecho y creo que nosotros vamos a tener que estar más que bien. O sea, bien no creo que llega, creo que hay que estar un paso por encima de eso y hacer las cosas muy bien para ganarles.
1: Per cert, que el Madrid està jugant a no convertir-se en el favorit d'esta eliminatòria, que és una cosa que li va prou bé. Un miler d'aficionats taronja animaran divendres al seu equip a les graderies de l'OHK d'Atenes.
0: Un somni fet realitat de l'esport valencià i en el nostre record tots aquells que van fer gran el València Bàsquet des dels seus ciments. És un somni fet realitat que, per cert, escoltarem en esta sintonia en Apunt Ràdio, en el punt a punt. En tenis, victòria del valencià Pedro Martínez Portero en la prèvia de Roland Garros. El d'Alzira està només un pas, Mònica, d'entrar en el quadre principal.
1: Sí, perquè el jugador ha superat esta vesprada el britànic Arthur Ferry per 6-7, 6-4 i 3-6, i si guanya el pròxim duel contra l'estatunidenc Emilio Nava i estarà en la primera ronda del torneig francès. I també la valenciana Leire Romero ha arribat a l'última fase de la prèvia. Si guanya la nord-americana Sloane Stephens, estarà també en el quadre principal. Roland Garros comença ja este diumenge.
0: Gràcies, Mònica Arnau. Bona nit.
1: Adeu, bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts i ara ens espera també un protagonista relacionat amb l'actualitat esportiva de la setmana.

0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Ràdio.
1: Actualitat esportiva de la setmana.

Hi ha equips que guanyen títols, és cert, i després hi ha equips que guanyen títols de vegades i guanyen alguna cosa encara més difícil: el cor de la seua gent. El València Bàsquet ha passat dècades construint una història feta de nits impossibles, de viatges eterns per Europa, de derrotes que feien mal i també d'orgull. D'una manera d'entendre l'esport que va molt més enllà de guanyar o perdre. I ara, per primera vegada en la seva història, l'equip taronja jugarà una Final Four de l'Eurolliga. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: I el València Bàsquet arribarà a esta Final Four representant una ciutat, una afició i tota una manera de sentir el bàsquet. Perquè hi ha gent que ha vist créixer este club des del quasi no res. Gent que ha estat quan no hi havia focus, ni grans pressupostos, ni titulars internacionals. Gent que ha omplit la enyorada Fonteta un dijous qualsevol d'hivern, quan només importava una cosa: sentir-se part d'algun sentiment especial. I si parlem de viure el València Bàsquet des de l'ànima, hi ha alguns noms imprescindibles, uns quants, sens dubte. Però avui volem parlar amb un home que ha vist aquest equip de tots els colors possibles, ha viscut, ha patit, ha gaudit les nits glorioses i també les doloroses, els miracles esportius i també els silencis després de les derrotes. És una persona que, bé, amb la qual en només dos dies d'esta fita amb la història per al club, no només es pot parlar d'ell, amb ell, de bàsquet, sinó es pot parlar de la perspectiva del temps, del que ha suposat l'emotivitat d'haver arribat fins ací després de tants anys de camí, de què significa arribar a este punt clau de la història del club, de què sent un aficionat quan el club de la seva vida està a 40 minuts de tocar el cel d'Europa en la finalíssima. És un plaer saludar en esta vespra de la il·lusió el president i fundador de la penya, Nacho Rodilla, i una persona que té el València Bàsquet en el cor de la forma més emotiva. Luis Company, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Quines paraules més emocionants. No sé, m'has tocat el cor, de veritat.
0: Són sinceres, sí. Ja ho saps.
1: Ja, és que hemos picat mucha piedra, en esa Fonteta. Hemos picat mucha piedra. Y ahora la explosión que sucedió en el entorno de nuestra peña, en la grada en general, cuando vimos que se acababa el quinto partido de la serie contra el Panathinaikos, pues es indescriptible. Y posiblemente, hablando después con la gente, es uno de los momentos más importantes.

0: El bàsquet moltes vegades no és només un marcador, un resultat, una classificació. Després també hi ha històries com la de Lluís Company. Històries de gent que ha dedicat una vida sencera en el seu temps d'oci i potser llevant-li també temps al seu descans i a moltes coses a uns colors, sense demanar res a canvi, fent sonar ixa botxina cada vegada que Nacho Rodilla encistellava. Històries d'aficionats que han estat sempre quan no hi havia càmeres o no hi havia tantes càmeres més enllà de la televisió autonòmica de l'antiga Canal 9, quan no hi havia tants milions, quan només hi havia fidelitat, en definitiva. Per això segurament esta Final Four significa tant, perquè no és només el premi a esta gran temporada, és també el premi emocional a tota una generació d'aficionats al bàsquet valencians i valencianes que mai van deixar de creure. Alguns que podran gaudir-la i altres que no tindran la sort de poder-la gaudir, però que estaran en el nostre record. Lluís Company, president i fundador de la penya Nacho Rodilla, gràcies per compartir amb nosaltres esta estona tan especial en la véspera de la gran cita amb la història.
1: Gràcies a tu, Gustavo. Ha sigut un plaer.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I així arribem a les 9 de la nit, moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou, Gustavo. Avui la notícia del dia a casa nostra ha sigut, sens dubte, el trencament de les negociacions entre sindicats i Conselleria d'Educació. La vaga continua a l'espera de converses que ara per ara no estan convocades. Una gran majoria de professorat ha rebutjat l'última oferta d'educació. Les dues parts deixen, no obstant això, oberta la porta a nous contactes. Carmen Ortiz, la consellera d'Educació, i Marc Candela, el portaveu de l'STPB.
3: La nostra porta, no obstant, continua oberta. Però insistim que la proposta és la millor i esperem un gest dels sindicats. Nosaltres no hem trencat la negociació. Hem demanat, almenys, la suspensió de la vaga per poder negociar en calma i posant l'alumnat per davant, i ni tan sols això han concedit.
4: Els cinc sindicats han dit que no firmàvem, que el 94% del professorat ha dit que no vol este acord, només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria ha dit, bueno, pues gràcies, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta i ja veurem què fa la conselleria.
2: I continuen també els efectes de la imputació a l'expresident socialista Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Una imputació que ha marcat la sessió de control d'avui al Congrés dels Diputats. Una mostra. Parlen el mateix Sánchez y el líder del PP, Núñez Feijo.
5: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
6: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Habrá elecciones en 2027.
2: Sánchez no avançarà a les eleccions i Feijóo demana ajuda als seus socis per a una moció de censura. Els socis, de moment, demanen explicacions pel cas Zapatero. Gabriel Rufián.
7: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, esto le rompe el corazón.
2: I avui els jutjats d'Alacant han declarat les primeres persones imputades per l'adjudicació de les vivendes protegides de les naus. La primera a declarar ha sigut Paloma Romero, funcionària, que va alertar l'Ajuntament de possibles irregularitats en su compte, Teresa Coy.
8: Romero assegura que va detectar conflictes d'interès en les adjudicacions i no recorda per què es van eliminar referències a càrrecs municipals. L'arquitecte Francisco Nieto ha dit que es va inscriure a la cooperativa abans de ser funcionari. La declaració més esperada era la de l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, investigada per obtindre una vivenda protegida per a ella i una altra per al sogre. Eduardo García Ontiveros és advocat de l'acusació particular de Ciutadans.
9: No recordava ninguna reunió ni con el gerente de la promotora, ni con personas y técnicos de patrimonio que han declarado antes que ella, que han dicho que sí, que se habían reunido.
8: També ha declarat com a investigada María Pérez Hickman, exdirectora general de contractació de l'Ajuntament. Dos fills i un nebot van aconseguir vivenda en la promoció.
9: Nunca tuvo ninguna conciencia de tener que abstenerse ella en el expediente del SNAUS porque sus hijos i su sobrino estuvieran allí.
8: L'última a declarar ha sigut Roberto Palencia, funcionari de la Generalitat, que va avisar els 140 expedients, entre ells el de la parella. No reconeix cap errada en la seva gestió i ha declarat que no va considerar mai l'abstenció del visat a la dona perquè la seva funció era de tràmit.
1: Gràcies, Teresa Coll. I què destaquem de la resta del món, Xavi?
2: De la resta del món destaquem que Putin està a la Xina, però ens fixem ara en el que passa a Cuba, perquè els Estats Units han imputat esta vesprada Raúl Castro, el germà de Fidel Castro i encara l'home fort del règim cubà. La Fiscalia nord-americana l'acusa d'haver derribat dos avionetes d'una organització anticastrista fa 30 anys, el 1996, quan Castro era ministre de Defensa. L'operació recorda molt les acusacions que també es van fer contra Nicolás Maduro abans del seu segrest en la invasió de Venezuela.
1: Ha informat Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.
0: Contrapunt on està la notícia en clau valenciana, en A.Radio.

0: L'expansió de la intel·ligència artificial ha arribat també als exàmens que es fan a les universitats. Mitjançant dispositius com ara ulleres intel·ligents, auriculars invisibles, bolígrafs amb càmera i mòbils, els alumnes poden resoldre els exàmens en qüestió de minuts i treure molt bones notes. La lluita contra aquesta pràctica arriba enguany a les proves de l'EBAU, com hem parlat fa uns dies en este mateix programa, amb periodistes que se n'ocupen de l'actualitat general en el tram final del nostre programa, però consideràvem que anàvem o havíem d'anar més enllà i aprofundir sobre esta qüestió dins la nostra taula d'experts, amb expertes i experts que coneixen bé esta qüestió. Perquè la lluita contra aquesta pràctica, com dèiem, ha arribat a les proves de l'EBAU. Per primera vegada a la història de la Comunitat Valenciana, el professorat amb aparells detectors de radiofreqüència que capten ones electromagnètiques localitzarà els alumnes que estiguen fent un frau, i si són pillats in fraganti i es confirma que estan copiant l'examen, quedarà anul·lada tota la prova. No només l'exercici en què l'alumne hagi sigut sorprès. En definitiva, copiar en temps d'intel·ligència artificial té, almenys de moment, els dies comptats. Txelo Miralles.
1: Bona nit, Gustavo. Sí, almenys, perquè la tecnologia vola i no sabem si aquests aparells que avui presentarem seran substituïts per altres tecnologies. Tot és vora. A la Comunitat Valenciana se suma enguany amb l'EBAU a altres autonomies que ja estan posant en pràctica aquestes mesures de control que transformen les aules en espais d'alta vigilància similars als controls aeroportuaris. Són Galícia, Múrcia, Madrid, Catalunya i Aragó. Els mòbils estaran apagats i dins les motxilles, fora de l'abast de l'alumnat. També estaran prohibits els rellotges, tant analògics com digitals, i les polseres d'activitat. D'aquesta manera, es pretén que tot l'estudiantat tinga les mateixes condicions a l'hora d'enfrontar-se a un examen. A la Universitat Politècnica de València ja fa 2 anys que s'han posat en pràctica els controls amb aparells de detecció de radiofreqüència i d'altres que ara ens contaran. Van començar fa 2 anys a l'Escola de Telecomunicacions i després s'han adoptat en agrònoms industrials i ADE. Siga o no la solució perfecta, de moment, este sistema de control resulta dissuasiu. En la nostra taula d'experts ens acompanyen Héctor Esteban, professor i director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València. Bona nit, Héctor.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: També tenim amb nosaltres a Javier Rival, que és degà de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la UPB. Bona nit,
2: bona nit,
1: Javier.
0: Bona nit, benvingut.
1: I finalment tenim a Constanza Rubio, que és directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Ambient. Bona nit, Constanza.
3: Bona nit.
0: Benvinguda.
1: El perfeccionament de les tecnologies per a copiar en els exàmens ha posat les institucions com la vostra en alerta. Héctor, explica'ns en quin moment exacte tu t'adones que calia actuar de manera urgent contra aquestes pràctiques de frau.
2: Jo porto 5 anys de director de l'escola i ja des del primer any que vaig començar ja vam començar a detectar casos de frau, però no existia encara la intel·ligència artificial. Eren casos que no eren tan generalitzats, eren casos, per exemple, d'alumnes que, com ja existien els mòbils, perquè quan no n'hi havia mòbils, la còpia pues, era la xulla típica, el parlar en el costat, passar-se les fulles, i això, vigilància, és fàcil de combatre, no? Però quan van aparèixer els mòbils, que jo vaig començar de director, ja n'hi havia casos de gent que entrava en el mòbil, li feia una foto a l'enunciat de l'examen, li ho passava per WhatsApp a un altre que estava fora de l'examen, a qui li pagaven, i este resolia l'examen i li passava la resposta per WhatsApp. Això requeria una persona externa a qui li pagaren. Vull dir, això requeria de... No era tan fàcil, no? Però, clar, ara, en els últims dos anys, dos, tres anys, en l'aparició de la intel·ligència artificial, sí que alguns alumnes, bons alumnes, estudiosos, ens alertàvem de que cada vegada hi havia casos d'alumnes que no anaven a classe i el que feien era el mateix, però no els feia falta una persona de fora a qui li pagaren. Simplement, en una intel·ligència artificial de les que han aparegut fa dos anys, com el ChatGPT, este li feien la foto... Mm-hmm. I automàticament, sense fer res, només li fas la foto i no cal que li escrigues posa'm la solució, ell automàticament ja posa la solució. Mm-hmm. Es posa en el mòbil així entre les cames i sí, i és prou difícil detectar-ho perquè clar, no es veu i res, es posen així en la taula, miren un poquet així cap a dins i van copiant, i això era una cosa que estava anant a més, no és que fora una barbaritat, però alguns alumnes ens alertaven i això és el que ens va fer buscar mitjans com són estos detectors dels que anem a parlar avui.
1: Ara ens explicaràs com funcionen. Javier, des del punt de vista de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, vau notar en algun moment un increment de les notes per part d'alumnes que no anaven a classe, com diu Héctor, o que tenien un expedient modest?
3: No, tanto como notar un cambio en notas, no. Pero sí que percibes que algo no está funcionando porque quejas de otros estudiantes, porque al final muchos procesos, becas, etcétera, son competitivos. Entonces, claro, al final si uno copia y otro no copia, el que no copia se siente perjudicado, se siente agraviado. Entonces empiezan a llegar denuncias anónimas, quejas, y a partir de ahí un poco como que dices, bueno, tenemos que hacer algo porque esto puede ir a más.
1: Uh-huh. ¿Y vosaltres també esteu posant-ho en pràctica?
3: Sí, sí, lo mismo, lo mismo.
1: Ara en contareu les vostres escoles perquè és interessant saber la quantitat d'alumnes que teniu, Constanza. Vosaltres també esteu posant en pràctica esta metodologia, no?
4: Sí, nosotros también nos hemos sumado a esta práctica de intentar detectar el uso fraudulento de tecnología para intentar alcanzar notas que realmente no son las tuyas.
1: I ells senten, els alumnes, no sé si fins ara que hi ha controls, però fins ara se senten impunes totalment a l'hora de fer aquestes pràctiques de frau?
4: Bueno, eso es lo que intentamos, que no sea gratuito el fraude que realizan, tanto por ellos como por el resto de compañeros y por la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros estamos certificando la adquisición de unas competencias y unos conocimientos, y entonces pues es necesario ser conscientes que los títulos que expedimos están avalados por los conocimientos y competencias que adquieren. Y por eso sí que se toman medidas cuando se pilla a alguien con... que ha cometido un fraude académico.
1: Mm-hmm. Expliqueu-nos un poc quines són les escoles de cada una de les vostres especialitats. En ADE, quantes escoles teniu?
3: En ADE somos una facultat y lo que tenemos son 3 grados y 5 másters. Entonces tenemos el grado de ADE, que es un grado más conocido posiblemente, que es un ADE muy politécnico, muy tratamiento cuantitativo, con mucha exigencia, porque estamos en el politécnico y se nota. Y luego tenemos GAP, que es gestión de administraciones públicas, que es un grado más orientado a derecho administrativo y economía, que es muy buen momento para cursarlo porque hay un relevo generacional muy grande en la administración pública, con lo cual está habiendo muchas oposiciones y se va a ver muchas oposiciones en los próximos 10 años. Y este año empezamos un grado nuevo que es Empresa y Tecnología Digital, que es un grado híbrido que está abierto a gente, a bachillerato de ciencias sociales y a bachillerato de ciencias, que tiene la parte de empresa, contabilidad, finanzas, pero tiene la parte más de inteligencia artificial, de bases de datos, de programación, y lo ofertamos en el campus de Vera, en Valencia, pero también se oferta en el campus de Gandía.
1: ¿Y eso cuántos alumnos son?
3: Nosotros tenemos aproximadamente 2.000 alumnos.
1: ¿2.000 alumnos?
3: Y más o menos paridad, 50% chicos, 50% chicas.
1: ¿Y vosotros, Constanza?
4: Bueno, nosotros en nuestra escuela, que no es de ciencias ambientales, sino del medio natural.
1: ¿Lo he dicho mal?
4: Pero no pasa nada.
1: ¿Me lo perdonas?
4: Totalmente, totalmente. Tenemos 4 grados, con 4 dobles grados y 5 másteres con diversos dobles másteres. Los grados fundamentales son el grado de ingeniería agroalimentaria y del medio rural, el grado de ingeniería forestal y del medio natural. Y luego tenemos dos grados que no son de ingeniería, como es biotecnología y ciencia y tecnología de alimentos. Uh-huh. Y luego dobles grados, pues uno con ciencia y tecnología de alimentos con ADE, con agroalimentaria. Luego tenemos ciencias ambientales con forestales, agroalimentaria con biotecnología y biotecnología con química.
1: ¿Y cuántos alumnos tenéis en total? ¿También 2.000?
4: No, 3.400.
1: 3.400. ¿Y Héctor, tú con cuántos, no sé cómo dirlo, facultades, escuelas, no, dependen?
2: Graus, titulacions.
1: Titulacions sí. Dependen de telecomunicacions.
2: En l'escola de telecomunicacions tenim 4 graus i 5 màsters. Els graus són el d'enginyeria de telecomunicació, que és el més antic, i tenim un altre grau de tecnologia digital i multimèdia, un grau en enginyeria física i un grau en matemàtiques que s'ofereix no a soles, sinó en format de 5 dobles graus en altres enginyeries. I màsters tenim l'habilitant d'enginyeria de telecomunicació, un d'electrònica, un de sistemes electrònics, un altre de xarxes de comunicació, un de tecnologies audiovisuals i un que ara està, té molta demanda, que és de tecnologies quàntiques.
1: I en tots aquests cursos utilitzeu aquest tipus de control o ho feu de forma aleatòria?
2: No, posem a disposició dels professors els aparells i cada professor en la seva assignatura el gasta o no el gasta, depèn del seu criteri, si ell ho considera necessari o no. En el nostre cas el que tenim és en consergeria, tenim una caixeta on estan els detectors i cada professor abans de l'examen agarra els que necessita, si són 5 professors cuidant l'examen, agarra 5, agarra 3, 4 i quan acaba l'examen els torna. Els professors els expliquem com funciona, els expliquem que estan ahí i la majoria el gasta.
1: Uh-huh. Jo crec que ha arribat el moment que ens expliques com funcionen aquests aparells que ens has portat. Has portat 3 aparells. Explica'ns un poquet cada un d'ells.
2: Sí, el que gastem realment fins ara, els altres dos és algo que probablement començarem a gastar-los l'any vinent, però de moment fins ara, els últims 2 anys estem gastant els detectors de radiofreqüència, que és un aparell com este xicotet, n'hi han que són més cars, este és més baratet, este val uns 20 euros, no val més, i el que fa és detectar activitat electromagnètica, capta ones electromagnètiques de moltes freqüències, la del wifi, la de les dades, el bluetooth, qualsevol aparell electrònic que es comunique mitjançant ones electromagnètiques de pràcticament totes les freqüències comercials que puguem pensar, ell ho detecta.
0: A quina distància?
2: Aquí, té una sensibilitat que tu pots ajustar, de tal manera que, diguem, lo més junt que pot arribar, a lo millor, pues, són 2, 3, 4, 5 metres, més no, 4 metres, diguem, però tu pots reduir la sensibilitat perquè si vols afinar i saber realment quin estudiant o d'on ve, quina és la font d'aquesta radiació, li redueixes la sensibilitat i l'alcance va reduint-se, i al final pues, pots tenir un alcance de 50 centímetres, alguna cosa així. Entonces, pots anar jugant en la sensibilitat. T'he d'aclarir, perquè sí que en alguns casos he sentit de gent que pensa que això podria, diguem, ser intrusiu en les comunicacions. No, ell no sap, és impossible que tu en això pugues demodular, desxifrar les comunicacions. Right? Tu només te diu, a més és que no te dona més informació que o vibra o pita, i això vol dir que ha detectat. De fet, n'hi ha que són molt més cars, n'hi ha que valen 1.500 euros i que diuen la radiació en quina banda està, si és una radiació de la banda del wifi, la freqüència del wifi o la freqüència, este no, este simplement pita, vibra i hasta tu saps que n'hi ha alguna activitat electromagnètica i punt, però no saps el contingut d'aquesta comunicació, tu no pots traure les dades, ja. És que no...
1: Però i detecta qualsevol dels dispositius que s'utilitzen, des de auriculars invisibles, ulleres...
2: Clar, els auriculars...
1: Mòbils...
2: Si els auriculars estan connectats via Bluetooth en el mòbil, clar, perquè els auriculars per si a soles no diuen res, és el mòbil qui li diu que és el que té que reproduir, tot això ho detecta perquè està emetent ones i comunicant-se en el mòbil. Entonces, tots els dispositius, la majoria, els rellotges intel·ligents es comuniquen en el mòbil, per tant, tenen el Bluetooth del mòbil funcionant, això ho detecta.
1: Val, com detectem? Tens un mòbil ahí?
2: Sí, tinc quasi un mòbil.
1: El mòbil ha d'estar enxufat o pot estar
2: no,
1: en modo avió?
2: Si està en modo avió, no detectaria perquè no estaria emetent, però li tens que llevar el mode avió i el Bluetooth. Vull dir, si tu li poses el mode avió però no li lleves el Bluetooth, també està emetent.
5: Detecta.
2: També ho detecta. O si tinguera el GPS funcionant, també. Vull dir, tens que posar-lo en mode avió i llevar-li el Bluetooth i tot. D'aquesta manera no ho detectaries, perquè no estaria radiant. Però tampoc et serviria per a connectar-te a internet. Mm. Val?
1: Val, tu estàs en classe i hi ha un alumne que té un mòbil amagat entre les cames, com estaves dient. Sí. Què passa?
2: Pues vaig encendre-lo, val? L'encenc, ara s'encés i ara pues si està radiant el mòbil, si veus, ja ho ha detectat.
1: Passa prop del micro.
2: Val?
1: Ha detectat que el mòbil està connectat.
2: Exacte, ho ha detectat. També el pots posar en modo vibració si no vols molestar els altres alumnes. Jo normalment el tinc en modo vibració. Mm-hmm. Perquè clar, no vas a estar
1: és que
2: molestant a la resta d'alumnes. Sí. Jo el tinc en modo vibració quan passeja, i si veig que n'hi ha un que està vibrant, també s'ha de dir que convé fer un mapa de radiació en l'aula quan no n'hi ha ningú, quan està buida, perquè n'hi ha fonts de radiació que no pots evitar. A lo millor resulta que n'hi ha fora de l'aula una antena de wifi que està donant cobertura al campus i que es cola la radiació, però a lo millor en ixe cantonet n'hi ha radiació. Bueno, pues tu fas un mapa, te passeig i dius, mira, pues així ja sé que si me pita o me vibra, no sé que en un alumne...
1: És que
2: n'hi ha una antena. Vale, pues així ja, quan me passeig, pues per ahí no passe, no? O si passe vibra, pues ja sé lo que és, no? I quan no és aixina, pues lo que fas és sospites i pues alça't, buida les butxaques. I si el té entre les cames i s'alça, això a una companya li ha passat, li ha fet alçar-se i se li ha caigut el mòbil. Clar, perquè el tenia ahí a l'alçar-se, vull dir... Sí.
1: Val, i quin altre aparell ens has portat?
2: Val, este és el que estem gastant
1: este
2: fins
1: ara.
2: Este
1: és el que és el més habitual, no?
2: Sí.
1: I has dit que val 20 euros.
2: Val 20 euros.
1: Mm.
2: Val. Que passa és que òbviament, si està en modo avió, efectivament, no radia. Entonces, diguem que sí que podria passar que un alumne posi el mòbil en modo avió. Els diguem que no poden entrar en mòbil, que si els agarrem en el mòbil, encara que no l'hagin gastat, encara que el tinguin apagat, estan suspesos. Vull dir, el mateix que si hagin comès el frau, perquè estan incomplint una norma de la convocatòria d'examen.
1: O sigui,
2: que
1: no poden entrar el mòbil dins l'aula.
2: No.
1: Vale.
2: No.
1: No és això de deixar-lo amb la motxilla... I
2: bueno, tenen que fer això, clar, tenen que fer-lo, però la motxilla té que estar a l'entrada de l'aula, val? Uh-huh. Però clar, poden no fer-te cas.
1: Uh-huh.
2: Clar, entonces entren el mòbil amagat i de fet les primeres vegades que gastaven estos aparells, un professor em va contar que ell sí que va deixar-los que entraren, i quan ja havien entrat i s'havien assentat, diguent-los que no podien entrar en mòbil, va treure l'aparell este i va fer una demostració posant-los un mòbil, dir, vaig a passar este aparell ara. I va fer, i pitava i dir, última oportunitat per deixar el mòbil en la motxilla, i es van alçar 15 que tenia el mòbil amagat en la butxaca i que no havien fet cas de les instruccions de que,
1: o sigui,
2: no es podia passar,
1: o sigui, que dissuasori és.
2: Clar, exacte.
1: Vale, el segon aparell,
2: vale, el segon aparell és que clar, és possible que un alumne el posi en modo avió i quan el professor està junt o pensa que no n'hi ha un detector a prop, pues, lleva el modo avió, li fa la foto ràpidament, el torna a posar en modo avió i té la solució. Sí. Això podria passar. Entonces, lo ideal és assegurar-se de que no poden passar en mòbil. No? Entonces, una possibilitat són detectors de metal.
1: De metal.
2: Val, un detector de metal. Així he portat, perquè no me puc portar un arc detector de metal com els dels aeroports, però sí que en tenim un, que no l'hem gastat encara, estem fent proves, i l'arc detector de metal és una cosa molt menys invasiva que això i més àgil, i poden passar els alumnes més ràpid.
1: Però és un arc que es col·loca en la porta?
2: Sí, com els aeroports.
1: Com els avions, com els, o sigui,
2: igual
1: que
2: els aeroports.
1: Que tu passes la porteta, pita...
2: Exacte.
1: Uh-huh.
2: Sí, sí. I a més te sones, vull dir, te diu exactament el que ha detectat, a quina altura està i en quin costat, a l'esquerra, a la dreta, més alt, més baix, i s'il·lumina una zona, i entonces tu ja saps que per ahí n'hi ha algo, no? I tu pots ajustar la sensibilitat més o menys, i si un mòbil el detectes segur. I coses més xicotetes no, si tu ajustes la sensibilitat, d'aquesta manera t'assegures que en mòbil no passen i ja has llevat mogolló.
1: Sí, tu dius que has llevat un 80% del problema, no?
2: En
1: les portes, en els
2: sí.
1: detectores.
2: I si no, pues, però clar, un arc d'aixòs val 4.000 euros.
1: Uh-huh.
2: Bueno, n'hi ha de més, de menys, però més
1: quants,
2: o menys.
1: Quants en teniu?
2: De moment uno. Val? I això val 20 euros, és un detector igual de metals, però este és manual.
1: Mm.
2: Este el passes tu això, directament com, pues, poses a l'alumne, posa't ahí quiet, i tu li passes per les butxaques tal, i veus si n'hi ha, per exemple, vaig a encendre-lo i veureu com quan
1: arrima
2: el passe
1: arrima-lo al micro,
2: sí, quan el passe al costat del mòbil pita. I dona igual que el mòbil estigui apagat. Totalment.
1: O sigui, en aquest cas...
2: Clar, perquè el que detecta és metal.
1: Clar.
2: El que detecta és metal. No detecta radiació, és metal. El que passa és que, clar, un rellotge també el detectaria, uns claus també les detectaria. En aquest cas, tens que dir-los, no podeu passar en rellotge, deixeu-vos les claus també en la motxilla, o sigui, vull dir, passeu en els mínims metals possibles. I això és una manera, jo crec que una combinació de detector de metals a l'entrada en un arc que no és tan invasiu com això i, tal, i després el detector de radiació, jo crec que probablement això siga la solució que adoptem cara al curs vinent en la millora de l'arc de detector de metals. I després n'hi ha
1: un tercer aparell
2: que este, la veritat això ja és excessiu probablement, però com estem provant i explorant possibilitats, això és el més sofisticat que n'hi ha. Això val 15.000 euros. I això es diu, vaig a dir el nom tècnic per si a algú li interessa, es diu detector d'unió no lineal.
1: Unió no lineal.
2: Una unió no lineal és el que n'hi ha en els transistors. Els transistors és una unió de dos semiconductors dopats en diferents materials que afavoreix la corrent, no? I l'amplificació de la corrent. Entonces, això el que fa és un radar, realment. El que fa és emet un senyal, val? I rep l'eco. I el reconeix l'eco si és un semiconductor. Entonces, no detecta metals, vull dir, encara que, perquè n'hi ha aparells ixes, al millor auriculars que es posen xicoteig en l'orella tal, això té molt poc metal. Entonces, tu en un detector de metal al millor no el detectes,
1: però
2: això sí que ho detectes, i encara que estigui apagat, perquè el que detecta és la unió física, el transistor físicament, encara que no estigui funcionant i no n'hi hagi la corrent, vull dir que pot estar apagat, pot no tindre metal, però si n'hi ha un circuit electrònic ho detectarà. Això és el que gasten, per exemple, en les ambaixades per assegurar-se de que ningú cola micròfonos ni res ni grava les converses. Això és el més... En contraespionatge és el més sofisticat.
1: En contraespionatge.
2: Exacte, sí.
1: És a dir, que ho ha fet contraespionatge.
2: Exacte. No, això és el que ens toca fer, no per gust. Però bueno, vull dir, no sé si... Això és molt car. Vull dir, potser se podria tindre un per escola i en casos... Perquè la pràctica més recomanable, a banda de fer aquest mapa de radiació que hem parlat, és tindre un punt blanc, que diuen. És a dir, un punt on veus que no n'hi ha radiació. Tu te passes per ahí i dius, quan no n'hi ha ningú, està buida l'aula, jo passo per així, en el detector de radiació, de metals, així no n'hi ha metals, no n'hi ha radiació, doncs un punt blanc. Entonces, quan sospites, perquè veus unes ulleres sospitoses, que a lo millor han passat per l'arc detector, però
1: no les ha captades,
2: o sospites que té aquests auriculars minúsculs, no? Pues tu dius, mira, vaig al punt blanc, i a lo millor pues, te passa este detector d'unió no lineal, no? I se... en ixe... no falles, clar.
1: I quan vosaltres, suposa que heu utilitzat el primer?
4: Sí.
1: No?
4: Sí.
1: El primer. I a quants alumnes heu pillat?
4: Algunos. Bueno, la verdad es que yo creo que también es una medida disuasoria. Entonces, como ha dicho Héctor, cuando se dieron cuenta que se empezaban a utilizar, pues... yo creo que también se ha reducido un poco el uso de esa tecnología. Pero aún así, como también ha dicho Héctor, siempre pues, hay gente que intenta pues, saltarse un poco la normativa porque consideran que a ellos no se les van a pillar, a ellos o a ellas. Y bueno, pues cuando se les pilla se abre todo un protocolo de actuación que, bueno, que lo que intentamos es pues que las calificaciones que se obtienen sean justas.
5: ¿Cómo es el protocolo?
4: Bueno, pues el protocolo cuando detectas o has pillado a alguien aportas una evidencia. Si tiene un móvil, un reloj o cualquier dispositivo electrónico, como en la normativa está que no se pueden entrar al examen, no se puede tener dispositivos electrónicos. Si pillas alguno, haces una foto con el dispositivo, el carnet y el examen. Luego ya tienes una evidencia que estaba en posesión de eso, que no se permite.
5: Sí.
4: Se le manda en nuestra escuela, por ejemplo, lo que se hace es mandar el profesor que lo detecta, le manda un correo a la secretaria académica, que es un miembro del equipo directivo. y ella le manda un correo indicándole que se le ha pillado en fraude académico y que por lo tanto tiene un cero en el examen y otra serie de medidas que desde la universidad también se está luchando para que no tengan ciertos privilegios que a lo mejor tienen los estudiantes de nuestra universidad.
1: ¿Qué privilegios?
4: Bueno, pues por ejemplo, en las salidas Erasmus, que puedan tener una nota mayor que otras personas y que puedan elegir el destino más deseado antes que otros. Eso sería, por ejemplo, una de las medidas.
3: Sí, también restricciones a matrícula. Hay una serie de medidas, digamos, que van sobre la idea de tratar de impedir, ya no impedir, sino disuadir. Pues bueno, está la, digamos, la guerra tecnológica, por decirlo así, que es lo que estaba comentando Héctor, pero hay más cosas. Entonces, es un poco el una vez se levanta un acta de honestidad académica, que es lo que comentaba Constanza, a partir de ahí se desencadena un proceso que tiene una serie de consecuencias. Es decir, al final la universidad pues se toma muy en serio este problema, porque es un problema, y es un problema, digamos, de la universidad, pero a veces también tenemos que hacer una reflexión de que es un problema de la sociedad también, porque entramos ya en un terreno ético, un terreno de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y seguramente lo habréis visto. Es decir, yo he visto anuncios en el cine que anuncian el cine chule, el boli chuletero o en paradas de autobús. Es decir, ¿qué sentido tiene que socialmente haya ese tipo de anuncios, que haya empresas que estén buscando el ánimo de lucro con este tipo de prácticas? Y parece que está aceptado, nadie se escandaliza. O sea, a lo mejor solo me escandalizo yo, no lo sé, pero yo lo veo como que me da un parraque. No lo puedo entender que se normalice y que sea normal, pero es que lo he visto en paradas.
0: ¿Quién és la resposta? Quina és la resposta general que trobeu per part dels copiadors i copiadores en eixe moment de ser pillats in fraganti? Quina és la reacció més habitual?
3: No lo aceptan, porque claro, acaba siendo como que los pillas infragante, y es muy muy evidente. A partir de ahí, cuando se llega el acta, al final es un acto administrativo, con lo cual tienen derecho, si se les informa que se les ha pillado con acta, o sea, en un acto de fraude académico, les llega el acta, se les notifica y tienen derecho a alegar, pero claro, nadie alega nada.
1: No aleguen.
3: No pueden alegar nada.
1: Ni tienen la posibilidad de repetir ese examen.
3: No, que va. No, evidentemente no. Uh-huh. Por eso digo que la universidad se lo está tomando muy en serio, la Politécnica, y esto es una guerra en el sentido de transmitir un mensaje claro, porque al final certificamos conocimientos, certificamos competencias, certificamos títulos, y tenemos que tener claro nosotros y la sociedad y los estudiantes que nuestros egresados obviamente son personas honestas, personas íntegras y profesionales competentes.
1: Y preparats.
3: Claro, ahí estamos, profesionales competentes, es decir, esa es la parte más importante.
1: Sí, porque podrás el caso de un alumne que trae unas notases, pero después a la hora de posarse a trabajar no saber absolutamente res.
3: Claro que el problema ahí también es de autoengaño, a lo mejor. Es decir, bueno, yo consigo la meta, pero la meta no es acabar el grado, la meta es trabajar, ser un profesional. Y chico o chica, ¿tú qué sabes hacer? Si no sabes hacer nada.
1: Yo copiar.
3: Claro. Por eso digo que el problema va más allá. Es decir, que no solo es eso.
1: En Guan s'ha decidit introduir este tipo de dispositius en l'EBAU. Que
3: consigo la meta, pero la meta no es acabar el grado, la meta es trabajar, ser un profesional. Y chico o chica, ¿tú qué sabes hacer? Si no sabes hacer nada.
1: Yo copiar.
3: Claro. Por eso digo que el problema va más allá. Es decir, que no solo es eso.
1: En Guan s'ha decidit

0: entrevistat en molts mitjans de comunicació, a nivell nacional també, en Telecinco, i no ho he contat, però més o menys m'hauran contactat més de 60 professors de moltes universitats de tota Espanya, vicerrectors d'institut també, de Valladolid, de Sevilla, de Catalunya, de molts puestos. Vull dir que és un problema que no és només en la nostra universitat, és general, i de la Generalitat també es van posar en contacte amb mi, interessats, i al final han decidit gastar això, i jo crec que al final tindran que gastar també arcs detectors de metal. Estic convençut, al final tindran que gastar les dues coses, i ho veig molt bé, perquè tu imagina't, és que ja ha passat, han eixit notícies de sospites de que en el MIR n'hi ha hagut alguna persona que ha tret la millor nota del MIR, i resulta que era una persona que en els exàmens previs era mediocre. Vull dir, i ha passat que en exàmens de conduir han pillat a gent que li fa una foto al test i li diu les respostes i es trau el carnet de conduir i no té ni idea del teòric, no sap.
1: Està molt estès, no?
0: I el problema jo crec que és que les conseqüències no són prou importants. Per exemple, tu fas robes algo que no siga de molta importància, tens antecedents penals, ja no pots ser funcionari. Perquè tu tens antecedents penals. Una persona que fa això, hauríem deixar-la ser funcionària? Una persona que va a l'examen de conduir i en el mòbil intenta aprovar a Xina, li hauríem de deixar presentar-se al carnet de conduir al teòric en 2, 3, 4, 5 anys? Potser no. I ara mateixa no vas a Xina, ara mateixa simplement, i si l'examen té un 0 ja està, i la següent convocatòria pot tornar a intentar-ho, fins que no li pillen i puc en el mòbil aprovar. Vull dir, jo crec que és un problema social, això de la intel·ligència artificial en les proves de tot tipus d'accés a imagina't una prova d'accés a un cos de funcionari, no? D'auxiliar de servicis, de lo que siga, que n'hi ha molta gent, molta demanda, es presenten 5.000 per 200 places o coses així, no, per 20 places, i que puguen aprovar lo injust que és. Doncs jo, és un problema generalitzat, no només de la universitat, d'instituts, de...
1: I també és un agrave comparatiu per als que estudien i es preparen per a un examen, no?
2: Totalmente.
1: Suposo, tu em contaves, Héctor, que fins i tot a tu alumnes havien anat a avisar-te, sí, de que això estava passant, els mateixos alumnes.
0: I aquests mateixos alumnes els he preguntat, quan he començat a gastar els detectors, què passava, i m'han dit que ja no. En els grups de WhatsApp no es parla d'altra cosa que dels detectors. I això és que copiaven, no copien. No s'atreveixen.
1: O sigui, que ara han d'estudiar.
0: Sí, i a mi em costa que algú, jo crec que no serà capaç d'acabar la carrera.
1: O sigui, que n'hi hauria,
0: perquè,
1: n'hi haurà,
0: perquè
1: un
0: s'ha acostumat a aprovar sense estudiar, i ara pues, imagina que se li farà una muntanya.
1: Heu notat que falta gent més als exàmens, que gent renuncia a fer exàmens?
0: No estava massa estès, jo crec que m'ha arribat a temps, no era un problema generalitzat. Jo crec que els que copiaven eren pocs, però si no haguem fet res, jo crec que en 2-3 anys, clar, perquè el que és honrat i veu que n'hi ha alguns que copien i trauen bona nota, la tentació de dir, pues no vaig a ser l'únic tonto que no ho fa. Si no talles pronte...
1: Però s'ha de ser, entre cometes, valent per a fer, per a copiar d'aquesta manera. Jo seria incapaç, o sea, que s'ha de ser d'una manera molt especial per a poder fer aquest tipus de coses, no?
2: Hombre, yo creo que no es de valentía, sino es una cuestión de coste-beneficio. Si tú no te sabes el examen, copias, y si te pillan, lo único que pasa es que suspendes el examen, eso ya lo tenías. Entonces, en la medida que se está viendo y que ellos perciben también que desde las escuelas, desde la universidad, ya no es rentable intentar copiar, porque si copias tienes otra serie de consecuencias, yo creo que ahí también ha sido disuasorio.
1: Y com treballeu vosaltres, ja a banda d'aquest tipus de control, com treballeu amb la IA en les vostres classes? La teniu incorporada a l'educació? La treballeu? I com, no sé si crea això un xoc, o sigui, per un costat estem perseguint que copien amb la IA,

0: La ciència avança i de vegades serveix per a usos nocius per a la societat, però celebrem des d'este programa que la ciència encara avance més per a paliar o per a contraposar ixe ús negligent o delictiu pel bé de la nostra societat. Així que celebrem i agraïm la presència de tres primers espases de l'educació universitària valenciana avui, així, a aquestes hores de la nit, fent didàctica, demostrant que es pot aspirar a una societat més justa, una societat que premie aquell o aquella que se guanye, que estudie i que penalitze aquell que faça trampes. Agraïm la presència dels tres professors que avui ens han acompanyat: Constanza Rubio, directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural, primera dona, per cert, que ostenta este càrrec des de 2023. Gràcies, Constanza, bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també a Javier Rival, degà de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Politècnica València. Gràcies, Javier.
2: Gràcies, bona nit.
0: I gràcies a Héctor Esteban, professor i director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de l'UPV. Gràcies, Héctor, a més amb l'afegit de la interessant demostració pràctica a la que hem assistit. Gràcies i l'enhorabona.
2: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Txelo, per convocar esta taula d'experts i expertes. Bona nit, Txelo.
1: Bona nit, Gustavo.
0: D'ací un minutet arribarem a les 10.

0: Contrapunt, on debaten les veus més interessants en A Punt Ràdio.
1: I així arribem a les 10 de la nit, moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempereu, la de nou.
2: Bona nit, Gustavo. La notícia del dia a casa nostra ha sigut el trencament de les negociacions entre sindicats i Conselleria d'Educació. La vaga continua a l'espera de converses que ara per ara no estan convocades. Una gran majoria del professorat ha rebutjat l'última oferta d'educació. Les dues parts deixen, no obstant, oberta la porta a nous contactes. Carmen Ortí és consellera d'Educació i Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
3: La nostra porta, no obstant, continua oberta, però insistim que la proposta és la millor i esperem un gest dels sindicats. Nosaltres no hem trencat la negociació, hem demanat almenys la suspensió de la vaga per poder negociar en calma i posant l'alumnat per davant, i ni tan sols això han concedit.
4: Els cinc sindicats han dit que no firmàvem, que el 94% del professorat ha dit que no vol este acord, només el 6% l'ha ratificat. Aleshores, la conselleria diu, bueno, pues gràcies, nos vamos al rincón de pensar i ja veurem què passa. Nosaltres sí que volem plantejar nosaltres una proposta i ja veurem què fa la conselleria.
2: I continuen els efectes de la imputació de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. La imputació ha marcat la sessió de control al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han obert el xoc dialèctic.
5: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
6: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Habrá elecciones en 2027.
2: Sánchez no avançarà a les eleccions i Feijóo demana ajuda als seus socis per a una moció de censura. Els socis, de moment, demanen explicacions pel cas Zapatero. Gabriel Rufián.
7: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, esto le rompe el corazón.
2: I precisament el mateix Gabriel Rufián acaba de dir fa uns minuts en un acte a Madrid que està disposat a encapçalar una candidatura d'esquerres en les eleccions generals. Si puc ajudar a una confluència, palante, ha dit, parafrasejant Miguel Ángel Rodríguez. I de les notícies del món, recuperem la imputació que els Estats Units han fet esta vesprada contra Raúl Castro, el germà de Fidel Castro, i encara home fort del règim cubà. La Fiscalia nord-americana l'acusa d'haver derribat dos avionetes d'una organització anticastrista fa 30 anys, el 1996, quan Castro era ministre de Defensa. Una imputació de la justícia dels Estats Units que recorda les acusacions que també es van fer contra Nicolás Maduro abans del seu segrest en la invasió de Venezuela.
1: Doncs estes han sigut algunes de les notícies més destacades d'avui. Ara podem avançar a altres de demà.
2: La vaga indefinida dels docents de l'ensenyament públic no universitari arriba demà al novè dia i ho fa amb les negociacions trencades. Els sindicats es concentraran davant les Corts fent coincidir la protesta amb el ple del Consell. També hi haurà concentracions del professorat en vaga en les delegacions del govern valencià a Castelló i Alacant. I el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, respondrà demà en el ple de les Corts als grups parlamentaris en la sessió de control. En tribunals, a Alacant, lectura de les conclusions finals del juí a l'expresident de les Corts Valencianes i de la Diputació d'Alacant, el popular Julio d'Espanya, acusat d'agressió sexual a dos pacients mentre exercia com a metge en una clínica privada. I també en tribunals, a l'Audiència Nacional, a Madrid, el comissionista Víctor de Aldama declararà com a imputat en el cas Mascaretes, que investiga, entre altres qüestions, la compra de material sanitari en les Illes Balears. I acabem amb música. Aitana oferirà demà en el Roig Arena el primer dels dos concerts a València, un concert amb les entrades esgotades i que forma part de la gira mundial de la cantant. cuarto Azul World Tour.

0: director de Levante del Mercantil Valenciano, Joan Carles Martí. Bona nit, gràcies.
1: Bona nit.
0: Estarem atents a la informació de demà sobre els vincles empresarials de Zapatero, també amb Connexió Valenciana. Álvaro Errazu, crec que la portada d'ABC aporta algun detall respecte a la mediació dels Estats Units en esta investigació.
2: Estava mirant les portades ja que ja nos han llegat i una d'elles és ABC, Estats Units aporta informació clave a Espanya sobre la trama de Zapatero. Bueno, vamos a ver en qué sustancias.
0: Gràcies, Álvaro Errazu, bona nit.
2: Bona nit.
0: I gràcies a Álvaro Ortuño. Buenas noches.
3: Pues buenas noches. Perdemos el mayor negociador que hemos tenido en Latinoamérica en los últimos años.
0: Gracias al nostre tècnic Juan El Puente y a José Navas. Y la radio continúa, porque ahora ve el Sport, el 90 Minuts. Gracias por estar a l'altre costat.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
10: Sí.
6: A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me les pega.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
4: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, per a TikTok, el nom del perfil és 90 Minuts Ràdio, i C90 també en xifra, també en número, i per a Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu, ja sabeu, el WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem esta nit, i és: vos canvia la percepció en algo el fet que el València tinga opcions d'aspirar a Europa en l'última jornada, encara que sigui en Conference? I això és la pregunta que vos fem. Vos canvia l'opinió, la percepció de la temporada en algo el fet que València puga tindre alguna opció en l'última jornada d'entrar en Europa? Esta nit i demà el 90 Minuts va començar viatjant a Atenes, a Grècia. Ahí tenim ja l'equip d'enviats especials del 90 Minuts, a Luis Urrutia i Nacho Rodilla, que ens van a contar la primera Final Four en la història de València Bàsquet. Un projecte valencià que per mèrits propis ha donat el pas definitiu per a colar-se en tots els espais esportius de la ciutat i quasi diria del país, tot i que siga només per jugar les semis contra el seu benvolgut Real Madrid de l'ànima. Passa el que passa a Atenes, València Bàsquet ja ha guanyat. Realment ja ho va fer quedant segon de la lligueta en la fase regular de l'Eurolliga, quan va decidir no fer biscotto en l'últim partit contra Panathinaikos o en la estratosfèrica sèrie de quarts de final contra els grecs. Ahí se va veure que este és el pas definitiu cap a alguna cosa molt gran. Però el triomf de València Bàsquet s'entén des de la lògica aposta amb trellat per construir un gran club, aprenent de les errades passades i rectificant-les, amb esperit de creixement i amb ambició, amb saber delegar en els professionals que complisquen en les seues àrees, amb la inestimable ajuda d'un propietari que ha invertit per arribar dalt, amb un entrenador d'èlit i amb experiència i amb exigència, i una plantilla amb fam de voler fer coses grans i, sobretot, com dèiem, amb exigència i fixant objectius. Amb un pla de creixement que descansa en la lògica, s'ha fet primer un bon equip i després s'ha construït un hogar que du a molta gent que s'ha fet fidel d'aquest equip i que és un hogar com per a sentir-se orgullós. Per això València Bàsquet reclama la nostra atenció i la va tindre. La nostra atenció i el nostre esforç tant en els dies previs i en els 90 minuts com en els punt a punt dels dies de partit. I diem en els punt a punt perquè segur que anem a fer més d'un. Jo estic segur que anem a fer més d'un, que unes hores no va ser. I que van a ser dos, amb tot el que això significa. En este València Bàsquet està hasta ixa il·lusió que, salvant les distàncies de la diferència d'ambient entre el futbol i el bàsquet, se tracta d'aquest ambient que possiblement va viure el València en el seu dia quan arriba a les primeres finals de Champions. A ben segur que la gestió emocional de grup de Pedro Martínez sabrà transformar aquestes ganes d'esta primera gran irrupció en l'àlit del bàsquet europeu per a que siguin energia per a guanyar i per a continuar fent gran este projecte. Tal i com diguérem en la ja, no sé si dir històrica, estratosfèrica o celestial sèrie de quarts de final de 5 partits contra el Panathinaikos, València Bàsquet ha arribat per a quedar-se. Comprovar-ho sols és qüestió de temps i sense cap dubte, també tenim clar, que esta
és la millor de les notícies. És una sensacional notícia. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Saludo ja a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Pues, a partir d'ara, sobretot en el 90 minuts d'avui i demà, modus bàsquet, eh?
1: Home, modus bàsquet perquè València Bàsquet té l'opció de, bueno, pues de fer història o de continuar fent història, perquè aquest equip, córrega el que córrega, este cap de setmana en la Final Four, la final a 4 d'Atenes, ja ha fet història. Ha tancat una temporada absolutament extraordinària, solament accident de manera brillant i a final a 4. Per tant, Manolo, passe el que passe, este equip ja ha fet història. Ui. I hem d'estar amb ell i hem acompanyat el València Bàsquet i, per tant, bueno, pues en les hores prèvies ahí estarà esta casa i esta sintonia.
0: Jo tinc... I si és en Rània, que diuen que dia, vale? Que és com, pues això, un colp de cor de dir que jo no sé què passarà en la final, però sí que tinc la seguretat de que passen a la final. Tinc que eixa percepció.
1: Bueno, no m'estranyaria, Manolo, el Real Madrid té baixes, ara suposo que millor que nosaltres ho analitzaran Urrutia i Rodilla, però bueno, este equip, després del que ha demostrat al llarg de la temporada regular, és capaç de plantar-se en la final, sí.
0: Bueno, pues això i de moltes coses més anem a xerrar, així que avui les fotos imagine que venen en grec, no?
1: Fotos venen avui i tenen cistella. València Bàsquet ja està a Atenes. L'expedició taronja ha viatjat amb tots els jugadors per a la gran cita del bàsquet europeu. Inclús els lesionats Josep Puerto i Xavi López Aróstegui. O Cárdenas, s'ha dit esta temporada al peristèric que no pot jugar a Eurolliga. L'equip tindrà demà l'oportunitat d'entrenar en la pista on divendres es vorà les cares contra el Real Madrid en les semis de la final a 4. Una festa per a tancar el curs. El Villarreal acomiadarà diumenge la temporada amb una festa en la Ceràmica després del partit contra l'Atlético de Madrid, en el qual espera aconseguir la tercera plaça de la Lliga, després d'haver aconseguit ja per primera vegada la seva segona classificació seguida per a la Lliga de Campions. El club ha preparat una festa després del partit que comptarà amb homenatges i comiat al tècnic Marcelino García Toral o al futbolista Alfonso Pedraza, que ja ha donat a conèixer el seu adeu definitiu al club i que, a més, es tancarà amb un castell de focs artificials. Agrecomiat de Mestalla per a Lucas Beltrán. L'argentino supera els seus problemes en un genoll i serà baixa contra el Barça en l'última jornada de Lliga. D'altra banda, Danjuma està millor de l'esquena, però no ha completat l'entrenament d'este matí i es dubte per al final de Lliga. Seran protagonistes el porter argentí de l'Els, Matías Dituro, ha assegurat que no veu el seu equip plantejant el partit a aguantar davant el Girona, encara que els val l'empat per assegurar la permanència en primera. Els comptes són clars, si aconseguís guanyar o empatar, tindrà la salvació garantida.
2: La verdad que veo un ambiente muy positivo después de la victoria del otro día en casa. No pensamos absolutamente en ninguna carambola, en ningún resultado negativo, ni mucho menos. El objetivo nuestro es conseguir el récord de puntos este fin de semana. Lo que sí te puedo garantizar que no veo un Elche que vaya a aguantar el partido. Es nuestra esencia, nuestra forma de jugar, es lo que nos trajo hasta acá.
1: El Llevant recorre la tarjeta roja de Brugui. El club alega que el jugador va reaccionar després d'una estirada de moño de Mojica i nega que la manotada anara amb força excessiva, com va reflectir Álvaro Larrojas en l'acte. D'altra banda, Toljan i Víctor García, amb sengles contractures musculars, tampoc han treballat avui. Claudio, superfeliç, el tècnic del Deportiu Eldense, en declaracions a punt després de la festa de l'ascens, ha donat les claus que li han donat la tornada a segona divisió a l'equip alacantí un any després de perdre la categoria.
3: Superfeliç porque, bueno, es algo que desde un principio no esperaba porque, bueno, ya sabéis todo en mi historia un poco, ¿no? En cuanto, bueno, pues empecé con el filial y al final la que había aquí y creo que en la trayectoria pues ha sido espectacular, ¿no? Me he encontrado un grupo humano sensacional. Y eso ha sido un poco lo que nos ha llevado a conseguir el... parte de lo que nos ha llevado a conseguir el ascenso. Ha habido momentos buenos, momentos malos. La regularidad del equipo ha sido espectacular. Los puntos que hemos hecho, complicado, ¿eh? Y sobre todo cuando tienes rivales tan buenos como los que hay en el segundo grupo.
1: Leire Romero avança en Roland Garros. La tenista valenciana ha guanyat a la britànica Dart per 6-1 i 6-4 i passa a la final de la fase prèvia de Roland Garros. Si guanya en la següent ronda, Stephens estarà en el quadre final del prestigiós torneig francès.
0: Les 11 de la nit i 13 minuts. Vos recordo, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, sí. El que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol dels temes que tractem en el programa. I de la pregunta que avui vos volem fer, i és si vos canvia l'opinió de la temporada, que abans ja tinga opcions de abastar Conference League, lluitant en l'última jornada. 11 i 14, pausa per a la publicitat, i en tornar de la mateixa ens esperen en Atenes, Urrutia i Rodilla. En tornar de la pausa parlem de tot això i de moltes coses més, així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. ¿Pasa siempre?
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Si la teua empresa necesita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-CAT, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
15: Tinc tu una promesa y una pasión que es fabran con el chiquete.
16: Estás escoltant 90 minuts.
15: Con la chiqueta que sempre somia. Som la gent de
16: Manolo Montalt i Salva Folcado. Som

0: I de 7 minuts, el 90 minuts, que se'n va directament fins a Atenes. Allí ens esperen els enviats especials del punt a punt d'esta casa, que ens van a contar tota la prèvia i tot el que ocórrega en els partits de València Bàsquet en esta final a 4 d'Atenes. Allí ha d'estar Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
1: Hola, Manolo, què tal? Salutacions i molt bona nit. Les 12:15 passades ja de la nit, així en Atenes, una hora més en Grècia que l'hora oficial de la Comunitat Valenciana. I així estem, en una nit magnífica, la que fa així en Atenes, al voltant dels 20 graus de temperatura, i ja dic, una nit fantàstica per a passejar vora mar, que és on estem esperant el que pugui ocórrer després d'un dia molt llarg, el que hem tingut en la jornada d'avui.
0: Què tal el viatge en avió, Luis?
1: Pues de veres molt bé, molt tranquil, l'atenció magnífica per part de la línia aèrea. I si vols que te diga la veritat, Manolo, així este viatge m'ha recordat a París.
0: Ai, ho he dit jo en... A més que tu, visqueres de primera mà, sí. Salvant les diferències en l'ambient futbolístic entre el futbol i el bàsquet, però sí que se intuís, Luis, ixa il·lusió de les primeres voltes d'arribar al cim.
1: Sí, per a mi la mirada de jugadors estava en l'avió al costat de Key, al costat del Crack, tenia prop Reuvers, i de veres que és com si se n'anara la pandilla a prendre un berenar així a Atenes. És una sensació de que venen en zero pressió i que venen a viure aquesta experiència, no? Tal com li va passar a aquell València de Cañizares, que anar a París també, després li esqueva la ment, però jo recordo aquell viatge a París en l'equip i venia en esta mateixa il·lusió, en aquestes mateixes esperances. Després el meló pot eixir bo o pot eixir pepino, però la sensació que fa és que aquest equip està preparat.
2: Estan tots, Luis, bona nit. Han viatjat inclús els lesionats. El Cárdenas, que a més, bueno, acaba la temporada en el Peristeri on estava cedit, va jugar ja el passat cada setmana, no pot participar en Eurolliga, però vaig a que ahí estan tots, com és normal i com és evident, per a fer pinya i per acompanyar al grup, per a tractar d'empentar i de fer força, per a tractar de, bueno, de vèncer el que seria històric este cada setmana en la final a 4.
1: Sí, Xavi López Arostegui i Josep Puerto no van a jugar, almenys el partit de divendres, i jo crec que no van a jugar en tota l'Eurolliga. Álvaro Cárdenas no pot jugar esta Final Four, però després de, com ell va dir, el marrón que li va fer Pedro Martínez en el partit de Baskonia, pues ha decidit que vull acompanyar a l'equip. Alguns jugadors han vingut ja en part de la seva família. La resta de familiars vindran en els vols charter que divendres eixiran des de València per a plegar ja el dia del partit per a recolzar a l'equip.
0: Amb quina temperatura vos has rebut a Atenes, Luis?
1: Oh, fenomenal, 20 graus de temperatura. Uh-huh. per a viatjar en mànega curta, per la ciutat. Abans de que parles en rodilla, uh-huh, te dono un parell de dades.
0: Sí.
1: Per exemple, el València Bàsquet, en cas de perdre el partit de divendres, s'endurà d'ací 1.800.000 euros, és el que cobrarà de l'Eurolliga. Per exemple, Baskonia, que ha jugat esta competició, no cobrarà res econòmicament per esta competició. Si guanya, el preu és 2.400.000, és a dir que tampoc hi ha tanta diferència entre guanyar l'Eurolliga i, per exemple, perdre en semifinals. La diferència no és massa gran. I l'altra és l'experiència. Cap jugador de València Bàsquet ha disputat mai una fase final, una final a 4, una Final Four de l'Eurolliga. Els jugadors del Real Madrid acumulen 26 participacions, perdona, 48 participacions en les finals a 4.
0: Quina barbaritat.
1: Clar, és que no me juny que ha guanyat 3 Eurolligues, ha jugat 20 partits en finals a 4.
2: Guanyat 3 Eurolligues, Luis, té 11 títols, perquè anteriorment, bueno, en la Copa d'Europa, no recordo com es deia la competició abans de l'Eurolliga, ja l'havia guanyat, ja l'havia guanyat 7 vegades, vull dir, aquest és un equip que està habitual i que està acostumat a, està habitual i que està acostumat a guanyar, i que és el favorit. Suposo que quan parli Pedro Martínez, que serà demà, Luis.
1: Sí.
2: De fet, jo crec que ja ho ha fet en la prèvia, en declaracions prèvies, ja ha dit que el favorit era el Madrid, com és normal. Li va traslladar tot el favoritisme al Madrid.
1: Sí. Ho va dir després del partit de Baskonia.
2: Exacte,
1: exacte. He vist un moment, què tal, Pedro, com vas? La resposta ha sido: van bien las cosas. Jo, com que van bien las cosas, si han encabido una final a 4. En fi, pues ahí sí es com és Pedro Martínez. Rodilla està indignat en l'hora que li han donat demà per a entrenar a València Bàsquet.
0: A veure qui m'ho conte. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: A veure, què ha passat en l'hora d'entrenar demà en el pavelló del partit?
2: En el OACA.
3: No, l'horari... El horari d'entrenament del València Bàsquet demà és a les 9 de la nit. No passa res. El que passa és que nosaltres estem a 40 i pico quilòmetres de l'OACA i, evidentment, això s'allargarà. També per el matí està la presentació de l'Eurolliga, no? Els millors jugadors, tots els entrenadors. I, bueno, res, estarem ahí i la veritat és que, bueno, estirarem el dia en Atenes per a estar en qualsevol coseta, però el que sí que tinc clar és el que ha dit Luis al principi, que este València Bàsquet, en el sentiment de lo que transmet en els missatges, en les paraules quan te parlen en tu, és de absoluta convicció, de normalitat, és a dir, consistir en els col·legues, és tal qual, però el sentiment és de que han fet algo molt, molt gran, però creure en ells mateixa. I, bueno, ara això s'agafem perquè nosaltres també ho fem, també ho tenim clar, que confiança total en este equip que tantes vegades ha pegat i se passe cap endavant i ha sigut contundent.
0: Nacho, quin pes, quina importància té a l'hora d'arribar òptimament de Coco a la final. Parlava abans del que li va passar al València en París, i jo crec que va ser també molt de Coco. Quina importància té la gestió d'aquestes hores prèvies, d'haver arribat dos dies abans, del bon ambient que n'hi ha, de la convicció que crec que, té Pedro Martínez. Quin pes pot tindre això a l'hora d'afrontar una semifinal contra el Real Madrid?
3: Pues molt, jo crec que té molt de pes, no? Totes aquestes circumstàncies que rodegen a l'arribada dels equips així, pues li tens que donar valor, i jo crec que en aquest aspecte un poc les circumstàncies del Madrid i del València Bàsquet són un poc diferents, no? Perquè el Madrid ve tocat en el xoc interior, no va estar ni Tavares ni Lent, ve tocat en quant a que ha patit 3 derrotes també consecutives en la Lliga ACB, i bueno, i uno pot pensar, és que va molt sobrar o anava a sobrar, sí, però ha trencat un poc ixa dinàmica, no?, que arrastrava, i València Bàsquet és com si estiguera donant-li continuïtat a tot este últim tram. Se pot haver deixat aquest partit contra Baskonia, no?, en Lliga ACB, però tot l'altre és de mantindre un llistó d'esplendor. Per tant, jo li dono valor al moment de cadascú, i el factor de l'experiència, no?, que sí que té el Real Madrid i no té València Bàsquet, bueno, pues ahí es galons per a l'equip d'Escariolo, i tu tens que tapar-ho, i això... inexperiència, que taparo en moltíssimes ganes, en no ser conformista, en ser ambiciós, i anem a veure qui s'apodera. Entenc que va tot per la via de la igualtat, encara que el Madrid arribi tocat en el joc interior, però Escariolo ja té plantejaments i ja ho ha plasmat també en estos últims partits, no?, per encarar este enfrontament d'una manera diferent. I anem a veure els arguments d'uns i d'altres, quin dels dos apodera.
2: Sense Tavares, Nacho, bona nit.
3: Bona nit.
2: El joc interior d'Escariolo per a oposar al joc interior de Pedro Martínez, quin és? O sea, què alternatives té sense aquest pivot tan dominador com Tavares?
3: No, és Trey Lyles en aquesta posició i Usman Garuba, un Usman Garuba que possiblement és el més interior dels que queden, però no és un jugador d'alçada per a tindre aquesta capacitat intimidatòria, no?, que té que té Tavares ni que té Lent, no? Per tant, és un xoc interior diferent, pot reubicar i va reubicar també per moments a Son ja al 3, a la posició de 4, estava aprofitant també al 3, va tindre, com si digueres, dos interiors que puguen amenaçar molt des de fora, de tirar el baló a terra. Bueno, estem parlant d'un xoc interior que xira un poc la seva forma d'encarar el partit, no? De la dinàmica en la que Scariolo plantejava els seus quintets, i això va otorgar-li, pues, segurament més amenaça des de la línia de 3, més jugadors interiors amb més mobilitat, però crec que també s'adapta a lo que és l'estil de València Bàsquet, i ahir, bueno, l'engranatge defensiu nostre va estar molt preparat per a aquesta disposició que planteja Scariolo. Va anar d'entrenadors també, perquè els dos van a tindre, recordo l'últim partit contra el Madrid, i plantejava ixa zona 3-2, no? Scariolo, després de fer cistella, se protegia d'alguna manera per a frenar, per a matar el ritme de València Bàsquet. Bueno, ixes cosetes Scariolo les té, Pedro Martínez evidentment també, perquè així ho fa cada partit, i bueno, va anar de jugadors i al mateix temps de pissarra també d'un entrenador i de l'altre.
2: Entenc que en la eliminatòria pesa aquest ànim de revenja o de venjança després del que va passar en la final de Copa, Nacho. No sé si heu pogut, bueno, pues parlar amb els jugadors, i entenc que tindran també ben present que se'ls va escapar la Copa del Rei davant el Madrid en una acció, bueno, pues, desgraciada.
3: Tens que tindre present com se te va escapar, no? Perquè en el sentiment dels jugadors està que ho feren a la perfecció, que el domini del ritme estigui en les nostres mans, que
2: tenia el Madrid a Tavares en aquell moment, ja no el té, per tant era millor equip aquell.
3: Era millor equip del Madrid, i tu el dominares, que no tingueres pues el punt de control, no? De gestionar aquesta diferència en el marcador en el tram decisiu. Jo crec que també València Bàsquet en aquest aspecte ha millorat. Jo veig a València Bàsquet més dominador, més gestor en els trams finals, i encara que potser no siga en base a una elaboració clara, però sí a ficar un punt de pausa, a allargar un poquet la possessió en els trams finals, bueno, és el que correspon, i tens que tindre sentiment de revenja un poquet entre cometes, no, respecte a aquest partit, per a pensar que vols pegar-li el colpet en aquestes semifinals al Real Madrid, i al mateix temps com es va produir allò, i saber que si tingueres aquesta diferència, que ho has de gestionar de manera diferent.
2: Lluís, València Bàsquet ha anunciat bueno, fa escassament unes hores que finalment el partit se podrà veure des de la plaça de l'afició en pantalla gegant.
1: Sí, a la fi ni en la Fonteta ni en el Roig Arena. Han triat este parc de l'afició al costat del, enmig dels dos pavillons, no? Entre els camps d'entrenaments de València Bàsquet i el Roig Arena, amb la única excepció de que no està oberta a qualsevol. És de bades, però cal omplir un formulari, cal inscriure's. Demà es publicarà a partir de les 12 en el lloc web del club, per a que la gent que vulgui anar el divendres des de les 4 i mitja en llocs per a beure, per a menjar, per a també una barra, per a que primer s'anote i després puga acudir per a presenciar en dos pantalles gegants este València-Madrid, estes semifinals de l'Eurolliga, que es jugaran així en l'OACA, i on esperem també veure ixe miler de seguidors de València Bàsquet que divendres de matí aniran a poc a poc agafant els avions per a plegar així a la capital de Grècia.
0: En principi, Lluís, els actes destacats per al dia de demà, imagina que seran la roda de premsa de Pedro Martínez i l'entrenament a les 9 de la nit, com deia Nacho Rodilla.
1: Ha fet l'organització una roda de premsa de presentació de la competició. Serà a les 12 hora local, a les 11 hora de la Comunitat Valenciana, i estaran els 4 entrenadors i dos jugadors, i un jugador de cada equip. Per part de València Bàsquet, clar, té que estar Gerard Montero, junta Pedro Martínez, i ahí estaran els 8. Així que, a més, se l'emporten a l'Acròpolis, a eixa roda de premsa, que si tot va bé la podrem sentir en directe amunt i avall, així en la sintonia del Punt Ràdio.
0: Amb Sergi Olcina en el magazín de matí d'esta casa. Tornem a comunicar demà, companys, a veure si de nervis ja aneu una miqueta més pujaets o continuo mantenint aquesta calma que heu transmès en el dia d'avui. Luis, Nacho, gràcies.
3: Vinga, adeu.
1: Adeu, bona nit.
0: 11 de la nit i 31 minuts. Això és el començament del 90 minuts, que com deia, obligatòriament, estos dies, va estar molt centrada molt centrat en València Bàsquet i d'inici final a 4 en Atenes. Quan Nacho ha dit l'hora que li han posat, jo he dit, que no estarà pagant el València Bàsquet per haver-se carregat a l'anfitrió Salvà?
2: No, bueno, no, perquè bueno, si la cosa depenia de Giannakopoulos, jo no tindria cap tipus de dubte, però bueno, és l'Eurolliga. Entenc que no, però vaja, l'horari és algo estrany. Sí, sí.
0: És una miqueta estrany. Bueno, canviem de terç, si te sembla, hem de parlar de l'Ell Salvà, que se la juga este cap de setmana, però vamos, o sea, és un, com diuen els brasilers quan arriben a la fase d'eliminatòries dels mundials, és un mata-mata.
2: Sí, a la fi tots els equips valencians se la juguen este cap de setmana, el Villarreal perquè busca la tercera plaça de la Lliga, el Llevant perquè, bueno, encara que està més a prop que l'eix de la permanència, bueno, pues també es juga continuant una temporada més en primera divisió, i el València perquè vol accedir a Europa, i l'Elx, Manolo, que probablement, com acabes de comentar, és qui ho té més complicat, però que encara té opcions i depèn de si mateix per a mantenir la permanència en primera divisió. A la fi els comptes són clars. Si l'Elx guanya o empata, tindrà la salvació garantida, per tant, només una derrota el deixaria fora. Avui ha parlat al respecte de tot això Matías Dituro, que és el seu porter, que recordem va ser escollit la temporada passada el millor porter de la segona divisió, i Dituro a parlar de l'energia que té la plantilla, que li dona la seva afició de cara a vèncer este cap de setmana i obtindre la permanència.
4: Estamos muy ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Es un ambiente muy positivo, tenemos muchísima confianza en lo que hacemos y nos vamos a ir a jugar una final. Trabajaremos de la mejor manera posible estos días. La calle nos transmite muchísima confianza, energías positivas que nosotros intentamos absorberlas para dar todo el fin de semana en este partido.
2: Dituro, que ha parlat d'energia i també ha parlat de confiança.
4: Con todo el respeto que se merece el Girona, pero sí, claramente nosotros vamos a querer ir a hacer un partidazo, a conseguir los 3 puntos, a dejar la vida. Nosotros hemos sacado 7 puntos fuera de casa, no fue nuestro mejor año fuera de casa. Acá es una final, es un partido único en el cual somos nosotros o son ellos. Seguramente también ellos tendrán sus miedos de decir que no le valen ciertos resultados, que tienen que salir a buscar. Entonces nosotros tenemos muchísima confianza.
0: La confiança de Matías Dituro per aquest Elx que se la juga, és un tu o jo en Girona, i esperem que siga per a l'Elx, perquè fins ara l'altre dia els companys el company especialista de números en la cadena COPE, però Martín, deia que en les 5 ocasions anteriors en què en l'última jornada 2 equips s'han enfrontat jugant-se el descens, mai ha pogut eixir victoriós l'equip de casa. O sigui que esperem que un empat o una victòria és el que salvaria al conjunt il·lícit, que és el que tots volem. 11:35, com cada dia ja des de dilluns, també estem activant el Modus Mundial.

0: 11:35 en una i comencem amb una notícia que no és directament de mundial, encara que sí, afecta les seleccions, perquè se revoluciona completament, Salva, el format per al futbol de seleccions.
1: El comitè executiu de la UEFA s'ha reunit avui a Istanbul i ha decidit canviar el format per a les competicions de seleccions masculines de UEFA a partir de 2028, de manera que des d'aquesta data les fases de classificació de la Nations League, la Lliga de Nacions, seran igual que l'actual Lliga de Campions, és a dir, que jugaran una vegada contra cada equip fora o a casa i no dos voltes, com corre fins ara, és a dir, que s'ha acabat allò d'anada i tornada. Tu vas a jugar contra tots, però bueno, igual jugué contra tu a ma casa i jugué contra Juan el Puente, pues en fuera de casa.
0: Estil Champions. Te puede tocar un España-Chequia y un Anglaterra-España.
1: Sí, la nueva estructura más, la UEFA Nations League pasará a partir de la edición 2028-2029 de les quatre ites, com corre fins ara, és a dir, que s'ha acabat allò d'anada i tornada. Tu vas a jugar contra tots, però bueno, igual jugué contra tu a ma casa i jugué contra Juan el Puente, pues en fuera de casa.
0: Estil Champions. Te puede tocar un España-Chequia y un Anglaterra-España.
1: Sí, la nova estructura més.

0: La cultura no és només allò que passa als grans teatres, als museus més visitats o als centres de les capitals. La cultura també és la veu d'un poble menut, la música que naix en un barri, les històries que es conten en una plaça o les iniciatives que sobreviuen molt lluny dels focus. Per això, parlar de descentralitzar la cultura és parlar de democràcia, d'equitat i de dignitat col·lectiva. Al programa intentem sempre fer-nos ressò d'allò que es fa a les nostres comarques. Descentralitzar la cultura significa acostar-la a les persones. Vol dir entendre que el talent existeix a tot arreu, encara que no sempre tinga els mateixos altaveus. I vol dir també que tota la gent tenim dret a gaudir-la, la cultura. Mireu, la forma de vida que portem ha modificat la biodiversitat fins a punts de estar jugant amb ella de forma perillosa, veritat? Això crec que podrem compartir-ho tots. També en la cultura. La nostra manera de viure modifica la biodiversitat cultural. La cultura, quan l'allunyem dels focus, quan recorrem tot el territori, els pobles grans i menuts, és també una manera de preservar la diversitat. Cada territori té una memòria, una sensibilitat, una manera pròpia de mirar el món i d'explicar-lo. Si anàrem comarca per comarca, poble per poble, fins i tot diria barris, no? Si tota la producció cultural es concentra en els mateixos llocs, acabem escoltant sempre les mateixes veus i mirant la realitat des d'una mateixa perspectiva. Però descentralitzar no és només portar activitats culturals a altres llocs de manera puntual. És, sobretot, confiar en el territori, donar-li recursos, capacitat de decisió, de continuïtat. És entendre que la cultura no ha de baixar des d'un centre cap a una perifèria, sinó créixer en xarxa, des de molts punts alhora. En un món cada vegada més globalitzat i accelerat, descentralitzar la cultura és també una manera de resistir la uniformitat. És defensar la proximitat, la identitat, la participació, perquè una cultura viva no és aquella que només s'exhibeix, és aquella, i d'això en parlàvem ahir al programa, veritat? És aquella que es compartix, que es construeix i que es reconeix entre les persones. I potser la gran pregunta és quin tipus de societat volem ser des d'aquest punt de vista? Una societat on la cultura siga consumida o una societat on es visca la cultura? Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: You find the fun and snap, the job's a game. And every task you under-

Efectivament, com canta Jorge Drexler o com Nacho Lacasa ens mostra en aquesta pel·lícula Un hijo, la vida és prou més complexa d'allò que pareix. I tendim a pensar que un xiquet és una mena de coixí capaç de parar qualsevol colp, que no s'entera, no sap què volen dir les coses, etc, etc, etc. I sí, són molt menuts, però són molt intel·ligents. Van, com deia Nacho Lacasa, no? Van molt per davant del que nosaltres pensem. Una pel·lícula que encomanem, la de Un hijo, de Nacho Lacasa, que trobareu a sales de pràcticament tots els pobles, de totes les comarques. I ara, si vos sembla bé, fem un xicotet recorregut pel que podeu fer demà. Demà, que serà dijous, si no m'equivoque, veritat, tot el dia. Demà és dijous. Tenim unes ganes de que arribi el divendres que no s'ho podeu imaginar. Dins del cicle de col·loquis musicals que dirigeix Rafa Cervera en l'ESGAE, ja sabeu, el nostre Cerverator, el cicle du per nom València a 33 revolucions per minut, demà a les 6 de la vesprada xerrarà amb Manolo Beltrán, membre de Doctor Divago, i el periodista musical César Campoy. Farà a propòsit del disc especial de la casa, un disc amb el qual el grup valencià Doctor Divago celebrava ja fa un temps els seus 25 anys. D'altra banda, a les 7 de la vesprada serà hora d'anar al teatre. Les 7 i les 8 són les hores del teatre. Al Teatre Rialto, a això ara a les 7, trobareu La Manxa. Al centre del Carme i dins del festival 10 Sentidos, Aurora Diago ens proposa La Gincana, de la

Qual parlàvem ahir al programa, recordeu, quan parlàvem de les arts vives, que no ens plantegen ser un espectador passiu, sinó tot el contrari, formar part d'allò que està passant. A les 8, més teatre. Teniu el musical Mamma Mia en l'Olímpia, La ternura en el Thalia, L'innocent arriba al Teatre Círculo i Epílogo continua en la Sala Russafa. No vos ho podeu perdre, estarà fins el dia 30 d'este mes. És l'obra, la funció que tanca la tetralogia de la memòria històrica de Arden Produccions. A les 7 de la vesprada de demà i també dins el Festival 10 Sentidos, a Bombas Gens, Adrián Salvador Candela presentarà els seus Viajeros Epífitas, una instal·lació, exposició, intervenció, de la qual en parlarem fa uns dies al programa. I a més, recordeu que el xef Ricard Camarena participa en l'acció, amb la qual cosa serà digna de veure. A les 7 de la vesprada, l'IBAM inaugura l'exposició de Cristina de Middel, Apoteosis Now. Com a prèvia, hi haurà una xerrada entre l'artista i el comissari de la mostra, Ivan de la Nuez. Per últim, a les 8 i quart, l'Etnomúsic porta al Museu Etno una proposta francesa que planteja una càlida immersió reivindicativa dels ritmes tradicionals occitans de la mà d'este duet que estem escoltant i que es diu Cocanya.

0: sort que tinc a tu per pintar els murs de la ciutat de versos sincers que rebel·len contra el vell poder em salta mil
1: murs. I ja veus que fàcil és fer un salt i anar d'Occitània al comtat del Mandit Martí de Cocanya, d'eixe grup francès que reivindica les tradicions musicals occitanes, al cantautor del comtat de Cocentaina, Andreu Valor. I és que anem, ens n'anem cap allà, cap al comtat i cap a l'Alcoià, perquè dissabte que ve el bar de l'escola de Benasau, quin poble més bonic, arrencarà el cicle Somriu, que al llarg de l'estiu ocuparà pobles del comtat i l'Alcoià amb un total de 16 actuacions, que no està gens malament, gens malament. Noms consagrats i artistes emergents, tots els estils que pugueu imaginar-hi més, en un cicle, quasi festival, podríem dir, que està organitzat per la Mancomunitat de l'Alcoià i el comtat. A més de Benasau, hi haurà concert a l'Alqueria d'Asnar, a Fageca, Alcosser, Muro, Millena, Cocentaina, Alcoi, Beniarrés, Penàguila, Quatretondeta, Gorga, Agres, Banyeres de Mariola, Alfafara i Alcoleja. La veritat és que un bon pla és seguir el festival per recórrer unes comarques o una gran comarca preciosa. Des d'ara i fins el 10 d'octubre, amb el propòsit d'acostar la música a tots els pobles i que no siga la capital l'únic lloc on podem anar al concert del grup que ens agrada, per allò que comentàvem a l'inici del programa. Ens ha agradat molt el cartell del cicle Somriu, un cicle que està coordinat en la seva programació per la cooperativa cultural Gola Seca. Per això parlem els pròxims minuts amb Andreu Ferre, membre de la cooperativa i músic. Com molts sabeu, és el baix del grup El Diluvi. Andreu Ferre, molt bona vesprada. Gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
2: Gràcies a vosaltres i ben trobat, sí.
1: En veritat que sí. Escolta'm, com l'heu liat, eh? Vull dir, això seria més Auxili, seria més la Vall d'Albaida, però allò de Willa Liem, podríem estar parlant del Somriu. Anem a fer un poquiu de memòria, que la gent conega ben bé d'on veniu, d'on ve el cicle, perquè tinc entès que va néixer l'any 2021, fa 5 anys d'això, però juraria que té un precedent anterior, veritat?
2: Sí, així és. Anteriorment este cicle tenia un altre nom, jo la veritat és que el desconec. Sé que era un cicle centrat en la música jazz, sí. I que pues, en algun moment després de pandèmia, entenc, es va decidir que el cicle s'obrirà. No, a més quantitat de música, no tan sols el jazz, que també s'ha programat en moltes edicions.
1: Uh-huh. Escolta'm, jo què sé, després de 5 anys i 4 edicions, m'imagine que ja es pot, la gent ja el coneix a la comarca, no? Com han viscut, com viuen els pobles de l'Alcoià i del comtat el fet de tindre tots els concerts, no? Ha suposat, creus, algun canvi en la percepció que tenen de la música, de la cultura?
2: Jo el que sé i el que veig durant aquests anys, perquè al principi també va estar la gent de Senyal Wow, que és del grup Júlia, programant, no? És sí. Que amb aquest cicle la capacitat que tenim és que a diferents pobles n'hi hagi música que seria molt difícil de trobar allà, no? Perquè són pobles en moltes ocasions en poblacions molt petites,
1: clar,
2: en risc de despoblament, amb recursos molt limitats, i aquest cicle que la Mancomunitat, no, oferir als pobles que estan mancomunats dona una oportunitat a pobles petits per a tindre artistes grans. I això és molt important, no, que la cultura no siga només de la élite o de les ciutats grans, que es converteixen també un poquetet en ciutadans d'élite perquè tenen aquesta capacitat i oferta cultural i que els petits pobles no la tinguen. Així que clar, és important que a totes les comarques, a tots els pobles, fora de la gran ciutat, n'hi ha de cultura.
1: Clar, vull dir, justament d'això parlàvem en encetar el programa d'avui, no? Que democratitzar la cultura no és només diversificar la programació i que tot el món tinga dret a fer la cultura, sinó que també tot el món té dret a gaudir-la. No sé, de dir, home, així no podem tindre un palau de l'òpera, però de tant en tant podríem tindre alguna activitat que recorde aquella música, no? A veure, quin és, des del teu punt de vista, quin és el valor que destacaries del cicle Somriu? Eixa, aquesta facultat de poder portar la música a cada poble?
2: La veritat és que no sé si hi ha només una cosa que destacar, no?
1: Clar.
2: Jo crec que és interessant la imatge que se dona sobre l'Alcoià Comtat en un cartell tan potent, encara que estigui a diferents pobles, no? Però posa que l'Alcoià Comtat dins d'un mapa, i això és destacable.
1: Sí.
2: Després també que enguany, que hem apostat molt fort per el cicle i que pensem que hem pegat un canvi d'imatge, una millora i un tal, crec que podem tindre més públic que antes, podem tindre més, no?, més efecte crida, i crec que cal destacar també que s'està intentant consolidar aquest cicle com un cicle real i no com allò que es feia en estiu o en la mancomunitat. No, considerar un cicle real on després els grups vulguin vindre, que això és molt important.
1: Clar, perquè la gent vol... és que això que acabes de dir és fonamental. La gent m'imagina que vol que es vagin els grups, però han de voler els grups anar, perquè m'imagina que des del que és la dinàmica d'un grup de música, doncs, segons quins escenaris ni te'ls planteges, no?
2: Sí que sempre queda la imatge de d'anar a coses que em facin, no?, sentir bé, fer més gran, concerts xulos, pues, un cicle que doni aquesta imatge i que crec que l'aconseguirà, fa que molts grups, cara als següents anys, quan et facis la proposta, ei, vinga amb el somriu, encara que com és un poble petit hem de fer un acústic tal, segurament estaran predisposats a fer-ho, i això és molt important, i crec que poquet a poquet anar obrint cada vegada més el cicle, dur artistes d'altres zones, més estils i més, no sé, intentar que este any no siga només un impàs, sinó deixar-lo créixer.
1: Oh, bé, ha de créixer perquè és una preciositat. De fet, que bé que és en estiu, perquè jo m'apuntaré uns quants i els tinc en la llista. Escolta'm, Andreu, per què creus que és tan important descentralitzar la cultura?
2: Bueno, és una cosa que jo he sentit des de molt xicotet.
1: Jo també.
2: Perquè, bueno, nosaltres som de pobles, pues, gent de Castalla, d'Onil, de Banyeres, pobles que són relativament grans, però ja dins d'això són petits. I moltes vegades el que ens ha passat és que tots aquells concerts o festivals que es feien als nostres pobles han anat en gran decadència perquè, pues, l'oferta cultural, malgrat el que es diga, no és barata. Després la gent cada volta costa més moure-la de les grans ciutats i tal, perquè ja tenen una gran, no? Llavors,
1: un gran aparador, no? Cultural, clar.
2: Exacte. Per què és important descentralitzar-la? Perquè jo crec que dins de l'estat en què vivim tothom ha de tindre accés i té dret al consum de cultura. Llavors, descentralitzar-la vol dir que totes les persones que viuen als pobles també tindran cultura, i en este cas gratuïta, i bueno, i per a tots els públics.
1: I de nivell, i de nivell. Parlant de nivell, hi ha plats forts al cicle d'enguany? O que podem destacar de la programació?
2: A veure, hem intentat fer una programació, no, que totes les, que generen propostes on, si no m'aconsegui que fos 100% femenines, perquè la veritat és que no n'hi ha moltes, i estem en ello amb tota Bèlnia, hem dut a Marina, a la xica, que és un cantant de malucs, també duem moltes propostes on també hi ha dones, com, no sé, com Tito Pontet, com Cesarino, com, pues, que no ho sé ara, no, de memòria, clar, no me les sé totes, en Fons d'en Bat, que està Berta Íñigues, en Duany Gestom, que la cantant també és una veu femenina, i intentar també que hi hagi diferents tipus d'estils, des de rock clàssic, passant al folk, passant a l'electrònica, anant per el reggae, també tocarem el rock. Jo crec que, bueno, hi ha música per al xiquet, tenim màgia, tenim monòlegs, crec que hi ha tot un aspecte que si algú volguera seguir tot el cicle, adquiriria després no, una gran quantitat de tipus de música i d'espectacles diferents.
1: Efectivament, per això te deia jo abans quan dia, ostres, és que és per a no perdre-se'l, no? Perquè és que la diversitat és tremenda. I després, una cosa que em crida l'atenció és caps de comarca tenen concert, com són els pobles de Cocentaina i Alcoi, no? Però algú hauria pogut imaginar, uah, allà faran el concertàs, no? No, han distribuït allò que tu deies, que dèiem en començar, no? Gent consagrada amb gent emergent. Vull dir, no coincidís que la gent consagrada o el gran concert és en el cap de comarca. Vull dir, cosa que és molt d'agrair també, no?
2: Sí, hem fet un treball interessant entre els ajuntaments i nosaltres, l'organització, de, bueno, és molt complicat això, perquè jo que vull, jo que no vull, què m'agrada més, què menys, hem intentat que tots els pobles tinguin o alguna peça important o allò que ells volien, que també és molt interessant, perquè molts pobles volen un tipus d'espectacle i llavors n'hi ha que dosar-lo. I altres llocs que estan més oberts, perquè pues, tant Alcoi com Banyeres, com Muro, com Cocentaina tenen més programació cultural, pues hem intentat en ells trobar algo que no tinguin en la seva programació que poguera complementar-la i enriquir, si cap, més la programació que ja n'hi havia.
1: Mm-hmm. I això és molt interessant. Per exemple, ara, quan parlem de pobles menuts, estic parlant, pensant en Jonathan Penalba en el mercat d'Alcosser, per exemple.
2: Correcte.
1: Que és molt difícil veure Jonathan Penalba, te'n pots anar al principal quan actue, però vull dir, o Penàguila, que rebrà un dels pobles de l'Enric Valor, que rebrà a Andreu Valor, que sempre
2: Correcte.
1: De broma li diem el net, de que no tenen res a veure, per favor, que ningú es duga a engany. Com s'organitza este cicle? És a dir, un poble va i s'apunta, no? I,
2: bueno.
1: I després diu, no, és que jo vull que vinga Esther, o jo vull que vinga, no sé. I després bueno, haureu de demanar als grups també que vulguin participar, no?
2: Sí,
1: és que veig un trencaclos que és molt complicat. Andreu.
2: Ja el dic, jo fins en guany tampoc m'havia posat molt en organització. En guany el que hem fet és generar una gran, no, un gran ventall d'artistes on al principi molts pobles directament ja van triar, jo ho tenien molt clar, va ser senzill. I després els qui no ho tenien tan clar o pensaven que hi havia altres coses que els agradaven, també hem intentat trobar l'espai per a aquests artistes. No és un procediment difícil, per sort tenim gent en les nostres comarques que és molt bonica en tots els ajuntaments, i ha sigut fàcil trobar-ho, en alguns ha costat menys, en alguns ha costat més, però ha sigut una situació senzilla i més agradable. Jo, per sort, he sigut en guany la persona que ha anat a tots els ajuntaments, jo no havia anat mai a l'Ajuntament de Millena, per exemple, i m'ha aparegut una cosa que m'ha enriquit també com a persona,
1: clar.
2: El fet de veure quines necessitats tenen, què poden abarcar, quan, per què els interessa fer-ho un dia X o Y, pues perquè just aquest dia també resulta que són festes i tenim un tros de vesprada que ens vindria molt bé l'actuació i tal, pues crec que aprofiten este cicle Son Riu, que és fàcil de la mancomunitat, per a complementar cada cosa que tenen cada poble.
1: Uh-huh. Abans parlàvem de la biodiversitat cultural i és un este cicle el que fa és enriquir la biodiversitat cultural de la comarca. Escolta, i estava pensant, si comença, hi ha límit per si moriu d'èxit? Vull dir, si arriba el dia que són 40 pobles els qui demanen.
2: No sé si l'Alcoi acompanya en 40 pobles.
1: També és de veres, tens tota la raó. Per ell, mentida que siga d'allà. Però vull dir, podria passar que s'apuntara a tot el món?
2: Podria passar, i jo crec que encara que passara, no sé...
1: Seria fantàstic.
2: No moriríem d'èxit, seria fantàstic.
1: Seria fantàstic.
2: Tothom poguera tindre aquestes oportunitats.
1: No vull que te'n vagis sense que m'expliques, perquè no els conec. El cicle Somriu comença dissabte que ve a Benasau, hem dit... Los Cigüeños.
2: Correcte.
1: Qui són Los Cigüeños?
2: Mira, Los Cigüeños és una banda de Gandia, ¿vale? Que són dos germans de Tessons, suposo que per ahí el nom de Los Cigüeños.
1: Ah, dimoni. Val.
2: Ells juguen molt amb la música rumba i fan alguna versió. Sé que ara estan preparant un nou disc i són dos germans amb una qualitat musical excepcional que jo el vaig descobrir fa poc, bueno, per amistats en comú, i el vaig veure a, crec que va ser a Dénia, a la Sara, realment, i em va agradar moltíssim. I crec que és un tipus de música molt animada, i estil, no?, rumbero o tal, que aporta a una vesprada com la que volen fer en Benasau, que és allò que ara li diuen el tardeo o el vespreig, i que pot ser molt divertit, fan col·laborar molt al públic, i és un grup molt,
1: sí,
2: molt entretingut, i que si la gent no el coneix, ells toquen molt en xiringuitos de platja i tal, jo recomano que si ho tenen a prop vagin a veure.
1: Divertir són un rato, vull dir, perquè sí que els hem estat escorcollant un poc per la xarxa, no? Escodrinyant a veure què feien, i la veritat és que el sentit de l'humor està garantit. Escolta, hem parlat per damunt. Tu tens a mà tots els artistes que actuen?
2: Sí.
1: Val. Qui està en aquest cicle? Perquè he dit els pobles, hem parlat del festival, de com s'organitza, ha eixit algun nom, per exemple, els Tigüenyos, que estaran en Benasau el dissabte, sí. Però quins altres grups actuen?
2: Pues, es vols en ordre o es digues...
1: Com tu vulguis,
2: vale,
1: Andreu.
2: No. És que en ordre serà complicat. Però bueno, vale. Jo us dic, pues, estan estos Tigüenyos que hem dit, està la Xica, que és el projecte nou de Marina, la sí. cantant de Maluc, Duban Gestom, que és un grup de rock, soul, molt guai, de Castalla, Jonathan Penalba, Músics de Carrer, que són una banda de versions de Son d'Albaida, si no m'equivoque, Sons d'Embat, que és un grup de folk d'Ontinyent, que són d'una passada,
1: sí.
2: Bèrnia, que jo crec que ja no cal ni presentar-les, Walèctric, que és una altra banda de versions, Andreu Valor, Splash Rosters, que són uns xavalets d'Alcoi que estan començant ara, però són divertidíssims i una actitud rock molt bona. Tenim a Cabra Fotuda, que farà el seu monòleg, a Rubén Aparici, que és un mag valencià, els Quatre Gats, que són d'Ontinyent i és una altra banda de versions, Tito Pontet, que jo crec que tampoc cal presentar-los molt, Esther, Marcel El Marcià, que és la proposta infantil d'enguany, Quinto, Eizuri, que és un grup de canals també un power trio de rock molt xulo, El Malecón, que és una altra banda de versions, estos són pegolins, i Cesserino, que és un artista pop d'Alcoi.
1: Doncs, caram, veieu que no vos enganyem quan diem que és un festival tremendo al qual, així, a l'hora de la cultura, ens apuntarem segur. Estàs satisfet de la programació? Ja s'acaba la teua faena o ara comença?
2: No, s'ha acabat una part de la feina i ara comença una altra. Ara comença, però nosaltres volem donar-li molta imatge al cicle, anirem a cada un a fer foto o vídeo per a després poder comunicar-ho bé, volem estar que hi hagi produccions dignes per als artistes, no abandonar-los a la sort en cap lloc. Per tant, ara comença la feina de producció d'aquestes coses, que és una de les feines importants de la música, que és qui treballa, no, darrere de l'escenari.
1: I què donaria això? Doncs mira, això donaria per a un bon tema un dia parlar, perquè anem als concerts i que bonic és tot, però darrere hi ha una feina tremenda. Doncs, Andreu Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de l'Hora de la Cultura. Ha estat un plaer, però gràcies per atendre'ns i gràcies per organitzar el sarao que heu organitzat i del qual segurament ens n'aprofitarem.
2: Molt bé. Jo només volia recordar a l'audiència que si vol visitar i saber les dates, a ciclesunriu.com ho podem veure tot.
1: És de veres. I a més, és que el que heu de fer... Mira, poseu-li una aplicació o algo per a poder-te-ho carregar a l'agenda. Saps allò que diu? Còpia-te-ho a la teua agenda.
2: Perquè... Pues ara, després preguntaré a l'informàtic.
1: Val, veus? I així contribuïm també al somriu, perquè és un cicle per a carregar-se'l a l'agenda completament i que comença dissabte que ve a Benasau. Andreu Ferrer, una abraçada tremenda.
2: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: El que estem escoltant, els Tito Ponté, actuaran el dia 1 d'agost, que serà dissabte, a les 10 de la nit en Beniarrés. És només un exemple del que és eixe cicle, que podeu dir, ah, caram, la Reis com a grana cap a casa, per això diu, no. Entreu, feu-li cas a l'Andreu, entreu al web, mireu bé i veureu com vos venen ganes d'apuntar-vos tot el cicle a l'agenda. Ens n'anem només amb una dada. I és que avui hem sabut que el MUDIM, el Museu d'Art de la Diputació, o el que abans era el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, té anomenat un nou director, David Gimilio. És una nova etapa artística que comença, és un poc, el museu va redefinir els seus objectius i la manera en què volia seguir, i ve David Gimilio, ve a substituir Rafa Company, que va deixar la direcció del centre. Doncs bé, tenim nova direcció al MUDIM, hi ha nou projecte museístic. A veure si en breu podem parlar amb ell. I si abans escoltàvem els Tito Pontet, ara estem escoltant... Estem escoltant Bèrnia, però necessite saber quan actuen. Ara no tinc la data concreta de on actuen, quin dia, les Bèrnia. El cas, que aneu a l'agenda, que aneu al web, perquè no tenia tot el cicle apuntat. És hora d'anar-nos en... I tant, són les 8. Ens n'anem amb Bèrnia i ens n'anem amb el contrapunt. És hora d'analitzar l'actualitat de la jornada amb Gustavo Clemente i el seu equip. Tornem demà a les 8 i uns minuts, fins a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat o no?
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
5: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
6: Sí!
4: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
7: La iaia li la dona.
4: Has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
8: No sé. El iaio els les regala.
4: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
7: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia. L'enhorabona.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
10: Ho fas molt bé.
11: Això és el més gran del món.
12: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
13: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A punt ràdio.
4: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la jota de la jaqueta... o la G redoneta de la gorra.
14: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
15: Ole tu, ole tu!
4: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
16: Efectivament.
4: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
17: Estan les mares patint, saps?
4: No patiu.
17: Això és.
4: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
18: No m'esperava això.
4: En castellà jarra amb jota, en valencià gerra amb g. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb g davant de e i de i.
6: Vols dir?
4: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
6: És de veres, és de veres.
4: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval, lorem ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
13: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Ui, dinem, iaia!
10: Què diu, què, què?
4: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
11: Molt millor.
4: Per fi, ara sí.
6: Que estan les mares patint, saps?
4: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
11: No ho sé.
4: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas, amb vocatiu.
12: Mira-li, enxufa-li.
4: Sense córrer, Nelo.
16: Cuida!
4: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
16: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
4: I quan no posem coma?
5: No tinc ni idea.
4: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
5: Fatal, filla.
4: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
17: Molt bé, estupendo.
4: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
18: Molt mal està tot.
4: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
18: Clar que sí.
4: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
12: Al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor 103.5.
13: De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
1: De tu a tu.
0: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio. Benvinguts a este Cadena de Valor d'avui 20 de maig. És dimecres, ja quasi tenim la setmana feta i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui vos portem un programa amb una mirada internacional. En primer lloc, perquè els economistes adverteixen d'un augment de l'interès per fer canvis de residència fiscal a altres països. Segons el Consell General d'Economistes, la clau de tot això és el nostre sistema tributari i la complexitat de la normativa fiscal. Això pot fer que Espanya perga competitivitat davant de la resta de països europeus. Per altra banda, i ara sí que ja en clau internacional, la Unió Europea accepta amb condicions aplicar el pacte arancelari amb els Estats Units i esquiva l'última amenaça de Donald Trump. L'acord implica que Europa renuncia a respondre als gravàmens de Washington sempre que estos no superen el 15%, tot i que això sí, sectors com l'acer europeu continuaran suportant arancels del 50%. Avui veurem quins sectors ixen guanyant en este pacte i quins altres queden desprotegits. Davant tot això, hem de tindre en compte també que la Comunitat Valenciana ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un dèficit comercial de 25 milions d'euros. Les exportacions valencianes han crescut més d'un 2%, mentre que les importacions ho han fet un 4,3% segons l'últim informe de comerç exterior. I a banda de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica de la resta del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i per fer el repàs d'avui m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Sí, un dimecres més. I preparats per a fer-hi sa ullada detallada a tota l'actualitat econòmica del dia d'avui. Anem enllà.

0: Comencem parlant avui del sector de la construcció, perquè prop del 90% de les constructores espanyoles ja pateix un impacte notable pel conflicte al Pròxim Orient, el qual està disparant els costos de l'energia, les matèries primeres i els carburants, amenaçant així, seriosament, la seva viabilitat futura.
1: Hem de tindre en compte que més del 60% de les empreses afronta pujades de carburants superiors al 20%, mentre que l'electricitat representa ja un 40% dels costos en obres públiques i també en obres sobre vivendes. Esta asfíxia financera fa que més de la meitat de les constructores es plantegen reduir la seva activitat i al voltant del 22% d'aquestes empreses sospesa retallar la seva plantilla, la qual cosa paralitzaria obres clau en un moment en el que falten, sobretot, vivendes.
0: Així és, Javi, és que això és un problema perquè el 56% de les empreses ha intentat renegociar els seus contractes públics, però el que ha passat és que no han tingut èxit. Així que el sector el està exigint urgentment canvis legals al govern per a indexar els preus de manera automàtica.

0: I continuem mirant a casa nostra, perquè la Comunitat Valenciana ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un dèficit comercial de 25,2 milions d'euros després d'exportar per valor de quasi 10.000 milions i importar per una quantia similar. Les exportacions valencianes han crescut un 2,6%, mentre que les importacions ho han fet en un 4,3%. Tot això, segons l'últim informe de Comerç Exterior.
1: Les relacions comercials amb els Estats Units han empitjorat notablement en un context de tensions arancelàries. Com estàvem comentant, les exportacions valencianes cap al mercat nord-americà han caigut un 13% i el superàvit comercial amb els Estats Units s'ha reduït,
0: mentre que les importacions ho han fet en un 4,3%. Tot això, segons l'últim informe de Comerç Exterior.
1: Les relacions comercials amb els Estats Units han empitjorat notablement en un context de tensions arancelàries, com estàvem comentant. Les exportacions valencianes cap al mercat nord-americà

0: tanquem el programa parlant de cítrics, perquè el consum de suc de taronja 100% natural ha caigut un 30% en l'última dècada, segons alerta el sector citrícola valencià. I és que els productors atribueixen este descens als canvis d'hàbits de consum i a la competència d'altres begudes refrescants i preparades.
1: El sector advertís que esta baixada preocupa especialment en una comunitat com és la nostra, la Comunitat Valenciana, on la taronja continua sent un producte estratègic per a l'agricultura i l'economia. A més, recorden que el suc natural manté importants propietats nutricionals i continua sent una font destacada de vitamina C.
0: Els productors i comercialitzadors reclamen impulsar campanyes de promoció per recuperar el consum, especialment entre les generacions més joves. El sector considera clau reforçar la imatge del suc natural valencià davant l'auge de productes processats i alternatives industrials.
2: Demà serà notícia.
1: Falten 8 minuts per a les 4 de la vesprada, 8 minuts per a tancar este espai informatiu en clau econòmica, però és moment de traure la nostra agenda, de mirar el calendari, i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, companys. Doncs molt bé, jo així en un suc de taronja, així al costat.
1: Ara va preguntar-te, tu com portes sí, lo del consum sí, del suc de taronja?
3: Pues jo el que no veig gens bé és que sembla que ha canviat molt i el concepte ese que teníem de fons de tota solvència, no?
1: Uh-huh. Sí, correcte.
3: Podríem dir, no?
1: El problema.
3: Ja, jo crec que sí, és una qüestió de coneixement i de prudència. Però bueno, sí, jo aposte per el suc de taronja, 100%, home. Així, del territori.
1: En efecte.
3: Però bueno, si mirem agenda, abans de mirar el dia de demà, ara veuràs, tenim activitat interessant esta vesprada. Per exemple, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que està de xira, podríem dir, un poquet en Canadà, reforçant aquests llaços econòmics, esta vesprada, en horari espanyol, té un esmorzar oficial amb el Business Council de Canadà, a Toronto, i després té un encontre també molt interessant en inversors canadencs. Però és que, a més, per exemple, esta vesprada també, però a Berlín, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, impartís una conferència baix el títol El futur d'Europa. A veure què depara aquest futur també.
1: Anava a dir-te que aquesta conferència pot donar molt que parlar,
3: Jo crec que sí. Però no acaba ahí la cosa. Mira l'agenda que tenen i l'activitat que ha agarrat un poquet el govern central. No sé si pel fet de com està de rebolicada la conjuntura sociopolítica econòmica, podríem dir. Però Jordi Hereu, ministre d'Indústria, també presidís esta vesprada a la seu del seu ministeri a Madrid un fòrum de alt nivell de la indústria espanyola. O sea, és per a que veges un poquet la quantitat de agenda que tenen els nostres ministres.
1: I tant. Si ben completa, sí, digues.
3: Ben completa, sí. Si mirem de cara a demà i ja un poquet més en clau territorial, Antonio Galvany, que és habitual del nostre programa, que és el secretari autonòmic d'Ocupació i director de Labora, també presidís demà a València una jornada on es parlarà de la cara invisible de l'absentisme laboral, d'un tema del que també parlem sovint, així, al programa.
1: I que preocupa i molt.
3: Llavors, i que preocupa per això aquesta jornada. I de vesprada ja també així a València tindrem la cerimònia d'entrega dels premis de la 28 nit de les telecomunicacions valencianes, un esdeveniment que impulsa un poquet les empreses tecnològiques del nostre territori. Si mirem ja ràpidament en clau global, per exemple, Estats Units publica sol·licituds de subsidi per desocupació i també donarà a conèixer l'índex manufacturer, en esta ocasió a càrrec de la Federació de Filadèlfia. I l'Eurozona també donarà a conèixer l'índex de confiança del consumidor al mes de maig i de ben segur anirà a la baixa, perquè un poquet la incertesa i el sentiment econòmic dels últims mesos per la conjuntura, pues jo crec que afecta als llars de tot el país. Però bueno,

0: per acabar, sí que he vist que, per exemple, en estos pròxims dies se donaran a conèixer resultats empresarials de companyies com la joguetera Hasbro, la tecnològica Nvidia, o en el sector de moda la firma Ralph Lauren. Que anirem coneguent un poquet balanços de grans corporacions com les que acabo de citar. Si mire o repasse l'IBEX, el tenim en els 17.760 punts, uh-huh. El barril de dòlar del barril de Brent en un preu de $108, aleshores estem en ese, bueno, com solem dir, en ese dia de la marmota i en un stand-by del que sembla que no hi sim.
1: Correcte, sembla que el mercat ja s'ha acostumat a ese preu del barril, que és desorbitat si el comparem amb com estava abans de que començava este conflicte. Pere Ferrer, moltes gràcies, demà parlem, company.
0: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu. I abans d'acabar, com cada dia rebem així en l'estudi, Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
2: Al querer.
1: Al querer. Sí, en el programa preparat.
2: Molt content, tot el programa preparat. L'equip també llest per a partir de les 4:10 contar-vos que és el que ja està vesprada. Tenim el luxe de contar amb Jorge Martí i José Marco Tubadis, dos dels quatre amics de l'Eliana que venen 30 anys conformant l'Habitació Roja, que és una de les bandes de rock que tenim en el territori, una banda molt i molt potent que complix 30 aniversari i ho fa de manera molt especial este divendres en un concert amb l'Orquestra de València en el Palau. Ni més ni menys, queden molt poques entrades.
1: Normal. Sí.
2: Que és un gran esdeveniment. I Jorge i José repassarem amb ells què és el que hi ha a partir d'aquest 30 aniversari i com estan celebrant una història de música i d'amistat, de cançons que ens toquen a tots i que formen part del cançoner de les nostres vides, amb l'Habitació Roja. En l'àmbit literari viurem en companyia de Lorenzo Silva, que és un dels grans de la nostra literatura, no únicament de novel·la negra, fa novel·la de tota classe. De fet, en els últims 20 anys ha escrit, jo no sé si 89 o 90 novel·les, és una cosa, una producció molt, molt prolija. El seu últim llibre se diu Con Nadie, vida i destino del general Campins. Este general Campins és alcoià, bueno, va ser alcoià perquè el van afusellar. Queipo de Llano el va afusellar per negar-se, general Campins, en el seu moment, a formar part de lo que es diuen el glorioso alzamiento nacional, que no és una altra cosa que un cop d'estat.
1: Exacte.
2: I Queipo de Llano, en connivencia amb Franco, pues se'l va encarregar la història del per què un home en circumstàncies tan complicades a ser fidel als seus principis i a la paraula donada. I un plaer parlar sempre amb Lorenzo Silva, una miqueta també de novel·la negra, perquè està en l'entorn de València Negra, que ja sabeu que és el certamen que està celebrant-se al voltant del gènere noir a la ciutat. I parlant de certaments, està en marxa Docs València. I demà, en l'entorn de Docs València, s'estrena un documental molt xulo i especial. Ha fet seguiment la seva directora, Carmen Torner, durant 4 anys a dos lluitadores d'una classe de lluita que es diu MMA. Són uns combats durs,
1: patades i punyades, però com si foren de baes.
2: Però com si foren de baes.
1: I
2: a més és una cosa realment dura. Sí, sí. Un món molt masculí, ple de perjudicis, i el que veurem en el documental, o el que vol transmetre'ns Carmen Torner, és la història personal, de vida, de superació que hi ha en aquestes dones. Mariona Om estarà amb nosaltres, és una d'elles. I què sent una dona quan es baralla, quan colpeja, quan lluita per la seva vida i pel triomf també en la modalitat esportiva.
1: Molt interessant, coses. Sí, música, literatura, cinema, teniu un programa de coses que consiguen. De seguida vos escoltem, gràcies, Ximo. Nosaltres tornem demà, Arturo.
3: Tornarem demà, Javi, a les 3 i mitja la vesprada, com sempre.
1: Adéu, bona vesprada. Gràcies.
3: Adéu.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A. Cadena de Valor.
5: Som A.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A. Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Nova temporada de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
8: Cada divendres, Terra